0: I la polsera Herrick ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcoatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El 2025 ha estat l'any de la seva òpera prima, Estrany Riu. El jove cineasta santcugatenc Jaume Claret ha format part de la primera generació de l'Escola de Cinema Elias Querejeta, on ha desenvolupat diversos projectes. El seu pas pels festivals de Venècia i Sant Sebastià li han obert les portes al gran públic. Avui aprofundim en la seva història i en la seva trajectòria. Jaume, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Satisfet amb el resultat del teu primer llarg?
1: Sí, la veritat és que han sigut 7 anys de molta feina i d'alguna forma doncs, rebre aquest reconeixement per part dels festivals, però també ara aquests dies a les sales amb la gent i els col·loquis i les trobades és molt bonic.
0: Mm. Hi ha alguna cosa que creguis que hauries pogut millorar un cop ja vist el resultat final o que t'hagués agradat canviar?
1: I sempre hi ha coses no? que d'alguna forma vols canviar, sobretot no tant del procés, o sigui, crec que el procés ha sigut el que havia de fer i que ha sigut molt bonic fer-lo i han sigut aquests anys, però crec que ha anat molt bé per madurar la pel·lícula. Evidentment, ara jo no puc veure la pel·lícula més perquè ja veig tots els canvis que faria, però crec que és bo per la pròxima, no, diguem.
0: Mm. Les crítiques a Estrany Riu han estat, en general, molt bones. Les has paït?
1: Paït? No he tingut temps, encara. O sigui, és veritat que des que vam estrenar a Venècia, cada dia ha sigut una parada d'intensitat. Llavors sí que tinc ganes com de poder baixar una mica el ritme i poder, de sobte, processar tot el que està passant. Però, bueno, evidentment, són molt boniques les que he llegit, i a més són moltes de les crítiques són periodistes que d'alguna forma ja llegeixo des de molt temps i que admiro, per tant és molt bonic veure-ho.
0: Uh-huh. I com ha estat l'experiència en la creació d'aquest, el teu primer llarg?
1: Clar, o sigui, ha sigut jo volia fer una pel·lícula i un rodatge que d'alguna forma permetés que jo pogués rodar amb els meus amics, no? O sigui, que pogués rodar amb els amics que amb qui porto treballant des de fa 7 anys, en veritat, 8 anys, des que érem molt joves, i d'alguna forma, doncs, fer un primer llargmetratge conjuntament en un procés més professional, no? A fer un pressupost de 2 milions d'euros, amb finançament de moltes branques diferents, i que això no fes que no pogués fer una pel·lícula des de lo familiar, no? Mm. I llavors, al final, també la incorporació com la Nausica Bonin o el Jordi Oriol, que són actors professionals, també entraven molt en aquesta família que ja érem, i tothom va ser en aquest sentit molt respectuós i això es va generar un ambient i un clima molt bonic en el rodatge de 6 setmanes.
0: Aquest 2025 serà un any especial. Podem dir que serà un any d'inflexió. És el teu descobriment com a cineasta per al gran públic, no?
1: Sí, a més jo crec que també és un any que jo crec que varia gent de la nostra generació estem traient pel·lícula. Segurament és un any també de canvi en la poètica del cine català, o sigui, passant d'un naturalisme, jo crec que algú molt més, una exploració més romàntica, no? Vull tornar a la Carla amb Romeria o de sobte la Sara Fantó amb Johnny Aveces. O sigui, d'alguna forma som una generació, crec que estem arribant, que venim influenciats per la Carla, per la Celia Rico, per altres cineastes, i que estem canviant una mica el paradigma.
0: A la pel·li, la història del protagonista se centra en una etapa de la vida com l'adolescència. Tu com recordes la teva?
1: Clar, o sigui, jo recordo... m'interessa molt, i crec que em va, d'alguna forma, també deixar jo molt l'idealisme, no? O sigui, l'imaginar. Llavors, jo sempre he dit que, d'alguna forma, fer pel·lícules per mi és com representar algú que podria haver passat i no va passar. Llavors, d'alguna forma m'interessa aquest espai imaginari. Jo era, doncs, al final, una adolescent que imaginava molt, que idealitzava molt, i que després, quan es trobava amb la realitat, doncs es trobava amb la realitat, no? Mm. I llavors, d'alguna forma, volia retratar això en la pel·lícula.
0: I escolta, com era el Jaume i què li interessava abans de ser captivat i atrapat pel cinema?
1: Jo vaig estar fent, durant molts anys, aquí al Teatre La Unió, a Sant Cugat, actuava, o sigui, feia com extraescolars i a l'estiu també els tallers de teatre de Cília Cervant. I jo volia ser actor, volia actuar en teatre o el que fos. però sí que en un rodatge que vaig fer com a figurant vaig descobrir tot el món de darrere càmera, no? I em va fascinar més. Crec que també se'm donava millor que no pas actuar. I llavors va haver-hi aquest canvi, aquest gir.
0: Hem de dir que també vas passar, vas tenir doncs, oportunitat de passar per aquesta casa. Si no recordo malament, era en la teva època d'institut, Jaume?
1: Sí, això era primer de batxillerat i segon de batxillerat, que en aquell moment ja estava fent un batxillerat de cinema a Sant Cugat, a Jart, que ara està a Barcelona, però abans estava al costat del Conservatori de Música. I llavors, durant aquells 2 anys, vam fer un programa aquí a Quart.cat, que es deia El Núvol. Justament entre les persones que també fèiem aquest programa estava la Maria Castan, que és molt amiga i que és la comuntadora de Quan Riu. I llavors, d'alguna forma, bueno, sí, recordo molt la calidesa d'aquelles tardes, no? I justament vaig fer un curtmetratge el mateix any que vam rodar Llarg, que es diu La nostra habitació, que vam rodar una part a l'estudi de Quart.cat.
0: Sí, això va ser aquest 2025, també, no?
1: Sí, va ser molt... Al final va ser una mica, ostres, de molta intensitat durant alguns mesos. Bueno, 2024, o sigui, va ser com l'hivern, sí, març o sí, febrer de 2024, i vam acabar això a finals d'any, principis de 2025, no? I llavors, bueno, va ser un procés molt maco també perquè vam trobar nova gent en l'equip, nova gent a la família que va venir a rodar el curt i que després va venir al llarg, no? I llavors, d'alguna forma, a mi m'ha ajudat també doncs, a treballar amb altra gent i a la vegada conèixer noves direccions de com portar els actors, no?
0: Tu te'n recordes com et deia, jo?
1: No.
0: Senyor director.
1: Ah, és veritat. Ostres, sí que fort.
0: Imagina't. Ara sí que et podem dir senyor director.
1: Sí, ara sí. És bonic. O sigui, per tots aquests anys quasi acabat així.
0: I escolta'm una cosa, has citat a la Maria Castan, que també formava part d'aquell grup que formàveu el Núvol, i ella continua, compartiu encara cosetes en aquestes tasques de cinema que feu, no?
1: Sí, exacte, sí, amb la Maria, bueno, tot el procés d'escriptura, de rodatge, de muntatge, o sigui, és muntadora, i per tant està com a muntadora d'aquesta pel·lícula, però no només és muntadora, no? Sinó que és amb la persona amb qui comparteixo tot el rato, totes les idees, i crec que ens truquem cada dia, no?
0: També ho fèieu, no?, quan estàveu aquí preparant les vostres intervencions al Núvol. Teníeu una connexió molt especial entre vosaltres.
1: Sí, la veritat és que, a més, estudiant junts des d'art i crec que compartíem molt com una visió també, potser de l'art, de la cultura, que ens apropava.
0: Si et pregunto pel teu primer record del cinema, el tens clar?
1: Sí. Potser no sé si el record del tot, me l'han explicat tant que el recordo, però va ser quan tenia 3 anys anant al cinema a veure una pel·lícula que era, bueno, la sèrie aquesta que es deia 3 més 2, que era dos animats, doncs la pel·lícula, no? I ma mare sempre m'explica que vaig sortir d'aquella sessió dient-li aquí no tornaré mai més. perquè realment, crec que de petit em passava que el so, quan estava molt alt, m'espantava molt. Llavors jo crec que vaig sortir del cinema molt atordit.
0: I escolta'm una cosa, quan arriba el moment o quan veus clar que tu t'hi vols dedicar al món del cinema?
1: Jo crec que va ser això, quan tenia 14 anys i vaig estar en el rodatge d'una pel·lícula com a figurant que es deia Fènix 1123 i allà vaig veure doncs, tot el món que rodejava l'actuació, no? I et sense parlar, realment vull fer això. I crec que va ser una inflexió, estava molt vital, que estava canviant molt, i just després, amb 16 anys, ja vaig entrar a fer els arts, a l'exerat. Llavors, doncs aquells anys, 14 o 15, anar decidint què volia anar a fer.
0: I com és que decideixes anar al País Basc a estudiar i a completar la teva formació?
1: Sí, perquè el moment en què intento com entrar a la Pompeu, de comunicació visual, no puc per mitja dècima, no? I llavors em quedo, bueno, més penjant en el sentit de dir, doncs no vull anar a l'ESCAC perquè no... Bueno, primer pels diners, però després també perquè no creia en certes coses de l'educació cinematogràfica que implementaven i després també bueno, anar a Madrid, vaig tenir una escola, llavors no vaig tenir l'oportunitat d'entrar a cap universitat i com que em pensés, llavors vaig estar fent 2 anys cada any un curtmetratge amb amics, molt sèriament, també vaig començar a fer anar als festivals de cine a escriure crítica, i llavors va haver un moment en què al cap d'aquests 2 anys que va haver moments difícils i moments molt bons, però va aparèixer aquesta escola. I llavors es crea aquesta escola Sant Sebastià, que és una escola que té un plantejament educatiu totalment diferent, molt més orientat cap al de l'acompanyament i no et diuen com s'han de fer les coses o com s'ha d'escriure. Llavors aplico i soc la primera generació, estic dintre la primera generació, som 45 alumnes, i era el més jove, tenia 19 en aquell moment, i a partir d'aquí és una escola que m'ha acompanyat sempre, no? Que al final és el que jo crec que sempre és important, les escoles, de vida.
0: Hi ha hagut crítics que han qualificat el teu estil de cinema indie. Tu et sents identificat amb aquesta etiqueta?
1: Sí, diguem que en aquesta etiqueta no l'entenc gaire quan és en contingut, diguem, quan és la pel·lícula, el resultat de la pel·lícula, però sí que l'entenc molt, perquè crec que justament, no ho sé, o sigui, crec que al final és un cinema lliure, i en aquest sentit pues crec que tant pot ser comercial com indie, no? Mm-hmm. Però sí que crec que en el procés, o sigui, sí que crec que el procés de fer la pel·lícula és un cinema independent, perquè no entrem en automatismes, pensem com fer la pel·lícula, es fa de forma més artesanal, es fa amb amics, no? Llavors, en aquest sentit sí que crec que correspon molt amb l'etiqueta indie que es va crear justament als Estats Units, en un moment concret, justament de cineastes que volien sortir del sistema de Hollywood.
0: Quan t'has plantejat escriure les històries que després has de plasmar en pantalla, quines històries són les que t'agraden o quins elements han de tenir aquestes històries per tirar el projecte endavant?
1: Bona pregunta, i estic també en això ara pensant-hi, perquè també ara estic pensant en les pròximes pel·lícules. Crec que... I ara sí que ho estic comentant molt a les entrevistes, perquè de sobte, bueno, tinc la influència final del meu avi, però sí que m'interessa l'expressionisme, no? O sigui, un cinema expressionista en el sentit que la forma i contingut vagin unides de la mà, però que sigui expressiva, no? I llavors que s'allunyi potser d'un cert naturalisme, però a vegades m'interessa molt... La joventut en general m'interessa molt, és una cosa que trobo que té molta frescura, que és molt cinematogràfica. Ara m'interessen també la idea de grup d'amics, la combinació de tons, no? D'un to passar d'un to més realista a un to romàntic. M'interessa també poder explorar més el gènere, tipus el terror o el suspens o el cine negre. Bueno, estic com una mica en aquesta fase. Sí que els 7 anys de fer Estrany Riu, clar, han sigut doncs, molts anys, no?, en aquest procés, i per tant també no volia que la pel·lícula quedés reduïda en algo com el que es diu un coming of age, o no volia que es quedés reduïda en una pel·lícula LGTB, no?, sinó que justament crec que és una pel·lícula, doncs, en aquest sentit, que s'allunya d'aquestes etiquetes i es va més cap a l'expressió.
0: Com a espectador, quin tipus de pel·lícula t'agraden?
1: Uau, tot. Sí, m'agrada des d'una pel·lícula... A veure, estic pensant aquí a veure fa poc, però, per exemple, de terror comercial, em crec molt amb la Maria, a una pel·lícula d'una cineasta, diguem, alemana, que es diu Angela Schaneleck, que és una, un cinema molt radical, on hi ha molta elipsis, on allà sí que realment has reconstruït un mateix el relat, però després també, doncs, clar, molt cinema italià, molt cinema també dels anys 70, 80, 90, que crec que moltes vegades s'oblida, i que era un cinema molt interessant, perquè era un cinema que estava entre justament deixant un pont entre un públic més general i una experimentació experimental, no? Llavors, trobo que cada cop el cinema està polaritzant-se més, que se'n va una banda, se'n va cap a lo comercial, lo fàcil, en certa manera, i l'altra se'n va redueix cap a l'experimental i queda també el més elitista, més aïllat, no? I a mi m'interessava com aquest, m'interessa aquest cinema que combina aquestes dues expressions.
0: Jaume, com és el teu dia a dia ara després de la voràgina dels festivals?
1: Bé, bueno, realment estic ben immers en la voràgina. A més de clar, vam estrenar fa dos divendres i des de llavors no he tingut ni un moment tranquil, que és molt esgotador, però a la vegada també és molt bonic. Però venia ja de Venècia, de Corea, de Reykjavik, des d'any on vam guanyar més millor pel·lícula, de Sant Sebastià, i ara també, doncs, demà també començo un viatge, uns viatges per tot el món, que m'ocuparan tot un mes, almenys, i després, bueno, seguir, no? Llavors, és molt bonic acompanyar, és bonic perquè també coneixes altres cineastes, però sí que pateixo una mica pel meu físic.
0: I trobes a faltar alguna cosa quan passes tot aquest temps fora de casa?
1: Sí, o sigui, trobo a faltar, bueno, per una banda, com la família, els amics, no? Perquè és veritat que no els veus, i per altra banda, certa tranquil·litat, no? Certa... alguna zona de confort, perquè quan estàs viatjant tot el rato estàs fora d'aquesta zona de confort, no? I es trobo faltant, és molt difícil, per exemple, escriure quan estàs en aquest moment. I tinc moltes idees al cap, tinc moltes ganes de com sentar-me i plasmar-la, però ara mateix necessito temps, necessito poder-me avorrir una mica per poder escriure i, bueno, no sé quan passarà això.
0: Senyor director, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa. Ens hagués agradat tenir-te aquí a l'estudi, però sabem que estàs ocupat i no hem tingut més remei que fer servir el telèfon, però benvingut sigui. Jaume, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Avui al Faves Comptades us proposem un pla diferent i misteriós. Imagineu-vos un sopar en un entorn emblemàtic com la masia de Can Ametller. I, de sobte, un crim per resoldre. Aquesta és la proposta de Cenas Criminales, una experiència que combina gastronomia, intriga i espectacle. Per descobrir com serà aquesta vetllada que arriba a Sant Cugat aquest setembre, ens acompanyen l'Andrea Espinosa, directora operativa de la Cena Criminal. Andrea, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: I dues persones que són molt importants també per aquesta cita. Sí. Són l'Alejandra Brugarolas, ella és actriu i directora creativa. Bienvenida, Alejandra.
2: Bon dia.
0: Bon dia. I el Rubén Jones, actor. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Per començar, Andrea, explica'ns una mica què és això de les Cenas Criminales.
1: Doncs la Cena Criminal és un format d'esdeveniment que és un superespectacle que combina un sopar gastronòmic amb una obra teatral policíaca en la que hi ha moltíssima participació del públic.
0: D'acord. Quins són els orígens d'aquests sopars criminals? Perquè sembla una proposta com novedosa, no? No la tenim molt habituada, però em sembla que no és tan nou, que això té uns orígens que es remunten forces anys enrere.
1: Sí, exacte. Originàriament, a Anglaterra, a principis del segle XX, teatres amateurs van començar a escenificar trames policíaques i això va guanyant popularitat fins que al final va arribar a Alemanya, que és d'on és l'empresa mare de la Cena Criminal, i s'ha establert en els últims 15 anys amb molt d'èxit a Alemanya, Suïssa i Àustria.
0: Per tant, ve de fa un segle enrere, no? Vull dir, és una reformulació, però la idea ja la van tenir els nostres avantpassats, per dir-ho d'alguna manera. A principis d'any vau fer el primer sopar espectacle, la primera Cena Criminal a l'estat espanyol. Això va ser a Madrid, però fa 15 anys, ara ho deies, que esteu en diversos països d'Europa. Quin és aquest bagatge? Què heu fet durant aquests 15 anys?
1: Doncs tot va començar en un poble de la Selva Negra, Vall d'Estat, que és on visc jo ara mateix, i bueno, es va anar fent gran, van expandir-se per tota Alemanya, més tard també per Suïssa i Àustria, i ara des d'aquest any que hem fet el llançament de la Cena Criminal aquí a Espanya, la Soirée Criminelle a França, i ara, justament la temporada que comença ara, també farem un llançament a Holanda i pròximament a Polònia i altres països.
0: Després en parlarem, però veiem que està en expansió.
1: Exacte.
0: Per tant, suposo que ja hi ha fidels, que ja l'experiència també funciona sí. I que hi ha demanda.
1: Exacte, sí, sí.
0: Quines diferències trobem amb aquest format i d'altres espectacles o teatres o sopars temàtics, no?
1: Doncs la Cena Criminal, primer que és, bueno, és com si fos un Cluedo en viu, la gent va a sopar a un restaurant i de cop pues, hi ha un assassinat i han d'intentar resoldre el cas abans de que s'acabi el postre. I també és molt participatiu, molt immersiu, no és un cabaret tradicional en què t'asseus, hi ha un escenari, prens alguna cosa, sinó que el restaurant es converteix en l'escenari i els actors es mouen entre el públic i fan que el públic també sigui part d'aquest escenari.
0: Aquest setembre torneu a Sant Cugat, ho feu a Can Ametller, on ja vau fer un sopar a l'abril. Com és que heu decidit tornar a la ciutat?
1: Doncs, bueno, Can Ametller és un lloc que és molt especial, són uns autèntics professionals, tant a nivell gastronòmic com a nivell organitzatiu i com a persones, i després també és un espai que és molt especial i que és molt apte per la temàtica que tenim, així més misteriosa, també juguen molt amb la il·luminació per crear un ambient que s'adapti molt bé a la trama.
0: Clar, perquè vosaltres us en cuideu de tot plegat, però suposo que hi havia el moment de buscar els espais on fer aquests sopars, no?
1: Sí.
0: Can Ametller és una masia. Entenc que l'espai també juga un paper important, no? A l'escena criminal, sobretot pels actors. Alejandra, tu també com a directora creativa, a l'hora de dissenyar, interactuar, deu ser important aquest espai, on el vostre escenari, diguéssim.
3: ¿Lo has entendido, corazón?
2: Un poquito.
3: Vale.
2: Necesitaría el doble un poquito de traducción.
0: El escenario, el espacio, el sí. restaurante sí. Es importante a la hora de trabajar, de poder actuar. ¿Qué papel tiene, no? Más allá de ser un espacio donde se cena.
2: Sí, yo considero que es bastante importante porque según la disposición del lugar, nosotros también tenemos una forma de movernos, de comunicar, de interactuar con el público, que el espacio de alguna manera está ahí como guiando y marcando. Entonces te puedes sentir más a gusto en un espacio que quizás es como más expansivo, más amplio, más en, digamos, en cuadrado, que luego hemos tenido espacios que son más a lo largo y entonces, bueno, pues tienes tú que adaptarte al espacio y quizás no hay ahí tanta libertad de movimiento. Entonces, sí, yo considero que el espacio es importante.
0: Clar, perquè cada espectacle acaba sent únic, entenc, exacte, no? Hi ha molt paper d'improvisació per part dels actors.
1: Sí, per part dels actors i per part del públic també, que al principi de la vetllada se'ls otorguen a persones seleccionades pels propis actors guions de personatges que hauran també de participar del que és l'obra teatral. I és molt divertit veure els actors que estan a dins d'aquestes persones que surten a la llum en aquests moments, perquè realment la gent s'ho pren molt en sèrio i fa papelazos.
0: Ara parlarem del paper dels comensals, no? De quina implicació poden tenir en tot plegat. El cas d'aquest setembre és el d'Un cadàver al Louvre. Ens podeu avançar una mica de les pistes d'aquesta trama? Què es trobaran els participants?
1: Sí, clar que sí. És una obra teatral que l'hem adaptat del repertori alemany, que passa al París de 1958 i succeeix en el mateix Museu del Louvre. Llavors hi ha una recepció de premsa mundial i d'historiadors de l'art, i en aquesta recepció pues es descobreix un secret, que és que la Mona Lisa, que està penjada en el Louvre, no és l'autèntica, sinó que és una rèplica, i que l'autèntica, que va ser robada als anys 20, que a part això és un fet històric, mai va tornar al Louvre. Llavors, com que aquesta persona sap on està l'autèntica, passa un assassinat i després, pues, la resta és, sobretot per part dels espectadors, intentar desxifrar qui ha comès aquest assassinat, el motiu, l'arma, etc. Com un Cluedo.
0: Com un Cluedo, que ens sí, deies sí. Al principi. Com s'organitza la participació dels comensals? Ens dèieu, no?, que se'n triaven uns quants, que tenien fins i tot un guió per tenir un paper. Però clar, no ho sé, si a mi em conviden i jo tinc vergonya, tothom participa de la mateixa manera, hi ha diferents rols, com va perquè la gent que es vulgui apuntar sàpiga quines opcions té, si és que en té.
3: Sí, pues, n'hi ha una miqueta de tot. N'hi ha gent que els donem directament uns papers amb uns guionets i també una mica d'atrezzo.
0: D'acord.
3: Un pot ser un xinès, un altre pot ser un italià, la madre abadesa Mendoza, que és basca, i després, durant tota l'actuació, n'hi ha, diguéssim, com papers que són puntuals. D'un moment que... On està el fontanero? El fontanero! I nosaltres ja, quan anem fent l'obra, anem veient, ja vas com sentint si les persones estan més involucrades o menys, o si hi ha, per exemple, una dona que diu...
0: El d'aquí costat, fa la senyal
3: així senyalant al seu marit. Ei, ei, ei! I ja, doncs, tu el que busques és també això, no? Que s'aconseguís aquella mena de bon rotllo i... Sí, sí.
0: Però que ningú serà obligat si no li ve de gust, entenc,
3: no.
0: Que ja busqueu els que ja veieu que estan allò escalfant a la banda per sortir.
3: Sí, ha passat potser un 2% o així que a algú l'hem oferit. No, és que som molt vergonyos. No, vinga, va, que... No, pues ja està.
0: Doncs ja està.
3: Li dius una vegada que s'anime i si diu que no, pues...
1: A més, també, tots els comensals han d'intentar, durant el postre, pues, analitzar totes les pistes. Hi ha uns paperets que posem a les taules que han d'omplir per dir, no?, què ha passat i què ha estat i tal. I després els actors tot això ho recullen i al final de la vetllada, quan es fa el desenllaç, hi ha un equip guanyador que diguéssim, ha estat el que ha...
0: El que han endevinat, no?
1: Exacte.
0: Hi ha també persona, arma... Com el Cluedo?
1: Sí.
0: I la gent l'endevina o no?
3: Sí.
1: Sempre,
3: sí.
0: Són bons investigadors?
2: Sí.
3: Me sembla que...
2: Sempre hi ha algun ganador. Sí.
0: No ha quedat el premi desert.
2: No, creo que no nos ha pasado nunca eso.
4: No, creo que no ha pasado.
1: No, son muy bons.
2: Incluso más de uno. Que a veces hemos tenido como que ir al detalle de la pista y decir, a ver, ¿qué detalle ha puesto este? Que este no ha puesto y entonces este será el ganador. Claro. Incluso una vez dimos dos premios también. Mira. Porque fue como, bueno, es que están muy igualados, pues venga, pa, lo damos dos.
0: ¿Y quin premi tenen?
1: Doncs, de moment, un certificat de bon detectiu, detectiu professional, i, bueno, i una foto que ens fem i que s'enduen de record.
0: Molt bé, un bon record de l'experiència. Per fer tot això possible, parlem una mica del backstage. Quants artistes, quants actors necessiteu per fer una vetllada, una escena criminal?
1: Doncs normalment són dos actors que hi van. Òbviament l'equip que hi ha darrere és molt gran de nivell organitzatiu, comercialització, temes de màrqueting, molts col·laboradors, tant als restaurants propis on fem els esdeveniments, com també influencers que ens ajuden a guanyar visibilitat per les xarxes socials, premsa i de més. I ara mateix a Espanya tenim dos equips d'actors, un aquí a Catalunya i un a Madrid, que es distribueixen tots els esdeveniments de tota la península. Per tant, també hi ha moltes hores de cotxe.
0: Moltes hores, molta feina per anar viatjant d'un lloc a l'altre. I de moment aquí tenim el cas del Louvre, no?
1: Exacte.
0: Entenc que més endavant potser, si la demanda va pujant, trobarem un altre espectacle, per qui vulgui repetir, clar.
1: I tant, home, els millors clients són els que ja hem tingut i els que els hi volem oferir altres obres perquè puguin seguir gaudint d'aquest espectacle. I a Alemanya, per exemple, tenim 30 obres diferents amb dansa.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per tant, sí, a les pròximes temporades anirem traient nous casos que hauran de ser resolts. Sí,
0: perquè, clar, entenc que no es pot repetir, no? Perquè cada vegada l'assassí o l'assassina és el mateix. Per tant, ja jugaríem amb trampes, amb avantatges, si haguéssim participat.
2: I nos han preguntado varias veces que si tenemos otro tipo de obra, o sea, que a la gente que le ha gustado, pues ha venido después al terminar y nos ha dicho, ¿y tenéis más espectáculos? ¿Cuáles son los...?
0: O sea, que ganas de més, no?
2: Tiene ganas,
1: sí,
2: tiene ganas.
1: Sí,
0: engancha.
1: Sí. Sí, sí. Bueno, a Alemanya tenim grups de fans que van a totes les obres i es mouen per veure-les totes, perquè també fem obres per regions, i sí, sí, repeteixen.
0: I el fenomen fan, ja, sí, més consolidat.
1: Del true crime.
0: Sí. I a banda del joc, clar, això tot es fa, hi ha la part d'espectacle, però hi ha la part de sopar. Quin paper té la part gastronòmica en tot plegat? Aquells que siguin... més cuinetes o que els agradi gaudir d'un bon àpat, que s'hi trobaran?
1: Pues és superimportant. És més, a vegades he vist algun comentari de gent, yo solo vengo a comer, porque mi mujer quiere ver el espectáculo, pero yo vengo a comer. I és superimportant, i per això també fem una recerca molt curosa dels espais, de que tinguin també un producte de qualitat, un servei de qualitat, i bueno, normalment és un menú de tres plats, entrant principal i postre, en el qual nosaltres intercalem la nostra obra teatral, que són quatre actes, o sigui, comencem nosaltres, acabem nosaltres, i pel mig tens el sopar. És més, ho intercalem de manera també que al moment del sopar no estem actuant de forma paral·lela, sinó que utilitzem aquests temps entremig dels plats per fer l'entreteniment, i després també, mentre la gent està sopant, primer que pot gaudir del sopar sense estar pendent de l'obra, i a part que estan tota l'estona conversant i analitzant i preguntant-se els uns als altres què ha passat i com ha estat i tal.
0: Ja deuen sortir totes les teories hagudes i per haver,
1: sí,
0: no?
1: Sí, mentre, sí. Mentre molt creatives, sí, també.
2: Vemos cosas que nosotros alucinamos. Como ellos tienen que escribir, como ha dicho Andrea, todo, pues, lo que han visto, cómo han llegado a saber quién es el asesino, a veces vemos cosas que digo, ¿de dónde has sacado eso? O sea, aquí
0: la imaginación.
2: ¿Eh? Alucinante, sí, sí, sí.
1: Sí, y detectius i guionistes, sí, sí, entre mig del públic. Sí.
0: Tindreu algun fitxatge alguna vegada, no, d'algun guionista nou entre els
1: públics? Podria passar.
0: Sí. A quin públic va dirigida la proposta? Teniu un públic o un perfil molt específic? És un públic ampli?
1: És bastant ampli. Ens ve de tot. Ens venen parelles, ens venen grups d'amics o famílies senceres. Sí que està més dirigit al públic adult, però ens han vingut també pares amb nens, que més nens que també han participat i els hi ha agradat, perquè el contingut tampoc no és inapte per al públic infantil o així més adolescent, més jove. I després també tenim una part molt important que és esdeveniments per a empreses, que també els interessa molt perquè és una activitat de team building super, super interessant i que realment en la que no pots no parlar amb els altres i discutir. Per tant, realment una mica de tot.
0: I cal tenir dots de detectiu per gaudir-ho d'allò més o tothom hi pot participar a la seva manera?
3: No, tothom pot participar, perquè hi ha hagut vegades, per exemple, que jo me'n recordo d'una dona que se'n va passar tot el sopar rient. I jo no sé si després ella va participar en
1: la resolució.
3: Sí, gràcies.
0: Perquè es fa per taula la resolució.
1: Sí, més però, o menys, però es fan poden grupet, fer els grups com ells vulguin.
0: D'acord.
1: O sigui, a vegades també, si venen parelles, doncs els asseiem diverses parelles en una taula, acaben participant tots amb tots, o si realment doncs, dius, no, jo he vingut a passar la vetllada doncs, amb la meva parella i fan grup només ells dos, tot és vàlid.
0: A lliure disposició del comensal.
3: Sí, i molt important, a més, perquè ahir ja se crea un ambient que d'altra manera no es crea. Normalment, clar, quan se'n va al teatre, s'està mirant l'escenari, tota la gent està sentada, i aquí és totalment interactiu, i la gent forma part també de l'obra, i entre ells mateixos també a vegades pues, fan amistat després. Així que, sí.
0: Què és el més engrescador i també el més difícil per vosaltres a l'hora de fer aquest tipus d'actuació? Perquè hi ha l'actuació, però hi ha la improvisació i hi ha la interacció que fa que tot allò sigui imprevisible. Com ho viviu?
3: L'entendió?
2: Sí. La verdad que yo siento hasta día de hoy que la gente está bastante entregada. Y eso nutre mucho y enriquece mucho el espectáculo. Para mí no está siendo difícil, ni veo que la gente tenga resistencia, sino todo lo contrario. En cuanto te sales un poquito del guión e improvisas, como que enseguida entran en juego. Y además, como te digo, bueno, hay gente que se aprende hasta el guión que le toca, que normalmente llevamos un libreto, sí. Ellos tienen que leerlo, y hemos visto actores que se lo han aprendido de memoria y decir, wow, o sea, cuántas ganas tiene la gente realmente de entrar a formar parte de esto. Entonces, hasta día de hoy, por mi parte, por lo menos lo que yo me he encontrado es gente muy receptiva y con muchas ganas de jugar. Yo creo que también saben bien a lo que vienen, saben que es una parte teatral, que ellos tienen que formar parte. Incluso hay gente que va porque tiene que formar parte y le apetece formar parte. Entonces están como súper entregados a eso. Y bueno, y luego sí que es verdad que en algún momento nos hemos encontrado gente que te acercas y dice no, yo no quiero, no, a mí no me hagas hablar, no me saques. Pero bueno, también desde un lugar ligero, o sea que no es que te encuentres con enfado, sí. Ni con malas caras, ni no, dices, bueno, pues ya está, no pasa nada, me voy al que tiene al lado. Entonces, sí, toda la gente yo la siento entregada y con facilidad para improvisar con ellos. Sí
1: incluso hay algunos que han improvisado tanto que los actores les han tenido que decir...
0: Sí,
1: lee el guión, por favor, sí. que te vas por las
2: total,
1: ramas.
2: Total.
1: Sí,
2: vienen con ganas, con mucha ganas.
3: Claro, porque
2: sí.
3: en el guión ellos nos dan un pie a nosotros, claro. Y si se lo saltan... No, podemos seguir.
2: No lo ponen
1: pero
2: muy fácil.
1: Estos momentos te hacen mucha gracia.
3: Sí, muchísimo.
1: O sea, de una forma muy natural, les dices, vale, pasa página, por favor.
2: Sí. Y además se lo decimos así, pero puedes pasar la página y la gente se descojona.
3: Sí.
0: Estás desmuntant la proposta, ¿no?
2: Sí,
0: no. Vull dir, la imaginació està bé, però sisplau, senyeste el guió una estona.
3: Y nosotros somos dos actores que nos encanta improvisar con la gente, interactuar con ellos mucho. O sea, mucho.
0: També s'ha de ser d'una pasta especial,
3: no?
0: Com actor,
2: és el que más nos gusta.
3: Sí. Que tenemos, sí. Sí, claro, no es tan ahí del método, sino estar abierto a crear ese buen ambiente.
2: Andrea me tuvo que decir en creo que fue la primera función, Alejandra, contente y no improvises tanto.
0: Porque eso,
2: me lo suele decir bastante, contente y no improvises tanto.
0: Té un tempo, no?
1: Exacte. Estan allà a cuines parant a treure els plats i l'Alejandra encara està improvisant. Dius, a veure, va, torna.
2: Bueno,
1: de donde estés.
0: Sí. Tot plegat ho podran veure a Sant Cugat els veïns i veïnes de la ciutat i Rodalies el 27 de setembre,
3: sí.
0: A les 8 del vespre. On es poden comprar les entrades, quin preu tenen, com ho poden trobar?
1: Les entrades es poden comprar a través de la nostra pàgina web. Allà també trobaran tota la informació de que, com és el format, dates, espais, preus. El preu de normal, regular, són 79,90. Inclou el sopar, com ja hem mencionat, de tres plats. Inclou beguda per tot l'esdeveniment i l'espectacle en si.
0: Super, doncs tothom ha convidat per aquest 27 de setembre i si a algú no li va bé la data o ja no queden entrades, té una altra opció per gaudir-ne a Sant Cugat. A més té temps de marge per comprar les entrades perquè és una mica més endavant, potser és una idea de regal de Nadal, no ho sé, perquè serà el 17 de gener, si no m'equivoco, oi? Sí. La segona funció, també a la masia de Can Ametller d'aquí de la ciutat.
1: Exacte, també és algo que es regala molt. Que és un regal com molt original, diferent, i a la gent pues, també li agrada molt, sobretot ho notem per campanyes de Nadal que pugen les ventes precisament per això, perquè és un regal molt especial.
0: I original, oi? Sí. Allò de sortir del convencional.
3: Hem dit la web? No sé si hem dit la web.
1: És www.la-migdena-criminal.es.
0: Fantàstic, doncs aquí podran trobar tota la informació, més enllà de tot el que ja hem explicat en aquesta conversa, i podran comprar les entrades.
3: Sí.
0: Andrea, Alejandra, Rubén, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per acostar-nos a aquesta escena criminales que arriben a Sant Cugat, en aquest cas del Louvre. De moment veurem si més endavant arriben més funcions. Moltíssimes gràcies.
1: Segur.
0: I molta merda, que digueu els actors.
1: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: I bé, doncs estem a punt novament amb aquests fogons i davantal. Ja ens ho hem posat i ens hem ben col·locat. La Joana i jo, bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Ben preparades. No ens posem mai aquest gorro que tens aquí a punt de cuiner o cuinera.
1: Sí.
0: Escolta'm, ha de ser molt incòmode. Tu te l'has posat alguna vegada?
1: No, per cuinar no em poso mai cap gorro jo. No.
0: Escolta'm, i principalment com el porta endavant, diu que és perquè així no s'ho entén.
1: No, jo trobo que en una cuina d'un restaurant està molt bé perquè hi ha gent que porten els cabells molt llargs, vulguis o no vulguis, a vegades te'ls estàs tocant, el serrell que penja... Jo ho trobo correcte, eh? Uh-huh. Tant en una botiga, també, com es porten aquestes cabelleres i tot això, el cabell recollit jo el trobo molt bé. Ara nosaltres, com que el portem curtet,
0: sí,
1: vull dir...
0: Ja no cal.
1: Jo crec que no cal.
0: Uh-huh. Molt bé, què ens portes avui, Joan? Anirem cap a coses fresquetes?
1: Sí, bueno, avui us porto uns rotllets de pollastre farcits amb bacó i formatge.
0: Oh, que bons, no?
1: Bueno, els pots fer del que tu te vingui més bé o t'agradi, eh? Mm. Però vull dir, jo, són aquests els que vaig fer, perquè això, aquests rotllets ja els trobes comprats fets, o els pots fer tu. Aquests eren de cuixa de pollastre, perquè la cuixa de pollastre queda més melosa,
0: sí,
1: que el pit.
0: Sí.
1: I quan ho tens rostit, canvia, eh? I doncs, llavors, què farem? Agafarem aquests rotllets, si els comprem ja fets... Depèn del tamany, jo n'hi faria un per cada un, perquè després això si et sobra...
0: Quina mida tenen? D'un pam, més
1: sí,
0: o menys?
1: Un pam, sí, o una mica menys. Uh-huh. Eh? Aquests quatre rotllets que ja hi venen, diguéssim, amb aquella malla, uh-huh, que ja ve tot.
0: Llavors, són congelats?
1: No, frescos, eh? Jo els vaig comprar frescos.
0: Uh-huh.
1: Llavors jo faria aquests rotllets que acabem de dir, i... què farem? Doncs quatre rotllets per cada un. Després dels rotllets aquests necessitarem una ceba, un all porro, un parell o tres de tomàques d'aquestes petites, per rostir tot això, una mica de canyella en pols, oli, sal i pebre per empebrar tot això. És fàcil, mm-hmm, allò. Llavors, primer de tot, què hem d'agafar? Hem d'agafar aquests rotllets, que tal com hem dit, ensalats i empebrats, i llavors els posarem a la cassola amb oli a rostir, uh-huh, que agafin color. Sempre la cassola destapada, perquè si la tapem, la carn ens queda, com que fa vapor, la tapadora ens queda blanca, i nosaltres volem que es quedi rosset. Primer els passarem ben passats, i com els tinguem sellats, com diem sempre, de tots els cantons, doncs llavors, en aquí mateix, hi posarem totes aquestes verdures que hem dit, ja tallades.
0: Uh-huh. Eh? Quines verdures?
1: L'all porro, sí? La ceba,
0: sí?
1: Unes quantes tomaques d'aquestes de penjar i una cabeça d'alls.
0: La ceba què? Ha de ser grossa?
1: No, la ceba a quadros o juliana, com vulguem.
0: Perquè ceba tot això... tendre?
1: No, ceba veia.
0: Vale.
1: De tendre també. La
0: també
1: tendre, si volem,
0: fer-ho?
1: També podríem fer-ho. Llavors això ja ho tindrem tot tallat. Li posarem, deixarem passar un aquest oli 4 o 5 o 6 minuts amb aquesta cabeça d'alls, i haurem posat un trosset de canyella en rama, la meitat de la meitat, eh? No gaire, i si ens agrada el llaurer, una fulla de llaurer, i això ho regarem ben regat amb birranci.
0: Ah, està bé.
1: Deixarem que s'evapori aquest birranci, ja tindrem una mica d'aigua calenta, que et diré jo, per 4 rotllets, poder mig litro,
0: sí,
1: no negar-ho molt,
0: i posa l'aigua calenta. Com dius l'avi de calenta o com hem d'afegir? No t'ho pregunto mai i sempre queda amb el
1: gust. L'aigua sempre calenta. Aquest dia, una gran cuinera, que és l'Ada Parellada, que cuina molt, cuina com la nostra, perquè fa cuina, no fa tanta cuina d'autor, fa cuina moderna, però no és d'autor, sinó que és de la nostra, i ella cada dia més,
0: uh-huh,
1: i també està molt amb el reciclar les verdures, el menjar i tot això, i va dir, l'altre dia ella feia uns fideus, i va dir, l'aigua ha de bullir sempre, no podeu posar mai, perquè queden escaldats, i això passa amb l'arròs, passa amb tot, l'aigua ha de bullir sempre, i aquí també l'aigua ja la tenim calenta, li tirem, ho deixem 5 o 6 minuts, i llavors ho tapem. Baixem el foc. I només hem de fer que anar girant aquests rotllets.
0: Ah, molt bé.
1: En tant, cada 20 minuts, cada això, els agirem. Com veiem que estan tous, doncs llavors ja podem tancar el foc.
0: Val.
1: L'única cosa que això ho hem de deixar refredar per poder-ho tallar bé.
0: Uh-huh.
1: I llavors què farem? Ho deixarem refredar. Si ho podem fer el dia abans a la tarda, millor, perquè l'endemà ja ho tindrem això ben refredat.
0: Sí, sí.
1: I si no t'has d'esperar un parell d'horetes, perquè si no, com ho talles, te se trenca.
0: No cal posar-lo a la nevera, però...
1: No. Bueno, si són aquests dies de tanta calor, sí.
0: Bueno.
1: Agafes la cassola i la nevera l'endemà, acabes de fer-ho. Ara, si són aquests dies com ara, que encara no ha vingut, no. Llavors l'endemà treus la malla aquesta... Aquesta verdura la deixes en allà. Ah, també hi podem posar una mica de pastanaga tallada així en diagonal.
0: Mm.
1: 3 o 4 pastanagues. I llavors agafes i treus la malla, ho poses sobre la taula aquella de fusta que tenim i ho talles al teu gust. A 3 dits, 3 centímetres, 4, cada tall. Ho poses tot altra vegada en aquesta cassola i llavors treus els alls. A nosaltres ens agrada perquè els alls... queden molt, molt tous. Queden, es desfan.
0: És que cuits els alls són molt bons.
1: Són bons, eh? Llavors, l'única cosa, si no t'agrades el porro, el treus una mica, o ja no li poses, i llavors serveixes aquesta carn i a sobre una mica d'aquest suquet que t'haurà

0: a què ho podem acompanyar, això? Això ho podem acompanyar, ara que és el temps dels carbassons, amb un carbassó enfarinat i fregit on tempura, amb unes patates fregides, amb uns xampinyons, amb uns xampinyons, aquests els comprem, els netegem, i amb una paella els apassem, els afregim una mica i una mica d'all i julivert, i llavors ja posats en aquest plat, al costat. Vull dir, ho podem, amb esbergínia, amb pebrot vermell, amb moltes coses ho podem acompanyar.
1: Molt bé, no? Eh? Ha de ser boníssim, és, tot,
0: exacte,
1: això, eh?
0: I ara ja ve aquest temps que diem nosaltres que ve bé lo fresc i rostit. A mi els rostits a l'estiu m'agraden molt. Tu no?
1: Sí. I freds encara m'agraden més.
0: Sí, que vaig...
1: No freds de la nevera, eh?
0: No, freds de la nevera no, però si fa una hora que són fets no cal escalfar. Allò que és tevi... Ja va bé. Doncs ara és el temps aquest de tots aquests rostits i els podem deixar fets i llavors, si ho hem fet el dia abans i llavors ho volem deixar per ens anar sobrat, ho posem en un tàper i 4 o 5 dies ho podem menjar sense congelar,
1: Molt bé, no? Molt bé, no? Poses... Però, com que és verdura, també s'ha conservat més,
0: No, no, poses a la nevera en un tàper i tu dius, avui som diumenge, però els menjaré dijous, no cal que congelis. Ara, si dius, no sé quan m'ho menjaré, i si no el dijous dius, saps què? Ja fa masses dies i no ens ho hem menjat, ho congelo.
1: Val.
0: Perquè vull dir, el congelat va molt bé, però és, a mi m'agrada més tot sense congelar.
1: Sí.
0: Però jo considero que el congelat va molt bé per molta cosa. Hi ha persones que ja fan tot això i ho congelen.
1: Sí, ho tenen ja fet per un moment determinat.
0: Per un mes o un... Sí, jo com que tinc temps, ho puc fer. Ara, si me sobra, sí, però jo congelar-ho, per exemple, ara haig de fer una vedella amb bolets i vindran 16 persones o 15 d'aquí dues setmanes i congelo. No, m'estimo més aquella setmana ja fer-ho, aquella setmana mateixa. Això cada un, la cuina...
1: Sí.
0: Doncs és això.
1: Aquests rotllets també els podem fer servir tallats per fer un plat d'entrant, no?
0: Sí,
1: tallats una mica d'una mida d'un parell o tres de dits, no?
0: Sí, i això fas un plat únic, com t'he dit, acompanyat de tot això, o fas una amanida... I això.
1: Ben saludable, eh?
0: I queda molt bo. I llavors, si tu no t'agrada el bacó i no t'agrada el formatge, a la carnisseria te'ls poden omplir del que tu vulguis. De cansalada d'aquella de pebre, de salsitxa, d'ou dur, de pebrot...
1: Ah, sí,
0: sí,
1: tot això,
0: sí, sí.
1: Quin servei, no?
0: Aquests perquè ja són els que venien així, eh?
1: Sí.
0: Però si tu dius, no, a mi això no m'agrada, doncs ells tu ho encarregues, aquell dia no t'ho faran, però dius per demà passat. I és un plat que queda molt bo, eh? Queda molt bo, hasta si tens convidats, aquests farcits que abans sempre fèiem la llata o fèiem vedella, aquests farcits amb això, i amb llom. Amb llom de dos colors queda boníssim.
1: Què vols dir? Doncs ho rellenes amb això?
0: No, sí. L'obren com un llibre i tu li dius, el vull farcit d'això. I ells ja te'l farciran, te'l lleguiran i tot, i llavors tu el vas a comprar i has de fer el mateix
1: caramba,
0: sistema que aquest.
1: Molt bé,
0: i el llom queda molt bo.
1: Molt bé.
0: Llavors també el llom hi ha gent que se'l mengen com a fiambre, fred.
1: Sí.
0: De primer plat. Saps? Fred. Tallant més prim, fred.
1: Sí, jo vaig fer, fa bastant de temps, cosa rara, eh? El llom ben embolicat, diguem-ho així, amb sal grossa.
0: Ah, sí.
1: I després va quedar boníssim, eh?
0: I te va quedar bo. Jo en sal no m'atreveixo.
1: Sí.
0: Perquè una vegada vaig fer un peix i em va quedar... El devia estar massa al forn i em va quedar molt sec, aquell peix.
1: Doncs allò, esclar, me va quedar com si fos pernil dolç, però fet a casa.
0: Sí. Ah, exacte.
1: Vull dir, me va quedar molt bé. Cosa rara, eh?
0: Sempre hi ha coses que
1: surten més bé que altres.
0: Exacte, que et surten més bé que altres.
1: Deves recordar els ingredients, Joana.
0: Doncs per aquests ingredients, tal com hem dit, agafarem un llumet d'aquests de pollastre per cada un. Si són molt grossos, agafeu una 3, però jo agafaria un per cada un. Si s'obre, ja el tindreu. Llavors, necessitarem una ceba, necessitarem unes pastanagues, unes tomaques, un all porro, una cabeça d'alls, una mica de canyella,
1: sí.
0: I si us agrada el llaurer. Oli, sal i pebre. I una mica d'aigua per estovar tot això i aquest bon raig de birlanci que no hi falti.
1: Molt bé.
0: Eh?
1: Això, doncs, és un plat que tothom ens hi podem afegir,
0: sí.
1: I un plat ben saludable.
0: I ara que venen les revetlles... També és una cosa que la pots tenir feta. La setmana que ve us portaré uns entrants per la revetlla, o pel dia de Sant Joan, uns entrants freds,

0: per poder gaudir d'aquests dies.
1: Escolta'm una cosa, els ho podem preparar abans?
0: Sí,
1: tot
0: els ho podem preparar abans i no són gaire difícils de preparar.
1: Molt bé, Joana, gràcies per explicar-nos en aquesta estona de fogons i davantals. Ara estaria en el davantal, avui no me l'embrutic gota, eh?
0: No, avui no, perquè no, això no embrutic gaire,
1: no,
0: eh?
1: No, és verdura.
0: És net.
1: Gràcies, Joana, fins al proper setmana.
0: Molt bé, vinga, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta d'etapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: A Viatge tenim aquí els àpats de revetlla, de festa major, de final de curs, de comiat, perquè ve l'estiu, sobretot sopars, quan fa la, quan la calor afluixa i ve més de gust menjar i fer petar la, la xerrada, és quan arriben aquests moments. Són àpats que coincideixen amb l'arribada de certs productes de temporada, juntament amb les altes temperatures. Configuren un receptari ampli on la frescor s'imposa la barreja d'ingredients dolços i salats, i és, de fet, quan està més permesa que mai. Avui us proposem un menú complet de revetlla per celebrar l'arribada de l'estiu. I ho farem amb el Manel Guirado, que és el nostre prescriptor gastronòmic, no?
1: Què tal?
0: I com estàs?
1: Jo bé.
0: Ah, molt bé. Sí, és sí. Que no et sentia.
1: Sí, sí.
0: Aquí estic. Celebració, festa, coseta fresca, no?
1: Sí, bàsicament.
0: Quines són
1: però les... que faci il·lusió.
0: Allò que... per on comencem?
1: Mira, jo us plantejava un menú, diguem-ne.
0: Vale.
1: Val? La idea és, ens centrem més en aquestes això, revetlles i sopars de nit, potser ve més de gust treballar-se una miqueta o menjar una mica més que no pas durant el dia que fa més calor, i a més hi ha molta celebració, no? Revetlles, Sant Joan, festes majors o simplement això, com dèiem, comiats d'estiu, etc. Prepareu també la glaçonera, les copes i el llevetaps, perquè us proposaré també amb cada un dels plats que anirem dient. Idees.
0: Val.
1: No és obligatori, òbviament, igual que no és obligatori tota la resta del que diré. Llavors, com que és un menú, doncs començarem, si us sembla, pels aperitius. D'acord? Els aperitius, sobretot, és la part en què volem doncs, començar a rebre, si de cas, els convidats, poder xerrar una estona, no estar molt atabalats a la cuina, o si ho estem, que els aperitius no ens molestin gaire, per tant, jo aniria a coses, diguem-ne, fàcils, fredes, que pràcticament tot el menú d'avui serà fred, no tot, però quasi. I començaria, per exemple, amb tot el món dels envinagrats i els fermentats vegetals, no només vegetals, però principalment, que és un tema que aquí, bàsicament, el centrem amb les olives, ens pensem que només hi ha les olives, i hi ha tot un món darrere superinteressant, que hi ha, que té detractors, potser, però hi ha gent a qui ens agrada molt i, per tant, jo aquí trenco una llança a favor d'ells. És a dir, tot el que són els cogombrets, les cebetes, les pastanaguetes, allò que a Múrcia ho piquen i diuen variantes, doncs això, és boníssim, supersaludable i, a més, és aperitiu, perquè el tenir aquest àcid fa que ens entri gana. Que ens ho volem treballar més, podem fer o comprar... les típiques banderilles, les gildes, totes sí. Aquestes històries, que ara hi ha una moda, o hi ha hagut en els últims anys una moda, i trobem variants xulíssimes. Banderilles que porten formatge, que porten salmofumat, que porten el que vulgueu. Gilda tradicional que li podem afegir tomàquet sec, que li podem afegir carxofetes, que podem fer el que ens dongui la gana. O inclús ens podem fer nosaltres els propis envinagrats, fent, diguem-ne, basant-nos en la tradició japonesa, que fan el sunomono. Podeu agafar, per exemple, el cogombre, raves, ceba, pastanaga, els talleu a llesques fines o a juliana, i els amaniu amb vinagre d'arròs, si no en teniu de poma, sal, sucre, i si voleu un reget de salsa de soja. I això ho deixeu reposar una horeta a la nevera.
0: Només?
1: Sí. Sí, una o dues horetes. És molt express, és molt ràpid. I al final una mica de cesa amb torradet per sobre, per exemple, i això és un aperitiu super sa i super bo. Per exemple, què més podríem fer? Home, si llavors ens posem ja una miqueta amb el món del maridatge, amb aquest tipus de coses, doncs home, aniria amb un vermut o un aperitiu amarg, alguna cosa d'aquestes, no? Ja que comencem.
0: Un vermutet, sí.
1: Clar, a més el vermut és amarg, és dolç, és àcid, però la dolçor el que ajuda és que precisament no ens interfereixi amb el vinagre. Els vinagres, els envinagrats són molt complicats amb la beguda, però un vermut o alguna beguda d'aquestes, o un Negroni, vull dir que un dia és un dia, o un Spritz d'aquests, doncs funcionen molt bé. Que voleu una cosa més de tota la vida, una cervesa d'aquestes lagers,
0: també,
1: pils,
0: també.
1: Amb els vinagres funciona molt bé, i si no, jo sóc un gran aficionat als vins de Xerès, llavors aquí és una bona ocasió per obrir una ampolla manzanilla, i això queda fantàstic.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, això va a
1: gustos. Si t'agrada. Clar,
0: no, clar,
1: si t'agrada. Però és una bona ocasió per provar aquest tipus de vins. També podem optar als aperitius pels peixos fumats i salats. Fàcils de servir, això et ve donat, vas a una bona bacallaneria o botiga especialitzada, fas una taula de salmó, de bacallà, d'arengada, de sardina fumats, que els pots acompanyar amb un bon pa, mantega, algun formatge d'aquests Aquí ja anava la part salada, la part de tot això. Però sí, fumats, bé, també podríem trobar saïto fumat, més raro, però sí. Pa, mantega, algun formatge tipus crema, alguna cosa d'aquestes els hi queda fantàstic, o si no, el que et deia, peixos salats, si vols afegir els saïtons amb vinagre. Com pot ser el bonito, el salat, l'anxova, la moixama, coses que es fan molt per la zona de baix, doncs de Múrcia,
0: Màlaga... Sí, una moixama amb unes ametlletes.
1: Exacte. Oli d'oliva, no necessita res
0: fantàstic.
1: Més. Podem mantenir el fino i la manzanilla per maridar, però si estem amb diguem-ne, en plan més fumat, doncs un vi blanc amb una bona acidesa, tipus un chardonnay, fresquets. Un albariño, un macabeu més de la terra, però que sigui acidet, això, fantàstic per començar. Val? Sense criança, sense res, una cosa més fresca. Si voleu treballar una mica més, dues idees que us dono. Per una banda, preparar els vostres seitons en vinagre, per això deia, espera que parlarem dels seitons. Fàcil, també, recepta basada en Japó. Que ens els obrin.
0: Sí.
1: Els congeleu 48 hores pel tema nisakis, descongeleu. Els rebosseu amb sal 10 minuts, rebossats, perquè suïn aigua i es concentrin. Els esbandiu i els poseu a dintre d'un bany de vinagre d'arròs o poma i aigua a parts iguals, mitja horeta. Els traieu d'allà, els assequeu, els cobriu amb oli vegetal o d'oliva i els podeu deixar reposar 2 o 3 horetes a la nevera. Però és exprés i per dintre queden una mica més cruets i no tan secs com els tradicionals i no tan forts de vinagre. Boníssim.
0: Que bo.
1: O si no, ho podeu treballar, per exemple, uns musclos, que també és temporada, començàvem amb el musclo del Delta. Jo els faig, per exemple, com si fos un curri tailandès. Llavors tu fas un saltejadet de ceba, pebrot, all i gingebre i poses una mica de pasta de curri d'aquests tailandès que pots comprar en botiga, més igual si és el vermell, el verd o el groc, una bona cullerada, remenes, cobreixes amb llet de coco i fas un xup-xup. En paral·lel has bullit has obert els musclos al vapor, reserves el suc, sí. I llavors ja tu hi tires els musclos allà dintre, una mica del seu suc per donar el punt de sal, i a últim moment acaba refrescant amb una miqueta de suc de llima i fulles de menta, coriandre, alfabra, el que vulguis. Okay. Remenes, això és un aperitiu al·lucinant. Passem als entrants, o no?
0: Oh, i tant. Home, i tant.
1: Clar, tot
0: no,
1: això
0: no ens quedarem aquí, només.
1: Tot això és de peu, fins ara. És a dir, sí. Són coses de peu, fàcils, etc. Val? Perdó, pels musclos,
0: sí.
1: Un vi rosat o un escumós rosat?
0: Val.
1: Prova-ho. Però que tingui ja certa potència.
0: Fa temps, que no em prenc un
1: rosat. Doncs cada vegada se'ls fan més bons, perquè s'ha posat de moda internacionalment, que no aquí, ara és un bon moment, perquè trobem cada vegada més vins rosats de qualitat.
0: Producte bo.
1: Sí, molt bons.
0: Ens
1: seiem a taula, val? O sigui, els entrants ja seiem a taula, per tant, aprofitem fer coses que requereixin coberts, etc. Dos possibilitats, o que poden entrar les dues. Primer, món amanides. Jo crec que és el gran moment, hem de menjar més verdura, hem de menjar més fulla, la gent no menja gaire amanida i menja encara quan la posen allà al mig amb la resta de menjar. La gent es llença a la proteïna i l'amanida sempre queda. Llavors, comencem amb una amanida i no traiem res més, la meva recomanació. No, ara toca l'amanida. Hi ha alguna cosa més? Sí, després.
0: Sí.
1: Llavors, aprofitem ara que hi ha uns enciams fantàstics, deixem les bosses preparades a part, això és pels dies de cada dia, i treballem una mica i netegem uns bons enciams, els que ens doni la gana, i els amanim simples, és a dir, els hi podem afegir una mica d'alguna fruita, un bon tomàquet si ja n'hi ha, una mica de ceba tendra. Ens treballem una bona vinagreta, que pot ser supersimple, vinagre, oli, sal, pebre, mostassa si vols, alguna marmeladeta o alguna cosa, el que tu vulguis, però simple, que brilli l'enciam. Si, bueno, voleu una cosa una mica més potent, doncs, òbviament, hi ha tot el món de les esqueixades, dels empedrats, de les amanides russes. És menys verdura, és una mica més. Però també existeix, i el bo que tenen aquestes és que ens permeten tenir-les totalment fetes, amanides i tota la nevera, i treure-les a l'últim moment. Si ho fem amb fulla, sí que almenys us diria que amaniu amb la vinagreta al darrer moment.
0: Oh, clar, sí.
1: No es fa malbé.
0: Sí, sí.
1: Però a part d'això... doncs,
0: de lletja després.
1: Exacte. A nivell de maridatge, depèn molt de l'amanida. Si estem amb vinagres, escolta, bevem aigua, no passa res. Dona una estona que ja tornarem, val? Si no, depèn de quina, també ens pot funcionar, com dèiem abans, un rosat, però especialment perquè no un escumós una miqueta lleuger com aquests ancestrals que estan fent ara. Un dia, si vols, ja parlarem què és això d'un ancestral. Però és una alternativa.
0: Sí,
1: és la forma d'elaboració alternativa a la clàssica del cava xampany, que es fa amb 2 fermentacions. Aquesta només n'utilitza una. Es acostumen a ser escumosos més frescos, més afruitats, més fàcils de beure. però per certes amanides poden funcionar molt bé. L'altra opció d'entrants, sopes fredes. Gazpachos, salmorejos, ajo blanco...
0: Això ara ja comença a sobre la veda.
1: Clar, llavors, bueno, sí, és una cosa que potser ja està una mica trillat, però aprofitem doncs, per utilitzar fruita de temporada, no? Un gazpacho de préssec, de cirera, de síndria, de... Val? Que vulguem, si volem una cosa més lleugera i que inclús beure amb got. Salmorejo sempre és més espès. Aquí m'agrada que sigui tradicional de tomàquet, però m'agrada fer-lo més lleuger, per poder menjar en plan cullera, però no tan dens, i aquí sí que jugar una mica amb els complements o els toppings, no? Doncs uns dauets de bacallà esqueixat, amanits amb oli d'oliva, olivada i uns encurtits, i això li dona un toc molt, molt divertit. O si fem un ajo blanco, que el podem fer tradicional d'ametlla o d'ametlla i meló, i posaria sobre uns dauets també doncs, d'algun peix fumat, o una vieira a la planxa, o alguna coseta d'aquestes, val? Unes escopinyes obertes al vapor... O si no, la clàssica vichyssoise, que és una cosa més contundent, però que també ens dona molta... I això ho podem tenir fet unes hores abans i ja està.
0: Oh, i tant, sí, sí. Cap problema.
1: Aquí, doncs, tornaríem a nivell de vins, doncs, si són les sopes aquestes més de verdures i tal, i fred, amb vinagre, com els gazpachos, etc., doncs el fino a la manzanilla és un clàssic, funciona molt bé. Si l'havia obert abans, doncs podeu continuar. Si és més una vichyssoise, més amb crema, doncs un vi blanc amb notes de criança. Podria funcionar bé. O un escumós ja més treballat, més xulo. Com ho veus per ara?
0: Uf, jo ja...
1: Queda gana o no? Ja,
0: ja començo a tenir l'estómac una mica més...
1: Val, amanida o crema, no fa falta les dues, podem fer només una. Principals, us dono també dues opcions. No fa falta agafar les dues, òbviament, dues opcions. Que sou de... que us agrada aquell dia embolicar-vos una mica. Home, a mi m'encanta i és molt típic encendre graelles i fer una graellada de peix, sobretot amb sardines. Fem una sardinada.
0: Val.
1: D'acord? T'agrada o no?
0: Sí.
1: Sardina. A mi m'encanta, és que m'al·lucina. I ara és...
0: M'agrada més el seitó. Jo és que la sardina a la brasa em costa més.
1: Després no et dona una altra opció,
0: No l'he consumit gaire.
1: Val,
0: però...
1: t'entenc.
0: És que jo sóc molt punyetera amb això de les mides.
1: Ah.
0: I la sardina, si és molt gran, no...
1: No, però clar, el bo és que ara comença a haver-hi, o començarà
0: és
1: a haver-hi...
0: És època.
1: Aquí al Mediterrani. Acostuma a ser més petita, molt tersa, molt, molt dura, no és com la del nord, que és una miqueta més grandota i més tova a vegades, sinó que té una textura més dureta, és mitjaneta, però està molt plena de greix. Llavors, ara és el moment ideal. Si pot ser al Mediterrani, mida mitjana, fantàstic. Simplement, això és facilíssim. Destripem, a mi sí que m'agrada tot la tripa, ben salada a consciència, l'embadurnem amb una mica d'oli d'oliva i la posem en una d'aquelles reixes dobles.
0: Sí.
1: Temperatura mitja, per tant, certa alçada, 2 minuts per banda i fora amb una safata. I la ruixem amb una salseta, amb un oli aromatitzat que ens hem fet amb oli d'oliva, suc de llimona o vinagre, all, julivert i, si volem, una mica romaní o el que sigui. Això ho triturem, biberó, i per sobre. Ja està. Pa torrat... I de peu, inclús, eh?
0: Que no falti patorrat.
1: Ho podem fer, si no, amb sorell, també, que és un altre peix que el tenim molt oblidat, sí. I que, fet de la mateixa manera, és extraordinari i molt barat, també. Està molt bo. Que volem aprofitar la graella i hem trobat a un preu mòdic o que ens volem gastar diners, doncs fotem unes gambes de Palamós ben guapes, minut per banda, i completem la graellada. Que no volem fer tota aquesta història que volem tenir ja preparat, jo llavors us diria que ens passem a la carn, carns fredes. Les carns acostumen a poder-se fer i refredar i menjar fredes millor que el peix en general. Val? Llavors, doncs, agafem un pollastre, sí. Porc, vedella, és igual. Peces que podem lligar, no? El típic rodó, el típic roast beef, més igual el bitxo, que el podem fer al forn, segons les instruccions del carnisser, doncs això deixem, fes-ho més, fes-ho menys, el roast beef poquet, etc. I us proposo llavors una salsa que alguns coneixereu, que és la tonata. La del vitello tonnato,
0: sí.
1: Que és una salsa feta amb maionesa, tonyina, de llauna, anchoves, tàperes, pebre, poca cosa més. Això ho tritures i tens una salsa que et mantens a la nevera i per qualsevol d'aquestes carns és fantàstica. I pel dia següent, per una pasta freda, també et fas uns espaguetis o uns macarrons, els refredes, poses aquesta salsa i està boníssim.
0: Versàtil.
1: El bo d'això és que ho tens fred, ho pots tenir inclús tallat i l'únic que has de fer al final és posar la salsa.
0: Molt bé.
1: Amb això què faríem? Aquí ens anem ja, va. Aquests vins blancs escumosos més treballats, una miqueta amb més criança, un rosat una mica inclús més potent, o un escumós rosat, o inclús si hi ha qui vol negre, doncs hi ha tota una gamma ara cada vegada més de negres més lleugers, a base doncs, de Pinot Noir, Mencia de la zona de Galícia, o les trapats de la Conca de Barberà, que per aquest tipus de coses són fantàstics. Una mica frescos, que estiguin una mica freds, no molt, una mica.
0: Sí, sí. I anem al postre.
1: Dos opcions també, va. Aprofitant la fruita de temporada, especialment els vermells, encara quedarà alguna maduixa, esperem, si no, cirera. Estem en ple cirera, treballem una mica, els hi traiem el pinyol, i el que fem és servir-los doncs, amb algun lacti per donar-li més cos. Vidilla. Fem una crema de mascarpone, mascarpone a temperatura ambient que estigui ben tou, muntem a part nata, doncs a parts iguals, una mica menys de nata que la mascarpone. Muntem la nata, quan està quasi a punt de neu, li podem afegir una mica d'aquelles gotetes de vainilla, una mica de sucre, i després això ho incorporem amb mascarpone, com si féssim, acariciant, com si féssim un pastís. I amb aquesta crema de base hi posem per sobre unes cireretes, que les podem haver macerat amb una mica de sucre, un raig de Grand Marnier, no passa res, i això ho servim, està estupendo.
0: Jo, quan arribo a les postres, ja em queda poc espai, la veritat. Per tant, necessito algo més lleuger.
1: Una amanida de fruita, que fem fruita de temporada.
0: Mira,
1: també.
0: No et dic que no, eh?
1: Préssec, que també començarà ja. Cireres, si queda alguna maduixa, i si no, doncs fora. Una mica de pinya, sempre va molt bé per fer baixar, tot i que no és la proximitat, però bueno, ens la permetem. Papaya, si vols, no sé. Fruita d'aquesta, tallada en macedònia, és a dir, de huets petits, i això deixes a la nevera. I a part fas també una salseta amb llet, ai, amb llet, perdó, amb llima, amb suc de llima o de llimona, si no, una mica de la seva pell ratllada, mel, gingebre i fulles de menta, i això tritures amb el túrmix. Proves que estigui equilibrat d'acidesa i de sucre, i a últim moment abans de servir, ho llances a dintre de la fruita, barreges i ho serveixes amb gotets.
0: Déu-n'hi-do, escolta, tenim opcions per totes les celebracions. Hem dit que si festa major, que si Sant Joan... Bueno, primer Sant Joan, eh? Sant Joan, festes majors, els comiats de les escoles...
1: Sí, amb els pares vegades... de les escoles, amb els companys de feina que me'n vaig de viatge, ja, tot això. Sempre hi ha algun sopar.
0: Doncs aquí tenim opcions que les podem combinar perquè, escolta, no farem tot el menú el mateix dia, no cal.
1: No, però bueno, aquí tu tens un menú, un platet amb quatre passes, està molt bé. Qualsevol d'aquests plats també ens serveix després per arreglar un dinar, un sopar...
0: Informal.
1: O enmig de les vacances, quan tu et dediques a la platja i aquestes històries, doncs en fas un d'aquests i l'únic que has de fer és treure de la nevera, destapar-lo, menjar-te'l i tornes a la platja.
0: Molt bé, doncs celebrem el final de curs, Manel.
1: Veritat.
0: Ens acomiadem i ho hem fet doncs, parant taula i gaudint del que hem fet tota aquesta temporada.
1: Tot una revella, però al migdia.
0: De les bones. Manel, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon
0: estiu. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu. Vinga.

0: A l'Espai de Cultura d'avui ens ocupem de la segona edició del Festival Gatzara, una cita que torna a Sant Cugat amb tres dies plens de música, dansa i cultura tradicional dels Països Catalans. En repassarem les novetats d'enguany, l'evolució després de la primera edició i de com es construeix un festival que vol ser referent de la cultura popular. En parlem amb la Gemma López, que és coordinadora de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. Gemma, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Tenint la referència ja de l'any passat, amb quines perspectives organitzeu aquesta segona edició?
1: Amb moltíssimes ganes, amb molta cautela també, perquè l'any passat va ser un èxit, i esperem que aquest any ho torni a ser, però hem de mantenir el nivell. Hem de mantenir el nivell de l'any passat, i crec que ho aconseguirem.
0: Mm-hmm. Gatzara és una iniciativa de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, que
1: sí,
0: té el suport de l'Ajuntament, que hi participa com a coproductor.
1: Sí,
0: podríem dir.
1: Sí.
0: També teniu el suport de la Diputació de la Generalitat, així com la col·laboració d'entitats culturals de la ciutat. I hem de dir que el festival s'emmarca dins de la programació cultural de prop.
1: Exacte.
0: Dels centres culturals municipals.
1: Exacte.
0: Qui aporta què i quin paper fa cadascú?
1: A veure, els organitzadors principalment és l'Escola de Música Tradicional, com hem anat fent fins ara. Llavors, monetàriament també una mica amb coproducció l'Ajuntament, i monetàriament la Generalitat i la Diputació ens fan suport amb, bueno, subvencions i així, i després tenim totes les altres entitats, com la Unió, Espai Mallorca, a l'Escamot Català, l'Obrador de la Temerària, moltes entitats d'aquí Sant Cugat que ens fan suport a l'organització, venen, fan cursos programats dins del cap de setmana del festival i anem fent així.
0: La primera edició també va tenir aquesta estructura?
1: Sí. De fet, més. La primera edició vam aconseguir més entitats que col·laboressin que en aquesta, perquè en aquesta hi ha hagut un parell de baixes. La gent té molta feina i tal, i hi ha hagut una baixa puntual que ens sap molt greu, però bé, ho hem salvat. Hem pogut fer més tallers i tal, i ho hem salvat molt bé.
0: Per aquells que es van perdre la primera edició d'aquest festival, expliquem què és el Festival Gatzara i quin és el seu objectiu cultural i social.
1: Vale. El Festival Gatzara és un festival de tres dies que intenta fer una mostra de la música d'arrel dels Països Catalans. El principal objectiu és portar un tastet de cada part del territori. Mallorca, País Valencià, Principat, Catalunya Nord, i intentem fer que hi hagi representació de tots els Països Catalans. És un espai on es barreja música i dansa, un espai on es barregen nivells socials, es barregen edats, tot molt... Intentem que sigui tot molt...
0: Molt barrejat, molt heterogeni, no? Que sigui per tothom.
1: Exacte.
0: Tant pels que són nouvinguts en aquest gènere musical,
1: sí,
0: no? Com pels que ja ho tenen per la mà i fins i tot són experts.
1: Exacte, i intentem portar les coses d'altres llocs que normalment aquí potser no ho veuríem tant, no? Portar grups del País Valencià, pues, no es veu a tot arreu.
0: I quines diries que són les principals novetats d'aquesta segona edició respecte de l'any passat, si en teniu, de novetats?
1: Sí, sí, aquesta edició contem amb el suport dels de Cantades, que són uns sopars cantats que organitzem conjuntament amb l'Obrador d'Arrel de la Temerària, on ells s'encarreguen de la part de l'àpat, i nosaltres ens encarreguem de la part musical. I llavors és un espai on, mentre sopem, són sopars dinamitzats musicalment, i es canta, es pot tocar, és una mica de jam cantada.
0: On es farà això?
1: Això es farà al Centre Cultural, a la Unió Centre Cultural.
0: Anem als espais. Ara ja hem anomenat un d'ells, el de la Unió, però quins altres espais, escenaris de Sant Cugat acolliran les diferents activitats d'aquest festival?
1: Es farà tot. a la Unió Centre Cultural, perquè tenim diferents espais allà dintre. Podem utilitzar la sala Clavé, podem utilitzar el pati, l'espai de hall del Teatre de la Unió, i també utilitzarem, en aquest cas, el diumenge al matí farem un sarau, que és una espècie de jam tradicional, on es pot ballar, portar l'instrument, cantar, tot obert, que serà el celler cooperatiu.
0: I això serà diumenge?
1: Diumenge al matí.
0: Quin tipus d'activitats trobarem en el programa? Has parlat de concerts, de tallers, de balls, de...
1: Àpats.
0: Sí, conferències també? O...
1: Sí, hi haurà una conferència just el dimecres abans per presentar una mica el Gatzara i tal, una conferència organitzada per la Unió amb el Jordi Fossas, que és el director de la Fira Mediterrània de Manresa, que vindrà a explicar-nos un projecte, i farem una mica de col·loqui de la salut de la cultura popular i tradicional aquí a Catalunya, a veure què en traiem.
0: La idea és que hi hagi una participació activa del públic. És a dir, el públic no farà de mer espectador, no. Oïdor, sinó que també s'hi haurà d'implicar, no?
1: Exacte. El Festival Gatzara es tracta de compartir vivències i de ballar, i d'escoltar, i de ser partícip de tot el que pugui passar durant aquell cap de setmana.
0: Hi ha alguna activitat que estigui especialment pensada per a famílies o per al públic que s'hi acosta per primera vegada i desconeix aquest món?
1: Sí. Aquest any estrenem una part del festival que serà el Gatzareta, que és el diumenge al matí és un concert pensat per públic infantil. Vindrà un grup molt bo que es diu Filomena, i que fan cançons tradicionals per canalla, i bueno, ho recomano molt per les famílies.
0: Sí. Quan parleu de posar la mirada inclusiva i comunitària, exactament què voleu dir? Això de que sigui una experiència compartida entre els actors i que el públic també faci d'actor, no?, en aquesta invitació?
1: Sí, exactament. Exactament. No volem que la gent vingui a mirar, sinó que també tenim la sort de comptar amb la participació de l'Escamot Català, que és un col·lectiu que venen als concerts i ensenyen les danses, o sigui, ells són molt ballarins i ensenyen les danses a tothom qui no se les sap, conviden a la gent a ballar, conviden a participar del que s'està organitzant allà.
0: I com s'ha treballat amb les entitats culturals de Sant Cugat per construir aquesta segona edició del festival?
1: Hem contactat amb l'Esbart Mediterrània, que sí. Això estem molt contents perquè ens facin l'obertura del festival. I han creat... Bueno, és que ho volia dir perquè han creat un espectacle de nova creació per... Un espectacle participatiu, tornem a dir, de nova creació pel divendres a les 6 de la tarda per la presentació del festival. I després també pues, hi han hagut bastantes entitats que s'han posat en contacte amb nosaltres perquè volien participar, perquè volen viure-ho en primera persona.
0: I a part del grup Mediterrània, alguna altra entitat de la ciutat? I si no, repassem les que heu convidat.
1: Convidem el Joan Peiró, que és el que ens farà la dinamització al sopar de divendres, que ens farà cançons del País Valencià. Dissabte al matí tenim un taller de pandero quadrat i tenim un taller de sardana satànica, que això és una entitat que hem anat a buscar nosaltres, que és una entitat que es diu l'Espurna, que és de Molins. Ens explicarà, ens farà una mica de tot, una mica de taller de sardana, ens explicarà una mica què han recercat ells, com es ballava abans, com es balla ara, quins canvis hi han hagut a les places en quant a les sardanes. Després tindrem el dinar a càrrec de l'obrador de la Temerària, més tallers a la tarda, a laboratori sonor, a Espai Mallorca ens farà un taller de ball de bot i també ens dinamitzarà el sopar del dissabte a la nit i el diumenge Gatzareta.
0: Gatzareta.
1: Sí.
0: Espereu públic infantil, molt públic infantil.
1: Sí, sí, sobretot sí? El diumenge, sí.
0: O sigui que hi haurà sessió dissabte i diumenge.
1: Hi haurà, començarem divendres, hi haurà tot el dissabte de programació i el diumenge fins després de dinar. Que també hi haurà dinar amb l'obrador d'Arrel i després de dinar la Clara Iats, que és professora d'aquí de l'Escola de Música Tradicional, ens dinamitzarà un cafè magnífic. Mm.
0: Com és important per vosaltres projectar la cultura tradicional cap al futur, cap als nous públics, no? Que aquesta, precisament, és una oportunitat per arribar a aquests nous públics.
1: Sí, per nosaltres és molt important perquè no deixa de ser un patrimoni que nosaltres hem de preservar, hem de conservar, hem d'inclús transformar i hem de mantenir-lo viu. Llavors, una d'aquestes... Per aconseguir aquests objectius ens hem de dirigir a tots els públics. Tant infants, gent gran, joves... Hem d'intentar que la programació estigui pensada per tothom, per tots els públics, i que puguem arribar a totes les franges.
0: Mm. I això es fa organitzant festivals com aquest.
1: Exacte.
0: I en el dia a dia, o sigui, quan no hi ha festival, de quina manera ho podeu fer?
1: Nosaltres fem a l'Escola de Música Tradicional, durant tot el curs escolar, fem formació d'instruments tradicionals, enfocats molt en el que són els cicles festius de tot l'any, no? El calendari festiu, no només de la ciutat, sinó de Catalunya. I intentem transmetre oralment totes les tradicions que ens han transmès a nosaltres els avis, que vagi perdurant, no?
0: Mm-hmm. Penseu que esteu en un bon moment ara mateix? Vull dir que fa uns anys, si posem la mirada enrere, semblava que hi havia coses que es podien quedar pel camí, que es perdien, però que hi ha hagut una generació que ha insistit, que hi ha posat interès i que està evitant precisament que això caigui en l'oblit.
1: Sí, sí. Jo crec que estem en un molt bon moment. Potser l'escola ara mateix fa 15 anys que existeix i al principi ens havia costat molt, teníem molt pocs alumnes. Ara, de cop i volta, per un seguit de... que no sabria explicar per què, però han aflorat molts projectes d'aquest estil. Està tornant a... no sé si dir està de moda, però alguna cosa crec que estem fent bé perquè la gent també gaudeix amb les propostes que fem i ens venen a buscar, sobretot l'Ajuntament també ens demana consell per les festes tradicionals i, en el fons, la música tradicional és el que ens marca el calendari festiu.
0: Mm. I això no només passa a Sant Cugat, vull dir, segur que en les vostres relacions amb altres entitats com la vostra també noteu aquest bon moment?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, això... Sí, no sabria dir per què, però no només passa a Sant Cugat, sí.
0: Quin impacte espereu que tingui el festival a la ciutat, tant a nivell cultural, social i no sé si econòmic també, amb el públic o la gent que pugui venir de fora?
1: Vindrà gent de fora, això n'estem segurs. N'estem segurs, vindrà gent de fora. Això vol dir que també tindrà un impacte a la ciutat perquè la gent també coneixerà la nostra ciutat, que vingui gent de fora sempre és positiu. Un impacte cultural també. La nostra idea és anar mantenint aquest festival i anar-lo fent créixer al llarg dels anys. I penso que serà una bona manera.
0: Mm. Jo abans deia, al principi, Gemma, que us voleu convertir en un referent de la cultura popular. No sé si m'equivoco, però no fa gaire... Em sembla que hi havia un festival als Pirineus. No sé si era de música tradicional, no me'n recordo, però em sona que hi havia un festival, però clar, vosaltres esteu treballant des d'aquí, des de Sant Cugat, per enfortir, no?, aquesta tendència. No sé si hi ha més entitats com la vostra que tinguin també aquest interès, aquesta intenció, no? De remoure tota aquesta,
1: sí,
0: cultura.
1: Sí, entitats de cultura popular arreu de Catalunya n'hi ha moltes. El que passa que molt repartides en el territori. als Pirineus n'hi ha, a les Terres de l'Ebre també, a Lleida, i hi ha moltes entitats que des del seu espai van intentant fer créixer aquest moviment, no? I referent a la pregunta que em feies abans, crec que cadascú des de les seves possibilitats és com estem intentant
0: créixer, no?
1: Créixer i fer veure la importància del patrimoni que tenim entre les mans.
0: Mm-hmm. Però clar, quan un fa un pas més, com és organitzar un festival com aquest, ja diríem que són paraules majors, no?
1: Sí,
0: bueno, és un creixement compartit, el que voleu és estendre aquesta xarxa, no?
1: Sí, ens agradaria molt estendre-ho i que fos referent, que fos un festival referent, com un festival que es fa a Vilanova, que també és molt famós, o com el Cantut de Cassà de la Selva, que aplega moltíssima gent per cantar cançons de tradició oral, i ens agradaria molt fer-ho gran.
0: Aquest és un gran projecte que aquest any celebrarà la seva segona edició, aquest festival Gatzara. No sé si teniu més projectes en ment, si esteu treballant en altres propostes que veurem no sé quan.
1: Sí, també tenim, bueno, els de cantades, que estan tenint bastant èxit, que són el que parlava abans, els sopars cantats allà a Cal Gausà, que els fem. Que això intentarem que sigui un cicle estable o de 3 o 4 sopars cada any, ja ho anirem treballant. I a més tenim també un projecte entre les mans, que també serà la segona edició, que serà un projecte el títol serà és Patrimoni Sonor, que seran unes xerrades, unes conferències, on podrem aprendre quins sons ens caracteritzen com a societat catalana, no?
0: Interessant.
1: Això també ho farem després, segurament cap al setembre.
0: Molt bé. Després de dues edicions, com t'imagines el futur de Gatzara?
1: Gran. Espero que gran. Sí, tinc ganes de que això sigui una cosa que es consolidi a la ciutat, amb cada vegada més participants, cada vegada més apostes, amb programacions més ambicioses.
0: No hem dit les dates.
1: Sí.
0: Del 20 al 22?
1: Això serà del 20 al 22 de març,
0: sí,
1: al Centre Cultural La Unió.
0: Sí.
1: I tenim tota la programació al web de l'Escola de Música Tradicional.
0: Des de divendres fins diumenge, divendres a la tarda?
1: Divendres a les 6:30 és la presentació.
0: Molt bé. I acabarà tot el sarau?
1: Diumenge després de dinar.
0: Fent el cafè.
1: Exacte.
0: Molt bé, Gemma López, coordinadora de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé i que continuï creixent aquest Gatzara.
1: Ho intentarem.
0: Que vagi molt
1: Merci,
0: bé.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta és una cançó de Waylon Jennings, de la banda sonora del film de Todd Haynes, Aigües fosques, del 2019, que van interpretar Mark Ruffalo i Anne Hathaway. De fet, n'escoltarem més de cançons de Waylon Jennings perquè li dedicarem l'espai. Els qui sabeu qui era, dic era perquè ja és mort, sabreu que és un dels grans, en majúscules, de la música country. Una llegenda d'aquest gènere, admirat per infinitat de músics i amb seguidors arreu del món. També Catalunya, entre els quals el cantautor Josep Ponsà, conegut musicalment com a Joe Fields, que conrea aquesta música i actua tot sovint als Estats Units. Waylon Jennings, nascut el 1937 a Texas, va ser un pioner del country i bon amic del desafortunat Buddy Holly, que va morir als 22 anys en un accident d'aviació. Es dona el cas que Waylon Jennings havia de viatjar també en aquella avioneta, però l'aparell era petit, només tenia 4 places, i Waylon va cedir la seva a un músic que estava malalt i ell va fer el viatge en autobús. L'avioneta es va estavellar i el pilot i els 3 passatgers, que tenien 17, 22 i 28 anys, tots músics, Buddy Holly, Richie Valens i J.P. Richardson, van morir. Per si fos poc, Waylon Jennings havia dit en broma a Buddy Holly: espero que l'avioneta s'estavelli. Era una broma de mal gust, que Waylon va lamentar tota la vida. L'avioneta es va estavellar una hora i mitja després. Waylon Jennings tenia també una gran amistat amb Willie Nelson i Chris Christopherson. De Christopherson va fer una magnífica versió de la seva cançó més famosa, una cançó preciosa. La versió de Waylon Jennings apareix a la banda sonora del film Southland Tales, del 2006, interpretat per Miranda Richardson. Me and Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumped a diesel down just before it rained.

Ni en Bobby McGee, en versió de Waylon Jennings. Com he dit, l'autor és Christofferson, però molta gent l'identifica com una cançó de Janis Joplin per la colpidora versió que en va fer. És una cançó tan bona que és lògic que altres cantants, com Waylon Jennings, hagin volgut fer-ne una versió. Fins al punt que la original de Chris Christofferson ha quedat una mica a l'ombra. Waylon Jennings és avui una llegenda del country, però quan estava en la trentena no semblava pas que això hagués de passar, ja que va estar uns quants anys cantant a locals de patacada. Va ser un altre cantant, Chet Atkins, qui el va animar a anar a Nashville, la capital del country, i provar sort. Però tampoc allà va despertar grans passions, i no va ser fins als anys 70 que el seu nom va agafar força. En va agafar tanta de força que el 1975 va ser nomenat millor cantant masculí del country. També va fer d'actor. Va actuar en 4 pel·lícules per a la pantalla gran i en 5 de televisió. Les més importants són Maverick, amb Mel Gibson, Jodie Foster i James Garner, i un remake de La Diligència al costat de 3 amics personals: Willie Nelson, Chris Christofferson i Johnny Cash. A totes dues feia de jugador de cartes. Una altra cosa són les pel·lícules en què trobem les cançons de Waylon Jennings. En total són 57. La cançó que ara sentirem, I'm a Ramblin' Man, Soc un rodamón, apareix a 4. Waylon Jennings la va gravar l'any 74 i és una oda a l'aventura, a la vida nòmada i a llibertat, a deixar-se endur per les vivències sense fer arrels al lloc. Parla d'un home de naturalesa inquieta que a les dones que es troba pel camí els diu: soc un rodamón, no t'emboliquis mai amb un rodamón. Els ho diu en el sentit que el seu estil de vida és incompatible amb el compromís i l'estabilitat emocional. És un passavolant que només pot oferir moments fugaços, un home que s'adapta a cada lloc que trepitja, però que no perd mai la seva essència d'home errant.

es va casar 4 vegades. Els 3 primers matrimonis van ser relativament breus. El quart, en canvi, va durar 32 anys, fins a la mort d'ell. Va ser amb la cantant Jessie Coulter, que va estar a punt de deixar-lo quan semblava impossible que ell s'alliberés de l'addicció a les amfetamines i a la cocaïna. Finalment, per donar exemple, el seu fill es va sotmetre a una cura de desintoxicació. El problema va ser que també era addicte al tabac. Fumava 6 paquets diaris. La seva diabetis es va agreujar, la seva mobilitat es va reduir, va haver de suspendre les gires i el desembre de 2001 li van amputar un peu. 2 mesos després, el 13 de febrer de 2002, moria a l'edat de 64 anys. Està considerat una de les figures més grans que ha donat la música country. Neil Diamond deia sobre ell: quan escolto les cançons de Waylon, sento la seva ànima. Reflecteixen l'alegria i la pena d'un home que en sap molt, tant de l'una com de l'altra. Nosaltres, per cloure aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so i que hem dedicat a Waylon Jennings, escoltarem la cançó Bob Wills is still the king. Bob Wills continua sent el rei, que ell va escriure en homenatge al cantant Bob Wills. Bob Wills, que havia aparegut com a actor en 19 pel·lícules, bàsicament westerns, era tota una autoritat en el camp musical del western swing. Texas ha estat un bressol de bons músics. Bob Wills era de Texas. Willie Nelson era de Texas. Chris Christopherson era de Texas. I també era de Texas Waylon Jennings. Waylon Jennings va dir: "No puc afirmar que estigui orgullós de totes les coses que he fet, però sí que puc assegurar que mai no he fet mal a ningú intencionadament." Fins la setmana vinent, amics.

0: La ràdio amb samarreta. Salut Activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
2: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs, també podríem posar doncs, fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable, també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí, podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal... No?
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Tornar a casa viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat.
1: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest divendres 7 i dissabte 8 de novembre, Sant Cugat se suma a la 17a edició del Gran Recapte d'Aliments, una de les mobilitzacions solidàries més grans de Catalunya. Amb el lema "Ho donem tot", la campanya busca recollir aliments bàsics i donacions econòmiques per ajudar les més de 230.000 persones que reben suport alimentari a casa nostra. En parlem amb l'Eva Llinàs, coordinadora de Càritas Parroquial i de les recollides mensuals de Càritas als supermercats, amb la Gemma Molins, delegada del Banc dels Aliments, i la Laura Mendilutxe, delegada del Banc dels Aliments. Molt bon dia. Benvingudes.
1: Bon dia.
0: T'he dit malament el cognom?
2: El meu, Mendiluce.
0: Mendiluce, te l'he fet italià, has vist?
2: Sí, però és basc.
0: Mira, corregit, aquest cognom. Gemma, Laura, el lema d'enguany és "Ho donem tot". Què vol transmetre exactament aquest missatge?
2: Jo crec que, sobretot, a part de que hem de donar aliments i hem de donar aportacions econòmiques, també donar temps. No és només l'aportació econòmica o l'aportació física de l'aliment, sinó també el temps que requereix fer un voluntariat.
0: Per tant, és un missatge que va més enllà, no?, d'aquesta donació, que és una de la part d'aquest gran recapte, però també és necessària l'altra part del voluntariat, perquè sense els voluntaris,
2: bàsica,
0: el gran recapte dels aliments, doncs, possiblement no existiria, oi? Com s'ha articulat l'organització per aquests dies de recollida, per aquest divendres i aquest dissabte aquí a Sant Cugat?
2: A Sant Cugat i a tot Catalunya. Principalment, el gran recapte té dues fases. La fase prèvia i la fase del gran recapte, que seran el 7 i el 8. La fase prèvia, que és en la que estem encara ara, és on fem la crida al voluntariat, que és, com deies tu, és absolutament bàsica. És on ens trobem ara. Fem una crida al voluntariat. En les entitats com Càritas d'aquí Sant Cugat són els que ens ajuden més, que són els que ens aporten molts voluntaris, però també en els medis de comunicació com vosaltres, i després des de la nostra web, les nostres petites aportacions. Amb aquesta crida al voluntariat també necessitem els propis participants que poden fer en la web. Tenen moltes eines digitals per fer una crida en les seves xarxes.
0: Hi ha tot un kit,
2: per
0: fer tota la difusió del gran recapte. Quins són els objectius que us heu posat sobre la taula des del Banc dels Aliments per aquest 2025 aquí a la ciutat?
3: Bueno, en primer lloc, el primer objectiu és poder tenir tots els punts de recollida, que són 19, plens de voluntaris. Aquest és el primer objectiu, perquè com més voluntaris hi ha, més es recull. Això ja ho tenim constatat amb la nostra experiència, i per tant aquest és el primer objectiu. I després el segon objectiu és recollir com a mínim el que es va recollir l'any passat, que a Sant Cugat són uns 24.000 quilos d'aliments aproximadament, i si es pot augmentar, doncs molt millor.
0: Doncs encara millor, necessitàveu per a Sant Cugat, per cobrir aquests 19 punts, a 360 voluntaris. Quina és la fotografia a dia d'avui? I a veure si necessitem gent, doncs, que s'animi a aprofitar per fer la crida.
3: Sí, a dia d'avui tenim uns 210 voluntaris apuntats i en queden, doncs, uns 190, no? He fet la resta bé? No ho sé.
0: Sí, encara són a temps?
3: Sí.
0: En tot cas, ho poden fer, ho explicava la Laura a través de la web del gran recapte, del Banc dels Aliments, i m'explicàveu abans d'entrar en directe, si algú no se'n surt, si algú diu allò, la tecnologia no és amiga meva, no ho acabo de veure clar, també poden fer una trucada i des de l'entitat els ajudareu a participar-hi.
2: El banc, que truquin al Banc d'Aliments.
0: Perfecte, això sí, mirem allà on ens inscrivim, hi ha diferents categories, des de voluntari fins a coordinador, el dia que volem, que podem participar-hi, l'horari i el supermercat, perquè així després no hi hagi errors de coordinació, que suposo que aquest dia tot hauria de funcionar allò com un rellotge suís perquè tot vagi bé.
3: Sí, la veritat és que, bueno, sempre hi ha algun despistat, en general la gent és molt conscient i quan s'apunta arriba a l'hora allò on ha d'estar, i també els coordinadors fan una tasca capdalt, perquè, bueno, clar, cada coordinador està atent als voluntaris d'aquell supermercat, i per tant és molt important, perquè ells arriben a l'última persona que està allà, i el que està despistat o el que ui no sabia on anava o no sé el que haig de fer, doncs li transmeten la informació del que cal fer per fer la campanya i per per sumar-se al gran recapte.
0: Perquè suposo que hi ha aquests voluntaris que són fixes de cada any,
2: sí.
0: Però també són benvinguts la gent que per primera vegada hi participa.
2: I sobretot aquí a Sant Cugat tenim un equip de coordinadors magnífic que pràcticament el grup de WhatsApp que tenim amb els coordinadors és el mateix de l'any passat, perquè són sempre...
0: Són veterans, sempre, doncs.
2: Són veteranos, agafen més d'un supermercat. És un equip molt bo.
0: Quins són els aliments que aconselleu a la gent que doni aquesta cistella per al gran recapte?
3: Bàsicament, aliment sec, que tingui una caducitat llarga, vull dir pasta, arròs, llegums cuits, llet, conserves de peix, conserves vegetals, oli, galetes. És a dir, evitem en el possible el menjar fresc, perquè, clar, com que això estarà temps al magatzem...
0: Té una caducitat
3: doncs,
0: molt curta.
3: Té una caducitat molt curta i és difícil de vehiculitzar, però la resta és tot benvingut. Hem de tenir en compte que estem... Bueno, el paradigma de la Unió Europea, que fins ara feia un donatiu d'aliments molt elevat, aquest programa s'ha acabat i la Unió Europea ja no dona més aliments i que, per tant, a data d'avui, els magatzems de totes les entitats que reparteixen aliments estan pràcticament buits i és més necessari que mai tot el que recull el gran recapte.
0: Uh-huh.
3: Tot i que hi ha canvis en el model de distribució d'ajuda alimentària, la donació d'aliments físics segueix sent necessària a data d'avui i s'han d'omplir els rebostos. Per tant, bueno, tot aliment és benvingut.
0: L'Eva deia que sí, l'Eva també és la veu de l'experiència des de Càritas. La Laura apuntava que Càritas era un dels puntals a la ciutat a l'hora del gran recapte. Eva, quin és el paper de Càritas en aquesta gran cita de la solidaritat?
1: Bé, aviam, de cara al gran recapte, nosaltres som beneficiaris del que ens aporta periòdicament el Banc dels Aliments. El nostre rebost també es nodreix tot el que es recull en el gran recapte. El que passa que normalment es fa unes donacions periòdiques que van arribant i van ajudant una miqueta a omplir el nostre rebost. Després hi ha altres fonts d'entrada, però el que fem amb això ara és, per un costat, nosaltres el que farem, la col·laboració bàsicament és, a part de portar voluntaris, intentar gestionar algun supermercat aquí al nostre municipi, el que fem és que intentem minimitzar costos després de transport i de més, perquè el que es recollirà a un parell de supermercats del municipi anirà directament al nostre rebost, amb la qual nosaltres gestionarem el transport i de més, i allò anirà directament al nostre rebost. El que entri ara, diguem-ne, una miqueta compensarà el que deixarà d'entrar més tard. És a dir, no és que ens entri més i altres entitats puguin sortir-ne perjudicades, ni molt menys, sinó que el que entri ara... Doncs,
0: es minimitza aquesta tasca de transport, no?
1: Exacte.
0: És a dir, en lloc de que els arribin camions cada dues setmanes, el rebost de Càritas queda omplert i us estalvieu aquesta transacció, que
1: durant
0: això també vol dir diners que es poden destinar
1: clar,
0: a altres
1: durant un període
0: coses.
1: De temps, doncs, deixarem de rebre ajut del Banc dels Aliments perquè, diguem-ne, ja l'haurem rebut a cop.
0: Des de Càritas has notat un augment de la demanda en ajuda alimentària aquest any?
1: Mira, hi ha un problema important que tothom n'és molt conscient i és l'encariment de la cistella de la compra, no? És a dir, el preu de el que abans compraves amb 100 euros no té res a veure amb el que compres ara amb aquests mateixos 100 euros, no? Aleshores, tot i que nosaltres, diguem-ne, ja et dic... El número de persones ateses des del rebost de Càritas oscil·la entre les 400 i 500 persones cada mensualment, des del gener fins ara, per fer-te una mostra. Hi ha una sèrie d'oscil·lacions. Sí que és cert que omplir aquestes bosses cada vegada costa més diners. I el que intentem, acurant una miqueta la gestió i aprofitant cada euro que puguem estalviar d'altres coses, és que la qualitat de la bossa que entreguem en el nostre rebost no baixi.
0: Per tant, és indispensable, diguéssim, aquesta part del Banc dels Aliments i d'aquesta ajuda dels aliments que us arriben al vostre rebost, també per vetllar per la qualitat de dels aliments que reben les famílies, no?
1: Jo crec que és molt necessari, tot el que sigui... Aviam, és que en el fons estem treballant tots pel mateix una miqueta, eh? I aleshores tot el que es pugui fer per col·laborar crec que està apuntant en una bona direcció.
0: De fet, el Gran Recapte és una de les iniciatives en les que Càritas participa, però també feu recollides a supermercats cada mes. Quina diferència hi ha entre el Gran Recapte i la resta d'activitats que feu per omplir el rebost de Càritas per ajudar aquestes 400-500 persones que mensualment requereixen de la vostra ajuda?
1: Bàsicament, l'abast és molt diferent, no? Ells és diguem-ne, una recollida a l'engròs. Nosaltres som molt més petitons. Nosaltres sí que gestionem 7 supermercats que col·laboren amb nosaltres i que cada mes ens deixen anar allà uns quants voluntaris a demanar la col·laboració de la gent, perquè al final el que s'ha d'agrair molt i molt és la col·laboració de totes les persones que fan aquestes donacions, no? Evidentment, a part de voluntaris i personal dels supermercats i de més, tot això es basa en la generositat de la gent. La diferència és que nosaltres ho tenim molt més acotadet, tenim la capacitat que tenim, arribem on arribem, i el Banc d'Aliments és molt més potent amb això, eh?
0: Quins són els reptes de captar voluntaris? Perquè al final tot això és possible gràcies a les donacions de les persones que donen aliments, però sense aquests voluntaris que dèiem al principi, que no estan en els punts de venda, no existiria ni Gran Recapte, ni aquestes donacions que es fan mensualment a Càritas, no? Quin és el repte i què li diu a aquelles persones que potser fins ara no s'han animat a participar, doncs perquè col·laborin, que al final, no, doncs, bueno, és dedicar temps, que moltes vegades el nostre temps és allò més valuós, no? Però com convidaríeu a la gent perquè s'animi a dedicar unes horetes d'un cap de setmana o en el cas de Càritas mensualment a fer aquest voluntariat?
1: Mira, jo et diria que a l'hora de fer voluntariat és més les ganes que hi tinguis de fer-ho que realment la disponibilitat, fins i tot et diria, de temps, no? Perquè avui hi ha voluntariats a la mida de diferents disponibilitats. Aquest, en el nostre cas, és l'únic projecte que tenim fora que es porta a terme en cap de setmana. És a dir, la gent que treballa dilluns a divendres amb uns horaris molt amplis o molt poc compatibles amb la resta de projectes que tenim a Càritas, aquest normalment el pot fer. És una dedicació de 2 horetes al mes, perquè nosaltres fem, sí que cobrim 4 hores un dissabte al matí, però ho fem normalment en torns de 2 hores. Sí que hi ha algun voluntari molt valent, que està sempre a les 4 hores, eh? Però nosaltres, com que ho fem cada mes, no demanem 4 hores, sinó que en demanem 2, normalment, i això difícilment hi ha gent que no pugui, ni que sigui de tant en tant, no? Nosaltres en aquest moment estem gestionant uns 40-50 voluntaris, perquè és evident que no podràs tots els dissabtes que nosaltres tenim agendats que es participarà, però bueno... Tenim un coixí, o intentem tenir, o ens interessa tenir un coixí de voluntaris, perquè si un dia un no pot, puguem cridar un altre. Mm-hmm.
0: Vosaltres que gestioneu des del Banc dels Aliments diversos municipis, Sant Cugat és una ciutat generosa en aquest sentit, on la gent s'implica amb iniciatives com el Gran Recapte.
2: Molt. Aquí a Sant Cugat hem d'agrair la col·laboració de moltes empreses que ho fan cada any. Nosaltres és el segon any que estem gestionant el Gran Recapte. A part de Càritas, escoles, moltíssimes entitats, voluntaris individuals... I el que deia la Eva, que és, sí que el Gran Recapte és una gran mobilització, però la gran mobilització es fa sempre a partir de petites mobilitzacions. És començar un voluntari que faci 4 hores, ja comença. Ja comença tot el que és l'engranatge del Gran Recapte.
0: Hem parlat de la donació d'aliments, però enguany el Gran Recapte repeteix aquest format mix on també es poden fer donacions a través de Bizum, per exemple, que tots ho tenim, o gairebé tothom el té al telèfon. Quina importància té aquesta modalitat híbrida? I abans m'explicàveu també que hi ha la del supermercat virtual. No sé si ens ho podeu detallar una mica.
3: Sí, mira, si no podem anar al supermercat i fer una aportació d'aliment físic, sempre podem fer la donació via web, que s'allarga tot el mes de novembre, entrant a granrecapte.org, i allà trobarem l'opció d'aportacions econòmiques. I Unes és en Bizum, que és el 33596, el Bizum del Banc dels Aliments, i l'altra és un supermercat virtual, que el que entrem és en un portal, com si entréssim a qualsevol supermercat a comprar i podem triar, doncs mira, compro llet, oli, galetes, llegum cuit, i llavors doncs faig la cistella de compra i envio, i aquesta compra que s'ha fet, això anirà directe al Banc dels Aliments. Uh-huh. I clar, és una manera també de donar diferent, en lloc de donar una quantitat econòmica, doncs és com fer una compra en un supermercat. Tots aquests diners es dediquen a la compra d'aliments. Per tant, per completar els aliments que faltin de la cistella bàsica. Per exemple, ous, que estan a la cistella bàsica, però que donen el gran recapte, intentem no recollir pel tema de caducitats, doncs amb aquests diners doncs podem comprar ous o suplementar en aliments que falten. La cistella bàsica, hem de comptar que el que recull el gran recapte és aproximadament 2 mesos de tot el que es necessita anualment d'aliment físic. Doncs també aquests diners doncs permeten allargar una mica, no, a això.
2: I perdona, Eva, Gemma, en el web del Banc d'Aliments sempre hi ha el número de compte per fer aportacions, no només al llarg del gran recapte. Tot l'any es poden fer aportacions al banc, i qualsevol dubte, els telèfons del banc allà informen de com es pot col·laborar.
0: Clar, ara m'he quedat astorada amb la xifra que ens donava la Gemma, no? El gran recapte, que em sembla que té unes dimensions tan importants a casa nostra, són 17 edicions, és una tradició ja molt arrelada al nostre país, no sé si parlaria gairebé com la marató, no? És allò que arriba al novembre i la gent una mica ja sap que arriba el gran recapte, i ens dius, ens serveix per omplir 2 mesos d'allò que necessiten les famílies que estan en una situació més de vulnerabilitat. Per tant, el repte continua molt més enllà d'aquesta cita. Com ho pot fer la gent per involucrar-se, ja sigui amb el Banc dels Aliments o ja sigui amb Càritas, per poder col·laborar de la manera que cadascú pugui o decideixi perquè aquests rebostos tinguin menjar per aquelles persones que ho necessiten?
1: Bueno, jo a nivell local sí que et puc comentar, ja des de la col·laboració amb voluntariat, hi ha donacions particulars en el rebost o campanyes que es fan a algunes escoles de recollida d'aliments o de més que es porten directament en el rebost. I després nosaltres fa anys que tenim a la parròquia una campanya que és la campanya 800x10, que és, es demana una donació de 10 euros al mes per ajudar a cobrir el que no ens arriba amb donatiu uh-huh. físic, diguem-ne, per fer aquestes compres, per complementar aquestes bosses que es donen a la gent. I això es pot veure a través de la web de Sant Pere d'Octavià, o si busques Càritas Sant Cugat segur que trobes la manera d'arribar i poder fer arribar la teva ajuda de la manera que creguis més convenient.
0: Ens queda un minutet per arribar al final del temps i no m'agradaria acomiadar-me sense poguéssiu acabar amb un missatge a la ciutadania, Laura.
2: Primer, agrair, com deia l'Eva, agrair als responsables dels supermercats, als treballadors dels supermercats que estaran aquests 2 dies allà convivint amb nosaltres, amb els voluntaris, agrair als coordinadors, a tots els coordinadors de Sant Cugat, que sense ells seria impossible, i als voluntaris, els que ja estan apuntats i els que esperem que acabin d'apuntar-se. I després, evidentment, a les empreses, a les escoles, a les entitats, als clubs esportius, tots els que han col·laborat.
0: Doncs que s'animin aquests voluntaris, per arribar a aquests 360 per aquest divendres i aquest dissabte, aquests 19 punts de la ciutat que estaran preparats per a rebre aquesta solidaritat dels veïns i veïnes de la ciutat. I no passa res si no hi podem anar, perquè no anem al supermercat divendres o dissabte, perquè podem col·laborar a través de Bizum, i si no, amb aquest supermercat virtual. Per tant, no hi ha excusa, és una qüestió de voluntat. Eva, Laura, Gemma, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molt bona feina i que vagi molt bé aquest gran recapte.
2: Adéu.
1: Adéu, gràcies.

0: Ens endinsem en el món cultural i ho fem de la mà de l'Eduard Gené, el nostre prescriptor de capçalera, que ens acompanyarà amb els imperdibles culturals dels pròxims 15 dies. Eduard, benvingut.
1: Moltes gràcies, Carme. M'agrada això del prescriptor. M'agrada molt perquè no m'ho he vist ni mai a la vida.
0: Ets el metge de la cultura.
1: Bé, sí, sí. Jo diria que m'agradaria ser el metge de segons qui, que surt molt... molt sovint per la televisió.
0: També.
1: Però bueno, anem a lo nostre. Escolta,
0: anem al que ens interessa, que és saber el que no ens podem perdre.
1: Exactament. Estem dient que des del dia 17, des d'avui, fins al dia 14 d'octubre, parlarem de tot el que va sortint que es fa a Sant Cugat. I comencem, que demà dia 18 comencen els concerts del Bar Mogamoll de Torreblanca, que ja sabem que es fan, com sempre, a les 20 hores, a cada dijous, que està organitzat per Sota Sons, i són gratuïts. A veure, si un espera una cervesa, evidentment la paga.
0: Home, clar.
1: La paga. Però el que és el concert és gratuït.
0: Gaudiràs doblement.
1: Exactament.
0: De la cervesa i del concert.
1: Exactament. Llavors tenim el primer concert aquest de demà, que és un trio femení, que es diu Mabeles, que és música sud-americana, i són bastant, jo, pel que he vist, potents en el sentit d'un contingut, les cançons que fan, fan un contingut que pot ser les clàssiques, però en un sentit diferent.
0: Val, però ho dius per les lletres?
1: Per les lletres. Uh-huh. O sigui que són tres donasses, diria jo. Llavors, el dia 25, la setmana següent, hi ha el duet Joan Rubau i Lluís Figueres, que es presenten com música funk. Bé, doncs, molt bé, ja està. I el dia 2 d'octubre, el cantant White, és a dir, que deu ser blanc, aquest noi, perquè es diu White, no?, amb funk també...
0: Tensava el color. Bueno, no fa res, això.
1: Jo dic, el millor es diu... White. Exacte, ara tu m'acabes de dir, el millor resulta que no és blanc.
0: Per
1: White. I el dijous dia 9, una cosa que em fa molta gràcia, es diu Tuquemute.
0: I què és això?
1: Que Tuquemute, jo diria, en principi, que podria ser xinès. Tuquemute.
0: No, o música tribal.
1: No, perquè és coral amb ukeleles. O sigui que, escolta'm, més varietat. Ja veus tu, amb quatre concerts... més varietat i que no pot haver-hi, eh?
0: Tot això al Bocamoll.
1: Sí, i segueix, perquè ja va començar primers de setembre, el 7è Festival d'Ensemble de Contratemps, que està tenint, jo penso, uns concerts molt, molt interessants, i el dissabte dia 20, al claustre del monestir, hi haurà Cristina Lis, Organeto. Organeto és un orgue petit, el tema ja és...
0: Portable, diríem.
1: Molt portable, que a més està basat, o sigui, s'ha fet nou, de nou, per l'Albert Blancafort, que és un gran constructor, sobretot d'orgues. I és un instrument que s'ha fet a partir d'una de les pintures que hi ha a l'església del monestir. O sigui, al monestir hi ha un mural de Joan Serra i aleshores ja hi ha diversos instruments. Allò típic que feien, que posaven uns angelets, que tocaven instruments.
0: És la referència.
1: I un és aquest organeto. I després, el dissabte següent, el dissabte 27, a la cafeteria del TABSC, Teatre Auditori M. Virasau Sant Cugat.
0: Sí, ja en parlarem, d'això.
1: Doncs resulta que fan una presentació de Cagliostro, que va ser un personatge també històric molt vinculat a tot. Diuen que va màgia, però sobretot el que feia era robar amb màgia.
0: Ara li diuen màgia. Hi ha molts mags, eh?
1: Era un mag.
0: Sí, sí,
1: era un
0: sí, mag. Sí.
1: Bueno, segons les coses que es fan no sé, a la borsa, és mica màgia, eh?
0: Per això dic que hi ha molts mags.
1: O sigui que està bé. I ves amb música del barroc i aquí estava previst la maga Melanie, però no farà la maga Melanie, farà un altre mag perquè la maga Melanie no pot fer-ho. Però és igual. És una combinació, és molt, molt poc habitual, però que pot, penso, ser molt sorprenent. Música i màgia.
0: Ok. Anem a l'Ateneu?
1: Anem a l'Ateneu.
0: Vinga.
1: Perquè l'Ateneu s'ha convertit en aquest moment, bueno, ja fa un parell o tres d'anys, que va fent espectacles vinculats a les arts escèniques, ben petits, però jo penso que, per exemple, aquest any ha començat ja. Comença amb música, el dijous 25, una cantant, la Marta Mena, guitarra i acompanyada d'un noi que es diu Javier Versolibre, que jo no sé si es diu Bersolibre de cognom de veritat o... perquè
0: és artístic.
1: És curiós, no? Sí. O és artístic. Però és que després, el divendres 26, és una cosa que jo recomano molt, com pot ser molt sorpresiva, que és el Grooving Cat. Diu, la revolució del ball folk català amb sintetitzadors, baix elèctric, acordió diatònic i un taller de danses de Jordi Codina. O sigui que és partint de música popular, suposo, interpretada, tocada amb instruments no habituals, però a més hi col·laboraran el cor Jabato de la Floresta, o sigui que la cosa pot ser bastant potent, eh? Bastant potent.
0: Promet.
1: Promet, exactament.
0: I ens n'anem ara al Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat, que comença temporada, també.
1: Comença temporada, i comença temporada, com sempre, en principi partida, perquè jo sempre dic per què de setembre a gener, i si no de setembre ja a juny directament, o a maig, però no, diuen que no pot ser, doncs què hi farem? És de setembre a gener, i comença amb Mort d'un comediant, de Guillem Clua, un autor que a mi em sembla dels últims, molt jove i molt bo, amb un Jordi Bosch, que interpreta aquesta obra el diumenge 28, i és una obra que pot ser molt interessant, molt interessant. El dijous dia 2 comença un concert dedicat a mares i pares de les nenes i nens que aniran el dissabte 4 i el diumenge 5 al Festival Petits Camaleons, amb un duet molt interessant format per Salvador Sobral, que va guanyar una Eurovisió, que és portuguès, i va guanyar una Eurovisió amb una cançó que era poc habitual en una Eurovisió, que ara avui en dia són aquestes cançons amb molta gent, molt moviment, I després acompanyada, en aquest cas, de la Lucía Fomero. I cal dir que Petits Camaleons ja té pràcticament tot venut, cantants, grups i actors i actes paral·lels, rodes de premsa, llistes, Niu Moliner, Tietz, els Catars, l'Idami, Su... No segueixo perquè...
0: No te l'acabaries.
1: No se me l'acabaria i jo penso que doncs, és molt interessant perquè hi ha una gran categoria des del punt de vista musical.
0: Sí, sí, sí. I de casa, eh?
1: Sí, sí, sí. A més poden fer... O sigui, poden estar mitjoreta, i aquesta mitjoreta, en molts casos, ja n'hi ha més que suficient.
0: Et sembla que continuem amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat?
1: Sí, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat comença també la seva temporada, el divendres 10, i ho fa amb un concert, el Gran Romanticisme, com concert número 2 de piano i orquestra de Rachmaninoff, boníssim, una cosa extraordinària, amb el solista Luis Rodríguez, Salvà, i la Sinfonia número 8 d'Anton Dvořák, i, a més, aquí, deixem fer un anunci, que el presentaré jo.
0: Ah, mira.
1: O sigui, que una hora abans del concert, una hora i mitja abans del
0: Joan
1: concert...
0: Joan Palom.
1: Jo faré la presentació del concert. I el dissabte 11 es torna a fer una altra vegada Un Déu Salvatge de Yasmina Reza, una obra molt interessant sobre el problema que es produeix amb, no amb els nens de l'escola, sinó amb els pares dels nens de l'escola, i pot ser molt interessant, dirigida pel Pere Quillué, amb Lalo Codejero, Ivan Benet i Blau Obert. I el dimarts 14, l'espectacle inaugural del 25è Festival Nacional de Poesia, L'Humor i la Festa, que està dirigit per Jordi Bosch, amb poesia Jaume Roig, Pitarra, Joan Oliver Pere IV, en Josep Pedrals i la Dolors Miquel, que reciten, imagina't. Emma Vilarassau, Jordi Boixaderes, Júlia Bonjoc i el fill de l'Emma Vilarassau, Jordi Bosch, amb Marc Bosch.
0: Mira que bé, tot queda a casa.
1: Tot queda a la família.
0: I ara nosaltres hi ha un tema que et volia comentar. Tu vas estar en la cerimònia, en aquest acte en què es va concedir el nom d'Emma Vilarassau al Teatre Auditori.
1: Sí.
0: Abans de vacances, sí. Ja va tenir lloc a aquest acte amb la protagonista, amb l'alcalde. Com va ser aquell acte?
1: Bueno, va ser un acte que estava bastant previst, perquè jo haig de dir que a l'entrevista que li vaig fer a Emma Vilarassau ja li vaig dir que teníem un conservatori amb nom de Victòria dels Àngels i que no teníem un teatre en cap nom i que si podia ser el seu. I llavors ella em va dir que li agradaria molt el Teatre de la Unió, perquè havia començat fent teatre allà. Però això ja més o menys feia molt temps que s'havia parlat, el fet de que tingués el teatre al seu nom. I jo penso que va ser un acte que estava molt ple, evidentment, hi havia moltíssima gent, moltíssima gent aficionada al teatre i moltíssima gent vinculada, suposo, també familiarment, i la resposta va ser, en aquest cas, clamorosa, no? O sigui, la gent va molt contenta, i per part d'ella també, molt contenta del nom, tot i que m'havia comentat d'una forma personal, diu, quan jo sigui gran, diu, passarà que si posen el nom, el meu nom, a un parc o a una plaça determinada, al cap de molts anys la gent passarà a dir, qui era aquesta?
0: Clar, però això és normal.
1: Però en canvi, si està el nom en un teatre, és obvi que la gent sabrà que està en
0: la vinculació ja és més directa. Sí.
1: Una persona teatre, que s'ha vinculat al teatre.
0: Però igualment, algú pot preguntar.
1: Qui era?
0: D'aquí uns anys, perquè no sabran si era actriu, si era directora, si era dramaturga, si era... Vés a saber què.
1: És veritat, és veritat.
0: Els anys passen, això doncs quedarà, i com a mínim...
1: Hem d'esperar que sí que quedi, eh?
0: Home, esperem que sí. I les ments curioses, doncs, si desconeixen en el seu dia qui va ser Emma Vilarsau, doncs segurament doncs, hi haurà testimonis de tot això.
1: Sí, jo el fet de posar nom en un teatre hi ha gent que no li convé, no li agrada.
0: I a tu?
1: I jo trobo que està bé. Jo trobo que està bé. A veure, sempre i quan el nom del teatre estigui vinculat, com és aquest cas, no únicament al fet que ell és actriu, sinó que és...
0: De la casa.
1: De la casa, és d'aquí, nascut d'aquí. I tota la família, no només ella, sinó dues o tres generacions enrere, doncs també... Jo sent cuetengues d'arrel, no?, que diuen, sent cuetengues d'arrel. No com jo, que sóc un nouvingut, perquè...
0: Sí, home, però vens de la Floresta, tampoc no vens de tan lluny.
1: No, però sóc un nouvingut perquè porto només 60 anys aquí a la Floresta i a Sant Cugat.
0: Com jo. Uns quants menys.
1: Uns quants menys, Carme.
0: Sí, no t'atraparé per molt que corri. Però vaja. Per tant, a partir d'ara, a partir d'aquesta temporada, Teatre Emma Vilarsau...
1: De... Teatre Auditori Emma Vilarsau,
0: sí, el Teatre Auditori no ens el traiem.
1: Sí.
0: Què hi farem? Teatre Auditori Emma Vilarsau.
1: Tinguis en compte una cosa, que l'alcalde Joan Meric va dir que, sobretot, no s'elimina el Sant Cugat. Que el nom...
0: Sí, perquè si no, potser és difícil d'identificar Emma Vilarsau amb Sant Cugat, depèn d'on siguis, saps?
1: Que no té ni idea, ni té per què saber-ho.
0: Exacte. Però vaja, que aquí queda la cosa. Deixem la informació dita, perquè la gent a partir d'ara doncs ja s'hi acostumi. Teatre Auditori Emma Vilarsau, Sant Cugat. Sant Cugat.
1: I aquí s'acaba la cosa.
0: Molt bé, Eduard. Doncs escolta, ens tornarem a trobar en una altra ocasió i continuarem parlant de cultura, d'arts escèniques i d'aquests imperdibles que ens portes de tant en tant.
1: Quan tu vulguis.
0: Molt bé, senyor. Gràcies.
1: A tu.
0: Adéu-siau.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la Vida. Ens mengem la vida quan parlem amb tu perquè ens omples d'energia, tia. És que ets l'energia del menjar al nostre cos i al nostre cervell. Com estàs?
2: Pues molt bé, molt bé.
1: Avui ja parlem d'estiu, eh?
2: Sí? Sí, tot i que no hi som encara, però quasi, quasi, no?
1: És igual, sí, la calor ja la fa dies d'estiu.
2: La calor ja, sí.
1: Has anat a la piscina ja?
2: He anat a la piscina. Tenim fills, com no anar a la piscina, no?
1: Ai, i què tal l'aigua? Jo encara no, eh? Està freda?
2: Bueno, he de dir que jo he posat els peuets. Ah. Estic allí. Soc de les que me costa entrar, eh? Després ja no surto, és veritat, però soc de les que em costa entrar.
1: Camí, la canalla no, eh? No nota el fred. Però bé, avui no parlarem d'això. Sí que parlarem de l'estiu i parlarem de Sant Joan.
2: Sí, aquesta festa gastronòmica tan nostra, no? I que a part... M'encanta parlar-ne i que puguem continuar parlant amb ella, perquè després de tants canvis i globalització i sobretot amb l'alimentació, no?, i les festes que cada vegada ens van colonitzant sobretot des d'Amèrica, no?, des d'Estats Units, el poder tenir una festa que encara conservem gastronòmica, que no és només gastronòmica, però que també en aquesta secció parlarem de la gastronomia de Sant Joan, però que puguem conservar aquesta festa tan nostra, que per mi, jo no sé tu, Pili, però per mi el meu entorn és com un cap d'any, no? És com un cap d'any molt nostre, molt d'estiu.
1: I tant.
2: No? És una celebració d'entrada a l'estiu molt gran i jo gairebé ho celebro més que el cap d'any.
1: Tens tota la raó, perquè a més té aquesta cosa màgica del solstici, del foc, de cremar. Tu cremes aquests desitjos i les coses i fas algun...
2: No, aquí no entro, No? Potser mentalment sí, però no llanço res al foc.
1: I petards també ets de les que els sí o no?
2: I petards tampoc en llanço. Tampoc en llanço. Bombetes, aquestes petites.
1: Pues, en realitat sí que és una festa gastronòmica i tens raó que vindria a ser com un segon cap d'any o com el cap d'any de l'estiu. I et volia dir que no només mengem coca de Sant Joan, també mengem majoritàriament, o com a mínim aquí a Lleida, no sé si a altres llocs, molta coca de recapte, coca enramada, que en diem aquí als pobles també.
2: Sí, sí. T'he de dir, Pili, jo no sé si us ho he confessat mai, però que és un dels meus àpats preferits, la coca de recapte. Saps que a vegades pensem, o us explico, que a vegades estem molt tips i tipes, però sempre ens queda un raconet per allò que ens encanta. El meu raconet per allò que m'encanta és coca de recapte. Jo, si la tinc a davant, l'he de tastar. Sí o sí, vull dir, m'encanta la coca de recapte. Així que, desitjant que arribi aquest Sant Joan, doncs, per menjar coca de recapte i per menjar també coca dolça, perquè, a més, em serveix parlar de Sant Joan i d'aquesta coca de Sant Joan que mengem, per parlar d'aquests moments que relacionem, no, els dolços amb les celebracions, però que, en aquest cas, crec que hauríem de conservar, no, i això és una opinió meva, però no sé què em pensaràs tu, Piri, el poder conservar aquells àpats, ja no només dolços, sinó aquells àpats que són tradicionals per moments puntuals. I això encara ho conservem també amb el Sant Joan. És a dir, la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. No? I no l'hem de menjar amb remordiment, perquè al final és un dolç que mengem en un dia puntual, per una celebració puntual, i que al final no és només el menjar, és tradició, no? És foc, com tu deies, és una taula reunida, és... doncs els nens i nenes que ja han acabat el col·le i són flissos, no? Els pares i mares potser no tant. però és aquest moment de celebració i que, a més, doncs, inclou un àpat típic d'aquest moment i que no el tornem a menjar, perquè en la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. I això és una mica el que hauríem de recuperar, no? El poder menjar aquests àpats més dolços, doncs, en moments puntuals, no? I flexibilitzant sense sentir aquesta culpa. Clar, al final, el fet de tenir disponible tanta quantitat de menjar ara, tots els dies de l'any, doncs ens fa que moltes vegades aquesta coca no sigui una menjada puntual, sinó que sumi en el nostre dia a dia.
1: Sí, perquè aquesta és l'altra. Als lineals dels supermercats ja fa dies que hi ha coques de recapte de diferents tipus, que això és una altra, no? Al final... coques de recapte. Coca de Sant Joan. Que al final hi ha tantes versions que es desvirtualitza una mica. Ja no saps si la coca de Sant Joan és la coca dolça amb xocolata, si és amb fruita, si és amb crema, si és amb no sé què, perquè hi ha 1.400 versions. El que sí que podríem aprofitar, i sobretot perquè el Gremi de Forners també són dies on fa les seves reivindicacions, és que si hem de menjar un cop a l'any, la mengem de qualitat, no?
2: I per tant, me sumo al missatge dels forners i no només en un cop a l'any, jo em sumo al missatge dels forners en què si voleu menjar dolços, sisplau, aneu a un forn de pa, un forn, una pastisseria, a comprar dolços de qualitat. Perquè ja no estem parlant de dolços saludables o no saludables, no estem parlant de la paraula saludable, estem parlant de qualitat, d'ingredients de qualitat, de que el que mengem doncs, té uns ingredients, no?, molt semblants a com ho podríem fer nosaltres a casa i, per tant, la forma en la que digerim aquest menjar serà molt millor que qualsevol producte industrialitzat. Per tant, si ho reivindiquem per ara, o sigui, compreu coques de Sant Joan a les vostres pastisseries de confiança, però a més, durant la resta d'any, compreu també, si mengeu croissants, si mengeu magdalenes, si mengeu el que mengeu dolç...
1: El mateix pa, o no cal que sigui dolç,
2: el
1: no?
2: Pa, exacte, el pa, exacte. O el pa, aneu a la vostra, al vostre forn o a la vostra pastisseria de confiança, perquè de veritat que no estem parlant de saludable a nivell de si té més sucre o té menys sucre, sinó a nivell de com el nostre cos digereix aquests processats, no? Perquè al final no deixen de ser processats, però amb uns ingredients amb molta més qualitat. Així que jo em sumo a la reivindicació dels forners.
1: A la reivindicació dels forners i a la de les tradicions, de mantenir les nostres. Per tant, ara sí. Ja posats el focus en la festa de Sant Joan, que la gaudeixis moltíssim.
2: Gràcies, igualment. Gaudiu molt, molt, molt d'aquesta nit i mengeu coca de recapte, coca de Sant Joan i el que us vingui de gust i doncs creeu aquesta tradició, no només que la continueu, sinó que també la creeu per a quan, si teniu sobretot nens i nenes, no?, perquè tingui continuïtat.
1: Ja fer-la a la coca ja és una altra cosa. Recuperaríem aquella idea que vam, no?, de la que vam parlar fa dies, que la cuina desapareixerà de les cases.
2: Sí, però la coca és difícil. La cuina diària, la coca aneu la coca, comprar al vostre forn de confiança, que també, vull dir, que no la fareu igual, ja us
1: segur
2: ho dic ara.
1: No. Naila, una abraçada enorme. Escolta, et seguim a través d'Instagram, @ sí. my_nutritionist, i a la mesa impressiones, que el podem comprar, el podem tenir, el podem fullejar, jo ja tinc el meu exemplar,
2: sí.
1: I el podem comprar a diverses llibreries, però si no, també, recorda'ns com es diu la web.
2: L'editorial es diu Dashbook, però Dashbook. També es pot comprar... Dashbook, sí, però també es pot comprar a l'FNAC, online, a la Casa del Libro, a Amazon, i a Lleida el podeu comprar a la Caselles, també.
1: D'acord, una abraçada.
2: A la llibreria Caselles. Una abraçada,
1: adeu-siau. Enormes, adeu.
3: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Esteu preparats perquè arribin els Reis Mags de l'Orient? El poema que ara sentirem ens parla d'aquest dia tan esperat. Quina il·lusió! El sentim?
3: Hola, em dic Matías Rocha. Soc de l'escola Tabor de 4B. El poema que he escollit es diu Arriben els Reis, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agraden els Reis Mags i perquè fa feliços a tots els nens. Els Reis de l'Orient porten coses, porten coses. Els Reis de l'Orient porten coses per a la gent. A mi em portaran un camió d'aquells amb grua i sirena, una nina enrijolada i un lloc per l'ordinador. A mi un tren amb tot de pies, amb una gran estació, un dominó i un lloc de cartes i un titella de cartró. A mi una pila de llapis que pintin de tots colors, llibretes de moltes formes per dibuixar el bo i millor. A mi un lloc d'endevinalles, que sóc savi, sí senyor. Un estel de cua llarga i peces de construcció.
2: Moltíssimes gràcies, Matías, per llegir aquest poema. Ens ha omplert d'il·lusió i de màgia. I és que, com diu, les seves rimes aviat arribaran als Reis de l'Orient. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
6: www.cugat.cat

0: fenomen fascinant de l'espai exterior és l'existència dels púlsars, estrelles de neutrons que giren ràpidament i emeten polsos regulars de radiació, com un far còsmic. Descoberts el 1967 per Jocelyn Bell Burnell, aquests objectes són restes d'estrelles massives que han explotat en supernoves. Les estrelles de neutrons, extremadament denses, poden tenir la massa del Sol comprimida en una esfera de només 20 km de diàmetre. Els púlsars generen polsos de radiació a causa dels seus camps magnètics intensos i la seva rotació vertiginosa, que pot arribar a centenars de girs per segon. Una curiositat intrigant és que els seus púlsars són tan precisos en els seus polsos que inicialment es va pensar que podrien ser senyals d'una civilització extraterrestre, fins que es va entendre la seva naturalesa estel·lar. A més, alguns púlsars formen sistemes binaris amb altres estrelles i la seva òrbita precisa ha permès testar la teoria de la relativitat general d'Einstein amb gran exactitud. Els púlsars també poden desaccelerar amb el temps, perdent energia, però alguns, anomenats magnetars, contracció de magnetic stars, tenen camps magnètics tan potents que produeixen esclats de raig gamma. Aquests fenòmens ens ajuden a entendre l'univers i les lleis que el governen.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai de la Literatura ens interessem per la campanya de la Generalitat Fa 6 anys, Triar un llibre, per al foment de la lectura. La iniciativa enguany arriba a la 10a edició, va començar dijous i acabarà l'1 de desembre. Coneixem més detalls i ho fem de la mà de la llibretera del Pati de Llibres, Mont Soler. Benvinguda.
1: Hola,
0: com bon estàs?
1: Dia. Molt bé.
0: 10a edició. És una campanya que podríem dir que està consolidada?
1: Totalment.
0: Sí?
1: I esperada, i volguda, i benvinguda.
0: I que, a més, ha anat creixent, no? Ha anat ampliant, diríem, els seus seguidors?
1: Bueno, aviam, és una campanya que, gràcies a Déu, ja està tan implementada que les escoles, els nanos, les criatures, les famílies ja l'esperen. Mm-hmm. O sigui, tots ja han tingut un germà gran o ja tenen una referència escolar, el que sigui, però quan fas 6 anys aquí a Catalunya saps que et toca un llibre.
0: Que bé, no?
1: Molt, és una gran campanya, és un regal, perquè és una campanya que fomenta sobretot que els nanos tinguin contacte directe amb una llibreria. Vull dir, ens trobem amb nanos d'aquestes edats que no han entrat mai en una llibreria. I representa que estem parlant de l'edat que els nens comencen a llegir.
0: Primers lectors.
1: Primers lectors, primeríssims lectors. Llavors, és una oportunitat per accedir i tenir el seu llibre. Que com a nanos que aquest any estan aprenent a llegir, clar, és una manera d'incentivar moltíssim, no? Vull dir, tu aquest any estàs aprenent a llegir, doncs el govern, la Generalitat, el país, digue-li com vulguis, t'està regalant un val per comprar-te el teu primer llibre. Mm. I ets tu qui el ties.
0: Aquesta és una campanya que promou la Generalitat, però
1: sí.
0: qui més hi participa?
1: Bueno, lo de sempre, Generalitat, Càmera de Comerç, el Gremi de Llibreters, les llibreries, vull dir, tots els factors que...
0: Val. Pati de Llibres hi participa des de quan?
1: Des del primer dia. Fa 10 anys ja nosaltres
0: hi
1: participem. Sí, sí, sí. I hem anat veient com creixia la campanya, com bé deies.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: I heu anat veient com, com aquests primers lectors després es converteixen en fidels a...
1: Doncs n'hi ha molts que... Sí? No, n'hi havia, és el de sempre, és un 30% sempre. Quan fas una presentació vendràs un 30% de llibres. Quan fas una activitat vendràs un 30% de llibres. Quan fas una campanya d'aquest tipus fidelitzaràs un 30% si tot va molt bé. Bueno, ja està prou bé. És la regla del 30%. Però, sobretot, a mi el que m'agrada molt d'aquesta campanya, i és una cosa que jo faig entendre molt als pares, és que és per ells. O sigui, així com el val escolar és un val per ajudar les famílies, totes les altres campanyes és per ajudar les famílies, en aquest cas, ell tria el llibre. I una cosa que hem de tenir clar a totes les llibreries, i està claríssim, però a vegades dubtem, és que aquesta campanya, si no ve el nen a la botiga, no es va canviar el val. És pel nen.
0: No val allò de... El meu fill m'ha dit que
1: no,
0: li compri un llibre.
1: No. O no val allò de... Oi, com ja ve Nadal, aprofito tu, ja ho tinc. No. Aquesta campanya és perquè ell entri a la llibreria, ell tingui un contacte directe amb el llibreter, amb la llibreria, amb els llibres que li agraden, i ell té el seu llibre.
0: Val, vull imaginar-me, Mont, com es fa, o com és aquest moment de la tria. Tu, com a llibretera, vas amb el nen, li expliques tot el que tens, o... Com funciona això?
1: Aviam, això és fantàstic. O sigui, estem parlant de primers lectors. Les editorials, al principi d'aquestes campanyes, ni creien ni creaven llibres especials per aquestes campanyes. Ara, evidentment, tots som espavilats i hem vist quins llibres funcionen. El primer lector llegeix Lletra de Pal, que és el que entenem per mallúscula. Sí. El val aquest et dona 13 euros. O sigui, no és una meravella, perquè la mitja dels llibres, doncs, depèn. L'àlbum il·lustrat està sobre uns 15, els petits de començar a llegir són uns 10 euros. O sigui, llavors van començar a crear llibres especials, però molt ben creats, no per això mal creats, amb Lletra de Pal, pocs personatges que ho puguin seguir, un format més de còmic, i amb un preu que és exactament el de la campanya. Llavors, a partir d'aquí, cada any trobem que tenim més llibres. Llavors, jo com a llibretera, què faig? Preparo una taula a la mida dels nanos, com tots els mobles que et tinc a la llibreria, amb tota la meva tria, amb Lletra de Pal, amb pocs personatges que puguin seguir, que siguin molt atractius visualment. Preparo també un parell d'estanteries amb llibres per aquesta edat, però inclús per lectors més hàbils o inclús menys hàbils. I llavors, a part, quan ells arriben a la llibreria amb el seu val, que venen contents com una mala cosa... Els dic felicitats, t'ha tocat, aquest any et toca triar, pots triar el que vulguis de la llibreria, ningú t'ha de dir el què, ara jo, com a llibretera, et recomano aquesta taula d'aquí, que crec que són més adequats per tu, però a partir d'aquí mira el que vulguis. I allà comença el divertiment.
0: Agafen els llibres, els manipulen, els fullegen,
1: llavors veus el pare tendenciós que diu no, jo vull aquest, llavors veus la germana que diu jo vull aquest, i llavors ve la llibretera i diu no, tia ell, i bueno, és molt divertit perquè es poden, o sigui, t'adones doncs, compte que hi ha criatures que no han entrat mai a una llibreria i que és com fascinant, els estan regalant un llibre.
0: Ja et trobes o t'has trobat en aquests 10 anys de la campanya amb algun infant que no mostrés cap interès i que se sentís com obligat d'estar allà?
1: No, aviam, tan exagerat no. El que passa que, aviam, és que hi ha nanos que són lectors, hi ha nanos que no són lectors, hi ha nanos que tenen dificultat lectora. Llavors, si tens dificultat lectora i m'estan regalant un llibre, m'importa un pito. Jo a la llibreria tinc moltes coses que no són només llibres. O sigui, veig moltes eines d'acompanyament a la lectura, com poden ser punts de llibre, llibretetes i tot, i llavors tinc molts objectes de regal i joguines. I llavors, sí que hi ha el típic nano que, bueno, i no són uns diversos, que van directes a les joguines i diu, això no entra, no, fill meu, això no entra. Però, bueno, és això, és motivar-los, és ensenyar-los. Hi ha una cosa que hem de tenir molt clar tots els que ens dediquem a això, és que el nano, pel fet de que ell comenci a llegir sol o hagi après a llegir, el que no hem de fer és de deixar-li de llegir els adults. I això és un error que cometem molts pares, que en el moment que el nen... O sigui, l'hora del conte la tenim superintegrada abans d'anar a dormir, i en el moment que el nen comença a llegir sol, traiem aquesta hora de plaer, perquè és un moment de plaer absolut, és estar amb el pare o la mare estirats al llit compartint una estona. Llavors, quan caiem en aquest error, ens arrisquem molt i molt a que aquest nano realment creui la lectura, perquè diu, hòstia, jo tinc una hora de plaer cada dia amb el meu pare, o 15 minuts, o 10 minuts que estem junts, estirats al llit, relaxats i llegint una cosa que simplement és escoltar aquella veu materna i entrar en un món que es queda totalment lluny de nosaltres, i de cop aquesta estona me l'estan traient perquè haig de llegir. Home, no. No em cau bé la lectura.
0: Jo t'he de dir, Mont, que aquest plaer no hauria de ser només per als infants.
1: Per això t'ho dic.
0: És que a mi hauria... també m'agradaria tenir una lectora o un lector, o... i de fet s'han fet pel·lícules, no?
1: Sí, sí.
0: La lectrice sí. O
1: sí,
0: la...
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Algú que es dedica a llegir per una altra persona.
1: I a més, aquesta estona de compartir és una estona de compartir vincle, de compartir efectes, però és sobretot una estona de pell, perquè quan llegim un llibre, com no cridem tant, estem abraçats, estem agafats amb els nostres fills. És un moment d'una intimitat absoluta i, a més, què és la lectura? La lectura és un plaer que ens porta a mons que no coneixem. A vegades ho deuen, no? Vull dir, la millor teràpia potser a vegades és llegir-te qualsevol llibre que no parli de res que tingui a veure amb tu, perquè si a la nit el que hem de fer és desconnectar i baixar el cervell i baixar-ho tot, què millor que una lectura que ens transporti un món que no ens afecta directament i ens obre una altra realitat. I aquest plaer és el que hem d'ensenyar als nanos. Per això és tan important amb la campanya dels 6 anys, on qualsevol nano, quan entra en una llibreria, no dir aquell llibre te l'has de llegir tu com un càstig, sinó aquell llibre, i quan veus un nano, sobretot, que té una dificultat per aprendre a llegir, és aquell llibre, la mare te'l llegirà, el pare te'l llegirà, el llegireu tots junts, o el teu germà gran te'l llegirà. I que realment aquell nano es deixi portar per el tema que li interessi, per l'imatge que li interessi, per lo que realment li cridi l'atenció amb ell. Perquè no és una campanya... És com els clubs de lectura, sempre diem, aquí no ensenyem a llegir, ensenyem el gust de la lectura. Llavors, hem de tenir molt clar que no és una campanya perquè el nen...
0: Ara que t'ho regalen perquè llegeixi, perquè llegeixi. Veus, no llegeixes.
1: No.
0: Perquè
1: no.
0: Fas
1: clar,
0: aquesta veu.
1: Clar. No, home, perquè és més tatites i llavors arriba el nen allà i diu el que dius tu. Pues jo, aquest llibre no el vull. No, és una campanya perquè et compris un llibre.
0: Sí, sí. De fet, insisteixo en aquesta evolució i aquest creixement de la campanya, que l'any passat va arribar a més de 69.100 infants, que el 58% va fer ús d'aquest xec regal i, atenció, els llibres més escollits, el 73%, en català.
1: Sí.
0: Això a tu t'està quadrant o no?
1: Sí, sí, em quadra tot. També em sap molt greu aquest 42% de nanos que no van utilitzar el VAL. Per això crec que és molt important la feina de les escoles. O sigui, les famílies, aquestes campanyes no els hi arriben. Hi ha d'haver algú que expliqui. Perquè tu obres a la bústia, primera que molta gent al correu va com va, no? Però obres a la bústia, llegeixes això, i com la gent no llegeix, doncs ho tira a la bústia directament i diu, mira, publicitat. No, l'escola ha d'avisar. Escolta, nanos, a primer de primària, no? Primer d'infant. Escolta, la Generalitat cada any feu aquesta campanya al mes d'octubre. Per tant, famílies, rebreu un val que posarà això, sobretot, vas canvieu, perquè sap molt greu que 43% de les famílies s'ho perdin. En català, sí, gràcies. Vull dir, tenim escola catalana... Llavors tenen molt clar aquests primers lectors que ha de ser en català.
0: Ah, molt bé. També hem de dir que gràcies a la col·laboració de l'ONCE també es fan llibres adaptats en braille pels infants que tenen discapacitat visual. Però anem a les recomanacions, perquè això com funciona? Tu deies, jo els hi poso allà una tauleta, també unes prestatgeries... les recomanacions les fas tu o les fan els llibreters, cadascú les seves, o hi ha un llistat?
1: No hi ha un llistat, per això insisteixo, poden agafar el llibre que vulguin, no hi ha un llistat. Ara, cada editorial fa les seves recomanacions i treu les seves apostes per aquesta campanya. Què vol dir una aposta per aquesta campanya? Un llibre amb pocs personatges, lletra de pal i un preu que rondi els 13 euros. Aquestes són les apostes editorials. I llavors tu, com a llibreter, com sempre, te les llegeixes totes, les analitzes totes, estudies el públic que tens i llavors prepares la teva taula amb les que a tu t'agraden més. Jo aquest any l'editorial Combel ha fet una aposta molt, molt bèstia per aquests autors, que és una aposta segura d'aquest país, que és un tàndem, que és la Meritxell Martí i el Xavier Salomó. Ella és l'escriptora i el Xavier Salomó és l'il·lustrador. Són matrimoni i són els famosos d'Una casa de por, Un sopar de por, La casa de l'avi, La casa de l'àvia, Una casa de por. Vull dir, tenen com una trilogia, tenen uns llibres que són sempre els més venuts per Sant Jordi. Eren amb lletra d'impremta i eren llibres de temàtiques com sorprenents, un àlbum il·lustrat molt ben treballat. I ara aquest any han fet l'aposta aquesta, que són els tícnics, i són un llibre que ronda aquest preu, el format ja no és àlbum, és entre una primera novel·la i un àlbum, és una mida intermitja, amb lletra de pal, insistim, pocs personatges, molt dinàmic, i amb un dibuix molt cridaners, i a partir d'aquí serà una col·lecció, han tret els dos primers... I realment és una aposta molt ben triada.
0: Una col·lecció, això vol dir que si tu adquireixes el primer i t'ha agradat, et vindrà de gust continuar aquesta nissaga, no?
1: No, et vindrà de gust continuar. És això, és que el Val dels 6 anys és això, és una introducció. O sigui, jo, per exemple, que portem una setmana, no portem una setmana de campanya, i aquest ja hi ha venut molts al número 1, i ja moltes famílies han vingut a buscar el número 2. O sigui, és introduir el nano a que el fascinant món de tenir llibres, llegir i compartir.
0: Però també et dic que està ben pensat per part de l'editorial crear, doncs...
1: Evidentment.
0: Aquest format de col·lecció,
1: sí,
0: no?
1: Pensa que quasi tots els llibres de la campanya dels 6 anys, els que jo més recomano, són col·leccions. Però per què? Perquè a nano li dona molta seguretat. Vull dir, estem parlant de nanos que estan començant a llegir i necessiten adquirir molta fluïdesa. Llavors, un llibre que els personatges ja els coneixes, que l'estructura la coneixes, que l'argument... Ja el tens clar. Si a més va donant aquest seguit, és molt més fàcil enganxar-te i adquirir aquesta fluïdesa. I la fluïdesa no és una altra cosa que seguretat, i seguretat és satisfacció. Per tant, està molt ben pensat que siguin col·leccions.
0: Hem arribat al plaer. Després d'aquesta retaila, hem arribat al plaer. Bon, no sé si ens deixem alguna cosa més important que calgui tenir en compte.
1: No, l'únic que teniu en compte és que, sobretot, si teniu infants que aquest any han complert 6 anys, no aquest mes, sinó durant el llarg d'aquest any no us ha arribat al VAL, truqueu al 012 i reclameu-lo. I a partir d'aquí podeu anar a qualsevol llibreria d'aquí al poble i us estem esperant amb els braços oberts.
0: Molt bé, Mont Soler, llibretera del Pati de Llibres, moltíssimes gràcies i molt bona campanya.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Ja falta poc per entrar oficialment a l'estiu i el que ja tenim aquí són els dies llargs i calorosos que conviden a relaxar-nos i a baixar una mica el ritme de tot plegat. Durant l'estiu, les biblioteques continuen obertes i són, com sempre, un refugi de pau, de cultura i també climàtic. I per això avui ens acompanya l'Arnau, que ens ve a parlar del que podem fer durant l'estiu a les biblioteques de Sant Cugat. Arnau Padilla, què tal? Com
1: què tal?
0: Estàs?
1: Bon dia, Carme. L'Arnau
0: és tècnic auxiliar de biblioteca, de la biblioteca de Volpelleres, sí. I a banda de donar-li la benvinguda, el gràcies. Felicitarem per aquest premi de poesia que has rebut.
1: Bueno, encara no és oficial, però sí, sí, sí. Estem fent l'exclusiva.
0: Ah, sí?
1: Sí? Sí, sí, sí, sí, estem fent una exclusiva, crec.
0: O sigui que ets poeta?
1: Escric. Escric.
0: Escrius?
1: Coses. Sí, sí, sí.
0: Sí? Fa temps?
1: Veig que t'han fet la... fa temps, sí.
0: Les meves fonts m'han informat.
1: Sí, fa temps... sí, des de que tinc memòria d'adult, diguérem, des de l'adolescència, ja saps que comences a escriure, sí? Més així, poeta atormentat i coses d'aquestes, i vas evolucionant cap a una més, una escriptura més, més serena i més pausada.
0: I més madura, no? Sí. Molt bé. Sí, sí. I quan recolliràs el premi?
1: Això al desembre. A desembre, al poble d'Alfafara, crec que ho dic bé, que és on fan el festival, és el Premi Mariola a Poetes Inèdits del 2026.
0: I és el primer que reps?
1: Jo sí, sí, sí, sí. Poeta Inèdit.
0: Home, quina il·lusió, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Mare meva, doncs bueno, escolta, felicitats, eh?
1: Gràcies, moltes gràcies, una sorpresa.
0: Sí. Que el gaudeixis. Escolta una cosa, anem pel que comentàvem.
1: Vinga,
0: abans. El tema
1: feina,
0: de les biblioteques, sí. Perquè sí que és veritat que la gent desconeix què fan les biblioteques a l'estiu. Tanquen? Obren? No, obren.
1: Clar, les biblioteques estan obertes tot l'estiu i volia fer una mica de subratllar això perquè no sé, la gent a vegades arriba a l'estiu i tothom espera una mica, fluixa l'activitat, però les biblioteques seguim allà, canviem una mica l'horari, però seguim allà al peu del canó per tot el poble i la ciutat de Sant Cugat. Al juliol mantenim el mateix horari, però de dilluns a divendres. L'únic que canvia és que els dissabtes no obre, però la resta, la biblioteca manté els mateixos horaris. La Gabriel Ferrater està oberta sempre, menys els dilluns al matí, i després Volpelleres s'obre els matins de dimecres i divendres i Mirasol al revés, dimarts i dijous es combinen, i totes les tardes sempre. A l'agost tanquen les biblioteques petites, les locals, la Mirasol i Volpelleres estan tancades, però la Gabriel Ferrater es manté oberta tot l'estiu als matins, de 10 a 2. O sigui que tothom que necessiti serveis bibliotecaris, llibres, revistes, pel·lícules, passar una estona...
0: Refugiar-se de la calor,
1: si fa molta,
0: no?
1: Calor, no saps què fer, llegir un conte amb els nens... De 10 a 2, tots els matins, poden anar a la Gabriel Ferrater.
0: Que bé. Sí. Activitats, però...
1: Sí.
0: Sí, hi ha programades activitats?
1: Sí, també hi ha algunes cosetes. També baixa una mica la intensitat de les activitats, no és com durant el curs, però també es manté. Jo volia destacar, mira, tenim molt interessants dos viatges literaris a la Gabriel Ferrater, que són com petites teatralitzacions de textos que fan actors i estan dirigides. La primera, el dimarts 7 de juliol, Pla per Roig, es diu, que fan com una interpretació d'una entrevista que li va fer la Montserrat Roig al Josep Pla, el 1972, doncs faran com una interpretació d'aquest moment. I el dimarts 14 es fa un altre viatge literari a través de... al voltant de la figura de Pompeu Fabra. Això, per més adults, diguem, pel públic més infantil i familiar, a Volpelleres, a la Biblioteca de Volpelleres, podreu trobar... Cada setmana es farà una activitat. La primera setmana es farà un taller de ciència i després doncs, hi haurà diferents espectacles i narracions. Un cop a la setmana... Pues és dijous, un altre és el dimecres 15, el dimarts 21 i el dilluns 27, que es farà l'última, pel públic familiar. Teniu tot a la web, al tríptic, a les biblioteques, allà on trobaran.
0: L'important és que la gent sàpiga que encara es manté l'activitat a un altre ritme i que estaran obertes.
1: Les biblioteques segueixen obertes i seguim allà pel que es necessiti.
0: Perfecte. Et sembla que fem un repàs, perquè veig que vens carregat amb llibres, com sempre.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb la teva motxilla...
1: Hem portat...
0: Tipo Doraemon, que van sortir llibres.
1: Sí, no els hauria de portar tots, però els porto. Sí, m'acompanyen.
0: I farem un repàs per diferents propostes relacionades amb aquesta època de l'any, no?
1: Sí, hem fet una selecció, també m'ajuden els companys a seleccionar llibres per venir aquí a la ràdio. Hem fet una mica selecció de diferents...
0: Gèneres?
1: Sí, diferents gèneres, tipus també de llibres. Ja veureu, també vull recordar, també m'ho van recordar ahir, els meus companys, que també hi ha moltes guies de viatge a la biblioteca, no oblidem, hi ha un gran assortiment ara que arriben els...
0: Que hem de preparar. Correcte. Les sortides.
1: Que la gent ja ho fa, eh? La gent ja es prepara amb molta antelació, comences a veure el abril-maig que comencen a desaparèixer les guies de viatge. Això és que la gent ja està amb el xup-xup estiuenc.
0: Amb temps s'ha de fer tot això.
1: Hi ha un gran assortiment de qualsevol país, qualsevol regió que vulguis descobrir, la trobaràs segur a les biblioteques.
0: Molt bé, però quina proposta ens portes?
1: Però us porto, sí, primer us porto un còmic d'adults que es diu Aigua Jim, de la Marina Sáez, editat per Finestres el 2024, i és un còmic molt original i molt vistós i molt estiuenc. És un còmic documental. Vull dir, no és una ficció en si, és com si diguérem que és una pel·lícula documental feta còmic que narra l'experiència autobiogràfica de l'autora que durant el 2018, del 18 al 20, es va apuntar a Aigua Jim, en un gimnàs. Ella és una dona d'uns 35 anys que viu a Gràcia i s'apunta a classes d'Aigua Jim i en aquestes classes va coneixent a poc un grup de dones més grans que ella, d'entre uns 70 i 90 anys. El còmic està fet amb un dibuix molt divertit, uns colors vius i un to d'humor que el fa molt, molt fresc i molt, molt agradable de llegir, però en realitat, sota aquesta aparença, tracta temes una mica més profuns i bons de tractar, com serien l'edatisme, la gentrificació, la soledat i les noves amistats que es fan entre la gent gran, que no, a vegades no es parla tant d'aquest sector, diguem. Entre classe i classe d'Aigua Jim, doncs anem descobrint i aprenent més sobre les seves vides. És un còmic que reivindica la gent gran, a les seves històries, i nosaltres també volem reivindicar la seva autora, perquè ens ha agradat molt i esperem que segueixi treballant i dibuixant.
0: Molt xulo, i és veritat que l'aparença que té amb aquesta portada, tapa dura,
1: sí. És
0: un... I amb uns...
1: És molt divertit, eh? Sí, és molt divertit, sí, el còmic.
0: Pinta.
1: Però et fa pensar, a la vegada.
0: Que bé.
1: Sí.
0: Doncs Aigua Jim, de la Marina Sáez. Seguim ara amb una proposta infantil.
1: Sí, el públic infantil de nens de 0 fins a 6 anys portem Carrer del Mar, un llibre que podria ser un llibre joc, és un llibre visual, un llibre de poesia que juga amb els cal·ligrames, que no sé ben si saps què són els cal·ligrames, que són aquests... a dibuixos que es fan amb les paraules, que el va fer famosos, per exemple, en Salvat Papaseit.
0: Sí.
1: Doncs aquestes... A la pàgina es van fent dibuixos amb les línies, amb els versos, i és un llibre que està fet bàsicament un col·laix d'il·lustracions i fotografies i amb diferents formes de llegir. Ara l'hem de posar en vertical, ara l'hem de posar en horitzontal, i comença amb una advertència, que a veure si la trobo. Si saps estar-te dret en una barca, també saps ballar. I a partir d'aquí, el llibre s'obre, el anem repassant visualment, i és com un viatge a través del mar, de la platja... Ens va com suggerint inicis d'històries. Per exemple, hi havia una vegada un pescador tan valent que no sabia de quin color era el cel perquè mai no el mirava. I va suggerint històries, inicis, juga amb les formes, amb els dibuixos...
0: És molt original,
1: no? Sí, en tota regla és un llibre-joc molt rítmic, molt musical i que convida a inventar històries i a llegir amb els més petits.
0: Un llibre per compartir, El carrer del mar, del Joan Barrets. I ara, per aquells que, bueno, que necessiten una història amb inici, nus, desenllaç i aquestes històries, la novel·la, no?
1: Una novel·la.
0: En tota regla.
1: Sí, bueno, tota regla. Bueno, és una novel·la, ja és del 2017, no és una novetat, i a mi m'agrada molt destacar-la i donar-li valor. És la primera novel·la de la Irene Solà, la famosa de Canto jo i la muntanya balla, que va tenir el gran boom, sí que tothom gairebé l'ha llegida. Doncs va fer una novel·la anterior que es diu Els dics, que la va publicar el 2017, va guanyar el Premi Documenta, i a mi em sembla que és una novel·la molt encertada, que ja... per descomptat ja es veia la qualitat de l'autora. És molt fresca, molt original, i com sempre les seves novel·les és més el contingut és molt bo, però la forma acompanya molt, com està escrita, se t'emporta el text que estàs llegint i ja no pots parar de llegir, perquè escriu d'aquesta manera que sembla un riu, I sí, aquesta, la història és bàsicament passem un estiu amb l'Ada, que és una noia que torna al seu poble després d'estar 3 anys visquent a Londres, i una meca, aquestes dificultats d'una jove, ja jove cap a la trentena, que torna a poble després d'haver viscut fora, i una mica les diferències i aquestes ganes de viure que xoquen amb la realitat més quotidiana del dia a dia d'un poble. Mm. És molt interessant.
0: Tens algun fragment?
1: Si voleu,
0: vinga.
1: Sí. Vinga, una mostra, perquè veieu com és el to. Aquesta és l'aigua, tèbia i clorosa i a punt. Aquesta és l'aigua que s'enfila a les parets de la piscina, pelades i turqueses. Aquestes són les línies fosques al fons de la piscina que marquen el camí. I aquest és el socorrista, moreno i avorrit. I aquests són els vidres amples que reflecteixen el matí clar de fora. I les rajoles al voltant de la piscina encara seques. I el rellotge que marca les 8 i els flotadors i els tubs blaus i pacients a la seva caixa. I aquest és el cos de l'Ada, que sap què ha de fer, encara que hi vingui tampoc últimament a nedar. Els braços i les cames i el coll i la boca que es mouen a l'uníson, sense haver de donar ordres. Com quan respires i el cos en sap, sense que li diguis de respirar. L'Ada no sua i no es cansa sota l'aigua, i el cap li pensa coses. Aquest és el cap de l'Ada que pensa, per exemple, que no troba a faltar Anglaterra. De la mateixa manera, preocupant que no trobava a faltar casa quan vivia a Anglaterra. Pensa en l'Ivan dient, com els nens, que quan no ets amb ells és com si no existissis. Pensa què tal li fa. Pensa en quan vivien tots 5 a casa. Pensa en la Teresa dient-li, no vull que m'apressis, però visc amb el teu pare i l'estimo i seré allà quan sigui el seu aniversari i quan sigui Nadal, i quan estigui a l'hospital, i quan ens morim i l'enterrin, i en com li va sortir el cor per la boca i no va poder respondre res. I pensa què tal li fa, i neda, i més.
0: Déu-n'hi-do, en un fragment no gaire llarg, ens fem una composició bastant completa.
1: Està molt bé, i és, a més el que fa ella és, en aquest títol els dics, com aquesta contenció, no? I tot el llibre està fet amb aquesta... aquesta és l'Ada, aquesta és no sé què, aquest tal, ta, ta, ta, ta, així com molt musical també, i molt crea aquest ritme i aquesta construcció plàstica, que és molt interessant.
0: Irene Solà, els dics. I ara anem amb una altra proposta.
1: Sí, en aquest cas un diari, podria ser una novel·la, pràcticament és una novel·la, però és el diari real d'una autora, la Míriam Cano, que és escriptora i traductora, de 2 estius que va passar al poble grec de Metamorfosi, que és, Metamorfosi és un poble de Grècia, bueno, sí. Hi ha molts pobles a Grècia que es diuen Metamorfosi. Ella aprofita aquest joc de paraules i és el títol del llibre. És, bàsicament és un cant a l'amistat, a la vida mediterrània, on trobarem molta gastronomia, molta sobretaula, però sense tòpics. L'autora aconsegueix transmetre una serenor molt d'estiu que ens transporta molt aquests dies que s'allarguen, tranquils, en què s'oblida el rellotge, el calendari...
0: Fantàstic.
1: Sí. I també molt de qui sap que els canvis més grans moltes vegades es fan dins nostre, molt a poc i sense fer soroll. Aquests estius que canvien coses però no te n'adones fins que arriba el setembre, que ets com un altre... No saps, hi ha hagut un clic.
0: Sí.
1: Doncs aquest és un llibre que...
0: I et notes diferent.
1: Explica aquest clic. I mira, si voleu, també us he portat un petit fragment aquí assenyalat. A veure, és veritat que Grècia, almenys la Grècia que jo he conegut, té alguna cosa de sagrat, de lloc poc tocat. No només per la bellesa del paisatge, també per l'hospitalitat i l'humor de la gent que hi viu. Metamorfosi, després d'un parell d'anys prou durs, m'ha fet reconnectar amb alguna cosa molt senzilla, que té a veure amb el més essencial de la vida, amb menjar, amb conversar, amb no pensar gaire, amb saber que, en certa manera, jo pertanyo molt més a això que a tots els models que m'he imposat i que encara que me'ls segueixi imposant, tornar aquí físicament i mental serà un bon antídot contra les ximpleries. Un dels meus versos preferits, de l'Oda Pítica 2 de Píndar, diu «Arriba a ser qui ets, quan ho hagis après». Segles més tard, l'ex-homo a Nietzsche li agafarà com a subtítol i com a promesa d'unes instruccions que al capdavall són tan críptiques com les paraules que el poeta grec va dedicar als atletes. Jo no ho sé, com s'arriba a ser el que s'és, però sospito que té a veure amb el que he estat fent aquests dies. Seria fàcil dir que tot passa per l'autoconeixement, per saber qui ets o què vols o què no vols, però jo m'agafo més aviat al procés infinit que és aprendre-ho i que sospito que té més a veure amb el desaprendre, amb treure't capes i anar-te fent cada cop més lleuger. Molt estiuenc.
0: No? Sí, i també molt interessant, no? Sí. Perquè és precisament en aquesta època de l'any quan podem posar a prova això, no?
1: Quan t'atures, no? A vegades
0: exacte.
1: Quan atures,
0: exacte.
1: Dius, què estic fent? No? Una mica...
0: Pots començar a veure punt. Amb més claredat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ens queden un parell més de propostes, a veure si ens hi caben.
1: Vale, sí, sí, serem ràpids. També és un clàssic de l'estiu, mirar el cel de nit, no?
0: Fer un...
1: Sí, tenim les... A més, aquest any que tenim l'eclipsi solar, que coincideix amb la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç, el 12 d'agost.
0: 12 d'agost.
1: Sí, el 12 d'agost.
0: Sí.
1: Doncs mira, us porto a Orbital, de la Samantha Harvey, que ens transporta directament a l'Estació Espacial Internacional, o sigui, ja a les estrelles. Ja.
0: Vinga.
1: I vivim 24 hores amb la vida dels astronautes que viuen allà dins, els seus somnis, el seu dia a dia... És, per exemple, és molt curiós, que jo això no ho sabia fins que vaig llegir el llibre, que des de l'Estació Espacial Internacional, clar, es fa de dia i de nit cada hora i mitja. Com fan, 20, crec que fan unes 24 voltes a la Terra... durant 24 hores, llavors cada hora i mitja veuen una posta de sol i una sortida, i estan, clar, el bioritme és una mica difícil.
0: Sí, oi tant. Imagina't.
1: Sí, molt interessant. Si vols, passem a l'últim.
0: Vinga, sí.
1: Perquè també he pensat, porto un de poesia, que l'havia de portar.
0: Vinga, acabem amb la poesia.
1: Acabem.
0: I així vinga. Hem començat amb el premi, doncs ara acabem amb poesia.
1: Perquè, sí, mira, perquè he pensat, bueno, tant de bo arribi algun dia com a la que porto, l'autora que porto. Els llibres de poesia tenen una cadència que els fa, he pensat, companys perfectes per aquests dies, no? Per aquests temps de l'estiu. Sempre portem a vegades un llibre gruixut, d'aquests hem d'aprofitar per llegir un clàssic, però també a vegades portar un llibre lleuger, petit, com la poesia, que pots agafar una pàgina, una altra, no fa falta que el segueixis.
0: Petites dosis.
1: Sí, petites dosis, petits moments de descans, de que no estàs fent res. Doncs crec que portar sempre a mà un llibre de poesia, qualsevol, el que t'agradi, el que et cridi l'atenció, pot ser una bona proposta.
0: Uh-huh.
1: Tu porta'l, i si no l'obres no passa res, però si potser l'obres, una pagineta, dos, en tot l'estiu, doncs ja haurà fet alguna cosa. Us porto, per exemple, una proposta a Ocell Roig, de la Mary Oliver, una autora d'Estats Units, que va morir fa poc, i que té un to molt de pau, molt de tranquil·litat, molt de viure el moment, d'observar, de l'atenció. Crec que...
0: Sí, per l'època és el que
1: sí,
0: torna.
1: Sí,
0: hauríem
1: sí,
0: d'aprofitar
1: sí.
0: Almenys.
1: Sí, i mira, per exemple, Invitació, un poema de la Mary Oliver, al llibre Ocell Roig. Oh, tens temps per sortir només una estona del teu dia, important i atrafegat, per sentir les caderneres que s'ajunten al camp ple de cards, en la lluita musical, per veure com entonen la nota més alta o la més baixa, o el goig més festiu o el més tendre? Els seus becs durs i esmussats veuen l'aire mentre lluiten melodiosament, no per tu ni per mi, ni tampoc per guanyar, sinó pel pur plaer i gratitud. Creu-nos, diuen, és una cosa ben seriosa, tan sols està viu. Aquest matí fresc en aquest món romput. T'ho suplico. No passis de llarg sense aturar-te i assistir a aquest espectacle una mica ridícul. Podria significar alguna cosa, podria significar-ho tot. Podria ser el que Rilke volia dir quan va escriure «Has de fer una altra vida».
0: Doncs jo crec que la proposta, a banda de poder anar a les biblioteques, perquè encara hi ha activitat al llarg de l'estiu, és aprofitar aquest temps per desconnectar, que vol dir fer aquest viatge tranquil.
1: Reconnectar una mica, sí.
0: Sí, cap a desconnectar d'unes
1: sí, sí,
0: coses
1: sí, sí,
0: i reconnectar
1: sí.
0: amb altres.
1: Sí.
0: Arnau, moltíssimes gràcies. Que tinguis un bon estiu.
1: A vosaltres, igualment.
0: Que vagi molt bé i l'enhorabona un altre cop.
1: Gràcies.
0: Vinga, que vagi molt bé. Adéu.

0: la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Brigitte Bardot cantant Una bossa nova. I és que Brigitte Bardot, a més d'actriu, també va fer una carrera musical paral·lela. Avui li dedicarem aquest espai amb motiu de la seva mort recent, concretament el 28 de desembre passat, a l'edat de 91 anys. Parlar de Brigitte Bardot és parlar de cinema, sí. Però és també parlar d'un fenomen social que va transcendir la pantalla perquè va construir un personatge femení que era la representació de la dona independent i d'un erotisme desacomplexat i provocatiu. Inicialment era model de revistes femenines, però descoberta pel director Marc Alegre i el productor Raoul Levy, va entrar al cinema amb 18 anys i va esclatar als 22 amb un film del seu marit, Roger Vadim, I Déu creà la dona. Era el primer film de Roger Vadim i va aixecar un gran rebombori perquè només començant la pel·lícula, Brigitte ja apareixia despullada ocupant tota la pantalla. La seva imatge, una mica salvatge, el seu somriure, el seu caminar, la manera com jugava amb els cabells i la seva desinhibició a l'hora de mostrar el seu cos, la van fer mundialment famosa. Atreia homes i dones, joves i adults, el gran públic i els intel·lectuals, fins al punt que Marguerite Dirà, Jean Cocteau i Simone de Beauvoir li van dedicar articles als diaris. A final dels anys 60, quan estava casada amb Gunther Sachs, va demanar a Serge Gainsbourg, que era el seu amant, que escrivís una cançó que transmetés la idea d'un coit. I Gainsbourg la va escriure i la van cantar tots dos. Però el marit, Gunther Sachs, es va empipar i ella va demanar a Gainsbourg que no publiqués el disc. Va ser més tard que Gainsbourg va conèixer Jane Birkin, s'hi va casar, i van fer-ne una segona versió, doncs, que va ser mundialment famosa. Però la versió de Gainsbourg i Brigitte Bardot no es va esborrar mai. Aquí la tenim.

El règim franquista va prohibir la radiació d'aquesta cançó a l'estat espanyol perquè la considerava pornogràfica. No aquesta versió en concret, de Brigitte Bardot, sinó la de Jane Birkin. Cap emissora la podia posar, especialment per l'orgasme final. En algunes discoteques sí que sonava, i moltíssima gent va comprar el disc, que era un single. És a dir, podies comprar el disc, però només el podies escoltar a la intimitat. No sé quin tracte va rebre l'estat francès, això ho sabran millor els amics de Ràdio Arrels, a la Catalunya Nord, però de rebombori n'hi va haver a tot arreu. Roger Vadim va influir moltíssim a la carrera de Brigitte Bardot perquè junts van construir un personatge femení que va triomfar immediatament. En Vadim, a més de rodar I Déu crear la dona, Brigitte va rodar 9 pel·lícules més, pel·lícules com ara Futures vedets, Esfullant la margarida, Els joiers del clar de lluna, El descans del guerrer, que era un episodi d'Històries extraordinàries, o Si Don Joan fos una dona. De fet, Vadim i Brigitte va haver d'esperar que ella fes 18 anys per poder-se casar. Era la condició que van posar els seus pares, tot i que ja feia temps que eren amants. Posteriorment, també va ser atreta per Hollywood. Els homes nord-americans estaven bojos per Brigitte. Pensem que Marilyn Monroe mai no va arribar a la nuesa integral i desacomplexada de Brigitte. Les lleis conservadores americanes ho impedien. Brigitte va treballar amb actors americans com Kirk Douglas, a Acte d'amor, amb James Stewart, a Estimada Brigitte, i amb Sean Connery, a Shalako. Però el seu camp d'operacions va ser sempre Europa. França, bàsicament. L'any 1953, quan el portaavions Midway dels Estats Units va arribar a Cannes, coincidint amb el Festival de Cinema, Brigitte va ser convidada a pujar a bord. Ella no era l'única estrella, també hi havia Lana Turner, Kirk Douglas, Edward G. Robinson, Olivia de Havilland i Kerry Cooper. Però en el moment que Kerry Cooper llegia el discurs, Brigitte va deixar caure l'impermeable que duia i es va quedar en biquini. Al principi va haver un gran silenci, però tot seguit la gent va esclatar en aplaudiments. Al pobre Kerry Cooper li van esgarrar el discurs. Aquesta és una altra de les cançons de Brigitte Bardot. Sempre tornaré a tu. Comme la vague emportée revient battre le rocher.

Sempre tornaré a tu. Una cançó que Brigitte Bardot va cantar l'any 1968, quan tenia 34 anys. No totes les pel·lícules que va rodar Brigitte eren històries frívoles. També va fer films més seriosos per consolidar-se com a actriu dramàtica, com ara Babet se'n va a la guerra o L'amor és el meu ofici. Aquesta al costat de Jean Gabin, que, per cert, quan li van dir que Brigitte seria la seva companya, va dir, al costat de Bébé, aquesta noia que es despulla a cada moment, no pot ser. Ja m'ha passat l'edat de fer el brètol. Una cosa que Brigitte no va aconseguir mai va ser treballar en pel·lícules com les que feien Federico Fellini i Ingmar Bergman. El seu físic era massa sexual, massa explosiu, perquè algun productor o director d'aquestes característiques volgués arriscar-s'hi. De tota manera, és ben cert que hauria pogut fer perfectament, per exemple, el paper d'Anita Ekberg a La Dolce Vita. Pel que fa a homes, n'hi va haver un munt a la seva vida. Roger Vadim, Gunter Sachs, Jacques Charrier, Serge Gainsbourg, Gilbert Bécaud, Ralph Vallone, Sammy Frey, Sacha Distel, Jean-Louis Trintignant, Jimi Hendrix, Warren Beatty i molts més. La seva última pel·lícula la va rodar l'any 1973, quan tenia 39 anys. Va fer com Greta Garbo i es va retirar. La Garbo es va retirar als 35 i ell als 39. Es va retirar en plena joventut. Avui diríem en plena joventut als 39. Políticament era d'extrema dreta, a la línia de Le Pen, i havia escrit coses molt agressives contra la immigració que li van suposar una multa per delicte d'odi racial. També va haver de pagar 17.000 euros al seu fill Nicolás per haver-lo descrit a les seves memòries com un tumor i per haver dit que s'hauria estimat més infantar un gos. Entre 1969 i 1972 va ser ella, Brigitte, va ser la cara oficial de la Marianne, la figura femenina símbol de la República. Molt més implicada en els drets dels animals que no pas en els de les persones, Brigitte va crear la Fundació Brigitte Bardot i vivia envoltada d'una cinquantena de mascotes. Va tenir alguns intents de suïcidi i va estar a punt de rebutjar el tractament quan li van diagnosticar un càncer de mama. Ella no era rossa natural. Els seus cabells eren castany clar. Ocupa el número 75 de les 100 dones més atractives del món i el número 49 de les 100 millors estrelles del cinema de tots els temps. Dic estrelles, no actrius. Estrelles. Nosaltres tancarem aquest record que hem dedicat a Brigitte Bardot escoltant la cantant una cançó que té el mateix nom que la seva casa de Saint-Tropez. A les vies de so hem tingut a Iman Triqui i si algun dia passeu per Saint-Tropez veureu que a l'entrada tenia un rètol que deia «Estic dormint i torrant-me el sol». No molesteu, Mercès. La casa i la cançó es diuen La Madraga. Fins la setmana vinent, amics.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden els panellets, el sucre, l'ametlla i altres ingredients boníssims, escolteu aquest poema tan dolç com aquests petits pastissets.
3: Hola, em dic Laila Vilés Pasmiño, de l'Escola Tàbor, de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit es diu Panellets, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha agradat molt el poema i m'ha interessat molt. Panellets, petits i gustosos, a tots ens agraden, nevats de coco, envoltats de pinyons i amanits i dolços, enfornats i daurats, tastats sense presses, són el gust de la tardor.
2: Gràcies per recitar aquest poema, Laila. No sé vosaltres, però jo ara mateix em menjaria un panellet. Jo de xocolata. I vosaltres? Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i l'espiga i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: lectiu, com atendre el malestar a les aules, com relacionar docents i alumnes en un món hiperconnectat, com mantenir el vincle i la paraula en un entorn que sovint pressiona per resultats. Mario Iscovich, psicòleg i psicoanalista, inaugura amb l'Escuela que escucha un assaig sobre el poder de la paraula i el vincle en l'experiència educativa. Amb ell parlarem del present de l'educació, del que falla, del que cal cuidar i del que es pot transformar. Benvingut, Mario.
1: Hola, benvingut. Gràcies.
0: Què et va portar a escriure a l'Escuela que escucha i per què ara?
1: Porto ja quasi uns més de 30 anys treballant en, d'una banda, clínica amb adults i amb adolescents, però de l'altra treballant molt al món de l'escola, en temes de formació, en temes de supervisió de projectes, també amb dispositius, i en aquest sentit el llibre recull una mica aquest recorregut. Té a veure també amb el que em preocupa de les dificultats que es troben els mestres avui en dia, i és per això que m'ha semblat adient en aquest moment parlar d'aquestes coses.
0: En el subtítol parles concretament del poder de la paraula i el vincle. Com defineixes aquests dos conceptes en l'àmbit escolar?
1: A veure, hi ha un tema important a l'escola, que és els neguits dels professors. I normalment, quan es parla d'aquest malestar de l'escola, en general es parla en termes de recursos. És a dir, cal recursos, més diners, més ràtios més baixes de nanos, etcètera, etcètera. Tot això està molt bé. Però jo penso que hi ha, a vegades, en alguns centres, no en tots, una manca de poder parlar més, de poder escoltar els altres. Què vol dir això? Hi ha molt patiment, i a vegades aquest patiment la gent se lo guarda, lo porta a la seva casa. A vegades conec educadors que fins i tot tenen insomni, recordant, rumiant, no?, situacions que han passat a l'escola. I l'escola està, com discurs pedagògic de tota la vida, està molt orientada al fer. És a dir, hem de fer coses, hem de fer tal activitat, hem de resoldre situacions. Però, a vegades, jo el que trobo, no, torno a dir, no tots els centres, no tots els professors, no tots els equips directius, ni tots els claustres, però a vegades trobo molt que falta temps per donar-se, per escoltar, per parlar, per pensar junts quines són les dificultats. I això és un problema important.
0: D'acord. I en aquest sentit, per exemple, parles de protocols, que seria una mica una pauta per fer coses, no?, els protocols, i tu comentes que potser seria millor anar cas per cas. Explica'm una mica aquesta perspectiva.
1: A veure, els protocols es creen per determinades situacions. I es creen per gent que treballa en el món de l'educació, però no per una determinada particular, singular situació, diguéssim. Aleshores, moltes vegades la idea dels protocols té a veure amb treure la responsabilitat. És a dir, jo continuo el protocol, faig el protocol, i això és el que pertoca. A vegades jo em trobo amb educadors que tenen el protocol, però de l'altra banda també tenen el criteri propi, que moltes vegades té sentit. Ha passat recentment aquest problema d'una noia que s'ha suïcidat, i tot el debat és al voltant del protocol. Nosaltres no tenim elements per dir res d'aquesta situació perquè no coneixem, però la qüestió aquí no és pas solament què diu el protocol, si segueix o no segueix, sinó també quina mena de relació, quina mena de vincle s'estableix entre els adults amb els nanos i també entre els adults, és a dir, com es parla de determinades situacions. Jo et dono un exemple. En una escola on va morir la mare d'una nena, ja en aquest centre el claustre té un protocol de com fer quan un alumne perd la mare, no? Ja. Però l'equip, el claustre, va fer una reflexió i va trobar que havia particularitats, que s'havia de fer coses que potser anaven més enllà del protocol, és a dir, apropar-se a la nena d'una manera diferent a el que deia el protocol. I això va fer que el claustre faci una reflexió molt seriosa, molt curada, de com tractar aquesta situació. És a dir, que hi ha el protocol, però després hi ha el cas per cas.
0: D'acord. Parlàvem fa un momentet d'això de la importància d'escoltar. Com es transformaria una escola on hi hagués més escolta?
1: Existeix. El primer és a dir, jo no estic inventant, no estic inventant res. Però el primer és, quan parlem amb equip directius i quan parlem amb educadors, el que diuen és no tenim temps. I a vegades això té a veure amb un model de gestió d'una escola o d'un centre. És a dir, que si a vegades donem la possibilitat de parlar en un equip, no?, al voltant d'una determinada situació, i com parlem d'això, això suposa una manera diferent de pensar l'escola. El tema d'escoltar és algo transversal. Et dono un altre exemple. Moltes vegades hi ha tutors que es troben amb els nanos, amb una reunió, no?, del tutor amb l'alumne, i qui parla és el tutor. El que fa és moralitzar, és a dir, no deixar de parlar. I el nano el que fa és quedar-se en silenci i dir si ha fet alguna cosa incorrecta, dir no ho tornaré a fer, o dir coses que el tutor es quedarà content. A vegades convé deixar una mica el silenci, tenir una mica de paciència, esperar i deixar que sigui el nano que pugui parlar. És a dir, que hi ha maneres de donar la paraula a l'altre, no? També això passa quan es tracta de fer determinades feines en equips. A vegades convé frenar una mica, refrenar una mica i deixar que sigui l'altre el que pugui parlar, no? Jo em trobo moltes vegades, com deia abans, amb professors que estan patint, i de lo que es parla sempre és dels nanos, no del professor. Dono un exemple, una professora que té dificultats molt importants amb la seva classe. I el que fa el claustre és solament pensar en situacions o en solucions que tinguin a veure amb els nanos, però no li dona l'espai a aquesta professora perquè pugui parlar de lo que li passa amb aquests nanos i pugui fer una reflexió també, si hauria de fer alguna cosa diferent, si li passa alguna cosa a ella, etc. És a dir, que no té a veure tant amb un tema de temps com de com ens orientem en relació al tema de la paraula.
0: I per millorar això, per exemple, la forma de comunicació que es fa als claustres, com es podria fer? Portant un psicòleg, per exemple, en aquestes trobades? O...
1: Això depèn. Depèn, per lo que jo conec, hi ha escoles on és l'equip directiu que promou aquesta possibilitat de que circuli la paraula. És a dir, que no necessàriament... Perquè la idea de portar un psicòleg està relacionada immediatament al tema de patologia, salut mental, etc. El que és important és, en cada reunió, donar espai perquè cadascú pugui dir la seva. Això també planteja una dificultat que té a veure amb el món de la pedagogia i una dificultat d'avui en dia. L'escola tradicionalment ha sigut el lloc del saber, és a dir, on se sap tot. I fins i tot, si no saps, et sap, diguéssim, no? Aleshores, poder acceptar avui en dia que no tot s'aprèn a l'escola, això és important, això és com té a veure amb acceptar la realitat. És a dir, hi ha coses que es poden aprendre avui en dia a internet, per exemple, o amb la intel·ligència artificial. Això vol dir que té conseqüències també en com gestionem l'escola, en com un equip treballa. I això vol dir també poder escoltar. A vegades jo em trobo amb professionals joves que es queixen perquè aquells que tenen molta experiència no deixen dir res i no els escolten. I a vegades l'experiència en el món de l'educació no és pas necessàriament bona perquè té a veure amb una experiència del passat. I a vegades convé escoltar els professors més joves. Però per això ha de veure també una dinàmica on es pugui permetre als joves poder parlar també, no?
0: I què me'n dius de la tecnologia? Quin és l'impacte que té, sobretot en aquesta problemàtica que detectes de que l'escola no escolta gaire?
1: A mi em sembla que és un tema que transcendeix l'escola, el tema de la tecnologia. És a dir, no, la tecnologia avança i no podem mirar enrere, és a dir, no podem tenir una visió nostàlgica de com eren les coses abans. És a dir, que la tecnologia existeix i avançarà i és una realitat. A mi el que em preocupa no és pas això, sinó el fet que entro en el cas especialment d'adolescents joves, púbers i adolescents, que passen massa temps enfront d'una pantalla. I el que jo estic veient és que hi ha problemes importants d'atenció. Això anirà a pitjor. I crec que és un problema no pas solament de l'escola, és un problema de la societat. És a dir, que els adolescents, quan tenen una mica de temps lliure, el que estan és fent scrolling, passant, no?, les pantalles de l'Instagram, del TikTok, que sigui, desconnectat de tot, qualsevol cosa és normal, és a dir, sempre els adolescents no estan una mica, tenen moments de desconnexió i és normal, però el tema de passar tant temps enfront d'una pantalla, jo lo trobo complicat. Fa poquet un adolescent m'explicava d'un amic que havien trobat que havia arribat a passar 16 hores en un dia, no? Saps que el mòbil et pot dir quant temps has estat? Bé, 16 hores. I això jo trobo també que és un tema ideològic, perquè estem formant una generació de joves que les tenim una mica com adormits amb les pantalles, perquè a vegades és veure TikTok, és veure res rellevant. I jo precisament explico com, en el llibre, explico com hi ha, en el cas dels Estats Units, de Palo Alto, on hi ha molts empresaris de les empreses tecnològiques que envien el seu fill a escoles on tot encara és analògic, és a dir, especialment a primària. Aleshores, no hem d'idealitzar el món de la tecnologia, és una realitat, però hem d'anar amb compte de l'utilització. I de l'altra banda, jo el que em trobo és problemes molt greus en les famílies, perquè els adolescents estan molt, molt, molt enganxats i els pares, que són els proveïdors de la tecnologia, és a dir, els pares donen el mòbil, paguen el wifi, compren jocs, etc., no saben com administrar això. I ens trobem amb molts adolescents que van a dormir a la una, a les dues del matí amb el mòbil, no? I els pares no s'atreveixen a parar això. I quan s'atreveixen, a vegades és una mica tard.
0: Potser un altre dels problemes que jo crec que menciones al llibre és el de l'autoritat. En aquest cas, seria que han perdut una mica d'autoritat els pares envers els fills? O com
1: a veure, jo és una cosa que al llibre parlo molt del tema de l'autoritat. El tema de l'autoritat ha canviat. No és que no hi hagi autoritat, però ha canviat. Hi ha qui diu que és el decliu de la figura de l'autoritat. Hi ha un psicoanalista que parla de l'evaporació del pare, és a dir, en l'època, no? Hi ha l'època on tot era més sòlid, diguéssim, era molt, molt clar el tema de l'autoritat. Però ja està, aquesta època ha canviat i no podem tornar enrere. És a dir, hi ha tot un moviment molt nostàlgic de tornar enrere, però el món ha canviat. I avui en dia el tema de l'autoritat és algo que s'ha de guanyar. És a dir, que no està donada per un rol, per ser pare, mare o per ser professor, sinó que te l'has de guanyar. En el cas dels professors, com es guanya això? El primer és amb el desig. És a dir, si jo tinc desig d'ensenyar i no estic fent la meva feina com una activitat burocràtica, això canvia tot. El segon és saber de lo que estic ensenyant, és estimar el que jo estic ensenyant, no? Jo al llibre parlo de dos professors concrets que han fet una feina absolutament increïble i explico com ells han guanyat aquesta autoritat a partir de com s'estimaven el que estan fent, no? I les seves capacitats, evidentment, no?
0: I segons el teu criteri, quina és la relació entre salut mental, escola i comunitat educativa?
1: Sara, tenim un problema. Tenim un problema perquè hi ha una pressió important perquè l'escola s'ocupi de la salut mental. Aleshores, quina és la funció de l'escola en aquest segle, no? I no dic que sigui solament un problema d'aquí de Catalunya o de l'Estat, és un problema mundial que s'espera que l'escola s'ocupi de la salut mental dels nanos. I aleshores, quin és el problema més gran? És que l'escola ha sigut colonitzada per algunes teories que no ajuden gaire. Hi ha una que és la psicologia de les emocions, que pues, això és una, l'altra és tots els mitos al voltant de lo neuro, les idees al voltant del cervell. I després una altra qüestió important que ha entrat d'una manera brutal a l'escola és el que té a veure amb la manera de diagnosticar de la psiquiatria actual que ve dels Estats Units, s'han colonitzat amb això, que és el DSM-5. Això vol dir que es demana als mestres, i hi ha mestres que lo fan perquè lo accepten, no, d'una manera crítica, que diagnostiquen els seus alumnes. Això és bastant, bastant complicat.
0: El diagnostiquen o detecten i després porten aquests alumnes a un professional que els pugui diagnosticar?
1: Una cosa, lo adient seria portar o recomanar. Però jo em trobo amb mestres, fa poc una professora em deia la meva classe són tots TDAH. I quan tu comences a preguntar-li, a veure què vol dir amb TDAH, veus que no té idea. Però és que les formacions que es donen, per exemple, a vegades van en aquesta direcció. No? Hi ha tota una idea amb la psicologia de les emocions que s'ha imposat a les escoles, que és un negoci important al voltant d'això, i ningú fa un anàlisi crític si té sentit o no. Per exemple, el que es busca té a veure amb el que parlàvem abans del tema de l'autoritat. Uh-huh. És a dir, com fem que els nanos s'autoregulen, com que a mi em costa com a adult establir unes normes a la classe, el que busco, aquesta seria la idea, és que els nanos s'autoregulen. A Anglaterra es va fer un programa utilitzant mindfulness, en moltíssimes escoles, amb milers de nens. La conclusió d'aquest estudi, que jo parlo al llibre, va ser que era molt simpàtic, era molt bona la idea de fer mindfulness, que això està molt bé, però que això no portava cap benefici en termes d'autoregulació. Aleshores, hi ha tota una idea que és, en la mesura que jo le poso nom a la meva emoció, això serà una manera de, entre cometes, de controlar el que passa. I això no és així. Te puc assegurar, com psicòloga amb 40 anys, és a dir, que no funciona. Jo faig al llibre explico com arribem a la psicologia de les emocions, d'on surt, paradògicament torna a venir dels Estats Units i paradògicament ve de la psicoanàlisi, que és algo que en aquest país no està molt ben vist, però jo crec que és una eina molt útil. I ha invadit l'escola i els professors parlen tot el dia de les emocions, fan activitats en les emocions, però si avaluem després el benefici de tot això, no és tan clar. I la qüestió, en tot cas, de la regulació dels nanos no hauria de passar per ahí. I finalment, el tema de diagnòstics, jo recomano als professors, als mestres, parlar de problemes, recomanar quan un nano, una família, ha de consultar un professional, però evitar utilitzar paraules que venen, que són, finalment són etiquetes, no? A l'escola, que no ajuden gaire, no? Hi ha molta confusió amb el tema dels diagnòstics.
0: Uh-huh. Per acabar, aquí s'ha de llegir sí o sí l'escola que escucha i què n'extraurà.
1: No t'he entès.
0: Qui s'hauria de llegir sí o sí, va, sense cap dubte, el seu últim llibre, i què n'extraurà?
1: Mira, jo crec que especialment l'hauria de llegir els educadors joves, perquè se los està formant per a una escola que ja no hi és. Estem en un món que ha canviat radicalment i la formació que es dona als joves no pot ser la mateixa d'una escola que de fa 20 anys. Aleshores, sí o sí, jo penso que l'haurien d'elegir els educadors. També els haurien d'elegir els directors de centres, perquè jo penso que, a pesar de les queixes i els neguits, etc., jo penso que els centres tenen certa capacitat de canviar coses, un poc. I ho dic perquè ho veig, que hi ha centres que ho fan. Aleshores, jo penso que això també. També hauria de ser de lectura obligatòria per als psicòlegs que treballen en el món de l'educació. I, finalment, per als pares i mares, perquè té a veure amb els seus fills. No? Jo dic una cosa, és tu enviaries els teus fills a un lloc on tu saps que els professionals, els adults que estaran amb els teus fills, no estan ben cuidats?
0: No.
1: Va d'això també. És a dir, veure com s'ha de cuidar, què es cuida, què hem de fer com a adults, què hem de fer com pares també, com hem de treballar junts. Hi ha tot un capítol destinat a les famílies, trobo que és també molt, molt important.
0: D'acord, Mario, doncs moltíssimes gràcies. A reveure.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Avui es commemora el Dia Internacional del Voluntariat, una oportunitat per poder fer reconeixement al voluntariat i a les entitats que dediquen el seu temps i entusiasme per millorar el seu entorn. Per parlar-ne, avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Núria Fernández, regidora de voluntariat, l'Òscar Hernández, voluntari de Protecció Civil, el Miquel Puigmartí, voluntari responsable del Rebost de Càritas, i el Ramon Gòdia, voluntari lingüístic. Molt bon dia, benvinguts.
1: Hola, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I
2: hola, bon
0: felicitats bon dia. En aquest dia internacional del voluntari, que pretén donar les gràcies i donar visibilitat també a tota la tasca que feu les persones que formeu part d'algun col·lectiu de voluntaris i voluntàries, que sempre es fa des de la generositat, oi? Senyora Fernández de Sant Cugat, tenim una oficina justament del voluntariat, tenim la seu aquí molt a propet de la ràdio, a la Casa de Cultura. Ens pot fer 5 cèntims de quins són els objectius principals d'aquesta oficina?
1: Oh, i tant, és una, com ja ho has dit, és una oficina del voluntariat que la tenim aquí a la Casa de Cultura. Es va començar l'any 2013, vull dir que ja farà uns quants anys que la tenim, i a més, no només això, sinó que a més en aquest govern li vam donar tanta importància al voluntariat que tenim la regidoria de voluntariat, que això és una cosa que és nova i crec que li dona molta importància. En aquesta oficina tenim més de 900 persones vinculades a aquesta oficina del voluntariat, i unes 145 entitats que col·laboren de forma directa i activament. És a dir, al llarg d'aquests 11 anys, més de 1.286 santcugatencs n'han format part, no? Ja només aquest últim any, el 2024, perquè les dades del 2025 encara no les tenim, han hagut 114 persones més que hem de dir que, tot i que avui aquí hi ha homes, la majoria són dones, que són les voluntàries, han fet un pas més per implicar-se i per acompanyar, a trobar l'entitat i buscar quina entitat o quina voluntariat encaixa més amb la seva forma de fer.
0: El Martí Rey, ara que deia, justament avui ens acompanyen tres homes, no és res que sigui volgut, eh? Hem parlat amb les diverses entitats i ha coincidit així, però ja que el Miquel somreia, no sé si a les vostres entitats hi ha més homes o dones. Què és això, el voluntariat té gènere o no? No,
3: jo diria que a Càritas concretament predominen les dones, vull dir, som menys homes els que som.
4: Sí, en el cas de Voluntària per la Llengua he tingut oportunitat de participar en alguna trobada que hem fet i diria que 50-50, si fa o no fa, sí.
0: I a Protecció Civil com ho tenim?
5: A Protecció Civil som més homes que dones, però bueno, hi ha bastants dones i els últims voluntaris que s'han incorporat tots són dones. Vull dir, les tres últimes que han entrat. No. Vull dir que és una cosa que va guanyant...
1: Jo vull dir que, per exemple, d'aquestes 114 persones noves de l'any 2024, 72 són dones i 42 són homes. Vull dir, aquí ja veiem la diferència.
0: Aquesta seria la fotografia. Ho ha explicat breument, regidora, però per la gent que no ho conegui i vulgui aprofitar per utilitzar aquest recurs, aquesta oficina que tenim a la ciutat, a qui va destinada?
1: L'oficina de voluntariat pot ser dues parts. Per un cantó, hi ha les persones que volen ser voluntàries i no saben on anar. Vull dir, per exemple, allà, pues, si volen ser una... Normalment es demanen més voluntariat de forma social, és a dir, acompanyar aquelles persones vulnerables, aquelles persones amb diversitat funcional. Ara tenim molta gent que vol ajudar sobretot a la malaltia de l'Alzheimer, que és una gran problemàtica per l'edat que significa que cada vegada més grans, però també la parella cada vegada és més gran i per tant necessita ajuda. Però també hi ha altres, hi ha molts també sobre la llengua, és un dels temes que cada vegada creix
0: més. Vostè també n'és regidora.
1: Jo també soc regidora de política lingüística i per tant aquí que necessitem gent com el Ramon perquè siguin parelles lingüístiques, però per l'altre cantó també hi ha les entitats. Hi ha les entitats que necessiten doncs, per fer qualsevol acte, per fer per fer parades, per fer difusió de les coses que fan. Hi ha les dues coses. El que fem a l'oficina és encaixar la persona amb l'entitat i buscar-ho. O, per exemple, tenim una de les coses que també hem fet és que han tingut aquest any l'empresa HP, que tenia té un voluntari corporatiu i va anar a l'oficina i va dir tenien quasi 60 persones que volen ser voluntàries. Doncs les vam, en aquell moment, l'Associació de Famílies d'Alzheimer necessitava gent, doncs els vam ajuntar. Però no només fem això sinó a l'oficina voluntària, sinó que també el que fem és ajudar les entitats. Com les podem ajudar? Doncs amb formacions, amb formacions de captació a fons, formacions per fer comunicació de les entitats, formació per assessorament fiscal. I, per exemple, farà cosa d'unes 3 setmanes, és la segona vegada que ho hem fet, trobada d'entitats. Vull dir, les entitats entre si que es coneixin, estan tot un dematí, es coneixen, i hi ha aquestes sinergies entre una entitat i l'altra que ajuden doncs, pues, a ajudar-se amb voluntaris o a vegades a fer accions conjuntes, perquè clar, tot el que suma doncs, és millor.
0: Aprofitant que la tenim aquí, l'any passat l'Ajuntament es va començar a implementar els serveis de salut municipals, que també és regidora de salut.
1: La prescripció social, no?
0: Sí, la prescripció social amb l'objectiu de trobar aquestes activitats, no?, dins dels teixits socials de la ciutat que ajudin a millorar aquest benestar i aquesta salut del pacient.
1: Exacte.
0: No sé si ens pot fer una petita pinzellada de com està funcionant,
1: la prescripció
0: és prou nou.
1: Exacte. Es basa en que... A més, jo soc farmacèutica i, per tant, conec que cada vegada més fem un abús dels antidepressius, d'antipsicòtics i tot això. Llavors, s'ha vist que moltes vegades aquesta necessitat d'aquesta medicació és deguda a un aïllament, a una soledat, a una salut mental deguda a l'edat, a les persones grans que viuen soles. Llavors, què fem? Doncs que, juntament amb els metges dels CAPs, això ho fa els metges dels CAPs, quan veuen que aquesta patologia es pot ajudar, no amb un fàrmac, sinó fent comunitat amb la persona, llavors els hi fa una prescripció, seria com una
0: recepta,
1: però en lloc de recepta li diu, has de caminar. Això ja sempre s'ha fet, però què passa? Si tu amb una persona gran li dius, has de sortir i caminar, em dirà, bueno, sí, i on vaig? I no ho fan. Llavors, què fa? Juntament amb l'oficina de voluntariat, tenim aquestes entitats, com és l'Ateneu, el Club Muntanyenc, etcètera, que se'ls diu a tal dia, a tal hora, vés allà i pregunta per què una persona, de tal forma que ja va en directe i aquella persona els rep i els diu, pues mira, a vegades pues, uns caminant, l'altre fan pintura, els altres només anar a prendre un cafè, però ja és aquesta solitud no desitjada que puguem ajudar una mica a totes aquestes persones.
0: A vosaltres, què us va portar a fer voluntariat? Què va encendre plantar la llavor?
5: Bueno, en el meu cas, jo vaig entrar a Protecció Civil fa 2 anys, aquí a Sant Cugat, perquè ja m'apropava a l'edat de jubilació i em vaig plantejar, bueno, jo què faré amb el meu temps lliure, no? I tinc una feina molt absorbent, soc periodista i hi ha molta dedicació i em feia una mica de por això del buit aquest d'aturar-me i què fas? I a partir d'aquí un dia va haver un incendi a sobre del Mercadona, que fa 2 anys i alguna cosa, una vivenda, i hi havia gent de Protecció Civil a fora, regulant el trànsit i mirant que la gent no s'apropés. I llavors em vaig dirigir amb un d'aquests homes, que es diu Joan, un voluntari veterà, i em va explicar, bueno, passat per l'Ajuntament, hi havia 2 vies, a l'Ajuntament o directament a l'oficina de Protecció Civil, que està a prop, i pregunta, i així va ser.
0: I així va començar. Ramon, en el teu cas?
4: Sí, en el meu cas... Recordo perfectament el dia, va estar potser amb un telenotícies de TV3 on es va anunciar que l'ús del català cada cop era menor, no? O sigui,
0: dimarts en parlarem precisament amb la Maroñate, responsable del servei local de català.
4: Molt bé, doncs ho celebro. Sí, sí. I clar, llavors vaig pensar, molt bé, la primera reacció és queixar-se, no? Però dic, i si passem a l'acció? I dic, podria fer alguna cosa, encara que sigui una cosa petita. I bueno, jo coneixia ja l'Associació de Voluntaris per la Llengua, per altres referències, alguna amiga que hi havia participat, i simplement em vaig unir amb ells amb un mail i un WhatsApp. I a partir d'aquí, pues, bueno, he començat a teixir una sèrie de relacions amb els aprenents, i el que m'he donat compte és de que, sí, jo els entrego 1 hora a la setmana, que tampoc és tant, no és molt, 1 hora a la setmana, però, de fet, el que rebo jo crec que és més que no pas el que els aporto. Ho dic sincerament, de veritat. Ara estem vivint en un món dels missatges curts, de WhatsApp. O sigui, no es produeixen narratives completes de converses llargues com es produïen abans. Aquesta gent que viu sola a casa, pues té dèficits d'això. I jo, de fet, mira, els animaria, en aquesta part de la població a la que s'ha referit la regidora, a participar també d'aquesta activitat. Molts d'ells poden.
0: Perquè sou tan voluntaris, les persones que sou catalanoparlants, per entendre'ns, com l'altra part de la parella lingüística, eh? Totalment. Aquí tothom és voluntari.
4: Exactament. I bueno, en definitiva, així va estar, no? Vaig decidir passar l'acció en un pas molt petit, però que és tan petit que jo crec que molta més gent el podria fer, i jo els animaria que ho fessin.
0: Després farem una crida.
4: És molt saludable. Abans hem parlat de medicina, és supersaludable fer-ho.
0: Martí, i en el teu cas, quan vas començar a exercir el voluntariat? I no sé si va ser directament al rebost o...
3: No, jo va ser molt senzill, vull dir, un dia... La meva senyora era voluntària, les dones són voluntàries per definició, podríem dir, no? I em va dir, ens podries venir a ajudar, era aquest temps, aquest vols de Nadal, que tenim necessitat d'una persona tal i qual. I vaig anar. I d'ençà aquell dia, doncs, fins ara, ja fa quasi bé 17 anys, que junt amb altres persones cuidem de fer funcionar el rebost i atendre, doncs, les persones que tenen necessitats. Perquè l'important no és el fet de repartir aliments o no, sinó per nosaltres és més important el voluntariat que fem en el rebost, és establir contacte amb aquestes persones que d'alguna forma estan fora del sistema o pròxims a estar fora del sistema, i llavors el donar-los aquest minut, que no els donem massa més a cadascun d'ells perquè atenem a bastanta gent, el donar-los aquest minut fora del seu ambient normal o establir un cert diàleg que després en el pas del temps es va allargant, aquí és on realment penso que donem el més important, a part d'ajudar-los a menjar.
0: Gairebé és l'excusa, oi? El context de menjar, tot i que tan necessària, malauradament.
3: Llavors, per mi, l'aspecte de relació humana és el més important que fem.
0: Sou voluntaris d'una entitat o de més d'una?
5: En el meu cas, ara, és aquesta entitat, però al llarg de la meva vida he col·laborat amb alguna altra associació. Jo penso que això del voluntariat és una cosa que la portes una mica endins, i quan trobes una associació que et dona aquestes possibilitats de sentir-te útil i d'ajudar els altres, és quan realment t'aboques amb ells. Però en el meu cas vaig fer 3 voluntariats al llarg de la meva vida.
4: Bé, en el meu cas podria dir que aquest any també he participat a un altre tipus de consultories, una consultoria solidària d'una escola de negoci. Jo soc consultor, abans intern, ara extern, i concretament aquesta es va dirigir a una escola amb un col·lectiu de necessitats especials, econòmiques, necessitats econòmiques especials, i és una consultoria d'un altre estil, és diferent, però que també aporta, i torno a insistir una altra vegada, en el concepte de reciprocitat. És en aquest concepte que no deixaré d'insistir en el de reciprocitat, perquè per mi ha estat com un gran descobriment, o sigui, pensar, però jo què puc aportar, què he de fer? I te n'adones de que tant com aportes, reps. Vull insistir en aquesta idea.
0: No sé si la regidora també és o ha sigut voluntària,
1: sí,
0: o...
1: I tant, sí. Jo, abans de ser regidora, formava part de voluntària de tres entitats, però clar, com sent regidora no tinc temps, però quan acabi de ser regidora i m'hi torno a incorporar, per suposat. I a més, ara que conec més entitats, ja tinc algunes més que...
0: Se li gira feina.
1: Sí, que m'hi penso posar, perquè de veritat que m'agrada molt el que estan fent.
0: El Ramon insistia en aquest concepte de la reciprocitat, no? Què creieu que aporta el voluntariat a la comunitat, no? Però també a nivell personal a cadascú de vosaltres.
5: Sí, jo estic d'acord amb el que has comentat, que això és un... Hi ha un feedback sempre. Quan dones, reps. Però no dones per rebre, però inconscientment ho estàs rebent.
0: Hi ha una part de gratificació personal.
5: Molt. Vull dir, a vegades, en el nostre cas, una persona que se t'apropa perquè et veu amb el cotxe fent un servei ordinari un diumenge pel carrer, t'atura, i que ha perdut un nen, un gos, el que sigui, inclús la cartera, ajudar-la, escoltar-la, donar-li servei, facilitar-li quines són les vies per solucionar aquell problema. Això et dona sentit a el que estàs fent, i a més la satisfacció d'ajudar l'altre, que jo penso que això és increïble, que si tothom ho experimentés, tindríem overbooking de voluntaris, perquè és una cosa molt maca.
4: A mi, si em demanes una paraula, diria cohesió. Diria cohesió en el sentit de que relacionem amb persones que han vingut d'un altre país, o sigui, estar en un país que no és el seu, em sembla una obvietat, però imagina tu al revés, que estàs en un país que no és el teu i que no coneixes a ningú. Llavors, aquest, en els voluntaris per la llengua, a part de donar-li un espai segur on pugui practicar la llengua sense ni ridiculitzar-los ni jutjar-los, on puguin practicar i on es puguin llançar a practicar el català, això els permetrà després de fer-ho en altres contextos. Però insisteixo en la paraula cohesió, perquè, clar, cadascun d'aquests aprenents doncs, té ara el meu mòbil, o sigui, em pot trucar, em pot enviar un WhatsApp, em pot fer una consulta, i si això som N voluntaris, doncs multiplicat per N. Quan més gran fos aquest N, augmentes el nivell de cohesió del país també, i el mateix amb altres entitats, entenc que és el mateix.
0: Miquel, tu que fa tants anys que exerceixes el voluntariat, què creus que aporta a la comunitat? Potser estem davant d'una societat cada vegada més individualista I aquest paper del voluntariat, pel que expliqueu, ajuda a teixir aquestes xarxes que potser anteriorment en un món una mica més connectat humanament i menys connectat tecnològicament era més habitual.
3: Sí, jo penso que el voluntariat el que porta és comunicar-nos uns amb els altres i conèixer-nos. Moltes vegades aquí el que potser el voluntariat dintre de la societat en general no és prou conegut. Perquè ja a vegades, quan jo especialment, nosaltres allà tenem pues, unes 200 famílies cada mes, un parell de cops, i són variables, no? Llavors pues, hi ha molta gent, i llavors et dones compte que hi ha molta gent que ignora quasi bé tot. I especialment tots nosaltres, que vivim amb una bombolla molt maca, i al dematí ens aixequem, ens dutxem, esmorzem, anem a treballar o anem a el que sigui, dinem, sopem, etc. I això ens sembla el més normal. I llavors, quan tu expliques en el món, no és que hi ha 150 persones a Sant Cugat que dormen al carrer o dormen en un infravivenda...
0: 139 dades del 2024.
3: Dormen en un cotxe i tal. Tot això els sorprèn. I llavors et diuen, a vegades et fan preguntes com una mica dures, amb el sentit que et diuen, ostres, aquest paio que ve aquí a recollir aliments ve amb un cotxe quasi bé nou. I llavors el raonament que es pot fer o que ens tindrien que fer que no es fa la gent és dir, aviam, per què aquesta persona està aquí? Què volem? Que s'ensorri fins a baix de tot i no surti del pou? O en el moment que comença a tenir dificultats, apoiem-la i ajudem-la a avançar dintre la societat? I això la societat en general no ho acabem d'entendre o no ens hi fiquem o ningú ens ajuda a pensar en aquest tema. Per mi aquest aspecte és un aspecte molt important i lògicament ja està bé que considerin els voluntaris i que hi hagi el dia especial del voluntariat, etc, etc. Però jo penso que tots tindrien que posar una miqueta més de ganes de pensar què és el que li passa a la gent que està al nostre món.
0: Regidora, molt breument, perquè ens queda menys de 2 minuts per arribar al punt de les 11 del migdia. Clar, les institucions, malauradament, no poden arribar a tot arreu i el paper de les entitats i dels voluntaris és fonamental per la cohesió de la ciutat. Ho veiem a Sant Cugat i ho veiem arreu del país. Com valora vostè doncs, que la ciutadania dediqui aquest temps i aquest esforç a fer això que l'administració no hi arriba?
1: Doncs jo sempre dic que un poble no es medeix per la seva mida, sinó per la seva gent. I en aquest sentit, Sant Cugat és immensa, és immensa. Deixa'm dir que l'altre dia van celebrar els 10 anys de la xarxa Sant Francesc Monestir, una xarxa que cohesiona molt el barri, una xarxa que dona esperança a molta gent, com deien ells, no? I, per exemple, una de les coses que és maco és que passen de parlar de vosaltres a dir el nosaltres. Per tant, cohesiona, dona molta... obre moltes portes a molta gent i dona esperances a molta gent que, com deia, no?, que viuen al carrer, sobretot aquí a Sant Francesc. I aquestes entitats, doncs, només felicitar-les i que necessitem entitats com aquestes perquè, malauradament, doncs, l'Ajuntament no arribem a tot.
0: Doncs avui hem fet aquesta breu xerrada per commemorar el Dia Internacional del Voluntariat amb la Núria Fernández, l'Òscar Hernández, el Miquel Puigmartí i el Ramon Gòdia. Jo us vull donar les gràcies en el meu nom particular, perquè no puc parlar per tothom, i el d'aquesta casa per aquesta tasca que feu, que no sovint es reconeix prou a nivell social. Moltes gràcies i felicitats per aquest dia.
4: A vosaltres.
0: Bon dia.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Bruixisme. El bruxisme o l'hàbit de grinyolar les dents pot causar dolor i dany dental significatiu. La fisioteràpia ofereix tractaments que ajuden a relaxar els músculs facials i mandibulars, reduint així els símptomes i millorant la qualitat de vida dels afectats. Amb exercicis específics i tècniques de relaxació, es poden prevenir complicacions a llarg termini.
6: Salut activa.
8: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Havíem parlat anteriorment de problemes que provocava la tensió excessiva a la mandíbula i un d'aquests és el conegut bruxisme, que el que provoca és molta pressió entre les dents i arriba a desgastar-les. Llavors, això és un problema pel tema dental, ja que si tenim les dents desgastades, no podrem menjar correctament, depèn quin tipus d'aliment. Acompanyat d'una bona feina d'un fisioterapeuta amb un treball muscular per relaxar precisament aquesta musculatura facial que provoca aquesta tensió, sobretot durant la nit, que no la podem controlar, i un bon acompanyament d'un odontòleg amb unes fèrules de descàrrega, per exemple, podríem millorar aquesta patologia. Un dels factors que provoca el bruxisme és el conegut estrès. Si podem treballar l'estrès amb tècniques de relaxació i començar a tenir una vida més tranquil·la, segurament aquest problema el podem resoldre.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: El vol silenciós de les papallones és resultat d'una arquitectura natural extremadament sofisticada. Recobertes de milers d'escates microscòpiques, no només determinen els colors i patrons que utilitzen per camuflar-se o comunicar-se, sinó que també actuen com a elements que minimitzen la fricció i la turbulència de l'aire. Quan baten les ales, aquestes escates absorbeixen i dispersen la vibració aerodinàmica. Aquest silenci té un valor adaptatiu. Permet a les papallones apropar-se a plantes i predadors potencials sense cridar l'atenció. Dins del camp de la biomimètica, els investigadors estudien aquesta microestructuració per inspirar nous materials acústics destinats a reduir soroll en dispositius mecànics o en drons, que sovint pateixen problemes de contaminació sonora. Alguns equips d'enginyeria també analitzen com aquestes escates modulen el flux d'aire per millorar l'eficiència energètica de vol, un aspecte que podria tenir aplicacions en aerodinàmica de petita escala. A més, el comportament tèrmic de les escates, que poden dissipar o retenir la calor, segons la seva orientació, obre noves vies de recerca en materials intel·ligents. La papallona, aparentment fràgil, representa així un model natural extraordinàriament avançat.
1: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: still.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Mèdia. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques, llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui en l'espai que fem en col·laboració amb la cooperativa L'Ortiga, Sergi Turc ens porta una molt bona notícia, la renovació per 10 anys més de la licitació de L'Ortiga Can Montmany. Una bona excusa que aprofitarem també per analitzar com està el panorama agroalimentari des de l'àmbit local fins a l'àmbit més global. Sergi, benvinguts.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Content amb aquesta notícia?
1: Molt content, clar, home, ja feia pues, 4 anys que estàvem barallant per intentar que es fes aquesta renovació i finalment ha sorgit.
0: Que dona tranquil·litat per continuar amb els vostres projectes.
1: Això mateix, per seguir ampliant Can Montmany, seguir treballant allà i seguir fent tota l'activitat que fem aquí a Sant Cugat.
0: Quin balanç feu de la gestió de L'Ortiga durant aquests últims anys?
1: Nosaltres estem molt, molt contents. O sigui, que al final, si veiem, no? Nosaltres vam arribar a Can Montmany el 2009, doncs això, si fas aquesta foto aèria una miqueta de la finca, de com estava quan vam arribar i de com és ara, clar, nosaltres ens sentim molt, molt orgullosos. I, bueno, i això, i amb les veïnes i veïns tenim tot el reconeixement de tota la feina feta.
0: És a dir, que es nota l'impacte.
1: Jo crec que sí, es nota molt. Jo crec
0: que de la vostra molt. Mà allà.
1: Això. Bueno, sí? I a part això, les escoles que han passat, tota, vull dir que la vida que li han donat a la finca, revisant una miqueta la història, que a vegades quan fem reunions junts, no? Clar, per nosaltres és molt... ens sentim molt orgullosos.
0: Les condicions són les mateixes?
1: Sí, és una pròrroga que l'únic que fa és continuar l'acord que teníem. Sí que hi ha hagut algunes modificacions, perquè en aquests darrers anys, a nivell dels pressupostos, diguem que es destinen a activitats educatives i a les formacions que fem amb serveis socials, vam aconseguir que es anessin actualitzant una miqueta i això sí que queda, diguem que, registrat en aquesta pròrroga. Que això era una de les coses que demanàvem molt especialment, perquè, clar, els preus inicials estaven molt desfasats, diguem, no?
0: Aquesta renovació, quin missatge envia la pagesia local i els projectes agroecològics com el vostre?
1: Se'm fa difícil de dir, eh? O sigui, sí que al final, bueno, pues entenc que és una aposta per continuar aquest camí, diguem, no? De tenir agroecologia i projectes agrícoles al municipi. Però la realitat és que també hi ha una mica de la sensació que és un, diríem que un patada pa'lante,
0: sí.
1: No? I que ha arribat el moment i, bueno, com que no hi ha cap proposta ni cap projecte clar per Can Montmany, doncs vinga, va, seguim i ja veurem què passa.
0: Però així podríem estar in eternum, no?
1: Sí. Bueno, ara, en principi, o sigui, d'aquí 10 anys, en principi, hauria de tornar a sortir un nou concurs i una nova licitació. Aquí, sí, en principi, no hi ha una nova pròrroga, eh? Per tant, sí que d'aquí 10 anys, si no hi ha una proposta clara, doncs, bueno, s'hauran de presentar projectes nous amb noves...
0: Però vosaltres us podríeu tornar a presentar?
1: Nosaltres ens podríem tornar a presentar perfectament, sí, clar.
0: Vull dir, no hi ha cap lletra petita que digui que...
1: No. Fins on jo l'he llegit, eh? Vaja, no hi és.
0: Parlant de les polítiques públiques, com encaixa aquest projecte dins del pla de la pagesia?
1: Exacte, no? Ara fa uns mesos es va aprovar aquí al ple de l'Ajuntament de Sant Cugat, es va aprovar aquest pla d'emergència de la pagesia, no? Que al final el que busca és, com a mínim, tenir un marc d'algunes actuacions a nivell genèric, no s'han concretat, però sí que algunes actuacions que serien necessàries per consolidar la pagesia dins del municipi. Per tant, la renovació de l'acord, no? de la licitació de Can Montmany, doncs sí que és un procés més, perquè una de les àrees o una de les accions és garantir o donar més seguretat jurídica als projectes agrícoles que hi ha al municipi. Per tant, sí que estaria marcat, diguem, davant d'això. Però, bueno, és un pla que encara a dia d'avui, tot i que està aprovat pel ple municipal, i que entenem que doncs, tot és lent i que és un procés que s'ha d'acabar de concretar, s'ha quedat aquí, eh? Vull dir que no hi ha accions concretes, vaja, ni pressupost determinat.
0: Se'n parla? S'ha posat data? Hi ha algun calendari a seguir en aquest sentit?
1: No hi ha, o sigui, calendari no hi ha. O sigui, sí que hi ha algunes petites actuacions que depenen... O sigui, al final les coses es belluguen molt. La sensació que jo tinc, una miqueta, és... a nivell tècnic, sí que hi ha molta voluntat d'avançar en aquest pla. A nivell polític, especialment a Sant Cugat, doncs, bueno, anem una miqueta perduts. No... Així com, per exemple, doncs, sí que amb l'EMD de Valldoreix, ara hi ha un tècnic de Medi Ambient nou, que és una persona que el veu sovint, i que ve i et pregunta, i ara estic intentant fer això i allò, ta, ta... amb Sant Cugat no hi ha aquesta part política que empuixi tota aquesta part, que, perquè al final jo la sensació és que això, com que al final la part de medi ambient està integrada dins d'urbanisme, doncs és el que dèiem, bueno, pues ja tenim diversos barris
0: estem
1: per aixecar.
0: Pel totxo,
1: estem més pel totxo que per l'agricultura, ja està, si això és així.
0: No sé si aquesta renovació de 10 anys més a vosaltres us serveix per continuar, com dèiem abans, en els vostres projectes, o us anima, o no és suficient amb 10 anys, com per engegar nous projectes?
1: L'Ortiga, no parem. Jo sempre dic que la veritat és que tinc ganes de tenir un o dos anys que siguin una miqueta el mateix dels anteriors. Sempre estem engegant projectes nous, doncs això, no? Us explicava ara aquest projecte que teníem de Collserola, que ens hem ajuntat diversos productors per comercialitzar productes, sobretot a comerços i restaurants del municipi o de l'àrea metropolitana, doncs amb producte del territori. I sempre estem engegant projectes nous. Llavors, sí, clar, o sigui, tenir 10 anys més sí que ens dona el marge per seguir consolidant el que hem fet i engegant projectes nous, perquè veiem amb el nostre ADN ve aquesta forma de funcionar, que no som capaces d'estar quietes una estona. Però, bueno, sí que nosaltres, al final, a Can Montmany ja tenim la finca molt oberta. O sigui, tenim poca capacitat ja de
0: generar més projectes.
1: Més que projectes, almenys, perdó, a nivell agrícola sí que ha de fer ampliacions d'ampliar i de fer cultius diferents. Tot i que, bueno, doncs això, ara estem, si recuperem una miqueta més oliveres, o, no? Estem, sí, jo us deia, no parem mai quiets i sempre estem amb ganes de fer coses noves.
0: Si et pregunto pels principals reptes de la pagesia local, quins diries que són?
1: Bàsicament és la consolidació. O sigui que al final són projectes que, doncs, això, l'agricultura, la viabilitat és molt justeta, i ens cal, tot i que portem molts anys, que, bueno, som molt afortunats, estem on estem, i, o sigui, no és molt complicat també fer funcionar aquests projectes, diguem, però sí que, bueno, estem constantment penjant d'un fil i depenent molt, això, de les energies de les persones que estem tirant el carro i estem tirant endavant, i això a vegades, doncs, bueno, pot ser una miqueta delicat. Jo crec que això, el principal projecte és consolidar i donar garantia i seguretat que aquests projectes es puguin quedar treballant aquí.
0: Ampliem el focus i ens preguntem com afecten les polítiques agràries europees al nostre territori. Ara, recentment, hi ha hagut aquest acord entre Europa i Austràlia, que no sé si és tan sabent l'acord, perquè hi ha aquest, però prèviament hi havia hagut el Mercosur.
1: El Mercosur, sí. Bueno, aquest d'Austràlia encara no està, o sigui, sí que hi ha uns acords fets, però encara no estan firmats aquests acords. Per tant, això va per llarg. I el Mercosur passa una miqueta el mateix, eh? Sí que estan els acords firmats, però tot això encara s'ha de ratificar. Per tant, bueno, s'ha de ratificar pel Parlament Europeu i pels estats membres. Per tant, bueno, pot anar per llarg, realment, que entri un funcionament real tots aquests acords, diguem. El que passa és que sí que al final això no deixa de ser un missatge cap a la pagesia, perquè al final són acords, en el cas d'Austràlia és una miqueta diferent, diguem, perquè sí que és més potser un acord en el que no hi ha tant, el sector agrari no està tan implicat en això, però amb el Mercosur és evident, no? Al final el que estem fent és exportar maquinària, cotxes, no? Components elèctrics, etc. I la contrapartida és que importem productes agraris, especialment, clar, doncs bovins, soges, no? Clar, a nivell d'Ortiga, per exemple, clar, el producte fresc, el nostre projecte, es veuria relativament poc afectat per aquest tipus d'acords, no? Perquè, doncs, això són països, o són països que són molt llunyans, per tant, no és el producte fresc.
0: No entreu en aquesta cadena.
1: No. És més això, no? Doncs, sobretot la gent que treballa, doncs, amb vedells, amb animals, sobretot, cereals, soja, sucre...
0: I explotacions més grans que la vostra.
1: Per suposat, sí. Cereal, això sí que ens afectaria. O sigui, a nosaltres ens afecten molt més acords que ja estan més que firmats, ratificats i que estan funcionant, que són, doncs, amb el Marroc, amb Egipte, amb Israel, que són acords que ja fa molts anys que estan funcionant i que sí, que aquí sí que entren el producte fresc, sí que entra amb aranzel zero, i llavors sempre hi ha aquest debat del que s'anomenen clàusules mirall, que en principi, doncs, el producte que arriba fins aquí importat ha de complir les mateixes condicions que el producte produït aquí. A nivell laboral això és impossible, això és evident, no? Per tant, la forma de produir, els costos són molt menors, Però, bueno, després, el control de tot això, bueno, s'aguanta amb pinces. O sigui, faria falta molta més pressupost, molta més inversió, que hi hagués molta més gent fent controls, perquè al final això són controls aleatoris. I de tant en quant se n'enganxa algun, pues que bé, amb algun fitosanitari, però si se n'enganxa un vol dir que n'han entrat
0: uns quants.
1: Llavors, bueno, és una miqueta complicat. Llavors, bueno, això... Aquests acords com el Mercosur o Estèlica són els que han sorgit ara, no? Que han fet més rebombori, perquè sí que la pagesia s'ha posat en contra d'aquests acords. Amb el d'Austràlia potser no ha sigut tan evident, eh? Ha passat més així per sota boche, no? Però, clar, és el més el missatge. Que la pagesia sempre som la moneda de canvi i que si precisament els polítics omplen la boca de... no? L'importància de l'agricultura i estem amb els pagesos i tal, però després es firmen coses sense tenir en compte la pagesia i és evident que no juguen a favor nostre, diguem.
0: Ja, en el cas de Mercosur, que ha generat tant i tant debat encara avui dia, hi veieu més riscos que oportunitats?
1: Nosaltres, o sigui, és el que et deia, eh? O sigui, a nivell d'Ortiga ens implica poc, però a nivell d'agrícola sí. O sigui, al final és la sensació és que no tenim a tots els nivells, tant local com autonòmic, com estatal, com europeu, no hi ha una línia clara de protecció o de... ja no de protecció, sinó de voler impulsar l'agricultura, no? Que sempre, pues això que us deia, som la moneda de canvi, que ens podem omplir la boca amb polítiques agràries i la PAC i tal, però al final, econòmicament... Pues l'agricultura sempre... Hem acabat quedant en un espai molt residual, perquè a nivell de producte interior brut som molt, molt petits, és bastant insignificant, i sempre hem quedat com a moneda de canvi, diguem. Llavors, aquest és el missatge que veiem, que no hi ha un traç clar i que al final sí que tots són polítiques o moments, oportunitats, però després es firmen coses que van en contra, i llavors cal traçar un recorregut una miqueta...
0: És una pregunta una mica, diríem que complexa, per respondre amb un sí o no o una frase molt curta. Però te la faig per saber si creus que es podria equilibrar aquesta tensió entre un model ecològic agroecològic local, com el que defensava l'Ortiga, i un mercat global cada cop més obert. Molt ràpidament, eh?
1: No es pot.
0: No es pot?
1: jo crec que no es pot. O sigui, hi ha d'haver-hi polítiques concretes i pot sonar a protecció, però no és protecció, és senzillament dissenyar i fer un camí, que planificar uns anys vista i dir volem arribar fins aquí.
0: Una
1: i
0: aposta.
1: Fins aquí, una aposta. I no deixar-ho al lliure mercat, perquè no... o sigui, aquí a Sant Cugat ja ho estem veient, o sigui... A nivell de comerç local, doncs obren un Leroy Merlin, tanquen les ferreteries del poble. És així, no? I és el que ha passat. Doncs és el mateix. Deixem importar o deixem que al final es concentri tot en menys mans, doncs els petits i els veïns i veïnes acabem tancant.
0: Doncs ens conformem amb aquesta bona notícia amb la qual hem obert aquest espai. Li agraïm al Sergi Turc que ens hagi acompanyat a una sessió més. I res, continuar treballant 10 anys de renovació a Camp Montmany i, per tant, la feina assegurada.
1: Vinga, i la pròxima vegada vindré menys xapes, eh? Vull aportar una cosa més alegre.
0: Gràcies, Sergi.
1: Adéu-siau. A vosaltres, adéu-siau.

0: El tomàquet mandó s'ha consolidat com un dels grans protagonistes de l'agricultura local i els organitzadors treballen per fer possible una nova edició del Tasta Mandó el pròxim setembre. De la fira i de les activitats en parlem amb en Sergi Turc, que és pagès de l'Ortiga. Com estàs, Sergi?
1: Bon dia, molt bé.
0: Escolta una cosa, tomàquet mandó, l'esteu plantant ara o ja està plantat?
1: No, ara ja estem començant a tenir algun tomaguet allà quallat ja a la planta.
0: Ara, o sigui, ja
1: estem
0: ara ja podant. Tindríem els primers?
1: No. A tenir tomàquet fins al juliol ja ens podem anar oblidant, perquè no hauria de dir, potser a finals de juny, potser n'hi ha algun, però difícil de trobar, eh?
0: Per festa major.
1: Eso.
0: Escolta, el tomàquet mandó podríem dir que viu un moment de molta popularitat, després d'aquestes edicions que s'ha fet de la fira. Com heu viscut vosaltres des del camp aquest auge aquests últims anys del tomàquet mandó?
1: Doncs mira, molt bé, en realitat, perquè cada any hi ha una miqueta més de superfície de cultiu de tomàquet en dels diferents projectes que l'estem cultivant. Això és molt bona senyal. Cada any hem fet curt, cada any necessitem posar-ne més, perquè no només a la fira, vull dir que la demanda és cada cop més gran. Nosaltres portem molts anys, o sigui, diria que 6 o 7 anys, potser 8 ja, buscar una miqueta com fer millores en el cultiu del tomàquet, perquè aquest tomàquet mandó, o sigui, és un tomàquet de veritat tradicional, per tant, poc productiu, a l'hora de, no, de treballar a l'hort o al camp, doncs no és fàcil també, perquè a vegades fa coses rares. Al moment de creixement, de cap i volta, on hauria d'haver-hi una inflorescència de creixement, el que ja és una flor, i has d'estar molt... Vull dir que no és un tomàquet com els convencionals que podem comprar, que a nivell de camp és com molt fàcil de fer, sinó que aquest és complicadet, produeix poc, per això
0: d'una miqueta... S'ha de tenir molta cura, no?
1: Molta cura.
0: És com molt delicat. Tot i que l'aspecte és més, més bastot, no?
1: Sí. O sigui, és un tomàquet que és realment per professionals. Les persones que no saben, no en tenen gaire de tomàquet, si el plantes a l'hort, no et funcionarà. T'han d'explicar ben bé com fer-ho i acompanyar-te una miqueta, perquè si no és complicat. I això, clar, doncs, al final, a nivell de quantitat de producte, o sigui, no, de plantes que has de tenir per tenir una producció estable, doncs encara estem allà una miqueta trobant-li la manera de saber quantes plantes hem de posar per abastir una miqueta la demanda que hi ha.
0: I com ha crescut aquesta producció? Tu dius ara cada vegada som més. Com ha crescut aquesta producció del mandó els últims anys?
1: O sigui, especialment ha crescut a nivell de producció, a nivell de superfície cultivada, ha crescut perquè hi ha alguns projectes que han apostat per fer-ne i especialitzar-se una miqueta i cada any plantar una miqueta més. Això és un projecte de millora d'aquesta llavor. Això és una llavor, com hem explicat moltes vegades, que de la masia de la masia de Can Mandó, que està pujant cap a Vallvidrera, no? Doncs el Damià va aparèixer amb aquesta llavor que li havien portat de França, que era el del seu avi, no? Bueno, i arrel d'això vam començar a reproduir-la, a veure què estava passant amb aquesta llavor quan la posàvem al camp, juntament amb la Fundació Miquel Agustí, que està molt especialitzada també en la recuperació i millora de varietats tradicionals. I vam estar uns anys provant a veure què. I aquí, és veritat que aquí estàvem, possiblement hi havia uns 14 projectes, 13-14 projectes, que vam anar plantant, multiplicant, anar treballant per tornar a tenir aquest tomàquet realment a plaça. I amb els anys, una miqueta, sí que hi ha tres projectes, que són Can Domènec especialment, la Rural i nosaltres, que hem fet una aposta més forta per tenir més tomàquet mandó, i la resta de projectes s'han quedat una miqueta amb plantades més petites per abastir només els seus clients habituals, ja, no? Però, per tant, ha crescut el tomàquet perquè hi ha projectes que hi han apostat més fort, diem.
0: I la producció que es generi, per exemple, aquest any, una part va al Tasta Mandó, no?
1: Sí.
0: Perquè ja, doncs, la gent fa cua per comprar tomàquet mandó. I després també es distribueix per diferents punts de venda, que són molt concrets. Quants punts de venda calcules o quins llocs són on habitualment es poden trobar aquest tipus de tomàquet?
1: O sigui, a Sant Cugat, bueno, nosaltres...
0: No, a Sant Cugat, sí.
1: Sí, o sigui, nosaltres, a part d'alguna quantitat, no en tindrem moltes cistelles, en podrem oferir, la Rural també, la seva botigueta, i les cistelles també en podran oferir, i llavors tenim algunes botiguetes, que no les nomenaré perquè segur que me'n deixo algunes botiguetes aquí a Sant Cugat que tindran tomàquet mandó, però són 4 botigues que el podran tenir, molt poquetes, però sí que hi haurà alguns punts de distribució aquí a Sant Cugat.
0: Val. Perquè encara no conegui què té d'especial aquest tomàquet mandó respecte a altres varietats. Què podríem explicar quan el sabor, a les seves qualitats... Jo el que puc dir és que és boníssim.
1: Sí. Sí, sí, és boníssim, també perquè estem, perquè tenim una falta de tomàquet realment gustós a dia d'avui, que, per tant, bueno, diríem que no és molt difícil, també. Però és un tomàquet que és gros, acostuma a fer volums de més de 400 grams, i podem parlar de tomàquets, de l'estàndard són 800 grams de tomàquet, que és una peça molt grossa. Sí. És un tomàquet aixetadet, molt ple, molt suculent, i és molt gustós. És veritat que és gustós, és perquè és molt carnós, també.
0: És carnós, sí.
1: I diríem que té uns sucres, no? Moltes vegades el sabor dels tomàquets es calcula amb els brics, que és la forma de calcular els sucres de, no només de les hortalisses, sinó d'altres productes alimentaris. Té una quantitat de sucres elevat, diguem, no? Per això també és més suculent, és bastant gustós, diguem, no? Això, al ser tan ferm també, doncs es talla molt bé, té una pell molt fina, és delicadet en aquest sentit, també la postcollita i el transport és un producte molt delicat, també. O sigui, és un producte que també, doncs, això, quan el collim, l'encaixem, moltes vegades li posem com palla sota, perquè és veritat que
0: és delicat.
1: En seguida queda marcat, perquè té una pell molt fina, no? I llavors això, a nivell de gust, doncs, per exemple, l'any passat la Carme Ruscalleda va fer un post per Instagram, no, dient que tomàquet mandó, per fi un tomàquet amb gust de tomàquet, que és una cosa que ens estem trobant molt a dia d'avui a plaça, que és que els tomàquets moltes vegades no tenen molt de gust, no? I en canvi trobes un tomàquet així i dius, ostres...
0: És curiós que és un tomàquet delicat, però en canvi té un aspecte lleig, no?
1: Bueno, és varietats tradicionals. El que té més és això, al final ara el que estem trobant, no? Les cases de llavors, cada any treuen varietats noves de llavors, millorades, no sé què, i al final el que busquen és que tinguin... No,
0: un aspecte
1: molt bonic...
0: De passarel·la, no?
1: Exacte.
0: Podríem dir.
1: I després això, que la planta sigui molt homogènia a l'hora de produir, que faci molts quilos... I això sempre, sempre, sempre va en detriment del sabor del tomàquet. Sempre. I llavors, clar, quan vas a buscar varietats que no han estat modificades, doncs acostuma a passar això, que són tomàquets amb aspectes més lleixos, però a nivell organolèptic no té res a veure.
0: I escolta una cosa, si mirem preus, a quin preu? Ho dic perquè el tomàquet en general, el sense gust, podríem dir, està car, està molt car.
1: No et puc dir preus d'aquest any una miqueta, no sabem encara com anirà la cosa... És un tomàquet, com us explicava abans, no és un tomàquet que a l'hora de produir es faci molts quilos. O sigui, el que us vull dir és, normalment un tomàquet qualsevol, no? Convencional, vull dir, doncs, jo que sé, un rosa ple, un barbastro, tots aquests que podem trobar a plaça, que ja són varietats modificades perquè produeixin més, una mitja de 3-4 quilos per planta és el que es treu de producció, val? Amb el tomàquet mandó estem a 1 quilo per planta. Sí? Llavors, doncs al final els números han de sortir, perquè qui hagi cultivat tomàquet ja sap perfectament que tot el de podar, lligar... És un cultiu delicat, és un cultiu que aquí al Mediterrani ens l'estimem molt, perquè doncs, tenir tomàquet a l'agost i fer gazpachos i fer salses és brutal,
0: no? No fem gazpacho, amb el mandó?
1: No,
0: per
1: bueno,
0: favor.
1: Jo n'he fet,
0: Sí?
1: Sí, perquè sempre hi ha...
0: Vols dir?
1: A veure, si amb el de primeres, diguem, el de més qualitat, no, però a vegades també segurament al mercat pots trobar tomàquet mandó una miqueta més baratet, perquè és aquell que...
0: Més tocadet,
1: una miqueta més lleig.
0: Si és així, sí.
1: Sí. Clar, nosaltres que som productors, jo faig de tot amb el tomàquet mandó, ja us ho dic ara, perquè quan arriba el moment tens molt producte que doncs, és la realitat, al final no va a mercat perquè si està una miqueta tocadet ja no el compra ningú. Doncs aquest és el que em quedo jo, i jo faig de tot, i us puc dir que fa surten coses.
0: I quan jo deia que té un aspecte lleig, ho dic en comparació amb aquells que trobem tan ben posats i tan lluents a la parada del súper, m'entens? Però que després el seu gust no té res a veure amb l'aspecte que té.
1: Sí.
0: Parlem de la fira. Una fira que tampoc no té tants anys i que ha anat evolucionant fins a convertir-se en el Tasta Mandó, amb activitats durant la setmana, implicació de restaurants... Com valoreu tota aquesta evolució de l'activitat?
1: No, molt contents. L'any passat va ser el primer que realment, diguem, que l'Ajuntament apostava, no? Perquè al final la Fira del Mandó és una proposta que surt des de la pagesia, i com que va tenir èxit, doncs l'any passat vam tenir una miqueta més de suport des de l'Ajuntament i llavors això es va convertir en el Tasta Mandó i es va fer des de l'àrea de comerç. Es van poder fer activitats anteriors a la fira per promocionar una miqueta la fira i perquè la gent es coneguin el tomàquet també. Aquest any es reparteixen, no? Em sembla que és, que no m'equivoqui amb les dates, el 9 i el 23 de juliol es fan uns tastos aquí al celler modernista, i que ja es van fer l'any passat, el del 9 de juliol Doncs és un tast pur i dur de tomàquet, amb una explicació que vindrà el Damià, que és la persona, no?, que una miqueta ens va portar aquesta llavor i així, per explicar tot el tema i la història del mandó. I el 23 és una... és un maridatge, amb olis i vins, també. Sí, la veritat és que és un gran acte, eh? Vull dir que val la pena, perquè tindrem vins de, doncs, de rabassaires, de l'olivera, no? També hi haurà tastos dels diferents olis de Collserola.
0: Sí. Tots són productes de Collserola.
1: Tots. I llavors, durant el... Això ja no ho tinc tan clar, em sembla que és des del 15 de juliol i a l'agost, hi ha una quinzena de restaurants que s'han apuntat des del gremi d'hostalers de Sant Cugat, que estaran elaborant plats específics de tomàquet mandó. Per tant, pues, no, són 15 restaurants, vull dir que són uns quants ja, on te podeu anar a provar les seves propostes de com elaborar plats amb el tomàquet mandó.
0: Eren tants l'any passat o...?
1: Més o menys, més o menys.
0: Aproximadament,
1: sí, sí. Sí, no hi ha hagut un canvi. Molts són els mateixos, eh?
0: I alguna altra activitat que recordes? En el programa està tancat? Està...
1: No del tot.
0: No del tot.
1: Quasi, eh? Ha de sortir aviat, perquè sí que més o menys ja les activitats estan bastant lligades, però encara no s'ha fet públic.
0: I així com altres anys, l'emplaçament principal serà la plaça Barcelona?
1: Sí, en principi sí. En principi sí, que per nosaltres és una gran plaça. Ens agrada molt poder-ho fer allà, molt cèntric. Cas Vell, una miqueta de Sant Cugat també. Per nosaltres és una gran... ens agrada molt la proposta i segurament pues, això també ho tindrem al dinar, tindrem alguna música, que és el que vam poder recuperar l'any passat, que en la segona edició no vam poder fer per falta de pressupost. Ens vam quedar amb algunes activitats fora i l'any passat ho vam poder recuperar, que dona més vida a la fira també i la fa més, no, que la gent pugui venir amb més ganes i passar el dia realment no només provant el tomàquet, perquè aquell dia no només trobaran tomàquet, no, el dia de la fira, que és el 6 de setembre, el diumenge, tindran oferta de tots de productes de Collserola, també. Pues això el que dèiem, els vins, els olis, cerveses, també...
0: Pues, com s'ha fet altres anys,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, els formatges, que l'any passat ja vam incorporar els formatges de Can Bofill, també. I, bueno, és una, per mi és una fira molt bonica.
0: És també la festa major de...
1: De la pagesia
0: de Collserola.
1: Que són pocs,
0: que
1: són poquets. Pues és la nostra festa major. He de dir que fa... Pues, deu fer un parell de setmanes, també, hi ha la fira aquesta que es fa a Vallvidrera, que també és una miqueta una festa per nosaltres així també boniqueta, perquè també és un punt de trobada dels diferents productors, cooperatives de consum, és una fira més petiteta, però també són aquestes, com aquestes dos espais que a nivell de pagesia és un boniquet participar i ser-hi.
0: Tallers hi haurà? Vindrà algun nom així?
1: Fins aquí ja no ho sé. Ja no
0: podem avançar res més,
1: ja no puc avançar,
0: no?
1: Res més, exacte.
0: Però tallers sí que hi haurà.
1: Sí, hi haurà tallers, sí, sí. I jo crec que això, hi haurà música també, com altres anys, i...
0: Doncs el 6 de setembre ens
1: apunteu
0: a l'agenda, anirem d'hora, sí, que no sigui que ens quedem sense tomàquet mandó.
1: Sí, normalment crec recordar...
0: Hem d'anar plorant pels racons.
1: Sí, crec recordar que més o menys la venda es comença a les 10...
0: A les 10 del matí.
1: I us recomano bastant ser-hi bastant dureta, sí, perquè esperarem tenir més tomàquet aquest any, però en les passades edicions va volar molt ràpid.
0: Va volar?
1: Va volar molt ràpid.
0: És que va volar.
1: Em sap molt de greu, però és que no... També hem de pensar això, que al final el tomàquet, nosaltres, doncs, el que deia, a partir del 15 de juliol, a l'igual, ja comencem a tenir tomàquet, tu vas collint setmanalment. I sí que les últimes setmanes...
0: No el pots guardar fins al setembre.
1: No puc guardar-lo, exacte. I llavors també és veure que al setembre, justament, estàs ja quasi al final del cicle, per tant, les plantes estan donant menys. Aquesta fira, si es fes el 15 d'agost, tindríem tomàquet que ens sortiria per les orelles. Però com que no hi ha ningú a Sant Cugat, doncs no el podem fer el 15 d'agost.
0: La gent fa vacances i se'n va.
1: Exacte. Llavors, clar, doncs estem aquí, ja fem una plantada específica per tenir més tomàquet pel setembre, però també són plantades que ja produeixen menys. Llavors no és fàcil tenir realment molt de tomàquet mandó. També això, perquè al final doncs som tres productors, que no és com qualsevol altre tomàquet, que podríem anar al Baix Llobregat a buscar-ne més, sinó que hi ha el que hi ha i fem el que podem.
0: Per això té tant valor.
1: Per això mateix.
0: Sergi, doncs molt agraïts per la teva participació. Esperem i sabem que anirà molt bé la fira, el Tasta Mandó. Allà ens hi trobareu. I res, que vagi molt bé l'estiu.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: De butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
4: Bon dia, sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquests drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista i politòleg Jan Botí. Jan, bon dia.
5: Molt bon dia, Ona.
4: Quin dret descobrirem avui?
5: Avui parlarem dels acomiadaments.
4: Quan ens fan fora de la feina.
5: Quan ens fan fora de la feina. A veure si ho poden fer, no ho poden fer, i quan ho han fet, que... quines opcions tenim nosaltres?
4: Clar, què podem reclamar, no? A què tenim dret? Què tenim dret a demanar quan ens fan fora de la feina?
5: Correcte. A més, jo hi pensava l'altre dia, perquè no fa massa, a la meva veïna, que treballa, o treballava, en aquest cas, no?, en una botiga de roba. Ostres, la van fer fora, li van dir d'un dia per l'altre, i em va dir, ostres, Jan, tu que més o menys saps una mica com funciona això, què he de fer jo ara? Perquè, escolta, m'he quedat al carrer, tinc dret a tur, no? Puc fer-hi alguna cosa? Perquè, clar, a mi m'han dit que és que han reorganitzat i que era per això, no?, per causes objectives, que li diuen, i no sé massa què fer, no? M'he quedat una mica, com diuen els castellans, com a pollo sin cabeza. Per tant, ostres, arrel d'això, dic, bueno, doncs mira, podem parlar-ne,
4: Clar, perquè de fet això crec que ens pot passar a tots, no?
5: Vull dir,
4: no tenim molt clar moltes vegades a què tenim dret, què podem reclamar, i segons on treballem, si són empreses grans sobretot, és com que ens costa, no?, posar-nos a reclamar els nostres drets i a dir, ei, aquí hi ha una indemnització, hi ha una cosa que em pertoca, unes vacances no pagades, per exemple.
5: Sí, a vegades tenim aquella sensació que és una mica un David contra Goliat, no?,
4: de, sí,
5: si estem parlant de grans corporacions. Però el que hem de tenir molt clar és que tenim tres tipologies d'acomiadaments. Per parlar d'aquest tema, que és, diguem-ne, de l'àmbit laboral, que diria que és un dels primers que toquem en la nostra secció de drets de butxaca, hem de tenir en compte l'Estatut dels Treballadors. L'Estatut dels Treballadors, que no inclou els empleats públics, és a dir, feines que es fan en l'àmbit privat, és la normativa que regula aquestes qüestions, no? I en concret, les tres tipologies d'acomiadament les trobem als articles 51, 52 i 54 d'aquest Estatut dels Treballadors. La primera categoria és la d'acomiadament disciplinari, després trobaríem l'acomiadament objectiu i després tenim també els acomiadaments col·lectius, els que
4: el
5: també
4: zeros,
5: és coneguts,
4: no?,
5: els zeros, els expedients de regulació, etcètera, etcètera. Tant, si comencem amb els acomiadaments disciplinaris, la raó de ser d'aquest acomiadament és un incompliment greu i culpable per part del treballador.
4: Per
5: tant, el treballador està incomplint el que estableix el seu contracte o està incorrent en alguna falta greu o molt greu de les que estableix el propi Estatut dels Treballadors. Falta la feina injustificadament, ha agredit un company, no compleix amb les seves tasques, insulta els clients en el cas de treballar cara al públic. Per tant, de manera reiterada, estem incomplint per part del treballador algun requisit del contracte o de la normativa. No obstant això, encara que es produeixi aquests fets greus, evidentment s'ha de seguir un procediment per fer aquest acomiadament disciplinari.
4: O sigui, encara que estiguem incomplint tot això, no ens poden fer fora de qualsevol manera.
5: No, hi ha d'haver unes garanties, i aquestes garanties les dona l'Estatut dels Treballadors. Hi ha d'haver una carta d'acomiad, una carta on se'ns notifiqui les raons per les quals se'ns acomiada, on quedi tot ben detallat i amb la data de l'efecte. Hem de tenir en compte que hi ha una sentència recent, recent, de 2024, que ens diu que és necessària i obligatòria una audiència prèvia al treballador. Això què vol dir? Que, a part d'aquesta carta, jo he de donar l'opció al treballador, obligatòriament, de que s'expliqui i de que raoni la seva visió d'aquest àmbit. Si no, en el futur podem tenir problemes en el cas de que el treballador impugni aquest acomiadament i podria considerar-se un acomiadament improcedent. Després veurem les tipologies d'acomiadament, que poden ser procedent, improcedent o nul, ho veurem després, però hem de curar-nos en salut i, per tant, donar aquesta audiència prèvia també en el supòsit d'un acomiadament disciplinari.
4: Per tant, el treballador té dret a defensar-se, no? Que si el fem fora perquè no compleix, que ell digui, no, jo sí que estic complint.
5: Correcte. És a dir, nosaltres hem de fer aquest tràmit. Després, si nosaltres considerem que igualment s'està incorrent en alguna de les causes que hem anomenat, doncs seguirem amb el procediment tal com estableix la llei. Però hi ha d'haver aquest dret garantit. Aleshores, el que ens preguntem sembla, tinc indemnització, tinc atur en aquest supòsit? Doncs bé, no tinc indemnització en el cas de que s'estigui fent per tot allò que s'està al·legant. És a dir, si realment jo estic incomplint i se m'acomiada i finalment doncs, el jutge considera que això s'ha fet de manera correcta en el cas de que jo ho reclami, doncs no hi ha indemnització.
4: Uh-huh. I atur?
5: Atur? Atur sí que en tenim. Uh-huh. Si tens el mínim cotitzat, que això ens val per qualsevol tipologia, dels 360 dies en els darrers 6 anys, que no cal que siguin de manera continuada, pot ser en períodes, doncs... saltejats, diguem-ho així, doncs sí que tindríem dret a sol·licitar l'atur perquè ens han acomiadat. Bé, aquest és l'acomiadament disciplinari.
4: Anem a veure'n un altre.
5: Anem a veure l'acomiadament objectiu. Uh-huh. En aquest cas, l'acomiadament objectiu, les raons són raons que no tenen a veure més que qüestions econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l'empresa o, hi ha un supòsit també, amb entitats d'ànim de lucre, perdó, sense ànim de lucre, doncs que perden aquell finançament que les sostenia. Per tant, han de ser causes molt taxades, molt objectives. Uh-huh. No? És que estem tenint pèrdues, és que durant la crisi econòmica, per exemple, no? Empreses que van fer fallida, bé, doncs, causes que són objectives. Els requisits formals, tornem-hi, ha d'haver-hi una carta on es detalli aquest acomiadament i s'ha de fer amb un preavís de 15 dies. A la meva veïna no la van preavisar.
4: Clar, la van fer fora d'un dia per l'altre.
5: Escolti, vostè no torni. No, home, s'ha de fer amb un temps mínim de 15 dies de preavís, encara que aleguis una raó justificada aparentment. No? Llavors, aquí tornem a la pregunta habitual. Indemnització sí, indemnització no, atur sí, atur no. Atur sí sempre.
4: Uh-huh. Atur sí sempre.
5: Si ens acomiaden, sí.
4: Vale. Quan el perdem és quan marxem nosaltres.
5: Exacte, que d'això ara en parlarem.
4: Vale.
5: I indemnització, per la modificació de la normativa que es va fer amb la reforma laboral, sí que ens correspondria en aquest acomiadament objectiu 20 dies per haver treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Uh-huh. Per tant, aquesta seria el supòsit de l'acomiadament objectiu. I finalment tenim el tercer supòsit, el de l'expedient de regulació de l'acomiadament col·lectiu, on el motiu pot ser igual que l'objectiu, per tant, s'esgrimeixen causes raonades, econòmiques, tècniques, de producció, però que afecta a un percentatge de treballadors molt ampli, regulat en l'Estatut dels Treballadors, segons el que diu l'article 51. Per tant, es fa de manera grupal.
4: Mm-hmm. No? És un acomiadament que implica moltes persones i de manera igual, no?
5: I de manera igual. Llavors, aquí el procediment varia lleugerament. No parlem d'una carta només, sinó que aquí hi ha d'haver un període de consultes amb els representants sindicals, hi ha d'haver una comunicació a l'autoritat laboral competent i hi ha d'haver un compliment d'aquests requisits formals de manera més ampliada. És a dir, no és només fer una carta o una audiència, no. Hi ha tota una sèrie de requisits que s'han de fer. I tornant a la pregunta estrella.
4: Indemnització o atur, què tenim aquí?
5: Tenim atur, efectivament, i tenim indemnització mínima també amb un màxim de 12 mensualitats o allò que s'hagi pactat en negociació col·lectiva. És a dir, sabem que tenim els convenis col·lectius que mai podran estar per sota del que diu l'Estatut dels Treballadors. Ara bé, si el conveni col·lectiu que regula aquell sector decideix doncs, atorgar un pes i uns anys i una indemnització de dies per any treballat superior, ho podria fer. Per tant, hauríem de tenir-ho en compte.
4: Per tant, la indemnització és la mateixa en l'acomiadament objectiu que en l'acomiadament col·lectiu. Són aquests 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
5: Correcte.
4: Uh-huh.
5: Val. Després, que deia, en parlarem, què passa si sóc jo?
4: Clar, què passa si marxem nosaltres? Tenim dret a indemnitzacions? Tenim dret a atur? Què podem reclamar aquí?
5: És a dir, hi ha vegades, no?, que per una mena de rampell o per una mena doncs, de mala relació o pel que sigui, dic, no, me'n vaig.
4: Mala relació o tenir altres projectes.
5: O tenir
4: no
5: altres
4: sempre
5: projectes.
4: Ha de ser negatiu.
5: No. Correcte, correcte. Però sí que és cert que podem tenir aquesta situació en la que diu, ostres, si marxo jo, què passa? No, si marxo jo, passa el que no volem, que és que no cobrem atur i que no cobrem indemnització. Perquè la indemnització és per una cosa que nosaltres no preveiem. Ens estan una mica no, cobrint allò que dius, ostres, és que jo no comptava amb això. Tenia una feina i comptava amb un sou, etc. Aquí tu decideixes marxar, per tant, assumeixes aquestes conseqüències. Evidentment, però, sí que es pressuposa que la persona que se'n va ho ha de fer també complint amb la normativa. Que és,
4: i quina és aquesta normativa?
5: Exacte. Ha de seguir, novament, el que diu l'Estatut dels Treballadors, ho ha de comunicar per escrit, ha de respectar el preavís, perquè si jo dic no, me'n vaig d'un dia per l'altre, potser, si tinc dies de vacances, potser em restaran de la, el que li diuen el finiquito, no? Uh-huh. És allò,
4: de la quitança.
5: Corrença, correcte, la quitança en català. Doncs m'ho podrien restar, si jo no compleixo amb el preavís que també estableixi la normativa a nivell bàsic o el conveni col·lectiu. Hi ha vegades que si ets un directiu o ets un gerent, en comptes de 15 dies, que és la, diguem, la bàsica, et diuen que n'has de donar 30, per raons organitzatives. Bé, doncs has de complir allò que estableixi el conveni col·lectiu o la llei en el seu defecte.
4: Per tant, això moltes vegades està regulat en el contracte, no? En el contracte ja t'ho diu.
5: Bueno, generalment els contractes es remeten al conveni col·lectiu i si no te l'han facilitat, posa't en contacte amb els representants sindicals o intenta trobar-lo. Hi ha un portal de la Generalitat on es pot intentar, però el món dels convenis col·lectius és tot un món, no diré desregulat, però sí que és, a vegades és difícil trobar-lo si no me l'han proporcionat. I conèixer exactament què diu ens pot costar una mica.
4: Doncs demanem-lo al nostre representant sindical. Correcte. Important.
5: Correcte, correcte. I finalment, com dèiem, aquests són els tres tipologies d'acomiadament: disciplinari, objectiu o col·lectiu. I, evidentment, en funció de l'acomiadament que s'hagi produït, si jo considero que no s'ha fet de manera correcta o considero que tinc opcions de guanyar si presento una demanda, el jutge podrà decidir tres coses. Podrà decidir que s'ha fet de manera correcta, que és procedent, que s'ha fet de manera improcedent o que s'ha fet de manera nul·la o que es considera nul d'entrada. No?
4: Per tant, el podem impugnar. Un cop ens han acomiadat, si no hi estem d'acord, podem impugnar això i podem recórrer-hi.
5: Correcte. Podem recórrer-hi. Primer, i després ho mencionarem, hem de fer la papereta de conciliació, que és un acte obligatori, que és, diguem, la manera en la que se suposa que exposes que hi ha aquest conflicte, intentes trobar una solució mediant, i si això no es produeix, aleshores et dona dret a anar a la via judicial, però sense aquest pas previ no ho podríem fer. I si jo ho presento als jutjats, el jutge em dirà: escolti'm, a vostè l'han acomiadat de manera procedent, si allò que l'empresa ha acreditat i ha exposat s'ha fet seguint la via correcta, m'han preavisat, hi ha hagut la carta, hi ha hagut audiència, compleix les causes objectives, o jo m'he extralimitat i, per tant, estic incomplint el contracte o l'Estatut dels Treballadors. Per tant, s'aplicarà la indemnització prevista o cap en el cas de la disciplinari, perquè l'empresa ho haurà fet de manera correcta pel meu mal comportament.
4: Però tenim... i si és improcedent?
5: Correcte, si és improcedent, què haurem de fer? Si és improcedent, això voldrà dir que l'empresa no ha seguit els processos de manera idònia, això vol dir que no ha pogut provar allò que deia, és a dir, que si se suposava que jo insultava tothom i tenia tan mal tracte, si l'empresa no ho prova, que és la qui m'està acomiadant per aquesta raó, doncs el jutge dirà: escolti, és que vostè no està explicant ni està argumentant bé allò que m'ha dit. Per tant, en el cas de que sigui improcedent, tenim dues opcions.
4: A veure.
5: L'empresa podrà triar. El jutge dirà: vostè, empresa, té dues opcions. Pot o bé readmetre el treballador i pagar-li els salaris de tramitació.
4: Què són això, els salaris de tramitació?
5: Això, els salaris de tramitació són les quantitats, el sou, que el treballador deixa de percebre des de que l'han acomiadat fins que hi ha el procés judicial.
4: Fins que el readmeten, ens
5: no,
4: entenguem.
5: No, fins que hi ha el procés judicial, vale, on el jutge diu: escolti, això és improcedent. Aquest lapse de temps entre que m'acomiaden i que el jutge determina és el que es coneixen com a salaris de tramitació.
4: Per tant, m'han de pagar tots aquests mesos, no?, que he estat fent en aquest procés judicial.
5: Correcte, correcte. Tenen aquesta opció, o readmetre'm i pagar-me els salaris de tramitació.
4: I la segona opció?
5: I la segona opció és pagar-me una indemnització de 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats, per tots aquells contractes que siguin posteriors al 2012, que és quan hi va haver la reforma laboral del Partit Popular, on es va reduir aquesta indemnització, perquè anteriorment, per tant, anterior al 2012, era de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats. Com podeu veure, la diferència és significativa, pràcticament el doble pel que fa a les mensualitats, i pels dies, déu-n'hi-do.
4: I això encara està vigent per aquells contractes que són anteriors al 2012.
5: Exacte. Si a mi em van contractar l'any 2000 i m'acomiaden el 2025, hauré de fer un mix d'allò que correspon del 2000 al 2012 amb 45 fins a un màxim de 42 i del 2012 en amunt amb un 33 per any treballat i un màxim de 24. I finalment tenim el tercer supòsit, que és que el jutge declari que aquest contracte és nul. Quan pot passar això? Si a mi m'han acomiadat perquè sóc una dona que estava embarassada, perquè se m'han estat fent represàlies per ser un representant sindical, això es considera que hi ha una vulneració de drets fonamentals, o que se m'ha estat discriminant per la meva raça, el meu gènere, la meva orientació sexual, etcètera, etcètera. Si això es prova, aquí la conseqüència és terrible per l'empresa. Terrible. Per tant, no recomano arribar fins aquí en cap dels casos, no? Perquè ha de readmetre de manera immediata el treballador, li ha de pagar tots els salaris de tramitació i el treballador, a més, tindrà dret a danys i perjudicis. Per tant, si sumem tot això, parlem d'una quantitat gens despreciable.
4: Per tant, si som un treballador que ens trobem en aquesta situació, val la pena recórrer, no? Perquè si se'ns... O sigui, si s'acaba... Si s'acaba...
5: Declarant la nulitat o la improcedència, tenim molt a guanyar, efectivament.
4: Exacte.
5: Efectivament. I a més, si tenim un bon advocat, pot ser que puguem trobar l'escletxa, si realment, evidentment, hi ha alguna d'aquestes dues supòsits, de la nulitat o la improcedència, que tinguem les de guanyar.
4: Molt bé, doncs anem cap als consells finals. Què hem de fer per evitar que ens estafin en aquests acomiadaments?
5: Bé, jo el primer de tot que diria és revisa la carta d'acomiadament, si és que hi ha estat. Si no hi ha estat, ja tingues una alerta posada de dir, escolta'm, aquí el procediment sembla que poder no estarà complint-se com correspondria. L'has de signar sempre, i si consideres que no és ajustat allò que diu, pots signar-la dient que no n'estàs conforme.
4: Per tant, llegim-se-la bé, i si no hi estem d'acord, fem-ho constar.
5: Correcte, fem-ho constar, i així nosaltres tenim aquest antecedent que després ens podrà ser útil. Conserveu tota la documentació que tingueu de si t'han pagat indemnització als rebuts, qualsevol cosa de l'empresa que et pugui ser útil, els salaris, si teniu missatges de correu, allò que us pugui ser útil pel futur, per un litigi, conserveu.
4: Allò que diem sempre d'acumular les proves, eh?
5: Acumular les proves.
4: De tenir còpies de tot.
5: Sí, perquè després si no és allò d'ostres, és que a mi em passava això però no ho puc provar. Fumuda.
4: Ho hem de poder demostrar tot.
5: En dret tot s'ha de provar, si no... No ha passat. Després també tenim, com a recomanació diria, hi ha uns terminis que hem de tenir en compte. Tenim, des de que ens acomiaden, 20 dies per presentar el que dèiem abans, la papereta de conciliació, que és aquell acte administratiu que fem i que és obligatori abans de presentar qualsevol demanda amb la qual s'intenta resoldre el conflicte, i si això no és possible, aleshores tindrem via lliure per anar als tribunals. Finalment, com deia, si no hi ha acord en aquesta conciliació, podem presentar una demanda al jutjat social. I, finalment, sí que hem de tenir en compte que, en el cas de voler sol·licitar l'atur, ho hem de fer en els 15 dies hàbils des de que s'hagi produït aquesta finalització del contracte.
4: Per tant, hem de tenir molt clars aquests terminis, eh? Els 20 dies per presentar la papereta de conciliació, els 15 dies per sol·licitar l'atur, perquè, com dèiem, sempre hem de tenir en compte que hem d'actuar ràpid, eh? No podem deixar que les coses refredin, perquè la justícia té uns terminis que, si ens els saltem, llavors sí que no tenim res a fer.
5: Sí, a vegades aquí la justícia es contradiu lleugerament, perquè no sempre compleix ella els terminis que la llei li imposa, però en canvi el ciutadà generalment no en deixa passar ni una.
4: Exacte, ens tenen allà vigilats. Doncs moltes gràcies, Jan, per aquests consells en el món laboral. Indagarem en altres programes en el món laboral perquè dona per molt, eh? Avui hem parlat d'acomiadaments i indemnitzacions, però podem parlar de moltes altres coses dins del món laboral. Per tant, si et sembla bé, Jan, ens retrobem un altre programa.
5: Ens retrobem un altre programa. Gràcies.
6: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
9: Voleu sentir què li diu un avi al seu tractor? Escolteu aquest poema amb atenció, que ens ho explica amb les seves rimes.
10: Hola, sóc Adam Benavid. Vaig a tercer B de primària i a l'escola Mare de Déu del Carme, del Conetge. El poema que he escrit es diu L'avi al tractor i ho ha escrit Joana Raspall. He escrit aquest poema perquè és sobre m'agraden els tractors. L'ase i el tractor. Havia llaurat amb l'ase fins que va comprar el tractor, que feia molta més feina i el camp quedava millor. Un dia a mitja llaurada, el motor es va espaiar i va córrer a buscar l'ase, per poder-los remuntar. Ja es va clavar de por i no avançava ni un pas. No ve prou l'escridassar. Harry, que no arrencaràs, en rebre xuriacades, brama, l'ase, a mi no. Mira si amb les torretades pots fer caminar el tractor.
9: Quin poema tan bonic que has escollit, Adam. Com a tu, a nosaltres també ens agraden els tractors i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
10: Adeu, Embaladits.
11: Ens agrada la poesia!
12: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Sabies que...
1: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durant només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem oblidat situació tranquil·la de moment amb només afectacions a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat per obres i també retencions a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, direcció Girona i també a la C58 a Barcelona. En plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la

0: de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen encara la ciutat autònoma. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacat que tots els estats membres han avalat i reconegut la resposta eficaç i immediata d'Espanya davant aquesta crisi.
1: Todas las intervenciones de todos los estados miembros, también de los estados asociados a Schengen, así como de las agencias de la Unión Europea, ha sido en un tono absolutamente constructivo, en un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Todos ellos lo han puesto en valor y han reconocido la misma.
0: Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer més cadàvers. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquest dimarts hagin passat sense incidències greus. Els xàfecs han afectat principalment el prelitoral i la Catalunya Central amb una desena d'actuacions dels bombers per caiguda de branques i també afectacions puntuals, com ara la interrupció de la línia R3 entre Vic i Ripoll per un arbre a la via. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat, alhora que a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Per disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Molt bon dia, sóc Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui continuarem parlant de la compositora que vam estar parlant a l'espai anterior, que és Fanny Mendelssohn, de la qual estem sentint en aquests moments de la seva col·lecció de 12 cançons Opus 8, la número 3, que és Itàlia.

Bé, esperem que us hagi agradat aquesta meravellosa cançó de Fanny Mendelssohn, perquè és d'una delicadesa extrema. És un bon exemple de l'estil d'aquesta magnífica compositora, que escriu una música sempre molt entenedora, molt fresca i molt, molt creativa. Els germans Mendelssohn, que en parlàvem la setmana passada, al programa anterior, que parlava que havien seguit una formació musical molt paral·lela, ells van estar viatjant per Europa estudiant amb els millors professors del moment. Com sabeu, eren de la família acomodada i s'ho podien permetre. I van estudiar música de cambra amb Pierre Bayeux, que era el gran compositor i el gran mestre de música de cambra de l'època. I després també van estar a París una bona temporada estudiant amb una pianista que es deia Marie Bigot i de la qual sentirem ara la suite d'estudis.

Bé, com dèiem, estem sentint la suite d'estudis número 1 de Marie Bigó. Marie Bigó, professora de piano de Fanny Mendelssohn, era una reputadíssima pianista i conegudíssima pianista de l'època. Aquí, el mateix Beethoven, doncs, li havia dedicat, per exemple, havia escrit per ella la sonata Passionata i diverses obres en reconeixement a les seves meravelloses facultats pianístiques. Fanny Mendelssohn estudia amb aquesta prestigiosa pianista. Com dèiem sempre, tenia un talent extraordinari i amb 13 anys Fanny ja era capaç d'interpretar de memòria els 24 preludis del clavé ben temperat de Johann Sebastian Bach. Ella també desenvolupa un gènere molt, molt curiós i és una mica la inventora del que ella li va dir les cançons sense paraules, que és l'estructura del propi lied, de les cançons que coneixem com a lied, però sense veu. I escoltarem ara la cançó sense paraules número 2, opus 4, també de Fanny Mendelssohn.

Bé, aquest és un clar exemple, com dèiem, de les cançons sense paraules, invent, o diríem, gènere desenvolupat per Fanny Mendelssohn, gènere que després els compositors i compositores que van venir després el van adoptar i el van desenvolupar encara més. Com dèiem, Fanny Mendelssohn és una compositora que en aquests moments s'està redescobrint i s'està reinterpretant tota la seva obra, i en continuarem parlant en el proper espai. Aquí ens despedim, i ara us deixaré sentint una música que segur que us sonarà. No és Fanny Mendelssohn, però és el que parlarem en el proper espai. Molt bon dia a tothom.

0: Fins fa uns anys era molt fàcil saber en quina època de l'any estàvem només mirant el mercat, però el canvi climàtic i els nous models de producció estan canviant completament el nostre calendari gastronòmic. De tot plegat en parlem avui amb en Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació Foodtellers. Nacho, benvingut.
1: Què tal, com estàs, Carme? Bon dia.
0: Com estàs tu?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molt bé.
0: Has anat a mercat avui?
1: Doncs no, avui encara no, però...
0: L'última vegada que hi vas anar, què hi vas trobar?
1: Pues així que em sobtés, bueno, trobar espàrrecs verds o trobar meló o trobar certes fruites o certs productes que, bueno, que en teoria pues no era temporada encara, no?
0: Encara no toca.
1: Encara no toca, exacte.
0: Bo, ja ha passat, perquè
1: sí.
0: Justament acaba d'acabar.
1: Exacte, exacte, exacte. O començar a trobar-te ja calçots, per exemple.
0: Uh-huh. Quina és la realitat que ens trobem actualment al país en aquesta qüestió que avui plantegem?
1: Mira, jo crec que fonamentalment abans, no? Fa uns anys, pues, sabíem quan començava cada temporada, no? El que tu deies, o sigui, anàvem al mercat o anàvem per les botigues i demés i vèiem pues, les cireres a finals de maig o els tomàquets de juliol o els bolets, no? Ara la tardor, etc. O els calçots, el gener, febrer, jo me'n recordo que les calçotades abans eren el març, febrer, finals de febrer,
0: sí.
1: No? Etc. O les maduixes al desembre, o, bueno, pèsols pues, quasi pràcticament tot l'any, perquè també els pots trobar, lògicament, d'hivernacle, no? Però, bueno, com et deia, no? Aquesta setmana el que volia comentar era això, no? Parlar de com el canvi climàtic i els nous models de producció pues, estan alterant el nostre calendari gastronòmic, no? I a Catalunya, avui en dia, per exemple, pues ja hi ha productors del Camp de Tarragona i del Bages que han començat a collir els primers calçots de la temporada.
0: Ja. Yeah.
1: Jo, per exemple, un dels clients amb els que treballo, que és Can Cortés, pues el 15 de novembre comencem la temporada de calçots, de calçotada. No? I dius, tia, encara no he menjat els panellets i ja estem en la calçotada. Bueno...
0: Bueno, parlarem de què implica això, perquè no afecta només a la producció. Mm. Hi ha una qüestió que ens hauríem de plantejar. O sigui, aquest canvi és dolent o és que hem de començar a canviar una mica el xip?
1: Jo crec que les dues coses. O sigui, és dolent perquè realment és un canvi forçat pel canvi climàtic, lògicament, no? O sigui, no pot ser que... fa dues setmanes estiguéssim amb màniga curta acabant el mes d'octubre com estem o a punt de menjar panellets, no? I això per una banda, és a dir, o sigui, el canvi, les temperatures, l'accés o el no accés de pluges, etcètera, etcètera. O sigui, el canvi climàtic en general ens està afectant les collites i a les produccions. I per una altra banda ens hem d'anar acostumant, clar, perquè aquesta és una nova realitat. També tot plegat vinculat amb que cada dia, o sigui, cada vegada més els consumidors el que volem és...
0: tenir de tot l'any.
1: Correcte. O sigui, jo vull menjar meló tot l'any. No pot ser. No pot ser, no deuria... O sigui, no pot ser. Sí que pot ser, no? Lògicament, perquè al final, pues, el meló ve de Sud-àfrica o vindrà d'on tu vulguis, però hi ha unes temporades, hi ha unes èpoques de l'any amb els quals tenim uns productes i el nostre cos, i ja no parlo de l'entorn, la natura i aquestes coses que poden sonar com molt hippies, però és una realitat. O sigui, el nostre cos a l'hivern necessita certs nutrients que no els ha de necessitar en altres èpoques de l'any. No? O sigui, pues a l'hivern tenim menys hores de sol, ja fa més fred, amb la qual tenim... Quin producte a nivell de fruita, no? Pues la mandarina, la taronja, no? Productes que són més, tenen més càrrega de vitamina C, o a nivell de la horta, pues, que si les bledes, les caroles, etcètera, etcètera, no? Les cols, etcètera, etcètera, no? Això avui en dia ja pràcticament no existeix. O sigui, tu pots anar a qualsevol botiga, verdoleria, fruiteria amb una mica de nom i trobes de tot. Independentment de que podem trobar productes que venen de l'altra punta del món, que això jo ja no hi entro i crec que com tot enriqueix, però la realitat del dia a dia nostre, no? Això està canviant, lògicament, sí.
0: I això com afecta la qualitat dels aliments, si afecta?
1: Bueno, afecta, lògicament, perquè els propis aliments també... Jo crec que no sóc ni nutricionista ni investigador en aquest sentit, no? Però jo estic convençut de que al final els processos es retallen cada vegada més perquè busquem noves vies de poder produir els aliments més d'una manera més ràpida. I et poso un exemple que ens toca molt de prop, no? I és el tomàquet mandó. Tomàquet mandó és un, com sabeu, és un tomàquet que ja n'hem parlat moltes vegades aquí, però és un tomàquet que s'ha recuperat aquí a Collserola, tant la gent de la Rural com de la Ortiga, com etcètera, etcètera, com Can Domènec, bueno, estan produint-lo, i és un tomàquet que en el seu moment es produïa, doncs, en els anys 70-80, es va deixar de produir perquè cada tomaquera, doncs, produïa entre 3, 4, 5 quilos de tomàquets com a molt. Això no és res. No? Llavors, clar, entrem en un procés de sobreproducció que, per una banda, pues, eliminem certes varietats que no són productives, no? Com pot ser el mandó en el seu moment. Ara l'hem tornat a recuperar, sí, amb un altre preu, amb unes altres característiques, amb un altre tot el que tu vulguis. No deixa de ser un consum minoritari, no? Però el que volem és... tindrà de tot ràpid en qualsevol moment i al millor preu possible, no?
0: I per tant, hem de continuar insistint en allò del consum de quilòmetre zero, no? Per respecte...
1: I de temporada.
0: I de temporada.
1: Correcte.
0: Per tant, ara mateix, tomàquet mandó no en podríem menjar.
1: No.
0: Perquè ja s'acaba la temporada.
1: Correcte.
0: Sí, ens haurem d'esperar fins a...
1: El juny, finals de juny, principis de juliol de l'any que ve, depenent de com vagi la climatologia. O sigui, aquest any, per exemple, s'ha allargat bastant més. O sigui, l'altre dia parlàvem amb el Pol de Can Domènec, no? que el vam parlar amb ell un dia, i em deia, diu, no, jo he fet una plantada tardia i en colliré pues, fins a finals de mitjans, fins als d'octubre. Vale, però això és perquè el clima ha canviat. També el gust i moltes altres característiques, no? Però fonamentalment el gust. Si tu et menges un tomàquet mandó d'ara de fa 15 o 20 dies, amb la calor que feia, etcètera, etcètera, i per mi no té res a veure amb el que et pots menjar a l'agost, que és un tomàquet que està exposat a temperatures de 40 i pico graus, etcètera, amb la qual perd moltes de les seves característiques. O sigui, ara per exemple, per mi... m'he menjat els millors tomàquets mandó de la temporada i ho parlava amb ell. Sí.
0: Abans dèiem, tota aquesta situació no afecta només a la producció dels productes, sinó que indirectament això crea un efecte dominó que passa per la gastronomia, per la restauració, per les cuines.
1: Absolutament.
0: Com afecta tot això, aquests altres àmbits?
1: Bueno, al final molta gent el que fa és que intenta reinventar-se, no? I intenta reinventar les seves propostes, però ja no és en base... O sigui, lo lògic per mi seria que fos que la teva inversió o la teva proposta fos en base al producte de temporada. O sigui, que tu t'hagis d'exigir el poder treballar exclusivament amb aquell producte de la horta que és de temporada o amb aquell peix que és de temporada, perquè el peix també hi ha temporades, lògicament, i la carn, etcètera, etcètera, perquè pues, al final els animals pues, tenen els seus cicles de vida i el que no és lògic és el mateix que passa amb els pollastres. Els pollastres, estem menjant pollastres que tenen... pues, jo què sé, 12, 20, 25, 30 setmanes de vida, com a molt, que viuen en granges i que els sobrealimenten i per tindre una sobreproducció, no? Llavors és exactament el mateix. Jo crec que no és lògic, No és lògic el que estem... Perquè al final estem entrant amb una dinàmica de, el que dèiem, no? De tindre el que jo vull quan jo vull, ningú em pot dir que no ho puc, però això genera pues, els additius, no? Els pesticides, els antibiòtics amb el cas de la producció dels animals, etc, etc. Tot això repercuteix amb el canvi climàtic, amb el medi. Mm-hmm. No? Lo qual és un peix que es mossega la cua, si vols.
0: I a nivell de restauració, doncs, es fa aquest esforç d'ajustar i adequar les cartes en funció del que es troba al mercat o de l'època de l'any o el que toca, no?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que també és bo, no? I és un reclam de cara al consumidor, el buscar aquests productes que puguin ser més de temporada i fomentar-los, no? Pues com dèiem, amb l'època de les calçotades, o ara, per exemple, que estem amb l'època de bolets, o amb l'època de, no? Més de castanyada, digue-li com vulguis, no? Sí, sí. Jo crec que sí, que hi ha molta restauració que realment vol fer una proposta adient, coherent i honesta, i que el que busca és això, no? Sí, sí, busca un producte de proximitat, més o menys, però sobretot que sigui ajustat a la temporada. Mm.
0: Nosaltres, com a consumidors, també podem fer la nostra aportació, no? I podem contribuir a que això tingui una certa coherència.
1: Absolutament, jo crec que sí, que hauríem, dintre de la, sempre dic el mateix, dintre de la mida de les nostres possibilitats, però sí, sempre estarà molt millor un producte que realment és de temporada que no un producte que ens hem inventat, no? i que continua i que el tenim tot l'any. Jo, per exemple, una de les coses que faig és que a partir de ja no menjo tomàquet, no? Perquè, pues, perquè no té gust, perquè no, o sigui, ja no el busco. No? Llavors pues, sí que busco pues, aquest producte més, i que la cuina, si ens agrada cuinar, en el meu cas a mi m'agrada molt cuinar, com saps, però és això, et força, si vols, bueno, et força o no et força, et dona aquesta possibilitat de poder generar una diversitat dintre del menjar de casa teva, no? que bueno, que jo crec que és molt, molt adient i molt saludable. Al final és el més saludable que tenim. No? Pues ara començàvem tota l'època de cols, de bròcoli, de coliflor, de tal, no? De totes aquestes verdures que són més de temporada, carbassa, ara, per exemple, els boniatos, no? Etcètera, etcètera. Jo crec que això ens dona molt, molt de joc, també, no? Jo crec que és molt constructiu a nivell comunitari, lògicament, no? Perquè fomentem aquest consum més honest i més responsable, i que també el buscar-ho. Que és un rotllo, que és complicat, que és... excuses en tindrem sempre, no? Però és igual, o sigui, si tu vas, al final vas a comprar, tant és comprar una cosa o l'altra. Bueno, entenc que jo també puc ser un bitxo raro, no? El consum... O sigui, el cuinar, el fet de cuinar a casa està decreixent a passes agigantades. L'altre dia llegia que el consum de menjar preparat ha crescut un més 25% d'un any per l'altre. Bueno, jo crec que amb la mida del possible tenim les possibilitats i jo crec que ens hauríem de forçar a fer-ho, perquè és que, bueno, perquè ens ho estem carregant. S'estem carregant a...
0: Vaja, que no toquem gaire els fogons.
1: No, toquem lo justo y necesario para escalfar. Si tenim microones, ni això, o sigui, imagina't. Sí, sí, sí.
0: Què et prepares tu en aquesta època de l'any? Digue'm algun plat que faci servir aquestes verdures que comentaves, totes pues, aquestes verdures de tardor. Doncs
1: pues mira, ahir, per exemple, vaig fer un trinxat ben fàcil, no? Trinxat amb col i patata i una mica de botifarra negra
0: i cansalada.
1: I una mica de cansalada per rematar, uns all ben bullit amb la olla express. Jo tinc la olla express que té més anys que jo que sé.
0: I que és una bona eina, jolín, a la cuina.
1: Recomano, vamos, sí, 100%, perquè estalvies temps, estalvies energia, estalvies de tot. I a més conserva molt, molt bé els sabors i els gustos i les característiques del producte. I escolta, amb 20-25 minuts ho tenia fet. sigui, 10 minuts, un quart d'hora d'olla express, que jo crec que van ser 10 minuts, i després ho rehogues una mica amb uns granets d'all i tal, i tens un sopar collonut.
0: I per aprofitar el moniato més enllà de com a postre amb les castanyes,
1: sí,
0: el dia que celebrem la castanyada,
1: sí,
0: quines altres propostes suggeriries per cuinar?
1: Mira, el boniato jo crec que pot ser un bon substitut de la patata, lògicament, perquè són cosins germans, no? Però jo el faig servir molt amb cremes. Faig crema de carbassa i li poso una mica de boniato. Poso també boniato, en comptes de dir aquí li posa patata, jo li poso boniato i llavors li dona aquest punt una miqueta més dolcet i més tal. El rehogo una mica, tant la carbassa com el boniato, amb una mica de ceba i de més. I mira, un dia podem fer una secció de receptes de cuina. I la veritat és que, i també amb l'olla express, o sigui, és que és un moment, és que realment amb el mateix aigua... Sí, sí, sí. No li posis molta aigua i ja està, i fora. I si vols ja millorar-ho, doncs li poses una mica de caldo i ja té més gust encara.
0: Mm. Hem començat parlant del mercat, del que podem trobar a plaça o als mercats de pagès.
1: Sí.
0: El que passa és que justament ara arribarà una època que és la... Després de la castanyada, doncs ja ens enfoquem de cara al Nadal. I per Nadal sempre hi ha la tradició de posar les millors gales i els millors mos a taula.
1: Uh-huh.
0: I, per tant, aquí ja paquem, perquè segur que oferirem coses que no toquen. Hem parlat del meló, uh-huh, segurament parlarem de la pinya. No?
1: Bueno, també podem parlar de l'escudella. No?
0: No, però jo estava pensant en tot allò que no tocaria.
1: Ja, lògicament, no? sí. Bueno, hi ha noves propostes que s'han introduït, no? Pues això com l'aguacate, no? O el còctel de gambes o coses d'aquestes molt viejunes i molt tradicionals nadalenques, no? Que sí, que com tu bé dius, no tocaria, però tenim un gran receptari amb aquest país, que és meravellós. Tenim un producte que és meravellós i tenim uns productors, fan per sobre de tot, que són també meravellosos, amb la qual cosa... el que jo dic sempre és una qüestió de tindre les ganes i el temps, però és que ens hi va tot, perquè al final és el menjar. Un altre dia, si vols, també, i perdona, podem parlar dels mercats d'aquesta ciutat, també pot ser un tema...
0: De quins mercats?
1: Això, comencem per aquí.
0: No, clar.
1: Comencem per aquí, exacte. No, és igual. No, que m'ha fet... Ara, quan ho has comentat, dic, bueno, és un tema important.
0: Per tant, repte, quin és el gran repte que tenim per endavant, tenint en compte tot això que hem parlat avui, d'aquesta afectació del canvi climàtic, d'aquests canvis en la producció, que és que ens afecta a la vida, també.
1: Absolutament. Jo crec que el nostre gran repte és proposar-nos realment el conèixer el producte de proximitat, que tenim la sort de que estem a Sant Cuat i estem al mig de Coixerola i tenim uns productors, com deia, meravellosos i que ens donen una oferta també molt, molt, molt interessant. Interessar-nos també i saber una mica quin és el producte de temporada i on el podem trobar i buscar quines receptes i com podem tractar-ho, no? Jo crec que aquest és el gran repte, perquè més enllà de que ens agradi més, menys, el que tu vulguis, és una necessitat. És una necessitat perquè si no estem fomentant un consum d'uns productes que no tenen sentit. Per la nostra salut, en general, ja no únicament pel consum, sinó també pel trànsit, no? O sigui, com ens arriben aquests productes, d'on venen, què estem generant... Ostres, anem a recolzar i anem a apoyar l'economia local, no? L'economia més propera.
0: Bé, doncs avui hem reflexionat amb Nacho Ballesta, el director de l'agència de comunicació de Foodteller, sobre com les estacions ja no marquen el que mengem. Vull dir que mengem el que ens ve de gust.
1: Correcte.
0: I de tot. I gràcies, no?, que podem fer-ho.
1: Home, sí. Tampoc cal posar-se tan dramàtics. Però sí, gràcies, que podem menjar. No, però jo crec que sí. Jo crec que tant a nivell de consumidor com a nivell de proposta gastronòmica hi ha coses molt interessants, hi ha coses molt interessants, i se parlava abans de Can Cortés, no? Que també pues, tenim un, hi ha un menú de temporada molt, molt canviant, que intentem pues, això que sigui realment de temporada i de més, o per exemple el mecànic, no? Que com sabeu també col·laborem amb ells i treballo amb ells, i ara m'ha engegat un projecte que es diu Quatre Estacioni, i llavors doncs cada estació pues, anem treballant amb els productors d'aquella Collserola i amb productes de temporada 100%. Sí.
0: Molt bé, doncs aquí, ja aquí acabem.
1: La cunya, aquí.
0: Sí, la cunya ja, la doble cunya. Nacho, ho deixem fins a la propera sessió, que continuarem reflexionant i parlant sobre la gastronomia, sobre els productes i tot allò que ens enduem a la boca.
1: El menjar, exacte. Mm-hmm.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I a vosaltres que ens heu acompanyat, també gràcies per la fidelitat, la companyia. Demà més. Gràcies a tots.

0: I just really can't believe it. I'm very, very honored and very grateful. I would like to thank Neil Simon. I would like to thank Kirby Ross, and I would very much like Michael Caine to be here because, believe you me, he was the most supporting actor ever in the world, and it really should go right down the middle. Thank you very much indeed.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest era el moment en què l'Acadèmia de Hollywood va atorgar l'Oscar a la millor actriu secundària a Maggie Smith per la seva interpretació en el film California Suite, l'any 1978. En aquesta pel·lícula, basada en una obra teatral de Neil Simon, Maggie Smith encarna una prestigiosa actriu britànica que viatja a Los Angeles amb el seu marit homosexual, Michael Caine, perquè està nominada a l'Oscar i s'allotgen en un hotel on hi passen tota mena de coses. Maggie Smith, malauradament, ja no hi és. Ens va deixar el 27 de setembre passat, a l'edat de 89 anys, i amb aquest motiu nosaltres li retrem un petit homenatge. Maggie Smith era anglesa i era també una actriu formidable. Formidable. Formidable és poc. Era exquisida, tant en el drama com en la comèdia, i completíssima en tots els aspectes professionals. La prova és que és una de les comptadíssimes actrius que han aconseguit allò que en l'argot del món de l'espectacle es coneix com la triple corona, que vol dir haver guanyat l'Oscar cinematogràfic, el Tony teatral i l'Emmy televisiu. Veure actuar Maggie Smith era un plaer, perquè mai no la veies a ella, veies sempre el personatge, que és realment del que es tracta en tota història de ficció, no veure l'actor, sinó veure el personatge. L'any que va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària, Maggie Smith, tenia com a rivals Diane Cannon per El cel pot esperar, Penelope Milford per Coming Home, Maureen Stapleton per Interiors i Meryl Streep per El caçador. Però aquest no era el primer Oscar que Maggie Smith recollia. El 1970 ja n'havia recollit un altre, molt més important, perquè era el de millor actriu protagonista, no secundària, sinó protagonista. Les companyes que en aquella ocasió també aspiraven al premi eren Genevieve Bujold per Anna dels Mil Dies, Jane Fonda per un film que aquí es va estrenar amb el títol de Danzat Malditos, Liza Minnelli per El cucut estèril i Jean Simmons per Amb els ulls tancats. La guanyadora, però, va ser Maggie Smith per Els millors anys de Miss Brody. Si no heu vist aquesta pel·lícula, us he de dir que Maggie Smith està esplèndida en el seu paper de professora d'escola i que l'Oscar és totalment merescut. Ara la sentirem precisament en una escena d'aquesta pel·lícula defensant la seva visió avantguardista i liberal de la vida, que és el que transmet a les seves alumnes, cosa que no agrada gens a la direcció del centre. Maggie Smith diu a la directora que ella és professora per damunt de tot, abans, després i sempre, i que ha dedicat la seva vida, fins i tot l'ha sacrificada, a aquesta professió, i que és conscient que té una gran influència en els alumnes, en les alumnes, perquè només tenia noies, a les quals vol transmetre valors que considera essencials, com són la bellesa, l'honor i el coratge.
2: Miss Brody, I am a teacher. I am a teacher first, last, always. Do you imagine that for one instant I will let that be taken from me without a fight? I have dedicated, sacrificed my life to this profession, and I will not stand by like an inky little slacker and watch you rob me.

0: sempre va estar brillant. Era allò que se'n diu una actriuassa, i per aquest motiu, el 1990, quan tenia 56 anys, va ser nomenada Dame, dama, per la reina Elisabet II, que és el títol nobiliari femení equivalent al de Sir. Va intervenir en pel·lícules basades en novel·les d'Agatha Christie, com Mort al Nil i Mort sota el Sol, totes dues amb Peter Ustinov. També va treballar dirigida per James Ivory a Quartet i a Una habitació en vista, que era del mateix director. L'any 1987, quan té 53 anys, interpreta un d'aquells papers que les actrius en diuen un bombó, perquè permet lluir-se. Es tracta de l'adaptació d'una novel·la de Brian Moore que molts directors havien volgut rodar i moltes actrius havien volgut interpretar. Ho van intentar Katharine Hepburn, Deborah Kerr i Vanessa Redgrave, però els projectes no van reeixir. Parlo de La solitària passió de Judith Hearn. Malauradament, però, aquesta pel·lícula no va tenir èxit en públic. També trobem Maggie Smith a Washington Square, basada en la novel·la de l'Hereva, la novel·la titulada L'Hereva, de Henry James, Atea Mussolini, de Franco Sefirelli, a Gosford Park, de Robert Altman, i a la sèrie de Harry Potter, que projecta el seu nom entre públic jove, gràcies al paper de la professora Minerva McGonagall. La televisió també fa que el nom de Maggie Smith visqui una segona joventut entre els anys 2010 i 2015, interpretant el paper de Violet Crowley a la sèrie Downton Abbey, i he deixat pel final explicar-vos una cosa que li va passar a Maggie Smith quan era jove. Laurence Olivier va veure que Maggie Smith era tan bona actriu, tant, que la va incorporar al Royal National Theatre. Però precisament perquè era tan bona, Olivier, més que una companya, hi va veure una rival que li feia ombra, i es van gelosir. I fruit d'aquesta gelosia, un dia, durant la representació d'Otello, li va donar una sonora bufetada. Més tard van fer les paus i van treballar junts en altres obres, però ja veiem que la gelosia de vegades arriba a extrems molt poc edificants. L'última aparició cinematogràfica de Maggie Smith va ser l'any 2023 a la pel·lícula irlandesa El Club dels Miracles, amb Laura Lilly i Kathy Bates. Ja no va fer res més i el 27 de setembre passat, a l'edat de 89 anys, va morir en un hospital de Londres. Jo, però, voldria remarcar que en el cas de Maggie Smith hi trobem un exemple contra una indústria que considera velles les actrius a partir del moment que fan 40 anys, cosa que és una aberració. Maggie Smith, com també ho fa Charlotte Rampling, va demostrar que l'edat no és obstacle per fer grandíssimes interpretacions i que, si la salut ho permet, es pot treballar fins al final, se sigui home o se sigui dona. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que hem dedicat a Maggie Smith i que ha tingut rock cases a les vies de so, escoltarem Maggie Smith cantant. Es tracta d'una actuació sublim que ella va fer l'any 1975 en el show de Carol Burnett. Carol Burnett, americana, i Maggie Smith, anglesa, fan broma lingüística dels accents i ens ofereixen uns minuts divertidíssims. Escolteu-los i passeu-vos bé. Fins la setmana vinent, amics.
1: Like an owl. Awfully good, old top. Now try a glottal stop.
2: A what?
1: A glottal stop.
2: Glottal stop.
1: What a lot of little bottles.
2: What a lot of little bottles.

0: Teach me to talk the way them Texans do.
1: Buzz off, I hate.

0: ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner, que va sortir fa només un parell de mesos. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bosc Balena Boira recupera tres contes de tota la vida: La Caputxeta Vermella, La Flor Romanial i La Vella Dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs. Una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la Ca, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La Bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. La Cabra Perica i el gos home. I el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment. O la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rierol.

0: Quan va veure la mare, la va reconèixer.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
5: Hola, sóc la Itziar Fonseda Reguí. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions. I ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes els llistats sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
4: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
6: No és la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Dues nenes menors han resultat ferides greus i 5 persones més han patit ferides lleus després d'una avaria en una atracció de la Fira de Tona. La fallada mecànica va provocar que la porta del Disco Show s'obrís mentre estava en funcionament. Les dues menors han estat traslladades a l'Hospital de Vic amb fractures, tot i que no estem per la seva vida. L'atracció ha quedat ara precintada i la resta de la fira s'ha clausurat mentre s'investiguen les causes de l'accident. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es van rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees.

0: de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora també a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer encara més cadàvers. I això és tot fins aquí les notícies. Notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Anirien jocs de taula i són més vells que la mateixa humanitat. Ens reporten aquesta imatge de tot un grup de gent, poden ser família, poden tenir relacions d'amistats, asseguts al voltant d'una taula i això jugant amb un joc en què hi ha un tauler, normalment un tauler, i fitxes o cartes o daus. Però això és la base, perquè a partir d'aquí els jocs que dic jo de taula que existeixen des de sempre s'han canviat, s'han estilitzat, s'han dissenyat, s'han adaptat als nous temps. Ara ja no cal que sigueu una multitud per jugar als jocs, hi ha fins i tot jocs de taula individuals, n'hi ha que combinen fitxes, daus, taulers, sense tauler. A mi a vegades el difícil, i això és el que demanem sempre als jocs de taula, és que portin les instruccions, i en aquest sentit també han evolucionat, perquè buscant la finalitat, no, a vegades tan senzilla i tan general com l'objectiu és quedar-te sense cartes, que això és un objectiu de molts jocs de taula, doncs, en fi, compliquen la vida amb allò dels salts de torn, de canvis de sentit en el teu torn, d'haver de treure una carta que penalitza i qüestions d'aquestes. A vegades les instruccions són molt difícils d'entendre i en aquest sentit dic que també han evolucionat perquè tots hem visitat alguna vegada algun tutorial de YouTube en què, doncs, un xic amb més o menys gràcia i rapidesa, perquè aquí l'important és la rapidesa i la senzillesa, t'explica com has de jugar al joc de taula que t'acaben de portar els Reis, per exemple. N'hi ha de complicats, n'hi ha que darrere d'uns dibuixos molt boniquets, molt agradables, doncs tenen unes normes al final que inclouen també, i això és molt d'agrair, no? La manera de jugar senzilla, de pim-pam, la manera de jugar més complicada i la manera de jugar quan ja sou, doncs això, un grup nombrós de gent. Vaja, que passes una bona estona o una mala estona, depèn de si primer t'has de llegir les instruccions. Mira, he fet aquella cosa tan xula que ens estalvia molt de temps, que és demanar-li a la IA, ja no va directament a Google, sinó a la IA directament, li he preguntat quants jocs de taula existeixen al món. I pensava que explotaria, es veu que no ha explotat, simplement m'ha dit no hi ha un nombre exacte, vull dir, no te'l puc donar, diu, però sí que hi ha un registre, una base de dades de referència global en una pàgina web que es diu Board Game Geek. Board Game Geek, que està molt bé, que és molt friki, i allí tenen registrats, friki en el sentit especialitzat, i això és fantàstic, allí tenen registrats més de 140.000 jocs diferents, i el que és més important, categoritzats per tipus de joc. De fons i començant a nivell musical el programa d'avui, els Cardigans, aquesta banda de Suècia que ens presentaven l'any 98, el seu treball discogràfic Gran Turismo, i d'aquí sortia potser el tema principal i més conegut dels Cardigans, que és My Favorite Game. I això us estem preguntant avui, quin és el vostre joc preferit? Joc de taula, això sí, perquè jo crec que l'afegitó de taula s'ha fet cada cop més important a mida, no? O quan vam tenir l'explosió, jo diria que als anys 80, dels videojocs. Per tant, aquesta és la diferenciació. Li preguntem a l'Aina Barbany, de Cardedeu, com ho té ella. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal, com esteu?
0: Bé, difícil avui, triar un joc de taula, no? Jo crec que la proposta és recomaneu-nos en dos o tres o quatre.
1: Sí, estaria bé, així fem un recopilatori, no?
0: Clar.
1: Però realment és complicat i és molt interessant, perquè els jocs de taula sempre van bé. És a dir, l'estiu, que és temps de vacances, de trobades amb amics, amb família, tardes que es fan llargues, nits que també semblen que no s'acaben mai, no? Enmig de tot això, els jocs de taula és com que donen vida. I és curiós perquè al final poden passar els anys i néixer noves formes d'entreteniment, però els jocs de taula sempre hi són per deixar records memorables a l'estiu, no? Perquè quantes vegades després de dinar o de sopar ens hem animat a jugar una partida, o quantes tardes de vacances hem acabat allargant perquè hi havia una revenja pendent.
0: Vaja.
1: Vull dir que és un tema que és interessant i que ens pot ajudar, doncs, a passar l'estiu bé, no?
0: Parleu-nos de les vostres partides amb família, amb amics, aquelles partides de jocs que potser el joc és el de menys, eh?
1: Sí,
0: el joc al final és l'excusa que acabes rient, sempre hi ha el trampós en tot grup de joc de taula, hi ha qui fa trampa, sempre.
1: És curiós perquè és veritat que hi ha diferents tipus de persones quan parlem de jocs de taula. Jo, per exemple, sóc de les que li poden explicar les normes 40 vegades
0: no.
1: I tot i així, la propera vegada que jugues, se n'oblida. O sigui, és increïble. Tu ets d'aquestes, Núria, o ets de les que explica les normes?
0: No, a mi lo de les normes ho porto fatal, per això et dic que jo miro tutorials de YouTube, però em costa, perquè hi ha jocs complicadets, sí, sí, sí. També hi ha qui es va inventant les normes sobre la marxa, amb consens, allò, això ho fèiem així, ho fèiem així, va, decidim que ho fèiem així, eh? Vinga, vale, per tothom.
1: Sí, exacte, és veritat.
0: Que també és una bona manera.
1: Però bueno, doncs avui estarem recollint això, diverses propostes de jocs de taula que recomaneu o històries que vulgueu explicar arran doncs, dels jocs de taula, així que podeu anar enviant els vostres àudios a WhatsApp i si no també a través d'Instagram doncs, ens podeu escriure tant els missatges directes com els comentaris de la mateixa publicació.
0: Doncs vinga, així ho farem. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Començarem posant-nos bé seriosos. La primera entrevista del dia ens durà a parlar sobre la crisi migratòria, la gran entrada de migrants que està vivint les costes de Ceuta. Ho farem des del punt de vista normatiu, a veure si entenem una mica la situació i sabem també quins mecanismes hi ha de regulació. Després parlem d'una iniciativa molt interessant que ens proposen a Premià de Mar, els horts socials. Sabrem com s'ho fan els museus que tenen les seves instal·lacions a l'aire lliure per combatre la calor i atraure encara visitants que vulguin conèixer doncs, això, la història i el patrimoni del lloc sense tenir aire condicionat. Per altra banda, i a tomb dels jocs de taula, ens espera una entrevista molt, molt interessant, un reportatge, de fet, molt interessant sobre el fenomen de l'estiu a nivell de passatemps, els mordocos. Coneixerem una llibreria mítica a Premià, d'aquestes que aglutinen o que són un referent cultural de la població, que es diu Vapor Vell. Segur que venen moltes més coses que mordocos. També parlarem sobre patrimoni i ho farem visitant la Vila Closa, que és el nucli antic d'Altafulla. I en Espai de Cuina, abans de tancar el programa, avui ens explicaran la importància dels embotits. I comencem per el programa, com sempre, amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, l'alcalde de Girona, comencem amb política municipal, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, admet que el tancament del cinema Trufó de Girona és el desenllaç que no volia en cap cas. Augura que durarà mesos aquest tancament.
1: Sí, una situació que s'allargarà mentre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol el recurs contra l'adjudicació. En una entrevista a l'ACN, Salellas defensa que els tres regidors de Guanyem Girona votessin en contra de donar la gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i assegura que estaven disposats a assumir les conseqüències si aquesta posició prosperava.
2: Si algú més hagués votat en aquests termes, no? A partir d'això hagués decidit iniciar algun tipus de demanda o element perquè considerar que no hi havia un interès general, doncs haguéssim hagut d'assumir les conseqüències que hagués fet falta. No? Nosaltres per això vam votar en aquest sentit. Vam ser honestos i sincers amb nosaltres mateixos. No vam voler enganyar ningú. Tanmateix, no? Puc fer un exercici d'autocrítica com a alcalde perquè, malgrat aquesta posició personal i de grup municipal, hem arribat en un punt que és el que no volia que s'arribés en cap cas, que és que avui el cinema està tancat.
1: Ara, la prioritat amb la qual treballa el govern, segons va explicar l'alcalde, és poder reobrir el cinema com més aviat millor i que el col·lectiu de crítics tingui un tancament digne malgrat el dolor i la pena.
0: També us expliquem que un diputat gironí de Junts denuncia un agent de la Policia Nacional per humiliar-lo per la seva ceguesa i per parlar català.
1: Isaac Pedrós ha denunciat un agent de la Policia Nacional a la comissaria de la Jonquera per, segons ell, fer mofa de la seva ceguesa i tractar-lo de manera humiliant per no parlar en català. Com explica Pedrós a l'escrit presentat a la Fiscalia de Girona, ell, la seva dona i la seva filla van personar-se a la comissaria per renovar el DNI de la menor. Durant el procés, els agents van adreçar-se exclusivament en castellà a la família, van combinar-los a parlar castellà, van fer-los pagar també una taxa de la qual n'estaven exempts com a família nombrosa i van obrir una denúncia de continuïtat tingut fals contra el diputat, segons la seva versió.
0: I avui parlem de l'àmbit sanitari també perquè la xarxa hospitalària de Girona incorpora un model d'atenció al peu diabètic per reduir les amputacions de pacients.
1: L'objectiu és que es pugui oferir una atenció sanitària més propera als pacients amb diabetis i també es puguin reduir les amputacions. El peu diabètic és una de les complicacions que té més impacte entre els pacients de diabetis mellitus. Actualment, el model de peu diabètic ja es treballa amb els hospitals Trueta de Girona, Santa Caterina de Sal i el de Figueres i, a més, ja s'està treballant per introduir-lo en els centres d'Olot i Palamós.
0: Són notícies que ens acosten a l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Des de Barcelona, en concret Sant Cugat, saludem avui la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem explicant-vos que el laboratori forense de l'Institut de Medicina Legal arriba als 6.733 casos. Això és el doble que fa una dècada.
3: Sí, es tracta d'un rècord d'activitat que consolida una dinàmica iniciada a partir del 2022. També es va registrar el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2 més que el 2024 i 4 vegades més que el 2016. Precisament el seu director, Eneco Barberí, ha posat èmfasi en aquest creixement, ja que es tracta de la xifra més elevada de la sèrie, de les quals 653 han suposat estudis toxicològics. També ha remarcat la importància que les víctimes vagin com més aviat millor a un centre sanitari per poder recollir mostres.
4: Les víctimes de violència sexual gairebé han duplicat també en 10 anys. Per tant, això té un impacte directe sobre el laboratori forense que detecta, d'una banda, les restes d'espermatozoides, per tant, és un aspecte capdalt, no?, per estudiar, i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Per tant, per nosaltres és molt crític el temps. Nosaltres la recomanem a les víctimes, són conscients de la situació en la que es troben elles, però recomanem que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això es permet actuar d'una manera molt precoç i, per tant, detectar més fàcilment qualsevol substància.
3: El Servei de Laboratori Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va tancar el 2025 havent posat a punt els nous aparells adquirits el 2024. Es tracta de tecnologia d'última generació que millora la detecció i quantificació de drogues emergents a la sang i l'orina, i l'única a l'estat espanyol.
0: I en qüestió de mobilitat us expliquem que Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, farà una auditoria dels revestiments dels túnels del metro, tot plegat arran de l'incendi que va tenir lloc entre la Clot i Glòries.
3: Sí, l'objectiu serà verificar que els materials que compleixen la normativa en cas de foc no suposen un risc afegit, segons ha assenyalat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores. Ha afegit que si es detecta algun element amb un comportament diferent de l'esperat davant d'un incendi, serà substituït. El revestiment impermeabilitzant que va cremar no es troba en cap altre tram de la xarxa. El conseller de TMB també ha afirmat que reforçaran els protocols d'emergència amb més informació al passatge. A més, els missatges que es puguin emetre des del centre de control de metro i des de les cabines de conducció, s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant d'una incidència.
0: I els excursionistes, de fet, diferents entitats, excursionistes que reclamen al govern un pla per poder tornar a accedir a Collserola.
3: Sí, perquè les restriccions per la pesta porcina africana estan tenint un impacte directe en el col·lectiu excursionista de l'entorn de Barcelona, que ha vist com un dels seus principals actius, Collserola, ha quedat tancat i barrat des de l'inici del brot, el passat mes de novembre. Les entitats veuen un greuge en la durada de les restriccions que impedeix dur a terme activitats com ara entrenaments, excursions de divulgació de la natura o proves atlètiques. El Centre Excursionista de Catalunya més alerta que les restriccions han fet caure la meitat dels infants que participen en els seus casals a Barcelona. Per tot plegat, reclamen la reobertura gradual i s'ofereixen a participar si cal controls o establir recorreguts segurs.
0: Tina Forés, des de Cugat Mèdia, moltes gràcies. Fins demà.
3: Fins demà.
0: La propera connexió se'ns emporta cap a Terres Lleidatanes. Arnau Vila, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Arnau Vila, sempre em deixo l'accent, eh?
5: Sí, Vila,
0: vinga.
5: Correcte.
0: A vegades el poso, a vegades no. Va, que continuem parlant d'incendis d'alta muntanya. De fet, continuen les tasques d'extinció d'aquest incendi a Sanet, que ens aporta de cap durant fa uns quants dies ja, és a l'Alta Ribagorça. Afecta provisionalment 109 hectàrees. D'aquestes, 36 corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Com ho tenim, Arnau, ara?
5: Sí, mira, el foc continua actiu des de divendres, tot i que els bombers asseguren que ja no hi ha cap front actiu. Els equips d'emergència mantenen la vigilància dels punts calents que encara persisteixen a la zona boscosa i treballen per evitar possibles revifades. Les tasques d'extinció encara es podrien allargar durant dies o fins i tot setmanes, ja que la dificultat del terreny, escarpat i de difícil accés, i la presència de nombrosos troncs caiguts compliquen els treballs sobre el terreny, com ha explicat Xavier Castellarnau, sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
6: Perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies, realment. Si aquestes fogueres, o aquests arbres caiguts, o aquests troncs calents estan limitats dintre una zona de perímetre negre i no tenen possibilitat de propagar, doncs pot ser que estiguin fumejant i que siguin visibles des de la carretera, des de qualsevol lloc, durant dies i potser alguna setmana.
5: Mentrestant, es mantenen les restriccions d'accés a l'entorn de l'incendi per garantir la seguretat. El Parc Nacional està informant els visitants perquè evitin les rutes dels estanys de Jàmena i Estany Roig, a banda de la zona dels Besiberris i els accessos per Toirigo. A més, en coordinació amb els agents rurals, s'han delimitat i tancat els accessos a la vall de Barrabés i a la Ribera de Caldes.
0: I a Lleida Ciutat, els bombers van desallotjar preventivament ahir dimarts al matí un edifici del carrer Pi Margall de Lleida, després que s'enfondrés una terrassa situada a la primera planta. No hi ha cap persona ferida.
5: L'avís es va rebre poc abans de les 11 del matí i per precaució es van desallotjar una desena de veïns, així com els responsables i clients d'un bar i d'una fruiteria situats a la planta baixa de l'immoble. Després de la inspecció tècnica, els bombers van descartar danys estructurals a l'edifici i la majoria dels residents ja van poder tornar als seus habitatges poc després del migdia. Com a mesura preventiva, l'habitatge afectat per l'esfondrament i el bar ubicat a la planta baixa van quedar precintats. Ara s'investiguen les causes del col·lapse de la terrassa que, segons les primeres hipòtesis, podria estar relacionat amb problemes d'humitat.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Arnau Vila, moltíssimes gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I avui, per ser dimecres, ens interessem també per l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. A una setmana de l'eclipsi solar, les Terres de l'Ebre ja ultimeu els preparatius per aquest gran esdeveniment astronòmic, amb activitats divulgatives, presenteu un documental...
7: Efectivament, falten només 7 dies perquè les Terres de l'Ebre es converteixin en l'escenari privilegiat de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Els municipis del territori i la comunitat científica intensifiquen les activitats divulgatives. De fet, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes viurà el segon eclipsi total de la seva història, un fet de gran valor simbòlic, ja que el centre es va inaugurar precisament arran de l'eclipsi del 1905. Els investigadors tornaran a liderar la recerca de la corona solar, la temperatura i també el magnetisme, a més d'oferir xerrades, tallers i retransmissió en directe per internet. A Tortosa, el Fortí d'Orleans serà l'epicentre de la jornada des de les 7:30 de la tarda, amb música en directe i una xerrada de l'Associació Astronòmica Star Ebre. Per evitar la saturació, de fet, la policia local ja controlarà els accessos i inhabilitarà l'aparcament perquè la gent faci els desplaçaments caminant. Per la seva banda, Santa Bàrbara, un dels 20 punts d'observació oficial, ha organitzat una jornada completa que inclourà desplaçaments en bicicleta per als veïns del poble a la zona, ioga, sopar de pa i porta i també festa musical post-eclipse. Entre les activitats prèvies de divulgació, hem de recordar que aquest proper divendres hi haurà l'estrena a Ulldecona del documental L'Eclipse de l'Ebre, gravat en punts clau com el castell d'Ulldecona, l'ermita de l'Aldea o el mateix Observatori de l'Ebre, dissenyat per Uvisual com una guia pràctica per gaudir del fenomen. L'estrena serà a les 7 de la tarda a l'Orfeó Montsià d'Ulldecona, tot i que també posteriorment es podrà veure pel mateix divendres per canal Terres de l'Ebre a les 10:30 de la nit.
0: Doncs hem fet un gran programa d'actes, de tot el que estem organitzant per l'eclipsi, més que en parlarem a partir de dilluns, que intensificarem encara la informació. Molt bé, Tere Giné, des de la Plana Ràdio, moltes gràcies.
7: Gràcies, Núria.
0: I és que Terres de l'Ebre també és un lloc privilegiat per veure aquest curtet, però vaja, dintre del curt que serà l'eclipsi el dia 12 d'agost, recordeu, dimecres vinent, doncs això, Terres de l'Ebre serà dels llocs on es veurà durant més temps. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Ja no, des de
0: Tarragona. ja no sé a què saludo.
8: I pronunciar el meu nom.
0: Bon dia. I què passarà aquí en Terres Prioratines, per exemple?
8: Doncs mira, per evitar destrosses, que hi hagi molta gent, tancaran accessos. Concretament, Cornudella i la Morera de Montsant al Priorat tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant per l'eclipsi solar entre els dies 11 i el 13 d'agost. La mesura ve motivada per la possible gran afluència de visitants i s'aplica per minimitzar el risc d'incendi. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant decretarà aquest tancament dels seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com el Barca o Siurana, amb excepció, com és evident, dels veïns. L'Ajuntament de Morera del Montsant també tancarà els accessos al parc el dia abans de l'eclipsi. Tal com estan els boscos, ha assegurat l'alcaldessa i els nuclis, el millor és prendre aquestes mesures de control, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona.
9: Pensem que si tenim un volum determinat de capacitat, doncs segurament podrem ampliar amb les persones que ho sol·licitin, no? Però sempre que no sobrepassin un nombre. Però tindrem aquest nombre molt delimitat i el que intentarem és això, no? Doncs que ser coherents i no fer una mesura discriminatòria, sinó que sigui de consens i de prevenció de risc.
8: Com ja hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, Núria, a partir del nivell 2, perill alt de risc d'incendi del Pla Alfa, els municipis poden tancar aquests accessos als espais naturals.
0: Mm-hmm. I parlem d'altres comarques tarragonines, del Priorat, marxem cap al Baix Camp.
8: Doncs sí, l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, com bé deies, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere sobre l'ermita per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme salvatà. Com veus, protecció. I un últim apunt. Avui s'acaba, en parlàvem, diria que ahir o dilluns, la 70a edició de la Fira Agosta Vall, que compta actualment amb 200 expositors, un 20% més que l'any passat, i és la Fira del Camp Català, que espera superar els 50.000 visitants entre ahir i avui. Avui a la nit hi haurà l'actuació castellera amb les dues colles de Valls i, com a novetat, aquests dies hi ha hagut programació infantil.
0: Moltes gràcies, Marina. Fins demà.
8: Fins demà.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I us parlem ara sobre la situació que s'està vivint aquests dies a Ceuta arran de l'arribada de nombroses persones. Ja és un tema, vaja, que té moltes cares i se'n podria parlar des de diferents àmbits, però nosaltres avui volem posar sobre la taula el debat pel que fa al control de fronteres, els procediments d'estrangeria, la capacitat de resposta de les administracions davant d'episodis d'aquest tipus. Ho analitzarem des del punt de vista legislatiu, quines eines té l'Estat per gestionar aquestes situacions, quines conseqüències jurídiques poden tenir. I ho fem parlant amb César Béjar, advocat, que ens explica el funcionament del marc legal i els principals reptes que planteja una situació d'aquestes característiques. En una entrevista conduïda per nostre company de Emon Ràdio, Arnau Vilà. Arnau, et saludem de nou. Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, inaugurem aquest dimecres parlant amb aquesta crisi migratòria en tot el tema legal i, com explicaves, doncs, tenim ja preparat el César Béjar, que és advocat, el qual ja saludo. César, bon dia i benvingut.
2: Què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, doncs, et pregunto això, no?, en quant a contextualització de la situació. Dic, quan arriben persones en aquestes circumstàncies tan massives, quin és el primer procediment jurídic en matèria d'estat? És a dir, com reacciona l'estat i tots els diguéssim, els treballadors, funcionaris, advocats de l'estat al veure's en una situació així?
2: Bueno, a veure, el que hem de tenir clar des d'un bon començament és que cal tenir clar que no, que el primer no és fer fora a ningú. Val? El primer és identificar, atendre sanitàriament, informar amb totes les garanties i atorgar, en el seu cas, l'assistència lletrada, intèrpret i dret d'asil que operen des del minut zero. Una altra cosa és les particularitats que té aquest cas concret en funció de com s'ha produït l'entrada. Perquè com s'ha produït l'entrada és important a efectes de distingir si s'aplica un règim o un altre, no? El primer que activa la llei no és l'expulsió, és un procediment de, en teoria, o si es fes com cal, és un procediment de garanties. En el moment de la interceptació, les forces i cossos de seguretat de l'Estat han de fillar cada persona, identificar-la, determinar la nacionalitat, la procedència i deixar-ne constància documental. I aquesta filiació individual és el que marca tot el que passarà després, perquè no és el mateix que entri una persona embarassada, que entri un menor, que entri una persona que hagi saltat la tanca o que hagi entrat nedant, no? I aleshores, per això és important aquesta afiliació i aquest documental o aquest identificar cada persona concreta en el moment de l'entrada per poder veure quin és el procediment que s'aplicarà posteriorment.
1: Clar, o sigui que estàs dient, César, que, per exemple, són 72.000 les persones que es comptabilitzaven que havien entrat. Dic, d'aquestes 72.000 s'ha de rebre un tracte individualitzat en el marc legal, m'estàs dient?
2: Sí. Això s'ha de tenir molt clar. És que mai hi ha tractament com a col·lectiu o tractament de grup, no? La llei obliga a mirar cas per cas.
1: Vale.
2: Per exemple, ser menor. En aquest cas concret, ser menor ho capgira tot. És marcar, i se li, en aquest cas, manaria la seva condició de menor i no la seva condició d'estranger. Automàticament s'activen uns protocols de protecció del menor en els quals ja entra Fiscalia i entra la tutela de la comunitat autònoma, que és la que en aquest cas té les competències.
1: O sigui, això, la regla, digues, perdona.
2: No, que dic que la regla és que el tractament ha de ser absolutament individualitzat. El propi dret europeu, ja no la legislació espanyola, sinó el propi dret europeu prohibeix el tractament com a col·lectiu, perquè seria discriminatori i clar, no deixa de ser injust que es tracti el mateix una situació d'una dona embarassada que entra, que necessita una assistència, que te l'has de quedar sí o sí, has d'obrir un altre tipus de procediment, de devolució o d'expulsió, en el seu cas, o en el cas d'un menor no acompanyat.
1: O sigui que sobre el mapa podríem dir que, per exemple, dones embarassades o menors sí que se podrien quedar, en canvi, amb gent que no té aquestes condicions o no té, diguéssim, edat per a complir aquestes condicions, tornaria al Marroc?
2: Sí, però no és ben bé així. O sigui, no és que es puguin quedar. És que es queden... que no els pots tornar a la frontera. Val? Perquè, a veure, la sentència... Tot ve de l'efecte crida aquest. No, no ha estat pel procés de regularització. L'efecte crida ha estat perquè fa pràcticament un mes va haver una sentència del Suprem en la que diu que un senyor que va intentar entrar a nedant, o sigui, a través d'una barca a alta mar, i va intentar entrar nedant al territori espanyol, se'l va retornar al Marroc i el Tribunal Suprem va establir que allò no era un dels casos que marca la llei per fer la devolució en calent, i que se li havia d'aplicar un procediment amb més garanties, no? Amb una designada advocat, amb dret a recursos, amb dret a... I aquí està el nucli gordià de la qüestió, no? Que no se'l podia fer fora d'entrada. Perquè la llei sí que hi ha una llei que permet a l'Estat espanyol de dir tot allò, tota aquella persona que entri per la frontera saltant una tanca o superant un obstacle, aleshores en aquell mateix moment se li pot tornar al seu país sense haver de fer cap procediment. El problema és quan ja estan en sol espanyol, o sigui, quan ja han consolidat aquest sol espanyol, o han entrat per un lloc que no hi ha, que no es considera com una barrera. El Suprem ha considerat que el mar no és una barrera, cosa que és una interpretació, al meu entendre, una mica absurda. I el mateix Suprem estableix que ha d'haver una... que es poden establir una sèrie de barreres de contenció, de boies, ja fa aquesta previsió el Suprem a la seva sentència de dir, escolta, si tu poses aquí unes boies i qualsevol persona que intenti superar aquestes boies o aquestes barres de contenció dins del mar, pues automàticament això et permetrà a tu fer foragitar o fer fora a qualsevol persona que vulgui entrar, i podrà operar el mecanisme de devolució en calent. Si no, pues hauràs de fer el mecanisme de devolució amb totes les garanties. Primer ha d'estar aquí, s'haurà de ingressar en un centre, en un CIE, i s'haurà de tramitar un procediment administratiu amb totes les garanties.
1: Magnífic, magnífica explicació. I en aquest sentit també volia preguntar si totes aquestes situacions suposen una sobrecàrrega de feina per als jutjats, advocats o serveis jurídics de l'Estat, és a dir, hi ha hagut excés de feina, per dir-ho d'aquesta manera, en tot el tema legal estatal?
2: Sí, això està clar. A veure, el coll d'ampolla no és la llei, sinó és la capacitat del sistema. Pensem que és un sistema en el qual, o és un sector o una matèria, un problema, diguem-li com vulguem, en el qual actuen tota una sèrie d'administracions que s'han de coordinar. Aquesta coordinació és el que tensiona el sistema sobremanera, perquè està l'Estat, està la comunitat autònoma, està la Fiscalia, estan els advocats, amb la qual és un dels efectes menys visibles, aquesta coordinació, però és un dels efectes més reals, no? Perquè clar, els col·legis d'advocats han de disposar, en aquell cas a Ceuta, han de tenir un sistema d'atenció a la gent que hagi pogut entrar i s'hagi quedat, per exemple, als menes, en aquest cas, no? Als menors no acompanyats, vulgarment coneguts com a menes, no? Doncs clar, els col·legis han hagut de fer una... han de prestar un servei extra, perquè no és el mateix, per exemple, en una ciutat com Lleida o una ciutat com Barcelona. Barcelona ja encara ja té més càrrega, no?, del tema d'estrangeria. Però una llau de 72.000 persones, les quals de sobte hagis d'atendre a 1.000, perquè la resta pues, les han estat retornades, i estem parlant potser d'un centenar o de mil de persones, però no 1.000, 2.000 persones, òbviament és sobrecarregar el sistema jurídic, clar.
1: Clar, no, totalment, totalment. I en quant a gestió, es porta des de Madrid, això, diguéssim, és centralista aquesta actuació, per dir-ho així?
2: No, a veure, és el que comentava. Aquí intervenen diverses administracions. Intervé l'administració de l'Estat perquè fa el control de fronteres, el Ministeri d'Inclusió... a l'hora de gestionar la situació, l'emergència migratòria. Intervé la comunitat autònoma en el moment en què ha de posar a disposició dels menors que queden tutelats per la comunitat autònoma, pels organismes dependents de la comunitat autònoma, Fiscalia de Menors també, però és tot és... Sí que amb instruccions, en alguns casos, com a Fiscalia, per exemple, amb instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, amb la Fiscalia de Menors, amb el Departament de Fiscalia de Menors, però és la Fiscalia de Menors de Ceuta la que ha d'actuar, no l'estatal. En la qual sí, és una coordinació entre organització estatal, entre administració estatal, administració autonòmica, col·legis d'advocats... És una coordinació que és una tasca hercúlea. O sigui, sí. És d'una magnitud molt, molt, molt, molt bèstia.
1: Mira, hi ha moltes entitats i ens governamentals que ho han de gestionar. César, crec que la Núria Cartanyà també es volia afegir a aquesta conversa. Et volia fer una pregunta, Núria?
0: Sí, és un tema interessantíssim, del qual la veritat és que anem una mica perduts i ho estàs explicant molt bé. Mira, parlàvem ara de quines administracions s'han de fer responsables, no? O tenen alguna mena de responsabilitat directament amb aquest afer. És un afer que va més enllà de l'estat espanyol. En tot cas, la comunitat internacional també ho està debatent i està mirant el que confies en aquests mecanismes a nivell dels acords que puguin prendre, comunitat internacional, no sé si diu Unió Europea o fins i tot més enllà.
2: És que la Unió Europea fa anys que dona pas de sec, no? Sí. I al començament d'aquesta crisi, liderats per la Meloni, doncs no per Itàlia, no? No,
0: sí, sí.
2: No, semblava que se posava una mica d'esquena i era una mica trencar les regles del joc de la solidaritat entre països i marcava una mica la tendència, una tendència bastant perillosa, no? dels extremismes, que aquesta onada d'extremismes que assola tota Europa. Sembla ser que ja el Consell Europeu i la Comissió Europea aquestes últimes hores sí que s'ha pronunciat fermament en favor dels seus socis, no? de la Unió. I sí que sembla que la cosa s'ha redreçat una mica. Jo no confio gaire perquè és un sistema pervers el que s'ha establert en els països, en aquest cas amb el Marroc, però també va passar en el seu dia amb Turquia o passa a l'illa de Lesbos amb Grècia, no? Aquest mecanisme que tenim els occidentals, els països rics, uns més que d'altres, però els països rics no deixen de ser una la Unió Europea no deixa de ser un col·lectiu de privilegiat de 300 milions de persones, 300 i pico milions de persones que són privilegiats en el conjunt de tot el món. Aquest sistema de dir jo et pago a tu, Marroc, o et pago a tu, país africà que sigui, o pago a qui sigui, per a que et gestionis, per a que mantinguis a ratlla els teus conciutadans i no els deixis entrar, no els deixis sortir del teu país per a que entrin al meu, i et pago, això genera... O sigui, és un sistema de xantatge que l'estàs implementant tu mateix, perquè estàs dient, mira, jo et pago per a que controlis les teves fronteres. I en un moment donat, el Marroc diu, bueno, pues miro cap a un altre costat, pressiono, demano més diners o demano més... Estic en el si d'una negociació del que sigui, i per pressionar-te miro cap a un altre costat i deixo que els meus ciutadans se vagin de la... o deixo que les fronteres siguin un coladero, no? I, clar, som nosaltres mateixos, els europeus, que hem implementat aquest sistema. És que estem pagant a tercers països per a que solucionen el tema de la immigració i no donem una veritable solució a la... que és molt complicat, és un tema,
0: clar,
2: que és complicat. No?
0: Aquí ve l'última...
2: Aquí ve... No és capaç de posar una solució definitiva damunt de la taula.
0: Aquí ve l'última pregunta, però... pregunta del milió.
2: Sí, dame.
0: Què caldria canviar? En línies generals, sense entrar molt al detall, però César, des del punt de vista vostre, de legislatiu, què caldria canviar i des d'on? No? Quatre directrius claus que caldria fer per no arribar a aquestes situacions, o almenys si hi arribem per gestionar-ho. Què creieu?
2: És que és molt complicat perquè tot forma part del capitalisme imperant, de dir, als països rics ens ha interessat anar a aquests països quan ens ha calgut, no? Hem anat a l'Àfrica i hem expoliat i hem esquilmat els seus fons marins i hem tret les seves mines i hem fet extracció dels seus minerals, hem anat allí com si fóssim els amos del cortijo i tot això, pues, clar, en el moment en què nosaltres generem aquesta països que ja estan depauperats, no? que no tenen recursos econòmics, o que sí que tenen recursos econòmics, però no tenen la manera de com explotar-los per ser mateixos, i hem sent nosaltres que hem anat allí a fotre-los d'alguna manera aquests recursos, doncs ara ens trobem amb aquest problema que és de molt difícil solució. I les solucions que es puguin fer són pegats, no són solucions definitives, perquè entenc que no hi ha cap resolució definitiva, no? I no hi ha cap solució, i són pegats des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de fronterer, des del punt de vista... Perquè és evident que nosaltres, els països, en aquest cas Espanya, necessita la immigració i necessita regularitzar gent que està aquí i necessita cobrir-se cobrir feines i poder cobrir llocs de treball que hi ha una forta demanda. El fer-ho en origen és impossible pràcticament, perquè és un procediment administratiu que no ha quedat molt, molt, molt superat per les circumstàncies. El procés aquest de regularització sembla ser que ha funcionat amb cert èxit, entre cometes, amb totes les prevencions de la paraula èxit en aquest cas, però la solució de posar elements de contenció, que és l'única que ha fet Europa des de fa anys, s'ha revelat com a absolutament insuficient. Jo soc molt pessimista, no les fronteres exteriors de la Unió Europea a tot arreu hem posat les mateixes pegats sempre, no? I al final hem optat com havia la de pagar a tercers països i ara és molt difícil revertir aquesta situació i que aquests països els diguem ara, no, mira, ja no us paguem i ja fem una altra solució. És impossible.
1: Doncs hi seguirem pendents de tot aquest tema, perquè la veritat és que en donarà per parlar. Veurem, en base a les teves paraules, César, també com reaccionen a tots els diferents organismes, perquè com ens explicaves, n'hi ha molts que són els que han d'actuar en aquesta situació i segur que ens sentirem a parlar molt d'aquí un temps, és a dir, els propers dies. En tot cas, César Béjar, advocat, i moltes gràcies per haver participat aquí a l'Obert per Vacances, per haver-nos fet unes quantes aclaracions. Ens queda millor ara la teoria i, com deia, doncs segurament que n'anirem sentint a parlar els pròxims dies. Moltes gràcies per estar aquí present amb nosaltres, César.
2: A vosaltres.
0: Adéu. I moltes gràcies, Arnau Vilà, company de Mona FM. Moltes gràcies.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I ara el que fem és seguir endavant i ho fem amb una píndola diferent, amb una qüestió totalment diferent. És aquest reportatge o podcast que anomenem Social i Solidària, en què coneixem diferents iniciatives, doncs això, socials i solidàries. En aquest cas ens duen cap a Premià de Mar i la iniciativa té molt a veure amb l'agricultura. Parlem d'horts socials.
3: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
4: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem, aquelles preguntes, no?
3: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
5: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
3: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
6: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors tenia que fer alguna cosa, no? I això pues, te distraus una mica. I a mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
3: Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia. Ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
7: Què aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment em motiva.
3: En aquests 10 anys, els horts socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
8: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que, sobretot, com deies, Marc, és donar, no, ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
3: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels horts socials.
4: 10 anys són molts anys, eh? I han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així i si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
3: Deu anys després de sembrar les primeres llavors, els horts socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
0: Prenem nota. Jo crec que en molts municipis hauríem de seguir aquest exemple dels horts socials. En fi, tots són avantatges. Ja ho hem sentit amb aquest fantàstic reportatge que ens ha portat el Manel Ferrer de Premià de Mar. Tranquils, que el Manel el recobrem després, en directe. A partir de les 10, un quart d'11, el tornem a saludar. Ara el que toca és tancar aquesta primera hora amb una nova connexió en directe. Marxem cap a l'Escala. Ona Vilà, bon dia.
9: Hola, bon dia, Núria.
0: Bon dia. Doncs, sí. I és que aquí a l'Escala teniu molts museus o molt patrimoni per ensenyar, però molts a l'aire lliure.
9: Exacte, doncs precisament un dels grans que tenim aquí a l'Escala, que és el jaciment grecorromà d'Empúries, igual que moltes altres ruïnes, està a ple sol, no té pràcticament cap ombra. I clar, això, Núria, fa que l'estiu, l'època que és bàsicament l'època de més visites, no, cada vegada sigui més feixuc visitar-lo.
0: Sí. Els guies d'aquests monuments tenen aquell moreno patrimonial, diguem així, eh? No, que els veus que a l'estiu, si els coneixes durant tot l'any els veus, i a l'estiu els veus torradets.
9: Totalment, i els visitants també van agafant aquella vermellor una mica a mesura que passen les hores. I per parlar una mica de com està afectant això, no, el museu aquest, el MAC d'Empúries, avui tenim aquí la responsable dels projectes públics, la Iolanda Puigdevall. Iolanda, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Iolanda, ho dèiem, museu a l'aire lliure, molt poques ombres. Una mica, com us afecta aquesta calor?
10: Clar, ens afecta bastant i no és una cosa que hem estudiat ni hem analitzat a fons ni hem fet un projecte d'estudi de veure exactament, però sí que mica en mica, quan tu vas veient els números de visitants i quan et passeges pel jaciment i veus els resultats de les activitats que hem programat, sí que vas veient que els darrers anys, sobretot, que hem tingut els estius potser més calorosos, sí que es va modificant el perfil. Sobretot no el perfil, però sí que l'hora de visita i el nombre de visitants, que va disminuint mica en mica.
9: Per tant, heu tingut una davallada de visitants aquests últims estius.
10: Sí, sí, sí. No, mm-hmm. No és de cop i volta que n'hem perdut 10.000 o n'hem perdut, què sé, 20.000, no? No, però és com un degoteig. Cada any en perds 1.000, 2.000, justament el mes d'agost i en el mes de juliol, que tradicionalment eren els mesos en els quals teníem gairebé 50.000 visitants dels 150.000 que tenim a l'any, no? Uh-huh. Llavors, mica en mica això es va anem perdent a cada any, doncs, mil, però clar, al final és això, no? És com una tendència que es va consolidant els últims 4 o 5 anys de pèrdua de visitants aquests mesos. Mm-hmm. Tot i així, continuen sent mesos amb molts visitants, però sí que amb tendència a baixar.
9: I, en canvi, doncs, si us baixen els visitants a l'estiu, heu notat que algun altre mes de l'any us pugen?
10: Sí. El que hem notat és que estem tinguent també primaveres que, a veure, pot ser que plogui, no? Evidentment, uh-huh. És que al final un jaciment a l'aire lliure li afecta molt la meteorologia, sigui la calor, sigui el fred, sigui el vent, sigui la pluja, no? Però sí que hem notat que els mesos, sobretot d'abril i maig, si per Setmana Santa doncs, cau el mes d'abril, són mesos que ara de cop i volta ja tornem, o sigui, no eren tan forts i ara uh-huh. Ja sí que ja tenim aquests 50.000 visitants, no? Que només els teníem a l'estiu, al juliol i a l'agost, ara també es van traspassant cap als mesos d'abril i maig, que són els mesos de primavera, que també tenim moltes escoles, i també acumulem també moltes activitats, no?, en aquests mesos.
9: Uh-huh. Uh-huh. Parlem una mica d'aquests mesos d'estiu, una mica, hem dit, no?, que han baixat els visitants, però com us heu adaptat vosaltres a terme d'activitats, horaris, etc.
10: Clar, a veure, a nivell d'infraestructures és molt difícil adaptar un jaciment com Empúries. Tot el que és la ciutat grega, o sigui, l'itinerari arqueològic en si, la ciutat grega i la ciutat romana, costa molt fer intervencions, diguem-ne, posar-hi tendals o posar-hi mm-hmm. arbres, això, al contrari, no? Hi ha com una tendència que els arqueòlegs demanen que alguns arbres doncs, s'eliminin d'alguns sectors perquè mm-hmm. poden malmetre el jaciment arqueològic amb les arrels, no? Tot i així, sí que si heu estat a Empúries sabeu que no és tampoc com un erm ni un desert, sinó que hi ha zones d'ombra i sobretot hi ha una zona de jardins darrere la ciutat grega i llavors entrant a la ciutat romana, a les Domus, també hi ha una zona de jardins que hem anat habilitant, que hem anat arreglant i que evidentment potser a la llarga haurem de convertir com espais de descans molt més ben condicionats, però sí que hi ha aquests dos punts que dins l'itinerari de la ciutat grega, quan ja puges a la romana, pots descansar, tens un espai d'ombra, també ens haurem de plantejar posar punts d'aigua en aquests uh-huh. llocs, hi ha màquines de begudes, i pots seure, bancs, etc. Però després has d'afrontar tota la ciutat romana sense cap ombra fins que arribes, no? Llavors, clar, a nivell d'infraestructura del jaciment costa molt, això. Uh-huh. Per tant, és un plantejament que haurem de fer, jo no nego que l'haurem de fer, i haurem de veure com ho fem, no? A nivell de com modifiquem el paisatge d'un jaciment com Empúries. Uh-huh. Llavors, a nivell d'activitats sí que podem actuar més o menys, i el que hem anat fent és prova-error, no? El que hem fet és que abans programàvem moltes activitats a les 10 del matí o a les 11, a les visites romanes que es feien cada dia de l'estiu, eren a les 11, llavors duren
9: A
10: ple sol, duren 1 hora 45, 2 hores, llavors clar, acabaves a la 1, imagina't. Llavors el que hem anat veient és que ja pel seu propi pes anaven caient, que cada vegada hi havia menys gent que les demanava, i l'hem avançat una mica la visita i les hem anat canviant, o sigui, la visita romana gairebé la programem al capvespre, uh-huh. amb aquest estiu l'hem programat ja a la tarda directament, que ja acabes, que és de gairebé negra nit, i hem fet la visita virtual, que és una visita que et permet seure't a llocs amb més ombra, anar als jardins, no? Vull dir, combinar aquestes coses, doncs hem anat fent visites que tinguin aquest punt de confort de tant en tant doncs, seure en una ombra o estar en el museu amb aire condicionat i buscar aquests espais. I les visites aquestes que t'has estat 2 hores a ple sol, doncs les hem anat modificant per passar-les cap a això, cap al tard, que comencin a les 8 del vespre, que comencin a 7:45 i que hi hagi una mica més de confort tèrmic pels nostres visitants.
9: Mm-hmm. Clar, i ho dèiem, no? No només els visitants, sinó també els treballadors, per exemple, els que havien de fer les visites guiades que estaven a ple sol, una mica com ho porteu això, els treballadors, de treballar allà tantes hores amb tanta calor?
10: Sí, això, evidentment, a la gent que treballem a despatxos o així, no ens afecta tant, perquè amb l'aire condicionat vas fent, però afecta sobretot això, al nostre servei de guies, que són soferts, eh? És a dir, és gent que ja estan acostumats al sol, però és veritat que sí, que aquestes 2 hores al sol doncs, es fan dures, es fan feixugues, i després també afecta molt als arqueòlegs. Penseu que al juliol organitzem des de fa 80 anys el curs d'arqueologia d'Empúries. Uh-huh. Llavors rebem 20 i pico, 25 aquest any estudiants d'arreu de la península Ibèrica, i també n'hi ha de fora, i aquest any és la primera vegada que jo he vist que els meus companys han treballat sota tendals. perquè no s'escapava mai sota un tendal. Mm-hmm. I aquest any vam haver de córrer a comprar tendals per intentar això, aconseguir que no estiguessin a ple sol, perquè ha sigut excepcionalment calorós el mes de juliol. I també estem dient que ens haurem de replantejar coses sobre el curs d'arqueologia. No podem tenir 25 estudiants a ple sol amb aquestes temperatures. S'ha fet molt dur. Llavors, alguna cosa s'haurà de moure. Sí, evidentment, ara immediatament no, però sí que mica a mica hi ha engranatges de programació que haurem de moure, i pel curs d'Empúries també, no? Segur, pels arqueòlegs.
9: Doncs, Iolanda, veiem que treballeu en condicions una mica

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: Una... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
11: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta han estat atesos al mateix lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la Fira d'Atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneco Barberia, que és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mina de delicte, una qualitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques.

0: tasques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua també de matèria. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora a principis del 2027 es preveu l'arribada de més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar regularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de morts, de víctimes mortals continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos.
1: Notícies en xarxa.
2: He perdut un de lo al que i ara no m'atreveixo a fer-ho.

0: És una de les normes bàsiques, saber comptar. Hi ha molts jocs de taula, no sé si dir tots, segurament tots no, perquè seria dir molt, perquè ja us dic que se n'han llistat 140.000. Però molts jocs de taula precisen de que sapiguem comptar de manera més fàcil o més difícil, amb més operacions o menys, però saber comptar és bàsic. Aina, vosaltres a Cardedeu porteu bé això, no?
1: Sí, sí, ho portem. Sí,
0: perquè
1: ho portem. Sí.
0: He vist que esteu molt enganxats a l'Uno.
1: Mira, a l'Uno. És que és tot un tema, l'Uno, perquè jo no sé si t'ha passat mai, però jo cada vegada que jugo amb diferents grups de gent, cada grup té les seves normes.
0: Sí, i mira que senzill com a joc de cartes, és que no té massa més complicació. Són colors, números,
1: sí,
0: i ja.
1: Sí, sí. De fet, és un bàsic que crec que s'ha de tenir a l'armari de casa, perquè et treu de molts apuros, molts cops. O sigui,
0: i rius,
1: que
0: sempre rius, perquè sempre hi ha allò de canviem de sentit, ara toca tu, ara...
1: Sí, no. És una partida senzilla que, tret aquest tema de les normes que dic que cadascú a vegades té les seves, és molt fàcil per tothom, poden jugar tan grans com petits, vull dir que està molt bé l'Uno, realment.
0: Doncs mira, a Cardedeu estan enganxats pel que veiem, teniu una sala de menjador molt xula.
1: Sí.
0: La zona comú. Si voleu conèixer les interioritats de Ràdio Televisió Cardedeu, podeu estar al cas, podeu veure el vídeo que avui ha penjat a Instagram l'Aina, i potser sabrem al final qui guanya la partida, no?
1: Potser sí. No vull dir res, però potser sí que ho sabreu.
0: Molt bé. Què diuen els oients, en tot cas?
1: Doncs mira, Núria, a través d'Instagram, precisament l'Estela ens ha dit que ella recomana l'Uno. És a dir, que no anàvem mal encaminades, I després tenim la Pilar, que m'ha dit una cosa que m'ha xocat, que és que no el suporta en cap estació.
0: Ah.
1: És a dir, que entenem que no li agraden els jocs de taula... Uh-huh. Es pot entendre perquè... Però bueno, a vegades, pues mira, pot passar, no?
0: No, hi ha gustos per tot, clar que sí.
1: Sí, sí.
0: Però dona alguna explicació de per què no?
1: No, simplement ha posat no el suporto en cap estació.
0: Val. Bueno, és que la Pilar jo la veig més de caminar, Més de sortir, i a mi que no em deixin asseguda en una taula, que jo tiro
1: milles. Jo crec que sí.
0: Molt bé.
1: Que li agrada més sortir a caminar per la muntanya i que també està molt bé, escolta.
0: Sí.
1: I tant, i tant. Sí. Després també tenim a l'Ània, de Cardedeu, i a vegades també de Barcelona, que ens diu això.
2: No sé si es consideraria un joc de taula com a tal, perquè és una cosa com més dinàmica, però amb els meus amics triomfa moltíssim el Hitster, que és un joc en el qual has d'endevinar cançons i les has de posar en ordre cronològic, com fer una línia temporal de les diferents cançons que han anat sortint. Sempre és divertidíssim i serveix també per entrenar, no?, i descobrir qui del grup d'amics en sap més de música, i acaba sent sempre un hit a qualsevol festa.
0: Que xulo, mira, Hitster.
1: Sí, no l'havies escoltat mai, Núria?
0: Mai, que va.
1: Ostres, doncs te'l recomano molt, perquè jo, de fet, si hagués de recomanar un joc, també hagués dit el Hitster, perquè a banda de tenir una dinàmica que és divertida i està bé, penso que és un joc intergeneracional, ¿vale? És a dir, que poden jugar grups de totes les edats. De fet, jo en dinars familiars he jugat i hem fet grups amb... Un grup té el meu avi, l'altre la meva àvia, després la meva mare, el meu tiet, saps? Vull dir, ens hem anat repartint així per generacions i està molt bé. És
0: escolta, té pinta de bingo musical, pel que esteu dient, no? Una mica que ho peta.
1: Té una versió.
0: Sí.
1: És, va sonant cançons i has d'ordenar-les cronològicament. Xulo. I si pots també dir el nom de la cançó i de l'artista que la canta, doncs ja ho tens tot. I és molt xulo, jo el recomano molt, la veritat.
0: Doncs vinga, Hitster, ja podeu apuntar, Hitster. Molt bé.
1: Després tenim l'Arnau, també de Cardedeu, que ens... Ell és un expert dels jocs de taula, d'acord? De fet, sempre que hem de fer una quedada per jugar o coses així, ell és el game master, diguéssim, el que recomana sempre els jocs, i ens porta aquesta recomanació.
3: Bon dia, Enric, o Aina, o qui quedi despert per allà. Doncs mira, de jocs de taula podria recomanar dos. Perfectes per l'estiu, perquè un directament es diu Challengers Torneo de Verano, que és molt ràpid, és molt àgil i permet fins a 8 persones. Perfecte per aquestes nits a la fresqueta i amb bona companyia. I parlant de molta gent, Blood on the Clock Tower és una mena de l'home llop, però ultravitaminat i perfecte per fins a 20 persones. Au, una abraçada.
1: Mira, no conec cap dels jocs que ha dit, però de veritat us puc assegurar que les recomanacions són bones al 100%, vale. Perquè hi entén, ell hi domina, i per tant jo crec que li hem de donar una oportunitat a aquests jocs que ha dit.
0: Molt bé, doncs mira, jo si mirant a la Challengers sembla una mica un joc d'aquells de multiactivitats, de que ara estàs, sí, dibuixant, ara estàs fent mímica, ara estàs...
1: Això està bé.
0: Això està molt bé.
1: També hi ha un joc que es diu Time's Up, que també és, sí, així com de multiactivitats, que està, sí, molt bé, el recomano també. Per grups grans, clar, és molt divertit.
0: És que clar, és que si vaig a pensar, hi ha jocs de cartes, hi ha jocs de daus, hi ha, sí, jocs de caselles i fitxes, però després hi ha aquells que són d'acció, que simplement quan te surt la carta amb el número has de picar tots a la taula i te fas unes risses i total...
1: La veritat és que...
0: És d'acció, sí, sí.
1: És divertit, és divertit. I Núria, ja per, sí, últim tenim, com no, una actualització de la nostra oient, la Maria, que, sí, em sembla que és de les més fidels que tenim aquests dies, que, com bé sabeu, està fent el Camino de Santiago i ens ha volgut fer una petita actualització i també contestar a la pregunta del dia.
4: Bon dia, Obert per Vacances. Bé, som amb la segona etapa. Ens hem arrencat des de Oporriño i avui arribarem fins a Redondela, un poblet que està a la costa, superbonic, i a més ja tenim fixat on anirem a dinar i tot. Ara estem just sortint d'Oporriño, al costat d'una carretera, per això sentiu el soroll dels cotxes, però ja ens endinsem, de fet ja ens estem endinsant al bosc. Dit això, la pregunta, mira, 102 quilòmetres, acaba de veure-ho. La pregunta del dia, jocs de taula per l'estiu. Crec que un clàssic és l'Uno, no? De totes maneres, nosaltres, com som molta família, a vegades hem jugat allò de... que fas així, no sé com es diu, l'estop, no? Que fas les columnes dient marca.
1: Ostres, sí.
4: Un menjar, un país, i has de dir una lletra.
0: Ui,
4: això,
0: sí,
4: quan,
0: sí,
4: ets,
0: sí,
4: molta colla, està bé, perquè no s'eternitzen les partides. Així que res, aquestes són les nostres propostes. Bon dia!
1: L'estop és un joc molt accessible que, sí, el pot fer tothom a casa amb un simple boli i paper i és molt divertit també.
0: És aquell que té com un botonet vermell que has d'apretar,
1: bueno,
0: o no?
1: Has de fer diverses columnes en un paper, vale? I poses en un nom de persona, color, animal, ja, país. I, sí, llavors una persona va dient l'abecedari per dins, mentalment, i llavors una altra persona li diu, para.
0: Ah,
1: i a la lletra que toqui, doncs tothom ha d'omplir el màxim de caselles possibles.
0: Clar.
1: I qui les ompli totes diu stop.
0: És que això no necessites ni tauler ni res, un paper, un bolígraf,
1: exacte,
0: i ja.
1: Molt és bé. Molt senzill i molt divertit també. Així que, doncs, fins aquí els comentaris d'avui, fins ara. A veure si ens arriben més al llarg del programa, Núria.
0: Doncs
1: i,
0: sí.
1: I res.
0: Doncs sí, aprofiteu i fer-nos recomanacions ben xules de jocs d'estiu. Potser que no siguin els més obvis o els que ja han sortit, perquè així anem fent llista, ens anem,
1: sí,
0: apuntant.
1: Ah, exactament.
0: Abans de les 11 acabem de completar la nostra llista de jocs. Aina Barbany, moltes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: I mira, un dels jocs que està triomfant molt, que no sé si anomenar-lo joc de taula o no, però és d'aquests que es poden fer individual. En tot cas, és un joc de passatemps, eh? Ho està petant aquest estiu. És una combinació de Cluedo, diuen, i Sudokus. Són els Mordokus, que també tenen la seva versió en joc de taula, però que ho estan petant en versió publicada, versió llibret. Ens en parlen en un reportatge molt, molt xulo sobre Mordokus, el passatemps de l'estiu, al Prat Ràdio.
5: L'estiu és un bon moment per escapar de la rutina i relaxar-nos de les nostres obligacions. Però aquest estiu hi ha un fenomen que trobem a platges i piscines i fins i tot a les oficines amb poca feina i sense caps vigilant. Milers de persones estan resolent assassinats. No és que hi hagi una onada de crims estivals a Catalunya, no. És que els mordokus s'han convertit en el passatemps de moda. Però què són això dels mordokus? És la suma de dues paraules. Murder, que vol dir assassinat en anglès, i sudokus, el famós trencaclosques de xifres. La Isabel Jiménez és llibretera a la llibreria Drac del Prat de Llobregat i tota una experta en modes literàries. Ella ens explica com s'hi juga.
6: La mecànica és bàsicament igual que la del sudoku de números. El que en aquesta ocasió són personatges. Et donen pistes, hi ha un personatge que s'han de col·locar al sudoku i et donen pistes per on has de començar a col·locar els personatges. I igual que el sudoku, a la mateixa línia que col·loques el personatge en horitzontal i en vertical, no pot haver-hi un personatge més. i amb les pistes que et va donant acabes resolvent qui és la víctima i qui és l'assassí.
5: Aquests llibres ja fa un temps que els podem trobar a les llibreries, però al Nadal van començar a popularitzar-se. Ara hi ha qui aprofita l'aturada estival per endinsar-se en el fosc i divertit món dels assassinats. Parlo de resoldre'ls, esclar.
6: El Nadal ja va començar a funcionar el Murdoku, però ara, de cara a l'estiu, és que ho està patant. La gent ara, suposo que com marxa a la platja o a la muntanya, tothom que ve a comprar-ho sempre em fa el comentari de que prefereix el llibre per desenganxar-se una mica del mòbil, de no estar tota l'estona enganxat amb el mòbil.
5: El que està clar és que el misteri i els crims són una moda que ha enganxat i molt, des de programes de tele, passant per podcast i ara també Murdocus. A la llibreria Drac ho tenen clar, si va d'assassinats i està en paper, és un èxit assegurat.
6: La novel·la també funciona molt bé, tota la novel·la d'intriga, de misteri, de crim, doncs funciona, i a més ja està el passatemps, que té les dues coses, doncs encara millor.
5: I tant que funciona, només cal veure les xifres. És el llibre més venut de l'estiu, amb 20 edicions i exemplars que s'esgoten de les prestatgeries.
6: El Murdoku ja porta 20 edicions. De moment hi ha dos volums, un que va sortir al Nadal, precisament, i ara, al juliol, ha sortit una segona part, un segon volum. Hem fet reforç, però a principis de mes i ja quasi que no queden.
5: Però per molt famosos que es facin els murdocus, no han aconseguit acabar amb la competència. Els mots encreuats i sopes de lletres, els passatemps tradicionals segueixen tenint tirada. Aquests tampoc no moren d'èxit.
6: Els passatemps funcionen, sempre han funcionat, els clàssics, els de sopes, molt creuats, tot això funciona. Però aquest any, justament, tot el que està relacionat amb el true crime aquest, pues, està funcionant més.
5: Cada passatemps té el seu públic. Els més veterans són fidels als clàssics mots encreuats i similars. Els més joves s'atreveixen amb propostes més originals.
6: Aquesta clientela continua sent fidel als seus passatemps de sempre. La clientela que comença ara amb aquests passatemps així més novedosos és gent doncs, jove, jo que sé, a partir de 18 fins 40, més o menys és aquest públic. Nois i noies igual.
5: Ara bé, tot i que portem una bona estona parlant de passatemps, els murdocus no són per tothom. Si bé hi ha alternatives per la canalla, la Isabel Jiménez ens recomana opcions més adients per als menuts.
6: Pels nens jo crec que no. N'hi ha uns que són específics del mar del júnior, que són ja més per nens, però jo diria que a partir de 14, pues sí, es pot fer, però jo crec que tan petits no. Hi ha passatemps específics pels més petits.

0: Si aquesta és la primera vegada que sentiu a parlar dels mordocos, és que no passeu gaire hores a les xarxes socials. Enhorabona, conserveu més neurones que la mitjana de la població. Ara bé, si us ha sortit algun anunci o publicació sobre els mordocos, benvinguts al club.
1: Tothom ve dient, aquest passatemps que surt tant per TikTok o que està explicat a les xarxes, quin és? M'expliques, tal? O sigui que la gent ho va veient també, que estan informant que està aquest passatemps i doncs també doncs, vull conèixer-ho, sí.
0: Ara que ja estic ficat amb això de resoldre crims, per què no ho posem a prova? La meva primera víctima és la Isabel. Què creieu, que ha caigut a la moda dels mordocos o que no? Jo m'hi jugo a la mà, que sí.
1: Jo tinc un, l'estic fent amb la meva filla també. També he caigut, eh?
0: La Isabel Jiménez va ser víctima dels mordocos. Però en aquest llibre encara queden moltes pàgines per escriure, i són pàgines fosques. Sí, sempre he volgut dir aquesta frase del gran Carles Porta, però ara de debò, encara no acabem aquest reportatge. Hem sortit al carrer a buscar més víctimes del mordoco. Aquest n'és el resultat.
2: Antonio era en un racó.
0: Per tant, és a un racó. Què pot
2: sí,
0: ser un racó?
2: Sí, a una cantonada.
0: És a una cantonada. Una cantonada de cada habitació, no?
2: Vale. Estava assegut en una cadira.
0: Doncs ja tenim tres possibilitats.
2: Mira, m'ho fico aquí. Era davant d'una finestra. Aquí, aquí, aquí o aquí.
3: Collons de tia.
2: Vale, llavors, aquí no pot haver-hi ningú. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí.
0: Déu-n'hi-do, quina velocitat. Tu ja n'has fet algun?
2: Bueno, he fet algun i per TikTok, que m'han sortit.
4: No, al costat d'una paret. Pues la D només pot estar aquí.
2: Clar. Llavors, pel que heu dit, aquí no pot haver-hi ningú ja, no? Llavors, com hem borrat aquesta B, la B només pot anar aquí.
0: Perquè és un racó de l'habitació. Si pensem en aquesta habitació, és una cantonada, és un racó.
2: Llavors, l'assassí hauria de ser l'Antonio.
0: Hem anat força ràpid, ara anem a buscar la solució, el número 4, i anem a veure, efectivament, l'assassí és l'Antonio. Enhorabona! Ja ho veieu, que aquí tot pau i alegria fins que arriben les vacances i ens tornem addictes als crims. Doncs ja sabeu, llapis, goma d'esborrar, paciència i a resoldre mordocos.
5: Que xulo, Víctor Asensio, estàs fet tot un detectiu, eh? Sort de tu, perquè aquestes xiques anaven una mica perdudes. Víctor Asensio, des del Prat Ràdio, amb aquest fantàstic reportatge molt misteriós, explicant-nos i deixant clar el que són els mordocos, el passatemps fenomen d'aquest estiu. I de llibreria en llibreria, ara per parlar d'altres qüestions, jo crec que d'altres publicacions, que no ens cansem mai de recomanar-vos això, lectures i publicacions que hi ha. Lectures i publicacions que ja anava a dir durant l'estiu, no, és que sempre és un bon temps. Sí que és veritat que ara a l'estiu tenim una miqueta més de temps i de marge per agafar aquelles lectures que potser durant l'any se'n són més feixugues. És un dels moments millors per llegir, ja ho sabeu. No sempre és fàcil triar, i és que els llibres també són, al final, acaben sent com a caramelets. Cuiden molt les tapes, les portades, títols suggerents, històries... Vaja, només veient el títol ja suggereixen què hi pots trobar dintre, i això a l'hora de triar és ben bé un problema. Però mira, sort que tenim el Manel Ferrer, que avui ha visitat, o el tenim en una llibreria de referència, la referència cultural a Premià de Mar. És la llibreria Vapor Vell. Manel, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria. Bon dia als bon dia. Nostres oients de l'Obert per Vacances. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant ara en fa 11. Xavier, com estàs?
7: Molt bé.
6: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
7: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Tant assaig com a nivell més popular, bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
6: Molt bé. Avui preguntarem per els llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
7: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual cosa vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
6: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què s'dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria de Portbell.
7: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va voler apuntar gent voluntària, i després de parlar amb la meva companya i amb ganes acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després, pitjor, perquè en temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
6: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
7: Bueno, nosaltres, a part dels títols... Bueno, ara escoltàvem allò dels mordocos i, efectivament, ha sigut un any d'esclat del mordoco. Fins ara, també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el mordoco. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolució de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més. Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. I una mica aniria per aquí.
6: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això o si estic buscant això altre?
7: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt acostum, d'ahir amb els anys que portem, d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
6: Sí,
7: amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home. O sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
6: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més a demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
7: No, i aquí té un criteri molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode i nosaltres a partir d'aquí, o evidentment si vol, si ja vem el seu decidit, però si no anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. I aquí vem la idea molt clara i hi ha qui no.
6: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
5: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil. La canalla més petita o més juvenil, llegeixen, segueixen en boga encara tots aquests llibres d'aquestes novel·les romàntiques que tenim tots els adolescents enganxats?
7: Sí, és un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai al romàntasi. Moltes lectores, bastant joves, el que passa és que, i igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en venem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure. No?
5: Clar. I la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets, també, els llibres, que n'hi ha per triar i remenar.
7: Sí, bueno, tens, diguem que a la franja 1... Nou és més... Bueno, n'hi ha, es ven molt, no?, perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguen què és una llibreria. És curiós, clar, a vegades la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no?, que t'entren nens aquí i quan haig de tornar, no?
5: En sèrio? Ai, que monos.
7: Sí, sí, sí. O entren en silenci, no?, que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no? I entren, bueno, molt, molt prudents, i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la d'incorporació a les tecnologies, i on nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, ja ho hem vist diverses vegades. Lectors que teníem juvenils que havien desaparegut, o infantils, i de sobte venen, i a més amb, bueno, amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Et venen a buscar un Dostoyevsky o és igual, una cosa més, més senzilla.
5: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil, llibres, bueno, posats de totes les maneres i a més, com a molt dispars, no?, amb molt de color i mides diferents. Està molt xulo, sí, teniu... Sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades hi ha llocs que per falta d'espai a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí. Però us agrada tenir físic, tenir material.
7: Sí, home, és el que intentem. A més, tenir no només de totes les mides i tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs també funcionem molt en comandes. El que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és: nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells els Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt, i la gent ho sap, en, bueno, d'alguna manera, anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Mordor.
6: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Núria, també deixem que us expliqui, i també als nostres oients, que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no?, dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
7: Bueno, i també és perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses, i jo que em presto al que em demanin, d'alguna manera, que no seria... Em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu, ai, he vist no sé què i tal, dic, ostres, em va... Diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor Grunyón, que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament, perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses que penjo a les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que jo es deixi de fer el ridícul.
6: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol, i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-les.
5: Són les blanques.
6: Sí, sí.
7: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara, però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per allà una cadira de platja, que també se la van deixar i també l'hem tret.
5: Mare de Déu, però que la gent se deixa un munt de coses.
7: Ah, sí, i bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo, de l'hivern, en 11 anys no m'he comprat ni un paraigües.
5: Ah, que bo!
7: Vaig reciclant els del paraigüe que es van deixant, els tens un temps, i si no, dius, bueno, doncs mira, ja els faig servir.
6: Clar, clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia parlar de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendríem la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes merescudes vacances, i la meva pregunta és: quin llibre t'emportaràs tu, o passes els llibres directament?
7: No, sí que m'emporto uns quants coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió que era el de Los Asquerosos. Mm-hmm. Ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara, que fa una biografia sobre Einstein, Einstein. Mm-hmm. M'emporto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'he anat reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer, un llibre, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. Uh-huh. M'emporto coses, també me'n vaig a Galícia, llavors m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé. També, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses. Però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
6: Molt bé. Doncs aquesta és la intenció. Núria, ja ho veus, entre llibres avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
7: Sí, sí, no, realment aquests dies sempre tothom a l'agost, tal, però les setmanes que hi som, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. Uh-huh. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres, i també han sigut uns mesos complicats, però realment les 2 setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
6: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
7: Igualment, bones vacances.
6: Nosaltres, Núria, no marxem de vacances, encara ens queden setmanes per endavant de feina.
5: Sí, però mira, aprofitar les tardes per llegir, jo és que em ve molt d'ús, i clar que sí. Gràcies, moltes gràcies,
6: gràcies,
5: Manel Ferrer.
6: Fins demà.
5: El Manel, des de Premià Mèdia, que ens fa aquesta connexió en directe diària, i així anem coneixent el territori, el Maresme. Ara marxem cap a Altafulla, en aquest cas per conèixer un trosset del seu patrimoni, un trosset, perquè és que ens aporta l'Eduard Virgili a fer un tomb per la Vila Closa.

0: Avui la rapsoda i directora teatral Joana Badia ens porta a fer una visita guiada per les places més emblemàtiques de la vila closa d'Altafulla. Però primer hem de fer, com a guia històrica del municipi que és, explicar què és la vila closa.
1: La vila closa, com diu el seu nom, és la part tancada, murallada del poble. És la part purament medieval. Però, esclar, la vila closa queda tancada, però no deserta. Queda amb una gran vida. Les entitats, com us he dit, d'Altafulla, tenen la gràcia de que cada una, amb la seva època, de les quatre estacions de l'any, li donen vida a la vida a la vila de closa. I aquestes tres places que m'has demanat ho has fet molt encertadament, perquè uneixen una amb l'altra tota la vila closa.
0: Ens trobem a la plaça de l'Església, però també li podríem dir la plaça del Castell o la plaça que té unes escales majestuoses que condueixen a un altre dels centres neuràlgics de la vila closa.
1: Pues mira, lo que has dit tu és purament una plaça enllaçada amb l'altra, tant les tres que ens heu demanat, la de l'Església, la de l'Ajuntament, que diem de la plaça del Pou, i la placeta, enllaçades per uns carrers, l'un al carrer del Cub i l'altre al carrer del Forn. Has nomenat les escales, que són emblemàtiques perquè estan fetes amb els còdols del riu Gaià, i que des d'una a l'altra no et sent gens tancat, que és la gràcia d'aquesta vila closa, perquè totes donen obertura amb un extraordinari paratge, que és per un cantó al mar i per l'altre la muntanya de Sant Antoni.
0: Seiem en un bancal de la plaça de l'Església, recolzats a la façana del que es coneix com el Fòrum. I què observem?
1: Doncs mira, d'aquí està el Fòrum i la rectoria, nosaltres veiem tota la façana del castell dels Montserrats. Si t'hi fixes bé, que és el que haurà de fer el nostre visitant quan vingui a veure, veurà que els balcons i les finestres del castell, tan nets i tan ben arregladets, estan definides per l'emblema de la casa de Montserrat, que ja veus que el nostre monestir de Montserrat, el veus, la muntanya i les serretes de la serra, són els emblemes que també hi ha a damunt de la porta, del dovall de la porta. Té com a característica que aquesta perspectiva que m'has fet seure es pot disfrutar les dues torres de guany, els merlets i tot el poliedre per la part principal, perquè no ens oblidem que estem a la façana principal del castell, encara que l'altra potser és una mica més atractiva perquè té el pati d'armes d'abans, que era el que és la sortida del pati d'armes. També veuries la galeria, una galeria que és important que les persones molt detallistes s'hi fixin, que és la que lliga el castell amb l'església que tenien els senyors que al moment hi vivien des del segle... Bueno, des de partir de 1672, que ja es va habitar definitivament el castell, tenen tots els fueros per poder seguir els oficis religiosos.
0: De fet, si ens hi fixem bé, no sabem on s'acaba el castell i on comença l'església neoclàssica de Sant Martí.
1: Estan fusionats. Em sembla que és de les úniques places de Catalunya, jo de fora ja no m'hi fico, de Catalunya, que es pot disfrutar castell, església, rectoria, i si et poses aquí amb aquesta escaleta, a l'Ajuntament. O sigui, els quatre edificis de tanta importància, tan religiosos, tan noble, no? Perquè per una part tens la noblesa, per l'altra part tens l'església, i per l'altra part tens l'administració i la vida viva, trepidant del poble. Doncs les quatre coses es veuen juntes, a la mateixa plaça sense sortir. I després, més tard, de part de lo que en parlem, el patrimoni artístic, et comentaré lo de l'acústica d'aquesta plaça.
0: Una acústica de la que se n'aprofita el Festival Internacional de Música d'Altafulla, l'Alt Acústic, o altres espectacles, sobretot a l'estiu.
1: En aquesta plaça es pot cantar sense micro. Jo hi he dirigit obres de teatre i escenificacions poètiques. Sense micro té una acústica meravellosa. No és ni molt menys per despreciar els tècnics que tenim, que els tenim molt preparats, però que és una meravella poder parlar tan fluixet. Com t'estic parlant ara amb l'acústica?

0: I caminant amb la Joana Badia, com qui no vol la cosa, en un tres i no res, ens hem plantat a la placeta.
1: Sí, aquest és el seu nom. I potser no per majestuós, no és una plaça. No és una plaça majestuosa, però sí que és una plaça emblemàtica per la gent del poble. Tothom que en parlis et dirà, aquesta placeta ens l'estimem molt. La que dona que, baixant del carrer del Cub, i amb unes escales molt majestàtiques, molt amples i molt còmodes, amb passamans i tot, ens porten cap al carrer Lleó, on creuem per la casa gran. Aquí en diem la casa gran, a l'alberg. I per l'altre cantó, té, com molt de rellevant importància, té un dels portals d'entrar al poble. Aquest portal, jo sempre m'imagino que devia ser l'entrada de mar, perquè és el que dona la platja. I m'imagino que quan tancaven les portes de la vila closa, els guardes deien, porta, porta. Ells, que venien del mar, els pescadors, s'afanyaven a entrar per aquesta part. Està datat a partir del 1600, i és una meravella que li diuen el portal d'en Jubà.
0: De fons, escoltem com fan obres en una casa de la vila closa i hem d'explicar que totes les intervencions que s'executen en edificis d'aquest recinte emmurallat tenen una mateixa estètica molt respectada, perquè la vila closa d'Altafulla, d'origen medieval, està declarada bé cultural d'interès nacional i compta amb nombrosos casals senyorials, molts decorats amb finestrals d'estil renaixentista i barroc.
1: Ja pots passejar-hi l'hora que vulguis, no hi veuràs mai. O normalment, no ens hi hem trobat mai ni un escrit, ni una embrutada, ni una cosa, una destrossa. I aquestes obres donen vida al poble, perquè, és clar, ara és igual que un escenari, però amb la vida diària, els uns que parlen, un gos que passa, una altra senyora que treu un cotxe, quan venim a ensejar el camí de la Creu ens hi trobem molt amb això, que de vegades hem de parar 40 vegades els ensajos, perquè encara que et diguin no es preocupi, tens de parar. És la vida d'un poble del dia a dia. Baixant, trobaríem, com t'he dit, el carrer Lleó, i la vida una mica social del poble de la nit, perquè hi ha un restaurant a la dreta i a l'esquerra trobem les Bruixes, un altre dels restaurants emblemàtics, que encara que hi digui cuina internacional, fan molta cuina típica. I aquí pots sentir les nits cançons com aquelles de «Sufro al pensar que el destino logró separar-nos». I a la nit és un bullit de gent que van cap al faristol i cap aquí.

0: Si fa un moment veiem el Portal de Mar, ara n'observem un altre. Hem resseguit diversos carrerons i ens hem traslladat a la tercera de les places per excel·lència de la Vila Closa d'Altafulla.
1: Aquest se diu el Portal de Vall. Es calcula que està situat a la plaça del Pou perquè, és clar, era una altra de les portes importants de la... Suposo que la poder de la porta de les portes agrícoles la més important, perquè hi devien entrar molt els pagesos, perquè tot el camp que comunicava cap a Torna, tot venia, és clar, per aquesta porta. Està situat a la plaça del Pou. La plaça del Pou es diu plaça del Pou perquè el seu... el Pou li ha donat el nom, però... com a gran edifici majestuós, hi tenim l'Ajuntament. Ja veus quina meravella d'Ajuntament, amb una façana de 1802, amb una façana que té els cinc arcs i, sobretot, els ulls de bou, que li donen una característica especial de l'època.
0: Som asseguts en un altre pedrís, a la plaça del Pou. A la nostra esquena, Cal Ixart, i contemplem la Casa de la Vila.
1: Cal Ixart, que no s'oblidi el visitant, que no pot marxar de qualsevol de les perspectives de veure la torre serigrafiada, que és de gran importància europea. Doncs tant aquest pou, com la plaça, com la porta del portal de l'Ajuntament, com la casa de l'arquitecte del senyor Roca, allà al fons, completament restaurada, ens tanca la gran protagonista, que és el castell del Pilar de Vuit, fet de ceràmica per Martí Royo, que es va inaugurar després ja de quan es van fer les obres de l'Ajuntament, que es va fer l'última restauració el 1999, ja va quedar implantat. Per això es diu plaça de Pilar de Vuit, perquè els, sí, perquè els germans Janillo de Valls, els xiquets de Valls, li van poder fer el nom feia 121 anys i ho van recuperar els castellers de Vilafranca, junts sempre amb els nostres castellers, els d'Altafulla, això no cal ni dir-ho. Els mosaics de la plaça de l'Ajuntament hi trobaràs poemes de Marià Manent, perquè ja ho saps que era un enamorat del nostre poble. I em sembla que és important que acabem, si et sembla bé, amb les paraules que va escriure dedicades a Altafulla. I diu... amb olor d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat, arbres tens vora la via i un gran pas a l'hort tancat i un toll d'aigua que somia si no bufa el vent salat. Ai, adéu, vila menuda, oliveres, camps de blat, pel camí vora la ruda, l'asa d'un pas delicat. I com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat.
2: Doncs acabem amb aquestes paraules, amb aquesta poesia i amb aquesta tranquil·litat que transmet el podcast d'Altafulla Ràdio amb l'Eduard Virgili i la Joana Badia, però que també transmet, de fet, la Vila Closa d'Altafulla. Ho han sabut representar, jo diria que molt bé, a través de la sonoritat, a través de les ones. I a mi m'ha agafat gana. És que, mira, falta un quart per les 11 i jo tinc molta gana. Lluís, Marina, com esteu vosaltres? Menjaria una miqueta un entrepanet d'embotit, sí? Doncs mira, Ona Codinenca ens proposen parlar d'embotits dins l'espai de cuines, tot plegat amb una conversa amb el Josep Cardona de Can Torret, de Sant Feliu de Codines. Ara ens ho expliquen des d'Ona Codinenca.
3: Doncs bé, avui parlarem amb Josep Cardona, ell és de Can Torret, d'aquí a Sant Feliu. Can Torret és una pulleria que ensaladeria.
4: Sí.
3: I avui ben bé no parlarem de cuina a l'ús, sinó parlarem d'embotits. Parlarem, doncs, això, de com els embotits ens poden enriquir qualsevol àpat, al final. Però també abans de començar, primer de tot, bon dia, Josep.
4: Bon dia.
3: I, clar, a mi m'agradaria preguntar-te, això de dedicar-se al món dels embotits, pulleria, cansaladeria, et ve de família?
4: Jo sóc un revingut, és la meva dona, que és de la casa, que és una casa centenària, ja és del 1910, que es va fer la primera matança del porc al carrer Agustí Santa Creu, número 63, que abans no me'n recordo el número, i des de llavors pues, sempre s'ha tocat el que són els tocino i el que és el pollastre. No ens hem barrejat ni amb la vedella ni amb el xai. I a partir d'aquí sempre anàvem fent tot el que és el normal, de les botifarres i tot el que és normal del pernil salat també fèiem i coses d'aquestes. Ara, pues, el temps ha canviat, vaig pensar què és el que la gent no fa, perquè m'agradaran anar a les fires o alimentàries, coses d'aquestes, i després veia que al món de l'embotit només n'hi havia 4 o 5. Vale. Em vaig posar un objectiu que eren 50 embotits. Vale?
3: 50,
4: 50, sí. Ara estic a 99. Aquí em planto, al quasi 100. Vale? La gent em diu, pot ser, no estàs bé del cap o alguna cosa d'aquestes, perquè, és clar, els embotits es mengen amb pa amb tomàquet. No, perquè els embotits podem agafar i els podem cuinar.
3: Clar, això molta gent no ho sap.
4: Això la gent no ho sap, són coses que hem de crear, i abans de que la gent ho sàpiga o el que sigui, ho has de provar-ho tu i després agafar i ensenyar-ho a la gent. Tot això porta molt temps, molta dedicació, és com la cuina. La cuina, si vols crear o coses d'aquestes, has de fer alguna cosa diferent a destacar-te amb un altre. Vale? Si jo agafo, posar una cas, poso una cosa ben senzilla, em vull fer un sàndwich de, a més de fer de pernil dolç i formatge, doncs agafo el formatge i agafo un tall d'embotit blanc. Faig el mateix que un sàndwich i ja està, o un biquini, que la gent ho entén més.
3: Sí.
4: Vull dir que són petites idees que són per poder menjar aquest tipus d'embotit, perquè l'embotit blanc, sí, me'l menjaré amb pa amb tomàquet, sí, és bo i d'això, però d'aquí la gent quasi bé no el treus, ho entens? I després li has de donar una segona volta. I és aquest el cantó que jo vull arribar.
3: Clar, ahir ara em parlaves, no?, de diferents embotits, però tira una mica més enrere. Clar, perquè al final això et ve per la teva dona.
4: Sí.
3: I veig que tens com molta passió, també.
4: Bueno,
3: t'has arribat a fer sentir aquesta passió.
4: Tota la feina hi has de posar ganes i sempre hi has de posar il·lusió. Vale? A mi el sogre em va ensenyar molt tot el que ell sabia. A sobre es va començar pues, amb les màquines del buit, que tot això no hi era. Vull dir, esclar, jo canto ret i porto de seguida, portaré 35 anys.
3: I per últim ja, perquè se'ns ha acabat el temps. A mi m'agradaria preguntar-te, abans m'has fet una proposta d'un sàndwich diferent, però què més es pot cuinar amb aquest embotit que tenim vosaltres?
4: Mira, puc agafar el...
3: Que no sigui pa amb tomàquet,
4: no,
3: perquè
4: no, no,
3: al final
4: no.
3: És el que estem acostumats.
4: Puc agafar el bull de morro, vull dir que seria com un tipus cap de senglar, i la maneixo com la salsa de barbareixos. Exemple.
3: Com si fos un pica-pica, incloure-ho
4: sí,
3: en un
4: sí,
3: pica-pica.
4: Sí. O el de taronja, puc fer un vermut. Vull dir, el de Rocafort, el fem una guindilla, poso un tomàquet xerri, poso un clos de bull, vale? Poso una cebeta, i tot això és una mossegada i tu menges tot. Quan tu tot això t'ho has menjat, o ho pots posar en una amanida, i quan tu menges tot, és espectacular.
3: Sí, podem incloure l'embotit també en amanides.
4: Sí, sí, sí, sí, allà on vulguis. Està amb un caldo, perquè hi ha el bull de pilota que amb un caldo.
3: Sí.
4: O el de crema catalana, agafo el cremo i faig una crema catalana. Vull dir, és espectacular.
3: És versàtil, l'embotit és versàtil i no només serveix...
4: Hi ha unes segones voltes.
3: El pa amb tomàquet, que és la clàssica combinació.
4: El clàssic.
3: Doncs, Josep Cardona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història i també per fer-nos veure que l'embotit és molt més versàtil i que el podem utilitzar a la cuina tradicional nostra.
4: Sí, sí.
3: En qualsevol cosa.
4: És ben catalana, vull dir, es pot fer ben català.
3: Vinga. Doncs moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Avui hem cuinat embotit i hem conegut aquesta tradició pel que fa a la xarcuteria a través de Ona Codinenc, que és el nostre espai de cuina, amb què gairebé tanquem programa gairebé, perquè falta repassar l'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Mira, tenim Superfestival Internacional de Música de Cambrils, que jo diria que és mític aquí, en aquestes terres.
5: Sí, vull dir, ja fa moltíssimes edicions que el tenim aquí. L'any passat va ser la 50a edició, aquest any és la 51.
2: I porten un cartell enorme, superpotent.
5: Porten una barbaritat d'artistes. I nosaltres destaquem que demà ve la Valeria Castro, que és una cantautora canària, que presentarà en directe el seu segon disc, que es diu El cuerpo después de todo, que és una gira internacional que arriba després d'un any ple de reconeixements i que l'ha consolidat com una de les veus més importants del panorama actual. I Isaac Calvesa, que és el director musical del festival, en declaracions de Ràdio Cambrils, doncs, ens explica una miqueta per què han escollit a la Valeria.
6: El Festival de Cambrils es troba en aquests moments a la meitat des de que va començar la setmana passada i aquesta nit tenim a la Valeria Castro, que és una de les artistes amb més projecció de l'estat i així està demostrant doncs, l'expectació que ha despertat aquí en aquesta visita a Cambrils la primera vegada.
5: Doncs això.
2: Molt bé, molt bé. Valeria Castro, que és només un dels moltíssims noms que passaran pel Festival Internacional de Cambrils, però és potser el concert més imminent, demà, com deies, a les 10. I de festival a festival, de Cambrils a Mollerussa.
5: Sí, passem a Mollerussa, i és que la cantautora Raquel Lua donarà el tret de sortida a aquest festival que es diu Minúscul. Complirà el pati de Cal Jacques, que és un espai molt important de la zona, amb un aforament reduït, això sí, només 120 persones. És un festival molt petitet, de petit format, que aposta per la proximitat entre artistes i el públic. I també hem pogut parlar amb el Jordi Bonilla, que és el director a Ràdio Ponent Mollerussa, que ens diu quin és el tema d'aquest any.
7: I enguany ho fem amb el lema Som part d'un batec. El que volem reivindicar després de 5 anys d'iniciar aquest projecte és que el Minúscul ha aconseguit formar part d'un batec cultural a la ciutat de Mollerussa, que ens fa molt contents, doncs, de que de la pandèmia cap aquí hagin anat sorgint projectes culturals i artístics molt i molt interessants, i ens en sentim també part.
5: Això serà demà, també, dia 6, a les 8 de la nit. I les entrades es poden adquirir al No Naked Coffee de Mollerussa, 5 euros, i ho fan expressament perquè hi hagi prioritat per la gent local. I aquest petitet al festival, doncs, perquè hi pugui gaudir la gent i no gentrifiqui.
2: Molt bé, molt bé. I mira, ara tanquem l'agenda amb la proposta d'un concert d'orgue.
5: Doncs sí, el Festival Castell de Peralada commemora el centenari del naixement d'una de les organistes més importants del nostre país, que és Montserrat Torrent, amb un concert especial a l'Església del Carme, de precisament aquest Castell de Peralada. I la ballada reunirà tant a Montserrat Torrent, la mateixa, amb organistes com són Pablo Oren i Joan Seguí, i estrenaran una peça que es diu Pregària a la Verge de Montserrat, que és una obra de Bernat Vivancos encarregada específicament per aquest festival. Això també serà demà, vull dir, avui l'agenda d'avui són totes parlant demà, així teniu marge per poder desplaçar-vos als llocs i poder gaudir i organitzar-vos.
2: Molt bé.
5: I és a les 8 del vespre, i això forma part, com bé deia, d'aquest festival del Castell de Peralada, i que ofereix fins a aquest divendres, no, fins diumenge, una promoció dedicada a la música i la creació contemporània.
2: Molt xulo, tres propostes musicals, tres festivals i ben diferents, i en punts molt diferents també de la geografia. Moltíssimes gràcies per aquesta àmplia agenda, Lídia. Fins demà.
5: Fins demà, adéu.

0: I l'Axan Busto posen les darreres notes musicals al programa d'avui, però qui posa els darrers apunts i idees pel que fa a Jocs de Taula és l'Aina Barbany, de Cardedeu. Aina, bon dia de nou.
1: Bon dia, què tal?
0: Tenim més propostes per acabar?
1: Doncs la veritat és que no. Ara ja em sembla que no ha arribat res més. Per tant, tocaria ja començar a posar la mirada en demà, en el tema del dia de demà.
0: Vinga.
1: Que és sèries de la nostra infància. I a mi aquest em fa especial il·lusió.
0: Però, Aina, la teva infància no és la meva infància. I això serà molt divertit, perquè, clar...
1: crec que donarà bastant de joc i també per això em fa bastanta il·lusió. Clar. Així que...
0: No ens avancis res. Però sèries de quan érem petits, Tipus d'infantils.
1: Sí, aquelles que quan...
0: Encara que no fossin per l'edat, però que tu saps que ressonaven per allà per casa.
1: Sí,
0: que no te les
1: deixaven
0: veure, però que allà estaven, no?
1: Exacte, i que a dia d'avui les escoltes i et desperten aquesta nostàlgia i aquests records, no? Perquè, no sé tu, Núria, però a mi la veritat és que la música mateix em pot transportar a records i moments molt concrets del passat.
0: Sí.
1: I realment és que jo tinc molt bon record de la meva infància i gran part és també gràcies a les sèries que vèiem.
0: Clar, és que ens passàvem molt de temps també. Abans potser el tema videojocs no era tan potent i es passàvem molt de temps davant de la tele, també t'ho dic.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, berenant, esmorzant, tots moments allà davant de la tele, que hi havia una programació també, de dir, molt xula.
0: Sí.
1: Jo sempre he dit que a la meva generació almenys vam coincidir en una època molt, molt xula.
0: Després escoltes les veus de doblatge fins i tot, no? Hi ha sèries que, clar, tu perquè Aina, insisteixo, és més joveneta i la infància no et queda tan enrere, però jo, per exemple, que som més gran, hi ha sèries que llavors les torno a mirar ara i dic, ai, que lenta, mira que és lenta aquesta sèrie. Com me la podia mirar?
1: Clar, al final tot evoluciona i suposo que les sèries també s'adapten als nous temps, no? Però sí que és cert això que dius, que potser una sèrie que trobaves espectacular en un passat ara la veus i dius, ostres, doncs potser li falta una mica de xispa, no?
0: Doncs demà us preguntem quines són les vostres sèries d'infantesa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltes, moltes gràcies i ens tornem a escoltar demà.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I tanquem aquí el programa d'avui, l'Obert per Vacances. Ja és dimecres, hem passat la meitat de la setmana. Demà, més.

0: Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les figues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar la

0: vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular els ritmes circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Bé, doncs una setmana més saludem a Lara Weinberg, màster en Psicologia General Sanitària, amb estudis sobre temes relacionats amb psicoanàlisi. I continuarem un tema que ja vam abordar en l'última sessió, fent referència a l'embaràs, a la maternitat i aquesta nova visió, aquest nou paradigma, centrats sempre en la importància que té la salut mental en un moment com aquest. Lara, benvinguda de nou.
1: Gràcies.
0: Parlàvem d'aquest canvi de paradigma, d'aquesta nova visió que tenen les noves generacions, d'aquesta transformació que està havent també en el sistema sanitari. Estem en un procés de canvi i parlàvem doncs, de qüestions que ja deixarem una mica de banda, però insistirem en la importància, precisament, de no descuidar la salut mental de les dones en un moment tan vital com aquest.
1: Sí, i pensava que podríem entendre o fins i tot demostrar una mica per què, no? Perquè a vegades després, aleshores, la gent diu, bueno, però...
0: Serà per caprici?
1: Sí, no. Què passa, no? O què passa amb aquesta generació que tenen la pell tan fina, no?
0: Sí.
1: Que de sobte...
0: Exacte, pot ser un pensament, sí.
1: Pot ser un pensament, sí. L'hem sentit i el sentim, i jo crec que l'hem de contestar doncs, amb evidència científica, no? Perquè, bueno, crec que m'agradaria puntualitzar. Quan hi ha aquest comentari, normalment ve de dones que han viscut experiències molt diferents, molt dures, que han hagut de sostenir molt i també hi ha una història a elaborar. Jo crec que el que es mobilitza quan comencem a parlar d'una altra manera d'embarassar-se, de parir, de la violència obstètrica, el que es remou en altres generacions és que potser has tingut experiències no tan agradables que ni t'havies plantejat. No?
0: Exacte.
1: I de sobte, ostres, podem alegrar-nos perquè això està canviant i també podem tenir, es pot remoure algunes qüestions més doloroses, no? I això també passa. O de més incomprensió, ostres, si abans funcionàvem així, tampoc ens ha anat tan malament, com és que ara hi ha necessitats tan diferents i es donen algunes incomprensions entre generacions. En un moment, a més, on quan pensem, per exemple, això és habitual en les relacions de les filles estan embarassades d'unes mares d'una altra generació, doncs moltes vegades es comparteix més d'aquest vincle i es remouen algunes qüestions del vincle entre mare i filla, no? Això és així. Així que jo m'animaria que és un tema que puguem pensar tots i que ens animem a parlar-lo.
0: I que el parlem, efectivament.
1: I entendre, no? I entendre el lloc de l'altre, tant des d'una banda com des de l'altra, i entendre les coses que es remouen i em centraria més en aquesta qüestió de que les dones puguem compartir tots aquests processos. Avui ens centrem molt en un moment molt concret de la vida sexual i reproductiva de la dona, però jo crec que el que s'està removent, i tant de bo que sigui així en general, serà poder pensar en general, en donar molt més espai a pensar en aquestes qüestions de la vida reproductiva de la dona que tenen molts moments claus, no? Pensem doncs, en la menarquia, pensem en la menopàusia, pensem en altres qüestions que han quedat àmpliament desateses i que hem de pensar molt a nivell mèdic i a nivell de salut mental. Mm-hmm. No?
0: Bé, doncs com que hi ha literatura, però hi ha també especialistes en aquesta matèria, hi ha veus autoritzades, ho comentàvem en l'última sessió, tu en coneixes algunes,
1: sí.
0: I ens agradaria saber quines són aquestes visions, què és el que expliquen sobre aquest embaràs i aquesta dimensió emocional, no?, que té la dona.
1: Sí, crec que val la pena. A vegades no ho fem prou i en aquest espai potser no ho fem prou, no?, d'anar a aquesta teoria més estrictament psicològica i que o psiquiàtrica i que es recolza en l'evidència científica. I a més és que s'estan fent coses molt interessants en aquest sentit, a nivell de recerca i a nivell divulgatiu. I crec que se li ha de donar entitat a això. I d'alguna forma també em sembla que poden funcionar com a recomanacions de lectures que ens poden orientar a...
0: Seria interessant.
1: Sí.
0: Més que el típic i diríem que... convencional, manual. El manual aquell de què esperar quan estàs esperant.
1: Que tothom
0: no?
1: té.
0: Aquest és el... Clar, veieu el canvi
1: manual,
0: ja?
1: Bueno, s'actualitza i segueix sent vigent. Orienta, eh? Hi ha qüestions objectives que no han caducat.
0: Ja.
1: Els fills els seran fent més o menys de la mateixa
0: però
1: manera.
0: Però és interessant veure aquestes noves mirades, a veure què expliquen.
1: A veure què expliquen i què estan intentant entendre i explicar.
0: Explicar, sí.
1: Sí. Per exemple, pensava ràpidament, he pensat en dues dones que em sembla que és important, a més que estan sent dones les que s'estan començant a plantejar algunes
0: important,
1: coses
0: també, això.
1: A partir de les seves necessitats també i de tenir una altra mirada més sensible, no? cap a altres dones. Una és la Ivone Olza, és una psiquiatra i és una gran divulgadora que a més té un centre de formació que funciona molt bé i forma molts professionals especialistes. Jo animaria que quan busqueu en aquest moment de la vida un professional pugueu pensar en alguna persona competent per acompanyar alguns temes que tenen a veure amb la salut perinatal, no? I a vegades és important que sigui així. Però, en tot cas, ella aborda l'embaràs des d'una mirada psicològica, emocional i neurobiològica i no només mèdica. I són psiquiatres que comencen a parlar des d'un altre lloc, no? Ella parla d'aquest embaràs com un procés psicoemocional profund, no només com un canvi físic, que és a vegades com es pensava abans i que comporta una transformació de la identitat de la dona perquè la ment es reorganitza. I el cervell de la mare canvia, literalment el cervell canvia de la mare. Augmenten la sensibilitat emocional, s'afavoreix l'empatia i es prepara per aquest vincle, aquest aferrament i la cura que es generarà amb el nadó, i ella parla d'una revolució cerebral maternal, no? I fa servir...
0: Em permets que comparteixi una qüestió molt personal? I és que jo recordo que en el moment de ser mare em va venir de seguida doncs, una sensació que vaig explicar així molt obertament. En el moment que ets mare... no deixes ja de patir. És molt antic, això, eh?
1: Val.
0: És molt antic. Però és la sensació de... Perquè ja no estàs tu sol, sinó que ja tens una responsabilitat, no?, amb aquesta persona que acaba d'arribar al món i ja tens una preocupació. No sé si té... O sigui, això tindria alguna explicació dins d'això que ara comentaves sobre la reorganització del cervell. Hi ha una sensibilitat... especial que et fa preocupar-te, no? Més enllà de les preocupacions que podies tenir.
1: Totalment, totalment. Això potser ho explica més una altra autora, que també en podríem parlar. La Susana Carmona té una perspectiva, ella té un grup de recerca, té un llibre, crec que és neuromaternal, i tenen un grup de recerca amb diferents investigadores i neurocientífiques, i és una visió molt complementària a la de la Ivone Olza i més centrada en l'evidència científica del cervell, no? I parla d'aquest canvi estructural del cervell, que no és metafòric, que són canvis reals en l'anatomia del cervell. Això no passa molt en la vida de les persones. Aquest nivell de plasticitat en la vida adulta de les persones és un moment molt únic, no? I que no havia estat estudiat. Això sempre és significatiu, no? Però les modificacions justament estan relacionades amb l'empatia, amb la regulació emocional i amb aquesta capacitat de lectura de les senyals del nadó, així que d'alguna manera pensem que el cervell s'especialitza en la maternitat, no? Aquests canvis, a vegades, s'han entès com una forma patològica, no? Com si la mare, ai, ja no té tanta memòria, ja no pensa tan bé, està despistada... A vegades els podem experimentar així, fins i tot, no? Amb aquest nivell de confusió. Però són canvis adaptatius. No són pèrdues de capacitats, no? No hi ha un deteriorament cerebral, sinó que hi ha una reorganització funcional en el cervell de la dona. Així que es prioritza les qüestions socials i emocionals i es filtra molt millor el que és irrellevant de tota la informació que podem rebre en un dia. Són justament per poder augmentar la sensibilitat als estímuls del nadó, no? Així que, clar, des d'aquesta perspectiva hem d'entendre que la salut mental materna és central, que no és un tema secundari, no? La Ivone Olza, tornant amb ella, parlava una mica de que en aquests canvis del cervell el nadó no és passiu a tot això. El nadó percep emocions ja des del ventre matern, això està investigat, ja percep les emocions, l'estrès, la calma, i aquí es comença a generar una relació entre la mare i el nadó, i sabem que l'estat emocional de la mare influeix en el desenvolupament del fetus, no?
0: Mm.
1: Per això és tan important que puguem cuidar tota aquesta qüestió, que s'animen a dir les psiquiatres de que l'estrès i la medicalització excessiva poden fer mal realment en els processos d'embaràs, no? Són embarassos que a vegades estan vinculats a pors constants, a controls innecessaris, a parts excessivament intervinguts dels que havíem parlat anteriorment, no? I això va augmentar l'ansietat i dificultar el vincle de mares que el que necessiten és sentir-se escoltades, respectades, acompanyades i tenen necessitats molt diferents en un procés de canvi molt, molt dràstic, no? Així que pensem i parlem d'això, no només d'un esdeveniment físic, no, ja no ho podem pensar només així, perquè és un esdeveniment que deixa una empremta emocional molt profunda, que pot ser molt traumàtic o molt empoderador, també, perquè és una experiència transformadora, també pot ser en un bon sentit, no des d'una perspectiva idealitzada del que és un embaràs i un part, que a vegades també ha fet molt mal aquesta imatge de que...
0: Superwomans,
1: però una cosa molt dolça i romantitzada, no? Uh-huh. És un moment on pot haver-hi sensacions de molt malestar, de por, on es remouen algunes qüestions molt profundes, on el nostre cos està patint transformacions dràstiques. En el procés d'embaràs es reactiva en algunes qüestions de la pròpia història, dels vincles amb la pròpia mare, per exemple, de traumes passats, no? Són moltes qüestions que es remouen, i per això volíem avui centrar-nos en la importància de cuidar a les dones en aquest procés. No perquè sigui un procés de risc, sinó perquè és un procés de tanta transformació que l'hem de poder cuidar amb intel·ligència i amb una millor capacitat de comprensió, no? I això parlant, no, i demostrant, que elles ho demostren clarament, que la salut mental materna ha de ser central, que la depressió i l'ansietat perinatal afecten el desenvolupament del nadó i ho demostren amb consistència i es pot consultar, que sovint estan infradiagnosticades, i això és clar també, i que cal poder tractar aquestes dificultats sense culpa ni estigmes, no? Amb aquesta qüestió de no minimitzar la feblesa de les mares, sinó d'entendre que en moments de vulnerabilitat hem de poder acompanyar amb solvència, no? Les necessitats de les dones. I també sense descuidar-nos del moment del postpart, perquè quan parlem de salut mental perinatal parlem d'embaràs.
0: També és un moment molt important.
1: No? És una etapa de màxima vulnerabilitat, també. No? No és tot felicitat. Aquí també pesa molt aquesta previsió de que tot ha de ser una mica idíl·lic i que és fàcil, no?, iniciar un vincle amb un nadó. És un moment de cert risc psicològic, com hi ha molts moments així a la vida, i no ho vivim amb por, però hem de poder estar observant i tenir una capacitat d'autoobservació i un entorn que pugui observar i cuidar, no?, a les dones que estan en aquest procés, i a vegades requereix un seguiment professional real i sobretot evitar-nos la soledat, no?, que justament és el factor de risc més gran, que les mares estiguin soles. Així que els recursos que s'activen i que es van activant i que ens estan funcionant molt bé a nivell de salut mental i a nivell preventiu són aquests espais on les dones es troben, parlen, comparteixen el que passa i intenten adonar-se.
0: Precisament, no? Estava pensant això, Lara, en com prevenir, no?, que arribat el moment del postpart, doncs, no sé, un embaràs, una situació, podríem dir, bastant més positiva, s'acabi transformant i... No se sap per què, no? No ho entenem els especialistes, sí. Potser nosaltres no tant, doncs ens trobem en una situació que no sabem
1: I
0: gestionar.
1: I és una inquietud típica de jo em pensava que havia d'estar molt feliç ara i em sento molt culpable per no estar-ho, no? Perquè jo tenia l'expectativa de que potser hi ha dones que han estat molt buscant i desitjant un embaràs i que de sobte estic aquí i no m'agrada. I no m'agrada el que estic vivint, i estic malament, i pateixo, i tinc por, i em passen coses que ningú m'havia avisat, no? Aquí també pensem que hem de poder parlar a les dones abans d'aquests processos, del que impliquen. No sense por, no amb por, no? No des de la cultura aquesta d'intentar atemorir, sinó des de la consciència de que no passa res si passen coses, però hi ha recursos per prevenir-les i per tractar-les. I ja està. I no passa res perquè sigui així, no? En tot cas, des de la perspectiva de la dona, sí que buscar tots aquests recursos, però insisteixo en que aquí la feina potent que s'ha de fer és que la ciència, perquè estem parlant d'evidència científica, ha d'humanitzar el sistema sanitari, no? D'alguna forma, i ha d'assegurar això. Carmona insisteix clarament en que totes aquestes dades científiques han de servir per dissenyar polítiques de cura, per reduir tota aquesta pressió sobre les mares, no? que viuen molt pressionades i crear uns sistemes que puguin ser més empàtics, no? I menys amb la visió de la productivitat, no? que a vegades és el que ens complica i que han patit moltes generacions de dones de diferents formes.
0: Mm-hmm. Tenim aquestes recomanacions de lectura de la Susana Carmona, de la Ivonne Olza,
1: sí,
0: per si algú té interès a ampliar.
1: Tenen diferents, sí? Llibres. Jo crec que Neuromaternal és de Susana Carmona, és una lectura que sí, et pot interessar, i si no llegeixes no passa res, no són aquestes lectures obligades, a vegades l'embaràs...
0: No, però per curiositat,
1: curiositat...
0: Ja parlàvem l'anterior sessió allò de la superinformació, no? La quantitat d'informació que tenim, que de vegades tampoc no és tan necessari, però
1: sí,
0: com a...
1: Ivonne Olza té diferents llibres i a més també em sembla, juraria que sí, i si no ja ho esmenaré, però algunes coses sobre, no només sobre l'embaràs, sinó sobre el part i la criança. Són materials interessants. Jo crec que també hi ha materials més clàssics, més teòrics, on es pot aprofundir més, però parlem de primeres d'una cosa més divulgativa. Després hi ha ara molts materials que parlen sobre el part, concretament, que és una de les inquietuds principals de les dones embarassades, no? I hi ha materials molt interessants sobre maneres diferents d'abordar el part. I ara el que hi ha és molta divulgació i un grup de mares divulgadores i professionals que estan fent molta feina a les xarxes. Moltes vegades us recomanem molt als grups quan fem grups amb dones embarassades, que en fem molts de psicoteràpia de grup amb aquesta perspectiva, i elles mateixes es recomanen molt. Llevadores, que són grans divulgadores, espais de salut mental amb especialistes, espais on hi ha formacions per mares. Ja no és aquesta cosa de vaig a les classes prepart d'abans per preparar-me, sí, per parir d'una manera concreta, sinó vaig a una mena d'escola on aprendré a entendre millor el procés del part i com em vull ubicar jo i com l'estic vivint. I es fan d'una altra forma i es fan d'una altra manera. Hi ha ofertes molt interessants d'això, sobre això. I després algunes qüestions que es comencen a sentir més i algunes dones que s'animen públicament a parlar d'aquests temes, sempre amb molta controvèrsia, perquè jo crec que després reben moltes crítiques per fer-ho, però hi ha alguns programes més tipus podcast, algunes entrevistes, alguns materials que també poden ser molt interessants. I potser en un moment d'embaràs pot ser que tinguis més ganes, per aquesta reestructuració cerebral, de consumir podcast que de llegir un llibre teòric. Això també pot passar i està bé, no? Com que tampoc viure amb la pressió que està d'haver de tornar-te un expert en la qüestió.
0: No cal. No cal.
1: Cal envoltar-se de gent que estigui prou forma. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs continuem aprenent coses amb la Lara Weinberg, amb aquestes noves mirades. Ja sabeu que la Lara la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. T'agraïm moltíssim, Lara,
1: gràcies,
0: aquesta estoneta. Que vagi molt
1: Adeu.
0: Bé.

0: En plena emergència climàtica i amb un risc creixent de grans incendis forestals, el govern ha presentat una nova estratègia de gestió forestal que vol transformar la prevenció a Catalunya. Parlem amb el cap de bombers del Parc de Rubí Sant Cugat, Roger Llinàs, sobre els nous escenaris i els reptes que afronten els serveis d'emergència davant d'uns incendis cada vegada més difícils de controlar. Roger, benvingut.
1: Què tal? Com estem? Bon dia.
0: El govern admet que cada vegada hi ha més incendis fora de la capacitat d'extinció dels bombers. S'ha parlat d'un 0,2% a un 11% actualment que no es poden controlar. Estem entrant en una nova era dels grans focs forestals?
1: Sí, jo crec que sí. De fet, ja fa forces anys, ho hem comentat en alguna altra ocasió, ja fa forces anys que l'escenari se'ns està complicant molt. Jo sempre penso fins i tot que ho havia comentat aquí, però em fa gràcia comentar-ho. El meu avi, que era de la Floresta, ens deia que quan jo vaig entrar a bombers em deia: escolta, és que sou molt dolents, perquè nosaltres als anys 50, als anys 40, quan hi havia un foc anàvem els d'aquí de la Floresta i l'apagàvem amb res. I tenia raó, ho feien. El tema és que l'escenari era absolutament diferent. Estàvem davant d'un bosc en el qual no hi havia sotabosc, perquè tot el sotabosc s'explotava, perquè tothom tenia estufes de llenya i cuines de llenya i xumanelles, amb la qual cosa la gent, per necessitat, explotava el bosc. Amb la qual cosa teníem uns arbres que creixien forts i grossos, que eren capaços de retenir aigua, un sotabosc pràcticament inexistent i podies caminar entre els arbres. Això es va anar abandonant perquè, evidentment, doncs, el tema de les cuines doncs, va evolucionar, el tema de les calefaccions també, tot això es va anar abandonant, i, a més, també es va abandonar el que són els sembrats, el que és els camps, també es van abandonar. Llavors tenim uns boscos molt bruts i molt continus, perquè abans teníem un escenari, que era el mosaic agrícola forestal, famós, en el qual teníem, doncs, una conjunció de zones de sembra i de zones boscoses, en les quals les zones de sembra actuaven especialment en determinades èpoques de l'any, un cop s'ha segat i tal, com a tallafocs. Per tant, teníem un escenari que era idíl·lic, perfecte. L'home vivia en conjunció amb la natura. Tot això ja no és així. Ara, si vas d'aquí a Sant Madí, és bosc continu tancat, a més, bosc abandonat, bosc brut, i, a més, se'ns està afegint ara, darrerament, l'emergència climàtica, és a dir, els estius són cada vegada més llargs, cada vegada més extrems, tenim episodis de vent molt violents durant la tardor que ens tiren a terra moltíssims arbres que després moren i queden allà com a combustible mort. Per tant, tenim ara, es calcula aproximadament unes 10 tones de combustible per hectàrea, quan abans teníem unes 2 tones de combustible per hectàrea. És a dir, estem en una situació on realment estem preparant-ho tot per la catàstrofe més absoluta. Algú dirà: home, és que són molt alarmistes aquests bombers. No, això és ciència pura. Vull dir, la cosa és així i són números el que respalden això. Estem parlant de xifres, de metres cúbics de combustible o de tones de combustible segons la superfície, que ha augmentat brutalment, i aquesta altra estadística que és esfereïdora, no?, d'un 0,2% d'incendis que escapaven, sí, que escapaven de la capacitat d'extinció. Jo fa 40 anys que estic a bombers, hi havia algun incendi als anys 80, als anys 90, l'any 94 va ser terrorífic, hi havia alguns incendis, alguns anys en què se'ns escapaven incendis de la capacitat d'extinció, però és que ara hem de córrer molt perquè, si no, el més mínim incendi se'ns escapa de la capacitat d'extinció. Per aclarir una miqueta el concepte, tot i que és molt clara l'explicació, fora de capacitat d'extinció vol dir que corre més que nosaltres. La velocitat de progressió de les línies és aproximadament una línia de mànegues perseguint un foc, aproximadament pot avançar en un terreny que no sigui molt escarpat mig quilòmetre a l'hora. Mig quilòmetre tirant mànegues, empalmant mànegues de 20 metres en 20 metres. Val? Som capaços de fer aproximadament uns 500 metres de línia. Val? Doncs quan un incendi està per damunt dels 500 metres per hora d'evolució o un quilòmetre com a màxim, ja es diu que no el podem enganxar, que se'ns escapa. Val? Per tant, incendis a 2, 3, 4 quilòmetres per hora són incendis molt ràpids, però és que estem tenint puntes, al foc de la Segarra de l'any passat, vam tenir puntes de 18 quilòmetres per hora i 20 i pico quilòmetres per hora quan es va desplegar.
0: Això sobrepassa ja.
1: No, això sobrepassa, això és aparta't que se t'emporta. Llavors la gent ha d'entendre que, per molt bons que siguin els mitjans, i per molts bombers que hi hagués, està per damunt de la capacitat d'extinció. A mi m'agrada que la gent entengui això, perquè si no la gent digui, què fan aquests bombers? No, no, és que no es pot. És com dir, què fan els bombers que no apaguen aquest volcà? Val? Doncs no, és que els volcans no s'apaguen. Val? Aquest és el tema, que tenim uns incendis que no són apagables.
0: I dins d'aquesta nova estratègia que planteja el govern, s'aposta per aquests anomenats eixos de confinament, que no són una altra cosa que uns tallafocs a gran escala, no? Correcte. Tot això és el que s'ha de preparar. D'aquests 14 eixos, tinc entès que de moment es treballaran 5, no?
1: Sí, són 14 eixos de confinament, que són eixos que el que intenten és evitar que un gran incendi fora de capacitat d'extinció sobrepassés un massís per passar un altre, per entendre'ns, no? Llavors, diguéssim, bueno, doncs, per posar, diguéssim, per entendre'ns, perdem Collserola, però no perdem Montnegre, per exemple, per posar un exemple. O perdem Collserola, però no perdem zones limítrofes, o perdem Sant Llorenç, però que no se'ns escapi de Sant Llorenç. És a dir, donem per perdut, perquè ja se'ns escaparà, perquè ja estem veient a venir com serà això. Doncs amb les pitjors de les circumstàncies donem per perdut un massís, però sabem que això no tindrà continuïtat, no seguirà. Per tant, són grans eixos de confinament. Vaig estar mirant els eixos, realment és una molt bona iniciativa, tot i que no és suficient, no és l'única iniciativa. És a dir, això ha de venir acompanyat d'un treball forestal, és a dir, el bosc no podem... No podem fer això i conformar-nos amb això. Això està bé, està ben pensat, és una proposta que ve del món de l'emergència, és una proposta assenyada i el govern fa molt bé d'acceptar-la i d'implementar-la, de començar a implementar-la. Tindrà uns costos d'implementació enormes, amb temps, amb diners i amb anys, perquè això no es fa en 4 dies, però tot i així no és suficient. Hem de començar a veure com podem revertir la situació de que els boscos estiguin tan bruts. L'ideal seria com podem tornar a fer els boscos rendibles. Perquè al final, tot el que econòmicament no funciona, nosaltres podem dir, escolta'm, anem a agafar i anem a netejar tots els boscos de Catalunya, anem a treure tots els arbres morts, anem a treure tot el matoll i anem a deixar-ho tot com el bosc del meu avi que deia de la floresta dels anys 50. Perfecte, fem-ho. Quin és el problema? Que en 5 anys tornarem a estar igual. Perquè el bosc creix. Llavors, l'única manera de que això sigui sostenible és fer-ho rendible. Llavors, què podem fer? Plantes de biomassa? No ho sé. Què podem fer? Ramats? No ho sé. Però hem de fer moltes coses perquè els boscos estiguin nets. Llavors, evidentment que aquests eixos de confinament són una bona idea. Però no ens quedem amb això, perquè això no és suficient.
0: Clar, són eixos de confinament que afecten, en alguns casos, a zones que estan molt poblades. La ciutadania entendrà aquestes actuacions d'aclarides d'arbres, de podes i espais sense vegetació?
1: Costarà molt de vendre el producte, costarà molt, perquè, a més, no som conscients. Això ho deia el Pujol, que era un home molt intel·ligent, això és inqüestionable. Fa molts anys deia, als catalans no només ens agrada viure al bosc, sinó que ens agrada que una branca entri per una finestra i surti per l'altra. I això no és possible, i això ja ho deia als 90, amb els focs del 94, i tot això ja ho deia. És que la gent es queixa. Quan vam tenir l'incendi aquí a les Planes, el 94, el 10 d'agost, evidentment va haver-hi una revolta popular de què ha passat, què ha passat, què ha passat. Bueno, és que ha passat que estem vivint al bosc. Estem vivint al mig del bosc d'un bosc abandonat i brut. I aquesta és la realitat. Llavors, el que no podem fer és viure d'esquenes a la realitat. Llavors, és que venim aquí, que farem una netejada, home, això m'ho deixareu, jo estic aquí vivint al mig de la natura i això m'ho deixareu pelat. Mm. Oh, clar, és que si no aclarim aquestes franges canviaran el paisatge. Canviaran el paisatge de manera radical i el que li toqui, per una banda estarà molt més segur, però per una altra banda el paisatge que té tan maco d'arbres i de boscos se li canviarà. I hi haurà mogudes, perquè, clar, perquè ens està molt bé, però que li afecti amb un altre, no? L'energia eòlica és molt maca, però el molí que li fotin amb un altre, no?
0: I escolta'm una cosa, sabem com afectarà a la zona on actueu vosaltres, al Vallès Occidental, per exemple?
1: No tinc clar exactament com afecta. No tinc clar com afecta. Òbviament, Collserola es deixarà com un nucli compacte, com un massís compacte, perquè la idea d'aquests eixos és evitar que passi de massís a massís, però exactament, em vaig estar mirant quins eren els eixos de confinament, però exactament no sé com afecta la nostra zona. Ara t'enganyaria. Perquè, a més, tot això pot canviar, eh? Tot això és un està en fase de projecte, tot això, i el govern té molt bona intenció i molta determinació, però probablement de lo que ja ha planificat a lo que s'acabarà implementant hi haurà canvis. Per tant, jo d'entrada tampoc no ho donaria per absolutament com a definitiu.
0: I, no sé, hauríem de parlar segurament del paper que puguin jugar els ajuntaments i els propietaris forestals, no?, en tota aquesta estratègia de prevenció. No oblidem que a Catalunya la propietat dels boscos és en gran part privada, sí. I que, per tant, aquest cop de mà que pugui donar l'administració pública en aquest cas per ajudar una mica aquests propietaris a engegar tota aquesta neteja, doncs és important, no?
1: Sí, sí, aquí, evidentment, aquí hem de jugar-hi tots. Aquí ha de jugar l'administració garantint doncs aquests eixos de confinament, garantint polítiques a nivell general que afavoreixin doncs, que els boscos estiguin en més bones condicions. Això està claríssim, que l'administració té aquesta responsabilitat. En té una altra, que és dotar els cossos de bombers, els cossos d'emergències, dels mitjans necessaris per fer front a tots aquells focs que siguin apagables. Val? Perquè al final un foc comença sent apagable i si se'ns escapa, perquè no tenim mitjans per anar-hi, o en tenim pocs, llavors passa a ser no apagable. De fet, la nostra estratègia, i això no ens en amaguem a bombers, és el primer que surti amb tot, amb tot, i esperar que trigui una miqueta a sortir el següent, perquè el que no podem permetre és que se'ns desmadri un i després ens surti un altre al cap de 24 hores, perquè llavors entrem en l'escenari de col·lapse, que és la simultaneïtat. Quan nosaltres tenim... O sigui, nosaltres un gran incendi forestal a Catalunya el podem lluitar. Un segon incendi forestal a Catalunya també, simultàniament, va, posem-nos allà exigents. Però si en tenim com teníem el 4 de juliol del 94, en tenim 60 focs fora de control a Catalunya, entrem en col·lapse absolut. En col·lapse absolut, nosaltres i qualsevol. Llavors, doncs bé, l'administració ha de garantir que tenim els mitjans, que ja està fent un esforç important, les coses com són, a nivell de mitjans, de personal, etc. Doncs ha de garantir que tenim els mitjans per atacar amb màxima contundència aquells incendis que es vagin començant i evitar que es facin grossos. Aquest és el tema, que no es facin grans. Però després, com bé deies tu, hi ha una implicació i una participació absolutament necessària tant per part de les administracions locals, que han de mantenir la xarxa de camins, etc, etc, obligar a les urbanitzacions a fer els perímetres de seguretat, etc, i després el propietari, però tant el gran propietari forestal com el propietari d'una parcel·la, és a dir, si jo tinc una parcel·la a la Floresta o a les Planes o a Valldoreig, l'he de mantenir neta i la llenya no la puc tenir al costat de la casa, perquè si hi ha l'incendi i es crema la llenya, l'incendi em passarà a la casa. L'he de tenir una mica més apartada i l'he de tenir esclarida i he de tenir, doncs, mirar de tenir-ho tot el més bé possible, perquè si algun dia passa el foc com a mínim no em cremi la casa. Que d'això ja en vam parlar un dia també, abastament. No?
0: I aquestes franges de protecció de les zones urbanitzades, dels pobles, de les ciutats, en quines condicions estan? Perquè no sé si estan, com parlàvem abans, com el sotabosc, no estan prou ben arranjades.
1: Bueno,
0: no?
1: Això en principi depèn de cada ajuntament. Jo em consta, i no es convoco cap a casa com a Sant Cugatenc, però em consta que l'Ajuntament fa els deures bastant bé. Segur que podem trobar mancances i segur que algú ens està escoltant i està dient, oh, doncs aquí a la meva zona això no està prou aclarit o aquest camí no està prou bé. Segur que hi ha algun punt de millora. Però a mi em consta que des de l'Ajuntament es fan els deures i molt bé, i es prenen molt seriosament aquest tema. Ja des de l'any 94, que es van posar en marxa moltes mesures a nivell de, després de l'incendi d'aquí de Collserola i de la tongada d'incendis bestials que vam tenir en aquell estiu, doncs es va prendre nota i es van començar a fer moltíssimes coses. Ja se'n feien, però se'n van començar a fer moltíssimes. I hi ha una perseverança. No? Vull dir que cada any es fa el manteniment dels camins, etc, etc, etc. Si ens fixem com eren el camí per anar a Can Borrell, Sant Madí, per posar un exemple, fa 30 anys o com és ara, abans era molt més maco, eh? Era molt més xulo, sí, d'anar caminant i hi havia aquells regarots, eh? Però ara passa un camió de bombers. val? Que això va molt bé per apagar focs.
0: I, Roger, com està canviant el canvi climàtic la vostra manera de treballar en aquest tipus d'incendis?
1: Bueno, el canvi climàtic el que ens està donant és períodes de moltíssima calor, llavors el que ens estem adonant compte, ara l'altre dia estàvem en una sessió, ara que evidentment nosaltres ja estem a tope preparant la campanya forestal, i l'altre dia ens feien una xerrada i introduïen un nou concepte que en deien la sequera tèrmica. I dic, carai, dic, porto 40 anys aquí, no paro d'aprendre. La sequera tèrmica és que tenim onades de calor tan llargues i tan intenses que encara que tinguem el bosc mullat, que encara que tinguem el bosc abegut, tot el combustible mort, que en tenim una borrada, el combustible mort no veu. O sigui, veuen el combustible viu? Sí que quan plou veu aigua, per entendre'ns, eh? El combustible mort no. Llavors tenim períodes de sequera tan llargs i tan profunds, sequeres tan profundes i sobretot temperatures tan altes, és el concepte aquest que et dic de sequera tèrmica, que en 10-15 dies un bosc que estava mullat i perfecte i que no tenia cap problema passa a estar en una situació de risc màxim. Val? Per tant, ens estem trobant que les condicions es tornen crítiques a molta més velocitat. Per exemple, posaré un exemple. Quan abans a nosaltres, estic parlant dels anys 90, principis dels 2000, quan a nosaltres ens plovia a començament de juny, ja sabíem que la campanya forestal seria fluixa. Tota la campanya forestal seria fluixa. No vol dir que no hi hauria incendis, però no se'ns escaparien de control, etc etc. Seria una campanya que, bueno, que potser si deixa de ploure durant 15 dies, començarem a cremar matolls i tindrem moviment i ja està. Val? Però si començava a ploure a finals de maig, principis de juny, plovia una miqueta o en condicions, i si ja arribàvem a la revetlla plovent, ja ni t'explico. Ja sabíem que aquell any seria tranquil. Avui dia això no ho pots dir. Això avui dia no ho pots dir perquè tu t'està plovent, dius, carai, que bé. Hi ha un concepte que també s'ha de tenir en compte, és que el sotabosc està tan brut que perquè l'aigua arribi a l'arbre, a que l'arbre pugui veure, ha de ploure molt, perquè tot aquest brancam reté molta aigua, per tant, a vegades plou 2-3 litres. A què bé que li ha anat? No, a l'arbre no li ha arribat ni un. S'ha quedat tot en el sotabosc retingut. A l'arbre no ha begut res. Val? Però a part d'això, després agafem i ens fotem a 40 graus. A 40 graus, 3 o 4 dies seguits, durant les hores del migdia, amb unes humitats del 15 al 20%. Tot aquell combustible mort passa a estar disponible, que diem a bombers, però en qüestió d'hores o de dies. I aquell mateix escenari, que era relativament segur, feia 15 dies, ara és un polvorí. Llavors, això és amb el que ens està afectant el canvi climàtic i tot allò altre que hem comentat, eh? Que podem passar d'una situació que dius, bueno, escolta, estem bé, ara aquestes aigüetes, la gent ja ens para pel carrer, ens diu, què, bueno, aquest estiu, res, no? Perquè la gent vol estar tranquil·la, perquè ja sap el pa que s'hi dona, no? I li diem, no, aquest estiu ja veurem, ja veurem. Oi, si plou ara? No, si plou ara...
0: Per què ens hem de preparar, Roger, aquest estiu?
1: No ho sabem.
0: No ho sabem.
1: No ho sabem encara. De fet, mira, demà tenim una reunió de comandaments per que ens expliquin quines són les previsions meteorològiques a llarg plaç, etc etc. Tot això ja estem en plena... Ja hem convocat a nivell local, ja hem convocat a tots els possibles implicats amb la revetlla de Sant Joan per començar a preparar-ho. Tot això està ara en el moment més candent. Però el que dic és, i això és important, és que cada vegada l'escenari és més imprevisible. Cada vegada és més imprevisible. Per tant, hem d'estar més estona atents, perquè si és un escenari imprevisible, vol dir que no podem baixar la guàrdia. Abans, tampoc la baixàvem, però dèiem, buah, aigua a finals de juny, tranquils, tranquils. Com a molt al setembre començarà la cosa. Ara no. Ara pots tenir aigua a finals de juny i a dia 20 de juliol està corrent tots com a gats. Val? Perquè hem tingut una sequera una setmana a 40 graus amb humitats baixes i se'ns ha secat tot el combustible fi, tot el combustible mort i a córrer.
0: Per tant, tota aquesta aposta per la prevenció és importantíssima, no? Que es pugui dur a la pràctica. Com tu deies abans, no és qüestió de dies, sinó que serà a llarg termini la implantació de tot això i la implicació que ha de ser per part de tots, d'administracions, dels serveis com el vostre i també de la ciutadania. No sé si vols fer doncs, algun apunt o donar algun consell respecte al tema.
1: Bueno, jo crec que ja ho hem dit pràcticament tot. És que la situació, el resum seria sense voler ser alarmistes, però el resum és que la situació s'està posant molt complicada. És a dir, és un escenari que és multifactorial, hi ha moltes coses que afecten, les hem comentat pràcticament totes, l'abandó forestal, l'abandó dels camps, el canvi climàtic, la major presència de persones en el medi ambient també, la gent surt més en bicicleta, surt més a passejar, surt més a estar pel bosc, per tant, presència humana, no hem d'oblidar que el més del 90% dels incendis s'inicien per causa humana, no vol dir intencionadament, vol dir per causa humana. Mm. Per tant, augmentar la presència de les persones al bosc, doncs, augmenta el risc d'incendi. Per tant, estem davant d'un escenari canviant, incert i cada vegada més predisposat a episodis aguts. Amb la qual cosa, doncs, diu, oh, és que aquest home ens està preocupant. Bueno, preocupem-nos, tenim motius.
0: Hem d'estar alertes.
1: Preocupem-nos, el meu pare sempre em deia, no et preocupis, ocupa't. No et preocupis, ocupa't. Doncs pues això és el que hem de fer, ocupar-nos. Eh? I preparar-nos per tot el que pugui venir.
0: Molt bé. Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies per aquesta nova visita. Que vagi molt bé.
1: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: És que...
1: Una curiositat molt interessant és que els llamps poden crear vidres naturals dins la sorra. Quan un llamp impacta en una zona rica en sorra o silice, la temperatura pot arribar a més de 30.000 graus en una fracció de segon. Aquesta calor extrema fon la sorra instantàniament. El resultat és una estructura anomenada fulgurita. Es tracta de tubs o formes irregulars de vidre que es formen sota terra, seguint el camí que ha fet el llamp per penetrar el sol. Sovint tenen una forma ramificada, com si fossin arrels o petits llamps fossilitzats. Aquest vidre de llamp pot ser molt fràgil i de color variable, des dels transparents fins a tons verdosos o marronosos, dependent dels minerals presents a la sorra. Cada fulgurita és única, perquè depèn de la intensitat del llamp i de la composició del terreny. És fascinant pensar que un fenomen tan breu com un llamp pot deixar una empremta física que pot durar milers d'anys. A més, aquestes estructures permeten als científics estudiar les condicions de les descàrregues elèctriques naturals.
2: La ràdio amb samarreta.
3: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys, però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per adults que us encantarà, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El miol de la Maresma, de Mai R. Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
3: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

instants tot va canviar de color i forma d'expressivitat. Perdut vaig variant, vol d'estornells xisclant, dibuixats en l'aire.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i l'espiga i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Mèdia. I fins aquí les notícies.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: Avui a l'espai polític de Cugat Mèdia ens acompanya Álvaro Benejam, el portaveu del PP. Bon dia, Álvaro.
8: Bon dia.
7: Comencem parlant del padró, perquè vosaltres heu estat els que heu fet públiques les dades del padró per analitzar la situació de la immigració a Sant Cugat, de si hi havia empadronaments fraudulents, si no, què volien dir les dades que s'estaven donant, què és el que realment revelen aquestes dades que, segons vostès, no s'estava explicant?
8: Bé, jo crec que és un tema que ha tingut doncs, relleu no?, en aquestes últimes setmanes, perquè mesos, perquè és veritat que no s'havien fet bé les coses de l'actualització del padró. No? És un tema d'actualització de les dades. No? Hi ha molta gent que cada any arriba a Sant Cugat i es dona d'alta al padró, i hi ha gent que marxa de Sant Cugat i es dona de baixa. Però no, la gent no va al padró a donar-se de baixa. És un acte administratiu que no ho fa la gent, no? Sinó que ho fa l'Ajuntament d'ofici. I això pot ser el dia següent de que se n'enterin que aquelles persones ja no viuen a Sant Cugat, o al cap de 6 mesos o de 3 anys. No? Això doncs, pot ser en qualsevol moment. Què passa? Que si no es fa una revisió d'aquestes dades periòdica amb un temps prudencial, doncs aquelles dades queden allà i la població de Sant Cugat va augmentant. Si no es donen de baixa aquelles persones que ja no hi viuen. No? I això és el que ha passat. No? Hi havia una situació irregular en el sentit, no en el sentit il·legal, sinó irregular, perquè hi havia persones que encara constaven al padró de Sant Cugat que ja no hi vivien. Per tant, no hi ha cap frau. Això no és un frau. Però, i també és veritat que s'ha produït en l'última part del 2025 i segurament abans algun tipus de frau, en aquest cas sí, de persones que s'han donat d'alta al padró falsejant documents perquè, en realitat, o no hi vivien allà on deien o no hi vivien, ni tan sols a Sant Cugat, però sí que volien accedir a determinades prerrogatives que dona la situació d'alta al padró a serveis socials, etcètera. I aquest és el frau. I això es va xifrar en unes 200 o 300 casos, no? Clar, amb aquestes dues realitats, no, perquè són realitats, algú ha aprofitat per dir que a Sant Cugat s'han donat de baixa 5.000 immigrants il·legals, m'estic referint a titulars d'alguns mitjans de comunicació, que suposem que han estat motivats per coses que han dit alguns partits, no? No nosaltres, evidentment, perquè nosaltres no ho percebem així, perquè la realitat no és així. I ens hem enterat molt bé de quina era la realitat, perquè hem preguntat a l'Ajuntament les dades i ens les van donar, no? I bé, aquesta és la situació, que el padró és una cosa que s'ha de cuidar, que s'ha de tenir en compte les altes i les baixes quan toca, sí. Que hem recriminat a l'equip de govern que això s'ha de fer rigorosament i en els moments que toca i no deixar-ho pendent, sí. Que també creiem que és més responsabilitat del govern del mandat anterior que d'aquest, també. Que no s'ha fet fora del padró a 5.000 immigrants irregulars, no, també és, això no és cert. Però que sí que hi havia altes per un import de 5.000 persones que no tenien que estar durades d'alta perquè havien marxat de viure a Sant Cugat.
7: Com analitzeu, com valoreu el fet de que el PP hagi estat el partit que hagi demanat les dades de manera oficial, que les heu obtingut, que les heu fet públiques i que heu fet que la ciutadania tingués aquestes dades de manera neutral i ben explicades? Com ho valoreu?
8: Bueno, t'agraeixo el comentari, perquè és veritat que nosaltres fem un exercici de rigorositat i quan intentem fer les coses per dir A o B, les intentem fer bé amb les dades correctes, no? Intentem no fer manifestacions grandiloquents sense tenir la realitat de les dades. I en aquest cas, doncs, el nostre equip de l'Ajuntament va demanar aquestes dades, vam veure quina era la fotografia exacta de la situació del padró i vam treure les nostres conclusions i les vam dir als mitjans de comunicació i al propi Ajuntament. És aquesta la manera de funcionar. I qui no ho faci així, doncs, té un problema, perquè les coses s'han de fer amb les dades reals.
7: I què et diu, per tant, que des del mes de setembre, quan esclata aquest tema a la premsa, no?, que l'alcalde fa unes declaracions amb un mitjà de comunicació i es dona a conèixer això, no hi ha hagut una lectura interessada d'aquestes dades del padró que potser no s'han explicat bé o hi ha una lectura interessada pel debat polític?
8: Sí, jo crec que sí, perquè tothom és una mica esclau dels seus actes, no?, i de les seves paraules anteriors i les situacions polítiques importen, no?, afecten a la realitat diària de la política i en aquest cas jo crec que algunes de les declaracions que s'han fet en aquest cas, doncs, per part de l'equip de govern, responen a una situació molt clara, política, em refereixo, I jo crec que no se li escapa a ningú que Junts, que és qui governa Sant Cugat, no?, l'alcalde és de Junts, doncs té una amenaça política per part d'altres partits en qüestió de vot, no? I això és una qüestió claríssima que jo crec que ho sap tothom. I, per tant, el seu discurs, doncs, ha anat canviant. I partint d'una situació, doncs, podríem anomenar-la una mica més relaxada amb aquest tema, han anat apujant el to en funció d'aquesta realitat política. I bueno, és un retret. Bueno, no és un retret, jo crec que estic dient una cosa que és una realitat. Que jo crec que el nivell de tolerància o intolerància amb les coses que no estan ben fetes ha de ser sempre el mateix, és a dir, alt. I, per tant, no és una cosa que hagi de dependre de la realitat política, sinó de la bona gestió. I aquí és on tenim nosaltres el retret a l'equip de govern.
7: Per acabar amb aquest tema de l'empadronament, hi ha partits que defensen facilitar l'empadronament per garantir els drets bàsics, no?, a tots els ciutadans. On situa el PP la línia de garantir els drets socials i evitar abusos del sistema?
8: Bé, és que hem de diferenciar dos coses. Una és el padró. El padró és una llista de les persones que viuen realment a Sant Cugat, que hi viuen. Llavors, tenint en compte això, no podem negar, per exemple, com han demanat altres partits, que algú s'inscrivi al padró si realment viu a Sant Cugat, encara que sigui una persona que ha entrat il·legalment a Espanya. Vale? És que és impossible. Per què? Perquè el padró és una llista de les persones que hi viuen a Sant Cugat, un registre de les persones que hi viuen a Sant Cugat. Per tant, si demanen empadronar-se, s'ha d'empadronar. Ara, no hem de permetre que qualsevol pugui entrar a Espanya il·legalment. Això és un altre tema, vale? I això és una altra administració la que ho ha de garantir, però no l'Ajuntament. Vale? I partint d'aquesta base, doncs hem de fer funcionar el padró com toca i els serveis socials com toca. Si una persona que està inscrita al padró però està a Espanya il·legalment i hi ha mecanismes per impedir que se n'aprofiti dels serveis socials de la ciutat, doncs s'han d'aplicar. Si no hi ha mecanismes, doncs no es poden aplicar. I es pot plantejar posar-los nous, aquests mecanismes, però si no n'hi ha, no n'hi ha. I això depèn, doncs, de la normativa, de la que tenim i de la que es pot fer en el futur.
7: Mm-hmm. Parlem de promoció, un altre tema en el que es podria dir que heu estat protagonistes. A l'últim ple va haver-hi una declaració de la Junta de Portaveus, també va haver-hi una moció que finalment va estar retirada una mica per veure què estava passant amb Promusa, arran també d'un reportatge que des de Cugat Mèdia havíem publicat de diverses comunitats amb problemes. Vosaltres sou els que heu demanat, per tant podríem dir heu forçat, un ple extraordinari que sembla que es celebrarà aviat, tant pel que demaneu vosaltres com perquè el tinent d'alcaldia, el Bernat Picornell, ha fet saber a través de les xarxes. Què és el que preocupa exactament de la gestió de Promusa?
8: Bé, bueno, ara matitzo, El ple extraordinari se celebrarà perquè nosaltres ho hem proposat. Uh-huh. Vale? El Bernat Picornell ha reaccionat a la nostra proposta, a la qual s'han sumat altres partits, el qual agraïm, evidentment, però la idea...
7: Sí, deu ser vosaltres els que ho veu dir al ple, nosaltres. I això és així.
8: Sí, perquè creiem que fa falta un ple extraordinari, al marge de que es faci també una sessió de la Junta de socis, no? Podríem dir, de Promusa, on es tracti internament a Promusa aquest tema també, però un ple extraordinari per fer, doncs, per posar de relleu i que tothom a la ciutat pugui conèixer les coses que s'han fet malament a Promusa. Per què s'han fet coses malament? Nosaltres hem demanat això perquè la situació doncs, ha arribat a un punt que és límit. És a dir, els problemes de gestió de Promusa i els problemes de la relació amb les obres que s'han fet antigament, amb les que s'han fet no tan antigament, més recents, i la relació amb els propietaris d'aquells pisos que ha vengut Promusa històricament o els que són de lloguer, doncs és important i té moltes mancances. I creiem que s'han de donar explicacions exhaustives de tot el que ha passat i de com s'està gestionant a dia d'avui tot això que ha passat. Aquestes mancances s'han de gestionar a dia d'avui. I jo no dic que la responsabilitat sigui sencera d'aquí estar avui a la gestió, sinó que es tindrà de repartir les culpes, perquè hi ha culpes, a tothom que hagi gestionat Promusa en el passat. I és el que volem, que les coses es posin de relleu i la ciutadania les conegui.
7: Creieu
8: i es resolgui el problema, principalment.
7: És el que anava a dir. Creieu que amb aquest ple extraordinari s'abordarà o serà l'inici per abordar la problemàtica? Perquè realment nosaltres, des que hem publicat el reportatge, no fem més que rebre més peticions de més veïns i de més comunitats, i realment jo crec que podríem llistar totes les comunitats de Promusa i totes tenen problemes.
8: Sí, sí,
7: això,
8: sí,
7: és un,
8: sí.
7: Això és un problema que ve de molt lluny, no d'ara.
8: Sí, i hi ha dos tipus de problemes. Un és constructiu, purament constructiu, és a dir, defectes de construcció. No? Hi ha habitatges que s'han fet que no tenen, per exemple, aïllament dintre les parets, en algunes parts. No dic en tot l'edifici, però en algunes parts. Per què? I com ho han sabut? Primer, perquè feia fred a l'immoble, no? I humitat. I segon, doncs perquè alguns veïns han obert la paret i han vist que no hi ha els aïllaments necessaris de qualsevol habitatge perquè no passi la humitat, el fred, etc. No? I la calor, també. Clar, això és un exemple, però hi ha mil coses d'aquestes. Pàrquings on cau l'aigua... desaigües que no desaigüen, sostres que estan mal fets i que filtra aigua també, tantes coses, que és un llistat llarguíssim perquè hi ha molts immobles, no?, que s'han fet, també afortunadament. Però clar, aquestes coses són defectes constructius que s'ha de procurar no caure en aquests defectes en el moment que ens construeix. ¿Vale? Una vegada ja els tens, ja s'ha construït i allò està acabat i surten els defectes, el que has de fer és una bona gestió per reparar, ¿vale? Perquè és responsabilitat de Promusa, per reparar. I aquesta gestió també creiem que no s'ha fet bé durant molt temps. Per això hi ha tantes queixes a dia d'avui, perquè encara que, si hem vist, no, que en l'última part, o sigui, des de fa un any i mig, sí que s'ha posat, sí que s'ha fet un pla, perquè ens han informat, s'ha fet un pla per posar diners i arreglar coses més ràpidament.
7: Una auditoria amb una inversió d'uns 2 milions d'euros, aproximadament.
8: Sí, una mica menys, sí. Però clar, és que segurament fa falta molt més. Segurament fa falta molt més. Per què? Perquè si no, no rebries totes aquestes trucades de gent que es queixa. I es queixen amb raó, perquè nosaltres hem anat a veure pisos, perquè alguns propietaris ens han dit, podeu venir a veure, sisplau, i veieu quina és la realitat. Vale, sí, anem. I hem vist els defectes d'aquell immoble, no? I dius, bueno, com és possible? Com és possible? Com és possible que es fes així? Però, bueno, això ja està fet. I com és possible que a dia d'avui encara continuï així? És a dir, que ningú hagi anat a aquell pis i hagi dit, bueno, doncs aquí li posarem un aïllament, aquí arreglarem això, aquí segellarem la fuita d'aigua i tal. Doncs no s'ha fet. I en sobte. Mm-hmm. Per tant, nosaltres, si aquestes coses queden paleses amb un informe o amb un ple extraordinari que surtin a la llum, anirem a la bèstia amb qui sigui responsable.
7: Per tant, estàs dient que demanareu dimissions o altres conseqüències?
8: El que toqui, ja veurem. Quan surti tot, veurem quina és la conclusió i què cal demanar.
7: Val. Hem començat parlant dels dos temes en què el PP últimament heu tingut cert protagonisme. L'última vegada que vam parlar amb vosaltres va ser el mes de novembre, per tant, estàvem a punt d'acabar l'any. Ara ja estem al 2026. Com ha començat el 2026 políticament?
8: Bé, jo crec que el 2026 a nivell de Sant Cugat doncs, té una sèrie de problemàtiques, com són aquestes dues que acabes de preguntar, que són molt importants i capdals per Sant Cugat, pel present i pel futur de Sant Cugat, no? I que nosaltres, evidentment, tenim la ferma convicció de resoldre-les. Si arriba el moment en què nosaltres hem de governar, per exemple, el 27, que és la idea, no? És l'objectiu que tenim, com qualsevol altre partit polític, nosaltres voldríem que això es resolgués però en mesos, eh? I no ens agrada fer aquella allò de tirar-nos de la moto i dir no, esto en 3 dies estarà... No. Ja sabem que les coses triguen resultats, però has de posar mesures des del primer dia. Des del primer dia, I hi ha aquests dos temes, però també hi ha altres que preocupen molt la gent. La fiscalitat i, per exemple, el tema de la taxa de residus, que és un tema importantíssima a Sant Cugat, que hi ha hagut una allau de recursos. Nosaltres vam denunciar en el seu moment que aquesta taxa estava mal cobrada a la gent, estava mal cobrada, i com està mal cobrada, doncs nosaltres, fent ús de la nostra responsabilitat, vam posar a disposició de la ciutadania, a través de la nostra pàgina web, un model de recurs. Vale. Això ens ho han retret, no? L'alcalde ens ho va retreure. Clar, jo crec que això doncs, li ha molestat, però és el que hi ha. No? Ho sento molt, perquè la gent té dret a recórrer. I la gent moltes vegades no posa un recurs perquè no sap com fer-ho. I ha de contractar un advocat per recórrer un recurs de 200 euros i un advocat li cobrarà ja doncs, això o més o el que sigui. No? Llavors no surt a compte. La gent no posa el recurs. El tema del recurs és un tema que clar, jo crec que s'ha fet molt malament i s'ha reconegut ja per part de l'equip de govern. El senyor Brugarola va dir que sí, que estava mal cobrat, perquè està cobrat en base al valor que cadastral dels immobles i no en base a la generació de residus, que és el que diu la normativa. Llavors, des d'aquest punt de vista, per nosaltres, tal i com s'estan cobrant recursos, són il·legals. I la gent ha fet ús de la seva iniciativa pròpia, ha agafat el nostre recurs o altres, el nostre model de recurs, i han presentat més de 5.000 recursos. Clar, més de 5.000, no sabem quants a dia d'avui, però són més de 5.000. Això sí, perquè ho ha dit l'equip del govern. Clar, això és una avalanxa. Això és avalanxa de recursos. No sé si havia passat mai que es presentessin d'una sola taxa, d'un sol any, més de 5.000 recursos. Jo crec que no havia passat mai. Clar, al final és que si poses a disposició de la ciutat dels veïns de Sant Cugat un model de recurs, la gent fa ús de la seva llibertat i recorre. Per què? Perquè no li ha costat diners. I només tenia de fer emplenar el recurs i presentar-lo, que és el que han fet. Per tant, que no es queixi l'alcalde i que resolgui el problema, que és el que hauria de fer.
7: Volies dir alguna
8: cosa? No. Sí.
7: No, l'última vegada que també vam parlar, vam comentar, vosaltres sempre heu sigut crítics, sobretot de cara a l'estiu, no? Com estava el tema dels residus, que a més ara parlaves de la taxa, que vam tenir un estiu dolent amb les rates, amb tot la ciutat molt bruta, el tema del pla de voreres, que sembla que ja s'han posat les piles, tot això. Veieu millores? Comenceu a notar la ciutat millor? Com està?
8: Doncs mira, segurament no. Això de, enllaçant amb la taxa de residus, que la taxa de residus, doncs, evidentment, quan a la gent li comences a cobrar una taxa nova per residus, però continues veient els containers plens de brossa a fora, no plens a dintre, que també, però també a fora, al carrer, no? Perquè ja no hi caben, perquè no caben les bosses dintre, i que, a més, la gent, comentaris de la gent, però escolta, com és que els contenidors nous que s'han canviat, tenim flamants nous contenidors que són més petits que anteriorment, i la brossa ja no hi cabia o ja anaven justets i posem més petits. No és comprensible, això, no? Està molt bé canviar-los, i nosaltres, evidentment, hem aplaudit que es canviïn, ¿vale? Perquè hi havia moltíssims a Sant Cugat que estaven trencats, que no funcionaven bé, no? Per tant, s'havien de canviar, però posar-los més petits jo crec que és un error. Per tant, enllaçant amb tot això, primer, que estàs gravant amb una taxa nova a la gent de recollida de residus, vale. Però els residus els vas a posar tu al container i al container no hi caben, vale. I per tant, veus el carrer ple de brossa en alguns punts de la ciutat, que nosaltres anem rebent en aquesta última setmana, que no estic parlant de l'estiu o de fa 10 mesos, no, en aquesta última setmana, fotografies de containers plens de brossa al redador, no? Clar, la gent al·lucina, no? La gent al·lucina, i nosaltres no fem més que rebre fotografies de persones que ens coneixen, que ens envien fotos i dient, això què és? Uh-huh. Això què passa aquí, que no es recull la brossa? Que sí, es recull, però potser no amb la freqüència que tindria de recollir-se, i potser aquests containers no són els que haurien de ser.
7: I el pla de voreres, què em dius?
8: Una altra qüestió, no? Deies de com comença el 2026. Doncs amb aquest pla de voreres, de moment, no hem vist cap canvi. Amb altres coses, hem vist alguns canvis, a remolc de les denúncies que hi ha, però bueno, hem vist canvis. Però en aquest tema de pla de voreres, encara no. Encara no.
7: Deies que havies vist canvis. Amb quines coses?
8: Bueno, amb això de la brossa, que s'han posat els nous containers, sí, des de l'estiu, quan van començar a posar-se i tal, sí. Vale. Pues és una cosa que s'havia de fer, però s'havia de fer de fa molt temps, no aquest estiu, no? Uh-huh. Anem tard. Però és que amb això del pla de voreres, doncs hi ha tantes esvoreres i carrers, perquè vas per Sant Cugat i vas pum, pum, pum, pum, no? Amb el cotxe o caminant, que no pots passar per determinats llocs. I, clar, una persona jove que camina normal, doncs salta. Però una persona amb cadira de rodes no salta. O una persona amb crosses no salta. O una persona gran, una senyora gran, un senyor gran, que a vegades doncs poden, els hi pot fer caure una llosa que està mal col·locada, no? Que hi ha moltíssimes, moltíssimes. I la gent es queixa molt. Clar, aquest pla de voreres té un pressupost, no? I nosaltres ja des de l'inici, abans de que existís aquest pressupost, que si no recordo malament va passar del que hi havia abans cada any, que eren uns 800.000 euros o 900.000, a 3 milions, però que es queda molt curt. Per què? Perquè a Sant Cugat hi ha 30.000 punts per arreglar, 30.000 o més. Si posem 3 milions, aquests 30.000 punts trigarem, pues, no sé, 10-12 anys a arreglar-los, vale? pues no, la gent té dret a que això s'arregli com a màxim en un període de 2-3 anys. Però no esperar-se 12 anys a que això s'arregli amb una mitjana del que surti al mes, no? Allà a l'any. Clar, nosaltres el que vam demanar és que si hi havia una taxa nova de residus, per la qual ingressaràs 8 o 9 milions, depenent de com l'acabis posant, el tipus impositiu, i aquests diners no els rebaixes a l'IBI, perquè hem demanat que els rebaixin a l'IBI i no els han rebaixat a l'IBI, per tant, pagarem més diners, la recaptació serà molt superior en aquest 2026, i ja ho ha sigut a 2025, tens diners nous, per tant, aplica'ls a el que fa falta. I què fa falta? Arreglar els carrers. Pues de moment, no ho tenim. Nosaltres hem demanat que no siguin 3 milions, que siguin 6. Uh-huh. Que siguin 6.
7: I és assumible?
8: Perfectament, si tens 9 milions nous. Tens 9 milions nous de la taxa de residus. I també tenim en aplicació l'acord amb l'AMB, per la qual ja no hem de pagar l'AMB allò del transport que l'AMB no estava gestionant, perquè ho gestionava Sant Cugat. Pagàvem el cost de l'AMB i pagàvem la pròpia gestió. Ara ja no ho tenim, això, perquè s'ha arribat a un acord amb l'AMB. Pues, bueno, aquell acord és positiu, però si tens diners nous, fer-los servir pel que toca, pel que fa falta, i no facis esperar la població fins al 2035 o el 2045 a que els bonys del carrer estiguin arreglats, perquè això no hi ha dret.
7: Parlem de relacions amb els altres partits. Quina és la relació amb Vox? Comencem amb aquest. Justament la setmana passada acusaven el regidor Alfredo Berua de mentider arran de les dades del padró i tot això. Com esteu amb ells?
8: Doncs mira, en aquests moments nosaltres intentem sempre portar-nos bé amb tothom, perquè al final has d'estar dia a dia treballant com a servidor públic, ¿vale? Perquè nosaltres som servidors públics de la ciutadania i, per tant, els nostres interessos han de ser la ciutadania de Sant Cugat. Però en aquests últims... I sempre tenim, no?, algun rifirrafe amb algun partit per alguna cosa, per temes puntuals, no?, que no estem d'acord i tal, i a vegades doncs, les coses es surten de to en alguns moments, en les discussions, no? Però sempre intentem nosaltres tenir fair play i fer-ho amb responsabilitat. Nosaltres no direm que no, ho proposi qui ho proposi, encara que siguin a les antípodes polítiques nostres, no direm que no a una proposta d'un partit que sigui pues, radicalment oposat a nosaltres, si creiem que aquella proposta és bona. De fet, això passa quasi cada mes. Passa quasi cada mes, perquè si un partit com els Comuns, per dir qualsevol, diu que s'ha d'arreglar no sé què i nosaltres estem d'acord, votarem a favor i ja està. No tenim cap problema amb això. Recolzarem aquella iniciativa. Però amb Vox sí que és veritat que en les últimes setmanes hem tingut, amb això del padró, doncs una diferència de criteri, perquè crec que no s'ha actuat correctament amb nosaltres. No s'ha sigut just i s'han fet declaracions que ens han dolgut. Ens han dolgut perquè són absolutament injustes i incorrectes des del punt de vista de la correcció política i des del punt de vista de la realitat política. És a dir, les coses són com són i ja he explicat els temes del padró i hi ha coses que són il·legals, hi ha coses que no són il·legals, però encara que siguin irregulars. I a cada cosa se li ha de dir pel seu nom i no pots barrejar, no? perquè estàs falsejant i donant una idea doncs, incorrecta a la ciutadania. I això és el que ens queixem i el que ha passat. No? I ens ha dolgut que es personalitzés molt en la persona del Fedor Bergua, que és una persona doncs, que té la responsabilitat per bandera, que té el buen hacer, no? que es diu en castellà, per bandera, i per tant, que personalitzin, perquè ell ha dit que les coses són com són i no com ells han dit, no? Ens ha dolgut, sí. Ens ha dolgut tenir en compte que l'Alfredo és una persona hiperrigorosa en la seva feina i que la fa molt bé.
7: Comentaves tu ara, no?, que si els comuns que estan a l'altre extrem o qualsevol partit del ple proposa una acció que vosaltres hi esteu d'acord, la votareu, independentment del color, no?
8: Sí, sí.
7: El projecte
8: Vox,
7: Sí, sí, exacte. Sí, el projecte del PP a Sant Cugat s'emmiralla més en el tipus de política que podria tenir l'Albiol a Badalona, que al final és una política que a vegades no és que fugi de l'ideari, però és 100% municipalista?
8: Sí, perquè des d'aquest punt de vista l'Albiol és una, no, és una manera de fer pròpia, una marca pròpia i unes característiques de gestió pròpies, no? Que nosaltres admirem, perquè ha sabut, a part de la gestió que la gent li ha reconegut, ha sabut fer que la gent vegi que aquella gestió és bona i, per tant, que li puguin votar persones que no siguin de caire ideològic del Partit Popular, no? És a dir, per tenir una majoria absoluta a Badalona li han de votar persones que en altres eleccions, que no siguin municipals, voten altres partits.
7: Totalment.
8: És elemental. Pues, això seria un objectiu per nosaltres? Sí. Nosaltres creiem que ens han de poder votar persones que ens votin pel que volem fer, per la gestió que volem aplicar a Sant Cugat, perquè creiem que Sant Cugat ha d'estar millor gestionat, no? Al marge de qüestions polítiques que corresponen doncs, a altres àmbits supramunicipals, a l'àmbit de la Generalitat o de l'Estat, no? Des d'aquest punt de vista, sí, la nostra proposta política és municipalista, perquè nosaltres sempre ens centrem en temes de Sant Cugat. Nosaltres no fem propostes d'emocions que no siguin de temes estrictament de Sant Cugat. No les fem. Per què? Perquè no ens interessa. Ens interessa Sant Cugat, per això estem. I per això ens paguen. I el tema és que altres partits sí que ho fan i el que no farem és no respondre. Si altres partits fan una moció sobre Israel i Palestina, doncs nosaltres respondrem i direm la nostra opinió, que és el que fem. I amb tota la vehemència, O sigui, en el que creiem, no ens amagarem de res. Però no serem nosaltres els que posarem aquella moció a un ple. Per tant, sí, municipalista en aquest sentit, sí.
7: De cara a les eleccions de l'any que ve, quins grups són competència amb vosaltres, quins no? Què és el que veieu que pot passar aquest any que ens queda per endavant i com ho treballareu estratègicament, si es pot fer una mica?
8: Sí, bé, jo crec que està la cosa en una situació que tothom és competència de tothom, eh? està la jungla, és la política municipal, i sobretot el tema de que no hi ha lideratges de partits molt clars, perquè, per exemple, Junts, que ha estat governant aquí a Sant Cugat més de 30 anys seguits, fins que va arribar un tripartit i tal, i que ara no té, ha tingut 15 regidors de 25, no? Per tant, era una majoria absolutíssima, no? Ara ja no ho té, i per tant, ara té 9, i podria ser que en tingués menys. Podria ser que en tingués menys. De fet, nosaltres pensem que pot tenir menys per la gestió que s'està fent, perquè hi ha moltes coses que no s'estan arreglant i la gent ho veu, no? Crec que hi ha una certa decepció amb l'equip de govern actual i que precisament tenir Esquerra al govern doncs llastra més encara aquella gestió. Per tant, està més atomitzat el vot, els partits tindran menys preponderància i és aquí on la jungla opera, perquè nosaltres, si en comptes de tenir 3, tenim 5 regidors, que nosaltres no tenim fites, no tenim límits en els nostres objectius, no? I per tant, objectiu primer seria tenir un més, objectiu segon seria tenir 2 més i objectiu tercer seria tenir 3 més i així cap endavant, no? O sigui, no escatimarem en aquests objectius. Creiem que ho podem aconseguir, creiem que la ciutadania veu que el Partit Popular és un partit que mira pels seus interessos reals dels del dia a dia i no s'entesta en fer coses que no tenen efecte real a Sant Cugat, que estan per altres coses, i a més que som un partit que gestiona bé, no? Que és el que fa falta a Sant Cugat. I és possible que tinguem doncs, un recolzament més alt que el que hem tingut en les eleccions del 2023. En aquesta situació, doncs, és on es presenta l'oportunitat per nosaltres de governar. No? Ja veurem què passa. Afinitats amb altres partits? No, jo crec que hi ha coincidències programàtiques, no? Però, i a més en diferents partits, però no tenim, no és que, no, jo crec que no s'ha de medir això amb afinitats, perquè cadascú té el seu projecte i s'ha de centrar en el seu projecte, i si després el resultat de les eleccions dona com a necessitat fer acords, doncs ja veurem quins acords són possibles.
7: Álvaro, per acabar, ho comentaves ara una mica, però era una mica com el resum final, eh? Què ha d'aconseguir el PP de Sant Cugat en les pròximes eleccions, a dia d'avui, d'aquí un any ho tornaríem a preguntar, perquè considereu que ha estat un èxit?
8: Veurem, perquè per nosaltres millorar la situació que tenim ara ja seria un èxit, i no... està clar que com a objectiu t'has de fixar arribar a l'alcaldia, no? Perquè si no estaries aquí ja, O sigui, nosaltres volem arribar a l'alcaldia. Jo vull ser alcalde de Sant Cugat, ja veurem durant aquest any si jo confirmo la meva candidatura, no? Perquè està per veure i depèn de diverses coses. Però si jo em presento és per ser alcalde de Sant Cugat, no per millorar els resultats una mica, El que jo vull és que la ciutat estigui millor. Com vull que la ciutat estigui millor, per això crec que el millor per fer-ho sóc jo, amb el meu equip. I per això treballaré, per aconseguir-ho, per guanyar les eleccions. Que no, doncs veurem què fem, no? Però el que creiem fermament és que millorarem els resultats.
7: Molt bé, doncs Álvaro Benejan, portaveu del PP de Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns. Seguirem de prop, seguirem parlant a veure com evoluciona aquest últim any abans de les eleccions.
8: Gràcies.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: És tard. Tot és fosc. Fa fred. La Conxita ha sentit soroll a la cuina. S'aixeca mitja dormida i de puntetes, molt a poc, s'acosta a la porta entreoberta i para l'orella. Els pares, asseguts a la taula, parlen molt fluixet. Estan preocupats. Potser no podran mantenir-se junts. Són temps difícils i s'han de prendre decisions difícils.
3: Avui tenim una vegada més amb nosaltres el Miquel Pérez Latre, responsable de difusió de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Com cada mes, ens porta una història sorgida dels documents de l'Arxiu que des de l'any 2022 recullen el podcast L'Arxiu Nacional, Sentir l'Arxiu. Molt bon dia i benvingut.
4: Bon dia, moltes gràcies.
3: Avui ens portes una altra història.
4: Una altra història. Sí, al desembre vam viatjar a la Barcelona assetjada per les bombes de la Guerra de Successió, amb la història basada en el dietari de l'Honorat de Pallejà. Avui avancem en el temps i viatgem fins a la guerra, fins a l'acabament de la guerra,
3: sí.
4: Per conèixer el dietari que escriu, el diari que escriu la Conxita Simarro durant la guerra i l'exili entre 1938 i 1941. I són uns escrits, unes memòries que tenen un valor molt especial perquè ens ofereixen la mirada d'una nena. La Conxita Simarro és una nena i que viu en un món violent marcat per la por i la incertesa, que al final no és tan llunyà, desgraciadament, del que tenim avui a la mateixa Europa, no?
3: Sí.
4: Marcada també per la guerra i pels desplaçaments a Ucraïna.
5: Avui començo aquest diari disposada a posar-hi tot el que el cor em dicti. La casa en què vivim és una torreta de Matadepera. A Matadepera ens hi estem per causes dels bombardejos que hi ha a Barcelona. Hi vivim el papà, la mamà, la meva germaneta Nuri i jo. També viuen amb nosaltres uns amics dels papàs, el senyor Miquel Rafi, la senyora Pietat i els seus fills Francesca, Maria, Jaume i Vicenç. La Francesca té 14 anys, la Maria 12, el Jaume 11 i el Vicenç 5. Totes aquestes persones són les que viuen amb nosaltres. Per avui ja no hi poso res més. Demà ja serà un altre dia.
4: La Conxita Simarro tenia en aquell moment 11 anys i comença a viure els efectes més durs de la Guerra Civil. Ella era filla de Francesc Simarro, que era un agent d'informació, un policia al servei de la Generalitat de Catalunya, i tot i el trasllat a Matadepera, la vida que els toca no és fàcil. Viuen els talls d'electricitat, la manca de productes bàsics que els van marcant el dia a dia. I com molts infants de l'època, la Conxita ha d'aprendre a adaptar-se a aquesta situació, a aquesta manca de proveïments, als neguits que es viuen a la rereguarda.
3: Mm-hmm. Una història ben singular, molt especial, amb una mirada realment que pot sorprendre. Però tota aquesta informació, com sabem tot això, Miquel?
4: Doncs ho sabem gràcies a aquest diari, que és un testimoni singular i commovedor, realment, sobre el patiment infantil durant la Guerra Civil, la postguerra i l'exili. I les seves pàgines ens introdueixen, ens mostren com els infants havien d'afrontar aquestes situacions extremes, la fam, la separació dels familiars o la violència quotidiana, i donen veu a un col·lectiu, aquest dels infants, que realment és un col·lectiu oblidat en el relat històric.
3: Sí, sí. Efectivament, s'han recollit pocs testimonis de criatures de com van viure conflictes com la Guerra Civil Espanyola. Segur que en molts punts d'aquest diari hi veiem reflectida aquesta mirada més infantil. Imagino que sí, no, Miquel?
4: I tant. Per exemple, fixem-nos en com descriu el Nadal de 1938, a poques setmanes de l'ocupació definitiva de Catalunya. Que ens diu que va ser molt diferent dels anys anteriors perquè no hi va haver torrons, ni xampany, ni galetes, ni grans festes. Mm. I, en conseqüència, la nena s'ha de consolar amb petits regals, com són un ram de clavells, un llibre, d'una col·lecció que ella s'estima especialment per la biblioteca, i 4 pessetes. El sopar de Nadal, ella l'explica, és arròs amb tomàquet, un bistec, amanida i coca amb sucre cremat.
3: Mare meva, això és una joia, aquest diari. I si va estar durant tota la guerra, la Conxita, a la torre de Matadepera, o hi va haver canvis?
4: Bé, com veiem, el dietari comença pròpiament després del desplaçament de Barcelona a Matadepera de la família, i evidentment arriba aquest moment final en què Barcelona cau i les tropes franquistes avancen sense remei, i per tant Matadepera ja no és un lloc segur, i com tants altres, doncs el Cimarró han d'emprendre el camí cap a França, cap a l'exili.
5: Acaben de radiar per la ràdio les següents paraules que m'han omplert el cor de pena. Les tropes nacionalistes acaben d'apoderar-se de Madrid. La guerra està acabada. Viva Franco, Franco, Franco! Arriba a Espanya! No sé com Déu Nostre Senyor i Amo ha consentit tal cosa.
3: Quina és la situació en aquests moments que sentíem en aquesta descripció d'aquesta suposada veu de la Conxita?
4: Aquí la Conxita viu aquest moment de la retirada, en el que mig milió de republicans, civils i soldats s'amunteguen en un país que realment no està preparat per acollir-los. Som a principis d'abril de 1939, al costat francès de la frontera dels Pirineus. Sembla realment un formiguer. El Servei d'Evacuació de Refugiats Espanyols intenta assistir als nouvinguts, com bonament pot, proporcionar-los queviures i allotjament.
3: En aquest context, cap a on marxa la família Cimarró? Quina és la decisió que prenen?
4: Bé, els Cimarró tenen la fortuna de poder escapar o no haver d'anar als camps, no, de refugiats, de les platges, i aconsegueixen viure a Perpinyà, i la Conxita i la seva germana comencen a anar a l'escola, fins i tot amb altres nens i nenes refugiats. El pare treballa amb petites feines de la manera que pot per subsistir i per intentar aconseguir diners per poder pagar uns passatges que els permetessin abandonar definitivament Europa. Són uns mesos realment molt durs, molt incerts, i quan el juny de 1940 es signa l'armistici, és a dir, es consolida definitivament l'ocupació alemanya de França, el pare del Cimarró realment ja no les té totes.
5: El papà va tenir por de que, si entraven a Perpinyà, farien una destrossa enorme, i va fer tots els preparatius i va buscar els passaports per anar-se'n a Espanya, encara que no li venia gens de gust, perquè ja sabem que el menys que li pot passar és uns quants anyets de presó. Tot i això, estava ben resolt de que no volia esperar els alemanys. Ja ens tens estripant tots els papers i documents que el nou govern d'Espanya no li agradés. I no et vaig explicar tot això llavors, estimat amic, perquè si hagués fet aquell viatge, tu també a hores d'ara estaries fet a cendres.
3: Mare meva. Per tant, què fa finalment la família de la Conxita?
4: Sí, ja veieu que la Conxita parla amb el seu diari, quan el va escrivint. Bé, el Cimarró finalment decideixen no retornar a Espanya, i de fet el que succeeix és que els esdeveniments es precipiten de manera inesperada, perquè el pare és detingut. Diuen a la família que si volen en comunicar-los la detenció, doncs que li poden portar roba i objectes personals a la comissaria, però que els plans que tenen realment és anar a un camp de detinguts a la mateixa Perpinyà, i que el propòsit final és portar-lo a la zona ocupada pels alemanys per treballar. La Conxita acompanya en totes aquestes gestions a la seva mare, perquè ella té problemes auditius, i per tant, d'alguna manera, la Conxita es fa gran a trompades, no?, amb aquestes,
3: per necessitat.
4: Amb aquests grans reptes.
3: I escolta, Miquel, podien fer res per evitar tot això?
4: Bé, ells segurament, amb la conversa que aconsegueixen tenir amb el pare, els indica, doncs, un comissari de policia local, Messier Lambert, que segurament els hi podrà donar un cop de mà per aconseguir alliberar-lo. I aquí aconsegueixen parlar amb ell, van a visitar-lo a la tarda, però quan realment arriben a la comissaria, ell ja no hi és. I realment els oients poden imaginar-se que ells pensen que ja l'han desplaçat, ja l'han desplaçat cap a l'interior de França. I no, finalment apareix, i gràcies a les gestions d'aquest comissari francès, doncs al cap de 10 dies és alliberat.
3: Jo m'estava imaginant una altra cosa pitjor, però afortunadament no.
5: La guerra d'Alemanya i Inglaterra és una cosa esgarrifosa, pues no fan altra cosa que anar a bombardejar. Primer els alemanys van a Inglaterra, després els anglesos van a Alemanya i a totes les nacions que ha conquistat Alemanya. Ara també ja no sé pas quantes nacions estan en guerra. Se suposa que Espanya no tindrà altre remei que posar-s'hi per ajudar Alemanya. Els Estats Units també és probable que s'hi enredin. En fi, un desastre. Després de tants anys de feina a construir el món, ara en 2 dies ho estan fent malbé tot.
3: Doncs la veritat és que sí, té la seva gràcia, no?, aquesta explicació de la Conxita. Estem parlant d'una nena que hem començat el relat, que tenia 11 anys i ara ja s'ha fet una mica més gran.
4: Ara ja, amb aquestes trompades que dèiem, ara ja és capaç no només de conèixer els esdeveniments internacionals, sinó fins i tot de fer-ne una interpretació, també. I bé, en aquell moment, al mateix temps la que succeïa aquest desenvolupament de la Segona Guerra Mundial que ens explica la Conxita, doncs s'obre una finestra d'oportunitat pel Cimarro, perquè el govern de Mèxic demana al govern francès acollir alguns dels refugiats que es troben a França, i aquest és el moment perquè França autoritzi el trasllat i el Cimarro aconsegueixin els diners necessaris per poder fer el trànsit.
3: I, per tant, sabem què va passar amb la família Cimarro?
4: Sí, aquí és on deixem una mica la història, mentre s'estan preparant i es van organitzant vaixells perquè els refugiats puguin embarcar cap a una nova vida a Amèrica.
3: I hi ha alguns d'aquests vaixells que es va fer famós?
4: Sí, hi ha uns quants, i potser el més conegut de tots és el Winnipeg, que va llogar el poeta Pablo Neruda per poder salvar, es calcula, aproximadament uns 2.500 exiliats republicans.
3: Mm. Déu-n'hi-do el diari de la Conxita, que ens ha permès sentir com una criatura, una nena de curta edat, doncs va viure i va experimentar el que suposava la Guerra Civil en aquell moment.
4: Sí, realment, com heu pogut sentir, la veu de la Conxita ens atansa a les pors i a les lluites dels infants que van patir la Guerra Civil. Fins i tot podríem dir que és una mena de cas paral·lel al diari de l'Anna Frank, en altres, en circumstàncies de finalment diferents, però que en el procés són casos semblants de persecució, de vulneració de drets fonamentals que afecten directament a la infància. I també perquè ens mostren que al final les experiències personals poden convertir-se realment en testimonis que tinguin un valor universal.
3: Efectivament. Miquel, quines fonts teniu a l'Arxiu Nacional que us hagin permès reconstruir la història de la Conxita Cimarro?
4: Doncs mireu, l'Arxiu Nacional conserva cartes, fotografies i els diaris, com en el cas de la Conxita Cimarro, i també d'altres persones que ajuden a entendre com aquestes grans crisis humanes han afectat la vida de la gent, i són un tipus de document essencial per reconstruir aquesta memòria democràtica. I gràcies a la difusió digital i als mitjans, aquests relats doncs poden arribar no només als investigadors, que potser vindrien a l'arxiu físicament a consultar-los, sinó també a un públic més general, amb la idea que al capdavall la història no són només els grans personatges o les dates més importants, sinó que també són vides, emocions, experiències que van viure persones com que al final són com nosaltres.
3: Hem de dir que aquest diari no es va quedar a Catalunya, sinó que fa relativament poc, per dir-ho d'alguna manera, ha tornat a casa, no?
4: Sí, hem viscut una història molt bonica amb aquesta família, les filles de la Conxita, tres filles, doncs persones extraordinàries que han volgut que aquest diari retornés a Catalunya. Van fer diversos viatges al llarg dels anys, primer per explorar si l'Arxiu Nacional era un lloc adequat per conservar-lo, i després ja per portar-lo físicament, i després fins i tot han vingut amb més membres de la família des de Mèxic per poder visitar l'arxiu i tornar a veure el diari. Per tant, hi ha al darrere una història molt bonica d'aquesta voluntat de 80 anys després retornar aquestes pàgines, diguem-ne, al lloc on pertany aquesta història.
3: Mm-hmm. Quantes històries, que s'amaguen darrere d'aquests documents que teniu a l'arxiu. Si ens hem quedat amb ganes, que ja et dic que segur que sí, i volem descobrir com acaba la història de la Conxita, la seva família, com ho podem fer, Miquel?
4: Doncs si aneu a l'apartat de la nostra pàgina web dedicat al podcast, o també sou usuaris habitual i us connecteu a través de Spotify o d'iVoox, doncs teniu el Sentir l'Arxiu, el capítol, l'episodi 3, tindreu tota la informació, podreu accedir a la història sencera de la Conxita, que val molt la pena.
3: Mm-hmm. Bé, doncs, arribat a aquest punt, ja doncs, hem recuperat aquest testimoni tan interessant de la Conxita. És moment ara de recordar quines són les activitats que teniu previstes per als pròxims dies, no, Miquel?
4: Sí, mireu, ara continuem ja en els últims dies, per tant, no us ho perdeu, de l'exposició que tenim al vestíbul d'accés a l'arxiu. Si sou en horari de matí a prop de l'arxiu i podeu escapar-vos un moment, doncs teniu a l'abast aquesta exposició que es titula Acció exterior en temps de guerra, la presència internacional de la Generalitat de Catalunya 1936-1939, que està tenint força repercussió i que a través de la qual podreu conèixer de quina manera el govern de Catalunya va lluitar per guanyar la guerra també en l'àmbit de les relacions amb la comunitat estrangera a Catalunya, o propiciant visites de personatges influents per fer-los conèixer la situació de guerra, i també fent-se present a algunes de les principals capitals europees del moment, particularment a París, a Londres i a Brussel·les. I, a més, també al costat d'aquesta exposició, també en el nostre vestíbul, i per tant amb l'accés absolutament lliure, teniu el mural Les parets criden Franco ha mort, que hem impulsat en aquesta commemoració dels 50 anys de la mort del dictador, sí. I que va ser el resultat d'una col·laboració amb l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, i en el que l'alumna Ainara Gavilán doncs, va fer aquest gran mural de 13 metres i mig que tenim, d'alguna manera, presidint el vestit.
3: Mm-hmm. Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest espai. Li agraïm al Miquel Pérez Latre, responsable de difusió de l'Arxiu Nacional, que ens hagi portat aquesta nova història, com dèiem abans, històries que s'amaguen darrere de tots aquests documents que conserva l'Arxiu Nacional de Catalunya. Miquel, gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias March i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. El 21 de març celebrarem la 19a edició del Dia Mundial de la Poesia i ho farem amb el poema Foc d'ocell d'en Blai Bonet, de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement. Nascut a Santanyí, fou poeta, narrador, dietarista i assagista d'art. Es dona a conèixer amb 4 poemes de Setmana Santa l'any 1950 i ha estat guardonat, entre altres, amb el Premi de la Crítica i el Carla Riba. La seva obra ha estat qualificada de visionària, mística i sensual. Ens deixà el 1997 i pòstumament es publicaren els seus sonets i el volum de poesia completa. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
3: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic.

0: 1979.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges d'Albaciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Mèdia. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Com sempre, la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Aquest programa...

0: programa tan estrany en el qual parlem de ràdio. És a dir, un programa de ràdio que parla de ràdio. I ho fa, com sempre, amb la companyia d'una persona també malalta de ràdio, com és Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
1: Hola, Esteve, què tal? Doncs molt bé. Pensava que anaves a dir també una persona estranya, que és en Jordi Caselles. Com havies començat amb aquest fil?
0: Bé, també, també podríem dir-ho, perquè potser és estrany estar a les hores que procurem d'estar tu i jo junts parlant de ràdio, enregistrant aquest programa que després s'emet a la ràdio. Per tant, suposo que sí que ho podríem dir, també, que som estranys.
1: Som estranys, estranys en la distància. Semblava, això semblava un títol d'alguna pel·lícula, no? Estranys en la distància o en la soledat. Doncs una aventura, com sempre diem, aventura. Un programa estrany, ràdio que parla de ràdio, aventura radiofònica, tota una sèrie d'adjectius que posem aquí a la hemeroteca per fer el que més ens agrada, que és fer ràdio i, a més, recordar coses de ràdio i parlant-ne. Doncs, escolta, és la combinació perfecta.
0: Bé, de fet, avui us portem, evidentment, com sempre, alguns talls radiofònics, però el que volem fer és afrontar una temàtica que fa molt temps que vam dir que tocaríem el programa i encara no ho hem fet fins ara, que és parlar del doblatge, perquè a nosaltres ens fascina moltes coses, el cinema també, sobretot tu, que ets més cinèfil que jo, però jo em fixo molt amb les veus de doblatge, perquè poder escoltar exactament el que vol transmetre el director de la pel·lícula, el caràcter del personatge, en una altra llengua, i a més tenir una veu bonica i tenir una bona dicció, és molt complicat, i per tant crec que està bé poder analitzar una mica tota aquesta qüestió, perquè no ens hi fixem moltes vegades que estem veient una pel·lícula. Hi ha unes persones que es dediquen només a fer això. Són persones especialistes en poder transmetre tot el que, com us dèiem, el director, l'actor vol transmetre a través del seu paper i fer-ho a la perfecció, perquè recordem que es tracta de que els moviments de la boca, que poden ser molt diferents en una altra llengua, no solament pel son, sinó també perquè les paraules són molt diferents, les construccions gramaticals, etc., doncs que coincideixi en el mateix temps el moviment de la boca del personatge, de l'actor, amb l'actor de doblatge és extremament difícil. Per tant, ens sembla interessant fer un homenatge a aquestes persones que es dediquen a fer això, que normalment, com ja podrem comentar després, es tracta bàsicament de gent que ve del teatre, almenys al nostre país passa sobretot això. Però, com sempre, anem a començar de ràdio, no podia ser d'una altra manera, a la hemeroteca de la ràdio. Viatgem a l'any 2017, no molt enrere, per a recordar un dels programes que sempre he pogut disfrutar en diferents emissores, amb moltes ganes, amb Toni Peret, una de les persones que va fer que el Max Mix fos una cosa molt especial durant els anys 80. Anem, doncs, a Music Box, en aquest programa que sona a Kiss FM, amb una edició de l'any 2017.
2: Music Box.
3: Con Toni Peret.
4: Hola, Tony, te llamo desde Barcelona, soy un compañero tuyo, nos conocemos desde hace muchos años, soy Albert Maya, y la verdad es que tu programa me trae muy buenos recuerdos, lo escucho a menudo cuando precisamente voy camino de un bolo, de alguna sesión de las mías, y de los años 80, que para mí fueron increíbles en la radio y en las discotecas, si tuviera que escoger una de todas aquellas que nos gustaba bailar, escogería y recomendaría para quien la haya olvidado, el Precious Little Diamond de los Fox de Fox. Venga, Tony, mucha suerte. Un abrazo muy fuerte.

0: hay que reconocer que ha sido tremendo recibir una comunicación de Albert Maya. Un abrazo desde aquí, gracias por sintonizar Music Box. No es que haya dudado de qué programa era, es que iba a decir que es el mejor programa de la historia de la radiodifusión internacional, y claro, eso a Albert no se lo puedo decir, por lo tanto, no lo voy a decir ahora, así tan claro, ¿no?
1: Music Box, los sábados de 9 a 11 de la noche en Kiss FM, el toque más del fin de semana.
2: Music Box, con Tony Pérez.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: La inconfusible veu de Toni Peret, molt bonica, per cert, molt maca, té un to molt agradable.
5: Muy DJ.
4: Sí, i que, a més, és capaç d'animar el personal en totes les festes que fa, totes les sessions que punxen en diferents locals. Jo el vaig seguint i és que m'encanta,
5: Sí, sí, és dels que duren. Jo és que a Toni Peret i a Josep Maria Castells, en aquest moment la parella que van crear els Mad Mix, ja els vaig conèixer en aquella època. O sigui, jo devia tenir, 15, 14, 15, 15, 16, no sé, per aquí estan, no? Esteve,
4: a veure, de fet, no van ser els primers, Abans hi havia també Javier Ucía i no sé quin altre personatge, no recordo ara, No sé si ja també Josep Maria Castells va ser dels primers, però ell va pujar al carro, si no recordo malament, en el Max Mix 4, i estem parlant de l'any 84, 85, una cosa així, més o menys.
5: 84, 85, clar, sí, sí. És que, a més, amb els Max Mix jo descobreixo l'estèreo, que és una cosa que sempre he explicat, que no sé si anava tard o no anava tard, no ho sé, però la qüestió és que els meus pares em van regalar un Walkman, marca, diguem, nom comercial, que no era un Walkman, perquè no era la marca que feia servir Sony en aquella vegada, en aquella època, sinó que era, doncs, d'una altra marca, però que era estèreo, i amb una cinta de casset de Magnix jo vaig descobrir que era l'estèreo, i que era que una cosa pogués sonar per una orella i l'altra pogués sonar per l'altra. A mi em va ser una cosa fascinant,
4: Clar, si no ets conscient d'això, sobretot quan poses els auriculars, perquè una cosa és escoltar-ho amb uns altaveus, amb unes condicions X, que potser no estan del tot ben posats, i no et centres a escoltar allò perquè hi ha soroll a la sala. Però quan poses els auriculars només escoltes allò, i evidentment la separació de canals és molt clara, no? I per tant, pot ser que et sorprengui molt la primera vegada, òbviament.
5: Sí, sí, em va sorprendre molt, tot i que evidentment el meu pare, a més venint d'ofici, doncs ja tenia un equip estereofònic. Havia tingut, i jo crec que en aquella època no en teníem. O sigui, tinc molt clar el record de quan entra el primer equip de música estereofònica a casa, d'aquells que es feien per pisos. Però a mi em va quedar així gravat, de la mateixa manera que la primera vegada que vaig sentir un Discman, que també vaig al·lucinar amb la qualitat de so, i era la cançó Don't Worry, Be Happy.
4: De Bobby McFerrin, oi?
5: De Bobby McFerrin.
4: Per cert, hem escoltat en aquest tall de Kiss FM, del Music Box, amb Toni Peret, a l'Albert Malla, cosa que també va fer il·lusió escollir aquest tros, perquè està bé que entre els companys de professió doncs hi hagi aquestes picades d'ullet, no? És divertit.
5: Això està bé. I fixa't, clar, d'aquella època, diu, te llamo, i clar, llavors pensa, com que te llamo? Però si és una gravació, diu, bueno, clar, és que devia trucar a la ràdio, es devia enregistrar el missatge en el contestador, i aleshores posaven aquest àudio. No és allò que ens envia una salutació en format d'àudio digital o de què tal, com esteu, sóc el tal, sinó te llamo.
4: Podria ser també que ho digués ja com a cosa tradicional, no? I encara que tu deixis el missatge de veu, doncs penses en el contestador, que parlem-ne breument, per cert, perquè això és un aparell que els més joves no sabran ni de què va, perquè ja se sap que el contestador com a tal doncs és el núvol, no? Quan tu truques en un mòbil hi ha una bústia de veu, i això podria ser el contestador, que vol dir que despenja el telèfon per tu i reprodueix un missatge pregravat anteriorment. Amb la teva veu, doncs, dient potser qui ets, i escolta'm, ara no estic disponible, i deixa el teu missatge després del senyal, i ja està. Doncs això abans, recordem-ho, hi havia un aparell que anava amb cinta de casset, que anava connectat a la línia telefònica i que et permetia fer això, que el telèfon, l'aparell, contestés el telèfon per tu quan no estaves a casa, això es feia amb el telèfon fixe. Tu abans havies gravat una locució que podia ser més divertida, menys divertida, però allà estava. I després, doncs, de la senyal, que era un pitu normalment, tu tenies l'estona que volguessis, en principi, per deixar el teu missatge.
5: I podies acabar la cinta,
4: Jo crec que no hi havia, estic pensant ara, eh? Jo en tenia sí, un i no sé si hi havia límit o no, o si el podies tu marcar prèviament.
5: Ja. Sí, el món meravellós dels contestadors, que confessés una cosa així molt ràpida, que no els suporto. I això és una cosa molt personal meva. No m'agraden actualment les bústies de veu. No m'agraden.
4: Bé, però són pràctiques, no? Poden ser pràctiques. Compte, mira, perquè si deixes un missatge i no l'escolta mai ningú, no serveix de res.
5: Bé, mira, jo dic, si truco algú i no em contesta, bé, com a mínim veurà, estem parlant de mòbils, clar, avui en dia, ja veurà una trucada perduda. O si no, li enviaré un WhatsApp. Però, clar, quan no hi havia tanta tarifa plana, em feia molta ràbia que dius, m'acaba de cobrar una trucada per deixar un missatge, que igualment ja... O sigui, amb la trucada perduda ja veurà que l'he trucat. O si li envio un altre, un WhatsApp. No sé si m'explico.
4: Doncs escolta'm, i aquella configuració de contestador automàtic de mòbil que et truca mil vegades després, que et torna la trucada de l'avís, del missatge, saps? És com si et truqués algú, però és la bústia. Que t'està trucant, però mil vegades, fins que tu no entres, no para de trucar-te.
5: Ja dic, no els suporto i no n'he tingut mai i no el tinc, mira, saps que no el tinc. No el tinc, no el tinc. I després també podríem parlar un dia del graciós, del món graciós dels missatges a contestador. Com aquell que el contestador diu, sí, digue'm.
4: Sí.
5: Perdona, no et sento, I pots estar, fent el tonto 30 segons intentant fer veure que parles amb algú que no estàs parlant amb ningú perquè el contestador s'està quedant amb tu.
4: Doncs escolta, ja que parlem de contestador, mira què acabo de trobar. Un missatge de l'any 1991 del meu contestador automàtic.
6: Aquest és el contestador automàtic del número 788. Si vols deixar algun encàrrec, fes-ho després d'escoltar el senyal. Prego brevetat.
4: Això era concís i fàcil, I aquí tenim aquest senyal acústic que el que permetia era poder localitzar els missatges diferents que hi havia a la cinta, exacte, per anar-los a buscar ràpid, no?
5: Sí. Jo recentment em vaig sentir un que em va agradar molt, però tot i que no m'agraden els contestadors, però el missatge vaig pensar, mira, està bé, té gràcia, que és... Hola, en aquest moment no et puc atendre. Si no em vols deixar un missatge, no cal que tornis a trucar. I em va semblar supercontundent. Però ja et dic, no m'agraden. Jo truco, no contesta. Bé, doncs, escolta'm, ja trucaré en un altre moment, però confio que veurà que l'he trucat, com a mínim, no? O envio un missatge. Avui em diem els WhatsApps, jo crec que al final no deixa ser... No? Jo també un missatge, un àudio, si vols, i ja el sentiràs.
4: Bé, hi ha aquí, per exemple, el director de l'empresa on jo treballo odia els missatges de veu i no en vol
5: això
4: cap.
5: També.
4: I no els escolta,
5: Sí, això també. Sí, jo quan van començar a sortir em feia molta gràcia la gent que mantenia una conversa a base d'àudios de veu. Però l'estava mantenint no allò amb un espai de temps. No, o sigui, anava seguit. T'envia un, ara jo et contesto, ara t'envia un altre. I vaig pensar, hòstia, però per què no es truquen? Perdó, per què no es truquen? I acabem abans.
4: A veure, això és com el walkie-talkie una mica també, si ho penses, perquè si ets ràpid, és a dir, en aquell moment aquelles dues persones estan enviant aquells missatges un darrere l'altre, al final és com si fos un walkie-talkie que hi ha una petita...
5: Sí, també,
4: o sigui, no pots interactuar directament, sinó que has d'esperar que l'altre acabi, no?
5: Sí, però dic, però per què no es truquen? No? Aquí pot entrar un tema de tarifa, en aquell moment, potser, és que la trucada me la cobraran i d'aquesta manera no. Val, bé, vale, d'acord. Però no deixava de sorprendre'm, I vaig tardar a fer servir àudios. Vaig tardar. I ara sí que els de tant els faig servir més. De fet, quasi diria que ara potser em va millor perquè em cansa escriure. O tinc que pensar molt. Sí, no és allò que jo vaig deixar cansat. No és això, No, però ja em noto... És que ara jo o m'estic fent gran o ja no tinc tanta agilitat escrivint. Abans em fixo amb gent més jove al meu costat i dic, hosti, quina velocitat escriu. No puc anar tan ràpid, I a més ja m'he posat el teclat a mida extra gran perquè els dits... pulso una tecla i pulsa del costat i dic, no, és que vull aquesta.
4: Pot ser que sigui vista cansada, també, això,
5: no
4: Jordi.
5: No sé, i quan vull esborrar, en vés d'esborrar estic encara fent més caràcters perquè estic apretant la tecla al costat, la d'esborrar. Bé, ja sí que acabo fent un àudio. Dic, mira, acabem abans així. Bé, ja fins aquí l'apartat de confessions sobre els WhatsApps, tecnologia moderna i els àudios.
4: Molt bé, doncs ara tornem a la ràdio i que, ja que estàvem escoltant Ràdio Fórmula, entre cometes, en aquest cas es tractava d'un programa específic de música del record amb Toni Peret, doncs ara anem a música que ara mateix és del record, però que en aquells moments doncs era una mica més vigent, tot i que ja parlava sempre també de clàssics de la música contemporània. Anem a RAC 105 amb Sílvia Tarragona i amb un fragment de la seva radiofórmula.
7: 8 del vespre i 6 minuts. Si agafes el tren, si aquesta tarda no el deixes escapar, podràs sentir coses molt especials a RAC 105 FM. La millor pel millor que ets tu. Què? Et quedes? Benvingut al club.

0: I fins a 8:45 sentirem la música més americana de totes. Sentirem el so genuí. Després, si tu vols, faré camí fins a les 11 de la nit. Tot un plaer. Et quedes? Junts, el meu nom, Sílvia Tarragona.
1: Què dir, Jordi, de la veu de la Sílvia?
2: Que ja em quedo allò embadalit amb aquesta veu i amb aquesta manera tan sensual de dir fins i tot el seu nom, Sílvia Tarragona. Bé, de la seva veu n'hem parlat moltes vegades, a mi m'encanta, sóc un fan d'aquesta veu, d'aquesta manera de locutar que tenia Rec 105. Fixa't que fa servir una cançó que no és la cançó que està posant per posar-la com a tema, sinó que la fa servir quasi com una sintonia o com una falca en la qual ella està parlant sobre, però igualment va quadrant. Perquè quan està presentant, ella es va parant en els moments que la cançó fa un canvi, fa un so diferent. O sigui, està xerrant, perquè no està fent una falca, sinó que està xerrant, i, però tot i així està escoltant la cançó i va fent aquestes pauses perquè quadri, no? Bé, doncs, escolta, ja, genial, és com una està molt bé, o sigui, una presentació d'un espai, ja et dic, no tinc clar que ni que sigui una sintonia, eh? Podia segurament començar a l'hora del dia següent amb una altra música i fer exactament el mateix, no? Sí que semblava que estava editada, no? Perquè, evidentment, el Long Train Running, no? De que és la cançó que sonava, no és tan curta. Llavors, segurament devia estar editada per ella poder fer una mica la presentació.
1: Va, seguim amb Ràdio Fórmula. Més Rec 105, en aquest cas amb un estil absolutament diferent, amb un locutor que, afortunadament, encara podem disfrutar d'ell avui dia a ICAT, Albert Puig, en aquest cas, en els seus inicis, a Rec 105. Anem al 24 de juny de l'any 1996.
3: Després de sentir aquell Before Today, una de les últimes cançons que han publicat els Everything But The Girl, hem anat a escoltar una altra de les peces que ens havíeu demanat en ocasions i que a nosaltres ens posa molt i molt contents. Una de les peces que han inclòs els Spain dintre del seu últim àlbum, i aquesta cançó es deia Until Death.
4: La Maroteca de la Ràdio.
1: Fantàstic poder escoltar la veu de l'Albert Puig, que també es veu aquí al pas dels anys, perquè ja se'l veu una mica més granadet últimament. Ha canviat una mica la veu, però és ell, evidentment.
2: Sí, els anys passen, el timbre de veu canvia i també l'experiència augmenta. Per tant, aquesta combinació fa que, no, que es vegi aquesta evolució, no? Tots ens ha passat. Tu n'ets un gran exemple, no?, dels teus inicis, perquè tenim coses teves des de quasi recent nascut.
1: Des que anàvem per als curs a la ràdio, diguem-ne.
2: Quasi bé.
1: Molt bé.
2: Fins ara, o sigui que podem veure tota la trajectòria evolutiva, que fantàstica.
1: Vinga, doncs un altre tall que en vam parlar programes enrere, ara ja el tinc localitzat, que vaig digitalitzar fa molt poquet, perquè ara fa setmanes he acabat de digitalitzar absolutament totes les cintes que tinc per casa, i per tant ara sí que ja no tenim més coses, però encara van aparèixer alguns talls curiosos, com aquest, del dia 13 de juliol del 1992, que jo estava a Talamanca escoltant Ràdio Santpedor. I a Ràdio Santpedor què passava? Doncs que saltava l'agulla del disc.
5: Ens tocarà aquest tema de Santa Lucía.
1: Fixa que es va quedar enganxat estona, eh?
2: Sí.
1: Això, recordem-ho, pels més joves, un disc, quan estava ratllat, podia ser que l'agulla saltés i llavors tornava a repetir-se el surc. És a dir, cada vegada que fa el clec aquest, vol dir que és una volta, una revolució que fa el disc a 33 revolucions per minut. I al final, atenció, espera't.
6: A menudo me recuerdas.
1: Per fi,
2: No, que amb l'inici de la base era per començar a rapejar,
1: Sí, era una base.
2: Ja tinc la base. Sí.
1: Doncs com devia acabar això? Doncs que el DJ o tècnic de so va donar un copet a l'agulla o la va moure una mica cap a l'interior, cap a la dreta, cap a l'esquerra, de manera que així ja passava aquest tros tan ratllat, no? I així doncs ja seguia la cançó, perquè si no això podies quedar eternament aquí, amb aquest compàs, i vinga, anar fent,
2: i pensava jo, ara, i continuar havent-hi Melòmens i del disc, de vinil. I la veritat és que ha retornat una mica, no? Algú em dirà, no, això és que no ha marxat mai, segurament. Però crec que també ha retornat. O sigui, molta gent ha dit, torno-hi, i torno. A disc, a vinil, aquest so que donava un vinil. No? L'altre dia vaig parlar amb una companya de feina, em va dir, jo sóc, i té 40 i pocs, i m'ha dit, ui, a mi m'encanta, sóc una mala mare. Dic, ostres, què dius, no? I endivina de qui és una fan, aquesta companya de feina, d'Erika Badu. Dic, home, què estàs dient?
1: Ah, molt bé, sí, està bé, això.
2: Sí, de tot cop i volta, eh? Ara podia fer la broma de gent amb criteri, que costa molt de trobar. Està bé.
1: Molt bé, doncs ara anem a fer una petita aturada en el camí i anem a parlar d'aquesta altra qüestió que avui volíem tocar, com us hem dit al principi del programa, com és el doblatge.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. I turned up
4: the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: El doblatge, una noble professió que ens encanta. I tenim una escola de doblatge a Catalunya molt important, amb moltes veus que podem escoltar tant en català com en castellà, cosa que a mi sempre m'ha sorprès, també. Jo crec, Jordi, a veure si tu estàs d'acord amb mi, que al final les persones que són bones amb els idiomes són perquè poden, és a dir, són capaços o capaces de reproduir els mateixos sons que escolten. Perquè, és clar, cada llengua, a banda de les construccions gramaticals, tenen sons diferents. Per exemple, les llengües anglosaxones tenen el que es diu l'stress. L'stress vol dir, doncs, marcar les consonants d'una manera molt més sonora que no pas ho fem nosaltres, que potser som més secs parlant. Però, en canvi, tenen un ús menys intensiu de les vocals, cosa que nosaltres sí tenim. O, per exemple, en català hi ha neutres, en castellà pràcticament no n'hi ha. Per exemple, no? Aleshores, tenir domini de les dues llengües, català i castellà, en el nostre cas, i que no es noti l'accent, és molt difícil des del meu punt de vista. Ho pots assajar, però al final ha de ser una cosa innata poder-ho fer.
2: Sí, jo crec que es tracta també de tenir certa facilitat de so, o sigui, de fonètica. O sigui, anem a posar un gran expert en posar moltes veus, que tothom coneix, que és en Carles Latre. És capaç de modular la seva veu i fer molts tons, molts registres. Seria bo parlar molts idiomes? Bé, hauria d'estudiar la gramàtica d'aquells idiomes i la manera, però jo crec que l'accentuació això ho tindria fàcil. Val? Aleshores, clar, és que aprendre un idioma són dues coses, no? O sigui, pots... si em permets, you can speak English very well i parlar-ho d'aquesta manera. Val? I dius, no, és que el tio sap perfectament parlar anglès, però clar, no té cap mena de dicció, no té cap mena de vocalització. I després, doncs, a l'altra, una persona que tingui molta facilitat amb accents i en posar veus, però després, doncs, òbviament, hagi d'aprendre la dificultat de l'idioma en si. No? I una mica jo ho separo, sempre. Eh? A mi m'agrada molt posar accent, però, òbviament, has d'aprendre, no? Has d'aprendre després el resta de l'idioma. I jo crec que això d'innat o no, bé, certa habilitat amb la veu, no? De poder-la modular per fer aquest accent.
1: Bé, després hi ha la qüestió que hem parlat moltes vegades aquí, que és la dicció, és a dir, la capacitat de poder expressar correctament les paraules, que s'entenguin, fer-ho en el to adequat, en el volum i la velocitat adequats, sobretot molt important el tema de la velocitat en el doblatge, per poder quadrar exactament el que està dient l'actor que surt de la pel·lícula amb el que està dient les paraules que li posa a la seva boca l'actor de doblatge. I d'altra banda hi ha, diguem, el so, el timbre de la veu, de les cordes vocals, no?, d'aquella persona, que a mi em fascina. El tema del timbre, com que és una qüestió sonora, a mi em fascina molt poder ser capaç de reconèixer determinades veus i disfrutar del to, per exemple, d'actors com l'Eduard Farelo. L'Eduard Farelo, que l'hem vist moltes vegades a la televisió en sèries com, recordo jo, Secrets de Família, per exemple.
2: Sí, com a Secrets de Família, com a Nissaga de Poder, amb algunes d'aquestes de TV3 mítiques, no?, després de dinar. Home, en Farelo ja fa molt de temps que volta i que fa moltes coses de doblatge, no? Sí que és veritat, doncs, això, que a casa nostra l'hem vist amb això, amb aquest tipus de sèries, però també, òbviament, la seva veu ha format part de moltes pel·lícules de cinema i de televisió, i de sèries, Vent del Pla, també hem dit això, el Nissaga, el Vent del Pla, crec que els Secrets de Família, sí, tots aquests. I en quant a cinema, bé, jo crec que no són personatges potser que no tan coneguts, Jo he sentit més en Farello amb molta publicitat. Amb molta
1: publicitat. Ell fa molta publicitat també, fa falques.
2: Molta. Clar, en el cinema les veus... A veure, ell ha fet també d'actor, òbviament, no? perquè també és actor, no? Però d'alguns actors que hagi doblat, doncs mira, Edward Burns, a Eric Bana, a Gary Dordan... Bé, no és allò... A veure, que són actors, òbviament, però potser són més difícils de que dius, ah, vale, sí, d'acord, ja sé qui és. Però tots tindrem molta més visió d'en Farello. Televisió com a actor, teatre, òbviament, com a actor, però també molta publicitat.
1: Molt bé, doncs un exemple del seu bon fer al doblatge amb la senyora Winterbourne, Eduard Farello.
8: Vaig plorar moltíssim. Vaig plorar per tu i pel nen. I perquè vaig veure que m'estava desgraciant la vida. Vaig pensar que canviaria, n'estaries orgullosa. I llavors, al cap d'unes setmanes, estava robant el radiocasset d'un cotxe i al seient hi havia una revista amb una foto a la portada de la família Winterbourne. I endevina què? La seva futura jove era clavada, aquella tia penjada de Nova Jersey que vaig conèixer.
1: Per cert, tots els talls que us portem avui són en català. No en portem cap en castellà perquè creiem que s'ha de dignificar molt el pes que tenen les veus catalanes en el doblatge, que, com dèiem, n'hi ha moltes que també ho fan en castellà i que triomfen arreu del món en castellà, però nosaltres el que volem avui és posar de relleu que el doblatge en català està, entre cometes, en perill, perquè ja fa molts anys que no es fa el doblatge que es feia fa una colla d'anys, quan va començar TV3, que aleshores hi havia pressupostos molt generosos i pràcticament tot ho podies escoltar també en català. Actualment no. No sé ara el percentatge actual, però és molt residual.
2: Estava mirant, en Roma, això que deies, i estava mirant que sí, que Eduard Farello va doblar el famós Gollum del Senyor dels Anells. Mm-hmm. No sé si en la seva versió en catalana segur, però no sé si en la seva versió en castellà també. Jo diria que sí, però no ho puc assegurar. Però aquella famosa frase de mi tesoro, que tots, molta gent coneixem, és la seva veu.
1: Molt bé, doncs seguim amb una veu que en aquest cas nosaltres la coneixem bàsicament per ser radiofònica, però que també ha fet doblatge. Joan Anton Ramoneda, que nosaltres el recordem especialment per l'arrencada de RAC 105 fent programes en directe i després a Catalunya Ràdio fent una pila de veus d'indicatius, per exemple, ara em ve el cap que l'hem escoltat aquí, en Separadors i en Falques de Promo del Tard de Tardà, la veu corporativa, la veu del programa era sempre Joan Anton Ramoneda. Per tant, una veu a tenir molt en compte i que segur vosaltres reconeixereu en pel·lícules com aquesta que es diu Big Mackie.
9: Escolteu, fins ara no hem pogut enxampar en dos cops. No hi té mai drogues a casa, però avui sí. Que ha preparat una festa per aquest vespre i repartirà coca per animar la cosa. És la nostra oportunitat d'enxampar-lo. No serà cap passejada, senyoretes. Té portes reforçades amb acer. Haurem de ser ràpids i entrar per una finestra abans que comenci a desfer-se'n. I una altra cosa. En Terry perdrà la virginitat.
1: Una gran veu, també, Jordi?
2: Una gran veu, sí. I jo tinc el record d'ell a la ràdio. Ell havia fet Ràdio Fórmula, a RAC 105, també, si no m'equivoco.
1: Jo el recordo que, de fet, l'hem escoltat aquí en un programa despertador. Jo Ràdio Fórmula no el recordo,
2: Amb un despertador. Va, però era RAC 105, sí. Uh-huh. Va, al final era tot el mateix grup. I sobretot això, moltes falques i sí, tinc aquest record d'ell típica veu amb un cert punt de greus, bé, escolta, no, res a dir. De fet, el vam veure també en els premis de Ràdio Associació. Ell hi va participar, eren en els onzens premis, no sé si va ser premiat o no, ho estava intentant esbrinar, però no ho he pogut aconseguir, però sí que tenim registres que ell va estar allà en aquella edició, i suposo que com a locutor, presentador, o que intervenia en algun moment.
1: Bé, ell ara pràcticament podríem dir que està retirat, però sí, ara em ve el cap, sí, per exemple, que encara l'hem escoltat en els darrers anys en algunes dramatitzacions del En Guàrdia, el programa del senyor Calpena, de temes històrics, que també hem escoltat algun extracte aquí a la Maroteca de la ràdio. Anem amb una altra veu que a mi m'encanta, també m'apassiona, en Joan Massot-Kleiner, i l'anem a escoltar a la pel·lícula Un crim perfecte.
10: Segui. A què dec l'honor, senyora Taylor? Sé la fortuna que té, senyora Taylor, i... Tants diners sempre són mòbil. Ho era. Fins que vam trobar una trucada que va fer aquell vespre. La va fer un sistema automàtic de cotitzacions del seu despatx. I va durar des de les 10 menys 5 fins a les 10 i 9. És una de les millors quartades que he vist mai. He desmuntat el cas peça per peça 1000 vegades i l'he tornat a muntar. Sempre em queda una peça sobre la taula com un cargol que no té forat.
1: A mi sempre m'ha fascinat aquesta manera de poder pràcticament xiu-xiuejar. Ara ho comprovarem amb veus femenines també, perquè fins ara només us han portat veus masculines, però això fa que sigui no solament suggerent, sinó que en aquest cas, per exemple, doncs et crea una mica de... que estiguis més atent, no? O sigui, t'està cridant l'atenció per veure què és el que passarà en aquell moment, no?
2: Sí, és així, a més una veu també, no?, amb aquests greus. És curiós, sempre greus, no? Els homes són, han de ser veus greus, no necessàriament, però sí que en portem dues, com la d'Anton Ramoneda i la d'ell, que sí que són, no?, tenen un punt per mi de greu més destacat.
1: Sí, però en Farelo no, per exemple. En és una veu una no. mica més aguda, no?
2: En Farelo no. Li has notat alguna dicció especial amb aquest català?
1: Bé, jo veig que hi ha molta neutra aquí, per tant jo crec que és una persona, perquè no ho conec directament, però el meu cap em diu això, que no viu a Barcelona ciutat ni a l'extraradi tan sols.
2: Nascut a Torroella de Montgrí, província de Girona. Ves que no vingui d'aquí això, eh? Ves, amb veu verda.
1: Bé, és això. Quan tu detectes accents és que tens l'oïda fina i t'hi fixes, i tot i que ho pots assajar i que ho pots anar canviant, i com hem dit aquí, jo em poso a mi mateix com a exemple, no tinc el mateix accent ara que quan era més petit, que estava a Terrassa i que pràcticament no havia utilitzat el castellà. I en canvi, l'anar a Barcelona i el treballar el 50% del meu temps o més parlant en castellà, doncs clar, al final hi ha una mica de contaminació entre els dos idiomes i, per tant, l'accent el vas canviant, i això és així, no?
2: És així. Escolta, que va néixer l'any 55, eh? Va cap al 70, en té 68, és que com passen els anys, eh?
1: Sí.
2: Com passen els anys. Bé, doncs, escolta, amb ell, llarga trajectòria, també, de televisió i teatre i cinema, i doblatge. Potser dels més així mediàtics, anem a posar que va doblar a Dark Sirius, un personatge de Star Wars.
1: Sí, important. Bé, anem ara a una altra veu que jo puc dir que de veu masculina, de doblatge, per mi és pràcticament la número 1. Jordi Boixaderas, l'hem escoltat en multitud de papers, ara en farem un repàs, però com a exemple aquí el tenim a la pel·lícula Matrix.
10: Matrix ens envolta. És per tot arreu. Fins i tot aquí, en aquesta habitació. La pots veure quan mires per la finestra o quan encens la televisió. També la notes quan vas a treballar, quan vas a l'església, quan pagues els impostos. És el món que t'han posat davant dels ulls per amagar-te la veritat. Que ets un esclau, Neo. Com tots els altres, vas néixer en captivitat. Vas néixer en una presó que no ets capaç de saborir, ni tocar, ni olorar. Una presó per la teva ment. Per desgràcia, és impossible d'explicar a ningú què és Matrix. L'has de veure amb els teus propis ulls.
4: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Una barbaritat de veu, la de Jordi Boixaderas, que jo recordo haver-lo vist al teatre, en un escenari que era petit i en una localitat que no era convencional, sinó que em sembla que envoltava amb una espècie d'escenari quadrat, que per tant estaves pràcticament a dins de l'escena. I escoltar-lo fent aquests sons així, tan, amb aquesta locució tranquil·la, suggerent, i després haver-hi una escena una mica més violenta que pujava el to de veu fins a cridar, impactava molt, perquè és una persona que té una estatura més aviat baixeta, és primet, però clar, té una veu que impacta molt.
2: Sí, és això, no? Que sembla que la veu no acompanyi amb la persona, però no, i tant. A més és que en Jordi li podríem dir el rei del doblatge, o sigui, és que ha doblat molt, però molt. O sigui, tenia aquí una petita referència. Russell Crowe l'ha doblat a 33 pel·lícules. A Sean Benn a 32, a Dwayne Johnson en 31 pel·lícules, a Bruce Greenwood en 24, a Gerald Butler en 21, a Cliff Owen en 21 a més, a Daniel Craig, l'últim actor de James Bond, en 16. En fi, és llarguíssima la seva llista de doblatge, però molt llarga. I a TV3 també l'hem vist com a actor, el que tu comentaves abans en les sèries de TV3, després de dinar, va estar al Cor de la Ciutat, a Laberint d'Ombres, a Ment del Pla...
1: Bé, doncs passem a veus femenines, abans però una petita pausa en el camí, perquè esteu a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat.
11: Bon dia, són les 7 del matí.
12: Bon dia, són les 8.
13: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
14: No toquis el dial, que tu cus dit.
15: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
16: Swing Flash.
4: La Maroteca de la Ràdio.
1: Doncs veus femenines catalanes, hi ha moltíssimes també. De fet, avui no tindrem temps de posar-ho tot, però seguirem en un altre programa parlant de doblatge. Ara parlem de Maria Moscardó, que escoltem a El Comte de Montecristo.
17: Al meu marit li agradava predir el temps. Era un expert en matèria de núvols. Em deia que el bon temps només és una anomalia entre dos períodes plujosos, freds, moixos i grisos. Vos heu estat la meva anomalia. I era molt bonica. Sempre us estimaré. Sou un màgic. Jo dormia i em vau despertar. M'alegro d'haver obert els ulls. El món és bonic, sobretot a l'estiu, però jo no sóc una dona, bé, una dona de veritat. Només sóc una bona noia.
1: Allò que dèiem, del xiu-xiueig. La Maria ho fa molt, això, i és una cosa fantàstica de poder fer, de tenir aquest domini de la veu. I en una pel·lícula en la qual estàvem escoltant ara aquest so inconfusible també, del petar de la llenya, la llar de foc.
2: Sí, se sentia de fons, s'identifica. Maria Moscardó, que bé, també doncs, ha fet molta trajectòria de doblatge, aquest xiu-xiu-ajà, sí, és la veu habitual de René Zellweger o de Hilary Swank, l'hem vist en diverses pel·lícules doblant-la. I bé, al final això que dèiem, no? Que associes una actriu a una veu de la teva llengua, i després hi ha gent que et dirà que no, que prefereix sentir-la, que això no ho hem dit mai, no? Hi ha gent que odia el doblatge. Em diu, no, jo mai doblada. O sigui, jo sempre versió original. Bé, això és un altre tema, és un altre món, on podem parlar, és un altre debat.
1: Bé, jo puc opinar que si l'actor original té una veu bonica, evidentment, encara que costi més d'entendre, però si tens un subtítol potser és més fàcil, endavant. Ara, hi ha alguns actors que tenen una veu que no els acompanya gens, i per tant, jo en aquest cas, és com la música, sempre ho he dit, prefereixo l'original sempre, però de vegades hi ha una versió que et sorprèn i que fins i tot supera l'original. Doncs dic el mateix amb el doblatge.
2: Sí. Ara bé, crec que potser... No, perdona, digues.
1: No, anava a dir, si és una llengua que més o menys pots entendre, doncs sí, potser fins i tot és millor sempre l'original. També compte, perquè el so d'una pel·lícula és una cosa molt difícil d'aconseguir, perquè evidentment no es poden veure els micròfons en escena, i per tant aconseguir el so perfecte és molt difícil i necessites una inversió molt bona. També que la persona que està produint la pel·lícula cregui en el so, perquè és relativament fàcil avui dia col·locar micròfons ocults i mil històries, i inalàmbricament ho pots fer tot, però la típica girafa amb el micròfon penjant per dalt, de qualitat, això al final és un cost afegit important, no? Per tant, ja et dic que tenint en compte tot això, crec que un mix de les dues coses, del doblatge i de la versió original, és ideal.
2: Sí, segur, i anava a dir que en alguns casos pots dir que és millor, el doblatge supera l'original, i jo hi estava pensant en Woody Allen i Joan Pera.
1: Exacte, estic totalment d'acord amb tu.
2: Sí. Per exemple. Seguim.
1: Vinga, va, una altra veu femenina, Marta Angelat, que escoltem amb molt soroll per no res.
18: Què és aquest foc que em crema les orelles? Però com és possible? Fins a aquest punt em condemnen per l'orgull i per les burles? Adéu, menyspreu. Adéu, virginal orgull. Sé que no puc esperar cap glòria de vosaltres.
1: Una veu també força greu en aquest cas i que hem vist molt a la televisió i també al teatre.
2: És així. L'hem vist a la televisió amb la sèrie, per exemple, la vam veure a la sèrie Polseres Vermelles. I en quant a actrius de doblatge, doncs Emma Thompson, Angelica Houston, Gina Davis, Ellen Barkin, Patricia Clarkson, també, molts personatges. Clar, ella doncs, va néixer l'any 53, té una llarga trajectòria, per tant, doncs, escolta, ha tingut temps a fer moltes actrius.
1: Per cert, tenint en compte també, interessant, l'edat de les veus, que evidentment aquí n'hem parlat d'això moltes vegades, que conforme va passant els anys, les veus poden canviar, i al final doncs, tu et quedes amb una veu més o menys igual durant molt de temps, Però és clar, aquella veu pot ser que pugui interpretar personatges joves, això passa sobretot amb dones, potser, i que poden fer veus de nens, també és una altra qüestió.
2: Nens, sí.
1: I en canvi els homes potser ja es queden una mica més encursetats en un tipus de paper de persona més gran. Però, és clar, també els actors van evolucionant i fan papers diferents. Per tant, pot ser que hi hagi un actor de doblatge que sempre faci el mateix actor, però aquell actor fa un paper absolutament diferent en una altra pel·lícula i, per tant, podria ser que fos més escaient trobar una altra veu que no pas la de sempre.
2: És així. Jo estava pensant, per exemple, en Bruce Willis, que la seva veu, que tothom coneix en castellà, està feta per l'actor Ramon Langa i l'ha fet sempre. Però clar, Bruce Willis, de fet ara ja Bruce Willis amb la malaltia que pateix està més retirat del cinema, tot i que recentment ha fet ja els seus últims doblatges, però ja no és el Bruce Willis d'acció, i no sé si la seva veu s'ha mantingut feta per Langa, per Ramon Langa, fins l'última pel·lícula. Però és el que tu dius, no? És com a Sylvester Stallone, no? I a Rocky, i a Rambo. No? En totes les pel·lícules Sylvester sempre ha sigut la mateixa veu. A vegades et canvien la veu i dius, caram, què ha passat aquí ara? No l'associo en aquest personatge amb aquesta veu. Però vaja, no sé si implícitament té que anar lligat en el tipus de pel·lícula que fa, o dius, no, doncs escolta, Woody Allen, encara que es posés a fer una pel·lícula d'acció, que no seria surrealista, però ja ens entenem, sempre tindrà la mateixa veu, no? Doncs va, això.
1: Vinga, va, una altra veu, en aquest cas Núria Mediavilla, des de la pel·lícula Contact.
11: Som en un moment únic de la nostra història, de la història de qualsevol civilització. El moment del desenvolupament tecnològic, un moment en què el contacte és possible. L'Observatori Radioastronòmic de Nou Mèxic és decisiu en les possibilitats d'èxit. Amb els 27 radiotelescopis de què disposa, podem buscar amb més precisió que en cap altra instal·lació convencional. Ja tenim l'aprovació provisional que ens permetrà arrendar-la al govern. Ara ens falten diners només. Ciència-ficció. Encara és pitjor, és una bogeria. Vol una bogeria més grossa? Diu que dos paios volien construir una cosa que es deia aeroplà per posar-hi gent a dins i volar com els ocells. Quina bestiesa, oi? I què me'n diu de trencar la barrera del so, d'enviar coets a la Lluna, de l'energia atòmica o de la missió a Mart? Ciència-ficció, oi?
1: Fixa't aquí, en poques frases, la diferència de to. Comença una mica més seriós, o podríem dir, més neutre, i acaba pujant el to bastant enèrgicament. Per tant, aquesta capacitat d'interpretació és molt important al doblatge.
2: És així. En el cas de la Núria Mediavilla, que curiosament es diu Núria Fernández Quesada, vull dir que curiosament vull dir que Núria Mediavilla és un nom artístic. Entenc, perquè el seu nom és original, és aquest. També, actriu veterana, va néixer a l'any 66, amb un català perfecte, no? No tinc el seu lloc de néixer. Bueno, entenc que ha treballat sempre, segons veig, a Barcelona, com a lloc, diguem, principal de doblatge. I amb aquests personatges que famosos que sempre ha fet. És que, a més, la Núria Mediavilla s'ha com... No sé, dir la paraula reinventant, no ho sé, però ella s'ha volgut centrar molt en el doblatge i estava mirant i té una pàgina web, nuriamediavilla.com, dedicada a l'alma de la veu. I es diu així, eh? L'alma de voz. I ho explica una mica tot el que fa i hi ha tallers i està molt bé. Està molt bé. O sigui, s'ha volgut, diguem, ha volgut també transmetre aquesta passió del doblatge, no? I obrir-la a altra gent i ensenyar que vulgui fer això.
1: Per cert, en el proper programa que parlem de doblatge, parlarem d'un podcast que fa temps va tenir uns quants capítols, una vintena aproximadament, per part de Catalunya Ràdio, que es diu La Vermella. Us el recomanem perquè val molt la pena, perquè podem escoltar no solament extractes de talls de pel·lícules, sinó també que es parla, es dialoga amb aquests actors de doblatge importants de casa nostra. I a més, cada un d'aquests actors de doblatge el que fa és proposar parlar d'un dels seus mestres o de la persona que va introduir-lo o introduir-la en aquest món, que normalment són persones ja que no estan amb nosaltres, i es parla de la trajectòria d'aquests actors de doblatge mítics. Per tant, molt interessant. La Vermella, si ho busqueu a iBooks, per exemple, ho podreu trobar, o evidentment a la pàgina web de catradio.cat. Anem a una altra veu que a mi m'encanta, que ara estic pensant també que crec que va estar força temps apartat de la feina perquè va tenir un problema a les cordes vocals, i no sé si era un càncer, a més. O sigui que si se'n va poder sortir, important, perquè si no tens veu per un actor tant de doblatge com de teatre, ho tens malament. Parlem de Pep Anton Muñoz, atrapat en el temps.
12: Avui m'han preguntat, Phil, si poguessis anar a qualsevol lloc del món, on t'agradaria anar? I jo he contestat, Segurament aquí, a Elko, Nevada, la màxima nacional d'avui, amb 26 graus. A Califòrnia tindran molt bon temps, guerres de bandes i finques a uns preus exorbitants. Al nord-oest del Pacífic, com poden veure, tindran uns arbres molt i molt alts. A les Rocalloses, el cel clar, però no se'n refiïn perquè venen problemes. Ah, noi! S'acosta un front fred. Vigilin, com ens afectarà a la zona dels Tres Rius aquesta cosa blava? Aquesta massa gèlida d'aire polar que ens arriba del nord es trobarà amb tota aquesta humitat que puja del golf.
1: Veus, aquí sí que jo et diria, m'atreviria a dir, que el Pep Anton Muñoz és barceloní, o si més no, està molt a prop de Barcelona.
2: Nascut a Barcelona.
1: Veus? És que ja fa unes vocals ja una mica més obertes. Ja no és tan neutre com altres que hem escoltat.
2: Sí, nascut a Barcelona el 56 amb una llarguíssima trajectòria en el teatre. En el teatre musical també. En el teatre musical també. I en el cinema també. I a la televisió també. A les sèries que hem dit sempre, El cor de la ciutat, Anissaga de poder. I amb el cas del doblatge, doncs també amb una llarga llista d'actors, Hugh Grant, Bill Paxton, Michael Jackson. La pel·lícula Moonwalker que va fer Nathan Lane, Stanley Tucci, bé, n'ha doblat a Tim Roth, per exemple, o sigui, a moltíssims actors també, en aquest cas, el cas del Pep Anton, doncs, llarguíssima trajectòria. Què més et volia dir? La seva veu aquí és una mica, no tan greu, no? És una mica més, és allò que dèiem, no?, de les veus greus, o sigui, hi ha veus molt greus i veus no tant. En el cas d'ell, és més com en Farelo, no, potser?
1: Sí, podria ser un to semblant. Sí,
2: un to semblant.
1: Bé, ara anem amb un to que és inconfusible i ara anem a parlar també dels sons que pot arribar a fer cada persona, que són únics. No solament pel timbre, sinó també, per exemple, per les S's. Perquè parlem de Ricard Solans, que té una S com una mica apagada. Fixeu-vos-hi, a la cortina de fum.
16: I si hagués de tornar-hi, contra qui aniria, Podem lliurar una guerra entre dos oceans. Contra qui? Suècia i Togo? Aquests temps han passat, s'han acabat. La guerra del futur és contra el terrorisme nuclear i serà contra un petit grup de dissidents que, sense el coneixement dels seus governs, bla, bla, bla, bla. I per anar a aquesta guerra cal estar preparat, cal estar alerta, la població ha d'estar alerta, perquè aquesta és la guerra del futur, i si no ens equipem per lluitar en aquesta guerra, la destral caurà i ens quedarem sense res. I ja em pot dir consig nou paranoia per la seguretat, diguin com vulgui, però sap què? Diu que aniria a la guerra per defensar el seu estil de vida, doncs aquest és el seu estil de vida.
1: És allò que dèiem, un personatge lligat a l'actor de doblatge i a l'actor a la pel·lícula, perquè és que veus a Robert De Niro escoltant a Ricard Solans.
2: Sí, tal qual. Però és a Robert De Niro. És que no oblidem que l'ha doblat a 83 pel·lícules. A 83 pel·lícules. I la frase de Abogado és ell.
1: Abogado, sí.
2: Abogado. Doncs,
1: inconfusible.
2: Total, 83 pel·lícules a Robert De Niro, però també amb 28 pel·lícules a Dustin Hoffman, a Sylvester Stallone, a Al Pacino. Però, per descomptat, la veu principal a la Robert De Niro.
1: Gran veu, gran veu. I en tenim una més encara, ja per acabar el capítol de doblatge, al qual hem volgut dedicar avui bona part de la Maroteca de la Ràdio, una veu femenina també molt bonica, la de Victòria Pagès, que escoltem a Esmorzar amb Diamants.
19: Sisplau, t'ho demano, no em miris amb aquesta cara. Me'n vaig i no cal pensar-hi més. Només em reclamen per fer de testimoni de l'estat contra en Sally. No tenen cap intenció d'inculpar-me. Igualment no trobarien de què acusar-me. Tot i així, ja no hi tinc res a fer aquí. Almenys per un temps. Tants focus apuntant t'espatllen el cutis de qualsevol. A tot arreu m'esperaran amb una soga. Si vols, tu em pots ajudar. Quan tornis a venir, truca al New York Times o allà on calgui i m'envies la llista dels 50 homes més rics del Brasil. Dels 50 més rics.
1: I què di de Victòria Pagès, Jordi?
2: Doncs actriu que l'hem vist a la televisió. Sempre, principalment, i a més és a fa molts anys. Us en recordeu de Europa? Jo a Espanya ja hi sortia. També va estar Vent del Pla, també va estar Sagrada Família. A ella jo l'he vist molt, és veritat, o sigui, en pantalla, perquè mira, també sortia momentàniament o esporàdicament, vull dir, una sèrie que es deia Vinagre, que feien a TV3, i com a doblatge, doncs mira, Audrey Hepburn ha doblat, que és el cas aquest de Desayunar con Diamantes, a la Meg Ryan, a Christine Scott Thomas, a Carrie Ann Moss, també abans posava Matrix, doncs la veu de Trinity també la feia ella. Doncs això, l'hem pogut sentir en moltes ocasions. I a més, la Victòria Pagès, escolta, triu de veu maca, i ella també amb molta presència.
1: Sí, és una dona guapa, és així.
2: És una dona guapa.
1: Molt bé, doncs ho té tot, ho té tot. I nosaltres tenim, sobretot, molts talls i moltes ganes de xerrar, com podeu comprovar, però ja estem enfilant la recta final del programa d'avui de l'Hemeroteca de la Ràdio. Encara tenim alguns petits i breus talls per portar-vos en el programa d'avui.
4: L'Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'Hemeroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
20: La confiança i qualitat de la bona carn sempre l'he trobat a Carnisseries Tubau. Vedella, xai, cabrit, porc, aus, productes d'elaboració pròpia. Carnisseries Tubau, carrer de la Torre 14. Mercats municipals de la ciutat i Valdoreix. Servei a domicili diari gratuït.
21: Té problemes per l'administració de la seva comunitat o per l'assessorament de la seva empresa? IVA, rendes, tramitació de documents? Per què no visites Gestoria Cases? Gestoria Cases, el millor camí per resoldre el seu problema. Gestoria Cases, avinguda Lluís Companys 22.
20: Comerços de Sant Cugat Comerç, garantia, qualitat i servei.
4: L'Hemeroteca de la Ràdio.
1: Doncs aquí teníem dues veus de la nostra emissora, en Pau Descansi i Pilar Gefaell, que sortien algunes falques de programes nostres, com per exemple el Black Knight, amb tu i amb mi, Jordi, i també Àlex Blázquez, que era la veu de Ràdio Sant Cugat. I a més els dos també havien fet molta publicitat, per exemple, a Ràdio Club 25. Anem amb algun tall breu més. Ara anem als 40 principals. Anem a veure l'estil de locució mític dels 40 principals, en castellà, en aquest cas. Viatgem el 13 de juliol de 1992.
22: Ahí está en marcha ese Bruce Springsteen, que es lo que fue. El segundo número uno ya tuvo el Human Dog Number One y ahora le ha tocado a este. Desde Lucky Town, qué días.
1: Ahora la cuestión, la pregunta sería, Jordi, si sabes quién es aquel locutor.
2: Doncs no, ara no ho sé, no em ve al cap.
1: Jo tinc el nom, m'està venint, perquè de fet n'hem parlat a més d'ell.
2: Torna-me-la a posar, Sam.
1: Sí? Tu creus que ho sabràs interpretar? Sabràs buscar les connexions neuronals suficients per treure el seu nom?
2: Som-hi.
1: Vinga, va.
22: Ahí está en marcha ese Bruce Springsteen, que es lo que fue. El segundo número uno ya tuvo el Human Dog Number One y ahora le ha tocado a este. Desde Lucky Town,
1: què dius? Què, et surt o què?
2: Clar, és que jo diria, no és el Tony Aguilar.
1: No.
2: Ni tampoc és el Fernandisco.
1: Tampoc, no.
2: Conegut. Per tant, no lo sé.
1: Bé, doncs ho deixem en suspens. Si algú ho sap, que ens ho digui. Si no, en el proper programa nosaltres us recordarem el nom d'aquest DJ dels 40 principals. Anem amb un últim tall en el programa d'avui, que va sortir a l'aire el juny de l'any 1989 a la cadena 13, amb Mònica Dego fent el top 50.
23: Ei, on vas? No corris, perquè això només ho trobaràs aquí al top 50 a la cadena 13. Megamix des del The Greatest Hits Collection, a càrrec de les Bananarama.
4: L'Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Una veu molt bonica també, la de Mònica Dego, que també era capaç de fer un so molt sensual, un to preciós. Doncs bé, ja per acabar el programa d'avui, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
2: Recordem-les. A l'email hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repetim, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Ja sabeu, si trobeu una coseta per casa, ens escriviu i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres per digitalitzar-ho i posar-ho i parlar-ne, i posar-lo també a l'Arxiu Nacional Sonor de la Ràdio Catalunya. El mòbil, Esteve.
1: 689-10-74-83, a qui ens podeu enviar whatsapps, 689-10-74-83. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat.
2: Adéu-siau, que vagi molt bé.
24: Ràdio Sant Cugat.
25: Ràdio Sant Cugat.
26: Ràdio Sant Cugat.
4: L'Hemeroteca de la Ràdio.
27: Un programa de ràdio que parla de ràdio.
4: L'Hemeroteca de la Ràdio.
28: Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
4: L'Hemeroteca de la Ràdio.
27: Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
4: L'Hemeroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicat al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Mari Carmen García Calvillo és la subdelegada del govern espanyol.
2: Hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes.
0: És dimecres 5 d'agost de 2026. Tenim més titulars. 9 ferits en un accident en una atracció a Tona. Marc Pijuan.
3: Sí, els fets van passar fa pocs minuts abans de les 12 de la nit, quan hauria fallat un mecanisme de seguretat. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets i d'altres van ser traslladats a un centre sanitari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
0: Es multipliquen per 2 els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
3: I 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Enneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
4: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
0: Més coses compta enrere per l'esperat eclipsi del 12 d'agost.
3: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
0: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
3: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta a una collita un 8% inferior a la de l'any passat, però amb calibres més grans.
0: Cultura, els gegants moros protagonistes a Santa Tecla.
3: Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Mar Borrajo els reinterpreten el cartell amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
0: Festes de Santa Tecla a Tarragona. I en esports, Joel Gomis, al Barça, ha incorporat l'atacant brasilera Caroline Nicoli.
5: La futbolista prové del Manchester City i el Barça ha pagat més d'1 milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
0: Previsió del temps, avui una jornada tranquil·la a l'espera de la de demà, que es preveu molt moguda i amb moltes tempestes. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. Aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concreta, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: El control de so, Toni Sánchez, de la coordinació Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts de les dues.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dimecres. La Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
2: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenar, a Lleida.
1: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals han ingressat ja a la presó, Irene Sagrés.
3: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La Policia Nacional va fer el seguiment del camió ja a territori català. Aquest va parar a dos magatzems diferents de la província de Barcelona i finalment va arribar a un laboratori clandestí situat en una finca aïllada d'Almenar, a Lleida. És en aquesta nau on l'organització havia habilitat un sofisticat laboratori clandestí on alguns dels integrants de la banda recuperaven la metamfetamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau el moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
4: S'ha desmontado la logística completa d'esta organització en Espanya, perquè hemos golpeado tanto la entrada como la producción y la distribución. Hemos roto, hemos desorganizado totalmente la organización porque no tienen logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
3: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
5: ¿Cómo se ha evitado que las organizaciones mexicanas que están itineres en Europa vuelvan a establecer un gran laboratorio, en la zona de Catalunya?
3: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó.
1: I encara en la crònica de successos, 9 persones han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat i 2 greus en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, Osona.
2: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
1: El 9FM, Ona Fàbrega.
6: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6 ambulàncies que es van desplaçar fins a l'esplanada de la Canal van atendre 9 persones, 8 de les quals eren menors. D'aquesta desena de persones, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleu. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
7: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
6: Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Ollo.
1: I us ho destacàvem en titulars. S'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb processos procediments judicials.
2: L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. Maite Boló.
8: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdalt en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barbaria és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
9: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
8: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada tres morts a la carretera del 2025. I també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada cinc casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
0: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda, el govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
2: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incendis greus en infraestructures de telecomunicacions.
1: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior, Arnau Vidal.
10: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
11: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
10: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
1: I els bombers de la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí, després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
2: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut, però es manté actiu.
1: I la Paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
12: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La Paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
13: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una... fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't i, per tant, és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
12: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
0: Notícies en xarxa.
1: 3 minuts i en punt, arribem a un quart de 3 de la tarda. Seguim parlant del sol, perquè d'aquí a 7 dies, una setmana exacta, Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. La foscor absoluta, però, està reservada als municipis del sud del país. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
6: El dimecres 12 d'agost, a 9:15 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle, però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, al nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5% i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
14: A Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no n'hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró tindrem molta foscor, però no absoluta.
15: Per veure'l bé cal trobar un lloc ample o alt, sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 8:45, l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
1: I la Terra Alta ha presentat al·legacions al Pla Terra. A més del paquet de propostes del Consell Comarcal, s'hi sumen 74 de Ciutadanes i 10 dels 12 municipis. Des de l'ENS es posicionen a favor de la descarbonització i les energies renovables, però no a canvi, diuen, de perdre terreny agrícola. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
16: El president Joan Aubanell demana que es revisi i es faci una moratòria per tal que la Terra Alta tingui una protecció especial.
17: Una moratòria temporal per a les energies, en aquest cas per l'eòlica, la nostra comarca. La Terra Alta fa més de 20 anys que contribuïm a la producció de l'energia d'energia renovable, en aquest cas de l'energia eòlica. Actualment ja tenim més de 400 megawatts instal·lats i, per tant, inclús complim en l'objectiu que se mos demana del Pla Terra el 2030.
16: Des de la Conselleria Comarcal de Transició Energètica demanen que el pla sigui progressiu i es revisi cada 5 anys quines són les comarques catalanes que estan complint amb la implantació de renovables, per tal que sigui una transició energètica equitativa en el conjunt de Catalunya, perquè la Terra Alta no continuï sent com fins ara la comarca energètica.
1: En punt 2:45 de la tarda i arrenca, us ho dèiem en titulars, la collita de la pera blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
2: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la blanquilla sigui un 8% menys que el 2025 per l'impacte, sobretot, de les altes temperatures.
1: Lleida Televisió, Marc Fornells.
18: La collita de pera blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
19: La pera blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones. Els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la blanquilla, no?, i altres peres també.
18: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya un 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Més coses. Santa Susanna, al Maresme, comptarà amb un nou hotel de 5 estrelles que ja s'està construint a primera línia de mar. La inversió reforça l'aposta de l'empresa pel turisme d'alta gamma i consolida el municipi com una de les principals destinacions costaneres del país. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
20: L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolí, celebra aquesta nova inversió perquè, segons afirma, mostra la confiança del sector hoteler.
21: Un hotel de 5 estrelles serà important i serà el tercer amb 5 estrelles que hi haurà a Santa Susanna i de 4 estrelles superior millor, amb la qual cosa doncs, vol dir que la qualitat i la qualitat doncs, anem creixent i, sobretot, jo sempre presumeixo que tinc un empresari molt intel·ligent que fa inversions constants.
20: Aqua és una cadena hotelera amb arrels a l'Almaresme i la Selva que actualment explota una desena d'establiments entre Barcelona, la costa de Barcelona-Maresme i la Costa Brava, donant feina a prop de 1.300 persones. Amb aquest nou hotel passarà a gestionar-ne 5 a Santa Susanna. Aquest s'aixeca en una parcel·la situada a tocar de la platja que, segons el planejament urbanístic vigent, té qualificació d'hotelera.
1: I parlant de turisme, l'agència de viatges de l'Escala, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, s'assegura en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió.
2: En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable d'aquesta agència assegura que treballa per reemborsar les quantitats que corresponguin als afectats. A més, demana disculpes i assegura que en cap moment volia perjudicar ningú i que la situació no ha estat premeditada. De moment, les denúncies d'afectats als Mossos d'Esquadra ja superen la trentena.
1: I l'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana. Per tal de fer-ho, ha posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines d'atenció ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Janó.
15: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu a MIA són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quart tinent d'alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
4: No és tant un tema de tràmit, és un tema d'interacció. És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte, doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu, i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
15: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
1: 11 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. Comencem a Sabadell, on la promoció dels 108 nous pisos de lloguer protegit de Can Gambús continua avançant. Les obres ja deixen veure l'estructura de fusta d'un dels edificis en un projecte que supera els 29 milions d'euros d'inversió. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
5: Doncs la construcció dels habitatges impulsada per l'Ajuntament de Sabadell a través de Vimussà va començar el novembre passat. Després d'enllestir la fonamentació i les plantes d'aparcament del bloc situat al carrer de Kurdistà, ara ja s'està aixecant l'estructura de fusta, un sistema constructiu que aposta per la sostenibilitat i l'eficiència energètica. La promoció Can Gambús 2 inclourà 108 pisos de 2 i 3 habitacions amb lloguers d'entre 400 i 650 euros mensuals. També disposarà de 4 habitatges adaptats, aparcaments, trasters, locals comercials i una zona comunitària amb espais verds. L'actuació compta amb una inversió superior als 29 milions d'euros finançada en part amb fons europeus Next Generation i amb el suport de l'Institut Català de Finances. El projecte forma part del pla municipal per ampliar el parc públic d'habitatge de lloguer assequible a Sabadell.
1: I la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardona, ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l'entrada dels migrants a Ceuta.
2: En una providència, la magistrada reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardón també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar especialment en el rescat en les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. Aquest dilluns, l'Audiència Nacional ja va demanar a la Policia Nacional si l'arribada de migrants va ser una acció concertada.
1: I moment ara per la cultura. I pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de Santa Tecla d'enguany a Tarragona, aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
23: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitona, però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
22: Com és habitual, també s'han presentat les peces de marxandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
1: Arribarem als esports amb doble proposta musical. Per començar, els mítics Sir Wind and Fire actuen avui a Sitges.
2: Amb més de 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival Jardins de Terramar. Únete, dice, somos muchos esta vez.
1: Todos los besos que damos. I el Siloé passaran avui per Cambrils. Aquí, y se nos va de las manos.
2: El trio d'indie rock de Valladolid actuarà al Festival Internacional de Música de Cambrils en una de les poques dates a Catalunya d'aquest estiu. Ho farà per presentar la seva gira del Terrorisme Emocional Tour.
1: Set minuts, arribem a 2:45 de la tarda, de la música de Siloé als esports. Porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. La futbolista Caroline Nicolí ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
3: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Caroline Nicolí és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I aterra Catalunya després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'1 milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, l'Espanyol ha traspassat el central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt pericú, que també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i que serà intervingut durant el dia d'avui. Un Espanyol que ha inscrit el central Climens Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
7: Más que... en el primer año, pero intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros días o semanas.
3: A la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
8: Ara també a part tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar doncs, anar a acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
9: Y bueno, compromiso, trabajo y intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
3: Un Sabadell que fa uns minuts ha anunciat el fitxatge d'Edgar González, defensa central català que aterra la nova Creu Alta en qualitat de cedit per l'Almeria. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona continua treballant per tancar la plantilla. El club vol incorporar un porter i un davanter abans que comenci la Lliga, però té clar que l'equip ja està preparat per competir. Ho explicava el director esportiu del Nàstic, Tomeu Nadal.
24: La porteria, completar, com he dit, la competència amb Gaizka i després la part ofensiva, algú diferent del que tenim. Estem bastant contents amb la predisposició de tots els jugadors, amb el que tenim. Si hagués de començar demà la Lliga, no ens preocuparia.
3: Un Nàstic que aquest matí ha perdut per 2-0 en un duel amistós contra el Petro de Luanda d'Angola, un conjunt angolès que demà al matí s'enfrontarà al Reus. En bàsquet, la Sisa Joventut ha comunicat que Yannick Crack ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball, però les tres parts implicades han arribat a un acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres al pròxim curs com a cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, avui etapa del Tour de França per a Paula Blasi de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya entre Mâcon i Belleville-en-Vejoulet.
1: Gràcies, Joel. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicat al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Mari Carmen García Calvillo és la subdelegada del govern espanyol.
2: Hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes.
0: És dimecres 5 d'agost de 2026. Tenim més titulars. 9 ferits en un accident en una atracció a Tona, Marc Pijoan.
3: Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit, quan hauria fallat un mecanisme de seguretat. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets i d'altres van ser traslladats a un centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
0: Es multipliquen per 2 els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
3: 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
4: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
0: Més coses compten enrere per l'esperat eclipsi solar del 12 d'agost.
3: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
0: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
3: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta una collita però un 8% inferior a la de l'any passat, amb calibres, això sí, més grans.
0: Cultura, els gegants moros, protagonistes a Santa Tecla.
3: Aquest 2026 celebra en 175 anys i la proposta de Mar Borrajo es reinterpreta en el cartell, amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
0: Esport, Joel Gómez, al Barça ha incorporat l'atacant brasilera Caroline Nicoli.
5: La futbolista prové del Manchester City i el Barça pagant més d'un milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11:00 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. Aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concretament, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: El control de so, Toni Sánchez, de la coordinació, Artau Bellavista i Albert Güell, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimecres. La Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
3: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori del Manà, a Lleida.
0: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals es troben ja a la presó. Irene Sagalés.
7: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La Policia Nacional va fer el seguiment del camió ja a territori català. Aquest va parar a 2 magatzems diferents de la província de Barcelona i finalment va arribar a un laboratori clandestí situat en una finca aïllada del Manà, a Lleida. És en aquesta nau on l'organització havia habilitat un sofisticat laboratori clandestí on alguns dels integrants de la banda recuperaven la metamfetamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de drogues sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau el moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
8: S'ha desmontat la logística completa d'aquesta organització en Espanya, perquè hem golpejat tant la entrada com la producció i la distribució. Hem desorganitzat totalment l'organització perquè no tenen logística suficient per fer-ho. S'ha golpejat completa.
7: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
9: ¿Cómo se ha evitado que las organizaciones mexicanas que están itineres en Europa vuelvan a establecer un gran laboratorio, en la zona de Cataluña?
7: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó.
0: Gràcies, Irene. I encara en la crònica de successos, 9 persones han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat i 2 greus en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
3: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
0: El 9FM, Ona Fàbrega.
10: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6 ambulàncies que es van desplaçar fins a l'esplanada de la Canal van atendre 9 persones, 8 de les quals eren menors. D'aquesta desena de persones, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleu. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
11: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
10: Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Ollo.
0: I us ho destacava en titulars. S'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials.
3: I és que l'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
0: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble que el 2016, Maite Polo.
12: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdalt en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
4: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
12: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada 3 morts a la carretera del 2025 i també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada 5 casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, el govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
3: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incidències greus en infraestructures de telecomunicacions.
0: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior i allà hi havia el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal. I ara ens ho explica.
13: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
14: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
13: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
0: I els bombers de la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí, després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
3: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut, però es manté actiu.
0: I la Paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
15: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La Paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
16: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una, fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't. I, per tant, és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
15: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
0: Doncs ja que parlem del sol, d'aquí a 7 dies, una setmana justa, Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total. La foscor absoluta, però, estarà reservada als municipis del sud. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
17: El dimecres 12 d'agost, a 9:15 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle, però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, al nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5% i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
18: El Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró tindrem molta foscor, però en absoluta.
17: Per veure'l bé cal trobar un lloc ample o alt, sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 9:15, l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
0: I Badalona es prepara també per veure l'eclipsi solar, tot i que la visibilitat dependrà de l'horitzó de cada zona de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
19: El lloc ideal per veure l'eclipsi serà la platja, ja que per perspectiva tant la Serralada de Marina com Collserola estaran lluny de la visió cap al sol. Això sí, s'haurà d'anar en compte que no hi hagi edificis que el puguin tapar. D'aquesta manera, des del barri de Canyador fins al barri d'Artigas i Llefià és possible que hi hagi bona visibilitat. D'altra banda, hi haurà barris de Badalona on serà pràcticament impossible apreciar el moviment de la lluna tapant el sol, com ara Montigalà, la zona més alta, Canyet i Pomar de Dalt. Tot i les informacions publicades, hi ha badalonins que no tenien coneixement d'aquest fet, mentre que altres, sabent que Badalona no serà total, han buscat indrets alternatius.
20: M'ho ha dit una companya que és alemanya, que està a Espanya, m'ha dit m'ho estem preparant tot per l'eclipse, i jo no sabia quan, li he preguntat, el dia 12? Em diu, sí, el dia 12 és, però no tenia cap pla, la veritat.
21: Allà a la muntanya anirem a un punt molt alt, que també estarà plena, eh? I, bueno, i molta gent es posa allà en la tovallola, estirada i mirant al cel, clar.
19: La Generalitat preveu que per dimecres vinent seran molts els que buscaran la manera de veure l'eclipsi al 100% i per això ja ha posat en marxa un dispositiu de mobilitat que garanteixi una mobilitat fluida i una observació segura.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En punt 3:45 de la tarda, us ho dèiem en titular, s'arrenca la collita de la pera blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
3: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la blanquilla sigui un 8% menys que el 2025 per l'impacte de les altes temperatures.
0: Lleida Televisió, Marc Fornells.
2: La collita de pera blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
5: La pera blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones. Els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la blanquilla, no?, i altres peres també.
2: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya amb 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
0: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana per tal de fer-ho posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines d'atenció ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Genó.
22: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu amb IA són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quart tinent d'alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
23: No és tant un tema de tràmit, és un tema d'interacció. És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte, doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu, i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
22: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
0: I encara a la capital catalana, Barcelona estrena el nou web de Nomenclator per consultar la història i ubicació de 4.600 espais públics de la ciutat.
3: La nova eina també permet a la ciutadania fer propostes de noms.
0: Albert Güell.
24: Bon dia, Jordi. Tot i ser un dels webs patrimonials més consultats per la ciutadania de Barcelona, l'antiga pàgina del Nomenclator es va posar en funcionament fa 20 anys. Per tant, calia una renovació per fer més accessible una base de dades que és complexa. El nou web permet consultar fitxes dels més de 4.600 carrers, places i altres espais públics de la capital catalana, amb informació històrica, contextualització dels noms i eines de consulta avançada. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Memòria Democràtica.
25: El que fem amb aquesta pàgina web és fer molt més accessible no només els noms actuals i la història que hi ha darrere de cadascun d'aquests noms i el per què som mereixedors o mereixedores, en el cas de les zones, d'un carrer o d'una plaça a la nostra ciutat, sinó que recuperem també tota la història de carrers que van ser i ara no existeixen o dels noms previs que han tingut cadascun d'aquests espais.
24: Una eina que, segons Raquel Gil, ha d'ajudar a apropar la memòria democràtica a la ciutadania i que d'aquesta manera compleix amb una de les mesures que contempla l'Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit.
0: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i ens situem a la Costa Daurada perquè l'alcalde de Salou acusa l'Ajuntament de Cambrils de ser massa permissiu amb el Top Manta, un fet que afecta, diu, el seu municipi. Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
6: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha criticat durament la gestió del Top Manta per part de l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la Conselleria d'Interior en una roda de premsa celebrada aquest migdia. El Vall els acusa de ser permissius i de no tenir voluntat política per frenar la venda ambulant il·legal. Les declaracions arriben després que el consistori saluenc hagi observat un augment de venedors que ja fregarien els 200 instal·lats als vespres a la zona del Cap de Sant Pere, just a la frontera entre ambdós municipis, però dintre del terme cambrilenc. Granados ha defensat que Salou s'ha erradicat aquest fenomen gràcies a l'actuació continuada de la policia local. Així mateix ha atribuït la situació actual a la manca de fermesa del municipi veí.
0: Moment ara per la cultura. I per començar, pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de les festes de Santa Tecla d'enguany a Tarragona. Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Mar Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
8: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitona, però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
7: Com és habitual, també s'han presentat les peces de marxandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
0: Llavors, aquest vespre tindrà lloc la tercera actuació cara a cara de la temporada a la plaça del Blat entre la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Serà la tradicional diada de la Firagost. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
9: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta una Firagost diferent a la que es plantejava. La caiguda dels habitatges i sobretot de diumenge a Vila-rodona fa canviar els plans dels del Portal Nou respecte a l'objectiu que portarien a plaça inicialment. En principi, els de Manel Urbano portarien el 5 de 9, el 7 de 9 en Folra i si tot anés bé, es podria intentar el 4 de 9 net. El 4 de 9 al Pilar i el Pilar de 8 en Folra i Manilles quedaria descartat per la lesió de l'enxaneta titular. Així ho valorava el cap de colla de la Colla Vella de Xiquets de Valls, Manel Urbano.
10: El Firagost es podia presentar millor, doncs, evidentment que les últimes dues caigudes, doncs, fan que no anem amb l'ambició que teníem prevista, però bueno, al final són fases del camí, no? A vegades...
9: Per la seva banda, la colla Joves Xiquets de Valls té més certeses en el seu objectiu, repetir Sant Joan. Els del carrer d'en Gasó portarien a plaça el 3 de 9 en Folra, el 4 de 9 net i el 2 de 9 en Folra i Manilles. Clourien l'actuació amb el Pilar de 7 en Folra. Així ho valorava el cap de colla de la colla Joves, Francesc Inglés.
11: L'objectiu, el 2 ens ha anat bé, que és el gran objectiu, i ara doncs encara ens queda alguna prova d'aquestes que s'han d'agafar molt bé.
9: La Firagost torna a citar les dues colles dels Xiquets de Valls a la plaça del Blat en un mes d'agost ple d'objectius per amb dues colles. La dia de la Firagost es celebrarà a partir d'un quart de nou del vespre i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.
0: I arribarem als esports amb música. I amb els mítics Air, Wind and Fire actuen avui a Sitges.
3: De 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival Jardins de Terramar.
0: Set minuts, arribem a 2 a les 3 en punt de la tarda, de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. La futbolista Caroline Nicoli ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
26: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Caroline Nicoli és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I a terra, Catalunya, després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'1 milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, l'Espanyol ha traspassat el central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt perico també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i serà intervingut durant el dia d'avui. Un espanyol que ha inscrit el central Climens Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
4: Más que en el primer año, pero intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros días o semanas.
26: A la segona divisió, el centre d'esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
12: Ara també, a part, tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar doncs, anar a acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
13: Y bueno, compromiso, trabajo y intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
26: Encara en futbol, ahir el Badalona va classificar-se per a les semifinals del torneig d'històrics, on s'enfrontarà l'Hospitalet. L'equip escapulat va empatar contra la Muntanyesa i va superar el Júpiter per 3-0. Genís Sampietro és l'entrenador del Badalona.
14: És el tercer partit que fem i és anar guanyant sensacions i això. Si a sobre ens pot acompanyar el resultat i crec que era l'obligació també nostra doncs, passar a les semifinals, doncs content per això. I dos partits una mica diferents, amb coses positives i coses negatives, com sempre, i per seguir creixent al final.
26: Avui, tercer triangular de l'històric entre el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu. En bàsquet, el Barça ha presentat Alexander Sekulić, el substitut de Xavi Pascual a la banqueta culer. Ha signat fins al 2028 i prové del Dubai, equip a qui va dirigir durant els darrers mesos de la temporada passada. El tècnic eslové considera que l'equip té talent, però que necessita treballar-lo. D'altra banda, la Sisa Joventut ha comunicat que Yannick Crac ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball. Però les tres parts implicades han arribat un acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres al pròxim curs com a cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, Paula Blasi va acabar 11a en la contrarrellotge del Tour de França i ara és 7a de la General a 1 minut i 12 segons de Marlène Reusser del Movistar, la nova líder de la prova. Avui, etapa de 140 km i 8 ports de muntanya entre Macó i Belville en Bejolet.
0: És a Joel Gomis per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Braseria La Bolera.
18: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
16: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
18: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
16: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
18: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
16: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: Per disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Ahir es tancava a Barcelona una nova edició de la Setmana del Llibre en Català, un dels esdeveniments culturals més importants del país, que ofereix la possibilitat de conèixer autors, descobrir novetats literàries i gaudir de la literatura en català. Una bona excusa per parlar de la rentrée editorial amb la Laura Moré, de la llibreria Paideia. Laura, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvinguda al nou curs.
1: Moltes gràcies.
0: Vosaltres ja fa dies també que heu començat, vull dir, ja teniu novetats, ja el curs està en marxa.
1: Sí, sí, sí. Nosaltres ja sabem més o menys quines novetats literàries hi haurà al setembre, potser en 2 mesos de previsió, perquè és quan nosaltres ja els demanem. Però, de totes maneres, la setmana, per exemple, que doncs, era un dels motius pels quals estem aquí i parlem, també és perquè per oferir totes aquestes novetats al lector, no? al comprador final.
0: És el primer aparador de la temporada, no? El gran aparador per saber què ens espera.
1: Sí, del llibre editat en català.
0: Del llibre editat en català, que no és poca cosa. Podríem dir que l'edició en català està en un bon moment o què diries tu? Una mica per copsar el batec del sector.
1: Mira, jo crec que el batec del sector en general està bé.
0: Sí?
1: Estem en un bon moment de salut i sí que és veritat que el llibre en català també. I també és veritat que estan sortint moltes editorials més petitones, més independents, que estan fent apostes en català i estan traduint també autors clàssics en català. Llavors jo crec que sí, que podem estar parlant de que és un bon moment. I la setmana del llibre en català és aquest aparador, no?, que li oferim al lector i que li permet estar al dia de, ostres, què trobarem a les llibreries, no? Però a més és un bon aparador també, és un bon punt de trobada perquè aquests lectors puguin tenir un contacte més directe amb els autors, amb les autores, amb els editors. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és una bona oportunitat pel sector. Primer perquè, bueno, bàsicament perquè, a part de la Setmana del Llibre Català, hi ha altres fires literàries al llarg de l'any, però la gran
0: trobada,
1: la gran trobada és a Sant Jordi.
0: Sí.
1: I el Sant Jordi, que és un dia magnífic, concentra moltes coses en un sol dia. Llavors, la Setmana del Llibre Català s'allarguen 10 dies i, per tant, aquesta qualitat és increïble poder-la tenir, saps? De dir, ostres, doncs puc anar a una presentació, puc anar a una signatura de llibres, puc anar a un recital, puc escoltar un podcast en directe. Llavors, jo crec que permet doncs, que aquesta trobada de 10 dies permeti escoltar i estar amb molta gent.
0: És una experiència per al públic, per als escriptors, per les editorials, pels llibreters. Allà hi ha una perfecta comunió durant aquests 10 dies. Vosaltres heu tingut l'experiència algun any?
1: Sí, jo he anat un parell d'anys. Sí que és veritat que l'última vegada que vaig anar era el Moll de la Fusta, perquè ara ja fa un parell d'anys que la Setmana del Llibre Català es va traslladar a l'Avinguda de Lluís Companys, tocant a l'Arc de Triomf, més a prop del centre de la ciutat. I jo crec que jo com a usuària diria que jo crec que la ubicació els ha ajudat a que hi hagi més, diguéssim, més visitants. I també han coincidit amb la Festa de la Mercè, que això també doncs, fa que, ostres, la gent està més volcada als carrers i, per tant, tinguin algú més a fer a la ciutat durant aquells dies.
0: Mm-hmm. Aquest canvi d'ubicació i aquesta coincidència amb les dates, amb la celebració de la Mercè, és el segon any que es produeix?
1: Sí, jo diria que sí.
0: Per tant, sembla que la fórmula està funcionant i aquí es quedarà, de moment.
1: Jo crec que de moment sí. A veure, no tinc la informació
0: de primera mà,
1: diguéssim, però jo diria que tot invita que, ostres, que la fórmula està funcionant millor. I, per tant, jo crec que sí, que si depengués de mi, jo continuaré fent a la Lluís Companys.
0: Mm-hmm.
1: Tot i que sé, per a altra gent, que hi ha certa melancolia pel Moll de la Fusta, també.
0: Ja. Yeah. Sí que podem dir que hi havia presència a Sant Cugatenca, no sé si de llibreries, però editorials sí que n'hi havia algunes, com...
1: Les Hores, per exemple.
0: Les Hores habitualment és un dels que hi és. Símbol Editors, també. Polen.
1: Pauline
0: també hi era, no sé, ens deixarem segurament algunes, però és per citar i per confirmar doncs, que hi havia presència santcugatenca. Parlem ara del balanç. S'ha tancat aquesta nova edició?
1: Sí.
0: I si haguéssim de posar xifres, números, valoracions, què diries, Laura?
1: A veure, hi ha, amb aquest canvi d'ubicació, són 9.000 metres quadrats d'espai. Vull dir que és important. Hi han anat 312 expositors, una major part són de segells editorials, però també algunes llibreries també hi han estat, institucions. Els visitants, s'ha calculat uns 120.000 visitants al llarg d'aquests 10 dies. No sé, jo crec que hi una graella d'activitats enorme. Llavors jo crec que el balanç està sent molt positiu.
0: Uh-huh. Novetats. Què ens ha deixat aquesta nova edició de la Fira del Llibre en català en quant a títols, recomanacions per aquest nou curs, per aquesta nova tardor?
1: A veure, jo puc citar alguns llibres que ja trobareu a les llibreries. Alguns d'ells estaran a la setmana, segur. Per exemple, el Ken Follett, que és un gran best-seller. El tenim en català, el tenim en castellà, que va sortir just la setmana passada. El Dan Brown, que era un home que ens va, en el seu moment, amb el Codi da Vinci, va ser un gran best-seller, doncs ha entregat ara un nou llibre, també disponible en català. Ara sí, parlant de best-sellers, llibres molt, molt coneguts i molt venuts, però també hi ha altres cosetes, vull dir que ho dic perquè la Setmana del Llibre Català permet a petites editorials tenir un expositor. Per què ho dic això? Doncs perquè el 70% de la producció literària en català pertany a dos grans grups. Un és Planeta i l'altre és Penguin Random House. Però clar, l'altre 30% estem parlant de segells més petitons, no? I en aquest sentit, per exemple, que parlàvem ara de Les Hores, i m'agrada doncs poder citar aquí Les Hores perquè és una editorial d'aquí de Sant Cugat, ha tret una novetat que jo me la vaig llegir l'estiu, que es diu El somni del Jawar. És un llibre que us recomano moltíssim, és un llibre apassionant que ens transporta a la Venezuela del segle XX i és a través d'una saga familiar amb uns personatges d'aquests que te'n recordes. Jo me la vaig llegir fa 2 mesos i em vaig recordant de cada un dels personatges que, diguéssim, teixeixen la novel·la. I és un llibre que, bueno, està editat en català i en castellà, el podeu trobar en dues llengües a les llibreries, però que és un llibre que jo recomano 100%. Aquesta, per exemple, és una així més petitona. I una altra veu que més em fa il·lusió recomanar és un llibre editat per La Magrana, però que l'autora és la Tània Soler, que és d'aquí, de Sant Cugat.
0: També, sí, sí.
1: És un llibre que ens estem llegint, no me l'he acabat encara, però ja us he de dir que és molt potent, que té una veu encisadora i, bueno, ens ofereix una història que està protagonitzada per una noia molt jove, en la qual s'haurà d'afrontar uns secrets familiars que, diguéssim, l'amenaçaran a la seva estabilitat emocional. I és un llibre que, doncs, que ho recomano també, tot i que no me l'he acabat encara, puc dir, ja quan llegeixes les primeres frases, tu saps si estàs davant d'un bon llibre o no. I jo crec que estàvem davant d'un bon llibre. I em fa il·lusió, a més, recomanar el llibre de Tània Soler, no només perquè la conec, sinó perquè em fa molta il·lusió que hagi editat un llibre amb la Magrana.
0: I també hi ha el component històric, que, si no m'equivoco, li agrada molt, no?, introduir...
1: Bueno, de moment, et puc dir, pel punt que estic, sí que hi ha una mica de memòria històrica, perquè, clar, és una història que està narrada per una noia que ja té 20, 20 i pico d'anys, però repassarà el seu passat, sí, a través de les històries familiars de cada un dels membres de la família.
0: Mm-hmm. Molt bé. Aquestes dues recomanacions amb aquest segell local, com ens explicava la Laura, però tenim més títols, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Tenim més recomanacions.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Mira, per exemple, està a punt de sortir, perquè encara no ha sortit,
0: sí,
1: el nou llibre del Javier Castillo, ¿vale? Thriller, novel·la negra, per tots aquells que els agrada...
0: Està molt de moda.
1: Està molt de moda, sí.
0: si no m'equivoco, en la revisió que vaig fer preparant l'entrevista d'editorials presents en aquesta setmana del llibre en català, hi havia, segurament són petites editorials, però moltes dedicades a la novel·la negra.
1: Sí, perquè és un gènere que agrada, és un gènere que enganxa, és un gènere que evadeix. A vegades, en el nostre dia a dia anem tan carregats de mal de cas, preocupacions, responsabilitats, que el que necessitem és alguna història que ens allunyi una mica del nostre dia a dia, no? I que ens doni també una mica d'emoció. Llavors és un gènere que combina molt bé. Sí, en aquest sentit, agrada molt. I, per exemple, també hi ha una novetat que ja m'han vingut a preguntar per ella diverses vegades, perquè a vegades els lectors s'avancen a nosaltres, que és el Posteguillo, que té en ment una pentalogia basada en la biografia de Juli César. Llavors són 5 entregues i ara ja arriba, no sé si a finals d'octubre o principis de novembre, perdoneu que no, la meva inexactitud en les dates, però és un llibre molt, molt, molt esperat. També el tindrem en català.
0: Però quin d'aquesta antologia, quin llibre és?
1: És el tercer, la tercera entrega.
0: La tercera entrega.
1: Sí.
0: Val, o sigui que hi ha gent que per això l'espera.
1: Sí, perquè, bueno, ell va dir que serien 5 llibres, ell va dir que cada 2 anys sortiria una entrega, i ja, doncs ara ja estem tocant a la tercera entrega, vull dir que en 4 dies ja estaran a les llibreries.
0: Mhm. Doncs té feina, per endavant.
1: Sí, sí, sí.
0: L'autor s'ha garantit, doncs, continuar una història o amb un protagonista, no?, per satisfer una mica la curiositat dels seus lectors. Què més? Què més tenim?
1: Què més tenim?
0: Sí.
1: A veure... hi ha un llibre que a mi també em fa molta il·lusió recomanar, perquè és un autor que m'agrada. És un llibre finet, però molt ben escrit, que es diu Mil coses. Què refereix a mil coses? Doncs les mil coses que tenim tots al cap al dia a dia. Llavors, és una història que transcorre al llarg de, et diria, un dia i mig. I una mica en aquest ritme frenètic en el qual vivim, en el qual prenem decisions i en el qual ens podem equivocar. Llavors, una mica va per aquí. És un llibre que també em vaig llegir perquè ens van enviar l'edició no banal en el seu moment, per fer-nos una mica d'entetes i avançar-nos als llibreters perquè doncs, ens el poguéssim llegir durant l'estiu, i és un llibre que sortirà just aquesta setmana.
0: Mm-hmm. Bé, doncs la gent que ja comença després de l'estiu, després d'aquestes lectures, podríem dir, més refrescants, aquelles que hem deixat sobretot per quan tenim més temps, no?, que és aquesta època que ja hem deixat enrere, ja s'ha posat les piles i ja obre una nova temporada. Que alguns estan a l'espera d'algun d'aquests títols que ens comenta la Laura, doncs segur, perquè com ella mateixa diu i reconeix, ja hi ha qui ha anat a preguntar. Però vaja, que m'imagino que hi ha gent curiosa que pregunta per títols que no són ni bestsellers ni les històries més venudes ni més conegudes. Comenceu a tenir encàrrecs o no ja?
1: Sempre, cada dia.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, et dic, moltes vegades em pots demanar aquest llibre i penso, ostres, no sé quin és, saps? Perquè passa a vegades. Existeixen tants llibres, tants autors, saps? Tants segles de literatura que a vegades dic, ostres, i dic, no, ostres, però si aquest llibre sortirà la setmana que ve. Perquè hi ha, bueno, la feina també dels mitjans de comunicació. Els periodistes també recomanen els llibres i moltes vegades, doncs, ja et venen a dir, ostres, voldré aquest llibre. Per tant, encàrrecs sempre.
0: Deixa'm que et pregunti una curiositat, perquè hem parlat i hem obert, precisament fent incidència en la celebració d'aquesta setmana del llibre en català. Jo no sé, en el vostre cas, a la llibreria, el vostre client, si és un client que té preferències per alguna llengua, què és el que més demana? No és difícil de preguntar això.
1: A veure, jo t'he de dir que el català i el castellà estan més o menys a la part. Mm? Sí que és veritat que la producció literària és molt més quantitativament, hi ha més en castellà que en català. Però hi ha interès per les dues llengües. Nosaltres defensem les dues llengües i la taula de novetats la tenim repartida just per la meitat, català, castellà. Però us he de dir també que hi ha un interès en auge del llibre en anglès. És una passada.
0: Sí?
1: Sí, és una secció que nosaltres quan vam, diguéssim, capitanejar la llibreria fa 4 anys, el Sergi i jo, era una secció que tímidament la vam anar introduint, però és que hem hagut d'ampliar-la, perquè la demanda és brutal. I també podrien tenir llibres en francès i llibres en italià. Hi ha demanda de moltes llengües. Suposo també perquè Sant Cugat doncs, està canviant també, no?, una mica la demografia social, diguéssim, en el sentit que cada vegada hi ha gent de més llocs del món vivint a la ciutat. I, per tant, aquesta demanda és inevitable.
0: Justament és el que volia preguntar, si aquesta demanda prové de gent del territori o bé si correspon precisament a això que ara ens comentaves tu, no? De gent que arriba i que s'instal·la i que tenim aquí a la ciutat i que provenen d'altres països.
1: Et diria que en dues coses, perquè per un cantó sí que és veritat que això, no? Una mica el primer que jo he dit, ostres, els habitants de Sant Cugat cada vegada no pots veure passejant pel carrer, no? Doncs que...
0: Tu sents parlar molts idiomes.
1: Sí, sí, sí. I me n'alegro, està bé, sí. Saps? Vull dir que és riquesa cultural. Però sí que és veritat també que molta gent prefereix llegir l'obra en la seva llengua original. I això és, ostres, tenir el nivell per poder-ho fer, em sembla brutal. I també et diria que dintre d'aquest lector en anglès, podem dir que la literatura juvenil en anglès es ven moltíssim. Per tant, jo crec que les escoles, els instituts, les universitats estan fent molt. Vull dir que la gent està llegint grans llibres en anglès.
0: Llavors no ens quadren aquestes dades quan, saps, quan posen en evidència una mica els resultats dels estudiants, quines assignatures tenen més pendents i que el tema dels idiomes sigui una de les que sempre rep. Dius, ostres, com pot ser? Però bueno, suposo que va una mica per barris, no? Tot això.
1: Segurament. Jo veig un canvi de paradigma. Uh-huh. Jo no sé, jo crec que jo ara tinc 42 anys. Jo no recordo en el seu moment de... Potser tampoc hi havia aquesta oferta al mercat, saps? No hi havia tant llibre en anglès. La veritat és que és una cosa doncs, que amb el pas dels anys veiem que va creixent. Per exemple, posant un exemple molt concret, hi ha una autora que es diu Sally Rooney, val? Que és molt venuda, està traduïda al català, al castellà i a l'anglès. Doncs et diria que potser és el llibre més venut en anglès que tenim. És una autora doncs, que la gent el prefereix llegint l'original. Vull dir que em sembla fantàstic, eh?
0: Bé, doncs, a banda de les recomanacions, hem sondejat una miqueta més en el tema de la llengua i hem trobat curiositats. Ho hem fet de la mà de la Laura Moré, que és llibretera de la llibreria Paideia. Ens tornarem a trobar d'aquí unes setmanetes, Laura.
1: Aquí estarem.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: Que vagi molt bé. Gràcies. Merci.

0: Aquesta setmana, ja ho sabeu, hem començat una nova temporada, però hi ha seccions que continuen un any més amb nosaltres, com és el cas de la de serveis a les persones. Avui al Faves Comptades volem fer balanç de com ha anat l'estiu en matèria de riscos i emergències i també mirar cap al futur immediat, perquè amb el canvi d'estació hi ha nous riscos que cal tenir en compte. Parlarem d'incendis, onades de calor, fortes pluges i baixes temperatures, però també dels consells d'autoprotecció que ens poden ajudar a estar més preparats. I per fer-ho ens acompanya Antoni Royo, que és cap de Protecció Civil de l'Ajuntament de Sant Cugat. Antoni, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Molt bé. L'estiu sempre va bé descansar una miqueta i carregar energia per
0: clar,
1: continuar.
0: Perquè vosaltres teniu una professió que heu d'estar sempre alerta.
1: Sempre.
0: Pendents. Mm-hmm. Doncs s'agraeix que com a mínim hagueu pogut carregar piles, com diem habitualment, per tornar a la feina un altre cop. Però fem una mica un balanç de com ha estat aquest estiu. Un estiu que està a punt d'acabar. No sé si ha estat un estiu especialment intens en matèria d'emergències. Amb què us heu trobat?
1: Hem tingut cosetes, però hem tingut la gran sort que el desplegament preventiu de tots els mitjans que hem pogut posar tant dels cossos d'emergència com de les administracions i també la pròpia ciutadania, ens ha ajudat molt a que petits incidents o conats d'incendi o el que sigui no s'hagin convertit en una gran emergència. Per exemple, si parlem d'incendis, que és el que habitualment a l'estiu ens preocupa una mica més, tenim les torres de guaita i els vigilants del parc de Collserola. A més, des de Protecció Civil, l'ADF, Policia Local, sempre reforcem tot el que és la vigilància en aquestes zones de Merris, la zona forestal. En consta que també Mossos, bombers, altres cossos d'agents rurals també reforcen aquesta vigilància, amb el que suposa detectar més ràpidament el que pugui ser una columna de fum. I a més, també la ciutadania està molt més conscienciada, amb el pas del temps es consciència més, i de seguida que veuen alguna cosa truquen ràpidament al 112. I llavors, clar, aquesta ràpida trucada implica una ràpida intervenció, una ràpida i contundent intervenció en aquell lloc, i el que és un petit incident o un petit conat se queda en això només, no s'acaba derivant en una gran emergència. Per això també des d'aquí volem agrair que la ciutadania tingui aquesta consciència de que hagi de trucar ràpidament al 112 davant de qualsevol situació que es puguin trobar.
0: Per tant, en matèria d'incendis podem dir que ha estat un estiu tranquil?
1: Hem tingut cosetes, sí, més tranquil que altres, sobretot a nivell de la por que poguessin tenir, perquè hi ha hagut episodis de pluges, que això també ha ajudat a que la humitat del terreny pugés, però clar, també ha provocat que els sotabosc, els matolls també creixessin una mica. No?
0: Més abundància.
1: Sí, és com dir que mai estem contents. No? Per això ha ajudat. Sí que hem tingut incidents. Hem fet un petit resum entre el que sigui el mes de juny, juliol, agost i fins al 15 de setembre. D'acord? I a nivell d'actuacions en incidents o emergències des de Protecció Civil, no són totes les que s'han produït, són les que a nosaltres ens han informat i nosaltres hem pogut actuar. D'acord? Han sigut un total d'unes 40, aproximadament, de les quals 4 han sigut en temes d'aiguats, inundacions. Justament la setmana passada, el dia 13, vam tenir algun episodi i vam tenir afectacions, fa menys d'una setmaneta.
0: Sí.
1: I a nivell d'incendis de vegetació o forestals, així petits, vam tenir comptabilitzats uns 13, que segur que són més, perquè aquestes dades les podran corroborar molt més al cos de bombers.
0: I el tema onades de calor. Aquest estiu hem tingut almenys un parell, no?
1: Bueno, segons es costa, en el nivell d'avisos de risc, onada de calor, que nosaltres englobem onada de calor, altes temperatures o calor intensa,
0: sí.
1: D'acord? Aquí a Sant Cugat hem tingut, ens consta, un total de 12.
0: 12?
1: 12. 12. Sí, un total de 12. I que separem de lo que és calor nocturna, perquè a vegades podem tenir onada de calor o alta temperatura pel matí, però per la tarda, per la nit potser refresca una mica, i de calor nocturna ens consta que hem tingut un total de 3. Estem parlant d'avisos de risc, no que tinguem alta temperatura, no, sinó quan aquesta alta temperatura és sostinguda en el temps i pot arribar a produir un risc de cara a la població que sigui més vulnerable, etc. Llavors, aquests són els avisos de risc que nosaltres hem gestionat aquí a Sant Cugat.
0: I heu hagut de fer alguna intervenció especial o no?
1: Bueno, normalment això està protocolitzat dins del que seria el Pla de Protecció Civil Municipal, i quan s'envien aquestes notificacions als diferents serveis, doncs ja siguin en aquest cas, estaríem parlant, per exemple, doncs, serveis socials, serveis de teleassistència, Creu Roja, tot aquest servei es posen en marxa i ja comencen a fer els seus protocols de verificar que les persones que siguin més vulnerables estan en condicions, informar també a la ciutadania qui són els refugis climàtics que poden arribar, quan s'activa l'onada de calor a un nivell, per exemple, 3 o superior, algunes piscines municipals són gratuïtes perquè la gent pugui, diguem-ne, anar a refrescar-se. Hi ha una sèrie d'accions que cadascun dels serveis municipals i empreses contractades ja realitzen de cara a també verificar l'estat d'aquestes persones i minimitzar riscos.
0: Quines altres actuacions heu hagut de fer aquest estiu?
1: Bueno, com a nivell d'avisos de risc, si parlem, per exemple, de pluges, no gestionem quan plou. Quan plou ordinàriament, plou i ja està, no passa res, plou com ha de ploure, d'acord? Nosaltres gestionem els avisos de risc de pluges quan puguin arribar a provocar una situació que potencialment pot ser perillosa de cara a la ciutadania, als béns o al medi ambient, d'acord? Per exemple, tenim comptabilitzat un total de 25 avisos, però nosaltres estem parlant de juny, juliol, agost i fins al 15 de setembre. L'últim va ser la setmana passada, justament abans d'entrar avui a l'entrevista, sí. Ens ha arribat un avís de que aquest diumenge, proper diumenge, dia 21, és possible que també tinguem un episodi i ara ho estem valorant, aquestes dades. Val? Hem tingut un total de 25 avisos. A nivell de temps violent, hem tingut un total de 3, que el temps violent és quan, en un període molt curt de temps, que poden ser 2-3 hores, es poden produir situacions sobtades, o sigui, una gran quantitat d'aigua que pugui caure en un espai i en un temps reduït. El cap de setmana passat vam tenir un d'aquests 3. Amb els aiguats va haver un moment, entre 2 hores, que va ser quan justament alguns embornals van col·lapsar perquè no podien, diguem-ne, absorbir tot. Uh-huh. Tot i que prèviament els serveis municipals de l'Ajuntament, quan reben aquests avisos, hi ha fantasques de prioritzen aquests punts negres o zones inundables per fer el que és la neteja dels embornals, perquè justament si hi ha episodis de pluja que pugui evacuar bé l'aigua. Per exemple, la Riera de Can Calders la vam tenir a un nivell important, i teníem gent a Can Calders que volia sortir. Llavors vam haver de fer una mica de gestió d'esperar que baixés el nivell de riera i poder fer l'acompanyament amb seguretat que aquesta gent pugui sortir d'aquesta zona d'aquí. A nivell de, per exemple, de contaminació també hem tingut algun episodi. D'acord? Hem tingut uns constants avisos de risc per contaminació ambiental, un total de 5. A nivell d'ozó troposfèric, d'acord, també és un altre contaminant, d'acord, hem tingut un total de 11 avisos. Uns avisos sobre aquest tipus de risc. I d'aquests hem tingut un total de 36 actualitzacions de cadascun d'aquests avisos. Si parlem del risc d'incendi forestal, que és el que durant l'estiu potser és el que més ens arriba a preocupar, tenim el que són les activacions del Pla Alfa. El Pla Alfa, que és el que regula els diferents nivells de risc per cada dia a nivell d'incendi forestal. Que és el...
0: Són 4 nivells, no?
1: Sí, correcte.
0: 4.
1: Bueno, realment són 5, però que el 0 no es compta. El 0 és que, en principi, no passa res.
0: D'acord? Una situació normalitzada, diríem.
1: Correcte. I posaríem de l'1 al 4. Uh-huh. D'acord? Aquest pla és el que cada dia estudien i elaboren els agents rurals. En diferents variables, diferents informacions, doncs, la velocitat del vent, direcció del vent, la humitat de la zona on es troba, una sèrie de variables, la temperatura, etc. D'acord? I fan aquesta valoració per diferents zones del territori. Llavors estableixen un nivell del Pla Alfa. Llavors, en el nostre territori s'ha activat el nivell 1 55 vegades, el nivell 2 21 vegades, el nivell 3 5 vegades i per sort d'aquest any el nivell 4 no s'ha arribat a actuar. Tot i que altres parts del territori, com per exemple Terres de l'Ebre, tot això sí que s'ha activat el nivell 4, inclús s'ha fet tancament d'alguns massissos justament per evitar riscos, que la gent no pogués accedir a aquests massissos per, diguem-ne, minimitzar al màxim el risc de que pogués arribar a produir un incendi. Però a més també, clar, si tenim gent dins de zona forestal, quan hi ha un incendi, tenim un altre problema, que és, clar, garantir la seguretat d'aquesta gent, com treure aquesta gent.
0: Vols dir gent que hi visqui?
1: No fa falta que hi visquin, no. El tancament de massissos principalment és perquè no s'arribi, com a conseqüència de l'acció humana, no s'arribi a produir un incendi, però també, si hi ha un incendi en una zona forestal i hi ha gent que està fent activitats allà dintre, com poden ser passejar, córrer, fer excursions, el que sigui, no són coneixedors de que aquesta gent està allà dintre. També és un risc. Clar, si està fent el tancament d'aquests massissos, també saps que allà dintre, en teoria, no hauria d'haver-hi ningú.
0: Sí, correcte. Amb això podem tancar el capítol de balanç de l'estiu, et sembla?
1: Una dada més, si et sembla bé, Carme. Una dada més, que seria que en base a totes aquestes actuacions, en base a tots aquests avisos de risc que hem tingut, l'Ajuntament ha activat la situació del prealerta del Pla de Protecció Civil Municipal en un total de 6 ocasions, d'acord? Per donar resposta a aquest tipus d'avisos. He posat un parell d'exemples abans. Una de calor s'activa en prealerta, per exemple, perquè els diferents serveis facin els protocols corresponents de seguiment de les persones més vulnerables, etc. D'acord? O en fases d'alerta també, per exemple, neteja d'embornals, que he comentat abans, no? Per minimitzar aquests riscos. Sí. Si hem de tancar una riera, la policia local s'encarregarà de fer el tancament corresponent, accessos, etc. D'acord? I a nivell de fase d'alerta hem tingut un total de 10 activacions.
0: Molt bé, doncs això en xifres, queda perfectament il·lustrat. Estem a punt de canviar d'estació i els riscos segurament també canvien. Estem Correcte. A punt d'entrar a la tardor, per tant, cap a on apunten els perills que hem de tenir en compte?
1: Bueno, ara entrarem a la tardor i a la tardor el normal és que bueno, baixen les temperatures i teòricament és l'època de pluges. Llavors ens haurien de informar sobre tot el tema dels riscos que es puguin trobar amb el tema de pluges. Tant a la web de l'Ajuntament com a la web del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya podem consultar quines són les zones inundables del municipi o inclús del municipi on ens vulguem desplaçar, si tenim una segona residència, o si volem anar a passar uns dies fora, doncs sempre això es pot consultar. Recomanem sempre també que siguin tot el tema de la previsió meteorològica. Si volem fer alguna activitat fora, sapigué si on volem anar hi haurà risc o no de que pugui haver pluges, etc, etc. Tot això sempre ho recomanem i adequem les nostres activitats envers aquestes situacions. Si, per exemple, sabem que hem d'anar a un lloc que és una zona inundable i a previsió de pluja, doncs no estacionem els cotxes en zones que puguin ser rieres o puguin ser inundables, que això pot generar problemes. O si està plovent, doncs intentant no passar per aquelles zones que puguin produir incidents. A vegades les avingudes sobtades d'aigua són sobtades, no te les esperes. I a vegades està plovent en una zona i en una altra no, i l'aigua va cap aquí. Ens passa a nosaltres que plou a Terrassa i a vegades l'aigua que va de Terrassa ve per la riera de Can Calopa i aquí igual no plou res, però ve la riera molt plena. Això també són riscos que també s'han de tenir en compte. Sobretot, sentit comú.
0: Si et pregunto per les zones de la ciutat que són més sensibles a possibles inundacions, per on apuntaríem?
1: Una seria, per exemple, la de Can Calders, la zona de la Riera de Can Calders. Sí. Una altra seria el que és Rambla el Celler.
0: Antiga Riera.
1: Antiga Riera, exacte. Justament per això, perquè és un lloc per on hauria de passar normalment l'aigua.
0: És un cabal natural, diríem.
1: Correcte. El que passa és que en el seu moment es van fer les obres corresponents, va canalitzar i en principi això de moment està funcionant. D'acord? Però clar, un dia ens podem trobar que vingui una gran tempesta que no pugui absorbir tot això. Tot això seria zona inundable. La part baixa també de Francesc Macià, per exemple, també és zona inundable. Una part del darrere de Boringer, per exemple, també seria zona inundable. Part de Can Calopa, el que he dit, de la riera que baixa, que justament fa una mena de corba, i aquesta corba és la que també faria que part del polígon fos inundable.
0: Què podem aconsellar a les persones? Ho dic perquè ara ja pensant en la baixada de temperatures, seran les primeres temperatures baixes de l'any. Risc de per fred, glaçades i...
1: Això seria més de cara a finals d'any, principis d'any, d'acord? Però també estaria bé que ara comencessin a revisar tot el tema de calderes, que potser durant l'estiu les hem tingut aturades.
0: Sí.
1: Tema de xemeneies, que a vegades s'acumula... A vegades tenim incidents d'incendis en xemeneies perquè tenim l'acumulació i quan les tornem a posar en marxa es poden produir incidents. I bombers sempre fan molt d'èmfasi amb el tema de que s'ha de fer un bon manteniment de les xemeneies. Tot aquest tema d'equips que produeixin calor, que estiguin en bon estat, hem d'anar molt de compte, sobretot amb els brasers que posem sota les taules. Això també és un tema que ens preocupa molt. I com sempre recomanem, que ja hem fet diverses campanyes, és l'utilització d'aquests detectors de fum, d'acord? Que són molt econòmics, igual costen 10 euros o menys, no costa res tenir una a casa i que en un moment donat es pugui avisar quan hi hagi algun incident i pugui actuar ràpidament.
0: Si parlem d'estar informats, quins serien els canals més fiables per informar-se del temps real d'aquestes alertes davant d'una emergència?
1: Des de la web de l'Ajuntament tenim diferents links que podem accedir, al Departament d'Interior també. A nivell de consells d'autoprotecció, aquestes dues webs es poden consultar per diferents riscos. I, a més, hi ha les xarxes socials de lo que seria Protecció Civil de la Decisió de la Generalitat, que també van publicant informació de forma periòdica, ja sigui X, ja sigui Facebook, ja sigui... Tot això van publicant en els diferents mitjans. A veure, a vosaltres també us traslladem informació com a mitjans locals dels incidents que es puguin arribar a produir aquí al municipi. Tots aquests punts d'informació per nosaltres són fonamentals que la gent estigui fent el seguiment. A més, de ser proactius, doncs, que també segueixin això. A banda d'això, si ens trobem en una situació molt important, molt contundent, que es puguem trobar en una emergència, després està el que seria el sistema LS Alert, que puguem rebre notificacions directes als mòbils d'una zona concreta del territori.
0: Vinga, parlem de les alertes aquestes i amb això acabarem, perquè es fa una prova ara, d'aquí
1: sí,
0: poc, no?
1: Aquesta demarcació està prevista pel 8 d'octubre, a les 10 del matí. Uh-huh. Això és des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat. I està previst que rebem un avís, un to, que és únic, és inconfundible, d'acord? I rebrem un missatge en els telèfons, que siguin smartphones, que serà una prova. És una pràctica per veure si el rebem, no el rebem, etc.
0: Si arriba, ens arriba o no l'avís. Sí. Perquè la gent... És un recordatori, perquè la gent li vagi sonant, que segur que el té present. Però així refresquem una miqueta la memòria. Aquesta és la senyal d'alerta. Hem rebut aquest missatge. Aquest missatge ens informa, no?, de quina
1: Correcte.
0: Alerta es tracta.
1: Correcte. Ens informaria que hi ha una situació X, que hi ha un risc, i ens donaria els primers consells d'autoprotecció. Confini's vostè on es troba, o busqui un refugi, o evacuï fins a una zona tal... Ens donaria les instruccions bàsiques, d'acord? Que són les que hauríem de seguir. Si algú no rep aquest missatge, d'acord, el recomanem que entri a la pàgina del Departament d'Interior, que és gencat.cat/interior, Protecció Civil, hi ha un apartat que posa S-Alert, que és el d'avisos d'alertes en mòbils. I aquí hi ha un tutorial en el que posa com s'ha de configurar el telèfon mòbil per poder rebre aquest missatge. Normalment ja estan configurats, però es poden trobar algun model que no ho estigui. I aquí està tant per Android com per Apple.
0: Doncs estarem pendents el dia 8 d'octubre, a veure si ens arriba aquesta alerta, i si no, doncs a la consulta directa per internet.
1: Perfecte.
0: Antoni Royo, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins a la propera.
1: Fins a la propera.
0: Bona feina.
1: Gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres, avui, per parlar-ne, per saber-ne una mica més, ens acompanya David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bombaí, benvingut, com està?
3: Molt bé, moltes gràcies per aquesta entrevista.
2: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
3: Bé, primer una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia, que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina i, per tant, és un tipus d'economia que des del govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs, de futur i de respecte pel medi ambient i respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs, el que fem és donar-lo a conèixer i aquests premis doncs, també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs, aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal i, per tant, el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs, també és una, bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs, de tota aquesta zona.
2: De fet, ara vostè ho deia, no? Que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no? Anys i panys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
3: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs, l'estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món, però és veritat que a Catalunya portem l'economia social ADN, ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més, fins i tot de 150 anys, doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats, perquè doncs, les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren, com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs, que fan serveis socials i que donen serveis doncs, a tot tipus de persones i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
2: Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
3: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs, que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs, més de caràcter local, una economia doncs, que té en compte tot el nostre entorn i fruit de que Europa doncs, ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet, l'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició Doncs des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va fer una, va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya. Doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya s'ha fomentat molt, i també la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
2: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant, potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs. Com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
3: És capdalt. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja també ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des de que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs fem programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme. I l'última etapa, de tot aquest aprenentatge, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat, nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis a Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tant públiques com privades, però que ja haguin presentat en aquest curs treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
2: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
3: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès la Generalitat fer polítiques públiques i segons a quins territoris veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com he dit, no és una alternativa només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia, i també serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat se'n van escollir 3 o 4 que aquest any hem acabat, han servit de punta de llança per segons quines polítiques, han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català. El tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat, i en aquest sentit hem apostat per aquesta direcció general, per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori i que crec que són idees més actuals que mai. I un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions tinguin en compte que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament al territori, i per tant que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat, i això és el que més hem de veure.
2: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer? O on poden trobar tota la informació al respecte?
3: Crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, barra premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a la Fundació Roca i Galés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs, i sobretot doncs, que en el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
2: David Bombaí, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
3: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
4: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Fisioteràpia en l'esport de base.
6: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
4: Salut Activa.
7: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
9: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
10: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
11: Sabeu quina estació arriba abans de l'hivern? Sí, exacte, la tardor. I com explica aquest poema, a la tardor passen coses precioses. El sentim?
12: Hola, sóc el Cesc de l'escola Els Cosestans de Cunit de Quarta. El poema que he escollit es diu La tardor. Poema, la tardor, els arbres es muden, de roig i de groc, les fulles tremolen sota un sol de foc, el vent la fa caure, les du sota el pont, quan surtis de casa, trespitja les fort, les mosques s'amaguen, l'hivern és a prop, les flors espantades es tanquen.
11: Moltíssimes gràcies, Cesc. Com a tu, ens agrada la tardor i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
12: Adeu, embaladits!
13: Ens agrada la poesia!
14: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
9: Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
14: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Pallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant en el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar, una veu comentava

0: Cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El nostre convidat d'avui és un santcugatenc de Socarrel amb una àmplia trajectòria en el món de la fotografia. Nascut el 1956 a Sant Cugat, comença a treballar professionalment el 1978 després de cursar fotografia al Centro de Estudios de la Imagen de Barcelona. Defineix el seu treball com un treball de fortes arrels en la fotografia documental, inspirat pels clàssics d'aquest gènere, tot i que la seva naturalesa elèctrica l'ha portat també a treballar en nous projectes amb la intenció de créixer en altres direccions estètiques i conceptuals. Jordi Camí, benvinguts.
1: Hola, bon dia.
0: A què et dediques ara?
1: Ara?
0: ho dic perquè professionalment tu estàs jubilat?
1: Sí, tècnicament estic.

0: tècnicament,
1: sí. Estic jubilat,
0: sí.
1: Bé, bueno, si em dedico a alguna cosa és a fer una revisió del meu arxiu, com fan la majoria dels fotògrafs, amb la meva edat. Si se'm posa algun treball a tiro que m'interessi personalment, el faig. I a cuidar-me de mi mateix.
0: O sigui que continues darrere la càmera i quan t'arriba un d'aquests treballs que potser t'interessa, què és el que té perquè t'interessi?
1: Aviam, jo no faig encàrrecs. De fet, no faig encàrrecs. I menys en fotografia documental. En tot cas, bons, de fet, ho he fet, sempre ha sigut una mica així. Jo he tingut dues vessants molt clares per alimentar la fotografia documental i reportatge. He tingut que fer treballs comercials. Comercials vol dir... bueno, ens entenem, no? Vull dir, vinculats al reportatge, doncs, per institucions, en fi, etcètera, no? Vull dir, llavors, en aquest moment no faig encàrrecs, des de fa anys, i, bé, aviam, la idea d'un reportatge pot venir de la manera més insospitada, no? Llegint un article, veient alguna cosa per la tele... A partir d'aquí, veus que pot haver-hi una idea que ha de desenvolupar i la fas, ja està. Però, vull dir, això és amb comptagotes, eh? Vull dir, el que estic fent avui en dia.
0: Què has fotografiat últimament?
1: Últimament... Doncs al maig vaig fer un viatge i vaig estar a Sumatra, a l'illa de Sumatra, Indonèsia, i vaig estar fotografiant els orangutans. A la selva hi ha orangutans, o sigui, avui en dia només queden orangutans a Sumatra i a Borneo. Llavors... en els dos casos corren perill d'extinció, evidentment per l'efecte de, entre cometes, del desenvolupament de l'home i dels seus negocis, no? I a Sumatra es veuen molt, d'alguna manera, en perill perquè per les plantacions quilomètriques d'oli de àrbica de tan blanc. Oli de palma.
0: Oli de palma.
1: Oli de palma.
0: Sí, aquell que ens diuen que és perillós i que
1: doncs sí,
0: no
1: doncs,
0: recomanen.
1: Exacte. Llavors, s'han carregat les selves, les continuen carregant, i hi ha extensions quilomètriques, però immenses, de palmeres que produeixen oli de palma. Palma. Llavors, clar, això el que passa que els corredors naturals dels animals, ja no dic solament dels orangutans, doncs es veuen afectats perquè tota la biodiversitat que hi havia s'ha vist alterada per les plantacions de l'oli de palma. Llavors, els orangutans són uns d'aquests dels més afectats, no? I llavors, bé, doncs vaig anar allà amb la meva companya Gemma, que m'ha acompanyat pràcticament tota la meva vida professional escrivint els textos de reportatges que fèiem, tant de viatges com d'aquest tipus més... en aquest cas, de denúncia o socials...
0: Testimonial, o com per deixar un testimoni, no? Si algun dia desapareixen, que algú recordi que en algun moment hi havia orangutans.
1: O per denunciar el que està passant, que la
0: també.
1: Gent sàpiga el que està passant, no? I aquest ha sigut l'últim reportatge que he fet, de fet.
0: Mm-hmm. Ara, la teva vida transcorre entre Sant Cugat i...
1: Capellades.
0: I aquest canvi...
1: Aquest canvi és un canvi... bueno, familiar. La família de la meva dona és de Capellades, i la Gemma sempre havia dit, bueno, algun dia acabarem...
0: Em tocarà a mi, no?
1: Sí. I llavors, doncs, clar, ja hi havia... disposem d'una casa, doncs, a mort i jardí, i clar, amb ella tot aquest tema l'interessa molt. Llavors, doncs, bueno, vaig i vinc.
0: Buscant també la tranquil·litat?
1: A mi massa tranquil·litat em posa nerviós. Estic acostumat a anar pel món i m'agrada a Barcelona i tot el que passa, i exposicions, i la vida... així ens... la tranquil·litat no està malament, està, de tant en tant està bé, però molta tranquil·litat, ja t'ho he dit.
0: T'atabala.
1: Sí.
0: Què et va empènyer en el seu moment a estudiar fotografia?
1: Què em va empènyer? Doncs, clar, com tots, ja, mai és un blanc o un negre, no? Tot és són matisos, no? Llavors, jo treballava aquí a lo que era la Condesa, el de Delineant, i desafortunadament tenia un cap de secció que era d'aquelles persones que era plusquamperfecte, no? Amb la qual fins a un punt malaltís. I ens tenia castigats a tots amb la seva malaltia. I la resta de la fàbrica els tenia avorrits, també, perquè és que mai res estava bé. Amb la qual cosa, pues, clar, s'emportava... Això era va ser un factor determinant de dir, jo no continuo aquí, no vull saber, em va avorrir, no? Per una altra banda, clar, dic, bueno, de Delineant, pues, tampoc és, em semblava l'ofici més interessant del món, i jo veia que en els diaris, revistes, llibres, sempre havia vist, pues, veia les fotografies... Ja de petit, al col·le ja m'havia fixat que al costat d'una fotografia hi havia un nom. I això em va enviar a cridar l'atenció. Quan tens 7, 8, 10 anys, dedueixes que ningú t'ho ha dit, però que la fotografia l'ha fet aquell senyor. No? I no sé com que em va venir al cap i dir, bueno, sí, pot ser una bona professió per no estar tancat en una fàbrica fent ratlles amb una taula de dibuix, no? I vaig anar cap aquí.
0: Quina va ser la teva primera feina professional en el món de la fotografia?
1: Això és impossible de recordar, perquè... Com impossible? Com complicadíssim, no?, de recordar què. Perquè va ser tonteries, però clar...
0: I la primera que et ve al cap, no te'n recordes?
1: La primera que em ve... Sí, em ve... va ser, crec que va ser aquesta. Ara fem una menció del... Ens vam ajuntar tres persones, tres amics, que ens agradava la fotografia. Un d'ells era el Tama Mercader, que tots coneixem, d'aquí del poble, i el Patricio Simón, que era d'origen xilè i havia vingut aquí a Sant Cugat a viure amb els seus pares. I el pare del Patricio Simón tenia una petita empresa i ens va dir, aviam si em feu una fotografia... Això és el que em ve al cap ara, eh? Com d'una maneta de moto, i, però era com molt d'estudi, això, no? I, bueno, vam fer el que vam poder. I que em vingui al cap, eh? Després tonteries per... O quan hi havia el motoclub Sant Cugat, doncs feia les fotos... bueno, gratuïtament. Bueno, vas fent coses que et van curtint, no?, una miqueta, i vas aprenent i...
0: Vas fent camí.
1: Exacte. I fins que, d'alguna manera, doncs decideixes dir, bueno, jo vull viure d'això i he de buscar la via, no?
0: Te'n vas a Londres i allà t'instal·les per viure-hi un parell d'anys. Quina edat tenies?
1: Sobre els 21, si no... Crec.
0: Ja havies estudiat fotografia o va ser després?
1: No, ja havia estudiat fotografia i, clar, mira, d'això... Clar, veient que aquí, d'alguna manera, pues, no, les coses no, no tiraven endavant, no? Perquè bé, fer una foto d'una maneta o foto, alguna foto del Fotoclub Sant Cugat o no sé què, que no, no, no porta gaire enlloc, no? Perquè no, aquesta era la, el que jo veia, que no en treia realment una... Dic, bueno, vaig fer una aposta i dic, bueno, em vaig a Londres, tinc l'oportunitat, si més no, aprendré anglès, em servirà per el que jo vull fer, i així ha sigut. I en allà, doncs, va ser una experiència personal molt important, per dues bandes, perquè, aviam, surt de l'esfera familiar, per començar, i tens que espavilar-te, i, clar, això vol dir, doncs, buscar-te una feina, del que sigui, però també vaig acabar treballant amb un, fent alguns treballs de fotògraf, d'assistent de fotògraf, per tenir un contacte d'un estudi de fotògraf on hi havia moviment i necessitaven assistents, i en allà, doncs, vaig fer, bueno, veus el, realment una miqueta de què va, i guanyes uns diners, i...
0: Bé, l'experiència...
1: Ah, molt positiva, molt, per mi va ser, crec que va ser clau, dintre, ha sigut clau en la meva vida, en l'experiència, sí. Mm. Perquè vaig fer amics, me'n vaig fer d'això una experiència de vida, i és quan torno de Londres, quan amb el cap estructurat d'una altra manera, i començo a buscar feina de fotògraf.
0: El 1983 et fan cap de fotografia del diari de Barcelona?
1: Sí, i és just quan torno d'Anglaterra.
0: I què tal el repte?
1: Va ser com una cosa d'aquelles increïbles, perquè sí que hi ha... de fet, durant el 82-83, quan vaig tornar de Londres, em vaig donar un any de plaç per realment funcionar, treballar com a fotògraf i viure com a fotògraf. I d'alguna manera, doncs, sí, vaig començar a fer coses de premsa, i en un moment donat vaig veure que el diari de Barcelona tenia per això demanaven un cap de fotografia. Jo, ni Cordo ni Pérez Osón, presento. I van... Bueno, cap de fotografia. Estaven refent el diari. I em fan la proposta de ser cap de fotografia. Llavors, no m'ho vaig pensar, vaig dir que sí. I em vaig tirar a la piscina.
0: Clar.
1: Tal qual.
0: Anys després, a partir del 86, treballes com a freelance, fas feines per Greenpeace, per Metges Sense Fronteres, la Unipau... A què es deu aquest canvi?
1: Bé, el diari de Barcelona... Va haver un moment que va tindre una crisi i va tindre que trencar, llavors ens vam quedar al carrer. Com jo ja, abans del diari, ja havia fet feines de freelance i tal, doncs inclús feines per l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament de Premsa de l'Ajuntament de Sant Cugat i després també el Departament de Cultura, doncs vaig seguir treballant com a freelance i vaig trucar a les portes que m'interessaven a nivell personal, perquè jo he intentat sempre fer treballs que m'interessin a nivell personal. Algunes vegades no he pogut ser així, però, clar, treballar per ONGs em semblava com molt interessant, no? I estar al costat de potenciar idees i com molt interessants, no? Perquè les ONGs, al fin i al cap, normalment desenvolupen o fan treballs que beneficien a diferents sectors de la societat, no?
0: Has anomenat el teu pas per l'Ajuntament, per premsa i cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat. Com recordes aquella època?
1: Com recordo aquella època? Els primers anys, bueno, per mi van ser interessants, no? Perquè era una nova experiència treballar per un ajuntament,
0: una administració.
1: Una administració. I que et posava... Bueno, que també, al mateix temps, paral·lelament estava treballant. També va haver un temps que paral·lelament estava en el Diari de Barcelona. Que va ser tot molt casual, el de l'Ajuntament. I... bé, el treball era el que era, que tenies feina de bomber, que diem, no? O sigui, anar a apagar foc sempre, de passar corrents, que ara d'aquí, ara allà, no sé què, festes majors i aquestes coses, no? Tots fèiem el que sabíem i com podíem, no? I els mitjans que hi havia. Bé, jo me vaig passar força bé.
0: Però també has publicat treballs a setmanaris com El País, El Periòdic, a La Vanguardia, a Blanc i Negre, i les revistes Rutes del Món, Descobrir, Geo i National Geographic, entre altres. D'aquestes experiències, quin balanç en fas? Què n'has extret?
1: Quan ets freelance... O sigui, tots aquests treballs que has anomenat són conseqüència de treballs fets com a freelance. Quan no tens encàrrecs, quan ets freelance... Aviam, hi ha dos tipus de freelance. Hi ha freelance que van per encàrrec, a peces i tal, o, senzillament, jo he mogut sempre pels uns interessos propis, que m'agrada viatjar, m'agrada, en tot cas, sempre m'ha intentat fer reportatges de caire social. Llavors, havia de buscar fórmules que amb les que pogués arribar a fer aquests treballs. Llavors, si m'agradava viatjar, doncs, bueno, produïa reportatges de viatge que poguessin publicar les revistes de viatge i els dominicals, que tenien seccions de viatge. I al mateix temps, si per dir alguna cosa, me n'anava a Mèxic, per dir alguna cosa, i feia un reportatge o diferents reportatges de Mèxic que podia col·locar en revistes de viatge, intentava trobar, o perquè sabia, o d'entrada anava a Mèxic perquè hi havia un treball en allà que volia fer de caire social o que m'interessava molt personalment, doncs procurava buscar els temes que poguessin...
0: Donar-li un rendiment a aquell econòmic, esforç, allò que tu volies fer.
1: Exacte. Llavors, tot això anava lligat i tenia diferents sortides, no? Com per, també, al mateix temps, produir imatges d'arxiu per agències que després aquestes mateixes agències distribuïen aquest material... i pues, de la manera que els hi semblava més, bueno, o segons la demanda, no?
0: També has impartit cursos de fotoperiodisme a l'Escola Grisart de Barcelona. Aquesta és una faceta que t'ha interessat o...?
1: La veritat és que vaig descobrir que no m'interessava.
0: No?
1: No, l'adolescència no m'interessa. Si vaig estar un parell o tres d'anys fent aquests tallers, lo suficient com per donar-me compte que no, que era algo que m'ocupava molt mentalment i jo tenia el cap a Pernambuco, per dir alguna cosa, no? Per tant, sí que era evidentment una font d'ingressos, però he descobert que no, que no sóc ni m'interessa ni sóc i conseqüentment no sóc el millor mestre.
0: Està bé tenir-ho clar, també, que no tothom serveix per fer de tot, no?
1: Exacte.
0: Si parlem de premis, hem de destacar el del Camps de Refugiats Sudanesos, que et va concedir el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol de l'època. Quina història hi ha al darrere d'aquesta fotografia?
1: Bé, això va ser una col·laboració amb Metges Sense Fronteres. Jo estava interessat en visitar els camps de refugiats del Sudan. Llavors em vaig posar en contacte amb Metges Sense Fronteres perquè estava actuant allà i bé, ells em van donar suport mentre estava in situ i bueno, va ser una col·laboració entre ells, amb ells. D'allà va sortir un treball que bé, jo el vaig presentar. En aquell moment hi havia aquest concurs i em va semblar que era una manera de donar-li sortida al treball, perquè curiosament els mitjans de comunicació no els interessava gens, no? I llavors, clar, quan fas un tipus de treball d'aquest que en principi és dur visualment, després tot depèn de la línia editorial. Després, al cap de 5 anys estava molt de moda i tothom volia treballs d'aquests. Però aquest me'l vaig menjar. Però vaig mirar de donar-li sortida a través d'exposicions, a través del concurs. O sigui, que a vegades fer una exposició en un lloc determinat, o sigui, els diaris en parlen. I llavors era va ser una manera de que els mitjans en parlessin, tant si volien com si no. O sigui, al final volien. O sigui que...
0: Jordi, al final t'ha quedat algun repte pendent? Professionalment, eh?
1: Repte? Bé, bueno, toca moltes tecles. No sabria dir. Jo vol dir, aviam, tinc 70 anys. Anar a les selves de Sumatra, al final, he tornat lesionat, vulguis o no. Bueno, poc o molt. Vull dir que no, les selves no... La selva és selva. La selva no és plana, la selva puja, baixa... Vull dir, és tot... físicament, doncs, passa factura, poc o molt. Llavors, m'agradaria tindre 30 anys... per seguir puguem fer treballs d'aquests. Repte personal. Clar, reptes. Bueno, és que hi ha moltes coses a explicar i a dir dintre del món del reportatge, en la fotografia documental. Llavors, perquè jo, clar, sempre que... És el tema que a mi m'ha interessat, explicar històries que passen, no? Llavors, històries n'hi han.
0: Tot i que la docència no és una de les facetes que més t'ha entusiasmat en la teva vida professional, et veuries amb cor de donar algun consell als joves fotògrafs que s'hi volen dedicar ara? O comencen?
1: Això és complicat. Avui en dia és molt complicat.
0: Sí?
1: Sí, és molt complicat. Que tinguin... Bueno, posar-hi la banya. O sigui, si tu vols alguna cosa, ho has de seguir i treballar i posar en la direcció i formar-te el màxim possible en molts diferents camps. Per tant, és complicat, però no impossible. Però o sigui, s'ha de posar amb moltes ganes.
0: Jordi Camí, un plaer haver compartit aquesta estona de conversa per fer un repàs a la teva trajectòria professional després d'uns quants anys que vam compartir.
1: Sí, jo encantat de retrobar-te.
0: Igualment. Gràcies per deixar-nos entrar una mica en la teva vida i haver acceptat la nostra invitació.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
0: Que et vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: La festa de tardor arriba enguany al seu 50è aniversari. Així, aquest divendres i dissabte, amb un petit tastet previ al dijous, la festa grossa de les entitats omplirà la ciutat d'activitats de tota mena. Per conèixer les novetats d'aquesta edició de la festa de tardor tan especial, tenim amb nosaltres el Joan Cortadelles, membre de la comissió de la festa de tardor, el Toni Ramon, director de l'Ateneu, i la Camila Sanín, tècnica de l'Ateneu. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
0: Teniu tot a punt per aquest cap de setmana?
2: Sí, està tot previst perquè la festa de tardor fa molt de temps que es va organitzant, perquè això d'organitzar les coses democràticament porta temps.
0: I assembleàriament encara més, oi?
2: Per això.
0: Molt bé. Escolteu, fem una mica de memòria, posem una mica de context, ja que Sant Cugat és una ciutat, sempre ho diem, que creix, cada vegada tenim nous veïns i veïnes a la ciutat, i possiblement per alguns aquesta sigui la seva primera festa de tardor. Posem això, una mica de context, expliquem què és exactament la festa de tardor i per què va néixer, ara que ja arribem a la mitja centúria d'edicions.
1: Bé, la festa de tardor va néixer en un moment on el dictador havia mort ja, l'any 76, però el xup-xup ja venia de temps enrere i va ser el moment, no?, l'any 76, de poder sortir al carrer, ocupar els carrers i reivindicar dues coses. Primer, l'existència d'unes associacions que en molts casos havien nascut i viscut durant molts anys a la clandestinitat, i reivindicar la recuperació democràtica de les institucions, no?, que poder tornar doncs a un règim democràtic que l'havien perdut durant 40 anys.
0: Quins són els valors principals? Perquè la festa de tardor és una festa ciutadana, una festa de les entitats, que va carregada i molt vinculada als valors. Quins són els valors principals que defineixen la festa de la tardor i com s'han mantingut al llarg d'aquestes 50 edicions?
2: Sí, hi ha valors que són molt clarament persistents, no? Però l'any passat, fa dos anys, vam establir un codi ètic que totes les entitats que hi participen l'han de signar, han d'estar-hi d'acord. Però és un codi ètic del més elemental, o sigui, respecte als drets humans, respecte a la llibertat, respecte a la llengua, que també és molt important, respecte, doncs, això, a la participació directa de les entitats. En principi, és un codi ètic que tothom hauria de poder signar, no únicament per la festa de tardor, sinó per la seva vida, no? I aquests són els valors que... també respecte per la reivindicació, perquè el lema d'aquest any, precisament, és 50 anys de festa i lluita, perquè aquesta sempre ha estat una característica de la festa de tardor, que sempre ha reivindicat alguna cosa pel bé de la nostra ciutat.
0: La festa de tardor sempre ha sigut reivindicativa, depèn de quina etapa social i cultural ens hem trobat, ha reivindicat unes qüestions unes altres, des de Torre Negra fins a moltes altres qüestions. Com ha aconseguit també aquesta festa connectar a diferents generacions de santcugatencs al llarg de tants anys, no? Quina és la clau per continuar sent rellevant per tothom? És una festa on hi ha des de joves fins a gent gran, que jo crec que és una de les claus de l'èxit de que s'hagin pogut fer fins a 50 edicions fins ara i les que vindran.
2: Clar, jo crec que la clau és que realment és una festa de les entitats. O sigui, jo sempre he dit que la vida de la nostra ciutat la donen les entitats. L'Ajuntament gestiona, administra, però no dona vida al poble, a la ciutat. Són les entitats les que donen vida. Mira, sense anar més lluny, l'altre dia, per exemple, vaig participar en un dinar molt simpàtic que justament s'havia convocat pels que vam néixer l'any 1945. O sigui, els que aquest any n'hem fet 80. Clar, això qui ho va fer? L'Ajuntament no. Ho van fer un parell de persones que en aquest cas, a més, no tenien cap entitat a darrere, però que van ser capaços de muntar-ho, i ens vam trobar 41 persones que tots érem de 80 anys. Bé, això és vida. L'altre és doncs, administrar o gestionar de la millor manera possible, i tant de bo fos que realment resultats clars i evidents.
0: Al principi, quan us deia si ho teníeu tot a punt, em dèieu que feia molt temps, no, que hi treballàveu, perquè, clar, és un projecte de caràcter assembleari i es basa en la participació de totes les entitats i associacions. Enguany n'hi ha, si no m'equivoco, prop d'una seixantena. És fàcil, no sé si per part de l'Ateneu, que sou qui doneu una mica l'estructura aquesta de l'ordre, de la logística, organitzar-se entre tanta gent?
3: Bé... Les assemblees comencen més o menys al març. Bueno, primer es fa l'assemblea de valoració després de la festa, que és just després de la festa. Aquest any, diguéssim, encara serà l'assemblea de valoració. I després, cap al març, febrer-març, es comença a convocar a tot el gruix de totes les entitats de Sant Cugat, és a dir, més o menys unes 500 que estan en el cens, tot i que si som una entitat i no estem inscrites, no passa res, pot participar també. Llavors, a partir del març es comencen a fer aquestes assemblees, van venint, que, bueno, al principi són poquetes, que ara fem una invitació, perquè les primeres assemblees, que són les més importants, perquè es decideix el tema, el lema, tot el que es tractarà i com estarà una mica dirigida, diguéssim, la festa de tardor, participen. Després, cada vegada va venint, bueno, es va replegant més persones. I bueno, després ja arriba, per exemple, l'última assemblea abans de la festa de tardor, que sí que és la que hi ha més gent, perquè és una mica més de temes logístics i tal, allà ja està tot decidit, diguéssim, no és una assemblea on es tinguin debats, on es porti a terme com coses més de decisió, sinó coses més de logística.
0: Ara ho deies, no? Tothom és benvingut a formar part de la festa de tardor, encara que no siguin entitats i associacions registrades. L'únic requisit potser és el del codi ètic,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: que sí que s'ha de signar. Per aquelles entitats o associacions que no hi hagin participat mai i que potser ara ens escoltin i que pensin, ostres, doncs potser per aquest any fem tard, però de cara a la propera doncs tenim ganes de ser-hi, què han de fer?
2: Demanar-ho, clar.
0: Sí.
2: O sigui, de cara a aquest any, segur que fan tard. Segur. Mm-hmm. O sigui, ja se'ls diria clarament
0: això
2: que no.
0: Això passa sovint, eh?
2: Sí. No, però no creguis. No acostuma haver-hi entitats d'ultimíssima hora. Però de cara a l'any que ve, que vinguin a partir ja de la pròxima assemblea, que serà la de valoració, mm-hmm, perquè començaran a veure quines coses han funcionat i quines s'han de millorar.
0: 50 anys de festa de tardor, el Toni ens explicava una mica aquests orígens, després de la mort del dictador, d'un associacionisme que ja existia, no? A l'ombra, per mai millor dit. Creieu que Sant Cugat té un passat ric en relació amb l'associacionisme comparat amb altres municipis de l'entorn? No sé quina radiografia en faríeu també del present i de les perspectives de futur.
1: Val, home, no és pregunta per estona, eh? Crec que sí, que tenim un passat i un present ric. Aquestes 500 entitats censades, doncs, ho demostren, però ho demostra el dia a dia, no? En aquell moment, si tirem enrere, doncs, el que dèiem, entre clandestinitat, ombra o amb moltes dificultats, aquestes associacions reivindicaven uns drets mínims, uns equipaments, que l'estat del benestar s'assemblés el màxim possible a altres països europeus i, sobretot, la recuperació democràtica de la gestió de les institucions, no? I totes aquestes entitats han anat creixent, tant en nombre com individualment cadascuna d'elles, i han anat, en molts casos, molt per endavant de l'administració a l'hora de prestar serveis o d'obrir equipaments, i això podríem dir que encara està passant ara. O sigui, malgrat que l'administració pública, tant sigui a nivell local com de la Generalitat, doncs ha anat assumint competències i, per tant, ha de prestar una sèrie de serveis per llei i per norma, les entitats, totes, al final, van per davant d'això, no? O sigui, molts serveis socials que avui en dia són com indiscutibles, els van començar a prestar associacions, no? O sigui, a Sant Cugat del Vallès, si hi ha un club social, ara vinga, parlo de l'Ateneu una mica, és perquè algú d'una entitat va pensar o va veure que hi havia una mancança i va agafar una sabata i una espardenya i va tirar endavant. I al final ara és un recurs públic reconegut a la cartera de serveis de la Generalitat, no? Per tant, el que deia el Joan, que les entitats donen vida, i tant que donen vida, perquè a més no només s'impliquen a la seva activitat, sinó que normalment és des de les entitats que es fa una mirada de ciutat, que hi ha una mirada més de convivència, una mirada més de cohesió, on es denuncien mancances i on s'actua, i al final fem actuar també l'administració. I per tant, jo crec que el futur, diríem que malauradament és prometedor, perquè segurament encara queden moltes coses per fer i anirem trobant, no, aquells forats, doncs, que ningú cobreix i que cal posar-s'hi. I a més, això fa que la ciutadania no només sigui consumidora d'uns serveis o consumidora d'uns productes culturals, sinó que sigui qui dissenya, qui proposa i qui s'arremanga per executar, no? Que al final és el que fa rica una societat, no només que una administració potent doni uns productes, doni uns serveis, doni uns espectacles, sinó que sigui la pròpia ciutadania que s'arremangui i treballi doncs, per programar i per produir tota aquesta activitat.
0: Que sigui part activa. Al final, el lema d'enguany és, recordem, 50 anys de festa i lluita. Per què és tan important preservar aquest caire més reivindicatiu de la festa de tardor?
2: Bé, perquè hi ha molta cosa per arreglar, molta cosa per fer. I jo crec que, a propòsit del que preguntaves abans, la mostra de que la xarxa d'associacionisme de Sant Cugat és molt potent, és que sempre hi ha conflicte per triar entre totes les activitats que s'ofereixen. I alguna vegada algú ha somiat en dir, home, coordinem-nos més i fem que no ens trepitgem mútuament. És absolutament impossible, perquè tanta activitat en un cap de setmana no hi cap, perquè hi ha moltes iniciatives de moltes entitats, no? Però, en canvi, jo el que noto és que des de l'administració no s'ha estat capaç d'aprofitar tota aquesta dinàmica, tota aquesta vida. Els consells de barris, els consells participatius, no tenen vida. Realment són un niu de conflictes. Fins i tot, una cosa, ara trencaré una llança, però el Consell de Ciutat és un tema o un òrgan que fa molt de goig dir que existeix, però no serveix absolutament per res. I hauria de ser allà on es troba, diguéssim, tota la vida de Sant Cugat. Però no s'aconsegueix, no s'ha arribat a encaixar això.
0: I aprofitant que parlem del lema i de la reivindicació, més enllà del lema d'enguany, hi ha alguna cosa que caldria reivindicar també ara que som aquí?
2: Home, hi ha moltes coses que s'haurien de reivindicar. Nosaltres, des de les entitats de gent gran, sempre hem criticat molt l'estat en què està la ciutat, perquè és que realment, us asseguro que és un drama saber cada setmana de gent que ha patit accidents pel carrer i alguns accidents gravíssims, fins i tot, que els ha portat a la mort, I està clar que la resposta sigui, doncs, farem un pla de voreres de l'any 2025 a l'any 2030, això no és una resposta. O sigui, una persona que ha caigut i s'ha trencat el fèmur, o s'ha trencat la pelvis, o s'ha trencat el braç o l'espatlla, no li pots dir, bueno, tranquil·la, que si vius, l'any 2030 ja estarà tot arreglat. Això no és una resposta. Hi ha coses que són sumament urgents i s'haurien de solucionar com sigui.
0: Parlant de reivindicacions... Digues, Toni.
1: No, jo estic d'acord amb nivell de reivindicacions, que n'hi ha moltes. Jo sí que reivindicaria una cosa, que ens les hem de reivindicar nosaltres mateixos, que és, entre entitats, l'exemple de la Festa Tardor és un bon exemple de treball en equip, però crec que ens falta parlar més. I anar més a la una entre nosaltres, no? O sigui, és veritat que el dia a dia ens ofega i no tenim temps de pensar una miqueta en macro, no? Però fixem-nos, no? O sigui, si l'Ajuntament vol limitar les terrasses, són un gremi de restauració, posa el crit al cel i aquí no es limita cap terrassa. En canvi, les entitats, aquell concert que s'havia de fer a un lloc el movem en un altre, a última hora, aquell permís que havíem de donar, doncs triguem molt a donar-lo. Totes les traves burocràtiques que hi ha, bueno, potser hauríem d'actuar una mica com a gremi, no? I tenir seu un interlocutor vàlid i potent davant de l'administració, no? I a l'administració li demanaria facilitar les coses.
0: Mira, justament.
1: O sigui, és que moltes vegades és... ara tornem a tenir auditories damunt de la taula i entitats, en el nostre cas, que hem passat auditories i les hem passat correctament, però és igual, any rere any, a preparar munts de documentació, que l'any passat van ser 1.600 documents. Això, mentre la Camila, jo, el Joan i tota una sèrie de gent de l'Ateneu estarem treballant aquests 1.600 i pico documents, no estem programant activitats, no estem pensant quines xerrades farem, quines exposicions muntarem, quins cursos programarem i quins concerts oferirem, perquè hem d'estar doncs amb això, darrere de 1.600 documents.
0: Justament, digues, Camila.
3: Que aprofito el que estava dient el Toni per fer una crida, diguéssim, que aquest any la Fira d'Entitats és dissabte, no diumenge. Normalment es feia durant el diumenge, es farà dissabte i serà tot paral·lel a totes les altres activitats. Llavors, que és un espai fet des de i per les entitats de Sant Cugat, on ens trobem allà totes, compartim espai, no ens ho prenem només com una fira, diguéssim, on allà es mostren les entitats el que fan, sinó que és una oportunitat per teixir aliances, sinergies, per conèixer-nos, per xerrar, per veure què podem fer, com aprofitar-ho, no? Perquè poques vegades es veu que en un sol espai estiguem tantes entitats diferents com és el cas de la Festa de Tardor, no?
0: Volia abordar diverses qüestions i veig que em queden 4 minuts i no arribaré. Us volia preguntar per la plataforma Cultura del Carrer, que aborda algunes de les preocupacions que el Toni també ha posat sobre la taula, però com que tenim tan poc temps, no podem acomiadar-nos sense explicar una mica què trobarà la gent aquest cap de setmana. D'entrada s'ha fet un canvi de dies, no?
2: I de lloc, important.
0: I de lloc. S'ha ampliat l'espai, també, amb aquest canvi de lloc. A què responen aquests canvis?
3: Sí, com és la 50a edició, volíem donar-li un to una mica més com de festival, diguéssim, on totes les entitats, totes les activitats es trobessin en el mateix espai-temps per una mica mostrar el gruix i el múscul que això representa. Divendres farem una cercavila que va des de la plaça Octavià fins a Ramon Bernils, una mica també com per representar aquest canvi d'espai.
0: Aquesta connexió, no?
3: Sí, exacte, com aquest pas de batuta que donem ara, que serà a Ramon Bernils. A la cercavila d'entitats estan convidades totes les persones que formin part de les entitats de la Festa de Tardor.
2: I és molt important que vinguin.
3: És molt important que vinguin, exacte, aprofitem aquest espai per fer la crida. Divendres farem també un sopar popular, després un concert de l'Escola Tradicional de Música del grup d'acordionistes i després hi haurà una PD, que és una mica nou aquest format del divendres, una mica més festiu, com hem volgut fer com en
0: més
3: honor...
0: Més festival, no?
3: Sí, exacte, per les entitats i per tothom que vulgui passar per allà. I dissabte ja serà hi haurà les clàssiques actuacions que també poden fer 50enes d'edicions que es fan, com són la Ballada de les Bar, les Gitanes de Mediterrània... Bueno, i totes les coses que podeu trobar a la programació, paral·lelament a la Fira d'Entitats i a les activitats que des de les mateixes paradetes fan, com per exemple la taula de la gent gran, que fa la tòmbola de trastets, que sempre té molt èxit i és molt divertida. A Victòria i els Àngels hi haurà l'exhibició de gimnàstica rítmica, el Club Montanyenc i de l'altre, el Club de Gimnàstica Rítmica i Estrictica de Sant Cugat, una ballada de la taula de dansa... Bueno, i altres activitats, diguéssim, satelitals que estan dins del paraigües de Festa de Tardor, però que farem que vestirem tot el poble, diguéssim, d'activitats en pro a la 50a edició.
0: Hi ha activitats pensades per la canalla, que són el futur i el present ja de moltes de les entitats.
3: Sí, sobretot a les paradetes hi ha un taller de percussió africana, l'Assemblea Nacional porta un pintacares, després a la 1:15 hi haurà una jam per els companys de Folk Cugat, que també convidem a totes les persones a participar, a portar instruments, nens, grans, qui vulgui, i, bueno, hi esperem.
0: I si és el primer cop, digues, Joan.
2: I esperem que no plogui.
0: I esperem que no plogui.
2: La previsió no és massa bona. I tenim un pla B, ja.
1: Bueno, va, estem en un país mediterrani, paciència, vés a saber d'aquí a dissabte.
0: Jo crec... Dilluns passat vam parlar de la marxa,
2: sí.
0: Vam demanar que no plogués, ens vam sortir,
2: sí.
0: Avui ara parlem de la Festa de Tardor, demanem que no plogui, i si no, escolta, és pluja, tampoc és àcid, podem sortir amb un paraigua, amb una peça impermeable, i gaudir igualment, que tampoc passa res, però escolta, si no plou, millor. Per aquestes persones que hagin aterrat a Sant Cugat ara mateix, o que hagin viscut molt desconnectades i els hi vingui de gust ara connectar, què no s'han de perdre de la Festa de Tardor? Què és imprescindible?
2: Home, d'entrada, el diumenge és quan hi haurà més vida allà...
1: El dissabte.
2: És quan hi haurà més vida al Parc Ramon Bernils. Que sàpiguen que el Parc Ramon Bernils, per entendre'ns, queda a la vora de l'auditori, perquè els cinemes i l'auditori potser es coneix més que el nom del parc. I que vinguin i que participin, i que vegin, i que tastin, i que parlin... i que es donin a conèixer, també, perquè és un bon lloc, és un àgora interessantíssima com per conèixer una mica la vida de la ciutat.
0: I per fer xarxa,
2: Sí.
0: Doncs a tothom convidadíssim a aquesta 50a edició de la Festa de Tardor, 50 anys de reivindicacions. Recordem aquest canvi d'espai, que començarà amb aquesta cercavila des de la Plaça d'Octavià fins al Parc de Ramon Bernils, i que el temps ho respecti perquè hi ha molta feinada al darrere d'un cap de setmana com el que tindrem. Toni, Camila, Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana està dedicat al Festival Clàssics. És una iniciativa que posa els clàssics al centre de les energies creatives d'avui dia, una proposta que promou el diàleg amb el passat per donar força i profunditat a la cultura contemporània i que, a més, proposa rellegir els clàssics que ens emocionin, que ens ajudin a pensar sobre preocupacions essencials de la humanitat i del dia a dia. Aquest octubre comença la 7a edició d'aquest festival i avui tenim la sort de poder-ne parlar amb Cira Benoza, la directora del Festival Clàssics i que, a més, des de fa uns mesos també és articulista de la revista Valors. Cira, com estàs? Ben tornada.
3: Molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres.
2: Igualment, sempre és un plaer compartir uns minuts amb tu. Parlem dels clàssics un any més, perquè és important, perquè poseu tant l'accent en tenir-los presents, aquests clàssics?
3: Doncs perquè ens il·luminen, són una mena de far. Quan mirem amb llums curtes, no?, i mirem el present, hi ha tota una sèrie de situacions i de problemes que ens angoixen i que ens costa d'entendre com cal afrontar-los. I els clàssics són el destil·lat de la saviesa humana que hem estat capaços de construir al llarg de la història, i tornar-hi i rellegir-los ens fa entendre que problemes d'avui venen de lluny i ens fa reconnectar amb mirades pel que fa a aquests problemes, doncs, que ens ajuden a il·luminar-los una mica.
2: No deixa de ser curiós, no? Cada any fem la mateixa reflexió, però que havent de tornar al passat ens serveixi per poder entendre una mica el present.
3: Sí, és així, perquè suposo que cada humà neix com si pensant-se que és el primer, no? Això es nota molt en els joves quan s'enamoren per primera vegada. La seva vivència és com que ningú s'ha enamorat mai com ells, no? Aquest any que parlem de desig. Però en realitat, abans d'ells, sempre hi ha hagut milions d'humans que s'han enamorat de la mateixa manera, no?
2: Com és, Cira, que heu decidit centrar aquesta edició en el desig?
3: Doncs mira, sempre escollim un tema que sentim que té a veure amb alguns dels debats contemporanis, i aquest any hem escollit el desig perquè ens encanta com a tema i perquè travessa la història de la literatura, però sobretot perquè sentim que estan passant coses que ameriten que posem el desig sobre la taula. Coses com, per exemple, el fet de que hi ha desitjos que pensàvem que ja teníem normalitzats i que ara s'estan qüestionant, com és l'homosexualitat. I per això posarem el text de Profundis, d'Oscar Wilde, en veu de David Verdaguer, a La Model. És un text en el que Oscar Wilde, des de la presó, escriu una carta al seu ex-amant, per culpa del qual està a la presó. I està a la presó perquè en aquella època l'homosexualitat era il·legal. I el seu ex-amant va tenir la brillant idea de denunciar-lo en tant que homosexual, i això el porta a la presó. Clar, això que ens semblava que ja era cosa del passat, avui moltes persones ens diuen que caminant pel carrer se senten increpades pel fet de ser gais, no? O sigui que avui sembla que hi ha una part de la població que està tornant a qüestionar un desig que ja teníem normalitzat. Per tant, això ens sembla un tema rellevant com per posar el desig al centre. Però ens ho sembla també, doncs, d'altra banda, el discurs d'alguns homes, i aquest és el joc de la campanya. La campanya d'aquest any és un treball fotogràfic de Toni Amengual, que es diu Ornament, i són imatges d'escultures d'homes amb els penis amputats. I això és una tocada d'ull als homes que avui diuen que senten que tots els seus desitjos són susceptibles de ser posats en dubte i que se senten culpables quan senten desig. Llavors, d'aquí la imatge dels penis amputats, no? Bé, però també perquè a la vegada estem, d'alguna manera, en un sistema, i això no és tan recent com que ja ve una mica més de lluny, el sistema econòmic que hem construït funciona a base d'estimular el nostre desig. Per tant, estem constantment estimulats, i això sentim que cada vegada és més fort amb les generacions que venen. Per tant, per tot plegat, em sembla que és un bon moment per preguntar-nos si el desig és sempre bo o no, si hi ha desitjos desendreçats si hi ha desitjos lliures, si el desig sempre està condicionat per l'entorn, etc, etc.
2: Són moltes reflexions que no deixen d'interpel·lar-nos a cadascun i cadascú de nosaltres. Quin paper creieu que juga el desig a l'hora de crear, per exemple?
3: Doncs molt bona pregunta. El desig és necessari per crear. O sigui, jo darrerament penso que la millor vaga per aturar el sistema seria fer una vaga de desig. Perquè al capdavall, si ho pensem, el desig és el que ens permet llevar-nos cada dia. O sigui, si jo em llevo i faig alguna cosa amb la meva vida és perquè sento alguna mena de desig, alguna força, algun anhel que em mou. I per tant, en la creació és la flama, és el que et porta a crear. Sense desig, doncs seríem una meva, suposo.
2: Probablement. Teniu un menú d'activitats, Cira, que s'allarga d'octubre a desembre. Com és el procés de donar-li forma a aquesta programació que hi trobaran els assistents? És evident que no podem repassar totes les propostes, però què en podem destacar?
3: Doncs, com sempre, és un festival on hi ha conferències, hi ha reflexió, hi ha música, hi ha teatre, hi ha tota mena de disciplines, no? I aquest any estem contentíssims perquè ens ha quedat un festival molt rodó, on hem posat molt al centre la creació. I tant és així que el dia 16 d'octubre, és a dir, el segon dia del festival, l'endemà d'inaugurar, ja fem al Paral·lel 62 un concert entre Tartar Helena i Yorgos Manolakis, que és la primera vegada que s'ajunten. Yorgos Manolakis va ser i és referent per la Tartar Helena, és inspirador de part de la música que han fet elles, i per primera vegada els ajuntem i creen un concert nou, de zero, que faran plegats i que tenim moltes ganes de sentir. Farem també, molt interessant com a format nou d'aquest any, els convits, que seran diàlegs socràtics a la grega, o sigui, diàlegs clàssics, sí, en els que, com a espectador, podràs anar a tenir una conversa sobre el desig amb David Carabent, o amb Anna Ponsoda, o amb la Carlota Gurt, o amb l'Arià Paco. En aquest cas són quatre convits, i llavors, això, tu aniràs a un dels quatre espais de la Fundació Vilacases, i podràs participar d'una conversa, doncs això, suposem, amb la Carlota Gurt, sempre bevent una copa de vi, és un diàleg socràtic a l'antiga i, per tant, sempre hi ha d'haver vi, i bevent aquesta copa de vi es faran preguntes sobre el desig amb aquests anfitrions, no? Amb l'excusa del convit de Plató, que és el llibre on Plató va reflexionar sobre el desig i que narra justament un convit, un banquet, no? En el que tots els comensals amb una copa de vi en mà doncs van fent reflexions sobre el desig. I això ho escenificarem i els espectadors seran actors també.
2: Són un munt de propostes molt diverses, amb aquestes novetats també que ara ens comentava Cira. Deixa'm dirigir a totes aquelles persones que ens escoltin al vostre web, festivalclàssics.cat, perquè allà hi trobaran tot el que heu preparat per aquesta edició, que, com tu deies, des de fora també tenim la sensació que ha quedat molt rodona. No sé si sentiu que aneu fent la pilota més grossa cada vegada, i això suposa un repte per a vosaltres.
3: Sí, totalment. Cada vegada el festival es fa més gran. Cada any, quan fem la roda de premsa, els periodistes diuen: encara heu tornat a créixer? I sí, efectivament. Creixem i crec que anem arrodonint el format, no? El fem cada vegada més coherent amb el nostre propòsit de creació a partir de textos clàssics. I és un repte i és molta feina, però a la vegada és molt, molt il·lusionant, no? Tindrem, per exemple, el David Carabent musicant poemes trobadorescos i fent per primera vegada aquest concert on ell ha musicat una selecció que li han fet de poemes trobadorescos al pati de la Biblioteca de Catalunya, que és un escenari molt trobadoresc en si mateix. Doncs això, el David Carabent farà de trobador per primera vegada, que ens fa moltíssima il·lusió. Bé, hi ha una pila de lectures, el monòleg de Carlota Gurt, en fi, els espectadors ja ho veuran a la pàgina web. És un programa farcit de petites joies que creiem que seran molt boniques.
2: Això és només un tastet de la 7a edició de Clàssics, aquest festival d'arts contemporànies i pensament que s'estén al llarg dels mesos d'octubre, novembre i desembre. Cira Benoza, directora d'aquesta proposta, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge de

0: que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcoatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb

Molt bon dia, em presento, soc Rick Indersons, membre de l'Associació Cultural Sotasons. Aquest curs tenim una secció una mica més curta que l'any passat, així que anirem per feina, fotrem tot el foc a la brasa i anirem directe a repassar l'agenda musical local i també una mica de l'àrea de Barcelona, no només de produccions de Sotasons, sinó una mica de produccions que nosaltres i recomanacions que nosaltres creiem que valen la pena. Així que comencem, i és que aquest dijous 25 de setembre tenim el cicle de petit format del Bocamoll, un cicle que ja porta 12 anys a les esquenes, allà al casal de Torreblanca, i tenim ni més ni menys que un concert d'en Joan Robau i en Lluís Figueres, un dels millors bolos de soul, blues i música negra de petit format a casa nostra. Si us quedeu amb ganes, la mateixa nit podeu anar cap al Café Belgrado, on tenim Sandra and the Paperboys, una banda de versions del mateix gènere, de soul, funk, música disco, que ens faran sentir com si estiguéssim al Memphis dels anys 60. Si encara teniu ganes de ballar i les agulletes no us apreten, el dia següent, el dia 26, tenim al Monestir la Peter Jean Gang, una de les bandes amb més groove del Vallès ara mateix, una banda que crema sempre les pistes del Marula, el Jamboree i tots aquests temples de la música negra. I sí, dissabte rebem a la ciutat aquesta banda que estem escoltant, ells són els Sibarites, i és que els companys de la PUA munten el nou festival Kilòmetre Zero, per segona edició consecutiva, al Parc de Ramon Bernils. Això és 27 de setembre i sonarà així de bé.

I és que la tardor ve carregadíssima a Sant Cugat, ve carregada de panellets, de castanyes i de tot. Aquest octubre arrenca la festa major del barri de Sant Francesc, on tenim la nit del ritme i sabor amb la banda de salsa Los Puchitos i un servidor Rick in the Sounds als plats per trencar la pista de ball. Tot plegat serà divendres 3 d'octubre a partir de les 9:30. I no us rebenteu massa, que dissabte tenim ni més ni menys que el 10 aniversari de Cal Temerari, de l'Associació i Casal de Sant Cugat, on compartiran escenari noms com Pubilles Ninja, Dròpols, Pesquines o les immenses Testes Rudes, que no visiten Sant Cugat des del seu debut al Sant Cublac de 2023.

I si necessiteu baixar tantes emocions després d'aquest cap de setmana tan intens, encara diumenge 5 d'octubre, dins del mateix cap de setmana, tenim la gran Jody Cash presentant un meravellós vermut musical al Café Belgrado, una Jody Cash que ens ve acabant de presentar a disc a la sala Upload, que ho presentarà aquest mateix dissabte. Com veieu, són moltíssimes les activitats musicals d'aquesta tardor, que l'estan duiat a les xarxes de Sotasons, realment, si no us voleu perdre cap d'elles. De fet, mira, escoltem una mica la Jody Cash i aquest nou àlbum que ens presenta.

Però bé, no volíem marxar sense remarcar el 18 i 25 d'octubre, que són, bueno, per tots els amants de la cultura Sound System, seran dues dates marcades aquesta tardor als voltants de la nostra ciutat. I és que el 18, bé, no és ben bé una festa a Sant Cugat en si, perquè és la festa major alternativa de les Planes, així que podeu agafar el ferrocarril mateix, perquè aquesta festa serà allà al Merendero, tocant a l'estació, on tindrem Gazzara and Friends, Sota Sons, La Floresta Hi-Fi i Amantis Sound System, amb moltes sorpreses, cantants, músics que passaran per l'escenari. Això són més de 10 hores de música amb això, amb aquesta cultura Sound System que tant ens agrada, Sota Sons, amb aquesta cultura reggae, soul, dub, una mica de tot. I si no hi podeu anar o us en quedeu amb ganes, en un altre estil també de música jamaicana i de reggae, el dissabte 25 tenim a la festa de tardor de Sant Cugat, torna al Sant Cugat, en aquest cas amb un especial de Denzel, d'aquesta música més rítmica dels 80 jamaicana, on tindrem la Rosie, en Cucapí, Pecos Selectors i la família de Gazzara, també amb Sota Sons de nou als plats, així que, bueno, una serà molt més meditacional, molt més reggae 70, molt més rastafari, per dir-ho així, i l'altra serà molt més rítmic, uns ritmes més moderns de la música jamaicana, però tenim dos festes a tocar de cultura Sound System, de cultura jamaicana, de cultura reggae. Així que molta pólvora, panellets i castanyes, com hem dit, a repartir per tothom aquesta tardor. Tornarem a l'octubre també a repassar molts més concerts. Així que ja sabeu, aprofiteu, ara que encara fa bon temps, traieu l'agenda i no us quedeu a casa. Us deixem amb Cucapí.

0: aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat

0: Tenim aquí altre cop la santcugatenca Elena Minuesa per seguir reflexionant sobre el tàndem entre cultura i educació per a la millora de la qualitat de vida de les persones. Benvinguda, Elena.
1: Molt bon dia, Sara. Gràcies per la invitació.
0: En aquesta ocasió ens parlaràs sobre com treballar el pensament crític a través de les arts visuals, oi?
1: Així és, Sara. Si te'n recordes, l'altre dia vam fer una petita pinzellada molt, molt breu sobre com l'art, no, ha de servir com a eina per millorar la qualitat de vida de les persones. I avui m'agradaria centrar-nos més concretament en les arts visuals com una aposta ferma per a aquest treball.
0: Per què és important aquest treball?
1: Doncs bé, l'altre dia, si te'n recordes, parlàvem de com treballar les conegudes en anglès com a soft skills o aquestes competències toves, que el que volen és doncs, fomentar l'empatia, el pensament crític i el compromís davant de les injustícies, no? Entenent que l'educació no són només continguts, Sara, sinó que també és com educar per la ciutadania dels futurs doncs, ciutadans del món. I en aquest sentit, l'art té, per mi i per moltíssima gent que així ho avala, una gran capacitat per treballar aquestes soft skills.
0: Baixem una mica. Ens podries donar alguna idea per fer aquest treball, ja sigui a l'aula o en altres entorns d'aprenentatge?
1: Sí, bé, mira, posant exemples pràctics, del que es tracta és de treballar d'alguna manera el pensament més flexible, no? Estem en uns moments, Sara, que ho estem veient a tot arreu, en el que es tendeix a pensament únic, als totalitarismes, a jo tinc la raó, no, la tinc jo, tot és blanc o és negre, no? Aquestes bipolaritats que s'estan cada vegada fent més fortes i emergint més, sobretot a les xarxes socials. Això ens porta a que, com bé saps, hi ha unes enquestes esfereïdores en què molta part de la gent jove sembla que tingui doncs, ganes de votar a la dreta, inclús a l'extrema dreta. No? Doncs bé, per treballar aquest pensament, modular-lo i fer-lo més flexible, l'art ens pot donar eines explícites. Per exemple, et poso un exemple que a mi m'agrada molt. En el treball d'interpretar els missatges visuals a l'aula, doncs bé, estem davant d'un quadre i en lloc de que sigui la persona referent, en aquest cas doncs, el mestre o el professor, el que ens expliqui i ens digui què és allò que hem de veure en el quadre, deixar que la pròpia persona, el propi individu, sigui un nen petit o sigui un adolescent, pugui analitzar i veure què és el que representa aquell quadre per ell. És a dir, passar de l'objectivitat, d'allò que ens diria el professor, a la pròpia subjectivitat. Què és el que representa aquest quadre per mi? És el que s'entén com a visual thinking strategies, en anglès, o estratègies de pensament visual, en les quals ara el que es fa són preguntes que condueixen a la pròpia reflexió. D'aquesta manera, l'art, que a vegades queda molt allunyat, o que ens sembla quelcom, no?, que queda tancat en els grans museus i que no sabem conèixer o interpretar o entendre, s'acosta més a la persona i es fa una lectura visual, una observació crítica. Aquesta seria una idea, és a dir, passar obres d'art a la classe. Estic parlant de tota l'etapa educativa, tant des d'infantil fins a universitat, i que l'alumne sigui el que interpreta allò que veu i allò que el fa sentir, d'alguna manera, que té un vincle amb l'obra. Aquesta seria una possible proposta.
0: Després de tota aquesta reflexió, entenc que sí que hi hauria la versió més objectiva, com deies, de la interpretació.
1: Correcte, Sara, perquè si no sí que ens quedaríem en una versió molt naïf o supèrflua, no? Que cadascú fa una interpretació d'una obra, al Jardí de les Delícies, per posar un exemple, si no hi ha cap persona mediadora o conductora que et digui, no? El professor, l'expert, que et digui, doncs mireu, aquesta obra es va fer en aquest context, volia expressar això, volia representar això. Evidentment és necessari que hi hagi la visió de l'expert perquè, si no, la pròpia subjectivitat es queda curta.
0: Molt bé, Elena. Tenim temps d'una altra petita idea. Aviam si la podem explicar
1: sí,
0: ràpidament.
1: Realment són tantes, no, les idees que sorgirien, Sara, però hi ha una que m'agrada especialment també pels moments que estem vivint, que és la de relacionar l'art i el compromís social. Aquesta idea ens porta a d'alguna manera, treballar amb artistes compromesos. A mi se m'acut, sobretot, Banksy, per exemple, i Frida Kahlo, doncs, perquè crec que l'alumnat hi poden empatitzar molt bé. I, com saps, són autors que les seves pròpies obres ja estan inspirades en una mirada crítica. En aquest sentit, proposo, per exemple, fer projectes com aquest projecte tan bonic que hi ha a Sant Cugat, que es diu Mural de Vida i que es fa en una de les parets de la llar d'avis de la parròquia, en què s'elabora un projecte d'art comunitari, un projecte d'art col·laboratiu. I aquest art, aquest mural que es fa en comunitat, el que vol també és transmetre un missatge. I és transmetre un missatge per a canviar d'alguna manera la societat o el rumb de les coses, no? Què veiem aquí, doncs? Sobretot també veiem treball en equip, Sara, perquè el mural de vida es treballa amb alumnes d'una escola i aquests alumnes el que fan és reflectir d'alguna manera les experiències dels avis i les àvies de la llar d'avis de la parròquia. Per tant, és art, i és art amb un compromís també de que al final tots som iguals davant la vida, que tots mereixem les mateixes oportunitats, grans i petits estem units, estem aliats. L'individu d'alguna manera es transforma en col·lectiu.
0: Té aquest component social i tant. També es podria fer alguna visita a algun museu o espais d'art?
1: Totalment, Sara. Saps que sóc ferma defensora dels museus com a espais per a treballar la consciència humana i en realitat per estar més a prop d'allò que ens fa humans, que són les obres d'art. Som humans en tant que tenim també la capacitat de parlar, d'enraonar i de crear art. I l'art es crea perquè sí, no busca cap ús. L'art es crea com a experiència, com a expressió genuïna de l'ésser humà. Per tant, sempre que pugueu, aneu als museus, si us plau, perquè és allò que ens fa més propers al que és l'essència humana.
0: Creus que és una sortida que els acostuma a agradar als estudiants de primària, secundària, batxillerat?
1: M'agradaria dir que sí, però realment no sé per què s'ha caigut en una estigmatització dolenta dels museus quan no hauria de ser així. Jo penso que sí que és necessari que tothom vagi als museus, que tothom se'ls faci seus, i en realitat és el que dèiem l'altre dia, només potenciant, només treballant l'empatia podrem ser empàtics. Només anant a museus i estant a prop de la cultura podrem realment estimar-la també.
0: Acabem així, Helena. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Sara. Fins la propera.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: You've heard Captain Vere's account. Is it, or is it not, as he has said?
1: Captain Vere speaks the truth. It's just as Captain Vere says. But it is not as the Master at Arms said. I've eaten the king's bread and I'm true to the king.
2: I believe you, boy.
1: God knows, I... Thank you, sir.
0: Was there malice between you and the Master at Arms?
1: I bore no malice against the Master at Arms. I'm sorry that he is dead. I did not mean to kill him.
3: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que hem escoltat és una de les més determinants del film La fragata infernal, amb la qual va debutar l'actor Terence Stamp l'any 1962. Terence Stamp serà el nostre protagonista d'avui perquè el 17 d'agost passat ens va deixar a l'edat de 87 anys. Quan va fer La fragata infernal, Stamp tenia 24 anys i certa experiència teatral, però desconeixia el que era treballar davant d'una càmera. L'únic que havia fet era una aparició en un episodi televisiu i un paper molt petit en un film de Peter Glanville. Tanmateix, el seu va ser un debut molt bo per diversos factors. El principal és que va fer una interpretació molt sòlida, molt convincent, del personatge de Billy Boot, un noi que és embarcat en una fragata de l'Armada Britànica a les ordres d'un capità que és bona persona, però amb un cap de la tripulació tirànic, que persegueix violentament el jove Billy Boot. Si no l'heu vista, La fragata infernal, us he de dir que és una pel·lícula extraordinària basada a la novel·la Billy Boot, de Herman Melville, amb una tensió constant tota l'estona, sostinguda per les grans interpretacions de Terence Stamp, que, per cert, va estar nominat a l'Oscar com a millor actor secundari, també per Peter Ustinov, que n'és precisament el director de la pel·lícula, Robert Ryan i Melvin Douglas. La pel·lícula, com hem sentit, parla de la diferència entre llei i justícia. 3 anys després, Terence Stamp roda la que serà no només la pel·lícula que el farà internacionalment famós, sinó la pel·lícula per excel·lència de la seva carrera, independentment dels grans treballs que després va fer. Parlo del Col·leccionista, de William Wyler, sobre un jove acomplexat que treballa en un banc i que li toca la loteria. Arran d'això, un dia segresta una noia que li agrada pel simple plaer de tenir-la, de tenir-la en el seu poder, i la manté tancada. Tot Anglaterra cerca aquesta noia, però ningú l'associa amb ell. Aquesta n'és una escena.
4: Este es un buen cuadro, ¿verdad?
5: Sí. Sí, es un Picasso.
4: La gente no tiene estas caras.
5: Pues claro que no. Él no pretende dibujar las caras como son. Lo que intenta es expresar las caras como las ve, como las siente.
4: ¿Y porque él las vea así? El cuadro es bueno.
5: No es una fotografía.
4: ¿Qué hay de malo en la fotografía?
5: Claro, no hay nada de malo.
4: La fotografía no miente.
5: Ni eso tampoco. Es una cara desde ángulos muy distintos. Es el carácter que hay detrás de esa cara.
4: Una broma. Eso es lo que es. Una broma pesada.
5: Que no puedas entenderlo inmediatamente no significa...
4: ¿Pero cómo voy a entenderlo? Quiero decir lo que pienso de esto. Que no significa nada. No solo para mí, para nadie. Tú dices que sí porque algún profesor en alguna parte te dijo que sí. Os hace sentiros superiores a ti y a tus amigos... Pero no creo que una entre un millón de personas normales y corrientes diga que esto es bueno. Una estupidez. Una estupidez y nada más. Y el libro también es igual de malo. Es estúpido. Todos os creéis muy inteligentes, claro. Tú y tus amigos. Me imagino a mí mismo entre todos vosotros. Sería el hazme reír de todos. Pero no me pondrás en esa situación. No, ni tu ni nadie, nunca!
3: El col·leccionista, Terence Stamp i Samantha Eggar, pels seus personatges de segrestador i segrestada, tots dos van guanyar el premi al millor actor i actriu del Festival de Cannes. I la pel·lícula va rebre 3 nominacions a l'Oscar, millor director, William Wyler, millor actor, Terence Stamp, i millor guió, que era una adaptació de la novel·la de John Fowles, El col·leccionista. El col·leccionista és una pel·lícula formidable. A partir d'aquí, la carrera de Terence Stamp continua esplèndidament perquè és un d'aquells actors que mai no fallen. Molt britànic, sempre sobri, contingut, dúctil, tant pot semblar fràgil o seductor com autoritari o inquietant. No tots els actors tenen un ventall tan ampli de registres. Això fa que, a més de William Wyler, treballi amb grans directors com Ken Loach a Pobre Vaca, amb Federico Fellini a Toby Dammit, amb Joseph Losey a Modesty Blaise, al costat de Monica Vitti, amb John Schlesinger a Lluny del brugit mundà, al costat de Julie Christie, basada en un text de Thomas Hardy, adaptat per Frederic Raphael, o amb Pier Paolo Pasolini a Teorema, al costat de Silvana Mangano. L'any 1991, Pilar Miró l'agafa per ser el protagonista de la pel·lícula Beltenebros. Aquí Terence Stamp interpreta un home que té la missió de matar un talp infiltrat al Partit Comunista i estableix relació amb la seva amant per aconseguir-ho.
2: ¿Ha escrito usted este libro?
6: Pura casualidad. Alguien que se llamaba igual que yo.
2: ¿Se llamaba?
6: ¿O se llama? ¿Quién sabe?
2: ¿Por qué eligió ese nombre?
6: No lo elegí. Simplemente es el mío.
2: Nunca fue el nombre de nadie.
6: Pues ahora sí. Puede leerlo en la puerta cuando salga. No conozco a ese tal... ¿Cómo ha dicho que se llama?
2: Tenía una cita con él esta tarde. En el almacén. Pero cuando llegué ya no estaba.
6: ¿Qué almacén?
2: Donde usted perdió esto hace apenas una hora. Le he traído un pasaporte y dinero. Si ellos le encuentran antes que yo, volverán a detenerle. Y esta vez ya no podrá escapar. Si sabe dónde está Andrade, dígamelo.
6: Le prometieron que mandarían a alguien, pero nadie llegaba. Y él tenía a la policía detrás. Se le infectaron las heridas de las muñecas.
2: ¿A dónde ha ido?
6: No lo sé. Estaba asustado. Sabía que iban a encontrarle.
2: ¿La siguieron a usted?
6: ¿Cómo lo sabe?
2: Yo estaba allí.
6: Hasta ahora nadie me había seguido. No les hacía falta.
3: Una escena de Beltenebros, una pel·lícula de Pilar Miró, interpretada, a més de Terence Stamp, per Patxi Kensit, José Luis Gómez i Simón Andreu. És la versió cinematogràfica d'una novel·la d'Antonio Muñoz Molina. En total, Terence Stamp va rodar unes 70 pel·lícules, 70, i va estar bé en totes, fins i tot en aquelles en què qui fallava era el director o el projecte en si mateix. Va ser el general Zod, adversari de Superman, a Superman i Superman 2, de Richard Donner, i va rebutjar el paper que li van oferir per a la pel·lícula Alfie, que va tenir un gran èxit. No el va voler fer, però va suggerir que en el seu lloc agafessin Michael Caine, que en aquell moment era el seu company de pis. Estem parlant del 1966, quan Terence Stamp tenia 28 anys i Michael Caine 33. Doncs ves quines coses, Michael Caine es va fer famós justament amb aquest film, Alfie, i a més va estar nominat a l'Oscar. Terence Stamp, però, va dir que, malgrat aquest fet, l'èxit va fer que Michael Caine es distanciés d'ell i que ja no mantinguessin mai més cap contacte. Un paper que Terence Stamp sí que va voler fer i que mai ningú no li va proposar va ser el de James Bond. Li hauria agradat molt interpretar aquest personatge, James Bond. Pel que fa als seus gustos cinematogràfics, Terence Stamp va dir que la seva pel·lícula preferida era El tall de la navalla, d'Edmund Goulding, amb Tyrone Power, Gene Tierney, Ann Baxter i Clifton Webb, basada en la novel·la de Somerset Maugham. I podem dir que tenia molt bon gust, perquè El tall de la navalla és una gran pel·lícula. Aquests darrers anys, Stamm continuava en actiu, però els films que li van donar estaven per sota del seu nivell. Arran de la seva mort, que es va produir el 17 d'agost passat a Londres, a l'edat de 87 anys, Edward Wright, el director de la seva última pel·lícula, que va ser Darrera nit al Soho, va dir: Terence Stamm era amable, divertit i extraordinàriament fascinant. M'encanta veure les seves pel·lícules des de La fregata infernal en endavant. Era una autèntica estrella del cinema. La prova és que la càmera l'estimava. Doncs bé, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Ayman Trickey a les vies de so, escoltarem, i que a més hem dedicat a Terence Stamm, escoltarem Terence Stamm cantant. Perquè l'any 2012 va rodar el film Una cançó per a Marion, al costat de Vanessa Redgrave. És una pel·lícula, Una cançó per a Marion, encantadora, sobre un vell rondinaire i la seva dona, malalta de càncer. Ella s'apunta a un cor local que es prepara per participar en un concurs per a gent amateur, però mor. I ell, que es burlava d'aquell cor, s'hi acaba incorporant i participa en el concurs. Aquesta escena, aquesta és l'escena en què Terence Stamm fa un solo cantant la cançó de Billy Joel, Lullaby, Good Night, My Angel, cançó de bressol, Bona nit, àngel meu, i és un solo tan emotiu que clava el públic a la butaca. Fins la setmana vinent, amics.

0: Sabies que els pops tenen un sistema de comunicació ultrasònic que els humans no podem sentir? Aquests cefalòpodes, coneguts per la seva intel·ligència i capacitat per canviar de color, emeten sons d'alta freqüència. Aquestes ones sonores, que oscil·len entre els 20 i els 100 kHz, estan fora del rang auditiu humà, però els pops les utilitzen per coordinar la caça, alertar de perills o fins i tot per cortejar parelles. Aquest sistema es complementa amb els seus canvis de color i patrons visuals, que també serveixen per transmetre missatges. Per exemple, un pop pot canviar a un to vermell intens per mostrar agressivitat o esvair-se en tons pàl·lids per indicar por. Els científics han descobert que algunes espècies, com el pop de corall, poden parlar amb altres pops a distàncies de fins a 100 metres sota l'aigua gràcies a aquestes senyals acústiques. Aquesta habilitat els converteix en autèntics mestres de la comunicació oceànica, demostrant que el món submarí és molt més complex i fascinant del que sembla a simple vista.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.

0: vida arribar fins aquí.
1: Una amiga, molt amiga,

0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Jo!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració

0: adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions a qui us està parlant, en Jordi Casellas. Tot un plaer estar amb tots vosaltres i tot un plaer estar aquí al capdavant també de la Maroteca de la Ràdio, junt amb el meu company Esteve, que ens ho passem superbé explicant totes les batalletes que han passat per les zones argianes. Això crec que pot servir com una definició. Batalletes que han passat per les ones argianes. Esteve, què tal, com estàs?
4: Molt bé, Jordi, doncs encantat d'estar un dia més aquí, a la Maroteca de la Ràdio, en aquest programa que fem, podríem dir, en estèreo, perquè el fem dues veus habitualment, també escoltem molts talls, i per tant hi ha moltes altres veus, però els que presentem, conduïm i conversem en el programa som dos, per tant podem dir que és un programa estereofònic. I avui em fa molta il·lusió anar amb un tall que jo no l'havia arribat a escoltar com a oient, perquè només tenia 4 anys, però que ens porta als inicis de Miquel Calzada i Olivella. Anem al dia 1 d'abril del 1980 per escoltar el primer programa de ràdio que va fer en Miquel Calzada, àlies Miki Moto. Un programa que parlava de radioafició, que es deia Catalunya d'Èxit i que feia a Ràdio Terrassa Miquel Calzada, 1 d'abril de 1980.
5: Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25 presenten el primer programa diaxista en català a nivell mundial. Catalunya d'Èxit!

I en efecte, amics, aquí el primer programa d'IAXIS en català a nivell mundial, Catalunya d'IAXIS. Per avui tenim la primera part de la primera lliçó del curs Quasi tot en diaxisme, que tractarem del tema què és diaxisme. Llavors tindrem una xerrada sobre la radiodifusió a Holanda, l'espai Freqüències Embruixades i també, com no, la música. La música que avui ens ve de part del senyor Stevie Wonder amb aquest tema Master Blaster, un tema molt reggae.

Sí, en efecte, fou el tema Master Blaster del senyor Stevie Wonder. I aquí tenim, doncs, la primera part de la lliçó número 1 del curs Quasi tot en diexisme, que ha estat compilat en 26 lliçons per Jim Fastenhout de Radio Nederland i que nosaltres les hem traduïdes al català. Què és diexisme? Una bona pregunta. La paraula diexis està formada per D, distància, i X, incògnita. I un radioescolta diexista és qui explora les zones de ràdio procedents d'emissores distants. Fa uns 40 anys totes les emissores eren de baixa potència, o el que és el mateix, les zones de ràdio eren llançades a l'aire amb poca potència, i totes podien dir-se diexis. Actualment el radioescolta té altres problemes que no pas el senzill de les senyals amb poca potència, doncs ha d'identificar les senyals de baixa i alta potència, tot això enmig d'interferències, mala propagació, etc. Però no ens posem pessimistes, doncs també hi ha dies amb bona propagació i poques interferències. Tot radioescolta diexista ha d'estar disposat a dedicar molt de temps a aquesta afecció en els seus dies inicials, preparat per escoltar emissores conegudes, aprendre en quina posició queden en el dial del seu receptor,

0: etc. Ja sabeu que el dial del receptor és on hi ha aquella ratlla que es desplaça amunt i avall, passant per tot de números. Aprendre els acords i temes musicals de les emissores per a fer factible llur identificació i moltes més coses. Quan hagi escoltat una senyal, en referim a una emissora, i cregui que té suficients dades i detalls i que l'ha identificada, és aleshores quan pot enviar un control d'escolta o el que es coneix vulgarment amb el nom d'informe de recepció. Si vostè espera demà, potser mai més la torni a escoltar. Una cosa us haig de dir, que, i no us penseu mai ni per un moment, que qui té un receptor de qualitat superior és també un diaxista de qualitat superior, per dir-ho així. No és, doncs, el receptor que fa el diaxista, sinó l'inrevés, el diaxista que fa el receptor. Ja que si comencem amb un receptor amb banda lateral única, amb multiplicador de Q, amb una antena magnífica, etc., una bellesa de receptor, el diaxista es sentirà petit, per dir-ho així, i totalment frustrat, perquè no sabrà per on començar. Per tant, comencem amb un receptor amb possibilitats limitades i a poc anem sintonitzant. Si ho fa així, al cap d'un any notarà que li falta una antena exterior, la construirà, rebrà noves senyals i així és com arribarà a ser un bon diaxista. I sobretot que reguis de paciència, una mica de perseverància i molta voluntat, i endavant, que el món l'espera mitjançant el seu receptor. Bé, però deixem el plan tècnic amb el qual ens hem posat, ja que molts de vosaltres estareu pensant, i bé, és un magnífic hobby ciència, però quin interès té en realitat el diaxisme? Bé, les respostes són molt senzilles. Una amistat amb persones de molts països, així com conèixer una infinitat de cultures, un coneixement més exhaustiu de la geografia i dels pobles que hi habiten, un contacte diari amb l'idioma que esteu estudiant, cosa que no es pot assolir de cap altra manera, i una cosa molt important, assabentar-se dels esdeveniments mundials i de les notícies en el moment en el qual s'escauen i sense tergiversacions.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: La veu de Miquel Calzada i Olivella en aquest primer Catalunya Diexis, 1 d'abril de 1980, amb aquesta veu una mica insegura, no? Primer programa que es feia en directe, seguint aquest guió que en algun moment es perdia, però bastant ben elaborat, explicant què és això de la radioafició. Un programa també molt sui generis, perquè és una mica fora del comú. És a dir, jo crec que si en el seu moment el director de Ràdio Terrassa el va agafar, que jo crec que ho ha explicat això en alguna entrevista, és perquè devien pensar, home, però això és que és una cosa única, no? No hi ha cap altra persona capaç de fer un programa així, no?
3: Sí. De fet, no sé si hi ha algun programa de ràdio que parli del radioaficionat. No?
2: Bé, a part de l'altra ràdio, clar.
3: A part de l'altra ràdio. A part de l'altra ràdio. Però que parli de... Sí, l'altra ràdio en parla i parla d'això i d'altres coses, parla de l'altra ràdio.
2: Uh-huh.
3: Val? Però un dedicat tècnicament, no? Anem a fer un programa a parlar d'emissores, de, com deia, de repetidors, de bandes VHF, de bandes AKF, de tipus d'antena, d'amplificadors de línia, totes aquestes coses. De lineals, que es diu. No sé si existeix, però en aquell any 80 era tota una innovació i era un boom també de la radioafició, perquè el meu pare ho era, i sortíem amb la famosa banda ciutadana, la CB27, no? Que són els 27 megacicles que encara existeixen i que encara estan allà, on hi havia els famosos canals que deien que si el 19 eren els camioners, que hi ha d'altres especialitzats en campistes, per exemple. Bé, tot un món, tot un món molt xulo.
2: Jo el vaig viure també, perquè un amic comú nostre, el Xavi, doncs sí, tenia una emissora a casa seva que no sé si li havia donat el seu tiet o alguna cosa així, se la va muntar allà, i llavors també un veí del poble, un altre veí, jo sempre el veia amb el seu Jeep, amb una ràdio instal·lada, i també en tenia una casa, crec, i aleshores sempre estava, doncs, utilitzant o bé per contacte personal o si no, doncs això, per passar l'estona parlant amb algú i tenint aquesta curiositat de preguntar on està aquella persona, aquell camioner, això passava molt, que estava, per exemple, arribant a Andorra. Jo m'havia trobat amb això. Jo tenia un mòbil molt petit, com si fos un walkie-talkie, diguem, pels que no saben què és això, amb una antena molt normaleta, però llavors jo el que feia era agafar una antena que m'havia muntat jo de... Jo crec que eren 11 metres, que tenia muntada a la teulada de la casa, i la tenia orientada de tal manera cap al Pirineu que arribaven, doncs això, transmissions del sud de França amb una emissora ridícula. I es podia parlar perfectament, vull dir que era molt, molt curiós, és un món particular,
3: Sí, que avui en dia doncs requereixes unes llicències per sortir per determinades freqüències i en freqüències lliures, com és la banda ciutadana, la CB27, també hi ha la PMR-446, que és la que es fa servir per excursionistes, que la majoria d'aquests walkie-talkies, entre cometes, domèstics, doncs fan servir aquestes freqüències, que són d'ús lliure, també de poc alcance, estem parlant d'aparells que tenen mig watt de potència de sortida, però a partir d'aquí, si vols aparells de 2 watts, de 5 watts, o sortir amb 10 watts, a partir d'aquí ja necessites una llicència de radioaficionat, no? I si necessites, i si vols muntar una estació a casa teva, és una segona, no sé si llicència o autorització, perquè és l'autorització d'estació. Una cosa és walkie o fins i tot una emissora muntada en el cotxe, i una altra cosa és que tu ja vulguis tenir una emissora aquí amb una antena en el terrat.
2: Bé, doncs aquests eren els inicis de Miquel Calzada, i ja per tancar el cercle anem a Catalunya Ràdio al 1996 per escoltar una promo del Tard de Tardà.
4: Catalunya ha estat un dels primers països en sentir la sensibilitat del que significa estimar el rock. Aleshores és una mica un party line en rockero, però format per ser autèntic. Hola, família, benvinguts com sempre i salutacions de Jordi Tardà.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Una altra de les persones que a mi particularment més m'ha influït a l'hora de fer ràdio, perquè jo l'escoltava des de principis dels 90 a l'antena de Catalunya Ràdio amb el seu Tard de Tardà, i sempre amb la cinta a punt per enregistrar aquella novetat discogràfica o aquell concert gravat d'estranquis de Prince a Barcelona en una festa privada, etc, etc. I això era absolutament fantàstic, i és una cosa que, com diem, pràcticament s'ha perdut, ja no hi és aquell efecte sorpresa, perquè ja ho tens tot a internet, a l'Spotify o al YouTube, on sigui, i per tant doncs ja no té el mateix atractiu. Però és que llavors era una passada, perquè totes les novetats discogràfiques, totes, les tenia sempre a la ràdio, i segons quins programes eren especialistes en tenir aquell single abans que ningú, o anunciar aquella gira que ningú sabia, dient ja les dates, els emplaçaments on es feien els concerts. Per tant, molt, molt interessant poder recordar en pau descansi el Jordi Tardà.
3: Paraula d'Eston.
2: Sí, senyor, paraula d'Eston. Molt bé, ja que parlem de radiofonistes que no hi són, anem a recordar en Jordi Estadella, que ens va deixar el 2010, i ell, com que havia estat just fins a aquells moments, fins molt pocs dies abans a l'antena de Com Ràdio, aquella emissora li va fer un programa que li va dedicar especialment amb ell per recordar la seva figura, d'aquest personatge que va estar, per exemple, en llocs tan reconeguts com era a finals dels anys 70, Ràdio Joventut, aquí a Barcelona. Anem a escoltar, doncs, aquest especial en homenatge a Jordi Estadella, el 30 d'abril del 2010, a l'antena de Com Ràdio.
5: Com Ràdio. Notícies.
6: Bon dia, és la una, us parlem Carlos Vera i Carme Difiz.
7: A aquesta hora tanca la capella ardent del periodista i company de Com Ràdio Jordi Estadella. Centenars de persones, amics i companys de professió han acomiadat el comunicador mort ahir als 61 anys. A partir d'aquesta hora, el programa que dirigia i presentava Com Ràdio, l'aperitiu de Boca en Boca, li retrà avui un homenatge de la mà d'Oriol Puig.

0: Fa 10 anys, per ser més exactes, un 16 de setembre, una gran veu irrompia aquestes zones així.
1: Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia des de la Com. Molt bon dia a tothom. Em dic Jordi Estrella i avui encetem un nou espai que es diu De Boca en Boca. Un espai que comença amb la pretensió de que ens acompanyeu durant un parell d'hores del cap de setmana. Una el dissabte i una el diumenge. Cada dissabte i cada diumenge, de 12 a 1, De Boca en Boca. Ja us ho podeu apuntar a l'agenda. Perquè és un espai que va de plaer. Del plaer dels aromes i dels gustos. Del plaer de l'amistat al voltant d'una taula. De com conèixer millor el vi o els vins. Va, en definitiva, dels sentits que ens fan la vida més agradable. Es tracta, doncs, de viure el millor possible i per això no ens atabalarem ni us atabalarem amb tecnicismes ni amb el vocabulari propis dels iniciats. Això sí, procurarem ser rigorosos sense deixar de ser planers.

0: La matinada de divendres coneixíem la mort del nostre company Jordi Estadella. Vinculat a Com Ràdio des dels seus inicis, actualment dirigia i presentava el programa gastronòmic L'Aperitiu de Boca en Boca. La seva relació amb la casa va començar l'any 1995, quan conduïa el magazín de tarda L'Autobús, coproduït amb Ràdio 4. Fa un mes, per ser més exacte, rebia el premi de Ràdio Associació, amb el qual es va reconèixer la seva trajectòria professional, i aquestes eren les seves paraules d'agraïment.
1: Per mi aquest premi no té més mèrit que haver aguantat 40 anys fent ràdio, però disfrutant-la. La ràdio va ser la meva primera nòvia, molt primerenca, la vaig descobrir als 9 anys, veient un taxi gay, amb l'Isidre Sola i l'Encarna Sánchez, i vaig dir, oh, això m'agrada.
0: Amb la mort de Jordi Estadella desapareix una manera de fer i d'entendre la ràdio. Als anys 60 i fins als finals dels 70, la persona que tenia bona veu i que es volia dedicar al món de la ràdio havia de passar indefectiblement per l'escola de ràdio de Ràdio Joventut, una torreta al carrer Saragossa de l'antic poble de Sant Gervasi de Cassoles. Per l'escola de ràdio van passar tots els grans que fins a dia d'avui ens han acompanyat. Jordi Estadella era tot un políglota que et podia parlar de qualsevol tema i amb coneixement de causa. Avui, des del mateix estudi on cada migdia ens convidava a gaudir de la gastronomia, del bon menjar, del bon beure, volem dedicar-li aquest homenatge fet de paraules i les músiques que van marcar en algun moment la seva vida.

0: Aquests són els ingredients. Música, cinema i gastronomia, els productes, les últimes novetats sobre llibres culinaris, receptes, el món del vi, els millors cuiners... Trobeu alguna relació entre tots aquests ingredients? Si encara no l'heu trobat, cap problema. Escolteu tots els dissabtes i diumenges de 12 a 1 a Com Ràdio, de boca en boca, i veureu que tot lliga.
1: De boca en boca, amb Jordi Estadella.
0: Un programa de ràdio, però sobretot una forma d'entendre.

0: Enguany, Com Ràdio està d'enhorabona, celebra els seus 15 anys i el Jordi Estadella va poder participar en aquesta celebració, aportant aquesta anècdota que escoltarem.
1: Hola, sóc en Jordi Estadella. A mi la Com em dona records molt macos, perquè a mitjans dels 90, jo, juntament amb Josep Maria Bax i el Pito Brill, vam endegar una sèrie de programes per la Com. Jo recordo que portava un magazín de tarda molt divertit que es deia L'Autobús, on els oients pujaven i baixaven, com en un autobús, amb un estimat amic meu, en Jaume Sorribes, el senyor encarregat de Filiprim, se'n recorden? Bé, i va ser una etapa molt divertida. Vaig arribar a fer aquell programa des de Madrid, en connexió a Madrid. Tenia davant una tècnica, menys maca que la Susana que tinc ara, però que no entenia res del que jo parlava. I res del que parlaven els que em parlaven des de Barcelona. I això és bonic. Ah, i després va venir, naturalment, fa 10 anys, el de Boca en Boca. El de Boca en Boca és un programa gastronòmic en què ens ho hem passat de meravella. Ai, com he disfrutat de tu per molts anys. I turned up the radio.
2: I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Una veu inconfusible, la de Jordi Estadella, amb aquesta presència que tenia, doncs, que el veies, no?, perquè tenia el seu sí. Volum, però que transmitia molta humanitat, molta pau i també moltes capacitats, perquè recordem, com ja hem parlat aquí al programa, que ell és la persona que es va inventar el Tito B. Diagonal, i que ningú sabia qui era quan sonava l'antena el Tito B. Diagonal. Només ho sabien alguns, que són els que estaven a la ràdio. Per tant, em sembla molt rellevant parlar de la seva figura, que va ser molt popular a finals dels anys 70 a la ràdio, i també als anys 80, per exemple, a la televisió, com tu apuntaves programes enrere també, amb l'1, 2, 3.
4: Sí, sí, gran personatge, del Tito B. Diagonal. Gran personatge que s'ha intentat, o s'ha, no vull dir replicat, però que n'hi ha hagut de molt similars, no? És el típic pijo, no? Era això. Però aquí el nom estava molt xulo, no? Tito B. Diagonal, perquè també amb aquesta referència, que sí, la part alta diagonal, la part baixa diagonal, en fi. Un personatge, com d'altres, que hi han hagut a la ràdio, no?, que han tingut aquesta màgia de molts cops no saber qui hi havia al darrere, no?, com altres, com el senyor Casamajor, per part del Xavier Cerdà, per exemple. No?
3: Sí, sí, aquests personatges mítics que darrere d'una veu inventada d'un personatge absolutament nou, doncs hi ha un món a descobrir, i això és fantàstic tenir aquests referents. Bé, ja que parlant de Com Ràdio, anem a escoltar un dels seus jingles, que així sonava a l'antena d'aquesta emissora de la Diputació de Barcelona l'any 2001.
5: Com Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. La ciutat t'entra per les orelles.
1: I aquí hem empalmat aquest jingle de Com Ràdio amb aquest de la nostra emissora Ràdio Sant Cugat amb la veu d'Àlex Blázquez, que data del 1998. I encara tenim algunes històries més per aquí, de la nostra casa. Anem ara amb una veu que, com ja us he dit en moltes ocasions, a mi m'encanta, és la de la Sant Cugatenca Montse Soto, que va prestar la seva bonica veu per les falques del Vol de Tarda.
2: Vol de Tarda. La millor música, el Vol de Tarda. L'actualitat sona així, el Vol de Tarda.
0: Vol de Tarda. Això és Vol de Tarda.
2: Les novetats discogràfiques al Vol de Tarda.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Aquestes veus que ens remunten anys enrere en aquest programa que tu havies arribat a escoltar com a oient, perquè jo tinc alguna gravació teva d'aquest Vol de Tarda que vaig fer durant, crec, dues temporades a Ràdio Sant Cugat.
4: Sí, les tinc, perquè t'escoltava i tinc cosetes en minidiscs. De fet, conservo aquestes falques, que les trobava molt xules. A mi m'agrada molt la veu d'ella i la música que hi sonava. I alguna cosa teva també, no? Algun mix al Vol de Tarda?
1: Exacte, que ja l'hem posat aquí. Sí, senyor. Sí,
4: correcte.
1: Sí. Molt bé, ara seguim al Vallès. Anem, en aquest cas, a Freestyle. I anem en un programa que va fer l'Ivan Medina, molt especial, molt interessant, amb un personatge del Terrat que es va fer molt famós. Tu te'n recordes el personatge de Mario Olivetti?
4: Sí. No em facis dir qui l'interpretava ara mateix, però...
1: Bé, doncs era l'actor Eduard Soto Moreno.
4: L'Eduard Soto? Sí.
1: Exacte, que després és qui va fer el Nen. Te'n recordes el Nen?
4: El Nen, és el Nen. Sí, sí, senyor. Sí, Soto.
1: Doncs abans del Nen hi va haver el Mario Olivetti, que era aquest personatge, doncs, una mica repel·lent, diguem, que va estar parlant amb l'Ivan Medina al Freestyle.
5: Bé, doncs tenim aquesta tarda aquí a Eduard Soto Moreno, més conegut com a Mario Olivetti, dins el paper que fa el Terrat. Actor de teatre, col·laborador televisiu, diferents i diverses facetes. Amb quina és la que et quedes?
6: Amb totes, totalment. Amb totes, totalment. Sí, bueno, jo crec que sense unes no hagués fet les altres.
5: Però si tinguessis que escollir entre el món del teatre i de la tele, quin faries?
6: Hòstia, no puc fer els dos. És que ara estic fent els dos i estic molt content.
5: No et mulles per cap de les dues.
6: Bueno, és que no crec que sigui necessari, o sigui, no crec que sigui qüestió de mullar-se o no, no? Vull dir, és que són tan diferents, és com chorizo o mantequilla. Vull dir, no tenen res a veure. Una és molt mediàtica, l'altra és molt més... no sé, la de gust és més, el teatre és més heavy, no? Però no escolliria cap de les dues en detriment de l'altra.
7: ¿Cuál es la anécdota más cachonda que recuerdas de toda tu trayectoria?
6: La anécdota más cachonda, pues partirme de risa en el escenario yo con los cuatro compañeros de teatro y la gente reírse porque nos estamos riendo, no porque hiciéramos gracia ni nada.
8: Y Eduard, ¿cómo entras a formar parte del Terrat?
6: Pues perquè vaig estar fent... Estic fent una obra amb el Toni Albà, que ens produeix una obra a mi i quatre companys més, i ens van vindre a veure Vilanova i la Geltrú. Els va agradar, vaig fer un càsting i aquí estic.
5: I bé, a veure, amb tan solvent, no direm els anys tampoc, però tan jove i amb un programa de gran qualitat, rodejat de bons i grans professionals, realment, vas per un camí pel gran èxit, Eduard?
6: Hòstia, doncs això no ho sé, perquè no sé què és el gran èxit. De moment estic aquí i el que sí que és cert és que giri on te giri el meu cap està ple de cracs. Llavors t'has de posar les piles i això és bo, que t'hagis de posar les piles.
7: Después de muchas discusiones realmente no hemos llegado a deducir con certeza quién imita el personaje de Mario Olivetti.
6: Ah,
9: Bueno, mira, primero Mario Olivetti empezó un poco como Lauren Postigo o como Martes y Trece imitando a Lauren Postigo. Pero ahora Mario Olivetti está cogiendo un registro propio y que se expresa con su propia voz y su propia personalidad.
8: ¿Y cómo surgió este personaje de Mario Olivetti?
9: Bueno, pues surgió un gran día con un amigo mío de teatro. Nos moríamos de la risa con Martes y Trece cuando imitaban a Paca, tú eres graciosa. I bueno, i de tant imitar-lo, doncs en el càsting em van demanar un jurat i tal, i vaig fer aquest. Mm-hmm.
5: Però no acaba de quedar-nos clar, Eduard, com es diu el personatge? És Mario o Olivetti?
9: Olivetti, Olivetti.
7: ¿Cuál es tu papel soñado?
9: ¿Mi papel soñado? Hòstia, no sé, l'altre dia vaig veure Moulin Rouge i vaig flipar. No sé, m'agraden molts papers, no? No només d'humor, sinó molts d'altres.
8: Creemos que con la sección de Carlitos pues habéis querido enseñar pues a toda la gente que bajo el supuesto de un hombre que no sabe cantar, con letras musicales pues sin contenido, pero con un buen marketing se puede llegar a vender todo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la conclusión a la que debemos llegar con esto?
9: Debemos llegar a una conclusión muy, pero que muy clara. El marketing, sin ninguna afección de cualquier tipo, es la gran conclusión a la fama. No sé bien lo que estoy diciendo ahora mismo, porque yo de esto no entiendo, pero bueno, hay muchos productos en el mercado que se venden con marketing.
5: Senyor Olivetti, bueno, representant de diferents i grans cantants, t'agradaríem que ens fes una petita valoració sobre un petit tall musical que tenim, mm-hmm, ara que ens poguessis dir.

0: que estás...
1: Bé, doncs, què en penses del gran Carlitos?
2: Esta canción era de Carlitos, ¿verdad?
1: Así era.
2: Bueno, pues esta canción la he oído ya centenar de veces y quizás sea esto, el marketing, la repetición, no tan solo de Olivetti, sino que también de Carlitos. Es pesadito el niño ya, ¿eh?
3: Un poquito. A ver, saliendo por la tele se liga más.
2: Hostia. Bueno, no t'has de molestar en entrar. Ja, la gent ja sap qui ets.
4: ¿Y siendo actor de teatro?
2: No, siendo actor de teatro no n'hi
4: ha. No comes nada, no?
2: Ets un altre qualsevol.
1: I el fenomen del fan com el portes? No sé, quins, les firmes aquelles d'autògrafs, quina és la que potser més t'ha marcat o una insòlita? Algun puesto raro que hagis firmat?
2: Algun puesto raro que hagi firmat?
1: Sí, a veure.
2: Pues em vaig trobar un paio al metro que s'acabava de comprar un llibre que no tenia absolutament res a veure amb mi, ni amb el programa, ni amb res, i es va baixar del metro i me'l va fer signar, i dic, hòstia, no sé què... Per què voldrà una guixada meva en un llibre tan maco, no? I tan nou. Però bueno.
3: Mario Olivetti come muchas olivitas?
2: Bueno, tengo una empresa, aparte de producir música, produzco olivitas. De ahí mi nombre, Olivetti.
4: Bueno, Mario Olivetti, ara, si et sembla, et farem un seguit de preguntes curtes i et preguem, sisplau, que contestis el més curt que puguis, ¿vale? Tanga o slip?
2: Tanga.
1: Rubies o morenes?
2: Rubies i morenes.
3: Directo o karaoke?
2: Directo.
4: David Bisbal o Las Belle Pop?
2: Ninguno.
1: ¿Y tu canción preferida?
2: Put your hair on my shoulder.
1: Doncs, Eduard Soto, Mario Olivetti, que moltíssimes mercès per atendre'ns a l'entrevista del freestyle. I res, escolta, que seguiu així i que seguiu triomfant com ho feu.
2: Ha estat un plaer, molta sort.
1: Gràcies.
2: Bueno, queridos oyentes de Freestyle en Radio Cerdanyola, público joven de todas las edades, comprendidas entre público joven. Un saludo muy, muy, pero que muy grande de Mario Olivetti.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
6: L'hemeroteca de la ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
7: Doncs aquí teníem Freestyle, dirigit per Ivan Medina, a Cerdanyola Ràdio. Estàvem calculant ara aquí, fora de micròfon, que era de principis de... al segle XXI, 2001-2002 aproximadament, i ho hem confirmat ara escoltant el mateix Eduard Soto, que parlava en aquesta entrevista del seu record d'haver vist Moulin Rouge, i per tant, com que es va estrenar, em deies tu ara, m'apuntaves perfectament, Jordi, que era d'octubre del 2001, doncs aquí
8: correcte.
7: Estem.
8: Curiós l'accent, eh? Un poquito así, eh? Bueno, no, a mí no me va a salir, pero hablaba así, que se podía un poco de Mario Olivetti, un poco como castizo de Madrid, y una mezcla, ¿no?, entre un acento así medio, como se ha llamado muchas veces, así como más chulesco de Madrid, y me ha recordado a una cantante de folclore que fumaba puros, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, este estilo de hablar curioso.
7: Sí, bé, sí, no amb aquest relaxament general, no, diguem.
8: Sí, sí, sí, una mica allò que, com si diguéssim...
7: I deixar-les anar.
8: Afectes alguna cosa, no?
7: També de deixar-les anar, Digues, l'avantatge, sí, del fer l'humor, no? Que tu la
8: és l'avantatge
7: dius...
8: de l'humor, clar, i del personatge.
7: I ja està, sí, sí.
8: Clar, però això, mira, això l'altre dia l'explicava a algú, es pot fer humor? Tu t'amagues darrere un personatge com el mite encamarada el Conrad Consum de RAC1. Que el tio és un déspota.
7: Pots cagar amb tot i no passa res, no?
8: Amb tot i del personatge. Però, hòstia, però és que m'entens, parlem així, no? Parla així una mica, I jo hi he rigut tant amb ell. Quan va classificar els... Nosaltres tenim aquí... tenim, que parla una mica així. No? Nosaltres aquí, l'Agència Catalana del Consum, classifiquem els nostres assegurats, els nostres socis, en dos grans grups. Els que són uns pesats i els que són uns imbècils. Escolta, és fantàstic. Vull dir, poder fer humor d'això, m'entens?
7: Vinga, doncs seguim aquí a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat. Anem a escoltar una gravació de fa una mica més d'una dècada, 2013, a Ràdio Teletaxi, amb un dels nostres, mira, personatges preferits amb la imitació dels Oscars, precisament. Justo Molinero, que parlava amb El Barrio.
0: Estàs en tu casa.
9: Muchísimas gracias.
0: Siéntese así, siéntete así. Oye, dices, dame vitamina. ¿Qué tipo de vitamina y quién la tiene? Porque sería enorme, por los tiempos que estamos viviendo, poder comprar esta vitamina en algún sitio que nos diera un poquito marcha para salir para adelante.
9: Pues sí, los tiempos que corren precisamente no son buenos. Los otros días tuvo Arte uno de Cádiz que me decía, dice, fíjate tú cómo está la cosa, Celu, que mi sobrino iba a hacer la comunión de marinerito y al final ha hecho vestido de náufrago. Sí. Imagínate tú cómo está la cosa.
0: Bueno, te sientes bohemio, flamenco y soñador.
9: Y soñador, un soñador de niño.
0: ¿Estás viviendo un sueño?
9: Yo estoy viviendo un sueño, sí. Estoy viviendo un sueño porque que pienso de que hay mucha gente que me quiere y lo que yo escuchaba cuando era chico a través de los Walkman, me ponía a escuchar directo de la gente y la gente chillando cada vez que había una frase bonita, decía yo, hostia, cerraba los ojos, ¿no? Y me encantaba. Entonces, eso ahora mismo salgo al escenario, lo digo y pasa, ¿no? Entonces, pues... Esa es una de las claves del espejo, ¿no? De ver que me estoy reflejando de niño.
0: ¿Te sueles mirar al espejo?
9: Muy poquito porque no hay mucho que ver, de luego.
0: ¿Y para seguir para adelante, en el espejo de quién te mira?
9: En el espejo de mis años.
0: No me quedó muy claro tampoco, pero... ¿no le faltaría a este disco la segunda parte de aquel Yo me voy para el mundo? Para contarnos cómo te trató el mundo, qué encontraste en ese mundo...
9: Bueno, sí, la verdad es que eso es una canción como diciendo de que me iba al mundo, yo lo quería reflejar como que me iba a esparcir mi arte, mi música por todos lados, ¿no? Quizá algún día haga como me ha tratado el mundo, ¿no?
10: Bon dia, són les 7 del matí.
11: Bon dia, són les 8.
12: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
13: No toquis el dial, t'ho has dit.
14: Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio.
15: Swing Flash.
6: La Maroteca de la Ràdio.
7: Allò que diem tantes vegades, eh? L'addicció de cadascú i la manera de parlar en el micròfon és diferent. I Justo Molinero és totalment reconeixible. I la manera de fer les preguntes, per exemple, aquesta entonació que fas, que la fas sempre igual. És molt curiós, sí, eh?
8: Tu te mira a l'espejo?
7: Sí, sí, sempre és d'aquesta manera. Molt agradable, per això també, perquè deixa, sí, aquestes pauses, deixa que el seu interlocutor s'explayi, no? No és d'aquells, sí, que va tallant tota l'estona.
8: No, no, està clar. Si escoltes la imitació, per exemple, de l'Òscar Andreu, del Justo, és la manera, no? Està cansat... O sigui, aquesta manera sempre com de que està preguntant.
7: Sí.
8: Està cansat de sortir de festa i ballar, està no sé què, cansat de no sé quanto, eh? Sempre parla així. Trobes la solució, eh? I aquesta és la melodia. No. I parla així, sí, sí.
7: Molt bé, com que és un misteri com parlar d'aquesta manera per ràdio, perquè jo crec que està influenciada aquesta dicció per la seva parla, no? Perquè ell és de fora de Catalunya i, per tant, tot i que parla perfectament el català, doncs té aquests deixos de la seva terra i, per tant, això és el que condiciona la seva manera de parlar. El que sí que és un misteri és també saber com ha fet ràdio durant tants anys Sebastià d'Arbó. Anem a escoltar un programa ja desaparegut de la graella de RAC1 que podíem escoltar a principis encara de l'any 2021. Concretament anem a l'emissió del dia 30 de gener del 2021 per escoltar Misteris amb Sebastià d'Arbó.
16: Desconegut es manifesta a través de les ones en el programa

màgica nit, a pesar de la pandèmia, a pesar de tot el que ens està passant, màgica nit per tothom. Des de l'estudi 6 de RAC1 us està parlant i us saluda Sebastià d'Arbó, el pioner.

0: Comencem. Donant la benvinguda al Raül Sagrés.
1: Bona nit, Sebastià.
2: El món ocult.
0: Ara anem a parlar d'algo realment ocult, no?, per la gent, perquè normalment els clients, la població, les persones no coneixen aquest tema. Anem a parlar de satanistes d'Espanya. Ja sabeu, o no ho sabeu, no ho sé, que aquesta setmana s'ha cremat la casa Halloween a Nova York. A fora de Nova York ja era un caserón on es reunien els membres de l'església de Satan, allà a Nova York. I s'ha cremat. A motiu d'això vam contactar amb el president de Satanistes d'Espanya, que és una persona molt amable, i que s'ha prestat a parlar una mica de tant d'aquesta associació, d'aquest grup, com de l'incident aquest que hi ha hagut a Nova York, que és el Miguel Pastor, que ell és de Madrid. Buenas noches, Miguel.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Bien, ya lo ves. Escucha, ¿te enteraste de la noticia, no?, de la casa de Halloween.
3: Sí, nos enteramos hace unos pocos días a través de una noticia, primero de The Guardian, luego de New York Times, pues que hace poco más de una semana una residencia donde vivían ahí unos satanistas, miembros de la Church of Satan, de la Iglesia de Satán, alguien la quemó. Las cámaras de seguridad grabaron a un hombre enmascarado y con dos bidones acercándose a la casa y regando con gasolina el porche. En esta casa, pues la propia Iglesia de Satán celebraba algunos encuentros y algunas fiestas, pero era una casa particular. Había gente viviendo dentro, pero afortunadamente pudieron salir antes de que les calcinase el fuego.
0: Bien, porque la otra iglesia, la de San Francisco, de Antón Lavey, ¿todavía se mantiene?
3: Sí que tendrá algún edificio y, vamos, la sede de la Iglesia de Satán está ahí, en San Francisco. Esto no sería una sede oficial, aunque hiciese pues las veces de punto de reunión. Estamos hablando de la misma organización, en cualquier caso.
0: Sí, la misma. Bueno, y vosotros, los satanistas de España, ¿qué sois? Explícanoslo.
1: ¿Una religión, o quizás de dónde proviene, ¿no? ¿De dónde sale el satanismo como creencia?
0: Bueno, espera,
1: como...
0: Sí, que nos lo explique. Venga, es tú mismo.
1: Buenas noches, también te digo, por cierto, que Miguel.
0: Miguel, tú mismo. Explícate.
3: Pues el satanismo, desde mi punto de vista, nace más bien como un movimiento político y artístico con el romanticismo. Ahí tenemos autores como William Godwin, como El matrimonio Shelley. Posteriormente escritores como Bakunin, Proudhon, incluso casi todos de ellos dentro del siglo XIX, pues que veían a Satán como una figura que simbolizaba la rebeldía, el espíritu crítico y la búsqueda de conocimiento y la búsqueda de placer. Esto vino a través de una relectura en clave positiva que hicieron del personaje de Satán, desde el poema mítico que muchos conocerán, que es Paraíso Perdido, ya a mediados del siglo XVII. Hay que entender que Paraíso Perdido, bueno, que Milton estaba lejos en realidad del satanismo. Milton era un protestante puritano, pero que sin embargo en este poema épico muchos entendieron pues que la imagen que estaba representando de Satán era un arquetipo de primer rebelde, y que, bueno, mi interpretación que hice de Paraíso Perdido es que prácticamente el modelo, el gobierno que impone Dios se parece mucho a una dictadura teocrática, ¿no? De ahí que viniesen estas relecturas ya un par de siglos más tarde. El satanismo actual no deja de ser heredero de estas relecturas. Por supuesto, estas personas del 19, muchos ellos, ya digo, vinculados con el anarquismo, con el ateísmo, pues tenían más bien una imagen simbólica, arquetípica de Satán, y aunque la mayor parte del satanismo a nivel internacional, y en España un poquito más, pues lo considere, ya digo, un arquetipo, a veces una personificación de algunos aspectos de nuestra psique, también hay un abanico muy amplio de creencias dentro del satanismo. Algunos lo pueden ver como una energía, otros como una entidad real e inteligente. Y bueno, nosotros en Satanistas de España lo que hacemos es abarcar todo ese abanico de creencias.
4: Si coneixeu algun enigma o misteri per descobrir, si us interessen els mètodes d'autoajuda, si desitgeu que donem a conèixer nous llocs màgics, temes, personatges o noves teràpies alternatives, feu-nos-ho saber. Escriviu-nos a misteris@darbo.org.
5: Esteu escoltant Misteris.
6: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
7: Déu-n'hi-do, la Unió Satanista Espanyola, no sé com es deia aquesta entitat, una cosa curiosa.
8: Sí, sí, de satànicos d'Espanya, no?
7: Sí, sí, sí. Fa una mica de respecte, això. Bé, doncs estàvem escoltant aquest Misteris amb Sebastià Darbó, de l'any 2021, i abans m'he oblidat de recordar una qüestió que estàvem escoltant a l'anterior tall, a l'entrevista que es feia El Barrio, a Radio Teletaxi, i és que es parla, cita la paraula Walkman. I ara m'ha vingut al cap que jo sé d'una persona que un dia em diu, passa'm els Walkmans. Dic, com els Walkmans? Serà el Walkman. Diu, no, els Walkmans. Saps què són els Walkmans? Els auriculars. És a dir, s'ha transformat allò de passa amb l'aparell on es posava la cinta de caset on tu podies escoltar música a passa amb els auriculars. O sigui, s'agafa el concepte de què és el que jo utilitzo per escoltar música, no l'aparell, sinó els auriculars que estan connectats a l'aparell, no? M'ha semblat curiós comentar això i també que surti doncs, aquesta paraula de nou que cada vegada està més desús, el Walkman, aquesta patent de Sony de principis dels anys 80, que no era més que una cinta, un reproductor de cinta de caset que al final va acabar amb el tamany de la cinta de caset, que era doncs, de butxaca, però que als seus inicis, déu-n'hi-do, era grandet, aquest aparell, amb unes piles més aviat grans.
8: Sony encara l'està fent servir, perquè té, és com un logo, com una marca registrada,
7: sí.
8: I l'està fent servir, jo ho dic per experiència, en els seus Walkmans de MP3. I, de fet, hi ha aquesta W de Walkman, amb aquell disseny peculiar, gravada en la part de darrere del reproductor, i quan l'engegues hi ha com una petita animació de la paraula Walkman. O sigui, encara ho utilitza, en aquest cas, doncs, amb això, amb els Walkmans de MP3, que aquesta també és una altra, que algú diu, encara hi ha Walkmans de MP3? I tant, sí, són. Hi ha alguns de cars.
7: Sí, sí.
8: Però sí, sí, són els Walkmans de MP3, amb sortida d'auriculars o de línia, i amb una sèrie de prestacions molt bones, que fins i tot poden reproduir fitxers FLAC, FLC, que recordem, com dic, que parlàvem de formats, no?, que són els fitxers que no tenen cap mena de compressió, i per tant la nitidesa d'àudio és total.
7: Sí, sí, doncs amb aquest apunt tecnològic a mig camí entre el passat i el futur ens acomiadem perquè queden uns minuts per acabar el programa d'avui que dedicarem a escoltar una altra part d'un reportatge que ja vam escoltar pel 25è aniversari de l'atemptat d'Hipercor a Barcelona que va fer Jordi Basté pel món a RAC1. Amb aquest tall marxem, abans però com sempre les nostres vies de contacte, Jordi.
8: Doncs sí, hemeroteca@radiosantcugat.com. Us ho repeteixo, és tot junt, hemeroteca@radiosantcugat.com, i també tenim un WhatsApp.
7: És el 689-10-74-83, 689-10-74-83. Esperem les vostres comunicacions. I fins aquí l'hemeroteca d'avui. Gràcies per escoltar-nos. Fins al proper programa. Que vagi molt bé.
8: Gràcies a tots. Que vagi molt bé.
9: En Jordi Moral és orfe amb només 7 anys. No té cap record de sons pares. Només la imatge de la mare, morta en una llitera que la televisió emet una vegada i una altra cop d'efemèride. L'atemptat fa que es torni un nen conflictiu. Tant que no conforma la seva personalitat fins als 14 anys. Fins llavors, de records pocs. I de dol, gens.
10: ¿Qué hacías cuando tenías uno o dos años? Yo no tengo infancia. Mis recuerdos desde los 0 hasta los 7 años es 0. No tengo recuerdos. Sí creo tener recuerdos, pero vamos a lo mismo con después sí que he ido a la psicóloga y he estado un tiempo yendo. ¿Son reales? ¿O realmente son invenciones mías para llenar el hueco? Porque tengo que llenarlo de alguna manera.
9: En Jordi no va rebre cap atenció psicològica fins als 18 anys, 11 després de l'atemptat. Ara que en té 32, se sent horriblement sol, terriblement sol. Només alguns amics el fan sentir còmplice de viure. La resta buido.
10: Tengo muy buenos amigos, tengo muy buenas amigas. Si no fuese por ellos, yo podría coger, decir, venga, tírate de un puente y acabamos de esto, porque no tengo nada más en la vida. No tengo absolutamente nada. Estoy yo más solo que la una. Y mis amistades. Y si no fuese por ellos, no estaría donde estoy ahora.
9: A les víctimes d'Hipercor no els parlis d'ETA. No pel que volen ser, sinó pel que els van fer. Van situar Barcelona al mapa de ciutats aterrides pels atemptats cruels. I aquest ho va ser. Molt. Massa.
11: Saps què passa? Que a les ciutats...
8: Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona.
11: Que tenen atemptats és perquè són ciutats importants. Saps què vull dir? La significació... Un atemptat no el vas a fer a... A segons quin petit poble, perquè no té cap mena de sentit. Perquè tingui ressò, els terroristes el que volen és ressò. I com més buiant i més coneguda sigui la ciutat i el lloc i l'esdeveniment, millor per ells.
9: El 5 de setembre de 1987, la policia desmantella el comando Barcelona, dos mesos i mig després de l'atemptat Hipercor.
12: S'arriba a través del contracte d'arrendament de l'apartament de Castelldefels, que estava fet pel Caride Simón en nom d'una persona que havia tingut ja determinats antecedents de col·laboració amb ETA, i una vegada localitzat l'apartament de Castelldefels, de l'Índia de Marina, fer un seguiment que va ser molt complicat a la que llavors estava ocupant l'apartament, que era la Josefa Hernaga. I la senyora és la que et porta al pis del carrer Mallorca, i llavors doncs, quan es detecta que han entrat els altres membres de l'escamot i que es pot fer la detenció amb el màxim èxit, es va fer.
9: Però faltava encara algun serrell per assegurar l'èxit de l'operació. Una dona policia.
13: Creo que tuvo una actuación muy destacada una chica policía. Creo que se había localizado con aproximación, no con certeza, dónde tenían el piso franco, el piso donde se refugiaban. Y entonces una chica policía fue llamando a puertas del bloque donde se había visto entrar, y llamó a la puerta como si fuera pues una chica de esas vendedoras a domicilio de productos de lo que fuera, de limpieza o de perfumería, ¿no? Y cuando llamó a la puerta de ellos y la abrieron, confirmó la identificación. Y cuando volvió, los identificó y dijo, son ellos, están ahí.
9: Però de qui va ser culpa? D'una negligència operativa?
14: La sentència del Tribunal Suprem és exemplar, la sentència de l'Audiència Nacional.
8: Antoni Batista, expert en l'atemptat d'Hipercor.
14: Sobre la qual el Tribunal Suprem basa la seva sentència, parla textualment de negligència operativa. A veure, l'Audiència Nacional no és sospitosa de ser favorable a ETA, sinó tot el contrari. Doncs, si l'Audiència Nacional parla de negligència operativa...
9: Però algú es penedeix d'alguna cosa?
15: Jo no m'arrepinto. Per què me vull arrepentir?
8: Iñaki Esnaola, membre de la Mesa Nacional d'Erri Batasunà.
15: Sí, és igual que me arrepinta o no me arrepinta, és lo mismo, yo ya lo he vivido. Yo cuando estuve de acuerdo con unas ideas las defendí, y cuando no estuve de acuerdo con las ideas las planteé, y si me mandaron a casa, me mandaron a casa.
16: Lo que no hacemos es eximir responsabilidades, ¿no?
8: Domingo Troitiño, membre del Comando Barcelona.
16: Porque nosotros reconocimos que cometimos un grave error en esta operación, que es el dejar la iniciativa del resultado final en manos de terceros. Ese es nuestro gran error.
9: Hipercor va ser un error de tots. D'ETA, que va començar a perdre l'idealisme que li quedava per acabar de convertir-se en una banda d'assassins, dels polítics que s'han quedat amb el dubte de si podrien haver fet alguna cosa més, i de part de la societat catalana, que els van pantar mesos abans amb gairebé 40.000 vots per Herri Batasunà. Un greu error. De tots, menys de les víctimes. Ells només en van cometre un. Ser a l'Hipercor aquell dia, aquella hora, aquell instant.
17: Un reportatge de Jordi Basté i Xavi Pérez, amb la producció de Montse Girona i Jordi Ramos, i la col·laboració de Dani Simón, Albert Segura i Esteve Giral. Realització Jordi Lluís.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció

0: s'adoptaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tenim poca aigua i una part la perdem pel mal estat de les canonades? Tenim la xarxa de distribució realment feta a un colador? Ja no parlem de fer-ne un bon ús, sinó directament de si l'estem deixant escapar. I ja hem vist que l'aigua, en molts casos, no serà abundant i, al contrari, serà molt costosa d'aconseguir. Avui, les fuites al centre de la mirada del Quatre Gotes. Ara moltes poblacions s'estan posant les piles i estan fent la feina. Nosaltres també baixarem al subsol en un capítol que sí, també mirarà en com fer un ús més eficient de l'aigua. I quin paper hi juga, per exemple, la innovació tecnològica? Digitalitzar? Per què? I amb la lupa posada en els consums, havíem deixat en marxa una conversa al voltant del sector turístic. Malgaste és el gran interrogant. No desfem encara les maletes perquè just ens havíem quedat, recordeu, a les portes, entrant a l'hotel i encara en diverses qüestions per tractar. En aquesta novena cita del programa, el nostre gran objectiu, no perdre ni una sola gota d'aigua.
3: Quatre gotes.
2: El sector de l'hostaleria i el turisme va estar en el punt de mira, va ser un dels focus de debat en la darrera sequera, especialment quan es discutien les restriccions a aplicar. Un turista gasta de mitjana un 60% més del que consumeix un habitant de Catalunya. Estem parlant de 265 litres per dia. El 2024, tot el sector del turisme va consumir 24,6 hectòmetres cúbics. Això equival aproximadament el 5% de tota l'aigua que consumeix Catalunya en un any. Per fer-nos una idea, per exemple, els viatgers que ens van visitar van gastar tant com totes les activitats econòmiques i els residents de la comarca del Maresme. La quantitat d'aigua que gasta un turista sí que és cert que ha baixat progressivament amb els anys, però, d'altra banda, la despesa hídrica del conjunt del sector també ha augmentat aquests darrers exercicis perquè estan arribant més visitants, 32 milions al 2024. En qualsevol cas, ni tots els turistes gasten el mateix, ni tampoc tots els allotjaments treballen amb la mateixa sensibilitat. I reconnectem amb la visita que estàvem fent a l'hotel Blaumar de Salou i amb la conversa amb la seva responsable de qualitat i també de medi ambient, la Núria Varela.
4: La piscina ja que també és un consum gran.
2: El vostre canvi comença, podríem dir, fa més anys, no us agafen aquest últim context de sequera, però entenc que potser sí que en el conjunt del sector, en cada un d'aquests episodis de sequera, és quan salten les alarmes, com en tota la societat, perquè l'accés a l'aigua comença a ser una amenaça. És llavors quan es pensa més en d'on treure, d'on estalviar aquesta aigua?
4: Sí, sí, crec que malauradament no, és, com tu dius, sona l'alarma quan hi ha una sequera, quan potser hauríem de treballar sempre en aquest recurs tan indispensable, i és per això que a mi em preocupava quan en aquesta última sequera es feien campanyes de sensibilització amb coses tan bàsiques, quan crec que són coses que haurien d'estar interioritzades des de fa 50 anys o 30 o 25. I per això crec que sí que malauradament passa que fins que no hi ha una alarma potser la gent no som conscients del perill que hi ha.
2: Clar, per un costat hi ha les actuacions que ha de fer l'empresa del sector hoteler per estalviar aigua i després hi ha els hàbits de la pròpia ciutadania, del viatger que arriba aquí a l'hotel. En qualsevol cas, quan parlem d'eficiència, per exemple, que ara que som a la piscina, a simple vista veiem una piscina més o menys normal, però, clar, parleu que us ofereix un estalvi d'aigua important. Com és aquesta piscina?
4: Doncs mira, aquesta piscina la vam reformar el 2009. Té la mateixa làmina d'aigua, és a dir, la mateixa superfície d'aigua pel client, per tant, i l'aforament de la piscina és el mateix que abans el 2009. I el 2009 el que vam fer va ser reduir la profunditat de la piscina a la meitat. Vam passar d'una piscina, la típica piscina que tenien tots els hotels i totes les comunitats, amb una profunditat de 2,70 o 2,50, l'hem reduït amb una profunditat

0: quantitat d'1,50. Per tant, a l'esbarjo és el mateix. També ens adonàvem que a la zona de 2,70 m no hi havia ningú i, per tant, dissenyant una piscina amb la meitat de profunditat hem reduït el consum d'aigua de metres cúbics disponibles en més del 60%.
1: Vosaltres destaqueu, especialment aquí a l'Hotel Blau Mar, el canvi en la manera de concebre la neteja de les habitacions.
0: Mira, nosaltres, de fet, el sistema de neteja ja el vam canviar el 2016, introduint el fregat pla, és a dir, amb una mopa humida, i des de l'any 2024 vam introduir una mesura molt més atrevida, que és el servei de neteja ecofriendly, que consisteix en que nosaltres no utilitzem aigua en la neteja diària de l'habitació, ni aigua ni productes químics, no, només durant els primers 3 dies. A partir del tercer dia, fem cada 3 dies neteja amb aigua. Amb això hem aconseguit també una reducció de més del 30% del consum en la neteja d'habitació.
1: Quedem-nos a l'habitació, perquè abans en parlàvem, les dutxes és on també cau molta d'aquesta aigua. I clar, això sí que té a veure en els hàbits del turista. Ens imaginem a nosaltres mateixos, quan anem de vacances, gastem més aigua perquè estem relaxats i tota aquella consciència que podem tenir a la llar, desconnectem i ens estem més estona a les dutxes. Però clar, després també pensem en el turista estranger que ve d'un altre context, segurament en molts casos més favorable en quant a pluja. Clar, com es treballen aquests hàbits perquè les dutxes realment siguin per una qüestió d'higiene?
0: Sí, nosaltres, bueno, com et deia, la sensibilització és primordial en quant al comportament de les persones o en aquest cas dels turistes o dels clients al nostre hotel. Per suposat, nosaltres tenim reductors de caudal i airejadors que, per tant, redueixen el consum per litro, per minut, potser entre 6 i 7 litros. Amb això hem aconseguit bastanta reducció, però cal després conscienciar el client. El 2014 nosaltres teníem, érem un hotel amb banyeres a tots els banys. Vam fer un estudi preguntant als clients que els semblaria que canviéssim banyeres per plats de dutxa i, bueno, no va haver-hi gaire reticència, així que, bueno, els clients ho demanaven, però finalment, bueno, vam fer la reforma i vam substituir, amb aquí vam reduir, per suposat, moltíssim el consum d'aigua. El que tu deies, no?, quan anem de vacances potser ens relaxem i fem coses que a casa no faríem, com banyar-nos cada dia, quan a casa potser et dutxes. Amb això ja vam fer una reducció important i bueno, el que hem de fer és ser conscients tots de que quan no canviïs el barret quan ets turista i quan ets persona, no?, ciutadà a casa teva, i ser conscients de que consumint més aigua pues, ens afecta a tots, a tot el planeta, i no només a casa teva.
1: Clar, el que es pot trobar a la ciutadania és que en una situació de sequera se'ls demani consumir 100 litres diaris d'aigua, en canvi un turista, sobretot en casos de luxe, estigui consumint 5 vegades més. Aquí hi ha una diferència, no?, que és la que genera tensions, i no sé si també és la que s'hauria d'acabar disminuint.
0: Segur. En el nostre cas, nosaltres a l'hotel, tenint en compte que no tenim bugaderia i això seria li donaria un resultat diferent. El nostre consum vam començar a mesurar el 2010, estàvem a prop de 200-220 litres per pernoctació i ara estem en un consum de 166 a l'any passat, 2024. Això s'ha produït gràcies a les inversions que nosaltres hem fet per a ser més eficients en quant a la disponibilitat de l'aigua, però també estic segura que per conscienciació de les persones, cada vegada som més conscients del que hi ha.
1: Doncs, Núria, gràcies per fer-nos aquest petit recorregut per l'hotel i us encoratgem també a seguir amb aquests passos cap a la sostenibilitat.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sortim realment refrescats de la piscina i amb ganes de més reflexions. En aquest capítol parlarem de fibra òptica i aigua. Quina relació poden guardar? Anirem fins a l'Ampolla, al Baix Ebre, per entendre la connexió. Però abans ha arribat l'hora de radiografiar les nostres instal·lacions, aquestes canonades, i anar a la recerca de les fuites, el gran tema. Ens hem de preocupar? Buscant aquesta major eficiència en la gestió de l'aigua, anem incorporant veus aquí al Quatre Gotes, i ara la pròxima també és experta. Parlem amb en Carles Conill, que és president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins i també president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Carles, benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Quan analitzem les infraestructures, totes aquelles que ens serveixen per dotar-nos d'aigua a casa nostra, quines són les seves debilitats? On les hauríem de situar?
2: Nosaltres, com a Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya, vam apuntar que aquesta sequera, que consideràvem que, degut al canvi climàtic, seria estructural, calia millorar eficiència, perquè en aquesta situació, quan està fent falta aigua, l'aigua que es perd, potser és el més preocupant, o sigui, dol més en aquests casos. Nosaltres vam abordar tres grans línies. Una, clarament, de les infraestructures, és les fuites o les conduccions d'aigua potable. Es podrien afegir, a part de les conduccions, doncs els mecanismes com vàlvules o dipòsits, etc. També en les escomeses. Però, per simplificar, parlaríem de lo que és la xarxa de transport i, sobretot, la de distribució d'aigua potable. Aquest seria un punt, però apuntàvem dos temes més. Un, l'ús de l'aigua a l'agricultura. Estem en un país on el 50% dels regadius no són eficients. I la tercera és l'eficiència de l'ús de l'aigua en l'indústria. Aquestes tres línies van ser per nosaltres les prioritàries. Si entrem en el primer dels ítems, el que és l'eficiència en l'ús urbà de l'aigua, considerem que la gent, la població, la ciutadania, doncs en termes globals ho estan fent força bé. És a dir, Catalunya té un consum de 120 litres per habitant dia, un consum domèstic de 120 litres habitant i dia, que és força exemplar en l'ús de l'aigua. Això vol dir que també considerem que aquí hi ha menys recorregut a fer, tot i que sempre en queda.
1: De fet, una de les qüestions podrien ser tots aquells usos en els quals encara hi destinem aigua potable quan no caldria que reunís aquestes condicions. Aquest seria un camí per recórrer?
2: Aquest és un camí a recórrer, Aquest és un camí a recórrer, i aquí vull significar, per exemple, la darrera ordenança de l'Ajuntament de Barcelona per l'ús d'aigües grises, Ús d'aigües grises vol dir que l'aigua que es fa servir per la banyera o la dutxa es pugui aprofitar per la cisterna o es pugui aprofitar per la neteja de zones comunes, de l'edifici, o per rec. Jo crec que mesures d'aquestes, l'aplicació d'una ordenança, que no és l'Ajuntament de Barcelona l'únic, sinó que molts altres ho han fet, és una bona mesura per ajudar-nos a tots a ser més eficients a casa amb l'ús de l'aigua. Però quan la sequera, vam donar-nos en compte que, si bé, com he dit, consumíem a un nivell força exemplar com a ciutadania, sí que les xarxes estaven, en termes globals, perdent de l'ordre del 20% de l'aigua. Ho vam sentir força durant amb les notícies i tal, que hi havia municipis que podien perdre un 40% d'aigua a la xarxa o més. És a dir, una quantitat molt notable. Vagi això no per criticar els ajuntaments, que normalment tenen prou feina, sinó perquè el conjunt d'administracions, i amb finançament públic i finançament privat, s'ha d'abordar el repte de tenir les conduccions i les instal·lacions d'aigua en bones condicions.
1: Fem un petit respir, de seguida tornem amb la conversa amb el Carles Conill, però aprofitarem que ens mencionava l'estat de les canonades per anar una miqueta més enllà. L'Agència Catalana de l'Aigua, en el context de l'anterior sequera, va voler estudiar l'estat de les fuites i hem volgut fer un petit resum de les conclusions que es van extreure analitzant pobles i ciutats.
3: Les auditories encarregades per l'ACA el 2022 van analitzar més d'un centenar de municipis catalans, l'equivalent al 77% dels abonats. En resum, van detectar que cada any es perd un 20% de l'aigua. En total, 98 hectòmetres cúbics. Aquí hi ha una petita part que són per culpa de robatoris, connexions il·legals o per problemes amb els comptadors. Però el gruix principal són pèrdues reals. Les fuites a Catalunya, doncs, suposen com a mínim 74 hectòmetres cúbics anuals. Per fer-nos una idea, és gairebé la meitat del pantà de Sau o com si es buidés cada any l'embassament de la Llosa del Cavall o el d'Oliana. Per culpa del mal estat de les canonades, la meitat dels pobles auditats perdien més del 20% de l'aigua. Els casos més complexos són els d'Amposta i Alcanar, on s'escapava un 60 i un 56% de l'aigua per fuites o usos no comptabilitzats. Segons els estudis, un 78% de les fuites dels municipis catalans són tècnicament habitables.
1: La renovació de les canonades és una feina de llarg recorregut perquè estem parlant de molts quilòmetres de canonades i també en moltes poblacions. Per tant, no serà una cosa immediata. Per això, aquí potser l'estratègia hauria de ser triple: renovació, manteniment i també aquella capacitat per conèixer en temps real com estan les infraestructures, com estan les canonades i, en definitiva, com s'estan deteriorant aquestes instal·lacions perquè no ens acabem trobant amb el mateix d'aquí a 30 anys.
2: Sí, i això últim que acabes de dir és important, eh? És a dir, que hi ha una sequera, hi ha un esforç i s'aboquen fons, subvencions de les administracions per ajudar a que això millori, però no s'ha d'oblidar i això s'ha d'anar mantenint, eh? És important no perdre la memòria. Quan hi ha sequeres es fan accions, hi ha una preocupació, i aquesta preocupació no l'hem d'abandonar. És a dir, s'ha de fer inversions en reposició, en manteniment i incrementar el que és els mecanismes de control de les fugues. És a dir, les xarxes ben gestionades estan el que s'anomena sectoritzades i, per tant, quan hi ha pèrdues, tu pots esbrinar més ràpidament a on s'està produint i, a més, tens mecanismes per aïllar els punts on hi ha les pèrdues i poder actuar i reparar-ho, resoldre-ho més ràpidament. És a dir, tot el que sigui digitalitzar els punts de control i els consums són mesures que es requereixen inversions, però que són necessàries per mantenir aquest bon estat de les xarxes i que no ens tornem a trobar el proper episodi greu de sequera, que amb el canvi climàtic pot aparèixer molt més aviat del que ens pensem, i que tot l'esforç fet en tenir les xarxes en condicions no es perdi.
1: Has tocat, perdona, un concepte que crec que és clau, que és la digitalització, però, clar, de quina manera ens pot ajudar, no? Ho dic perquè segurament a ulls de la ciutadania potser és més rendible o més fàcil d'explicar una renovació d'una canonada sencera. S'entén que allò ens ajudarà a perdre menys aigua, però, clar, com ens pot ajudar el fet d'incorporar tecnologia en aquesta xarxa de distribució? De quina manera és realment útil?
2: Bé, la tecnologia ens ha de permetre conèixer el que està passant. Això a la xarxa, a nivell de sobretot conèixer via digitalització els consums de cada un dels punts de les xarxes i inclús dels punts d'arribada de l'aigua als nostres edificis, a les nostres cases. Això permet optimitzar, perquè aquest coneixement és el que ens permetrà veure quan es desvia, i es desvia per rotures, per accidents, perquè una canonada ha envellit, etc. La digitalització de la xarxa és bàsica per poder conèixer i fer una gestió més acurada i més eficient de totes les instal·lacions.
1: I acabem amb una altra qüestió. No sé si aquesta té tant camí o no per recórrer. És la innovació tecnològica. De quina manera estan apareixent aquestes innovacions tecnològiques, aquestes solucions tècniques, a quin ritme s'estan plantejant d'acord amb les solucions de futur que ara tenim, no? No sé si d'aquí a unes dècades en sortiran altres tecnologies que faran que les actuals quedin completament desfasades.
2: Aquí jo seria força optimista. El sector de l'aigua aquí a Catalunya treballa bé, s'estan produint innovacions, hi ha inversions, hi ha diners per fer recerca, per fer desenvolupament, per fer innovació. Nosaltres considerem que s'hauria d'incrementar, hauríem d'arribar al 4% del volum econòmic del sector. Ara estaríem amb una xifra algo més baixa, però vull dir, la ruta està traçada. Hi ha molta gent interessada i preocupada i que treballa en aquesta direcció. Un cas en aquesta línia seria l'ús de l'aigua a l'indústria. L'indústria fa temps que, com que bueno, la majoria de les indústries pues, han de pagar tant per l'accés a l'aigua com per el sanejament de les seves aigües brutes, fa que ja de fa anys s'hagi anat incrementant la seva eficiència. També moltes indústries en aquesta mateixa recerca de l'eficiència estan incrementant la reutilització interna de les seves aigües de procés i a la vegada també o altres estan utilitzant aigua regenerada. Jo diria, afegiria un últim criteri per això que és clau, que és la petjada hídrica. Aquest concepte que ve a ser o ve a significar de conèixer quina és la quantitat d'aigua que necessitem o que fem servir per cada unitat produïda o per cada activitat econòmica ha de ser un element clau. I calcular aquesta petjada amb un càlcul estandarditzat i comparable, ens ha de permetre poder veure com tota aquesta eficiència que estem volent lograr cada vegada vagi millorant. Si no baixem l'esforç que s'ha fet durant aquest darrer episodi de sequera, això, tant al camp com a l'indústria com a les administracions, si es fan les inversions que havíem pensat que calia fer, podem anar a camí, i això jo crec que això seria el desig, de que un país com el nostre ha de ser un referent en l'ús de l'aigua, del bon ús de l'aigua. Jo crec que tenim l'oportunitat i crec que en molts llocs la voluntat de ser un país capdavanter en l'ús de l'aigua, com és Califòrnia o Singapur, etc. Jo crec que aquest hauria de ser un repte per tots.
1: Carles Cunill, president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, hem vist que tenim molta feina per fer, ens apuntem tots aquests deures i t'agraïm que hagis passat revisió amb nosaltres.
2: Molt bé, moltes gràcies.
4: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Pugem novament al cotxe i anem cap al Baix Ebre. Des d'on el Consorci d'Aigües de Tarragona gestiona la distribució a municipis i també a indústries. Nosaltres avui ho fem per abordar aquesta qüestió, la gestió de l'aigua, si pot ser o no més eficient. Ja ens trobem a l'estació d'aigua potable de l'Ampolla del Consorci d'Aigües de Tarragona per parlar amb el seu gerent, en Josep Xavier Pujol. Benvingut al programa.
5: Gràcies, bon dia.
1: Quan parlem d'eficiència en la gestió de l'aigua aquí al Consorci d'Aigües de Tarragona, a què ens referim exactament?
5: Bueno, eficiència n'hi pot haver de diversos tipus. Potser la principal, la que és més notòria i als efectes de la gent, la que entén més, és l'eficiència hidràulica de la instal·lació. Diguem-ho traduït d'una altra manera, el nivell de pèrdues. Eh? Un concepte que amb la sequera s'ha vist molt, molt augmentat perquè al final l'aigua que es perd per la instal·lació doncs, no fa cap profit a ningú. En el cas del Consorci tenim estudis acreditats de l'any 2023 amb una eficiència del 99,6. El 2024 està pendent de rebre'l, però estarà a l'ordre del 99,7, que són valors amb una eficiència molt alta, diguem que molt alta inclús de superar i de mantenir al llarg del temps. Això ens ho fa la Universitat Politècnica de Catalunya, una entitat externa i aliena a la nostra, per dir-ho manera, a la nostra fe de cada dia, i que amb les dades que li proporcionem de tots els cabalímetres, de tot el sistema de gestió que tenim, de control intern, des de la captació fins al lliurament als usuaris, doncs ens fa aquests balanços, i aquests balanços anuals doncs, són aquests números tan satisfactoris.
1: Clar, marge de maniobra en aquest sentit, en aquesta eficiència hidràulica, entenc que no n'hi ha molt més. Per tant, el repte de futur per al CAT deu ser mantenir la infraestructura per poder conservar aquesta bona nota.
5: Exacte, sí, sí. O sigui, tot i tenir aquest número, no ens podem adormir, no? Continuem fent inversió, renovant equips, renovant instal·lacions, renovant cabalímetres. Els cabalímetres s'han de renovar per la llei de metrologia cada 12 anys i llavors doncs, tenim un parc de control doncs, molt exhaustiu perquè al final són cabalímetres de facturació. La gent vol que se li facturi doncs, realment el que l'aigua se li dona. Llavors, no admetríem que hi hagués errors amb aquesta, o errors considerables amb aquesta mesura amb la qual es factura el consorci.
1: Un dels camins de futur per al consorci sí que és la digitalització, però clar, fins a quin punt o de quina manera aquesta digitalització es pot arribar a traduir en un estalvi efectiu d'aigua?
5: Bueno, la digitalització és un terme senzill però a la vegada complexa. No? La digitalització, en el nostre cas, té a veure amb un projecte de digitalització integral de totes les seqüències del CAT, des de captació, potabilització, distribució. I amb aquesta digitalització el que volem ser és més eficients en tot el tractament de les dades, dels processos de tractament propi, amb la qualitat de l'aigua i també, com no, amb l'estalvi d'aigua. També amb l'estalvi d'energia, amb l'energia, per exemple, han posat en aquest pla de digitalització dos parcs fotovoltaics de 4,5 megawatts, que això també ha d'ajudar pues, a l'eficiència pues, energètica, de manera que produïm energia verda amb una quantitat considerable, que pretenem que el 15% del consum de tot el consorci sigui procedent de plantes fotovoltaiques. També l'estalvi d'aigua, no? de les fuites. O sigui, pensa que un tant per cent, encara que sigui un 1% d'una quantitat de 75 hectòmetres cúbics que generem a l'any, o que subministrem a través de la xarxa nostra, doncs és una quantitat d'aigua molt elevada. O sigui, pretenem quantificar, i així el projecte ho fa, que siguin uns 150.000 metres cúbics anuals, que són molts, però comparat amb els 75 milions, doncs és un percentatge molt baix, que també siguin d'estalvi d'aigua que no tinguem registrada.
1: Dins del Consorci d'Aigües de Tarragona, una de les grans apostes els darrers anys ha estat l'auscultació en fibra òptica de la canonada principal, que és la que distribueix l'aigua des d'aquí fins al Camp de Tarragona. Quina informació us està oferint aquesta tecnologia?
5: Bueno, ens dona una informació en continu, permanent, 24 hores per 7, tots els dies de l'any, a través d'uns centres de control que hi ha en dos parts del món que ens fan aquesta supervisió i que ens reporten pues, com està la tuberia en cada moment, com evoluciona l'auscultació en continu de l'estat estructural de la tuberia pretensada, que és la tuberia que fins ara ens ha donat dos sustos, no?, de rotura. Pues ara, en aquests moments, està al 100% monitoritzada, a 85 quilòmetres, des de juliol del 23, que tenim ja aquest report continu de qualsevol cosa que passi. Automàticament tenim la incidència, pues, un rebord en un correu electrònic i que automàticament això va a una base de dades i podem anar a veure l'acumulació d'aquestes successives rotures d'espires que es produeixen amb la tubo fins a un punt en què pot ser ja oportú intervenir en aquella tuberia. El fet puntual d'una rotura d'una espira d'un tubo és un fet, doncs, diguem, comú i habitual dins de l'estructura de materials, no?, de com pot ser una tuberia. El fet de que es vagin acumulant pot arribar un moment en què sigui crític. I llavors, abans d'entrar en aquesta criticitat, doncs tenim ja un sistema de detecció, d'acumulació, que llavors ho planifiquem ja per una operació de manteniment habitual i programada. El que intentem evitar és que hi hagi qualsevol intervenció no programada que pugui provocar una interrupció, pues, a vegades que superés l'umbral de reserves pròpies en altres de subministrament. No? Fins ara, pues, en 40 i 30 hores ho hem solucionat, però això no vol dir que estem exempts de riscos. Hem reduït moltíssim el risc, l'hem reduït al mínim, perquè ara sabem què passa amb el tuberia. Abans no ho sabíem.
1: Aquest exemple, aquest sistema de fibra òptica, vista l'experiència del Consorci d'Aigües, creieu que podria arribar a ser útil també per als municipis, que es pugui aplicar en la distribució en baixa de l'aigua?
5: Bueno, és més difícil, perquè l'estructura, la topologia de la pròpia xarxa, és difícil que amb unes tuberies petites, molt mallades, molt sectoritzades, posar fibra òptica, en el cas nostre, que ha sigut una fibra òptica interior. Nosaltres, la fibra està dins del tubo, i és quan allí monitoritza molt millor una rotura acústica que la recull la fibra òptica. El fet de que també tinguem seccionaments cada 2 o 3 quilòmetres, doncs ha fet que això s'hagi de superar, no? La fibra, o sigui, la vàlvula ha de continuar tancant, seccionant, i la fibra s'ha tingut de desviar cap a fora i tornar a entrar després de la vàlvula. Això amb una xarxa en baixa és molt més difícil. Hi ha altres sistemes, potser menys eficients, però també existeixen per detectar fuites. O sigui, cada cosa té el seu, no? No és una solució universal que diguem, bueno, la fibra serveix per tot. La fibra serveix, doncs, per diàmetres grans i per estructures molt lineals i sistemes d'abastament, doncs, més complexes.
1: I el gran repte de futur del Consorci d'Aigües de Tarragona d'aquí a unes dècades, per exemple, a l'horitzó del 2050, quin seria?
5: Bueno, un repte és dotar-se de suficient resiliència com per anul·lar encara més la possibilitat de desabastament, no? Tenir altres recursos, s'està parlant de la desaladora del Foix, estem parlant d'altres de reutilització per part de les ajuntaments i indústries, que baixaria potser la pressió també de consum dels propis consorciats, una mica fer diversificar el risc, no? Els riscos hi són, i el risc el que s'ha de fer és minimitzar al màxim. Risc zero, com sabeu, ja no existeix, però hem de fer coses com perquè en qualsevol cas que tinguéssim una contaminació del riu, que tinguéssim una rotura de tuberia, que tinguéssim alguna cosa, doncs ser suficient resilients com perquè tinguéssim subministrament assegurat.
1: L'horitzó de futur, vist el creixement demogràfic i també econòmic del país, ens porta a pensar en un consorci d'aigües que haurà de moure més aigua, o bé estem parlant d'un canvi de mirada, potser amb la mateixa aigua cobrir més usos?
5: Home, jo et diria que molta més aigua no. Diguem que actualment el consorci subministra el 85% de la població. Hi ha molts municipis que amb aquesta sequera que han patit durant aquests 3 anys, doncs s'han vist una mica, amb poc auxili, no? Municipis molt propers inclús a la nostra xarxa, que el fet d'estar connectat o no connectat amb una xarxa amb alta, doncs hi ha una diferència de la nit al dia. És gent que ha tingut d'anar 2 anys seguits en cubes, amb una quantitat de cubes diàries impressionants, i que finalment, fins que s'han connectat, doncs no han pogut una mica respirar, en el sentit de que jo crec que hi haurà municipis que es connectaran, però el volumen que representarà aquests consums són molt minsos respecte a l'actual demanda que ja tenim del consorci. Falta molta inversió, molt costosa, tecnològicament també difícil, però no possible, ni molt menys. El que passa és que el consum és molt petit. Pensem, hi ha una iniciativa d'11 municipis a la zona de la Conca Barberà i el camp tarragonès, 11 municipis allí, que els 11 no arriba a 2.000 metres cúbics dia. Actualment nosaltres d'aquesta planta d'aquí en surten 250.000 al dia. Per tant, són intervencions d'una certa complexitat, però amb poca aigua. Llavors el creixement, sí, seguirà creixent, la regeneració per part de la indústria va a més també, però jo crec que l'horitzó d'aquests 75-80 hectòmetres cúbics anuals que portem en els últims 7-8 anys es anirà mantenint, creixent poc, però bueno, anar mantenint-se i un lleuger creixement vegetatiu, diguem-ho d'aquesta manera.
1: Josep Xavier Pujol, gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, gràcies per haver-nos acollit a les seves instal·lacions.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: Quatre gotes.
1: El desenvolupament tecnològic ens valdrà per fer front als reptes que presentarà el clima a Catalunya en les pròximes dècades? Tenim temps de reacció o la tendència ja és irreversible? En el següent capítol, les projeccions de futur. Saltarem fins a la pròxima o les pròximes sequeres per veure com seran. I hem deixat diversos interrogants pendents, com per exemple si ens hem d'anar familiaritzant amb el terme desertificació. En el proper capítol recollim les conclusions i mirem de totes totes al futur.
3: Quatre gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
8: Doncs no me la coles, senyora podcaster, que potser tu en saps més de jugar amb les paraules, però jo sé quan em volen manipular i quan no.
9: Estic lligada, no em puc moure. Com vols que aprofiti res? Sense el portàtil no avançarem, és game over per la teva filla, per tots dos.
8: Per tots tres. No t'oblidis d'en Pol. Però tens raó, necessitem l'ordinador.
9: I t'arriscaràs a sortir del cau?
8: No pateixis, no serà cap risc. Sé com moure'm sense que em vegin.
9: I em deixaràs aquí sola? Pensa que podria...
8: No podria res, Iris. No mouràs ni un dit. Encara que no ho vegis, Iris. Estàs monitoritzada. Clar que no ho pots veure. Així que o l'ordinador ens obre camí o s'acabaran les 48 hores. I ja saps què significa això, oi?

0: Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. 23, 24.
1: Iris, com havíem quedat? No estàs sent realment difícil, això, eh?
0: No.
1: Tu creus que jo vull fer-li mal al teu fill?
2: Mare, estic bé. Mentre tu et portis bé, jo estaré bé. Mare, m'escoltes?
0: Com puc saber que ets tu i no una gravació d'abans? 37, 39.
1: Me l'he endut amb mi. Si ell no és aquí per salvar-lo, tu tampoc faràs res per marxar.
0: Ets fora de veritat? Què veus, fill?
2: L'elefant de llums.
1: Ja està. Fins aquí les preguntes.
0: Moltes.
1: Deixa de fer-te mal. Et necessitem per continuar parlant amb la inspectora. La vida dels nostres fills és en joc. No trigarem.
0: Segundes. Segundes. Segundes.

0: 순천한 놈. 순천한 놈. 순무이단 놈. 순무이단 놈. 도시. 순천무이단 도시.
1: No sabia quan trigaria, així que vaig decidir comptar-ho, segon per segon, que van fer un total de 3.794 segons. 1.897 si ho dividia entre dos. Meitat d'anada i meitat de tornada. No eren només números. Marcaven un patró. La casa o refugi d'aquest desgraciat era a 31 minuts i 37 segons d'aquest fosc i humit soterrani. Em vaig tatuar la xifra al cervell. 1.897 segons. Era un marge curt, però potser era l'únic que mai més tindria.

0: Ai, Iris, ja s'ha fos el misteri que hi havia entre nosaltres? Semblem una parella caduca, que ni s'alegra de l'arribada de l'altra.
1: No sé qui podria alegrar-se de tenir-te a prop.
0: Ui, aquesta llengua de podcastera és verinosa.
1: Tens ordinador?
0: Vols que entri a Instagram, sí?
1: Busca un accés directe.
0: Accés directe. Sí, perfecte. Ja som dins.
1: Si vols que t'ajudi, m'hauràs de destapar els ulls.
0: Ni parlar-ne. No, jo t'ho vaig llegint tot i tu em guies.
1: Com vulguis. No perdem més temps. Entra a l'inbox.
0: Link què?
1: Busca una mena d'avió de paper. Una icona. Diria que és damunt del cor.
0: Sí, sí, ja l'he trobat. Fet. 300 missatges.
1: I n'hi ha algun sense llegir?
0: 6. Però són posteriors a que desaparegués.
1: Aleshores, ves als últims que va obrir. Mirarem de desfer què va fer.
0: Un tal Ferri 08, que jo no sé qui és, li proposa de quedar. Just el dia que va desaparèixer. Ha de significar alguna cosa.
1: No ens avancem. Pitja el seu nom i descriu-me les fotografies que té penjades al seu compte aquest Ferris.
0: Hi ha motos, moltes motos. No sembla que siguin seves, però... té pinta de fanàtic. També té algunes fotos de classe. Sí, són nois i noies asseguts en pupitres, fent cares rares, com seductores.
1: I quin comentari fa d'aquestes fotos?
0: En una d'elles també hi surt la Mònica. Aquest Ferri 08 és company de classe de la meva filla.
1: És un bon fil del que estirar. Li preguntarem a l'inspectora que li pregunti què van fer quan van quedar.
0: Sí, puc descobrir on viu i anar-hi jo directament i trencar-li la cara.
1: Aquí tots tenim ganes de justícia, però no ens podem precipitar. Digue'm què ha escrit aquest nano a les fotos.
0: A totes les de grup hi diu el mateix, els chats i les Stacys. Però ara que m'hi fixo, ell no hi és en cap de classe. Ell només les fa. Després n'hi ha algunes d'ell sol. És un tap de bassa. Mira, aquí surt amb dos col·legues amb ulleres, però quins friquis. Mira, aquí diu, som la resistència.
1: Serà una espècie de joc de rol?
0: No trigaria pas gaire a carregar-me jo aquesta resistència blandengue. Una bona hòstia, iau.
1: Potser va desaparèixer abans de quedar amb ell. I altres missatges d'aquell dia?
0: Ho busco. Mira, sí, una amiga li envia cors a una story. Anava tan guapa. I aquí hi ha un altre missatge estrany. Del mateix dia, d'un usuari que no sé si podré llegir. 42.D3CIB3L.
1: No sembla una persona, no.
0: No té foto de perfil. A veure què diu. No.
1: No què? Què hi diu?
0: És la convocatòria a una festa secreta.
1: Clar. Els tres són S. 42 decibel.
0: I per aquí envien la ubicació.
1: Joder, i on és?
0: El descampat del Pla de l'Alba. On han trobat el propietari del mòbil des d'on em va escriure. Mort.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: I avui al POU parlem d'una nova aliança científica que vol ajudar-nos a adaptar-nos millor als efectes del canvi climàtic. El Centre Tecnològic Eurecat i el CREAF, especialitzat en ecologia i recerca ambiental, han creat una unitat mixta de recerca i innovació per desenvolupar solucions basades en la natura i transferir-les a la societat i també a les empreses. Per parlar-ne avui comptem amb Carles Ibáñez, director del Centre en Resiliència Climàtic Coordinat per Eurecat. Primer de tot, Carles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Hola, gràcies a vosaltres.
0: El primer que volia preguntar-te, Carles, és què representa la creació d'aquesta nova unitat i per què és rellevant la seva creació?
1: Bueno, jo diria que és rellevant perquè estem com ajuntant sinergies d'un centre de recerca com és el CREAF en matèria de biodiversitat, canvi climàtic, canvi global, amb Eurecat, que és un institut tecnològic que fa recerca més aplicada i sobretot també transferència cap a la societat i les empreses. I d'alguna manera el que volem és que aquest coneixement més teòric, si voleu, generat per instituts de recerca com el CREAF, que són punters, no?, en aquest tema, pugui establir un diàleg permanent amb un centre tecnològic com el nostre i generar projectes pilot que puguin això portar més a prop de la societat i de les empreses algunes solucions basades en la natura, basades en la restauració del capital natural i una mica també dels serveis ecosistèmics que aquests sistemes naturals i seminaturals ens estan proporcionant.
0: Carles, quan parles de solucions basades en la natura, en què consisteixen exactament i com poden ajudar-nos a la societat, no?, a adaptar-nos al canvi climàtic?
1: Bueno, hi ha tot un variant de solucions basades en la natura que anirien des de... És un concepte relativament nou que abarcaria des de les solucions de restauració d'ecosistemes clàssiques, no?, dins de, jo què sé, reforestació, no?, d'una zona cremada o restauració d'un aiguamoll degradat, passant per sistemes més seminaturals i fins i tot sistemes urbans en els quals, per exemple, doncs, millorar el verd urbà, no?, o altres elements de natura que puguem incorporar al sistema urbà també ens ajudarà a adaptar-nos millor al canvi climàtic, ens afavorirà la recuperació de la biodiversitat i també altres serveis ecosistèmics molt importants com podria ser el benestar humà, no? Cada cop hi ha més estudis que demostren que un ambient urbà més atractiu des del punt de vista natural també genera més benestar i més equilibri psicològic, no? Aniríem una mica tot el gradient. Això també inclouria com millorar els models d'agricultura o agroforestals perquè siguin més sostenibles i perquè puguin produir béns i serveis més enllà del que seria estrictament el menjar, no? O sigui, relacionat amb el turisme de natura o altres valors afegits que, en definitiva, poden proporcionar als sistemes naturals i seminaturals.
0: Uh-huh. Carles, aterrant el tema aquí al nostre territori, uh-huh, a Catalunya, no sé si el país és un territori especialment vulnerable a aquest canvi climàtic i quins serien els reptes prioritaris a abordar amb aquesta nova unitat.
1: Bueno, Catalunya en el context mediterrani és, no?, un exemple clar de combinació d'impactes del canvi climàtic negatius en general i bastant... bastant problemàtics, per dir-ho així, no? De fet, hi ha estudis recents que estan indicant que un dels llocs que s'està escalfant més ràpid el clima és precisament a Catalunya, no? I més de 2 graus ja, no? Uh-huh. I, per tant, això implica, doncs, més onades de calor, que cada cop són més llargues i més intenses, de manera que ja no podem ni tan sols parlar d'onades, sinó que cada cop és més una situació, sí, més tèrmic, més continuat a l'estiu. El tema dels aiguats, que, bueno, són més freqüents i més intensos, tot el tema dels incendis que hem viscut, a la pujada del nivell del mar i els temporals marins. És a dir, tenim uns reptes molt importants que, depenent del territori de Catalunya, són una mica diferents, no? Llavors, també una mica el que volem és identificar quins són els elements crítics d'adaptació i de recuperació dels sistemes naturals a la regió metropolitana, o al Terres de l'Ebre o altres llocs que volem una mica prioritzar l'acció amb aquesta unitat mixta molt creada.
0: Mm-hmm. Carles, teniu ja identificats o teniu un primer anàlisi fet de quins serien aquests elements crítics que ara comentaves?
1: Bueno, en l'entorn metropolità, clarament el tema forestal i agroforestal, no? Recuperar aquest mosaic agroforestal en la mesura del possible, que per adaptar-lo a les noves condicions i també reduir el risc d'incendi, reduir el risc de dany a infraestructures, reduir també la demanda d'aigua dels sistemes naturals i seminaturals, en definitiva també tindre un paisatge de més qualitat i més adaptat a les condicions actuals de clima i de societat, per dir-ho així, creiem que és una prioritat. En altres entorns, com Terres de l'Ebre, per exemple, també tenim el problema aquest del mosaic agroforestal a la zona interior, però a la zona del Delta més aviat seria prioritat tot el tema relacionat amb temporals marins i pujada del nivell del mar, no?, com un dels impactes més destacats.
0: Mm-hmm. Carles, a l'inici explicàvem, no, que un dels objectius de la creació d'aquesta unitat mixta era desenvolupar aquestes solucions basades en la natura, però també aconseguir transferir-les a la societat i a les empreses. Situant-nos en aquesta segona part, com es fa arribar aquestes solucions a la societat? No sé quin papers doncs, poden tenir l'administració, ajuntaments, entitats locals. Una mica com s'aconsegueix que aquesta recerca arribi realment a peu del territori?
1: Aquí un element creiem molt important és el desplegament d'aquests espais de Living Lab, que també impliquen una metodologia de treball de codisseny d'aquestes solucions amb els sectors socials i econòmics i, per tant, dedicar uns recursos humans i econòmics a establir aquestes dinàmiques de reunions i de treball sistemàtic que permeten, per això, identificar més clarament els reptes i possibles solucions, també que la societat i les empreses puguin entendre millor quins beneficis poden aportar, en aquest cas, les solucions basades en la natura, i intentar això, engegar conjuntament projectes pilot que puguin fer aquesta demostració sobre el terreny, sigui en un entorn agrícola, en un entorn, jo que sé, d'un riu, no?, o d'una zona forestal, o d'una zona costanera, o fins i tot d'una zona urbana, no?, fer aquests projectes pilot demostratius que d'alguna manera mostrin els avantatges i la viabilitat d'aquestes solucions i, per tant, que després es puguin replicar en altres ajuntaments o en altres empreses, i en definitiva és aquesta capacitat demostrativa que entenem que podem generar.
0: Mm-hmm. Carles, diria clar que aquesta unitat ja té alguns projectes en marxa. Es parla del Blau Cat i el Bioresilmet, diria que ho he dit bé. Ens podria explicar què s'està fent amb aquests projectes i quin s'espera que sigui el seu impacte?
1: Mira, el Blau Cat és una mica l'avaluació del carboni blau a la costa catalana. Implica tota una estratègia d'agafar mostres i informació per saber quina quantitat de carboni tenim avui en dia amagatzemada a la costa. Això vol dir els aiguamolls, llacunes, deltes i també a la zona marina que creix els alguers, no?, la posidònia i altres espècies.
0: Uh-huh.
1: I a partir d'aquí identificar possibilitats de millorar la gestió d'aquests espais per augmentar la capacitat d'amagatzemar carboni i també identificar el potencial d'espais on se podria restaurar aquests aiguamolls i sistemes d'alguers, que no oblidem que venim d'un procés de pèrdua d'aquests espais molt gran, no?, de fins a un 70%, diria, dels aiguamolls que hem perdut, i per tant identificar espais per poder restaurar no només els aiguamolls, sinó els seus serveis ecosistèmics, com podria ser el del carboni, i també la biodiversitat, no? Això en el marc d'una estratègia europea, que és la llei de restauració de la natura, no?, que ara obligarà els estats membres a establir objectius de restauració d'ecosistemes més ambiciosos, entre els quals, evidentment, els costaners són uns dels crítics, perquè són sistemes molt, molt importants, no només per la natura i per els serveis ecosistèmics, sinó també per mantenir una activitat econòmica molt important que tenim a la vora del mar, no?
0: Uh-huh. I l'altre projecte que li comentava, Carles, el Bioresilmet,
1: sí,
0: en què consistiria?
1: És bàsicament un projecte demostratiu amb accions demostratives de millorar la resiliència climàtica en territoris mediterranis. Això vol dir dos territoris, un a Catalunya, que seria en aquest cas Delta de l'Ebre, i un altre a Andalusia, que seria l'altiplà d'Almeria, que és una zona més àrida, més subjecta a problemes de desertificació, i de pèrdua de, no només de biodiversitat, sinó també de fertilitat del sòl i de viabilitat dels cultius. No? I, per tant, una mica a veure amb això, projectes demostratius d'agricultura regenerativa, agricultura ecològica, com potenciar també el turisme de natura, com intentar establir sistemes de crèdits de carboni que puguen ajudar a finançar amb finançament privat l'agricultura que té capacitat de capturar aquest carboni al sòl, bueno, la restauració d'aiguamolls. Hi ha un conjunt d'accions que es complementen entre elles, que van una mica totes destinades a treure aquest major valor afegit del capital natural, no?, dels ecosistemes mediterranis, uh-huh, i poder adaptar-nos millor al canvi climàtic.
0: Uh-huh. I, Carles, ja per acabar, comentàvem també a l'inici que vostè dirigeix el Centre en Resiliència Climàtica. Voldria preguntar-li com es complementa aquesta nova unitat amb la feina que entenc que ja fan des d'aquest centre.
1: Bueno, és bàsicament una sinergia important perquè CREAF també forma part del Centre en Resiliència Climàtica i aquest acord bilateral el que ens permet també és treballar d'una forma més propera en impulsar el propi Centre en Resiliència Climàtica i, en definitiva, també alinear els objectius compartits bilateralment amb els que seria ja més col·lectivament amb aquestes 10 institucions.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir un miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls

0: Doncs cada dia més calb. Estic per regalar les pintes. Les vols?
1: Museu particular. Capítol 7. La pinta.
2: Ei, Àlex.
3: Ei, Anna. Què? Parlem de la pinta?
2: Vale.
1: Museu particular.
3: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
2: No sé, un parell, potser? Dues?
3: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i hi ha unes pues que són més gruixudes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls.
2: Ai,
3: les
2: no.
3: Llémenes.
2: No hauria dit mai llamanera, quina mania.
3: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor, d'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
2: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
3: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls, o tenim petits insectes, o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem al camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps. No? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
2: Què dius ara?
3: Exacte. En el cas d'Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net. Mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors,
2: no?
3: O barrets o de més, o evidentment raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs, anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs, aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs, tenint aquest cap una miqueta més sanejat. I això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península Ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, i te la llegeixo: que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
2: Ostres!
3: Perquè, al final, totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carell, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
2: Que ara el carell no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un muntó, però fa aquest efecte preciós. Bueno, ara molts plàstics fan l'efecte carell, perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carell, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
3: Bueno, no ho saps, potser si la compressis, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que a
2: través
3: d'un antiquari o de més podries arribar, no?, a tenir aquestes alguna pinta d'aquest material, que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes duradores, que al final era un objecte que anava passant, no?, que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no?, després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma, també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un sentit devocional, perquè moltes de les estàtues que hi havia en els temples portaven perruques fetes amb cabells naturals i de més. Aleshores, era una ofrena que se'ls feia a aquells déus.

0: per poder pentinar aquelles estàtues, no? Mm-hmm. I aleshores també en tenim de metalls preciosos. Inclús en el catolicisme, fins fa, no et diré quatre dies, però fins al segle XVII, el sacerdot, abans de iniciar, abans de pujar les escales de l'altar, era pentinat per un diaca. Hi havia pintes cerimonials, pintes litúrgiques a dins de les esglésies perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixement, no? De qualsevol, de l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels episodis que es narren a les escriptures o als evangelis, no? I és molt important.
1: Però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
0: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ, és a dir, no era tan
1: públic.
0: No era tan litúrgic de
1: com de preparació
0: públic, sinó no, de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda, a vestir-se,
1: a posar, doncs, porten
0: 40.000 capes, no? La casa o allò, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part, doncs, de
1: pentinar. Se'm fa molt tendre, no? Allò com de la mama que va pentinar el fillet.
0: Sí.
1: No sé si ara ho estic desacralitzant, perdó,
0: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acaba esdevenint un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament als... la població se'n va, intenta convèncer el seu rei, que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
1: Ai.
0: Que és la pinta de la Mare de Déu.
1: Oh!
0: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
1: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
0: Doncs és fantàstic perquè el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no? De la corona, no? De la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial, que es diu, que es conserva a la Catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi. O sigui, els té tots, vaja, perquè no hi ha constància que en tingués més de dos, no? Però tots aquests dos estan dins d'aquesta...
1: Els tenim localitzats.
0: D'aquesta col·lecció. Hi ha la nou del coll de Sant Pere.
1: Oh, quina mania!
0: És el que té, no?
1: Oh!
0: I
1: no puc entre les larves i això, ja moriré.
0: I també la samarreta del Nen Jesús.
1: Això m'agrada, també. Això és
0: està,
1: mono. Sí,
0: això està bé. No? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant n'hi ha moltes més, que, com dic, es conserva a la seu de València, a la catedral. Hi ha també, ressaca un reliquiari en forma de pinta, fet de plata sobredaurada, i amb pedres precioses, que data això de finals del segle XIV, i que conté cabells de la Mare de Déu. Com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta, també, doncs, perquè tingués una miqueta més aquest significat. No?
1: És que tu no saps el que duren els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
0: Sí, sí. Exacte. És, juntament amb les ungles,
1: exacte.
0: No? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament a vegades més que el nostre record, no?
1: Sí.
0: Vull dir... Però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta et planteja una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
1: Uf! Que fa que no patini algo?
0: Bueno, podria ser. Però no, amb una miqueta la solució seria que està inventat per la mateixa persona.
1: Mare meva.
0: No sé si ho coneixes, un tal senyor Charles Goodyear.
1: Ah, sí. Algun sou meu s'han portat, aquest senyor. Sí,
0: doncs
1: sí.
0: Efectivament és aquest fabricant de pneumàtics, sí. De cautxú, tan conegut arreu del món, americà. però que ell es va fer famós, no?, i es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser, el 1843, descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés d'altes temperatures i demés que fa que sigui, que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos. No?
1: Sí.
0: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada? El primer?
1: Una pinta. Què dius ara?
0: Va començar...
1: Clar, per evitar el fris.
0: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de carell, doncs si et cauen a terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant. Però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no?, de cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores, és com aquest ganxo que tenia. I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més. Uh-huh. Perquè juntament coincideix, quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no?, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic, i aleshores passa a ser, no?, un objecte 100% utilitari.
1: Clar.
0: Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no?, o de...
1: Bellíssim,
0: no?,
1: de
0: suport artístic i de més. No? I a partir d'aquí, doncs, podem arribar fins avui, no?, on tots acabem tenint aquestes pintes, i inclús, doncs, que poden arribar a valer fortunes, no?, com per exemple el 2023 es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury, que s'havia fet mai a la història.
1: Pinta.
0: És aquella en què, no?, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no?, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no?, de la cançó, sí, Barcelona, que evidentment ens la van fotre perquè, no?, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata, signada per la, no?, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
1: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic, m'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo sóc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta, quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: De la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo bellíssim i preciós. Sempre m'han interessat les pintes, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de mil materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has ben dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials. Me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: Has sentit quina bellesa?
1: Sí, tant, no puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó, el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, bueno, en alguns museus les graelles on es pengen els quadres, les reserves, se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No, per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta? No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Mm. Era una planxa de fusta, i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I, bueno,
1: molt ergonòmic, tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió «te vas a enterar de lo que vale?»
1: Un peine.
0: Un peine. Oh. Ve d'això. Perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura, política i identitat. Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem hegemònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per un amic cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell afro, es diu que els cabells afros són de tipus 4, i dintre del tipus 4 hi ha diferents patrons. Llavors hi ha A, B, C o D. En el meu cas tinc el patró A i B. La diferència entre aquests 4 patrons és el tant percent en el que s'encongeix el cabell una vegada està sec, en comparació de la seva llargada si estiressis un cabell. Llavors, en el meu cas, que tinc 2 patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que, amb sec, s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar amb sec, per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que faig servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no? De que es trenquen les puntes del cabell. Llavors, és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu. I llavors, quan el pentines, sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
3: Museu particular.
0: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets...
1: Molt finets, exacte.
0: Doncs
1: jo cada dia menys, eh?
0: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta, dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia l'expo, a dia d'avui encara la podeu trobar a originsoftheafrocom.co. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no? De partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al museu particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no? De dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
1: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar. No? De país de primer món, podríem dir, o mitges, sí. Sempre des del privilegi, no? Clar. Però no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
0: Exacte. A mi em va passar això, no? De dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la perruqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... Ara ja se'n parla més i fins i tot s'entreu a xarxes. Hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no? Sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre, però que resulta que no ho ets. I llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar, que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Per què m'ha semblat tan interessant que fossin per infants? Perquè segurament, no?, en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
1: sí,
0: fins,
1: exacte.
0: Exacte, fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes edats que comencem a crear identitats pròpies siguis conscient que la teva normalitat no té res a veure amb la normalitat del veí. Per tant, si tu i jo, que tenim nebots i nebodes, si t'interessa un parell de llibres interessants... El primer es diu Pelo Bueno, perquè això també ho vaig aprendre del meu amic cubà. Pelo Malo vol dir superafro. Pelo Bueno vol dir que més o menys menos
1: afro. Trampejar.
0: Que pots trampejar més, sí. Doncs el cabell... El llibre és un llibre il·lustrat que es diu Pelo Bueno, i bàsicament és una àvia que li explica a la seva neta històries familiars que, diguéssim, que es vinculen d'una manera o altra al cabell, i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no?, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño Edicions Corazón de Mango. I després un altre que també va semblar molt entranyable, que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record en 32 anys de vida d'un dia mon pare haver-me de pentinar, i la cara de mon pare era, o sigui, una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la filla succeeix tota una història de superherois i de... Sí, de ser qui tu vulguis ser a través del cabell, que em va agradar molt, i que al final el que es proposa, no?, és que cadascú estigui segur convençut de la identitat que té, amb els cabells que té, amb el color de pell que tingui, amb el color d'ulls que tingui, i em va semblar molt entranyable, i vaig pensar, fixa't, trobo que és un molt bon regal per les meves nebodes perquè no pensin que el seu cabellet llis i que es pot pentinar...
1: És hegemònic.
0: Exacte, amb una pinteta d'or és hegemònic. Algú que ja va dir això, perquè sempre ho diu tot, abans que ningú, perquè per això
1: el
0: és...
1: El Simpson.
0: Podria ser, però no. Et porto una altra persona que ja saps que amb mi té un gran poder d'influència i que és una visionària, tot i que estigui una mica de capa caiguda, és una gran visionària, Lady Gaga.

0: Born This Way 2011, de les millors coses que les teves orelles poden escoltar. Aquesta cançó, que no sé per què no s'ha reivindicat prou, Her, el que diu és que Lady Gaga, o sigui, jo... Ui, ha quedat com una, una assimilació.
1: Yeah, clar que sí. No, no, tu has de creure, t'has de creure.
0: No, és que anava llegint la lletra i ha quedat molt així, jo. El que diu la cançó és, jo vull ser qui soc, vull que m'estimis per qui soc, vull que m'estimis pel cabell que tinc, ja n'he tingut suficient, vull ser tan lliure com el cabell. Em sembla preciós la lletra de la cançó. En un punt parla de com es discuteix amb sa mare pel cabell, però al final el que ella diu és vull ser tan lliure com el meu cabell, perquè si la veieu Lady Gaga, el cabell s'hi ha fet de tot. Animeu-vos, feu-vos de tot el cabell i estimeu-lo per com el teniu.

0: He pillat vols per anar a Turquia. T'animes o què?
1: Museu particular. Guió i locució, Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació, Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Cada residu compta.
5: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a una nova edició de Cada Residu Compta. Avui ens acompanya la Marta Rubió. Què tal, com estàs?
6: Hola, com esteu?
5: Tècnica de comunicació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que ens ve a explicar, doncs, sovint aquí al Cada Residu Compta, aquests trucs, aquestes coses així, xules per fer amb residus o consells que ens poden anar bé, no?
6: Sí,
5: fàcils, fàcils, perquè ho hem de posar fàcil. Escolta'm, quin bon temps, eh? I ara, hora.
6: Oh, ja venia molt de gust, eh?
5: Per tant, balcons, terrasses,
6: sí, és que al mínim
5: jardins, però el balconet aquest que té cap la tauleta,
6: sí,
5: i la cadireta per fer el cafè és fantàstic.
6: Exactament.
5: I avui ens vens a explicar com posar a punt aquests espais, no? Sense complicacions i una mica més sostenibles, no? Potser.
6: Exactament.
5: Doncs vinga, som-hi.
6: El que explicarem avui, com hem dit, és fàcil, barat i farà que la vostra terrassa, balcó o el que tingueu sigui un lloc més agradable i alhora sostenible. Sense estrès, només idees pràctiques que podeu començar a aplicar ja.
5: Vinga, primer pas.
6: Primer pas. Comencem fent una mica d'ordre, que això sempre va bé.
5: Sí.
6: I comencem traient tot el que no fem servir o que està trencat.
5: De vegades el balcó és allà on vas posant els trastos,
6: sí,
5: oi?
6: Sí, sí, una mica.
5: I llavors te n'adones quan arriba el bon temps i vols posar la tauleta i dius
6: que no tens espai ni per seure.
5: Exacte. Sí. Per tant, com ho fem, Marta?
6: Doncs, si pensem en llançar coses, sobretot, no oblideu separar els residus i també així fem que no s'acumuli la brossa, com deien, i això, que cada cosa va al seu lloc i ara li trobarem tot un sentit. Però no llancem tampoc tot llançar per llançar.
5: Uh-huh.
6: Hi ha moltes coses que es poden personalitzar, reparar. Una cadira, per exemple, la pots tornar a pintar si no t'agradava el color, o un test trencat, es pot mirar de reconvertir d'alguna manera. Ara li posarem creativitat.
5: Fins i tot, jo he vist meravelles, allò que per les xarxes em surten,
6: sí,
5: vídeos d'aquests, que fins i tot diuen, que ho demanen a la intel·ligència artificial, no? Li diuen, el meu balcó és així,
6: és així,
5: transforma-me'l,
6: sí,
5: no? I escolta, veig meravelles amb caixes de fusta, amb palets d'aquests de la indústria,
6: sí,
5: com a estanteries, com a bases per plantes. És a dir, que imaginació al poder.
6: Sí, i tenim moltes publicacions que parlen sobre això. També podem fer servir eines, com bé tu has dit, com la IA. I així comencem a treure profit del que ja tenim i evitem generar residus innecessaris.
5: Molt bé, ja tenim l'espai net, ja tenim cada cosa al seu contenidor. Hem anat a la deixalleria per les coses
6: important
5: que no eren tan fàcils de llançar. Potser fins i tot ens ha servit perquè tinguem un descompte de taxa de residus, perquè ja saps que els visitors a la deixalleria, a molts municipis, sumen, eh? Molt bé, ara ve el moment de decorar-ho.
6: Exacte.
5: I aquell moment tan perillós d'anar de compres.
6: Clar, és que de vegades no cal anar de compres.
5: Ah.
6: Podem, això, pensar idees més creatives i evitar anar de compres compulsivament sense gastar moltíssim, que això és una cosa que normalment passa i no cal. Mirem el que tenim a casa, el que podem demanar, si no, jo què sé, a casa d'amics, familiars, alguna cosa que es volen desfer i nosaltres li podem trobar una utilitat i fins i tot això el que dèiem. Als nostres barris podem trobar palets per fer mil coses diferents que ara anirem dient una mica.
5: Un dia amb la Tere ho comentàvem aquí, que abans hi havia aquesta sensació d'agafar una cosa del contenidor, no? Escolta'm, es troben meravelles, eh? O fins i tot hi ha punts d'intercanvi on
6: també
5: pots trobar cadires que algú no vol. de vegades la gent es desfà de dues cadires.
6: També.
5: A xarxes també?
6: Sí. Jo he vist algun cop gent que es vol desfer de coses i llavors, en comptes de deixar-ho a fora, davant dels containers, que això fatal...
5: Fatal, haurien de trucar al telèfon.
6: Sí, avises i llavors algú potser s'interessa pel moble i... o aplicacions també.
5: Això, les aplicacions de segona mà, estupendo, però fins i tot si pensem en regalar, doncs també. Primer pensar en el nostre entorn, si algú pot necessitar.
6: Exacte.
5: I després és hora de si t'agrada fer manualitats, ja aquí la bomba, no?
6: Sí, això és un tema, el DIY que li diuen, que és do it yourself, tu fas tu mateix, no?
5: Uh-huh.
6: Pots fer testos reciclats, taules, sofàs, empalets, fins i tot he vist gent que feia... jardins verticals d'aquests amb els palets.
5: Carai.
6: I vas penjant les plantes.
5: I deuen haver molts tutorials, no?
6: Sí.
5: A internet.
6: Guirnaldes amb cordills. Coixins també et pots fer amb peces de roba que ja no fas servir. I bueno, mil coses.
5: Déu-n'hi-do. A mi em crida molt l'atenció, em falta el temps, però igual també és un problema d'aquesta societat, que no tenim el temps.
6: Hem de trobar temps per ser més creatives.
5: Hem de trobar temps perquè crear és aquell moment de també deixar anar una mica les idees i de deixar els problemes de banda, oi?
6: Mm-hmm.
5: I poder disfrutar també d'aquests moments. Per tant, estem donant doble vida, doble ús o triple, a objectes que ja n'havien tingut. Evitem llançar coses que es poden reaprofitar. I, a més, parlem d'aquesta economia circular que la Tere Zamora sempre ens explica aquí al programa, de no deixar morir els residus, que sempre siguin de nou recursos. Què més, Marta?
6: Sobretot això, que no cal que sigui perfecte tot el que fem, perquè de vegades busquem la perfecció i al final també és important donar-li personalitat, no? Que sigui còmode, que sigui acollidor al nostre espai i que també reflecteixi una mica les nostres vivències, el nostre estil i anem fent amb això.
5: Ara, Ric, perquè això de que no cal que sigui perfecte, s'ho diu a ella mateixa i m'ho diu a mi. Dues perfeccionistes aquí,
6: sí,
5: oi?
6: Per això ho dic, perquè hem d'intentar ser...
5: És un autoconvenciment.
6: Sí, intentar ser creatives amb el que tenim i tampoc buscar ser perfectes.
5: Molt bé. Quan ja tenim l'espai dissenyat, amb els elements que hem aportat, podem va posar en plantes, un petit hortet, i aquí és on entra la idea aquella del compost, que sempre
6: expliquem.
5: Sempre
6: hi és el compost, no?
5: Què fem amb el compost?
6: Bueno, ja sabem com funciona, però amb les restes de fruita, verdura, el marro del cafè també, podem convertir aquests residus en compost, i bueno, és un fertilitzant natural i fàcil de fer.
5: Doncs ja ho sabeu, aquí hem posat ordre al balcó, a la terrassa, al pati. Segur que hi ha molta gent enfrescada aquests dies en deixar l'espai perfecte, per aquest cafetó, per aquest moment de relax al vespre.
6: El teu llibre...
5: Exacte.
6: No?
5: Ai, anem cap allà?
6: Sí.
5: Vinga, anem cap al balconet. Gràcies, Marta. Fins la setmana vinent.
6: Adéu, que vagi bé.
4: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.
7: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a una obra de teatre. Es titula Una brillant imperfecció o mort d'un pianista, i la podeu veure fins a l'1 de febrer, us queden pocs dies, a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. Aquesta obra, que està dirigida per Vero Zendoya, és una mena d'assaig sobre la malaltia, la discapacitat i també el dret a escollir la vida que volem viure, tot plegat a partir d'un llibre que es diu Brilliant Imperfection i que està escrit per l'activista amb discapacitat i activista també queer, Eli Clare. Nosaltres en parlem amb Vero Zendoya. Vero, benvinguda a Valors a l'Alça, com estem?
8: Hola, gràcies per convidar-me.
7: A tu.
8: Bé, estem bé.
7: Gràcies per acceptar la invitació de Valors a l'Alça. D'entrada, deixa'm preguntar-te com t'ha inspirat el llibre d'Eli Clare per dur a terme, per donar forma a l'obra.
8: Bueno, jo quan el vaig llegir vaig pensar que era un assaig molt revolucionari que en quant a la manera de tractar la discapacitat, no? Em va patar el cap. Jo tenia bastanta experiència treballant amb això, però la veritat és que diu les coses molt d'una manera molt incisiva i molt, molt forta, però alhora amb molt d'humor. I, bueno, i parla d'això, de la necessitat d'acceptar les nostres imperfeccions i acceptar les dels altres, no? Com la discapacitat no és el problema, per les persones amb discapacitat, no, el problema en si no és la pròpia discapacitat, sinó com la societat els mira i els tracta. Que tenir síndrome de Down mentre tinguis salut pues, no és res dolent. Ells no ho veuen com una cosa dolenta, simplement són així i ja està. El problema és com els mirem, com els tractem, i això és el que hem volgut una mica reflexar a l'espectacle.
7: Mm-hmm. Un espectacle que, de fet, agafa el títol del llibre que comentàvem, no?
8: Sí.
7: Però que, en canvi, el subtítol va una mica més enllà. Recordem que el títol és Una brillant imperfecció, i entre parèntesi tenim una mena de segona part del títol que diu O mort d'un pianista. Què s'amaga darrere d'aquesta segona frase?
8: Bueno, la primera part de l'espectacle no és spoiler perquè comença així i moltes fotos ja es veu, si ho busqueu. És com tot un món ideal, oníric, rosa, cookie, de com a vegades des de la ignorància veiem el món de la discapacitat, no? Com són éssers especials, són molt monos, són molt bona gent, són molt innocents, no tenen sexe, vull dir, és com quasi sobrenaturals. He arribat a llegir la connexió entre el cel i la terra, són connectors entre el cel i la terra. I llavors, sempre, a qualsevol documental, els acompanya una música de piano d'aquestes motivadores, no? D'aquestes que només sentir-la una mica dos minuts ja tens ganes de plorar. El parli, del que es parli és igual, però aquella música ja és d'aquestes molt de llàgrima fàcil, no? I llavors ells, hi ha un monòleg de la Sònia Molins, que és una superactriu amb paràlisi cerebral, que ha fet tota la carrera i ara acaba d'acabar-la i està al Nacional, que diu, a veure, nosaltres deixem, no necessitem cap coixí sonor, no? Jo no vull ser la teva motivació de vida, no? I parla una mica d'aquesta manera de la pornografia motivacional, que és precisament convertir en objecte a una persona amb discapacitat per motivar-te per tirar endavant, no? I la Sònia així diu, bueno, per molt que em veieu aquí sentada en una cadira i pugueu pensar, vale, per molt futura que estigui la meva vida, sempre seria pitjor, podria ser la Sònia. Diu, no teniu ni idea i de la meva vida, no em coneixeu i no sabeu si jo sóc feliç o no, i jo no vull ser la vostra inspiració. Mm-hmm. I a partir d'aquí, pues, comença tot.
7: De fet, vosaltres amb l'obra busqueu una mica allunyar-vos, trencar amb aquesta visió paternalista, no?, si em permets, que ara comentaves, amb què el món veu a les persones amb discapacitat. A vegades la bona intenció pot arribar a fer mal o pot ser contraproduent?
8: Clar, totalment, però a més bastant de mal. O sigui, tu imagina't que cada dia reps aquests inputs, no? Ben intencionats, el que vulguis, però bastant mal. La Sònia sempre diu, per exemple, no em teniu per què dir coses, la gent no em té per què dir coses al carrer, de què passejant, perquè no estic passejant, vinc d'assajar o vinc de comprar, de fer la compra, o sigui, i llavors ja, però és que no sabem com apropar-nos. Vale, davant del dubte, no digueu res. A què no li diem res a una persona pel metro que no té discapacitat? Pues, és aquest intentar, no?, ser bons o ser amables amb una persona amb discapacitat. Jo crec que, en el fons, per sentir-nos millor nosaltres, no? I aquesta persona no sabent en quina moguda està ficat o en què està pensant en aquell moment, i llavors no necessita... Clar, la Sònia té 33 anys i a vegades al metro diu que li ha passat dos vegades o tres que li han acariciat el cabell.
7: Ai.
8: Però en quin moment, saps? Ens permetem. Com... I jo crec que en el fons, sota aquesta bona intenció, que... Bueno... No vull criticar-la molt perquè al final és ignorància. Hi ha molta... Ens creiem superiors a ells, saps? A dir, és que clar, jo sóc millor perquè camino. Estàs segur? Saps? O jo sóc millor perquè parlo superbé o perquè... No té... Bueno, per mi almenys no és aquest el valor d'una persona, no? No és si camina, si parla bé, si entén les coses a la primera. Si... Jo crec que el valor està en un altre lloc. Sí, bueno.
7: De fet, Vero, abans ens comentaves que d'alguna manera aquest espectacle refusa la perfecció, no? Que és una qualitat que des de fa temps sembla que busquem aferrissadament en el nostre dia a dia, hem de ser perfectes, hem de tenir una vida perfecta, no? És com la pedra filosofal de la nostra cultura.
8: Sí.
7: Però com d'importants són les imperfeccions a la nostra vida i a nosaltres mateixes?
8: Bueno, l'Elie Kler, en el seu assaig, parla de la imperfecció com, bueno, un valor en alça, precisament, no? És com... el teatre, justament, és guai perquè les particularitats de cadascú li posen al foco, no? I, de repent, tu, igual al col·le t'havies cregut molt alta i molt prima, com un sacall, i, de repent, quan li poses el foco i tal, allò ho valores i ho converteixes en algú supervaluós, no? Llavors, les imperfeccions són simplement les coses que ens fan ser com són i diferents, i això és superimportant de valorar. Clar, el que passa que amb les xarxes socials i tot això, pues, és un gran problema, però en el moment que assimiles aquest discurs, que a mi creant, per exemple, coreografiant, no? En el moment que assimiles que un unísono, quan no és perfecte, no passa res perquè és diferent i tal, llavors comencen a gaudir molt més de les coses, i això és molt xulo, no? I va totalment en contra d'aquesta societat que ens vol a tots iguals, no? I l'Elie Kler parla de la cura, però ja no de la cura d'una malaltia, perquè ells no es consideren malalts, es consideren diferents. Hi ha gent malalta, però que té discapacitat o no. I llavors la cura és com, per exemple, les cremes blanquejants o les dietes adelgazantes, o sigui, o les cremes que allisen el cabell. Tot el que ens vol fer ficar-nos dintre d'un motlle, no? Que està, no sé qui va decidir que era així, però que d'alguna manera s'ha decidit i hem de passar tots pel tubo. I això, aquest espectacle, és una festa de dir, el dia que acceptes que tu no ets part d'aquest tubo i que som tots diferents i que les teves imperfeccions i els teus fallos molen, o algú li poden molar, pues comences a disfrutar, jo crec.
7: És un molt bon missatge amb el que esperem que surtin del teatre aquelles persones que us vinguin a veure. Vero, vaig acabant i m'agradaria demanar-te per la dansa, pel poder de la dansa i per com ajudar a expressar-nos o a expressar aquestes imperfeccions.
8: Sí, bueno, jo en aquest espectacle ho he comprovat, o sigui, sempre he sigut de dansa i jo l'he defensat a mort, eh? Però és veritat que amb la paraula m'agradava molt també perquè sempre deies que la paraula és molt més ràpida d'arribar, de fer arribar, no? El teatre, el text, el que sigui. Però amb aquest espectacle que precisament jo tenia com tants temes oberts i tantes coses que dir perquè em toca molt de prop i perquè... I estava molt, molt capficada de com dir-ho. De repente amb l'Isra Solà, que és el director de La Calòrica, que és qui fa de dramaturg des de fa 4 espectacles o així, vam descobrir que la dansa, que menys paraula, que la dansa estava dient tot el que nosaltres volíem dir d'una manera molt més directa que la paraula aquest cop, no? Perquè al final arribes a un punt que ja són paraules tan manides, no? Que la dansa agafava el relleu i ha sigut superbonic perquè per mi ha sigut una mica un retrobament amb la dansa després de tants anys en el que he provat 1000 disciplines i la dansa sempre estava allà, però bueno, la tenia com un secundona, no? I ara dic, no, és que quin orgull ser ballarina i dedicar aquesta, la vida a això, no?
7: Doncs si voleu comprovar tot això, fins l'1 de febrer teniu temps de veure Una brillant imperfecció o mort d'un pianista a la sala de tallers del TNC, del Teatre Nacional de Catalunya, una obra dirigida per Vero Cendoia, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Vero, moltíssimes gràcies i que acabi d'anar bé.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres i res, ens veiem aviat, espero.
7: I visca les imperfeccions. Una abraçada.
8: Ai, sí, visca. Gràcies, guapa. Adéu.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: És que...
1: Tot i que sovint al cinema veiem explosions i sorolls espectaculars a l'espai, la realitat és molt diferent. A l'espai no hi ha so. Això és perquè el so necessita un medi per propagar-se, com l'aire, l'aigua o un sòlid. I a l'espai exterior, pràcticament buit, les ones sonores no tenen partícules per transmetre's. Tanmateix, això no vol dir que l'espai sigui completament mut. Els científics han descobert que certes ones electromagnètiques i vibracions de partícules carregades poden ser transformades en so mitjançant instruments especials. Gràcies a això, podem escoltar planetes, estrelles o fins i tot forats negres en forma de sons digitalitzats. Per exemple, la NASA ha publicat en registraments del so del vent de Mart, captat pel rover Perseverance, i també vibracions provinents de galàxies llunyanes convertides en freqüències audibles per a l'ésser humà. Aquests sons artificials ens permeten comprendre millor com funcionen els camps magnètics i les radiacions còsmiques. En certa manera, podem dir que l'univers té música, però és una música que només podem percebre gràcies a la ciència i la tecnologia.
2: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada

0: Can Calopa, hola Lluc, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I amb el Marc de la Tartín.
2: Hola, què tal?
0: Hola, què tal? I bueno, farem, com sempre, parlarem una mica de vins i de gastronomia. I començarem amb Lluc de Can Calopa per saber una mica la història del projecte, de la masia, bueno, i de l'olivera, evidentment. Si ens pots explicar una mica de què tracta i quan fa que existeix.
1: Molt bé, doncs, per explicar aquesta història, encara que sigui breument, cal situar dos moments ben diferents. El primer és la creació de l'olivera. L'olivera és un projecte que neix l'any 1974, per tant, l'any passat hem celebrat 50 anys, i és un projecte que neix a Vallbona de les Monges, com una idea de crear una comunitat de vida que integri persones amb capacitats diverses, sobretot també incorporant persones amb discapacitat intel·lectual o alguna dificultat de salut mental. I això acaba, després de diferents proves, acaba desembocant en l'elaboració de vi primer i d'oli després, de manera que l'Olivera Déu és una cooperativa de treball associat. La segona part d'aquesta història, que té a veure amb Can Calopa, és quan l'any 2010 la cooperativa L'Olivera es fa càrrec de l'activitat que es fa a la masia Can Calopa, una masia que està aquí al Parc de Collserola, que de fet és terme municipal de Barcelona, per bé que és limítrofa tant amb Molins de Rei com amb Sant Cugat. I, de fet, en aquesta masia ja des de l'any 2001 s'hi feia una activitat vitivinícola promoguda pel propi Ajuntament de Barcelona, i és en aquell moment que es decideix sumar-hi aquesta vocació social en el projecte, i és en el moment en què l'olivera es fa càrrec de la gestió d'aquesta finca, de tota la producció vitivinícola, que després tindrem oportunitat de parlar-ne, i d'alguna manera es crea aquesta olivera actual que nosaltres ens referim sempre amb aquest eslògan, diguéssim, d'un projecte i dos paisatges. Un paisatge rural, evidentment, que és el de Vallbona, un paisatge secà, i el paisatge periurbà de Collserola, del Parc Natural, i absolutament envoltat, diguéssim, de l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Sí, perquè són quasi les vinyes de Barcelona, no?
1: De fet, són les úniques vinyes dins el terme municipal de Barcelona. Això sempre aixeca alguna polèmica o alguna ampolla, perquè no és l'única activitat vitivinícola que hi ha al voltant de Barcelona. De fet, des de Can Calopa, per exemple, gestionem també les vinyes de Can Gambús al Parc Agrari de Sabadell, però és les dues hectàrees i mitja de Can Calopa són les dues úniques hectàrees i mitja d'elaboració de raïm i després de vi dins del terme municipal de Barcelona.
0: I la masia de quin any és? És del segle...
1: Les masies tenen un origen incert, de manera que ens hem de referir la primera vegada que se la cita en alguna documentació, i per tant és com a mínim del segle XVII.
0: Uh-huh. Carai, sí, és un espai únic i màgic, la veritat. És un espai realment preciós.
1: De fet, al Parc de Collserola hi ha moltes masies contemporànies de Can Calopa, però més enllà de l'activitat vitivinícola que després comentarem, aquesta és una de les funcions que nosaltres fem també com un espai que és obert a la ciutadania, i per tant aquesta divulgació del patrimoni natural, del patrimoni rural al voltant de la serra de Collserola, que moltes vegades l'entenem senzillament com un parc de lleure i esbarjo pels metropolitans, aquest és un element que també des de Can Calopa cuidem molt, que és donar a conèixer no només el passat, sinó també la projecció al futur que aquests espais agrícoles periurbans tenen. No?
0: Uh-huh. I el projecte social, ens pots explicar una mica més en què consisteix?
1: Sí, l'olivera, com t'he dit abans, va ser un projecte social abans que un projecte vitivinícola. No? En el cas de Can Calopa no és així, perquè de fet el projecte vitivinícola ja existia, però la idea precisament va ser que aquesta activitat fos també una oportunitat per generar itineraris d'integració social i de desenvolupament laboral de persones amb diferents discapacitats. No? Uh-huh. Originalment, l'espai d'expertesa i de coneixement particular que tenia l'Olivera era, com us he dit, sobretot centrat en persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental. Uh-huh. I amb els anys, en el cas de Can Calopa, hem anat diversificant aquests perfils i diversificant les maneres d'atendre aquestes persones. Uh-huh. En l'any 2010, una de les coses que es va fer va ser crear ex novo, és a dir, es va crear un edifici que està exempt de la masia, però dins la mateixa finca, que és una llar residència, però amb els anys això ho hem complementat també amb activitat d'atenció a la

0: llar, és a dir, persones que tenen un grau d'autonomia que els permet viure en llars dins de l'espai urbà, ja sigui a Molins o a Barcelona. I d'altra banda, des del punt de vista d'itineraris professionals, a més de l'activitat pròpiament agrícola, que centrem sobretot a través del Centre Especial de Treball, es va crear la Vinoteca i l'empresa d'inserció, que permet també, per tant, generar oportunitats professionals diferents en l'àmbit dels serveis.
1: I quines tasques tenen allà a Can Calopa? Va, o sigui, entenc que la vinya, embotellar... Bueno.
0: Sí, nosaltres a dia d'avui atenem una vintena llarga de persones. I com et deia, d'una manera bastant personalitzada i particular, perquè actualment hi ha perfils diversos. Hi ha persones que estan en risc d'exclusió, hi ha persones que, com dèiem, tenen algun tipus de discapacitat reconeguda i aleshores poden formar part del Centre Especial de Treball, però bàsicament les funcions són tres. Ve a treballar a la vinya o a les oliveres. Després, si hi ha temps, també us explicaré, perquè és un dels àmbits, jo crec que de creixement de l'activitat que tindrem, no només dins el recinte de Can Calopa, sinó en general en el parc de Collserola. Aquesta és una activitat. Hi ha altres persones que fan una activitat administrativa, és a dir, que participen de l'activitat de gestió que la pròpia Olivera i Can Calopa té. I després tota l'activitat enoturística. Si voleu visitar Can Calopa, hi ha un espai obert a la ciutadania, que és el punt de tast, que és la Vinoteca, i per tant algunes persones estan allà o bé treballant en l'obrador o bé treballant a la sala per atendre els nostres visitants.
1: I més o menys quants anys es queden? Hi ha un límit de temps o suposo que depèn de cada persona?
0: Sí, aquí, com et deia, hem diversificat els instruments que tenim i que responen, diguéssim, al marc legal que tenim. Els centres especials de treball són centres en els quals hi poden participar persones que tenen algun tipus de discapacitat reconeguda, i per tant aquí no hi ha una limitació temporal. Hi ha persones que treballen a la vinya de Can Calopa o en els projectes de recuperació d'oliveres i que tenen d'alguna manera una dilatada trajectòria prèvia i sense horitzó d'acabar, és a dir, és una feina estable. En canvi, l'empresa d'inserció sí que és un instrument pensat per acabar inserint persones en el món professional o el món laboral ordinari. I aquí sí que hi ha un límit, que és de 3 anys, i no té per què complir-se, diguéssim. De fet, la vocació és que, com abans, aquestes persones estiguin preparades per incorporar-se al món laboral ordinari, doncs millor, però també és cert que són persones que necessiten uns processos d'aprenentatge en el món laboral que sovint fa que aquests 3 anys, doncs, si no s'esgoten, s'hi apropi. Però sí que hi ha clarament un límit. En el cas que alguna d'aquestes persones tingui una discapacitat reconeguda, podria també entrar en el Centre Especial de Treball, però que, com us explicava, són activitats diferents. Una és una activitat clarament agrària i l'altra és en el món dels serveis. Normalment el que busquem sempre és inserció a empreses ordinàries, i afortunadament hi ha moltes iniciatives que, tot i dir-se ordinàries i ser administrativament ordinàries, tenen aquesta sensibilitat, aquesta vocació de poder incorporar perfils que vinguin d'una experiència com la nostra. No?
1: I quines edats tenen? Hi ha una edat mínima, imagino 18 anys, o no, o poden ser més joves també?
0: Sí, en línia general, sobretot a l'empresa d'inserció, són persones de perfil jove, menors de 35 anys, i que s'incorporen, per tant, amb una vocació de llarga projecció en l'àmbit laboral. En el cas del Centre Especial de Treball és diferent, com us deia, tenim persones d'edat més avançada.
1: Molt bé, doncs molt interessant. I llavors, de vins, quines varietats teniu allà? Quins vins teniu? Suposo que feu, per exemple, crec que, no sé si feu algun tipus de cava o algun vi especial comós o són tots vins tranquils? Jo crec que són tots vins tranquils, no?
0: Clar, aquí un cop més em remeto al que us he dit abans, un projecte de dos paisatges, i per tant el projecte vitivinícola, i des del punt de vista de producció i d'elaboració dels vins, és el projecte de l'olivera, i dins de l'olivera, evidentment, les diferents finques productives doncs donen lloc a vins diferents. Per tant, l'olivera té una àmplia gamma de vins, sobretot, i és molt reconeguda des d'una perspectiva històrica, per l'elaboració de vins blancs, però també elaborem escumosos i elaborem vins negres també. El cas concret de Can Calopa, no tenim escumosos, però tenim vins blancs i vins negres. És interessant explicar que La finca original, quan es va plantar les primeres vinyes a Can Calopa, el projecte estava molt basat en tenir una gran diversitat de varietats mediterrànies de vi. I aquest va ser un projecte i és el que va donar lloc a les primeres anyades del vi de Barcelona, però fruit de diferents circumstàncies, algunes estrictament productives i altres de caire més estratègic i de relat, hem passat els darrers anys per un canvi de replantació cap a vinyes autòctones. És a dir, les vinyes, les varietats mediterrànies no autòctones, que moltes d'elles, a més tenen un problema d'arrelament o de producció, han estat gradualment substituïdes i estem apostant ara per varietats autòctones. Mm. En el cas de blanc xarel·lo, en el cas de negre garnatxes, mm-hmm. I aquestes són les varietats que donen lloc als vins de Can Calopa, que són els vinyes de Barcelona, tant blanc com negre, com el negre de Can Calopa, que és un vi de mínima intervenció que també elaborem.
1: Mm-hmm. O sigui, bàsicament garnatxa i xarel·lo, llavors.
0: Efectivament. Mm-hmm. I el vi i el natural, actualment, el fem amb una varietat sangiovese, que és la varietat toscana, amb el cas Falchianti, que és l'única supervivent d'aquelles primeres vinyes que es van plantar. És una vinya que va arrelar bé, que funciona bé i que encara la tenim. Per tant, la paradoxa és que el vi de mínima intervenció, que l'associaríem a quilòmetre zero, és de quilòmetre zero, però de fet és fet amb l'única varietat que no és autòctona. Però, com sabeu, la vinya és una cosa que va uns tempos, diguéssim, que són els tempos naturals, i per tant doncs encara estem en aquest procés i la vinya sangiovese encara la mantenim.
1: Ah, interessant. I vi dolç, feu algun?
0: L'olivera té dos vins que es diuen Resim, uh-huh. elaborats amb dues tècniques diferents, però que no són fets amb raïm de Can Calopa, sinó que són fets amb raïm de finques de Vallbona.
1: Uh-huh. I de hectàrees a Can Calopa, precisament, quantes hectàrees hi ha de vinya?
0: Sí. La finca de Can Calopa és una mica més gran, però la part que està plantada en vinya són unes 2,5 hectàrees aproximadament. Uh-huh. I després també elaborem des de Can Calopa, ja que estem a Sant Cugat, al Vallès, elaborem els vins que provenen de Can Gambús a la finca del Parc Agrari de Sabadell i que van sota la marca de Arraona, Arraona Blanc i Arraona Negra, que en el cas de negre és amb garnatxa i merlot, uh-huh. i en el cas del blanc és amb xarel·lo i chardonnay.
1: Molt bé. Val, i quins altres projectes agrícoles teniu? Perquè crec que esteu recuperant varietats també autòctones d'altres cultius,
0: sí.
1: I tal.
0: Aquí hi ha un projecte molt important que jo crec que agafarà un pes encara més gran en els propers anys. És un projecte que estem desenvolupant conjuntament amb la Fundació Catalunya La Pedrera i que és de recuperació de cultius dins el perímetre del Parc Natural de Collserola. I eventualment, potser doncs, en àrees perimetrals, però sempre amb aquesta idea d'àmbit periurbà. És un projecte que, evidentment, té una dimensió productiva, però que té molts altres impactes en termes de gestió del territori, de prevenció de riscos forestals. I, per tant, la producció d'oli, perquè molt majoritàriament aquests cultius són d'olivera, serà un element que creixerà molt en l'activitat en els propers anys. No? Uh-huh. Aquí també, un cop més, varietats autòctones. Alguns d'aquests conreus estan cultivats amb arbequina, però altres estan cultivats amb becaruda, que és, diguem-ne, l'espècie autòctona més comuna d'aquesta zona, no només de Collserola, també el Vallès, etc. No? I després tenim altres activitats que no són pròpiament productives, són més experimentals o que poden tenir un caràcter divulgatiu, de col·laboració, per exemple, amb l'associació Collserola Pagès, estem recuperant el tomàquet mandó, però aquestes són activitats no comercials, diguem-ho així, és a dir, és una producció molt petita i que fem servir per ús intern de la vinoteca, de la residència, i per tant tot el tema d'horta hi és, però amb una presència molt, molt minoritària.
1: I bestiar hi ha algun...
0: Tenim un petit ramat d'ovelles, de 12 ovelles tranquil·líssimes, que ens ajuden a fer gestió també de la pròpia finca, és a dir, pasturant els cultius. No ho he mencionat, però l'olivera s'adscriu a tots els principis, diguéssim, d'agricultura ecològica, de quilòmetre zero, de producció local i de qualitat, etc. I una de les iniciatives és aquestes ovelles, que ni en fem llana ni en fem formatge, però que sí que tenen aquesta funció de gestió de la finca, de gestió dels cultius.
1: Clar, deuen netejar, no?
0: I, efectivament.
1: Sí, sí, deixar. Sí, sí, està molt bé. I qui els cuida? Hi ha algun pastor o vosaltres mateixos?
0: Hi ha una persona a la finca, actualment en Joan, que entre les seves funcions diverses, perquè ell, de fet, no forma part de l'equip agrari com a tal, de fet, està més vinculat a tota l'activitat que tenim relacionada amb divulgació, sensibilització, però que, per les seves habilitats, es dedica també a la pastura i a la cura del ramat d'ovelles.
1: I no us plantegeu, potser, en un futur fer formatge? O ja és...
0: Com... Mira, entre la llista de reptes i projectes que tenim pel futur immediat, jo diré mig termini, que són molts, no hi ha el de fer formatges de dia d'avui. Això no ho contemplem. De fet, pensem més, i això també té a veure amb l'àmbit que tenim de degustació. Nosaltres, aquest àmbit que he dit obert a la ciutadania, és al final un espai de degustació vinculat a l'activitat agrícola que fem allà mateix, no? Però evidentment que per complementar-la treballem amb proveïdors, i aquí el que busquem és col·laborar amb proveïdors locals, de formatges, d'embotits, no? Amb aquests principis que us deia de producció agroecològica, qualitat i proximitat.
1: I crec que també havíeu tingut abelles, no? En algun moment amb l'Eric de Melvida, crec.
0: Ara el que tenim molt són avespes. I estem amb tots els projectes de control de la vespa volutina, etc. S'han fet, com comentava abans, experiències diverses de cultius o de producció, però mel no en produïm nosaltres.
1: I amb quins reptes us trobeu? Suposo una mica el canvi climàtic, això de les abelles, suposo que hi ha altres coses també, no?
0: Sí, els reptes són molts. Des del punt de vista purament de producció vitivinícola, hi ha aquest repte d'acabar la transformació, com us dèiem abans, dels cultius que hi tenim, i seguir apostant d'alguna manera per aquesta producció d'un vi tan singular com és el vi de Barcelona. Us mencionava abans també el projecte d'oliveres. Per nosaltres aquest és un projecte cabdal des del punt de vista de producció, i hem de veure també si va associat a tota la cadena productiva de l'oli, és a dir, no només la recol·lecció, sinó fins a quin punt té sentit que tinguem un centre propi d'elaboració d'oli, no? El repte social és important, aquesta diversificació dels itineraris d'atesa de les persones que podem acollir també genera reptes a futur. Estan canviant els perfils, cada vegada hi ha més demanda, això requereix d'una col·laboració molt estreta amb les diferents administracions implicades, i associat a això ens volem convertir també en un centre d'expertesa en aquesta generació d'itineraris socials, de formació i d'inserció laboral de persones. No? I tu mencionaves, el tercer és l'aportació que podem fer modestament, però que jo crec significativa, en tot el que té a veure en els reptes ambientals, en l'adaptació al canvi climàtic, no tant per l'aportació estrictament que es pugui fer des d'un punt de vista productiu, però sí de generació d'experiència, de visions alternatives i d'aquest diàleg, aquesta idea d'un projecte dos paisatges, com això també passen a l'entorn més estrictament urbà o periurbà que en diem nosaltres.
1: Sí, és un projecte... No sé si hi ha més projectes així semblants al vostre... No sé si hi ha algun altre...
0: A veure, projectes socials n'hi ha molts,
1: sí,
0: molt bons,
1: però
0: i amb els quals nosaltres ens relacionem moltíssim, n'aprenem moltes coses i els admirem. Aquesta compaginació d'una activitat o d'un projecte social amb una activitat agrària tan distintiva, on l'element de producció i de producció de qualitat és tan inherent, certament és singular en el cas de l'olivera. No diré que sigui únic, però sí que és clar que en aquest tipus de projectes jo crec que som una referència a nivell català. Sense...
1: Sí, perquè crec que vaig llegir alguna vegada que estàveu com en París, o que també tenen una vinya enmig de la ciutat, o altres, o crec que a Itàlia també tenien una vinya molt particular, que són com vinyes molt, molt especials, crec.
0: Sí, nosaltres de fet formem part de la UBA, que és la Unió Internacional de Vinyes Urbanes, i aquí hi ha ciutats, com tu mencionaves, com París, com Nova York, ciutats australianes, diverses a Itàlia, i dins d'aquesta agrupació que tenen en comú el fet de ser vinyes urbanes, nosaltres representem la particularitat d'un projecte social. Mm-hmm. És a dir, aquí no és... dins d'aquest col·lectiu, l'Olivera també és singular.
1: Mm-hmm. Molt bé. I ens pots parlar una mica de la proposta que teniu en Oturística, si per sobre... suposo, crec que esteu oberts de dijous a diumenge, crec.
0: Estem oberts de dijous a diumenge, tal com correspon, i ara que hi ha hagut el canvi horari, nosaltres també canviem d'horari, i a partir, entrant amb l'horari d'estiu, estem oberts també els vespres, des de dijous al vespre fins, mm-hmm. fins diumenge al migdia. Diumenge mm-hmm. sí que el tanquem al migdia. I com us deia, és un espai de tast que el que pretén fonamentalment és complementar el coneixement de l'activitat de la finca, el que fem, amb la possibilitat de degustar els nostres productes i de fer-ho amb maridatge, d'alguna manera, amb el que nosaltres també elaborem a partir de, com et deia, de proveïdors de proximitat. Per tant, diguéssim que l'activitat estrella és la visita tast, i això es pot complementar amb esmorzar, visita tast, o visita tast i dinar. I això és una activitat que està oberta. Si aneu a la nostra web, a l'olivera.org, podreu veure-ho i podreu reservar-hi i anar-hi, per tant, a títol individual. També són activitats que sovint oferim per grups, per mm-hmm. grups organitzats, ja siguin per associacions, per entitats o fins i tot per empreses que decideixen venir a Can Calopa per passar un dia diferent, fer una activitat de team building. Nosaltres posem a disposició, en aquests casos, cedim espais que la Masia té per poder fer reunions, activitats empresarials, sempre complementades, com et dèiem, aquesta activitat enoturística. I després tenim festes obertes a la ciutadania, intentem una mica, això pot semblar una mica presumptuós o fins i tot impertinent, però respectant la lògica del calendari del pagès, diguéssim, o de les estacions, procurem que hi hagi a cada estació un espai obert uh-huh. a tota la ciutadania des d'un punt de vista d'una activitat organitzada. Uh-huh. No? Doncs en el cas de l'hivern, i donat que som barcelonins, doncs al voltant de la festa Santa Eulàlia generem una activitat. Ara, el 25 de maig, farem la festa a la primavera, uh-huh. o sigui que hi esteu tots convidats. Serà una festa... El moment de la primavera és el moment de la floració de la natura i, per tant, estem treballant conjuntament amb el Consorci del Parc, amb entitats del parc, per fer una festa al voltant d'on el contingut giri entorn de l'activitat agrícola que es fa a Collserola, amb productes de proximitat, etc etc. A final d'estiu, la barema, com no, l'hem de celebrar i la celebrem amb moltes ganes, i al voltant de Sant Martí, l'activitat vinculada a l'acollida d'olives i a l'elaboració d'or. Mm-hmm.
1: I heu fet alguna activitat també amb música, crec, i amb concerts.
0: Sí, després tenim els cicles culturals que en diem, i aquí tenim activitats diverses, des d'activitats amb música fins a diàlegs, on el que pretenem és posar en valor l'expertesa que l'Olivera té d'allò que sap i d'allò que li preocupa i l'ocupa, no? I per tant generar espais de diàleg entre l'expertesa i les pràctiques entorn de temes que són del nostre interès, com l'acollida social, la tesa social, la gestió del territori, la producció agrícola, etc etc.
1: Molt bé, molt interessant. Doncs ara passarem a parlar, després de la pausa de música, amb en Marc de la Tartín. Gràcies, Lluc, molt, molt interessant.
0: A vosaltres.

0: Molt bé, doncs aquí estem amb el Marc de la Tartine, que és un restaurant aquí a prop, a Sant Cugat. Benvingut, Marc.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs explica'ns tu una mica també la història del restaurant, quan fa que existeix.
1: Sí, nosaltres estem des del 2016, gener de 2016, sí, sí. Sí, sí, doncs, això és un microprojecte que vam fer amb la Marta, la meva parella, i tots dos hem fet altres coses a la vida i venim d'altres àmbits i d'altres coses, però sempre havíem tingut la cosa de dir, ostres, un dia tindríem que muntar algo. I quan aquell moment es va donar, per moltes casualitats, doncs va ser això. Doncs, un dia remenant l'ordinador, veus que hi ha aquest local, hòstia, on està aquest local? Aquí a Sant Cugat. El vas a veure i dius, ostres, això és el que jo vull. Un lloc petit, un lloc amb ànima, un lloc on poguéssim fer una miqueta aquest concepte de bar de vins, petit bistró, que és una miqueta el que a nosaltres ens agrada. I així fins ara.
0: I el nom, la Tartine, perquè és una mica francès.
1: Mira, no? Això en l'època, abans d'obrir, estàvem de viatge per França, i llavors vam tenir la sort d'anar a Michel Gerard, que és un restaurant molt, molt, molt, molt, molt clàssic de França. Sí. I llavors ell té un restaurant petitet al costat, que ja vam poder dinar també, i llavors allà ens van donar unes tartines. Llavors el concepte era com una torrada, però diferent, no és com la típica torrada d'aquí, era com més cuco, i et venia amb complements, amb una patata, una tartinada, amb tal qual, i vam dir, hòstia, això seria guai com a punt de sortida de si nosaltres muntem alguna cosa, no? I llavors se'ns va quedar, i després, quan va sorgir la idea de muntar aquest bar de vins, doncs tot va lligar, i vam dir, hòstia, però li direm la Tartine, hòstia, te'n recordes allò que vam veure? I tot va quadrar una miqueta.
0: Doncs que romàntic, no? És com un somni que teníeu i
1: es
0: va fer realitat.
1: Sí, sí, és un exacte, sí, sempre ho havien... Es va donar... És casualitat. Jo sí que a nivell familiar sí que he viscut el tema de la gastronomia molt de prop, i a mi de petit em portava molt per França, i sempre m'havia agradat aquest concepte de petit restaurant. I després també... a Barcelona, fa molts anys, hi havia un, no sé si igual us en recordeu, hi havia un local molt mític a les Rambles, a Besa, tot, que es deia el Pastís. El Pastís era un bar que era més petit que l'habitació, que l'estudi on estem ara, i jo sempre havia pensat, hosti, jo m'hi vaig passar hores de la meva vida amb els amics, escoltant Paco Ibáñez i bevent vi de merda, però meravellós, no? Llavors jo sempre pensava, ostres, jo vull fer un pastís, però on es pugui dinar i que estigui net. I llavors, jo crec que ho hem aconseguit, amb el que tenim a la Tartine. És un restaurant, perquè per nosaltres era molt important un lloc on es pogués menjar, el principal, i que tingués aquesta cosa, com aquest intangible i aquesta ànima que tenia el pastís, per exemple.
0: I quantes taules teniu? Per quanta...
1: És una bona pregunta. pot variar, depèn de les necessitats, però molt poquetes. És a dir, jo què sé, 8, 9... És un lloc molt petitet.
0: I treballeu els dos allà?
1: No, pocs anys després d'haver obert, ja la Marta va optar per altres opcions professionals, i cosa que és molt sa i molt recomanable, perquè a la parella millor, no? Cadascú el treballa amb un tal, i així sempre estem contents de veure'ns. Si no, masses hores junts en un espai massa reduït.
0: Sí, i a part l'hostaleria és intens.
1: Sí, no, Catalunya
0: intensa.
1: Està plena de parelles molt destrossades que munten restaurants, i nosaltres teníem clar que no... Però la Marta sempre està allà i sempre és l'ànima i la consigliere, aquí consultar-li tot, perquè ella té una formació de cuinera molt... molt gran, i ja és, ja sempre... No hi és, però sempre hi és.
0: Llavors, l'oferta gastronòmica, quina és?
1: Doncs, bueno, una cuina... Nosaltres, l'espai ens condiciona la cuina, però això també ha sigut la gràcia del tema, no? És un... Amb el petit espai, sense sortida de focs, etcètera, doncs intentes fer el màxim, no? Doncs una cuina d'influència francesa, i amb platets que estiguin bons. És a dir, quan nosaltres vam obrir, vam dir... El primer és que el menjar estigui bo, i després ja vindrà tot l'altre. I cada cop tendim a fer menys coses i que estiguin bones. Mm. I amb aquest toc una miqueta francesat. Quan vam obrir vam pensar, hòstia, aquí l'important, hem de començar, la base han de ser, per exemple, els formatges han de ser top. El foie ha de ser top. I a partir d'aquí doncs, ens hem anat obrint, doncs, jo què sé, podem fer des d'unes quenels a l'estil de Lió, doncs, la carriera que fem també està molt bona, n'estic tartar també, etc etc. Mm-hmm. Moltes coses.
0: I la matèria prima i tal, els ingredients són locals o venen de França o...
1: No, depèn. Fem, per exemple, doncs, formatges venen, fem catalans, francesos, mm-hmm. Espanyols, és a dir, no ens tanquem de res, no venem... tot el que fem és proximitat, no, realment... Si es dona la circumstància, doncs, hòstia, jo què sé, a l'estiu a mi m'encanta anar al mercadiu dels dissabtes a Mirasol i amb un pagès una parada d'un pagès que tenen horts al Maresme, doncs li compro els tomàquets, li compro tal, li compro qual, però no...
0: Depèn una mica.
1: Sí, anem molt al mercat de Torreblanca, anem aquí i allà, però uh-huh. bueno, no...
0: Uh-huh. I el plat estrella, quin seria?
1: No ho sé. Quan m'ho pregunten els clients, dic, hòstia, ja hi som. Perquè realment acabaria dient tota la carta. És a dir, tot el que fem intentem que estigui bo i que sigui el menys, no sé, el menys superficial possible. És a dir, o el més essencial. Els formatges, els tàrtars que siguin... No perdre el temps en fer plats molt bonics i amb moltes herbetes ni tal, sinó que estigui bo. Doncs mm-hmm. pues això el que et deia, pues els tàrtars, les carrieres, les quenels... Fem, què més? Hòstia, no. Fem una sardina fumada amb salmorejo, que també fem cosetes. La Marta, la meva dona, com us deia, és de Màlaga, i sempre hi foto salmorejo, sempre hi foto ajo blanco, perquè són coses amb les que jo també he conviscut i que em fa il·lusió que estiguin presents.
0: Uh-huh. I pastissos, bueno, postres, teniu dolços?
1: Postres, sí, és a dir, fem el que fem, és a dir, no fem, tot és casolà, uh-huh. fem colants, xocolata blanca, xocolata negra, fem crème brûlée, uh-huh. fem també un flan amb mató que està molt bo, i poques coses més, però bueno.
0: Vale, i llavors la carta de vins és llarga, és curteta, són vins nacionals, vins...
1: Cada cop intento tenir més cosetes franceses que a mi em facin il·lusió, uh-huh. No és una carta molt llarga, no sé, és que depèn, va canviant. És a dir, intentes fer el que t'agradi a tu i el que vas aprenent al dia a dia. Jo no vinc del món del vi, per tant, jo sóc molt humil, jo vaig aprenent i el que a mi m'agrada... I sobretot també el client, és a dir, escolta, si hi ha un client que un dia ha provat aquest... és igual, aquest Ribera, aquest tal... Doncs si aquest és el seu vi, doncs sempre tindrà el seu vi. I quan el demani, el tindrà. I igual, llavors sempre... Un terme mig entre la nostra clientela, que és molt local i és molt fidel, tenim aquesta sort, amb doncs, coses que jo crec que a mi m'agraden i que em motiven, doncs, vins a poca intervenció, explorar, doncs, sí, ostres, ara m'agradaria tenir una miqueta més de vins a Val del Loire, ara m'agradaria tal, coses així, no? Uh-huh. I ser una miqueta també generosos a l'hora d'obrir ampolles, que això també és un aprenentatge, de dir, vinga, va, hòstia, va, veus aquest client predisposat, doncs vinga, obre això i que ho provi i mm-hmm. que hi hagi aquest puntet d'alegria, perquè és anar de restaurants i és que què teniu a copes? És que tenemos el verdejo i tal. No dona alegria, no? Mm-hmm. És pues, una miqueta intentar això, aquest puntet de generositat a l'hora d'obrir coses i de poder provar coses. Mm-hmm.
0: O sigui, teniu vins, oferta de vins a copes, també.
1: Sí, que va variant, és a dir, sí, tampoc podem fer meravelles, és a dir, nosaltres també hem d'apretar el freno i de dir, a veure, jo no... El vi no me'l puc menjar amb patates i llavors... Però bueno, sí, escolta, que si et fa il·lusió provar això, perquè problema, som-hi i... Una miqueta un terme mig. Uh-huh. No? Entre les coses que agraden a la nostra clientela i que són... que sempre estan allà i d'altres coses que puguin anar sorgint.
0: Sí, està bé. O sigui, no és una carta de vins fixa, o sigui, aneu variant.
1: No. Hi ha coses que sempre estan, eh? Uh-huh. Perquè et funcionen i perquè funcionen a certes persones, i això per mi és lo... És a dir, a mi m'agrada que el client vingui i estigui a gust. Uh-huh. I no imposar... A mi m'agrada anar a llocs on m'imposin, però jo no sóc així. Yeah. Jo sóc molt, molt respectuós amb... Si a aquest client li agrada això... Hi ha clientes meravelloses que és que no volen sentir a parlar de vi natural, doncs no hi ha problema. Mm-hmm. No, aquí tindràs un vi que t'encantarà i no serà raro. Pues, endavant, el que sigui.
0: Sí, sí. I algun plat així que diguis, mira, aquest plat marida molt bé amb aquest vi? Doncs
1: pues no ho sé, a mi m'agrada, jo què sé, m'agrada començar... M'agrada molt els ancestrals i m'agrada començar els ancestrals com a manera per obrir, no? Obrir la gana i obrir-ho tot. Formatges, foie, m'agrada els vins dolços suaus, tipus semillon. A l'hora de la maridatge, no, també ja et dic que m'adapto, no. Uh-huh. No tenim propostes de maridatge i quan la gent ens diu... que amb el formatge volen un vi negre, o ens pregunten, jo dic, no sé, el que tu tinguis ganes, jo amb els formatges m'ha d'anar amb vi blanc, però tu fes el que vulguis i a disfrutar.
0: Clar, és molt personal.
1: Sí, o jo no sé enfocar-ho d'aquesta manera, és a dir, hi ha gent que fa uns maridatges fantàstics, nosaltres, doncs, bueno, anem improvisant.
0: Mm-hmm. Sí. Bueno, i llavors, els horaris i...
1: Obrim les nits, de dilluns a dissabtes, nits, i llavors migdies ara estem fent de dimecres a dissabte.
0: Uh-huh. I teniu menú de migdia o es carta tot?
1: Es carta sempre, però migdies a dimecres, dijous i divendres tenim opció de menú també.
0: Molt bé. I teniu algun plan de futur o...?
1: Sobreviure. estar contents, obrir, que la gent estigui content. És a dir, sí, a l'horitzó tens moltes coses, però també et dones compte de que el que deia abans, de que menos és más, no? Llavors, el primer és protegir la nostra petita, el nostre petit racó, que ja costa molt, perquè no, el món no conspira al teu favor, mai, ni el drama del restaurador, ni els impostos, ni tal, ni qual, tot és bastant... Però alhora penso, sí, jo m'estaria bé algun dia expandir horitzons. El que sí que tinc clar és que la tartina és la tartina i no pot haver-hi una altra tartina que no sigui aquesta.
0: Yeah.
1: Per tant, si algun dia fem una altra cosa...
0: Serà una altra cosa.
1: Serà difícil perquè això és un lloc on has d'estar.
0: Uh-huh.
1: I és un lloc que, no sé, és com una extensió per a lo bueno i per a lo malo de la meva personalitat i tarannà. Per tant, si fem més coses, no sé què serà, però... m'hauré de desdoblar o alguna cosa o crear un clon, perquè he d'estar aquí. De fet, m'agrada estar aquí, m'agrada que el client em trobi i això, jo crec que és l'ànima d'aquest lloc, és aquesta.
0: O sigui, teniu una clientela, suposo, bastant fidel, no? Bastant,
1: sí,
0: fixa.
1: El gran percentatge de gent fixa.
0: Uh-huh.
1: I després, doncs, van venint gent nova. Tenim la sort de que quan la gent que ve a la Tartín per primera vegada s'enamora, mal m'està dir-ho, però és així, i llavors és molt bonic, perquè normalment qui ve torna.
0: Uh-huh.
1: Ja després la freqüència d'això ja depèn de cadascun. Hi ha clients que venen, ostres, vam venir fa 4 anys, escolta, cap problema. La propera vegada, si voleu que sigui d'aquí 4 anys, cap problema, no hi ha cap obligació, això és com... Però comptem amb clientela molt fidel i m'agrada tenir a l'agenda del mòbil, tenir els seus telèfons, i que quan... No m'agraden els motors de reserves, m'agrada que la gent em truqui i em digui, i Marc, i tal, tens... I aquesta mena de cosa... No sé fer-ho d'una altra manera, o la Tartín que no funcioni d'una altra manera. Que no,
0: bueno, és
1: aquesta.
0: Vocacional, ets un... T'agrada el que fas, que està molt bé.
1: Sí. O almenys és la manera de que m'agradi. Sí,
0: molt
1: sí,
0: bé. Aquesta. Doncs felicitats també.
1: Gràcies.
0: I on esteu situats, per cert?
1: Pues estem exactament a 25 metres d'on estem ara mateix. Tira recte, és un lloc molt petit i us ho deia abans, a vegades la gent passa per davant i no s'hi fixa, però fixa-t'hi, ja estem, posa la Tartín.
0: Clar que sí, a partir d'ara s'han de fixar.
1: I sempre em veuràs per allà, que no, mai, això no canvia.
0: Molt bé, doncs abans hem escoltat Holiday by Mukrembo i ara escoltarem Cheese by Mukrembo. Bueno, Cheese, mira.
1: Guai.

0: Molt bé, doncs ja estem arribant al final del programa i queda l'última pregunta pels dos. I si fossis un vi, quin vi series i per què?
1: Mira, deixa'm que em salti una mica el protocol de la pregunta, perquè sent l'olivera haig de parlar de vi, però també haig de parlar d'oli.
0: Molt bé.
1: I per tant et contesto primer si fos un oli, no? I aquí sí que veig obligat a ser autorreferencial, li diria l'oli de l'olivera, perquè aquest any acabem de guanyar el millor oli a Catalunya amb un tastes cegues amb 30 olis diferents. És un oli que es produeix a Vallbona, no a Can Calopa, però per tant l'oli del moment i l'oli que jo triaria. I a més és un producte que m'identifico especialment des d'un punt de vista vital, doncs seria l'oli de l'olivera. I anant a la teva pregunta, Vi, deixa'm dir-te primer que jo no sóc enòleg, no sóc sommelier, no sóc un expert de vi, sóc un bon vivant i un gaudidor de vi. Però per mi el vi, quan haig de triar un vi, sempre està vinculat a aquesta idea que, curiosament, l'olivera reflecteix molt bé, que és la idea del paisatge. És a dir, sempre m'estic bevent un lloc, m'estic bevent un paisatge que conec o que desconec i m'interessa, etcètera, etcètera, no? I és com si això realment estigués en la degustació, no? Des d'aquest punt de vista, us diria, no us perdeu el Vinyes de Barcelona Blanc, perquè és la primera anyada, és un monovarietal xarel·lo, i és la primera vegada que et pots veure aquest paisatge, no?, amb tonalitats blanques de Can Calopa. Però anant més al terreny personal, no et diré un vi, però sí que et diré, segur seria un vi del sud de Catalunya, seria un vi de proximitat del sud. Fa 10 anys t'hagués dit, segur un priorat negre, carregat de llicorella, però ara et diria més un terra alta, una bona garnatxa fresca, que són les dues varietats que també per qüestions familiars tinc més properes i a les quals m'hi passejo i passo i he viscut moments vitals molt importants.
0: Molt bé, gràcies. I tu, Marc?
2: Jo, jo des del punt de vista, és a dir, per mi sempre el vi, jo sempre el relaciono amb experiències viscudes i experiències compartides. Llavors, d'una banda, si hagués de ser un vi, per exemple, seria un Châteauneuf du Pape, per la senzilla raó de que són meravellosos i que vam poder anar, el meu germà ens hi va portar i estar allà i trepitjar-ho i viure-ho és meravellós. També seria un Sant Emilion, si aquí ja estem parlant pressupostos macos. També perquè quan la meva filla gran era molt petita també vam poder anar a Sant Emilion, Pomerol, i va ser meravellós. I així, en general, la meva personalitat no, pues, potser seria un clarete.
0: Molt bé.
2: Un clarete, a mesura que em faig gran, cada cop soc més obert i ho respecto tot molt, varietats blanques, varietats negres i endavant. Alegria.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies als dos, ha estat un plaer.
2: Gràcies.
0: I fins una altra.
2: Moltes gràcies, amic.
0: Gràcies.

Va collir un braç, va posar un nom ridícul, se l'endú a casa seva i va mostrar-ho a la família, però un pare sense escrúpols que l'agafa per l'esquena i mentre renyava la nena el va tirar per la finestra. Però sort que era un gat i tenia 7 vides, 7 pisos de caiguda, quedar viu sobre la cera, rebentat i destrossat, però hi ha més vides.

I va sortir per potes de miracle que no pesquen, que no acaba com un plat de subsistència. La postguerra hi ha gana, hi ha gana. I havia passat 7 vides, però el gatet mai no es moria. La veritat no comprenia la gràcia d'aquesta vida i ara tan sols s'arrastrava, sol errava, sol...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.

La noteu? Ja és aquí, la flaire de Nadal, vacances i tió, que ja se'n sumen. Els carrers guarnits i totes aquestes coses. El consumisme desfermat. El fred, que enguany venta fort el novembre. I com sempre, arriben en aquestes dates les valoracions anuals, les avaluacions de l'escola i les promeses de cap d'any. I nosaltres...

tant, però que tant dona de si, tant pel que fa al contingut que ofereixen com per les batalles legals i financeres que protagonitzen i que remouen tota la indústria de l'audiovisual. Thriller, comèdia i ciència-ficció, seqüeles i originals, finals i arrencades. Un any que, en perspectiva, ha donat molt de si i que comentarem des de les zones de Cugat Mèdia i en la col·laboració de Ràdio Calella amb els sospitosos habituals, Jan Romaní i J.R. Armadàs. Benvinguts, una vegada més, cinèfils i cinèfiles. Jo som en Joan Miquel Mas i ara comença el Cinèfil Podcast.

0: Que bé, quin misteri, per començar.
1: Sí.
0: Quin misteri que encara no ha acabat mentre estem fent aquest podcast. No sabem com acabarà Stranger Things ja per fi. Jo crec que és molt bona la música per començar el programa, perquè, efectivament, com deies a la introducció, no fa massa vam parlar dels 10 anys de l'arribada de Netflix, i aquest 2025 és aquest aniversari especial, però és que gairebé paral·lel a l'arribada de Netflix va ser l'arribada de Stranger Things, i ja ho vam comentar com a gran sèrie, book insígnia d'aquella aterrada de l'streaming al nostre país.
1: Correcte. A més, una sèrie que ens ha mantingut durant potser massa anys, però que, no sé què opineu vosaltres, aquesta quarta temporada, la primera meitat...
2: Cinquena temporada.
0: Que ha plogut molt ja. Ha plogut.
1: No, cinquena temporada, valoracions, al final l'esperàveu, sense fer spoiler.
2: Correcte, de moment correcte. De moment no sorprèn correcte. Ni per dalt ni
0: sí,
2: per baix.
0: De moment wait and see. De moment bé, estic com ella, l'expectativa, perquè clar, només en el moment que parlem ara encara ens queda la traca final de l'última temporada. Per tant, de moment... La quarta va acabar bé, aquesta cinquena manté el to i veurem fins on va.
2: No entrarà als nostres rànquings de l'any, perquè si està inacabada no es pot valorar.
1: Efectivament.
0: De totes maneres, si estigués com ara, jo encara no la faria entrar.
2: Jo tampoc.
0: Vinga, molt bé. Estem d'acord. Vinga, un a un.
1: De totes maneres, com dèiem ja a l'entrada, avui fent repàs d'aquest any serièfil, i jo he de confessar que aquest any no he vist pràcticament res. Aleshores, avui jugaré una mica el paper del complet, de la persona que és completament aliena en aquest món, però que vol conèixer, i per això em serviré de les vostres opinions. Per començar, un titular, una mica de resum, començant per tu, JR. Valoració general 2025 a nivell serièfil. Un titular.
0: És molt difícil resumir això en un titular. Jo sí, t'ho diré en quantitat. De moment, ara ho comptàvem abans de començar, he vist 53 temporades de sèries. Que Déu-n'hi-do. Crec que perdo molt de temps mirant sèries. O l'inverteixo, no sé.
2: Sí, no és perdre temps.
0: No és perdre temps. És invertir-lo. Però sí que puc dir que he tingut grates sorpreses, que ara les veurem en els rànquings, i també algunes decepcions sonades.
1: Sí. Molta expectativa creada, pel final no res.
0: Amb algunes sí, i amb algunes que no en tenia cap d'expectativa, he descobert grans sèries que ara, si és que continuen, tinc moltes ganes de seguir veient, i per tant jo crec que ha sigut un any amb una bona acollida.
1: I tu, Jan, tindries un resum, un titular?
2: Estic bastant d'acord. Jo diria que les sèries que ho han estat patant els últims anys segueixen en molt bona forma, i que hem tingut sorpreses que no esperàvem gens, que ens han agradat molt i que han funcionat molt bé.
1: Ara ja, quan parlam de sèries, li hem tret el cognom que tenien abans, que eren sèries de televisió, perquè ja pràcticament ningú mira les sèries de forma setmanal, emeses a una cadena de televisió, sinó que ja ens guiem pràcticament per plataformes, i és aquí on hem de centrar la nostra atenció. Tenim dades, crec, de quines han estat les plataformes més vistes, les més ben valorades, i per això el JR ens farà un 1x1 de totes les plataformes, amb un to així més esportiu. Vinga, tira cap
0: endavant. Com si això fos un partit de futbol, anem a fer l'1x1 de les plataformes 2025. Musiqueta i tot. Som-hi, som-hi. Plataformes 2025. Amb el número 1, líder consolidat, amb un 23% de quota, tenim Netflix. Continua a dalt de tot, no ha baixat mai per sota del 20% de quota i, de moment, és la plataforma preferida en aquest país. Amb el número 2, segona plaça i segona plaça també consolidada, al costat pràcticament de Netflix tenim Amazon Prime Video. Va començar l'any a tocar de Netflix i acaba l'any una mica com el Madrid. S'està enfonsant en la misèria.

0: per sota del 20% de quota i no sembla que tingui sèries grosses i que la gent parli com per remuntar el 2026. Alerta Amazon, que te'n vas cap a baix. Tercera plaça consolidada i amb una tendència alcista tenim Disney Plus. Amb grans sèries aquest any, per sota del meu punt de vista, amb sagues com Star Wars i Alien al capdavant, actualment té un 17% de quota de mercat i amenaça la segona plaça d'Amazon. Serà el 2026 l'any en què Disney farà el sorpasso? Veurem. I seguim, que arriba el número 4. També a una posició estable perquè no ha baixat ni pujat mai d'aquí. Tenim HBO Max, HBO, Paramount Plus o Netflix, no sabem com li direm a l'any 2026, però en qualsevol cas HBO, amb segurament un dels catàlegs més sòlids i més potents per tots els cinèfils, aguanta amb una quota de mercat que s'ha estat tot l'any estable entre el 12 i el 13%. Una quarta plaça que té una gran amenaça, que és justament la de la cinquena plaça. I atenció amb aquesta plataforma que ningú donava un dur per ella fa uns anys, i és Apple TV. Cinquena plaça a tocar, fregant aquest 10-11%, amenaçant a HBO Max, amb un catàleg de sèries que cada vegada està més nominat a premis, n'obté més i està més en boca de tothom. Comença el 2025, perdó, acaba el 2025, una miqueta per sota del 10%, no ho he dit bé, va començar per sota del 10% i acaba el 2025 per sobre. I com dèiem, fregant a HBO Max. Jo crec que el 2026 pot ser també un altre any de sorpasso per Apple TV. I per acabar ja, amb un 5% i també mantenint-se en aquesta estabilitat, tenim Filmin i Movistar. Segueixen sent les germanes petites, però són les que tenim aquí més a prop i per això les estimem igualment. Amb uns catàlegs que, sobretot, donen molt de joc al nostre talent local, encara són minoritàries tenint en compte les grans majors seriefiles de Hollywood, però les tenim molt en compte i tenim un ull ben posat en elles. Així que endavant amb Filmin i Movistar i a veure si pugen una miqueta més en aquests rànquings. I fins aquí l'Operú. Moltes gràcies. Què, com ho veieu?
1: És curiós perquè m'està mirant el meu rànquing i les tendències es corresponen molt amb les millors sèries de l'any. O sigui, has dit que Amazon Prime està baixant i Amazon Prime no té cap sèrie del meu rànquing.
0: Efectivament.
1: I, en canvi, Apple i Disney estan pujant i són les sèries que més entren en el meu rànquing de l'any. No crec que sigui casualitat.
0: No, m'imagino que això que has vist tu és el que veu molta gent. Mm. És que ara fent el repàs, no, abans de venir cap aquí, mirava aquestes 53 temporades que he vist i dic, és que n'hi ha molt poques que he vist d'Amazon. Per què? Doncs perquè no hi havia cap que em cridés l'atenció. Segurament ara mateix els books insígnia que té són The Boys, que ja li queda una última, Fallout, que aquesta potser és l'única que ha tingut que ara la gent té ganes de veure i està una miqueta sorgint, i El Senyor dels Anells de Poder, que ja va començar que sí que no, i que aquest 2026 veurem la tercera temporada. Però més enllà d'això, no té cap gran franquícia que cridi l'atenció. No sé com ho veieu, però...
2: Sí, a més, ara hi va haver aquesta setmana les nominacions al Globus d'Or, que també és una mica el termòmetre, ja no tant de consum, sinó de valoració de la crítica. I crec que d'Amazon, si no hi havia The Girlfriend, que és aquesta que va sortir amb l'Olivia Cooke i la Robin Wright, no l'he vista, no sé si la teniu al radar, crec que a part d'aquesta no hi havia gaire més cosa. Res. En canvi, d'Apple TV sí que te trobaves d'Estudio, que ha estat ja premiada i que ja és més o menys reconeguda, i Severance, que són com els books in cine que té, i Slow Horses...
0: Bueno, i Pluribus, sí. L'última gran sorpresa. Vull dir que sembla mentida que una plataforma que té tan poc contingut, el poc que fa, l'encerta, perquè a més també venim d'altres èxits com Ted Lasso o com Morning Show. Vull dir que les poques que fa realment la clava, i són sèries que després no només tenen èxit de públic sinó que tenen èxit de crítica i de premis. Vull dir que...
2: Sí. Té una cosa amb Apple, que això no sé quin, on era que ho vaig llegir, però que hem de pensar que en els fons Apple és una empresa tecnològica i el que li interessa és vendre mòbils. Aleshores, quan ells creen una plataforma de contingut audiovisual, el que els interessa no és tant que sigui econòmicament sostenible, com una productora que es dedica únicament a això, o una plataforma tipus Netflix, sinó que siguin productes d'una qualitat molt alta, perquè el que els importa és el prestigi. Perquè diners, vull dir, en faran venent MacBooks i venent iPhones, no? Per tant, el que podem veure una mica és aquesta tendència a fer bons productes, perquè el que ens interessa és arribar als premis i tenir reconeixement, no tant que econòmicament en sortir viable pagar-li una pel·lícula a l'Scorsese o fer...
0: Que no li va sortir viable.
2: Que no va sortir viable, però que tampoc interessa.
0: Tot i que jo ho celebro. Però, en canvi, seguint aquesta tendència, Amazon, que és una mica un fenomen similar, perquè el seu negoci és vendre paquets i enviar-te'ls, bueno, més enviar-te'ls paquets, també... amb aquesta mateixa regla de 3, no està cuidant el contingut de la mateixa manera que Amazon, ai, perdona, que Apple, o no l'estan encertant tant, no sé, hauríem de mirar el què, perquè són les dues grans plataformes que per entendre'ns, no es dediquen a fer pel·lícules o no s'hi dedicaven històricament, i en canvi, al 2025 hi ha hagut una gran diferència, jo crec, de qualitat i de quantitat.
2: Doncs ara ja podríem començar a entrar en matèria. Vinga, habitualment el nostre especialista en rànquings és el Jan. Avui compartireu una mica, no?
0: Avui anirem fent partit de tenis, una mica cadascú. Exacte. I deixarem el top 3 pel final, que ja deixarem que cadascú expliqui els motius pels quals ha triat les 3 millors sèries de l'any.
2: Aleshores, començam amb el rànquing del cinèfil de millors sèries de l'any. Començam amb tu, Jan. En la desena posició, quina per tu és la sèrie que es mereix aquí?
1: Desena posició, per mi, és per la segona temporada d'Andor, una sèrie que jo sé que hi ha molta gent que la col·loca més amunt. A mi no m'ha fascinat mai tant. És veritat que és molt probablement la millor sèrie que ha sigut de l'univers Star Wars. Estaria allà amb The Mandalorian. Més enllà d'això, no crec que n'hi hagi cap altre que estigui a aquest nivell. Però la segona temporada, per mi, ha fet un pas endavant respecte a la primera, perquè aprofundeix molt més en totes les eines que fa servir l'imperi per aixafar la població, totes les eines que fa servir la resistència per defensar-se d'aquest estat feixista que és l'imperi de Star Wars. I això, m'ha agradat molt. Hi ha capítols realment molt impressionants aquesta temporada sobre... Això, sobre com els personatges lluiten fins a les últimes conseqüències, tot el que han de sacrificar per poder lluitar contra l'imperi, i com a motiu pel qual no la fico més amunt seria que al llarg dels 12 capítols hi ha trames doncs, que s'estiren una mica massa pel meu gust. Els tres primers capítols, per exemple, li costa una mica d'arrencar. El protagonista, l'Andor, es passa els primers capítols empresonat en lloc que no està fent res, i m'ha faltat una mica més de ritme, potser, però és veritat que un cop arrenca, tira molt bé aquesta temporada d'Andor.
2: I en la desena
0: Abans d'arribar a la meva desena posició, revelo que jo Andor la tenia a la meva quarta posició, per tant, ja que l'estem, la discutim ara i després passo a la desena. Però bastant d'acord amb l'anàlisi. És veritat que li costa d'arrencar, i aquell moment en què estan les dues naus i no saps ben bé què està passant, et treu una mica, però després aconsegueix un nivell de intensitat política, bèl·lica i fins i tot amorosa entre personatges que no s'havia vist mai en una sèrie de Star Wars, i m'atreveixo a dir que cap pel·lícula de Star Wars, perquè jo crec que entra molt bé, ja ho va fer la primera temporada, però en aquesta segona ho millora, en això, no? en el dia a dia de com funciona un imperi feixista galàctic. I això, doncs, sempre ho havíem vist des d'una perspectiva més, digue-li folclòrica, digue-li aventurera, i en canvi, en aquest cas, doncs, ens hem ficat a parlar de política i guerra amb espases làser i sables de llum, però i blasters, o com se li diuen les pistoles, però molt bé. I a més surt Montserrat i València, o sigui que Països Catalans a tope, ja formem part de tot el canon de Star Wars, i això ho hem de celebrar. Dit això, Andor número 4, me'n vaig a la número 10.
2: Exacte.
0: I faig un viatge uns 50 anys enrere, perquè a mi una de les sèries que més m'ha creat atenció aquest any és Anatomia d'un Instante, que és basada en el llibre de Javier Cercas i que parla bàsicament de com el cop d'estat del 81, de com es gesta des del punt de vista de quatre personatges: Adolfo Suárez, Carrillo, el militar, que no me'n recordo com es diu, quedaré molt malament.
2: Ho tenc a la punta de llengua.
0: Hosti, que és el Manolo Solo?
2: Sí.
0: Bé, no me'n recordo.
1: Ja després ho editem.
0: Perdoneu-me, professors d'història. I després, doncs, en Tejero i tota la corrua de militars que hi ha al darrere. No he llegit el llibre, haig de confessar-ho, però sí la manera com està portada, amb que cada capítol és un personatge, però a la vegada veus com s'entrecreuen els altres, m'ha semblat molt, molt, molt interessant des del punt de vista del thriller polític, que no deixa de ser, i, òbviament, basada en fets realíssims, i que aquest any hem celebrat efemèrides de la mort de Franco. Sí que, lamentablement, pels interessos de l'actuació catalana, no em vaig acabar de creure massa Miqui Esparvé com a rei d'Espanya. Tota la resta bé. També m'espantava molt Álvaro Morte com a Suárez, però he de dir que convenç. Eduard Fernández com a Carrillo està fantàstic, però sí que Miqui Esparvé com a rei d'Espanya a mi no m'ha acabat d'agradar del tot.
2: Gutiérrez Mellado.
0: Gutiérrez Mellado, gràcies. Gràcies,
2: gràcies. Pues
0: perdó, professors d'història, per... Molt bé.
2: Doncs a més, una producció també de
0: Movistar. Perdona, que no ho hem dit, la podeu veure a Movistar, sí, disculpeu.
2: Que és el que comentaves ara, una de les productores, de l'espanyola diria que és la que fa qualitat més bona, no?
0: Sí, sí. Bueno, jo crec que a més és la que més aposta per producte espanyol, català per extensió. Però sí, home, també ara aquest any hem vist bastantes sèries de Netflix i d'HBO que han tocat el territori català, però vaja, jo crec que clar, Movistar també per la proximitat i per d'on ve, és la que porta la bandera segurament de les sèries espanyoles, de les plataformes, deixem en aquest cas les televisions nacionals o Telecinco i Mediaset i Antena 3, però jo crec que és la que més s'ocupa d'aquest producte nacional.
2: A més, té Poquita Fe, que és una de les millors sèries dels darrers anys, no sé si la teniu allà.
1: Sí, sí,
2: però
1: sí, molt bona.
2: Molt bona. Val, doncs, desena posició completada, anem a la novena. Jan, quina és la teva novena posició?
1: Novena, torno a anar amb una sèrie que tornava aquest any amb una segona temporada, que és The Last of Us.
2: Aquesta l'he vista.
1: Malauradament, queda molt més enrere del que va quedar en el top la primera temporada, que em va semblar millor, perquè aquesta segona, tot i que manté la qualitat a nivell de direcció, de guió, el videojoc segueix estant ben adaptat, té un problema una mica estructural, que és el fet de tenir un clímax molt a l'inici, en un dels millors capítols de la sèrie, clarament, però que al final et queda una mica penjat. Això, tendència que tenen una mica les sèries últimament, de no rematar les temporades amb un bon clímax al capítol final, i et quedes una mica a l'aire, que et deixa aquest regust amarg de dir, home, no m'acabis aquí una temporada, perquè és una mica traïdor. Llavors això fa que hi hagi com algunes trames secundàries, sobretot, que s'inicien però no s'acaben i queden allà penjades. Estarem a l'espera de la tercera temporada. Per mi segueix mereixent entrar en el top 10 de l'any, però en una posició inferior.
2: També s'ha de dir que la primera temporada s'adaptava a un joc sencer. Jo que no sóc gaire gamer, els dos de Last of Us sí que els he degustat, perquè són boníssims, i en aquest cas només s'adapta una meitat, i la característica que ja us podeu imaginar és que a la meitat del videojoc et canvia la perspectiva, i aleshores el vius des de l'altre punt de vista, i això dona un contrast molt interessant, que la sèrie ho han volgut fer en dues temporades distintes.
0: No? Sí. A la sèrie jo em vaig quedar amb aquesta sensació de... Però ara què? Vull dir, continua, clar, i ara ens hem d'esperar un any i mig o dos a veure què passa.
2: Perquè aquí només adapta mig joc, clar, mentre que l'altre, encara que fos... que sabessis que hi ha una continuació, doncs et donava una història completa, ja.
1: Exacte.
2: Acabava, d'alguna manera.
1: I això narrativament es nota molt.
2: De totes maneres, jo, encantadíssim.
0: Directius
1: de
0: les plataformes, acabeu les sèries com toquen, no ens deixeu així penjats, que després ens enfadem.
2: Totalment.
0: Jo, White Lotus, ja arribarà White Lotus. The Last of Us no apareix en el meu rànquing, l'he gaudit, però coincideixo amb ell de que ha tingut una baixada respecte a la primera temporada. I fins aquí.
2: Sí. La novena, novena posició, tu quines?
0: La meva novena, i ja he fet l'espoiler, White Lotus. White Lotus, ja la tenia aquí a la punta de la llengua, temporada 3. Per mi és de les millors sèries franquícia que existeix, segurament juntament amb True Detective, i salvant la segona de True Detective, que no estava gaire bé. Però aquesta, cada temporada de White Lotus ha aconseguit, per una banda, mantenir l'essència del producte, aquest humor negre, descarnat, amb personatges odiosos, canviant d'escenari totalment i adaptant-se perfectament a cadascuna d'aquestes noves geografies, i mantenint l'interès en veure, no?, aquestes persones execrables en uns hotels barrejades amb el personal d'aquest hotel. Vaja, la tercera temporada m'ha semblat molt bé, tinc ganes de veure la quarta, perquè de moment crec que és de les millors sèries, diguem això, franquícia que hi ha, i tenint en compte que cadascuna és una història diferent. Crec que això té molt de mèrit, mantenir l'essència, però a la vegada ser original i continuar amb aquest nivell tan alt.
2: Jo d'aquesta he de reconèixer que n'he sentit parlar tot delícies, però no n'he vist res. Vull dir que són com pijos en un hotel, no? És la premissa
1: podria,
2: que tenc.
1: No es podria definir millor, és exactament.
0: Pijos en un hotel i d'alguna manera, com l'staff de l'hotel reacciona al seu pijisme i les seves tonteries.
1: I quines barbaritats i poden arribar a fer els pijos. I normalment hi ha un mort i has d'endivinar una mica qui serà el mort.
0: Exacte. Sí, sí, sí. Hi ha el tema criminal que sí. Que
2: sí, té el whodunit, té el crític als pijos, que sempre agrada.
1: Bueno, no és whodunit, és whodait.
0: Sí, més... Exacte, però està molt bé perquè al marge de les trames secundàries de cadascun dels personatges, bé siguin els pijos, bé siguin l'estaf de l'hotel, sempre tens el dubte aquest de qui serà el mort, quan es morirà, qui l'haurà matat, no? I això, doncs, vulguis que no està molt ben portat des del capítol 1 fins al del final i et manté enganxat, no només per això que dèiem, aquestes historietes de cadascú, sinó perquè has de saber qui és el que palma.
1: Jo ets a dir que aquesta temporada de White Lotus no m'ha agradat tant.
0: Comença la guerra.
1: No entra al meu rànquing. A mi, o sigui, és el primer cop que la fórmula se m'ha fet repetitiva. Potser també perquè m'ha semblat una temporada on s'estira tot una mica més. Té 8 capítols, que són més dels que havia tingut les temporades anteriors, i crec que no calia que en fossin 8. S'allarguen les trames, hi ha escenes que són una mica reiteratives, que et diuen coses que ja t'han dit abans... I bé, això és com que la fórmula ja l'he entès i m'ha semblat una mica com, bueno, doncs tornem a fer el mateix, però ara a Tailàndia. I m'ha faltat una mica d'originalitat.
0: Em guardo la resposta per quan en treguis una altra, que jo tindré el mateix argument.
1: Ah, ja sé per on vas, i tindré com rebatre.
0: No, cap problema.
2: Vuitena posició, Jan.
1: La meva vuitena la tenim a Disney Plus, i és Paradise, una de les bones sorpreses d'aquest any, que és una sèrie que tampoc puc desvelar molt sense fer-ne spoilers, però és la nova sèrie del creador de This Is Us, però decideix anar una mica més cap a la ciència-ficció. Torna a tenir Sterling K. Brown, que aquí és el protagonista i que està molt bé, i el que comença semblant un thriller d'estil... un thriller polític tipus Bodyguard, no sé si l'havíeu vist, ràpidament es converteix en una cosa molt més tipus Black Mirror, molt distòpica o fins i tot Show de Truman. Bueno, és que no entro més per no fer spoiler, perquè és una sèrie molt recomanable... Que té aquesta capacitat de generar misteri tota l'estona d'estar fent preguntes i aquesta persona qui és i quines són les seves intencions i al final de cada capítol hi ha un cliffhanger que et fa que vulguis mirar el següent i això té molt misteri que et manté enganxat i a la vegada té aquesta part de drama familiar entre personatges que està bastant ben portat i té una banda sonora que se't queda gravadíssima, totalment magnètica, de Siddhartha Khosla, que ja havia treballat a This Is Us, que també és qui fa la banda sonora de Only Murders in the Building, que només la volia mencionar per dir que aquest any és dels primers que es queda fora del rànquing. Em sap greu, però Only Murders in the Building no ha tingut tan bona temporada aquest any, però l'havia de mencionar sempre.
0: On podem veure Paradise?
1: Disney Plus.
0: I per cert, White Lotus la podeu veure a HBO Max, que no ho havíem dit.
2: Vuitena posició, és a terra.
0: Abans d'això, parèntesi d'Only Murders in the Building. O sigui, ja la fórmula repetitiva em va cansar tant a la quarta que no he arribat a la cinquena.
2: Ostres.
0: Però la vull veure, tinc curiositat.
1: O sigui, la que ha sortit ara és la quarta.
0: És la quarta, és veritat, que la cinquena és aquesta que diuen que ara fan a Londres. Per fi deixen el building, ja. Val.
1: Sí, sí.
0: Doncs la tercera ja em va semblar massa. Però vaja, molt bé, estem al meu número 8. Jo el número 8 faig un canvi radical i me'n vaig molt, molt a prop també, i dic molt a prop perquè la directora és de Sant Cugat, Mònica Terribas, El Minuto Heroico. Una sèrie documental que podem trobar a HBO Max sobre l'Opus Dei i els seus tentacles foscos. Jo que vinc d'un col·le de l'Opus, m'ha semblat primer portat amb molt rigor i molt de respecte, tenint en compte el que està explicant, que són els draps bruts, sobretot de com l'Opus capta, en aquest cas a nenes, no adolescents, en el seu moment més dèbil de la vida, no? Quan tenen 12, 13, 14 anys i van una mica perdudes, i no ho fa des del morbo, des de la paròdia o cosa grotesca, sinó portant directament en aquestes noies, que algunes ja són dones grans, i explicant això, no només aquí vull dir Catalunya o Europa, sinó diferents llocs del món, com els tentacles de l'Opus, diguem, han seguit aquesta mateixa fórmula i han aconseguit captar a una sèrie de dones i els traumes psicològics que això els ha suposat, una vegada ja estan fora.
2: Ostres. Val?
0: Molt interessant, ho tenim molt a prop. Aquest podcast el fem ara mateix des de Sant Cugat, que tenim unes quantes escoles de l'Opus. Per tant, si voleu descobrir una miqueta més sobre aquest món, jo us la recomano. I a més celebrem també que Mònica Terribas, una de les periodistes top d'aquest país, es passi al món del cinema, en aquest cas sense deixar el seu rotllo, que és el periodisme, i fent-ho doncs, amb això, amb aquest rigor i professionalitat que l'ha caracteritzat des d'allà fa més de 20 anys que apareix a la televisió.
2: En la propera temporada pot parlar de les connexions empresarials, que aquí també hi ha molta teca, però vés no a sobre si li financien.
0: Dubto que hi hagi segona temporada del Minuto Heroico, a no ser pot fer la part masculina de com capten a l'Opus, però bueno, el que en qualsevol cas celebrem que Mònica Terribas també faci sèries i si la fa d'aquesta manera, jo crec que té molt de futur com a directora, no sé si de documentals o d'aquest gènere. A més, seria guanyadora d'un Ondas aquest any.
2: Mm-hmm. Perfecte. Setena posició.
1: Setena posició, perquè per mi és la sitcom de l'any, que no és La Casa Nostra, em sap greu, és Adults, que és una sitcom que agafa la típica fórmula de grup d'amics que viuen junts a la vintena, trentena, i que hem vist a New Girl, a Friends, a Com conocí vostra madre, totes aquestes, i la modernitza a les generacions actuals, actualitza els referents, actualitza la forma com actuen, com parlen, i realment doncs, és la sitcom ideal per si doncs, la fórmula sempre t'ha agradat, doncs tornar-la a gaudir, però adaptada als nostres temps, amb personatges carismàtics. L'únic problema que té per mi és que només té 8 capítols, i ja en podríem fer 20, com solien fer abans, perquè et quedes amb ganes de més, però molt recomanable, la teniu a Disney+.
0: I hi haurà segona temporada, aquesta?
1: Hi haurà segona temporada.
0: Perfecte. Doncs mira, si voleu riure, ja en tenim una de puntada.
2: Setena posició per tu.
0: Setena posició per mi. I aquí jo crec que començaré a polèmica, perquè hi ha gent que aquesta sèrie l'ha odiat molt, però a mi m'ha sorprès molt, Alien Earth. I és de les sorpreses en positiu, no m'ho esperava. M'esperava dir, ai, això Disney, a veure què hem fet. I, escolta, una tornada a l'univers original d'Alien, que a mi m'ha semblat, per una banda, molt atrevida. A vegades ens queixem de que aquestes grans sagues no innoven i sempre repeteixen. Mm-hmm. I dic grans sagues per no mencionar Star Wars directament. I, en canvi, aquesta ha tingut la valentia de provar coses noves, de, en aquest cas, portar, per exemple, bitxarracos nous, diguem-ho així clar. També anar més enllà en la relació amb els aliens i anar més enllà amb els robots, que sempre han estat una característica de la saga, i dels poders o la tecnologia que tenen a dins, com es relaciona amb l'exterior. Com bé diu el seu títol, es diu Alien Earth, passa a la Terra. Val? Sí que hi ha aquí un petit problema d'encaix, no? De com pot ser que això passi a la Terra, però després, quan veiem les altres pel·lícules, no es mencioni res del que passa. Ja veurem més tard com es resol, però quan arriben a la Terra està com en un lloc, se suposa, molt aïllat, i el que passa no acaba de transcendir, diguem, a l'opinió pública, i per tant jo crec que de moment està ben resolt. Jo la vaig gaudir molt. Els que l'han atacat, puc entendre les crítiques, doncs, potser d'haver anat massa enllà en aquesta innovació fins al punt de carregar-se segons quins cànons o segons quines fórmules que estaven ja molt assentades en l'univers Alien. Però què vols que et digui? A mi m'ha semblat una mica d'aire fresc en tot plegat i tinc moltes ganes de que continuï. I hi ha capítols en concret que són, per mi, obres mestres. En concret, un del que t'explica què passa a la nau com acaba aterrant a la Terra amb els aliens a dins, aquest capítol em va semblar al mateix nivell que les dues primeres pel·lícules d'Alien.
2: Ostres.
0: Sí.
2: Interessant. Mm. Seguim amb el rànquing, sisena posició.
1: Sisena posició per una sèrie que és impossible de descriure i d'explicar si no l'has vist, que és The Rehearsal, Los Ensayos, segona temporada, la primera i era una bogeria. És del Nathan Fielder, que és un tio que està completament boig, però que és un geni. Que és una sèrie que està entre el documental, el reality. Bàsicament, a la primera temporada la idea és de fer assajos amb la gent per tal d'assajar comportaments socials, de forma que quan tu tens després una interacció social amb una altra persona, l'has assajat tantes vegades que ja saps com has d'actuar en aquella situació. Sí? S'entén una mica el concepte?
2: O sigui, sí.
1: Agafes una persona, té una cita amb una altra persona, assajes aquesta interacció diverses vegades fins a tenir, o sigui, totes les possibilitats del que pot passar en aquella cita, tu ja ho has viscut i per tant ja no et fiques ni nerviós. Mm-hmm. És una bogeria, però també és una generalitat, trobo jo. I la segona temporada és encara més concreta i es fixa, Nathan Fielder decideix fixar-se en la idea de per què hi ha accidents d'avió, descobreix que tots, o la gran majoria, tenen a veure amb la relació entre el pilot i el copilot. Quan hi ha una mala comunicació entre el pilot i el copilot, és, analitza la gran majoria d'accidents d'avió que hi ha hagut al llarg de la història, provenen d'aquí. Llavors el que fa és agafar pilots i copilots, els que es deixen, per assajar com poden millorar la relació entre pilots i copilots perquè no es produeixin accidents d'avió. O sigui, a més, està fent un servei públic.
0: Fantàstic.
1: És que quan ho expliques no s'entén res, però quan veus la sèrie dius...
0: M'agradaria haver assistit a la reunió de guió de quan estan plantejant aquesta sèrie, perquè és ben boja, eh?
1: És ben boja, és ben boja.
2: No,
1: i es gasten una diners perquè, per exemple, recreen un aeroport sencer per fer assajos de la relació entre el pilot i el copilot ja en un... O sigui, ho recreen tot. Aeroport, avió... És totalment increïble. Recomano molt veure Los Ensayos, tant la primera com la segona temporada. La teniu a HBO.
2: A mi el que has dit de la primera temporada m'ha volat bastant el cap, perquè fa poc vaig llegir un article que parlava de com la societat nord-americana, que estan tant de màrqueting i de marca personal, arriba un punt en el que estan com interpretant la seva vida i s'obliguen a haver de tenir exageracions a l'hora de reaccionar davant un fet. Aleshores és com portar això a l'extrem, de dir,
1: sí,
2: no, és que he d'assajar molt la meva personalitat per com m'enfronta a una situació quotidiana, no? Ostres.
1: Exacte. Sí,
2: o sigui, vola una mica el cap, eh? No, aquesta, mira, apuntada.
0: Apuntada.
2: Sisena posició per tu, Jaterra?
0: Sisena posició per mi, i em sembla que, si no vaig equivocat, amb el WhatsApp que ens has enviat, la tens tu a la cinquena, per tant, aquí estem bastant empatats. Ja jo crec que ja la podem compartir, i així ens estalviem que diguis la cinquena. És Task, d'HBO. Sí. Una de les sorpreses en positiu d'una sèrie que ve del no-res, no ve de cap temporada, no se l'han inventat de nou, i escolta, perfecte, una sèrie, un thriller policial a l'ús, i aquí jo crec que, en el meu cas, el que més m'ha agradat ha estat els personatges. Quin tipus de personatges hi ha, un agent de l'FBI que és un ex-reverent, o sigui, religiós, un ex-mossèn, perdó, i després, doncs, una trama criminal d'un segrest amb uns escombriaires i droga pel mig, no sé, molt, molt fresca, sobretot un guió molt ben portat a nivell de com avancen els esdeveniments, però també del task, de la força aquesta especial que creen en l'FBI per perseguir aquests escombriaires que estan robant droga al drogadicte, als dealers del poble aquest. I a més, un poble, per entendre'ns, no passa ni a Nova York ni a Chicago, vull dir, un poble d'aquests perduts de l'Amèrica Profunda.
1: Sí, és el creador de Mare of Easttown, i té bastantes similituds. Si us va agradar aquella minissèrie, també us agradarà aquesta, perquè té un to similar al nivell de la direcció, de les interpretacions, i també perquè té aquesta capacitat de presentar-te un thriller això de misteri molt ben executat, però a darrere amagar un drama familiar també que et toca la fibra, que és emotiu, i el que dèiem és sobretot gràcies a uns personatges molt ben construïts, que a més n'hi ha molts i tots tenen el seu paper, totes les peces encaixen molt bé, els actors estan molt bé, els personatges que comentava el JR els interpreta el Mark Ruffalo i el Tom Pelfrey, i els dos estan realment molt, molt, molt bé. I sí, jo la tinc a la cinquena posició i val molt la pena Task, una de les millors de l'any.
2: Sí, aquesta vaig veure la crítica que vas penjar al TikTok i també la vaig fer un check, aquesta de llista de pendents.
1: S'ha de veure, i a més és minissèrie d'aquestes que la mires, sí, sí. I ja està.
2: Es pot veure en un cap de setmana.
0: Han anunciat segona temporada.
1: Han anunciat segona temporada, sí, sí, que no ho tenia controlat.
0: I a més, se suposa que aquí serà el personatge del Mark Ruffalo el que tindrà casos nous. Això és el que de moment... ha sortit a la llum.
2: Però diguem-ne que, si algú la volgués veure, la història queda tancada, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Són 8 capítols.
1: 8 capítols, sí.
2: Perfecte. Cinquena posició per tu?
0: Cinquena posició per mi, The Diplomat. Temporada 3 és la que hem vist aquest any. Jo l'he descobert sencera aquest any, val? O sigui, he vist la 1, la 2 i la 3 aquest any. Perquè
2: no la tenia al punt de mira, i l'han nominat un munt de coses al Globus d'Or, ara. Per tant, parla'ns d'aquesta.
0: No és la primera vegada que la nominen, i sincerament no li havia parat mai atenció, i aquesta vegada m'hi he posat, i escolta, que bé, m'ho he passat pipa, amb aquesta relació tòxica que tenen, en aquest cas, la diplomàtica, en català seria la diplomàtica, perquè diplomat no sabem quin sexe és, i és bàsicament la dona d'un diplomàtic molt famós dels Estats Units, que ha estat ja condecorat i tot plegat, que l'envien al Regne Unit, que sembla ser una plaça tranquil·la per una diplomàtica dels Estats Units, però bàsicament es lia parda. Val, perquè hi ha un atemptat terrorista en un buc militar del Regne Unit, i A partir d'aquí es desenvolupa una mega trama d'espionatge, punyalades, traperes entre polítics d'un i l'altre lloc, l'agenda secreta que tenen els Estats Units, l'agenda secreta que tenen el Regne Unit, vaja. Dit així, o sigui, en plan, hi ha un atac terrorista i tot el que es desenvolupa sembla poc, però està molt bé. Us ha d'agradar les sèries polítiques, però és una sèrie densa en aquest sentit.
2: Això sona geopolítica de,
0: sí, sí.
2: De forta, no?
0: Hi ha molta càrrega política en la sèrie, per tant, és una sèrie que jo crec que la gaudirà, si t'agrada la política, a nivells House of Cards, per entendre'ns, o Borgen, o aquestes sèries que tenen molta densitat, però en aquest cas, per mi, la màgia d'aquesta sèrie són els dos protagonistes, no? Que són aquests dos diplomàtics, Kerry Russell i Rufus Sewell, que són una parella genialíssima, que són un matrimoni amb una relació amor-odi total, d'aquestes de que es volen separar però es necessiten mútuament, de quan penses que es tiraran els plats pel cap, arriba un i fa una genialitat que no només salva el matrimoni sinó també el país i tot plegat. Fantàstica la química que tenen, i per mi Kerry Russell, que jo tinc un crush adult amb aquesta actriu total des de que la vaig veure The Americans, una altra gran sèrie d'espionatge polític, i vaja, per mi obre el top 5 de l'any, us la recomano, la podeu veure a Netflix les 3 temporades, i a veure si aquest any s'emporta alguns dels premis, perquè està nominat als Globus d'Or, com bé deies.
2: Perfecte. Doncs ara ja ens anem a la part superior de la classificació. Quarta posició per tu, Jan.
1: Quarta posició, comèdia divertidíssima a Apple TV, que és The Studio, la premissa...
2: Celebradíssima, aquesta, molt coneguda ja.
1: Sí, s'estan duent molts premis de comèdia, evidentment, merescudíssims tots. El que fa Seth Rogen aquí és ficar-se a la pell d'un gran productor executiu, que l'ascendeixen a això, a productor executiu d'un dels grans estudis de Hollywood, i el que intenta ell és fer art, i el que intenta Hollywood és totalment una altra cosa.
2: Llavors,
1: la comèdia neix d'aquest xoc, d'aquest conflicte entre voler creure en el cinema i voler caure bé tothom, i el fet que això és totalment impossible a la indústria actual. Llavors, és una sàtira molt mordaç que ataca absolutament a tothom. El millor és que dispara cap a totes les bandes, i fan moltes referències, doncs, al món del cinema actual. O sigui, si esteu ficats en el mundillo de Hollywood, us encantarà, perquè veureu totes les referències que va deixant anar. També moltíssims cameos, tens de Scorsese, el primer capítol, la Zoe Kravitz, la Demi Scott, l'Olivia Wilde, no paren de sortir cameos. I a més de ser divertidíssima i tot això, està molt ben dirigida, fa servir molts plans seqüència, la direcció està molt, molt ben cuidada, i bé, és com un tour per Hollywood on veus tot allò que no voldrien que veiessis, no? I una comèdia que jo m'he passat molt, molt bé mirant-la, 10 capítols.
2: I és de Apple TV.
1: Que
2: han començat el programa parlant d'això, no?
0: De la
2: gràcies a sèries
1: com d'estudio,
2: no? Precisament.
0: Exacte. Jo la meva quarta ja l'he dit, és la d'Andor, ja n'hem parlat, així que jo crec que, Jan,
2: exacte, anem a fer
0: donem
2: el podi.
0: Pas ja al teu top 3, entrem en matèria, explica'ns les 3 millors sèries de l'any segons el teu criteri.
1: Les 3 millors sèries de l'any, per mi, en el número 3 fico la que és la millor nova sèrie d'aquest any, un fenomen absolut a Netflix, que ha sigut Adolescence. Adolescence és genial per dues coses. Una és la forma, que és l'ús del pla seqüència per cada capítol, les coreografies que han hagut de fer per fer Adolescence és absolutament increïble, però pel que és més important és pel tema que tracta i per com ho tracta. Adolescents posa sobre la taula la necessitat de que els pares prenguin consciència de què estan consumint els seus fills a internet, o que reben a través de les xarxes, perquè arriben discursos superperillosos que, com que arriben a través del mòbil o de l'ordinador, no en som conscients, i passen les coses com la que mostra Adolescents, de forma molt ben mostrada, sense acusar a ningú, sinó evidenciant una realitat que és perillosíssima, que està passant en el dia a dia, i que cap sèrie havia sabut mostrar fins ara com ho ha fet aquest fenomen absolut. El número 2 de les millors sèries de l'any és la quarta temporada de The Bear. La tercera temporada de The Bear havia baixat una mica el nivell perquè havia ficat el fre, i era una temporada on passaven una mica menys de coses, però perquè havien anat cuinant a foc lent pel que era aquesta quarta temporada, on per fi sortim de la toxicitat absoluta que és la cuina de The Bear, que tant ens va agradar la primera i la segona temporada i que ens segueix encantant, perquè per fi els personatges evolucionin, perquè per fi surtin dels seus conflictes interns dels quals semblava impossible que sortissin, i doncs arribessin a llocs una mica més sans. I després de quatre temporades doncs, patint amb ells, realment és un plaer doncs, arribar fins aquí, fer-ho amb capítols molt ben construïts, la direcció segueixent excel·lent, el muntatge també, i les interpretacions són d'un nivell altíssim. Per mi, d'haver segueixent una de les millors sèries que hi ha, i la quarta temporada torna a estar en plena forma després d'una tercera que no havia estat tant. Però la millor sèrie de totes la trobem a Apple TV+, i és Severance, la segona temporada. No em cansaré de recomanar Severance, perquè és una idea brillant, la idea de Severance, que és aquesta de que se't separa quan entres dins de la feina, la consciència del tu dins de la feina, amb el que ets fora de la feina, de manera que no recordes què fas a fora i no saps què passa a dins. Són com dues persones diferents. I en aquesta segona temporada el que explora més és els drets que té la persona de dins, la persona de fora, amb el dret, per exemple, a enamorar-se. Aquesta temporada explora molt el tema de les relacions amoroses, què passa si el de dins s'enamora que el mateix que el de fora, o què passa si s'enamora d'una persona diferent, i cada un dels quatre personatges principals que trobem allà dins doncs té la seva trama molt ben portada, tots els personatges tenen el seu arc molt ben construït, mentre ens trobem en aquesta ciència-ficció on no et pares de fer preguntes de què està passant, què vol dir això, tot plegat superben dirigit per Ben Stiller, amb capítols que estèticament són totalment increïbles, i a nivell d'interpretacions també l'Adam Scott com a protagonista està fantàstic, però també la Brit Lower, el John Turturro, Tramell Tillman, tots nominats a premis i merescudíssims, perquè Severance per mi és la millor sèrie d'aquest any.
2: Molt bé. Anem amb el teu podi.
0: Molt bé.
2: Terra.
0: Jo us diré que del podi en comparteixo una. Val? Però bé, entrem en el top 3 del que, segons el meu humil criteri, són les millors sèries del 2025. I començaré en català i començaré a casa, perquè per mi el top 3 l'inicia Pubertat, aquesta sèrie que ha fet la Letícia Dolera sobre un cas d'assetjament sexual a una colla castellera. Haig de reconèixer que em feia tremenda mandra començar això, eh? I perquè, no sé, ara no tinc ganes d'enfrontar-me a això, i una vegada he estat a dins, ostres, tu, què ben portat, amb quina mà esquerra tracta temes tan delicats, amb unes edats tan delicades, amb un entorn que és el nostre, una ciutat catalana i on els nens fan castells i van de festa major, i com és capaç de posar sobre la taula totes les rèmores del passat, no?, d'aquest masclisme que encara ens domina, d'aquesta societat encara patriarcal que governa per sobre, i com els nens, adolescents, pateixen això encara, i a més, això exacerbat per les xarxes socials. Ja ho ha comentat el Jan amb Adolescents, en aquesta les xarxes socials i els compartiments de vídeos té també un paper molt important. I en contra del que podria pensar molta gent, la pròpia Letícia Dolera, que també fa un dels personatges secundaris, perquè els protagonistes són els adolescents, però en aquest cas ella també és un personatge feminista que coincideix molt amb el seu personatge real, diguem, però un personatge feminista amb moltes contradiccions, no?, i que s'ha d'enfrontar a veure com el seu fill és un dels acusats d'haver abusat sexualment d'una nena, no? I, per tant, trobo que ha estat una sèrie molt valenta i que espero que se'n facin més d'aquest tipus, i jo crec que l'ha de veure tothom, i jo que tinc un fill que encara no està en aquestes edats, però vaja, m'ha fet pensar moltes coses de com ens relacionarem amb les xarxes socials quan li arribi el moment.
2: A veure.
0: Anem per la segona millor sèrie de l'any, segons el meu humil criteri, i aquesta sèrie, igual que Pubertat, també està a HBO Max, i és The Pitt. Pisca els metges, una altra vegada, tornen els metges per la porta gran. Que bé que m'ho vaig passar amb The Pitt, com vaig patir, que ben portat està aquest torn és un torn de metges on passa absolutament de tot. Tens capítols que podríem dir d'afegit, o més que capítols, personatges, no?, que tenen, doncs, el típic entres a les urgències, t'ha passat això, et cures i tal, però després també, òbviament, hi ha darrere tota la història i la motxilla emocional que tenen els metges, no? I en aquest cas, part de la gràcia és que hi ha metges molt consolidats, amb la cap d'infermeres que està tremenda, espectacular el paper d'aquesta actriu, i després els residents, que és el seu primer dia de residència, no? I es troben amb un dia absolutament caòtic, on passa de tot. No vull revelar què és el que passa, perquè és part important de la trama, però vaja, l'adrenalina que segurament vam sentir a la primera temporada de Vera en una cuina, la sentim ara en aquest torn d'aquest hospital, i amb ganes de veure la segona temporada, perquè ja està rodada. Fins i tot es van assabentar de les nominacions als Emmys o als Globus d'Or, no, als Emmys, mentre estaven rodant la segona temporada. Per tant, mireu de pit, no us faci mal de veure aquesta sèrie de metges, perquè és espectacular.
2: I el podi...
0: I arribem al número 1, el millor dels millors, i com que he dit que coincidia amb alguna del Jan, ja gairebé l'he revelat, que per mi és Adolescents. I ja veieu que aquest any tinc un any especialment tendre amb el tema de l'adolescència a les xarxes socials, però crec que tècnicament ha estat una sèrie que m'ha fet explotar el cap. Després, quan veia el com es va fer, em va explotar el cap 3 vegades més. Coincideixo amb el Jan que la temàtica que porta és totalment necessària i a més molt amagada, no? Que és això com els nostres joves es relacionen amb el telèfon i què és el que veuen i el que consumeixen en aquest telèfon, però això a més ho hem de combinar amb unes actuacions que estan al nivell més alt que jo he vist aquest any en unes sèries, en especial el nen, que no havia fet mai res a la vida d'actuació i sembla que sigui un autèntic professional de la matèria. El capítol de l'interrogatori amb la psicòloga,
2: impressionant, aquell capítol.
0: És que és, em va semblar una cosa esperpèntica en el bon sentit, o sigui, no havia vist mai un interrogatori amb aquesta tensió tan ben portat i sense parar, perquè és un pla seqüència tremendo, i a més una sèrie que et condueix d'una manera a la història, no?, amb aquests talls, no?, perquè no és una sèrie que passi, per entendre'ns, tenint en compte que són plans seqüències, són 4 moments d'aquesta història, i com amb aquests 4 moments separats en el temps acabes entenent la globalitat. M'ha semblat una sèrie rodona, no crec que tingui segona temporada perquè
2: no, perquè
0: tot s'acaba, el tema és el que és, està molt ben portat, una minissèrie de 4 capítols que teniu a Netflix i que per mi està al més alt de tot aquesta temporada.
2: Sobretot Adolescents té una cosa, que és que no és només que sigui molt bona, tant en fons com en contingut, sinó la capacitat que ha tingut per generar debat. És a dir, sí, la varen estrenar al gener, ara estem al desembre i en seguim parlant, i està nominada, però és que durant mesos, tertúlies de ràdio, xarxes socials, reflexionant sobre el que es posava la mateixa sèrie i fent-nos plantejar moltíssimes coses de com ens relacionem, com ens parlem, com es relacionen els adolescents, per què estan abandonats, veure que no és una cosa només d'aquí, que a vegades surten estadístiques, els joves són més conservadors, està com si fos una cosa local. No, no, és que a nivell global hi està havent-hi un repunt de determinats discursos entre els adolescents, precisament per el que es posa. Vull dir que no és només que sigui bona, sinó que ha tingut la capacitat per generar un debat mundial molt ample, que això no només és que sigui bona, vull dir, és que hi ha algun fons al darrere.
1: Sí.
2: Conegudes ja les millors sèries, la vostra opinió, no tenim gaire temps, imagino.
0: Anem ràpidament a fer les
2: excepcions. No tot ha estat bo i, per tant, també hem de fer, encara que sigui breument, un petit repàs de les decepcions d'aquest 2025. Vale. Jan, digues, a veure, les decepcions que tens aquest any.
1: Decepcions, les dic molt ràpid. En una coincidirem totalment amb el JR, que és El joc del calamar. La tercera temporada és la que és d'aquest any, però bé, ja veníem de la segona al desembre de l'any passat, que tenia bàsicament el problema, que és repetir el mateix, però estirar-ho més, dividir uns jocs en 2 temporades, estirar-ho com un xiclet, cosa que fa que sigui més lenta, que sigui més avorrida, que sigui menys interessant. Els jocs és l'únic que estan bé, perquè segueix tenint tensió, la forma com, doncs, capgira els jocs infantils segueix sent divertit, però quan surts d'allà, és una sèrie amb diàlegs expositius i on els personatges són poc interessants. Al final del joc de calamar no ha tingut gaire interès si ho comparem amb el que va ser la primera temporada, i és bàsicament per això. Una altra que m'ha decepcionat una mica és House of Guinness, perquè és del creador de Peaky Blinders, i una esperaria, doncs, oh, la casa Guinness, creador de Peaky Blinders, això serà una sèrie espectacular, i no ho és. Sembla com una imitació més baixa del que era Peaky Blinders, perquè té el disseny de producció i l'estètica, aquesta amb els carros, els cavalls, l'època, però el guió en si és molt més de culebron de tarda. Vull dir, agafa una mica la idea de Succession, de quatre fills lluitant per a veure qui es queda l'herència del pare, però els personatges són molt menys carismàtics, les seves trames són molt menys interessants i, bueno, m'ha decepcionat bastant. I un altre, pel mateix motiu que m'ha decepcionat, és Long Story Short, perquè és del creador de BoJack Horseman, i clar, si és del creador de BoJack Horseman, esperes que serà una de les millors animacions de la història, i aquest cop doncs no ho ha sigut. És una sèrie que està bé, que narra 30 anys d'una família jueva, però que no acaba de ser ni molt divertida ni tampoc aconsegueix aquella mateixa profunditat dels personatges, i es centra moltíssim en el que és l'experiència jueva, cosa que a mi doncs m'ha costat una mica empatitzar, i no hi havia tant on agafar-s'hi, tot i que és una sèrie que està bé, dic que m'ha decepcionat perquè doncs estem comparant-la amb el que és una de les millors sèries d'animació de la història, que és BoJack Horseman.
2: Correcte. Que més?
1: Sí, no tinc
0: bé,
1: sí,
0: més.
2: Decepcions teves, JR?
0: A veure, coincidint amb el Jan, la primera és El joc del calamar. M'ha semblat un final insults i sense interès, amb la única voluntat d'allargar la història perquè té molt èxit, i ja està, no la comentaré perquè no crec que pugui afegir res més del que ja ha dit ell. Una altra decepció per mi ha estat Sandman, la segona temporada. Vaig veure la primera, em va agradar molt aquest univers de àngels, dimonis, món màgic i tot plegat, i la segona m'ha avorrit sobiranament. No he connectat ni molt menys amb el que em plantejaven, amb els merders mitològics que la primera em van tenir totalment dins. Aquesta m'han tingut totalment fora, i m'imagino que no he sigut l'únic, perquè si no vaig equivocat, se l'han carregat ja i no hi haurà Sandman 3. Val? Després, Zero Day a Netflix. Per cert, Sandman també a Netflix, Squid Game també a Netflix. Aquella és un thriller polític amb Robert De Niro com a gran reclam. Partia molt bé, no? Robert De Niro fa una sèrie, tot plegat, ja gairebé ni me'n recordo de què anava. O sigui, no ha estat memorable. Robert De Niro fa la Robert De Niro, està molt bé, és un dels meus actors preferits de sempre, però amb el seu paper aquest, tot això va molt malament. És cridat a, diguem, ser el president quan el president té problemes, i no sé, m'ha semblat un thriller polític de baixa estofa, tenint en compte que n'hem tingut de gran alta volada, com hem dit, per exemple, amb The Diplomat. I per acabar, anem a enfrontar-me amb el Jan directament. A mi, The Bear 4, ja no, eh? Ja no. A mi m'agrada quan a la cuina passen moltes coses, i entenc l'evolució que està fent cap a la introspecció dels personatges. Ho entenc, diguem, perquè hem d'evolucionar i hem d'anar més enllà de la cuina, però a mi aquesta última temporada ja m'ha cansat una mica, i tenia la sensació que portava 6 capítols i encara no havia passat res. No. Ens havíem ficat tan a dins de la ment i de les emocions dels personatges que encara estàvem on estàvem al capítol 1 i 2. I, per tant, m'ha faltat xitxa. M'ha faltat una mica de cocció, segurament, en aquest plat de Bear temporada 4. Tot i així, coincideixo amb l'alt nivell tècnic i interpretatiu, però jo necessito que hi hagi una miqueta més de substància o suc, o no sé quina metàfora alimentícia podem fer, però espero que a la propera això ho millorin i passin coses amb una mica més de velocitat.
2: Jo en aquesta batalla he de dir que me'l quedo amb el Jan.
0: Ja està, no passa res.
1: O sigui, atenció, que ha dit que en els 6 primers capítols semblava que no passés res. Algú que ha ficat The White Lotus en el seu top, eh?
0: Sí, però clar, The White Lotus no coneixia els personatges. I
1: aquí sí, per tant, és molt més interessant el desenvolupament que fa dels personatges, perquè ja els coneixes.
0: Sí, però jo vull que evolucionin una mica més, i no sé. No,
2: hem de pensar que...
0: Però em passa el mateix, i també no coincidirem amb Only Murders in the Building. Ja...
1: No, aquesta puc acceptar, que la fórmula està començant a cansar una mica. Això ho puc acceptar.
0: No, i en aquest sentit, The Bear, com a mínim, no repeteix la fórmula.
1: Exacte.
0: Intenta evolucionar, i això li respecto. I li respecto les interpretacions molt bones, i li respecto aquests capítols que té especials o centrats en coses diferents.
1: Sí, a
0: tot
1: mi
0: això
1: el del casament, per exemple, en aquesta temporada, m'ha semblat un capítol increïble.
0: Correcte.
1: Increïble.
0: Però, clar, no està al nivell del dinar fatídic de... Clar, aquell capítol era una obra mestra, i aquest, que jo crec que intentava emular aquell capítol, està molt bé, però se m'ha quedat una mica...
1: No, però és el contrari, perquè jo era tot... Bueno, a tu t'agrada l'òbvio i l'estrès i el caos, i ara estan anant cap a...
2: Doncs, la sanació,
1: l'amor, la sanació, que és cap on hauríem d'anar com a societat.
0: Sí.
1: però...
0: Espero que la cinquena temporada el punyalin algú amb un ganivet de cuina d'allà al pernil. Ja.
1: Jo no, jo espero que trobin la felicitat. Per
2: exacte. Sí. Sobretot per tot el que han patit amb ells, no?
1: Exacte. Una mica.
2: Bé, ara ja sí que sí, no tenim més temps. Teníem algunes coses més per comentar que haurem de fer per un altre...
0: Sí, sí, tenim tot el tema de què passa amb Warner i HBO, exacte, però escolta, ens hem quedat aquí parlant de sèries.
1: Potser ho comentem el dia que sapiguem què passa.
0: Exacte, exacte, exacte, exacte. No serà un rumor. Només.
2: Farem un especial d'això. Doncs ara ja sí que sí, anem acabant aquest programa i encara que sortim del cinema i sortim de l'àmbit català, jo avui vull dir que estic de dol i vull dedicar aquest petit espai perquè no només hi estic jo, aquesta setmana totes les samarretes cernoses, polloses i corcades del sud dels Pirineus han onejat a mitjanasta. El plany i el dol s'ha sentit des de les facultats de Ciències Polítiques i Humanitats fins als centres de desintoxicació, perquè hem de despedir a Robe Iniesta, el cantant del meu grup preferit des de que el 2008 varen tocar a Porreres. Avui és divendres, és trist i ens posarem del Toya, però a vosaltres us estimem molt. Fins a la propera, cinèfils i cinèfiles.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: sobre una malaltia que afecta milers de persones cada any. Només el 2024 a Catalunya es van diagnosticar més de 42.000 nous casos de tumors malignes. Darrere d'aquestes xifres hi ha noms, hi ha històries i hi ha vides que continuen. Alguns d'aquests noms són els de la Fina Piqué, a qui el 2024 li van diagnosticar un tumor a la llengua causat pel virus del papiloma humà. I també el de la Rocío Arias, diagnosticada de càncer de mama aquell mateix any. Les acompanya la Cinta Borrell, la coneixereu perquè l'heu sentit en altres ocasions en aquesta casa, és voluntària d'un Colliga, una entitat que, com bé sabeu, acompanya les persones i les famílies durant aquest procés. Molt bon dia, benvingudes.
1: Hola, bon dia.
0: I moltes gràcies per venir avui a explicar el vostre testimoni. Uh-huh. Fina, com recordes tu aquell dia que et van confirmar el diagnòstic? Què et va passar pel cap en aquell moment?
1: Vaig trobar com un voltet al coll i em pensava que matiso que no ha sigut de llengua, sinó que ha sigut a l'amic de la lingual, a darrere de la llengua. Hi ha dos amígdales i va ser a la dreta on em van trobar. En aquell moment ja em van diagnosticar que era el voltet que em van trobar al coll era una metàstasi del tumor que tenia al final de del coll, no? Mm-hmm. de la llengua. I clar, et quedes impactada, perquè tot el pronòstic era que tot estava bé, m'havien fet 40.000 proves i tot estava bé, l'analítica tot estava bé, em tocava el metge al coll i em deia no, això sembla una altra cosa, jo no patiria i tal. I clar, vas a buscar els resultats i et diuen que és una metàstasi, ja no és el propi el tumor, i clar, et vas quedar com una mica impactada. Però és que, bueno, a partir d'aquí no queda una altra de l'impacte de dir, ostres, m'ha passat a mi, no? Que vaig informar els familiars, doncs mira, tinc una mala notícia, i és aquesta. Però no queda una altra de dir, bueno, doncs tinc això i a veure com ho soluciono i a veure com ho gestiono i com ho porto a terme, no? Jo vaig tenir realment molta sort, i sempre ho dic, vaig tenir molta sort perquè el fet de ser un tumor potenciat pel virus del papiloma humano, com és per un virus, el pronòstic, em va dir el metge, és molt millor que si és un altre tipus de càncer, que són les teves cèl·lules qui el generen, no? Llavors, em va dir que era de bon pronòstic per això i em va dir que m'havia de fer 35 sessions de radioteràpia, que no m'havia de fer quimio. Clar, bon pronòstic, radioteràpia, jo és que estava totalment, cada notícia era un agraïment de dir que bé, gràcies, que només és això, no? Uh-huh. I a partir d'aquí doncs va començar el tractament i aquí estem.
0: Ara en parlarem. Rocío, en el teu cas, t'havies fet una mamografia uns mesos abans, sense cap indici de la malaltia.
2: No, me había dado normal la mamografía, y eso fue en octubre del 2023. Y en enero empecé a notar en un pecho que se me contraía mucho el pezón. Y la verdad pedí hora a la ginecóloga, pero muy tranquila, no me esperaba nada malo. Y bueno, cuando tuve la consulta fue todo correr, porque estaba bastante grande y el pronóstico no era tan bueno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me asusté mucho, es algo que no te esperas, que te parece que no te va a tocar. Pero bueno, con tanta prueba, con tanta cosa, creo que no, en los primeros meses ni cuenta me di de lo que estaba haciendo. Uh-huh. Me ayudó mucho mi hija en prepararme las pruebas. Bueno, mis hijos estuvieron mucho ahí porque yo estaba un poquito en el aire.
0: Espantada, me imagino.
2: Sí, y bueno, me dijeron que tenían que hacer quimioterapia, que bueno, la quimio asusta mucho, se pasa mal, y para reducirlo, y no lo pudieron reducir mucho, y bueno, me tuvieron que quitar la mama. Uh-huh. O sea, me la quitaron completa. Y después tuve 3 semanas de radio también.
0: Quan us donen el diagnòstic, en aquest cas cap de les dues us l'esperàveu, Fina? Tots els indicis eren que allò no era res greu? En el teu cas, Rocío, no? Acabaves de passar una mamografia i d'alguna manera tens aquella certa tranquil·litat per un temps. Qui va ser les primeres persones a qui li vau explicar? I com va ser aquest moment, també, no? Primer el cop de tenir el diagnòstic i després haver-ho de comunicar a la gent que estimes.
1: Mm-hmm. Bé, jo primer, doncs, a la família, no? Germanes. A la meva mare, d'entrada, no li vaig dir res, perquè era una persona...

0: persona gran i dic, no li vull dir res, li vaig com mig de dir que bueno, m'havien de fer com un tractament una mica preventiu perquè no patís, té 89 anys. Però sí, a les meves germanes, a la meva parella, els hi vaig comunicar, doncs mira, ja tinc els resultats, i la veritat és que no són bones notícies. Però m'han donat, jo sempre, però m'han dit que és de bon pronòstic, m'han dit que només m'he de fer radioteràpia, i clar, amb aquest m'han dit que només he de fer això, doncs vinga, doncs el que la gent t'anima, no? Tot anirà bé, ja veuràs, i jo vaig ser la primera de dir... No sé, vaig confiar molt des del principi. Tinc aquesta manera de ser, no sé, jo sempre penso que hi ha alguna cosa a la vida que em sosté. Vull creure això, no? I aquest pensar que hi ha alguna cosa a la vida que et sosté, confiar en això i que tot anirà bé, jo crec que a mi em va ajudar molt. Uh-huh. És com que no estava sola.
1: I en el teu cas, Rocío?
2: Sí, també en la família i amigues. Lo que pasa que en mi caso, al hacer quimio, perdí el pelo, entonces hizo más notorio todo en mí. Es una cosa que la gente te dice, no, el pelo vuelve a crecer, pero es un trauma bastante fuerte. Y después de operarme, que yo siempre lo decía, ¿no? Me duchaba, me veía al espejo sin pelo, sin la mama. Claro. O sea, es bastante durillo aceptarlo, ¿no?
1: Uh-huh. En tot aquest procés, hi hauria alguna cosa que us hagués agradat que fos diferent per part del personal mèdic? No sé si és possible estar preparat per un diagnòstic d'aquestes característiques, no? Però ara, que malauradament hi heu passat, hi ha alguna cosa que es podria haver fet millor o d'una altra manera? O esteu satisfetes?
2: No, los médicos que me han tratado eran todos muy jóvenes, más jóvenes que mis hijos. El cirujano mío tenía 31 años, pero con mucha calidez humana, eso no me puedo quejar para nada, tanto las enfermeras, todo gente muy, muy agradable. Yo también me comuniqué con Oncoyiga y bueno, María Cinta también me ayudó, tuve mis bajones y ella me ayudó y bueno, se va tirando adelante, no te queda otra. Las amigas me ayudaron mucho también, de sacarme para aquí, para allí, para no... A mí se me hacía un poco durillo las noches. Yo vivo con mi padre, que tiene 100 años, y bueno, se me hacía un poquito duro. Yo tampoco le contaba muy bien a mi padre para no preocuparlo, ¿no? Pero claro, yo no me podía apoyar en él, uh-huh. Tampoco.
1: Vau passar totes dues per tractament, Fina, tu per 35 sessions de radioteràpia, Rocío, tu vas passar la mastectomia, vas passar la quimioteràpia, sí. Vas passar també la radioteràpia. Com és transitar per aquests tractaments que són tan llargs i que també tenen tants efectes secundaris, no?
0: Bé, jo me'n recordo que vaig començar el tractament al juliol i vaig passar quasi tot el juliol, agost i mitjans de setembre. Jo, la veritat és que em vaig informar, vaig a veure què puc fer jo amb aquest tractament pel coll. Em van dir totes les seqüeles que podia tenir, o seqüeles o efectes secundaris, que era tot el tema de sequetat a la boca, pèrdua de gust. Vaig haver d'estar quasi 2 mesos menjant triturat i sense gust perquè no... Podien passar perquè el coll no... La veritat és que em va respondre molt bé, però bueno, el tema de l'alimentació va ser un drama. Jo ara ho recordo com va ser molt trist posar-me cada dia davant del menjar triturat i sense gust. Ara l'estic recuperant, gràcies a Déu, però hi ha estat quasi un any i pico. Però jo també em vaig agenciar molt de la meva malaltia o del meu tractament i em vaig informar tot el que estava possible a les meves mans, no? Sempre ho he comentat, a mi m'han dit el coll se't posarà tot vermell, et picarà molt i tal. Doncs bé, em van comentar que vaig fer un tractament de l'arcilla roja. Jo cada nit em posava una cataplasma de fang, que me'l feia jo a la nit, amb uns draps al coll, dormia amb allò, i allò ha sigut un antiinflamatori bestial, vull dir que jo sempre ho recomano, i vaig estar quasi 2 mesos dormint amb aquesta cataplasma al coll. Això va provocar que ni una picor, ni se'm va posar quasi vermell, o sigui, molt bé. Antiinflamatoris, jo em vaig agenciar i em van dir que hauràs de prendre antiinflamatoris, jo em feia les meves infusions de cúrcuma, de gengibre, de coses naturals, i no em vaig haver de prendre ni un antiinflamatori els últims dies de la ràdio, que m'han dit, ja veuràs, els últims dies, ja veuràs. I me'n vaig prendre un parell o tres per si de cas, però tot i així, ni, és que no els vaig quasi ni necessitar. No sé, pues bueno, em van ajudar molt també aquesta vessant de les meditacions, visualitzacions, jo havia estudiat Reiki, també em feia Reiki al coll, no sé, totes aquestes coses paral·leles que jo pensava que em podien ajudar i que el meu cos ho agrairia. I el meu cos, la veritat és que ho vaig passar malament, però que cada dia m'aixecava i deia, mira, avui he dormit bé, no em fa mal, pues, gràcies, i demà serà un altre dia. I anava dia a dia sense deixar que la meva ment se n'anés més lluny i què podrà ser, vull dir, viure el dia a dia, si avui estic bé, gràcies, i vinga, demà també. I això a mi em va ajudar.
1: Rocío, tu vas viure un tractament potser una mica més agressiu, no?, amb la mastectomia i la quimioteràpia.
2: Con la quimio, bueno, se empezaron por ponérsela hasta las uñas negras de los pies y de las manos. Perder totalmente el sabor, tener un sabor metálico totalmente en la boca, que bueno, hasta me resultaba muy desagradable tomar agua, simplemente. Lo de la alimentación fue horrible porque parece mentira cómo afecta eso, ¿no? Sí. Y, pero bueno, lo vas llevando como puedas, lo vas llevando. Me preparaba comida para toda la semana, ya para dejarme preparada, porque me daba hasta pereza comer, entonces para tener todo preparado y no sentir, ¿no?, la necesidad de y bueno. Y ahora, sí, que ha pasado todo, también tengo muchas secuelas. O sea, me duele mucho las articulaciones, la osteoporosis, tengo prediabetes, tengo, bueno, te salen muchas cosas.
1: T'ha vingut amb un paquet d'afegits, no?
2: Sí, sí, sí, que tengo que ir controlando todo porque parece mentira al físico que eras... Son muy buenas, la quimio, de que sí, que puede contra el cáncer y todo, pero deja muchas secuelas.
1: Tot això són seqüeles físiques, no?, d'aquest tractament, sí. Però també hi ha una part que és l'emocional, sí. No? Com es transita per aquestes emocions, passant per aquests tractaments que són tan agressius, que són necessaris per curar la malaltia, però que deixen unes seqüeles físiques importants i també... no? Sí, emocionalment, com es transita?
0: Doncs emocionalment, les persones que tens al costat, vull dir, les amigues que et truquen cada dia, la família que s'interessa per tu, pues la parella que viu el dia a dia amb tu també, poder estar acompanyada d'aquestes persones, poder-los manifestar realment el que sents i com estàs... Per mi això és important, tenir persones al costat que saps que hi són i de veritat.
1: Ara faré trampa perquè jo vaig tenir una conversa prèvia amb vosaltres dues per telèfon perquè m'expliquéssiu una mica la situació, no? Però parlant amb la Rocío va sortir el tema d'aquest acompanyament per part de familiars, d'amics, sí, sí. De la gent amb qui compartim la vida, no? I jo li deia, possiblement tampoc estem preparats, no estem ni preparats perquè ens diagnostiquin la malaltia, ni estem preparats per saber acompanyar de la millor manera les persones que la pateixen. Què ha passat que no us hagi agradat i que segur que tothom fa aquest acompanyament des de la millor voluntat, però a vegades potser hi ha frases que no són afortunades?
2: Bueno, como que sí, lo vas a superar, lucha, que yo siempre digo luchar, no es que lucha uno se deja llevar por lo que dicen los médicos, pero luchar, no me veo con un mazo o con algo tratando de pelear con una enfermedad, ¿no? Y esa parte que te dice, no, el pelo te va a crecer, verás que estarás mejor, y no, digo yo, rápate tú y verás lo que es estar sin pelo, ¿no? Cuesta. Y a veces tenía yo que hacer como el humor de mi situación para que no se sintiesen mal ellas, en vez de ser al revés. A veces yo tomaba un poco la parte así de reírme, porque las veía peor a ellas en...
1: Al final fa que sí, us ha passat això de posar-vos la cuirassa per animar.
0: No, però l'altre dia vaig sentir una entrevista molt important que li van fer amb una tal Gemma Calvet, que, bueno, una política, una advocada bastant coneguda en el món, i deia, és que jo a vegades ho passava més malament perquè veia que la gent ho passava malament de veure'm sí. rapada, de veure'm que m'havia primat, i ho passava més malament per com la gent ho veia que com jo estava, sí, sí, no? Sí.
1: Uh-huh. Ara, passat a aquesta part inicial i tot una mica ja sota control, quin missatge li donaríeu vosaltres a les persones que estan passant per aquesta malaltia o que justament els hi ha arribat ara un diagnòstic, i quina reflexió feu vosaltres mateixes després d'aquest any escaig?
0: Doncs, a veure, primer que tot, és de dir, bueno, m'han diagnosticat això, potser el pronòstic pot ser millor o pitjor, però no has de perdre mai l'esperança. Avui en dia hi ha molts, molts avenços i jo penso que has de confiar i agenciar-te també una mica tu del que et passa. La part de la mèdica, evidentment, la part dels metges, del tractament i tal, però veure tu també com pots gestionar la teva vida, què t'ha passat, o sigui, no perquè me ha passat a mi esto, no? Sinó què puc fer davant d'això que millori potser la meva vida, que em faci veure la vida d'una altra manera, com em puc agenciar jo del meu benestar. Doncs sempre ho dic, possiblement, doncs, potser si el teu cos ho pot fer fent unes classes de ioga o fent, jo què sé, coses de mindfulness, que també ajuden molt, agenciar-te del teu benestar. Si et trobes millor, fer força física, que també diuen que va molt bé fer entrenament físic, en funció, escoltar-te com estàs, uh-huh, què el teu cos et permet fer, i a partir d'aquí agafar tu les regnes de la teva vida, de la teva situació. És que no queda altra.
1: Rocío.
2: Bueno, yo creo que le quitas importancia a muchas tonterías, te tomas más en serio otras cosas que son las importantes, y sí, el día a día, hacer lo que te gusta. Yo voy a country, que lo saben ella, me encanta bailar. Voy a yoga con Fina y lo paso genial también. Mira, somos un grupo que todas hemos pasado algo, pero no estamos, o sea, ni hablamos de lo que, ¿verdad?, lo que nos ha pasado. O sea, tomamos el día, hoy de qué podemos hablar, pero sin entrar en las cosas que nos han pasado ni nada de eso. Y bueno, y es el día a día, sí. Y que espero que a nadie le toque, que es muy durillo, pero estamos todos expuestos a esta situación. Y bueno, hay, por suerte, hay mucho avance, hay mucha gente que te puede apoyar, y eso ayuda mucho, no encontrarse sola.
1: Estem arribant al final de l'entrevista, sí. Ens queda un minut. Maria Cinta, ens acompanyaves, però avui les protagonistes eren la Fina i la Rocío.
3: Totalment.
1: Però abans d'acomiadar-nos, no?, perquè és tan important el paper d'entitats com Oncolliga. La Fina ens acompanyava ara fa uns mesos perquè és la professora de ioga que fa per a persones que han patit un procés oncològic i també per les seves famílies, no? Quin paper té Oncolliga en l'acompanyament d'aquests processos tan, tan desagradables i que, doncs, que ningú triaria viure de la vida?
3: Abans de dir Oncolliga, jo soc voluntària, el que jo haig de dir com a Maria Cinta és que totes aquestes persones el que fan és ensenyar-nos a viure. I Oncolliga, veient això, bueno, pues fa molts anys que va dir, pues, les hem d'ajudar. Com? Pues donant eines, vull dir, per seguir vivint, perquè en el fons és el que hem de fer totes. Però jo vull destacar que a mi Oncolliga, la gent que està a Oncolliga, o sigui, els malalts, que jo no els dic malalts, són persones que estan passant un tràngol, a mi personalment m'heu ensenyat a viure.
1: Doncs amb aquestes paraules de la Maria Cinta, que és voluntària de l'Oncolliga i que aquesta setmana ens acompanyarà en dues ocasions per parlar també de l'obra de teatre que es farà aquest dissabte per recollir fons per aquesta entitat que ajuda tant a les persones i les seves famílies, ens acomiadem. Us volem agrair molt el vostre testimoni. Esperem que serveixi per a altres persones que estan en aquest procés i les famílies que els acompanyen. Jo us desitjo que tot vagi molt i molt bé i que seguiu amb aquesta actitud i aquesta perseverança. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Aquest dijous, al Faves Comptades, obrim una finestra a la memòria de la ciutat amb la secció de l'Arxiu Municipal. Per fer-ho, ens acompanya el seu director, Francesc Jiménez, amb qui sempre ens endinsem en aquest espai que és molt més que un dipòsit d'arxius antics, sinó que, a més, és el guardià de les nostres arrels. Ara que s'acosta Nadal, hem preparat una activitat que combina història, joc i coneixement del nostre entorn. Francesc, benvingut.
2: Hola, bon dia. Gràcies.
1: Ara comentava, m'heu preparat una activitat que es diu De l'oblit a la memòria. Què és exactament aquest joc?
2: Sí, es tracta d'una activitat, és un joc d'orientació com a tal, d'orientació en l'espai. Aquest joc és, és una activitat que hem transformat. Havíem fet alguna prova feia uns anys de basat en el joc del geocaching, no sé si sona alguna gent. Hi ha una gent que som molt
1: experts,
2: fans
1: no?
2: de geocaching i que és un joc de geocerca, a través de tecnologia i de geolocalització de tresors dintre de diferents llocs, dins de diferents espais, rutes. Vale? Això és el geocaching com a tal. Nosaltres vam fer un geocaching en el seu dia i el que hem fet és transformar aquell geocaching, aquell joc, que encara existeix, però no ho farem ara, en un joc d'orientació com a tal. Perquè el geocaching té molt de joc d'orientació. Geocaching seria geocerca, en realitat seria més o menys això, la cerca d'un element, d'un tresor, i sobre aquesta idea hem construït un joc d'orientació en el que, com tu deies, combinem el coneixement del poble o història del poble amb capacitat d'orientació en l'espai en el que és a Sant Cugat, i en el que no utilitzem tecnologia, que és la diferència amb el geocaching, que el geocaching es necessita un mòbil o un aparell per poder anar fent la cerca, la localització a través dels mapes, vale? De Google Maps, per exemple, o qualsevol aplicació, i en aquest no fem servir tecnologia.
1: O sigui que haurem de fer servir la intuïció, una mica la intuïció, bàsicament,
2: sí.
1: No? I el coneixement, les pistes que puguem anar aconseguint.
2: Exacte. Es tracta de... És un joc pensat per públic familiar, tenint en compte que vindran, sobretot nens, a partir de 6 anys, més de 6 anys. Més petits poden venir, però acompanyats, perquè si no tampoc sí. Entenen la dinàmica. Però que el que els oferim nosaltres és... Sí, la història del joc, el que envolta, no? El que els expliquem als nens, no? I que és el que dona sentit a la història, és que nosaltres, i a més em va molt bé amb la introducció que has fet, nosaltres a l'arxiu tenim una mascota, que és l'Ot del Paperot, que és un ratolí, que és, algun dia ja us el presentaré, però a banda tenim una guardiana de l'arxiu, que és la memòria, no? Que és una mica el que tu comentaves sí. Al principi, eh? Memòria, nosaltres, és la guardiana de l'arxiu. I el que l'enemic més gran de la memòria és l'oblit. Vale? L'oblit és el seu enemic més gran. I els expliquem en aquest joc que la memòria es va trobar que un dia va entrar l'oblit a l'arxiu i els va robar una caixa. Una caixa que conté una informació sobre històrica sobre Sant Cugat, sense la qual nosaltres no podríem construir, no podríem saber què havia passat al poble, no? O no, perdíem aquesta informació. Però com que la memòria se'n va donar compte, després va intentar anar veient cap on havia anat l'oblit, i gràcies a les pistes que l'oblit havia anat deixant a través del poble, hem d'intentar reconstruir i trobar on està aquesta caixa. No? I això és el que han de fer els participants del joc d'orientació. No? Anar pel poble, pel centre del poble, parlo del poble perquè realment farem la part del centre, per intentar localitzar aquestes pistes, que al final de tot ens donarà la localització de la caixa que hem perdut, que l'oblit ha amagat.
1: Sembla fantàstic, aquests personatges.
2: Sí, la veritat
1: és super ben trobats, eh?
2: Per això el joc es diu De l'oblit a la memòria, és a dir, la idea de com ens transformem cap
1: aquí. I aquesta és la primera vegada que la feu per Nadal o ja és una activitat clàssica dins del vostre repertori?
2: No, aquesta havíem fet per, jo crec que per Nadal no, però per Festa Major sí que el geocaching, que era la versió anterior, però ja fa, potser ja 3 o 4 anys que ho vam fer, o més, i que va tenir molt èxit. La veritat és que la gent li va agradar molt. l'havíem deixat a banda perquè havíem fet altres activitats com Crim a l'Arxiu, que ja crec que un dia en vam parlar aquí, aquest joc de Cluedo, que és més una teatralització, i ens havíem centrat molt els esforços a donar-li sortida a aquesta altra activitat. I aquesta vegada hem pensat que podíem recuperar-la i transformar-la, deixant també espai a que Crims potser es dediqui més a la festa major i per Nadal buscar una orientació cap a un joc així diferent, però que també permeti a la gent participar de forma activa, no? En aquesta idea, el joc d'orientació com a tal, sí que vam fer una prova pilot en una escola, jo crec que va ser a l'abril, abril-maig, vam fer una prova pilot. Quan fas un joc nou, doncs necessites...
1: Has de tastar-ho.
2: Provar. Clar, exacte. I ho vam fer en una escola que ens va... Bueno, que en aquest cas ens anava molt bé, bastant, van estar d'acord, vam provar el joc, vam veure coses que funcionaven i coses que no. Era una escola amb nens de... Bueno, una classe de nens de 7 anys, 7-8 anys, vale? Llavors vam veure coses que podien funcionar i coses que no. Però ara adaptada i amb la ja consolidat allò que havíem vist que no funcionava i sabent que va tenir molt bona acceptació per part del professorat i dels nens, de fet aquesta activitat l'hem inclòs dintre el pla educatiu de les escoles i de fet ja hi ha algunes escoles que ens l'ha demanat, de veure si l'any que ve podem començar-la a fer. I el que vam pensar és que doncs, també podíem provar-lo de fer en un entorn no escolar, sinó en un entorn familiar o lúdic, com és les activitats de Nadal, no?
1: Mm-hmm. I quin és l'objectiu d'aquesta proposta?
2: L'objectiu és, a través del joc, potenciar diferents capacitats. És a dir, primer de tot, per què no fent servir tecnologia, no? En aquest cas, hem decidit, tot i que som molt fans de la tecnologia i amb altres projectes que hem fet servir, hem pensat, anem a buscar allò que a vegades ens passa, no? Que quan ens quedem sense tecnologia, per exemple, no sabem orientar-nos. I vam dir, per què no utilitzem el joc des d'una vessant purament de tornar a agafar un mapa i saber-te situar en l'espai, no? I fem això amb una edats joves en els que potser...
1: Aprendran
2: a situar-se, no? I no aniran amb el Google Maps o amb l'aplicació que sigui buscant on estan les coses, no? Llavors aquest joc, com he dit, no? Es parteixen... La idea és fer quatre grups. És un joc cooperatiu competitiu, en aquest cas, amb les escoles no, però en aquest que presentem per dimarts sí. Cooperatiu competitiu en el sentit de que es fan quatre grups, màxim de 10 persones. Ara ja tenim, encara està, ja en parlarem, però les inscripcions estan obertes, ja tenim més de 20 persones apuntades, però encara podem arribar fins a unes 40, perquè serien unes 10 persones per grup. Cada grup té un itinerari diferent que anirà descobrint a mesura que vagi avançant i la idea és que tots partim de l'Ajuntament i després cada grup es dispersa pel poble fins que acaba trobant tots els codis necessaris per construir el topogràfic, és a dir, la identificació d'on està aquesta caixa que s'ha perdut, no? És a dir, tu vas a fins a 5 llocs, anem a 5 espais de Sant Cugat, 5 llocs de Sant Cugat, que no diré quins, perquè si no ja ja et devirem.
1: Farem spoiler.
2: Exacte, no cal. I a cada lloc se'ls donarà una pista o hauran de descobrir a través de la història d'aquell lloc pistes que segurament trobaran amb les plaques que hi ha de patrimoni en els diferents edificis o informació que se'ls pugui donar, però sobretot informació històrica de les quals trobaran un numèric, un número, una dada, un fet que s'hauran d'anar apuntant perquè al final del recorregut, quan tornin a l'Ajuntament, tindran una sèrie de números, de numeració, que ben combinada completarà un topogràfic que els donarem. Si el completen correctament, arribarem a descobrir on està ubicada la caixa que l'oblit ens ha amagat i que la memòria, gràcies a això, hem aconseguit recuperar-lo. El primer grup que arribi, doncs, tindrà un premi. El segon, un altre premi. El tercer i el quart tindran cadascú un premi, això sí. És un premi per tots, però, lògicament, el que vagi més ràpid i hagi cooperat dintre del grup, perquè són 10 persones per grup, és un grup un concepte de cooperació en grup, competició amb els altres tres grups, d'acord?
1: Val. Entenc que la gent es pot inscriure individualment i després vosaltres formeu els grups?
2: Sí.
1: O també podria donar-se el cas que algun grup ja vingués format?
2: A les dues coses. És a dir, sí? Nosaltres hem... De fet, la primera inscripció que vam tenir va ser de 13 persones, de cop, i llavors aquest, segurament, encara que ens passem una mica, segurament serà un grup, vale? Però hi ha persones que s'han apuntat una persona, dues persones, vale? Llavors, en aquest cas, agrupem. Sí, en aquest cas, agruparíem. És a dir, pot venir un grup format, si hi ha un grup que ens hi encaixa i que podem ficar que ell mateix faci un grup, doncs perfecte, sinó que fem és unir diferents persones en un dels grups que tenim. Perquè sí que comptem que 10 persones més o menys és el màxim per poder també que tothom participi.
1: Per entendre'ns, no?
2: Exacte,
1: també,
2: sí, per entendre'ns. En l'entorn escolar el fem més petit, el grup. El fem de 6, 7, perquè els nens, si no, es dispersen més i necessitem que estiguin concentrats. Però també cada grup tindrà un màster, és a dir, una persona que coneixerà perfectament les normes i que els acompanyarà en aquest viatge. És a dir, no els deixem sols.
1: Ve a ser com un tutor, no?
2: Sí, exacte. Vale? Que són monitors que ja tindrem, que tenim ja preparats, diguéssim, que ells sabran com funciona el joc i els aniran seguint. No el tutor o el màster del joc, sí, diguéssim, és el que tindrà tota la informació, pistes i resolucions en un sobre, amb tota la informació, i és el que farà una mica de dinàmica. És a dir, si veu que no se n'estan sortint, o pot donar alguna pista...
1: Orientar,
2: exacte,
1: sí.
2: Sí. I també els guiarà si veuen que es despisten molt, no?
1: S'ha de tenir una certa idea o coneixement de la història de Sant Cugat?
2: No cal un coneixement previ. La idea és que després del joc aquest coneixement dels llocs que es van a veure s'adquireixi a raó de la informació que es donarà. Pot ser que anem a un edifici i es doni informació històrica d'aquest edifici que potser mai s'havien parat a saber, o sí, i a raó de la informació que es doni, hagin de recollir un número o una dada de la que es dona per poder completar després tot el topogràfic. Ens interessa, que, per tant, que, a més, es donarà una imatge antiga d'aquest lloc, o sigui, veuran el lloc actual i veuran una imatge antiga de com era abans, que són tot imatges del fons d'imatges de l'arxiu, i amb això construiran... La idea és que vegin una mica com era aquell paisatge abans, entenguin quina era la història d'aquest lloc, i a la vegada sàpiguen orientar-se, no? Per això els donarem a tots aquest mapa de Sant Cugat, els donem un mapa de Sant Cugat a cadascú, del centre, i la idea és que sàpiguen, a través d'una fitxa que els donarem, per quins carrers han de passar i on estan aquests carrers per arribar d'un punt a l'altre punt que han d'anar. Nosaltres donem un mapa, i en aquest mapa ells han de saber que per anar de punt A al punt B que els han d'anar, com anar-hi, i a través, nosaltres els diem per quins carrers han de passar, perquè els puguin dibuixar, com a mínim visualitzar, dintre del mapa que els hi donarem. Així també van coneixent territori, dintre del que és el territori urbà, diguéssim, de quins són els carrers per arribar a l'altre lloc.
1: Aquest mapa que el guardin, perquè d'aquí uns anys també serà un tresor.
2: Sí, la veritat és que
1: segurament,
2: sí.
1: Segurament,
2: Sí.
1: Segurament. Abans ens comentava, són 5 espais?
2: Sí.
1: No direm quins, però sí que m'agradaria saber si són espais emblemàtics de la ciutat, on no té, alguns sí i altres no, com ho heu combinat, això?
2: Sí, en aquesta ocasió hem fet, de fet, tenim dos itineraris preparats, perquè en el seu dia en vam fer dos. En els dos casos són espais emblemàtics de Sant Cugat. No vol dir que estiguin tots, perquè només són 5, i en tenim bastants més, però són espais... Alguns d'ells històrics i altres que la gent coneixerà. No tenen per què ser llocs... No tots... Sí, tots tenen història, lògicament, vale? Però no estem parlant tots de monestir, vale? Perquè ens entenguem.
1: Clar, no han de ser superconeguts, no?
2: No, però sí que són llocs amb història o llocs per segur que més d'un hi ha passat i és perquè també descobreixin aquests llocs.
1: Què creus tu que els pot aportar l'activitat als participants i, bueno, especialment també als més petits, no?
2: Sí.
1: Abans comentaves lo del Google, no? Perquè se sàpiguen situar en un mapa, per exemple, no? Adquirir
2: Exacte.
1: Coneixements sí. bàsics.
2: Quan ho vam fer amb l'escola, clar, era molt interessant veure, no? Com que estaves a l'Ajuntament i havies d'anar cap a un altre lloc, els nens en el mapa, no? Com giraven el mapa per entendre on estava l'Ajuntament, primer de tot, no? Perquè dius, vale, parteixes de l'Ajuntament, però on està en el mapa l'Ajuntament, no? I està aquí, vale, i has d'anar a aquest altre lloc. Aquests carrers que et dic, com es va? I un cop ho dibuixen, després estaven davant de l'Ajuntament i diuen, vale, però ara aquest mapa que em diu, he de tirar cap endavant, cap a l'esquerra, cap a la dreta, i aquesta capacitat d'orientació, nosaltres creiem que aquest joc ajuda a entendre com orientar-se. Això per una banda, creiem que, per tant, orientació en un mapa, que avui en dia, amb la apagada que vam tenir, i sabem que els sistemes són inestables a nivell tecnològic, saber-se orientar en un mapa sense res més pot ser clau, en algun moment a la vida. Per tant, és interessant, doncs, que en un entorn urbà també se sàpiguen orientar. Per tant, conceptes d'orientació, entenem que també apliquem conceptes de matemàtica bàsica, perquè hi ha algunes operacions a realitzar amb els numèrics. No tot és trobar un número, a vegades has de fer sumes, restes, en aquest cas, molt bàsiques, però sí que hi ha tot aquest element matemàtic al voltant d'aquest entorn. I la part de històrica, el coneixement històric del poble. Creiem que aquestes tres són les tres grans... els tres grans aprenentatges que es pot arribar a tenir, sobretot pels infants, però no, també pels adults, sobretot la part d'orientació i la part històrica, que és interessant, no?
1: Encara no hem dit el dia.
2: No, és veritat.
1: Quin dia?
2: Això ho farem el dia 23, dimarts vinent, a les 11 del matí. És una activitat que necessita preinscripció, perquè hem de saber els grups que hi haurà, perquè si no, no podríem controlar-ho.
1: Podem dir on, sí, on es poden apuntar?
2: Exacte. Al lab del Nadal de l'Ajuntament sí. Ja surt l'activitat i surt el com fer-ho, però es fa bàsicament enviant un correu a arxiu@santcugat.cat, que també ho veuran a l'app. Ens diuen que volen participar en l'activitat i nosaltres els anem contestant i els anem incloent dintre la llista. De moment, com deia, estem al 50% d'ocupació, per tant, encara hi ha possibilitat per apuntar-se, i en cas que hi hagués llista d'espera, doncs en crearíem i veuríem, perquè estiguéssim pagant baixes i això, i els aniríem comunicant. L'activitat està prevista que duri unes 2 hores.
1: 2 hores?
2: Sí, sí.
1: Està bé,
2: Sí, dic sí així perquè, perquè quan vam fer la prova pilot amb l'escola ens va durar 4 hores, no ens ho esperava ni ningú.
1: Home, perquè s'ha de fer un exercici. Clar. Que no estem acostumats a fer, sobretot aquest del mapa,
2: sí. Sí.
1: Que la gent es perd, has de tornar. Exacte. Enrere, has de tornar a pensar a veure cap a on
2: sí.
1: Anem.
2: No, i els nens perdien molt de temps amb el que perdien en positiu, però... Allò de... els hi feien dibuixar el camí d'on estaven, fins on havien d'anar al mapa, per tots els carrers, i clar, cada nen dibuixar per quin carrer havia d'anar amb aquí perdia molta estona, perquè clar, realment per ells era difícil, no? I amb 6 o 7 nens escolars, doncs havies d'estar per cada un dels nens i era complex. Això, en el cas d'aquesta activitat, no els obligarem a dibuixar-ho en el mapa, però sí que els direm cap on han d'anar, no? I a partir d'aquí intentarem reduir una mica el temps perquè... Sí que
1: per veiem, facilitar
2: sí, per facilitar, perquè 4 hores entenem que és massa per una activitat així, però 2 hores sí que segur que entre que la presentació inicial, el recorregut, que només fer-lo l'hem fet així sense parar-nos i tens mitja horeta llarga a fer tota la volta sencera fins a tornar a l'Ajuntament, si no haguessis de... sense haver de parar a pistes. Més el que et pares, comptem això, unes 2 horetes d'activitat.
1: I escolta una cosa, aquest tipus d'activitats, aquestes dinàmiques que organitzeu, creus que ajuden a la gent, a la ciutadania, a conèixer una mica millor l'arxiu?
2: Nosaltres creiem que sí. Estem buscant sempre activitats últimament que no siguin la visita a l'arxiu, típic, perquè creiem que això... avui en dia no té per què funcionar al 100%, o en tot cas funciona sempre pel mateix tipus de públic, i estem buscant activitats que ajudin a entendre quina és la feina i quina documentació hi ha a l'arxiu, sense que sigui merament la visita, no? La visita al final, en aquesta activitat, per exemple, a l'arxiu només es visita al final de tot, quan es va a trobar la caixa. Llavors, en aquell moment, si descobreixes on està la caixa, nosaltres, el grup, va cap a dintre l'arxiu, al dipòsit, a veure realment si aquest topogràfic és correcte i si hi ha la caixa que estem buscant. Llavors, en aquest moment, troben l'arxiu. Això ens permet, per tant, fins i tot arribar als dipòsits de l'arxiu, que normalment no s'hi entra, en aquesta activitat, per tant, coneixen l'espai, però també l'activitat en si ens ajuda, creiem que a través de la fotografia, que són fotografies de l'arxiu, a través de la importància de saber que si no recordes, no, si no tens aquests documents que et recorden com era el passat, no podràs conèixer com és el present, no? I això a través d'aquest coneixement dels diferents espais, de com és ara, com era abans, tot això, que és documentació que es conserva a l'arxiu, creiem que aquestes activitats ens ajuden a potenciar l'arxiu i la seva feina sense entrar a una descripció merament tècnica, no? Que aquí segurament doncs perd una mica la gràcia. Creiem que estem buscant cada vegada activitats que cridin molt al públic i que sense, encara que siguin directament, coneguis aquesta visió de l'arxiu. Per això fem un Cluedo, fem un geocaching, fem un joc d'orientació i altres opcions que anirem veient. No?
1: I aquesta fa molt bona pinta, o sigui que pot tenir continuïtat de cara als pròxims anys, no?
2: Sí, sí, exacte. La ficada del pla educatiu a nivell d'entorn escolar ja va ser una aposta per aquesta activitat, però ara volem fer una aposta també, doncs, a part del que es pugui fer en escoles, doncs també traslladar-la al món, bueno, sí, per Festa Major o per Nadal, buscar aquests espais en què la gent, doncs, pugui participar, no? Familiarment, perquè és una activitat que perfectament es pot fer en família. No?
1: Està molt bé. I és una bona excusa per conèixer gent.
2: Sí, i tant.
1: També,
2: sí.
1: No?
2: Sí, sí, sí. Fas grup.
1: Perquè pots anar single i potser coneixes algú.
2: Perfectament.
1: Totalment. Amb l'excusa d'anar a participar en aquesta activitat de l'arxiu. Sí. Francesc Jiménez, director de l'Arxiu Municipal, moltíssimes gràcies per la visita. Com que no ens tornarem a veure fins l'any que ve, passis unes molt bones festes.
2: Moltes gràcies i també bones festes per vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
3: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
4: Continguts en xarxa.

0: Bé, quan sempre anem es toca la Joana Molins amb això dels fogons
1: i dels davantals, i posarem el fogó a tot gas per fer-ne més aviat.
0: Normalment no portes un delicatessa que a mi se'm fa poca aigua, però...
1: Bueno, avui no sé si t'agradarà.
0: Avui tant.
1: O sigui, avui porto peus de porc amb múrgoles.
0: Ah, la meva debilitat.
1: Amb múrgoles o colmenilla. Colmenilla és en castellà, però múrgola és un bolet rodó. Sí. Que té com una mica de niu d'abella, sembla. En aquí no se'n fan gaire, perquè resulta que jo fa dues setmanes vaig anar a Sòria a buscar bolets, pensant-me que em portaria, bueno, mig cotxe, i resulta que no m'han trobat ni un. Bueno, perquè fa 30 anys que no s'havia vist la sequera d'aquest any a Sòria. Però ni un, eh?
0: Ja,
1: ni un, però ni un.
0: No ho sabia.
1: Ni un. I llavors allà hi havia aquests pots de múrgoles, ja deshidratades, que els assequen, i em vaig comprar un pot i he fet els peus de porc aquest amb les múrgoles aquestes. Bueno, doncs, les múrgoles aquestes, com que ja us dic que no són fresques, són deshidratades, doncs els hem de posar en remull. I és un bolet que no es pot menjar cru, així com altres bolets sí, perquè aquest bolet s'ha de coure per treure que podria arribar...
0: El que diem bolet per guisar.
1: Exacte, que podria arribar a ser una mica tòxic, depèn de la persona que el mengés. O sigui que primer de tot s'ha de posar en remull, 3 o 4 hores, aquella aigua no s'aprofita, d'aquest bolet no s'aprofita, i llavors el fregeixes ben fregidet i el poses en la cassola que tu hagis fet. Doncs llavors els peus de porc, com sempre us porto, per 4 persones són 4 peus de porc, o si els voleu comprar ja cuits, o crus. Si els compreu crus els heu de bullir vosaltres. Una ceba gran, 3 cullerades de tomàquet, això per fer el sofregit, un all porro, un pols de canyella, que jo li poso d'aquesta molta mateix, una
0: Perdona,
1: miqueta.
0: Si poses ceba, també hi poses all porro. Quina diferència hi ha de la ceba a l'all?
1: L'all porro dona un gust molt bo ara als plats, eh? Això fa el mateix si fas una crema de verdures, sempre, la base, és un all porro
0: sí,
1: una mica sofregit.
0: Sí, la crema sí, però si poses ceba, també all.
1: Sí, all porro. Llavors, bueno, hi ha gent que no, eh? Jo ho faig així, clar.
0: Va.
1: Llavors, un pols de pebre negre, també, un bon raig de vi blanc que no ens falti, una cullerada de farina per espessir aquest suquet que farem, un pèl de suc i llavors aigua per bullir els peus. Si nosaltres els bullim a casa, amb l'olla de pressió, penseu que us tardarà mitja horeta. Amb una olla convencional, poder 3/4 o una hora. Si els bulliu vosaltres, heu de posar aigua, sempre partint la base d'aigua freda. Els anem a comprar, els rentem ben nets, jo els rento amb aigua calenta ben nets, i llavors miro que no tingui cap pèl, i si no, amb una maquineta d'aquestes d'usar i tirar, els afaito. Els hi trec els pèls, perquè a vegades te'n venen algun que hi ha uns pèls. I llavors els poso, partint sempre de la base aquesta d'aigua freda, i poso una mica de porro, i poso una mica una cabeça d'alls, i poso una mica d'alguna herba que us agradi, i una vegada bullen, el foc ben baix, i allò els aneu mirant. Jo crec que amb una olla convencional, amb 50 minuts, els tindreu. Llavors va bé fer-ho així, perquè aprofitarem una mica aquest suc que està en bo del peu. Si els comprem ja fets, haurem de tenir un brou. Un brou o de porc, si l'hem fet, o un brou que tinguis de pollastre, perquè amb aigua no queda tan bo. Però llavors, si vosaltres els bulliu a casa, doncs a la part de sobre que té com grassa, amb el cutxeron la traiem i sempre guardem la part de baix, que té la gelatina i tot això. I llavors hi farem una bona picada. I aquesta picada hi posarem unes 20 ametlles, una mica de xocolata negra, un rovell d'ou, un rovell, només el rovell, la clara no, perquè faríem una truita. Només el rovell, el posarem ja dins el túrmix, tot això, alls, un parell de grans d'all i julivert. Farem aquesta bona picada i quan els peus veiem que ens falta mitja hora, 3/4, li tirarem. I ja ho tenim.
0: Boníssims.
1: I llavors les múrgoles, o si no teniu múrgoles amb escarlets o el bolet que tingueu, els fregim sempre una mica a part i els posem a sobre de la cassola com quasi bé ja està. I ja ho tenim.
0: No, riquíssims, riquíssims.
1: Llavors tornarem... tornarem a dir aquests ingredients.
0: Això, recordar els
1: 4 peus de porc crus, que són 8 talls, Si ens en sobra, vull dir, els posem en un tàper i sempre els tenim, Més val que... Ja que engeguem el foc, fem-ne 4, que són 8 trossos. Una cebra que sigui grosseta, les 3 cullerades aquestes de tomàquet, natural, o l'all porro tallat ben finet, l'all porro, L'all porro sempre el tirarem primer a la ceba. Quan la ceba quasi bé estigui rossa, hi tirarem l'all, perquè l'all porro de seguida ens queda negre i no és agradable perquè amarga. I llavors hi posarem aquest pols de pebre vermell dolç, que sempre n'hi posem per donar color, i posarem una mica de farina i posarem aquest got de vi blanc que ens emulsionarà tot aquest sofregit que anem fent. Una mica de pebre negre i llavors hi posarem, quan tinguem tot això ja fet, el sofregit, hi posarem els peus i els deixarem 7 o 8 o 10 minuts passats en aquí amb aquest sofregit, que agafin una mica de color. Una vegada estiguin, llavors hi tirarem aquest suc, si hem bullit els peus nosaltres, aquest suc de peus, poder mig litre o tres quarts, no n'hi posem massa, que sempre som a temps a afegir-los. Ho rectificarem de sal i posarem la picada. Si no els hem bullit nosaltres, hi posarem aquest brou que tinguem, si ja tenim un brou de pollastre o de verdura. I llavors doncs, els deixarem, els peus, com que ja són cuits, poder en tres quarts ho tindrem fet. Si els fem el dia abans, molt millor.
0: Sempre el menjar,
1: sempre el menjar el i els peus més, perquè els peus fets d'un dia per l'altre canvia el gust. I llavors hi posarem aquests bolets que jo us he dit, hi he posat aquests perquè són els que vaig comprar i m'ha fet gràcia, els que tingueu, i si no hi poseu res, també els podeu fer en cloises, els podeu fer en moltes coses, els cargols. Ai, els peus.
0: Una pregunta que diràs que pregunta aquest. És ortodoxa desusar, treure l'os del peu de porc i quan el serveixes a taula ja sents os?
1: Bueno, hi ha molts puestos que li fan sense feina desossat. Sí, hi ha molts puestos, perquè és clar, quan el bulls, molts ossos d'aquells...
0: No, és que està, deixes
1: ja,
0: el,
1: ja marxen.
0: Deixes el plat ple d'ossos.
1: Ple d'ossos, sí. Però a mi m'agrada amb os.
0: Tu t'agrada
1: amb os. Perquè a mi m'agrada escurar.
0: És millor
1: sí,
0: que
1: és millor deixar-hi l'os. Ara hi ha puestos que te'l serveixen, aquests que diuen sense feina, que llavors et fan com un... treuen tot.
0: Sí, com un flan.
1: Sí. Te fan una cosa així, amb un cercle d'aquests d'ara d'alumini, te fan un timbal.
0: Un timbal sí.
1: D'aquests, que ara no en sortia la paraula, però a vegades hi posen botifarra negra, a vegades hi posen
0: botifarra,
1: i llavors ho fan com però a timbal.
0: Tu creus que
1: a mi m'agrada més, tal com
0: s'ha de servir amb l'os.
1: S'ha de servir amb l'os. I ara te'ls venen, que estan molt, vull dir, molt ben cuits, els que venen, i fàcil de fer, perquè esclar, tens la meitat de feina.
0: No, és una menja molt... Per mi és molt bona, m'agrada molt.
1: A més, amb unes mongetes del ganxet, al costat, al peu, amb la mica de suquet, i unes mongetes del ganxet al costat, i escolta, és un plat extraordinari.
0: Genial.
1: I per ara aquest temps, que, encara que no que no vol venir l'hivern, que no podem menjar plats calents.
0: No, genial. Per mi, ja t'he dit que tinc aquesta debilitat pels peus de porc, m'agrada molt.
1: A mi també m'agraden, sí.
0: Quelcom més? Hi ha alguna cosa més?
1: No, sí.
0: Doncs ho deixarem aquí. Ha sigut un plaer, com sempre.
1: Jo també he d'estar amb tu.
0: Avui el menjar que has proposat a mi m'ha fet denteta. Sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Vinga, va.
0: És que m'agrada molt. No, perquè, home, és una mica complicat per al bolet.
1: Sí, perquè, bueno, però podem fer...
0: A la botiga potser es troba, no?
1: No, aquest aquí no, Bueno, deshidratat sí que el trobareu en pot. Com el moixernó, que també es ven, doncs deshidratat sí que en trobareu. Sí. El que passa és que aquest bolet, ja t'ho he dit, se diu colmenilla en castellà i múrgola en català.
0: Molt bé, Joana.
1: Bueno,
0: adéu-siau, com sempre.
1: Fins la setmana vinent.
2: Continguts en xarxa.

0: la ràdio amb samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365,2422. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya cada vegada es renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i, amb paciència, podem tornar a ser amics.
5: Hola, sóc la Vega López Vargas. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues. No voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malment la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada! Hola, sabata esbotzada! Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però... i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
4: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: que és el que s'acostuma a fer quan un comença un any nou. Què et sembla?
1: Em sembla meravellós.
0: Sí, no?
1: I tant.
0: De quina manera podem articular tot això? Perquè aquí es tracta de parlar de llibres, de fer propostes, d'orientar una mica el personal, no?, que ens segueix, vinculant-ho a aquests bons propòsits.
1: Sí. Jo sento que les persones sovint fem a inicis d'any doncs aquest compromís amb un mateix de tenir uns bons propòsits.
0: Sí, sí.
1: I us puc assegurar que els llibres de les biblioteques poden col·laborar en aquests bons propòsits. Sovint les persones es diuen, oh, és que vull aprendre un idioma nou, o vull millorar l'idioma que en el que no em sento tan segur o tan segura, o bé vull alimentar-me millor, o bé vull millorar la meva salut a nivell físic o mental, o simplement em proposo llegir més perquè és que l'any passat no vaig dedicar suficient temps
0: això
1: a la lectura.
0: També, això també. També tocaria. Per tant, recollim tots aquests bons propòsits i anem desgranant una mica quines propostes es poden fer a través de les vostres biblioteques. Comencem pel tema dels idiomes,
1: sí,
0: no?
1: A mi m'agradaria recordar que a nivell d'idiomes totes les biblioteques tenen llibres de diversos idiomes per ser apresos, autoapresos, des del nivell més baix fins al més elevat. Jo sé que cal bona voluntat i disciplina, òbviament, però és possible. I també podem trobar algunes curiositats, perquè puc tenir el propòsit de, va, vinga, aprendré japonès. Potser l'objectiu és massa agosarat.
0: Però podem ser curiosos.
1: Però podem ser curiosos. I curiosa he estat jo en companyia de les meves companyes de la biblioteca, i per aquest motiu ha aparegut una joia a les meves mans que tinc ganes de compartir amb vosaltres.
0: Aviam.
1: A veure, és un llibre que es diu Anacotoba, el lenguaje de las flores, pequeño diccionario japonés para las cosas sin nombre.
0: És curiós, eh?, això de les coses sense nom.
1: Les coses sense nom. I jo el primer que vaig preguntar-me, quan vaig llegir aquest paràgraf, aquest subtítol, és si no tenen nom, poden ser coses?
0: Ui, aquí entraríem en un debat. Eh?
1: Però
0: molt filosòfic,
1: sí,
0: això.
1: Sí, però en obrir el llibre vaig descobrir conceptes com el ginkgo.
0: Que què és, exactament?
1: Diu que és el passeig en cerca d'inspiració. Ens diu aquest llibre, aquest petit diccionari. Diu, literalmente, componer y pasear. Especialmente usado para las incursiones en plena naturaleza de los poetas de haikus, en grupo o en solitario. Caminan durante una o dos horas sin pensar en nada mientras permanecen atentos al entorno. Eligen un lugar pintoresco, con buenas vistas, donde la estación actual se mueve en todo su esplendor, para así encontrar escenas y motivos sobre los que escribir. Pueden tomar notas durante la ruta, pero no dibujos o fotografías. Lo importante es dejar que las imágenes se queden grabadas en la mente del poeta. Cuando lo realizan un grupo, después del paseo, todos se reúnen en un kukai, en un encuentro de haikus, para poner en común los distintos poemas que les ha inspirado el mismo paseo. En resumen, que las musas te cojan paseando.
0: Ostres, és una descripció d'un concepte. És veritat que no és una cosa. No és una cosa.
1: No és una cosa. I n'està ple, el llibre. N'està ple de conceptes.
0: Tornem a recordar el...
1: Sí. El títol és Anacotoba, el lenguaje de las flores. Pequeño diccionario japonés para las cosas sin nombre.
0: Uh-huh. Doncs anem molt ràpidament a un altre dels propòsits, que podria ser el de millorar la nostra salut, tant física com mental.
1: Sí. També, les biblioteques són plenes de llibres per poder fer exercici físic, per poder millorar la salut mental, també. I un parell de recomanacions que avui hem dut aquí a la ràdio, és, una d'elles és un llibre de la Nazaret

0: Castellanos, que es una neurocientífica, que es diu neurociencia del cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro. En el sentit de que aquest llibre reflexiona i ens convida a conèixer totes les habilitats que nosaltres mateixes podem dur a terme, executar, per millorar tant la salut del nostre cos com la salut del nostre cervell. I una altra de les recomanacions és un llibre d'en Ramiro Calle que es diu Postura i respiració. Hem triat un parell de llibres així més calmats, no n'hem triat un... I que podem posar en pràctica, perquè aquest llibre del Ramiro Calle inclou diversos moviments de ioga i també exercicis de respiració. I, Carme, jo voldria convidar-te a posar en pràctica una forma de respirar perquè tu puguis experimentar el propi cos. Quina és la diferència de respirar de forma automàtica, com ho puguis estar fent al dia a dia, a respirar d'aquesta manera i veure com et sents. De manera que comencem.
1: Vinga.
0: I si inhales a profunditat comptant 4 temps i després, un cop inhalant aquesta profunditat, retens l'aire en 6 temps... I després d'aquests sistemes exhales a profunditat, deixant anar tot l'aire a 8 temps. I això ho repeteixes un parell de vegades. Inhalant 4 temps. Retenint 6 temps. Exhalant 8 temps. Tornem-hi. Inhalant 4 temps. Retenint 6 temps. I exhalar en 8 temps. Facilita d'una forma automàtica.
1: Se'ns adormirà el personal. No, la veritat és que hem estat posant en pràctica, I jo crec que això, fent-ho d'una manera repetitiva, doncs és quan te n'adones del benefici, no? Que la calma, la pau, la tranquil·litat que et dona, com dèiem, es posa en pràctica.
0: Així és.
1: Es pot posar en pràctica. Molt bé, després de millorar la nostra salut, cos i ment, per què no ens plantegem dedicar-nos més temps per nosaltres, no?
0: I tant.
1: Jo crec que en català hi ha una paraula que està és molt xula, a mi m'agrada molt, que és el badar, que no sé si s'ajusta una mica a aquesta proposta que tu ens vols fer. Ni que sigui cosins germans.
0: Inspira, i tant que sí, inspira. A veure, aquí tenim un llibre que ens ha recomanat el nostre company de la Biblioteca de Volpelleres, l'Arnau, que es diu ¿Cómo no hacer nada? Resistirse a la economía de la atención. La importància del no fer. Bé, a dir una mica... el concepte. Compartim amb els oients un petit paràgraf que hi ha a la contracoberta d'aquest llibre, que diu en un mundo en el que nuestro valor está determinado por la productividad y el rendimiento, la acción de no hacer nada puede ser nuestra mayor forma de protesta. Así lo argumenta en esta obra Jenny Odell, quien cuestiona de manera radical la capitalización de nuestro tiempo, la rentabilización de nuestra atención y el estado de impaciencia y ansiedad en el que vivimos. Sí, necessitem badar. És necessari, està molt bé que fem coses, però també és necessari dedicar temps a no fer-ne.
1: Doncs ho reivindiquem. Ho reivindiquem des d'aquí, a través d'aquesta proposta que ens ha deixat l'Arnau. Però, clar, hi ha una cosa que és molt comuna també en aquest principi d'any, que és, escolta, ens hem posat, ens hem atipat, tants àpats, tantes festes i tanta celebració. Per tant, alguna cosa hem de fer, no? ens haurem d'alimentar millor.
0: Sí, tot i que jo crec que algunes persones pensen que després de les festes s'han alimentat molt bé, potser massa i tot. Ara bé, sí que hi ha molts llibres a les biblioteques amb receptaris de receptes saludables que poden motivar-nos a cuinar diferent,
1: sí.
0: I també hi ha llibres sobre nutrició que ens fan plantejar conceptes al respecte de com ens alimentem i poden fer despertar consciències sobre idees que teníem preconcebudes de que esmorzar correctament poden ser uns cereals i potser no és tan així. Hi ha llibres, la recomanació d'avui n'és una, de l'Aitor Sánchez, aquesta concretament es diu Mi dieta cogea los mitos sobre nutrición que te han hecho creer, que és molt interessant, perquè no només és menjar variat, és plantejar-nos, per exemple, esmorzar diferent i completament correcte, que pugui tenir proteïna i que descartem per complet perquè associem més els ous a un plat de dinar o de sopar. I no és tan així.
1: O sigui que és un llibre que conté molta crítica.
0: Jo no sé si és crítica, sinó instrucció, aprenentatge, orientació sobre el que significa la nutrició. Perquè tenim aliments associats a un àpat concret i no ens ho plantegem que potser no és tan així. Són els nutrients els que tenen importància, el que contenen els nutrients.
1: Sí, sí. Exacte. Doncs a les biblioteques, llibres com aquest, de Mi dieta cogea, i receptaris. Que sí. Receptaris, des de que el món és món, hi ha receptes que ens poden transportar a altres èpoques, fins i tot. I també les trobareu a les biblioteques. Però hi ha aquest últim propòsit al qual arribem, que és un propòsit que tu ja saps que jo em faig i m'agradaria, que és el de llegir més. Però llegir llibres, no llegir pantalles, val? Ho dic perquè, clar, llegir missatges o llegir mails i coses aquestes no té cap... no té massa sentit, no? Ha de ser una lectura per gaudir. Sí?
0: I tant.
1: Doncs fem-nos aquest propòsit.
0: Dintre d'aquest propòsit, jo a vegades diria, potser ja no és tant llegir més, sinó que allò que llegim, ho llegim amb atenció plena i, com has dit, en gaudim.
1: Sí.
0: I una de les recomanacions és un llibre de l'Alba Donati, que es diu La llibreria del turó, que en si és una història preciosa perquè està basada en una història real d'una llibreria en un petit municipi italià, no recordo exactament si de menys de 400 habitants, que va tenir un èxit rotund. Què té de bonic aquest llibre? Que no només és la història bonica, és també que hi ha moltes recomanacions literàries.
1: Perquè,
0: sí, perquè en el desenvolupament de l'estructura, la llibretera explica quines comandes ha fet arribar als seus clients.
1: Clar.
0: Per tant, hi ha cites d'altres llibres que depèn de com també et pot venir la curiositat i continuar llegint.
1: És un llibre que conté altres llibres.
0: Això mateix.
1: Molt bé.
0: Això mateix. Mm. I també volíem, els companys i jo mateixa, triar aquest llibre perquè, ja que comença l'any, el llibre en si també és l'inici d'un projecte i convidem a les persones a l'inici d'un projecte en el sentit que la protagonista obre una llibreria nova, s'aventura una experiència que és un repte i afortunadament li dona molt bons resultats.
1: És una experiència personal, eh? I m'explicaves abans que, clar, és una biblioteca, però no és únicament una biblioteca, vull dir que ha ampliat la visió d'aquest negoci, podríem dir, no?
0: Sí, és una llibreria en un petit municipi.
1: Ai, una biblioteca.
0: No passa res.
1: Una llibreria, correcte.
0: És una llibreria en un municipi que no només té llibres, sinó que també té diversos elements vinculats al món de la lectura. Que si uns mitjons, que si un mocador, que si una bossa... Tot al voltant del món de la literatura.
1: És una història curiosa, eh?
0: Sí, és una història curiosa.
1: Ja està molt bé. Aquesta és una de les propostes per intentar llegir més o gaudir més de la lectura. En tenim una altra?
0: En tenim una altra que ens va recomanar una companya de la Gabriel Ferrater, la Rosa Montosa, que es diu La equació de la vida, de Jasmina Cadra. És una novel·la que també parlem de viatges o de principis reveladors, ara que comença l'any, no? On el protagonista de la història, arrel d'una notícia molt desagradable, que és el suïcidi de la seva parella, decideix emprendre un viatge convidat per un amic seu a l'Àfrica, en una ONG, on viu milers d'experiències impactants. Aquí ho deixo.
1: Mm. Home, la veritat és que sí. És un trencament que implica un inici. I, per tant, a partir d'aquí, la història pot ser fascinant. Clar, com no, el continent africà, no? Imagina't.
0: Sí, sí.
1: Mm. La llibreria del Turó i La equació de la vida. Són aquestes últimes propostes que ens fa la Montse Collazos en aquest espai que obrim, com sempre, a les biblioteques de la ciutat. Tu t'has fet algun propòsit, Montse?
0: El meu propòsit és viure en present d'una forma més constant i no tenir la ment posada tant en el passat o tant en el futur. I la pràctica de ser aquí ara amb tu ja és una materialització d'aquest propòsit.
1: Viure ara i aquí.
0: Sí.
1: Em sembla perfecte. Ho subscrivim, eh? Montse, t'emplacem a la propera sessió i si no ets tu, els companys de la resta de biblioteques.
0: Mm-hmm. Així serà. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.

0: Al Faves Comptades posem el focus en com s'ensenyen les matemàtiques, en un moment en què els resultats de l'informe PISA alerten d'un baix nivell competencial en aquesta matèria de l'alumnat català, cada cop són més les veus que reclamen un canvi de paradigma. En aquest context, Innovamat és una proposta educativa que vol transformar la manera de com s'aprenen les matemàtiques, que ja va començar a implantar-se en algunes escoles a partir del 2017 i que actualment ja s'aplica en un terç de les escoles de Catalunya. Per parlar-ne ens acompanyen en Jordi Balbín, director regional de Catalunya, i la Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques i autora dels materials. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Si us sembla, comencem amb allò que és més bàsic, perquè segurament que si hi ha pares i mares que ens estan escoltant i que tenen fills en edat escolar, saben què és, o els hi pot sonar que és Innovamat, però potser la resta dels oients encara no ho saben tant. Quina és la filosofia i el funcionament d'Innovamat?
1: Bueno, doncs bàsicament Innovamat al final va ser un projecte que vam crear per ajudar a mestres a que els seus alumnes aprenguin millor les matemàtiques. Llavors el que fem és com un editorial que els hi proporcionem uns materials perquè els mestres els puguin utilitzar, que no s'ho hagin de preparar tot ells, perquè seria impossible que un mestre es preparés tots els materials de totes les matèries de cada hora de classe que ha de fer. Llavors, com tota la vida s'ha fet, ells utilitzen uns recursos o uns altres, i llavors vam posar a disposició de que utilitzessin aquests recursos, i realment els primers anys, com deies, el 2017, algunes escoles s'hi van sumar i després cada cop més. I per què és tan rellevant, que molta gent pensa que és com algo molt innovador, que tampoc és tan innovador, però lo important realment és que és un projecte que fa la transferència de lo que es fa en didàctica de les matemàtiques en recerca, com si diguéssim, a les universitats. Llavors, moltes vegades, els mestres, ells no van als congressos internacionals de recerca, perquè ells la seva feina no és aquesta, i a les universitats, en canvi, sí. I és molt difícil la transferència aquesta de lo que es fa a les universitats a les aules. Llavors nosaltres, la Cecília i jo en particular, que estem des del principi, som professores de la universitat, fèiem recerca, i dèiem, ostres, quina llàstima que després a les escoles aquestes coses no arribin. Llavors, bueno, vam dissenyar aquest projecte que tots els materials estan impregnats de totes aquestes idees de didàctica de les matemàtiques, que al final no deixa de ser una ciència, que podria ser com si un metge li exigim que estigui a l'última de les últimes novetats de cirurgia. Doncs seria el mateix. I llavors així ajudem els mestres a que estiguin a l'última.
0: Parlem de quins són els canvis, per exemple, de la proposta d'Innovamat, el mètode tradicional, si em deixeu dir, de l'ensenyament de les matemàtiques, que les persones que tinguin, com la meva edat, que ja són 30 llargs, com les vam aprendre, quina és la diferència d'Innovamat amb aquest mètode més tradicional?
1: Mira, bàsicament, nosaltres, jo també soc de la teva quinta, més o menys, fins i tot més, el que era molt habitual és que transmetien conceptes, te'ls ensenyaven, te'ls explicaven i t'explicaven, mira, això es fa així, una suma es fa així, ara tu repeteixes la que jo he fet, ara et canvio els números i ara practiques molt, molt, molt, molt, perquè així ja qualsevol suma la sabries fer. Però tu no estaves entenent per què es feia així o per com és que algú es va acabar inventant aquest algoritme, no? Llavors, nosaltres, el canvi és que, i dic nosaltres, no Innovamat, sinó tots els professors que estem a les associacions, a les jornades didàctiques, als congressos i tot això, el que vetllem molt és perquè els nens construeixin. És a dir, que construeixin els conceptes i vegin, vale, una suma, què vol dir? Que afegeixes o que uneixes elements. Llavors, com ho podries fer? Comptant-ho, vale, però comptant-ho és poc eficient. Com podríem trobar estratègies per ser més eficients, per tenir més fluïdesa? Llavors, vale, doncs l'algoritme, que és per descomposició d'unitats, desenes, centenes, que això és el que ens en recordem, és una de les maneres. Però, per exemple, també pots visualitzar-ho fent salts sobre la recta numèrica. Llavors, el que ofereix Innovamat són com diferents estratègies per acabar fent els mateixos conceptes que s'han fet sempre. Llavors, el que dona això és una profunditat i una significativitat per l'alumne que està molt millor, perquè té diferents recursos per fer una cosa i triarà en cada moment la millor per ser més òptim, depenent dels números que em donguin, potser m'interessa més sumar-ho per descomposició, però si és una resta portant-ne, per exemple, que voldria dir que per descomposició he d'estar pendent de que si m'emporto o no, potser fer salt sobre la recta seria molt més fàcil i ni noto que me n'estic emportant. Llavors, en aquell cas, ho podria fer d'una altra manera. Antigament, només teníem una manera i tots ho fèiem així i no era l'òptim, ni ens feia crítics, perquè tu executaves, no pensaves què em ve millor ara, i que això és el que volem que els alumnes facin a la seva vida després, que tu quan estàs en una situació de la teva vida l'analitzis, vegis com per quins camins la pots afrontar i diguis, vale, tiro per aquí. Que al final les matemàtiques és com un exemple molt controlat que t'està ensenyant a com tu després viuràs la teva vida, no?
0: Creus que podem posar algun exemple curt i pràctic per entendre aquest recorregut que es fa fins a arribar al resultat, que és a l'entendre què hi ha al darrere d'aquesta operació, d'aquest algoritme,
1: sí, per exemple, d'alguna manera? Sí, per exemple, mira, hi ha una que a mi m'agrada molt explicar, que a veure si amb ràdio s'entén
0: clar,
1: bé.
0: Clar, tenim el handicap, que no tenim el suport visual.
1: No, però és una cosa que és molt, molt coneguda i, per tant, molta gent, que és el teorema de Pitàgores. Nosaltres, quan vam anar a l'escola, segur que un dia, a no ser que tinguéssim molta sort i ja tinguéssim un professor que estigués ja molt pendent d'això, va entrar un dia un professor i va dir, mira, hi ha una cosa que és el teorema de Pitàgores, la fórmula és aquesta, que catet al quadrat més catet al quadrat és hipotenusa al quadrat, això només funciona per triangles rectangles, a vegades tampoc ens ho deien o no ens quedava tan clar, i vale, aquesta és la fórmula i ara fareu un munt d'exercicis on a vegades et faltarà un dels catets, a vegades et faltarà una de la hipotenusa.
0: Anirem canviant la incògnita.
1: Exacte. Clar, què passa? Que aquí és, vale, m'ho han ensenyat, jo no podria haver deduït res. Nosaltres, el que està intentant la didàctica, que és que aquesta fórmula, d'on surt? Doncs la manera de fer-ho didàcticament a classe és, potser un dia portes uns dibuixos d'uns triangles, alguns que siguin triangles rectangles i alguns que no ho siguin. I els dibuixes el quadrat, com en cada catet i en cada hipotenusa, i els hi fas calcular les àrees i els hi dius, vale, i ara aquestes àrees quina relació tenen? Ostres, a vegades aquestes dues sumades donen l'altra, però a vegades no. Ostres, què compleixen, què tenen en comú tots els triangles que els hi passa que el quadrat del catet i l'altre quadrat del catet sumats donen el quadrat de la hipotenusa? I l'alumne pot anar fent les seves hipòtesis. Ostres, serà que són els més petits o els més grans? Ui, no, perquè aquí tenim un gran que no ho compleix i un petit que sí, per tant no quadra. Ah, i algú diu, ah, sempre que ells acaben deduint que són quan és l'angle recte. Ostres, ho han deduït ells, és molt diferent. Te'n recordes per sempre més que hi havia uns que no ho complien. No tots els triangles compleixen el teorema de Pitàgores i ho hem pogut descobrir nosaltres. Clar que no és una descoberta de vinga, va, a veure qui veu què, sinó que el mestre va fent les preguntes adequades, porta aquells triangles preparats, en posa uns que sí i uns que no, i tot això, la classe, l'hora de classe on has fet el teorema de Pitàgores, s'ha canviat. Veus que antigament o més tradicional és en els 5 primers minuts et dic com és la fórmula i et passes tota l'estona practicant, i aquí és, potser fem una activitat de descoberta que dura 40 minuts i després hem de practicar molt menys, perquè com que ja sabem de què va, tampoc no necessites tanta pràctica, això en l'hora de classe. Després, clar que haurem de practicar molt, també, d'una manera i de l'altra.
0: Aquest sistema que fa que ens preguntem el per què, no? Arribem a uns resultats, pot fer també que sigui més lent?
1: Clar, això és el que... O sigui, la gent té la sensació...
0: Com a contrapartida.
1: La gent té la sensació de que és més lent. Per exemple, ara t'he canviat que en 5 minuts ja ho hauria explicat, perquè t'he dit la fórmula i no has entès res, només te l'he dit, però ja és com que la dono per explicada, i en canvi, de l'altra manera, potser trigo 40 minuts en què entre tots construïm la fórmula i la institucionalitzem. Bueno, l'hora de classe l'hem passat igual. Ara jo sí, la pràctica que vindrà després, per tenir fluïdesa, l'haurem de fer tant d'una manera com de l'altra. Per tant, al final, tampoc no trigues tant. I, a més, és molt més sòlid, que això, per recerca de neuroeducació, també s'ha demostrat que quan tu aprens una cosa i la connectes amb el que ja sabies i és un aprenentatge més significatiu, també perdura més en el temps, no se t'oblida tan ràpid, no l'has de repetir tantes vegades, per tant, és com que tot lliga al final.
0: Per tant, podríem dir que es treballa una mica més la comprensió i no sé si dir també el pensament crític per davant de la memorització.
1: Clar, o sigui, no és per davant de, sinó va de la mà. És a dir,
0: Perquè la memorització entenc que en alguns casos també hi ha de ser per ser eficient a l'hora de fer operacions. No? Les taules de multiplicar possiblement...
1: També ens les hem de saber de memòria.
0: Ens les hem de saber de memòria per ser més àgils.
1: Exacte.
0: En funció
1: la manera...
0: del...
1: torno, o sigui, a veure, amb aquest exemple també potser s'entén bé. És diferent jo entrar per la porta amb una fotocòpia, amb la taula del 7, tota ja feta, i dir-te, mira, 3x7 és 21. Per què? Ho posa aquí a la fotocòpia. I tu per demà t'ho memoritzes, que és com a estratègia d'aprenentatge utilitzar la memorització. I l'altra cosa diferent, que és el per lo que s'aposta en educació en general i de manera internacional, és, vale, anem a deduir què vol dir 3x7. Vale, això vol dir que tinc el 3 7 vegades o el 7 3 vegades. Vale, això com ho podríem fer? Comptant-ho, també sumant, podríem fer 7 més 7 més 7. Ho fem de diferents maneres. Veiem que de totes les maneres que sabem dona 21. Vale, ara tots estem d'acord que 3x7 és 21. Vale, ara ja ens ho podem aprendre. Després d'haver un test, ja t'ho pots aprendre i llavors ja ho acabes memoritzant. Però no és utilitzar la memorització com a estratègia d'aprenentatge, sinó com a final, com a pas final, que al final d'haver-ho entès, treballat i practicat, clar que t'ho acabes sabent de memòria i és molt important. Que això també hi ha gent que ha barrejat coses i s'ha pensat que no era important. I sí, sí, és superimportant que et sàpigues les taules de multiplicar de memòria, però no vull que jo et doni una fotocòpia i te les empollis. El que dèiem de petits de m'ho he empollat. No entès res, però jo m'ho he empollat. Com un lloro. No, això és el que no volem.
0: Volem que hi hagi aquesta comprensió.
1: Clar, perquè si un dia se t'oblida, ostres, quan era 7x3? Que no diguis, ai, si no tinc la fotocòpia ja no me'n recordo. Que diguis, espera, espera, que ho dedueixo en un moment. I faig 7 més 7 més 7. I vale, ara aquest dia sí que trigaré més. I jo com a mestre et diré, vale, intenta que no et passi això sempre. O sigui, tu has de saber. Però que si no, que ho puguis repescar. Això
0: que tinguis
1: és superimportant.
0: El recurs.
1: Sí.
0: De les escoles que han apostat per InnovaMat des de l'inici, deia, van començar el 2017 amb unes poques escoles que han anat creixent fins aproximadament un terç de les escoles catalanes, si no m'equivoco, quina retenció teniu? És a dir, és un mètode que està arrelat i que un cop una escola aposta per aquest mètode continua, n'hi ha algunes que entenc que venen i van... Quina seria la penetració, la fidelització, per dir-ho d'alguna manera, del...
2: No, mira, jo crec que és interessant, i evidentment això des de l'inici, que és l'any 2017 fins ara, ha anat variant, però no gaire, t'he de dir. I anualment, perquè també tinguis com una referència, al voltant del 5% de les escoles decideixen no continuar. Dit d'una altra manera, el 95% de les escoles decideixen continuar. I per nosaltres aquests números són bons. És evident que una retenció del 95% o que el 95% de les escoles anualment cada any decideixin continuar utilitzant els materials, des del nostre punt de vista, són números que d'alguna manera reflexen certa satisfacció en l'escola i en el cos docent i en l'equip directiu.
0: Els últims informes PISA, ho dèiem quan començàvem, i les proves de competències bàsiques mostren uns resultats en matemàtiques a Catalunya que bàsicament són millorables i crec que tothom hi pot estar d'acord. InnovaMat pot ajudar a revertir aquesta tendència? No sé si teniu detectat on està el problema principal. Entenc que no és una qüestió unifactorial, sinó que és complexa i són molts factors més enllà de les matemàtiques d'educació socials. Però també hi ha una altra dada, que és que, per exemple, quan arribem a l'ESO, 7 de cada 10 professors no són llicenciats o graduats ara ja en matemàtiques. No sé si teniu alguna diagnosi de què ens està passant amb aquesta matèria en concret, que també n'hi ha d'altres.
2: Sí, a veure, jo crec que això és molt multifactorial, no? I ara parlarem d'una cosa on hi ha molts factors que intervenen, i ara probablement la Laura també podrà dir la seva des d'un punt de vista més de la didàctica de les matemàtiques. Nosaltres, evidentment, com a equip, som molt conscients que Catalunya viu un moment de canvi social, no? De canvi socioeconòmic, la conjectura del país està canviant, i està canviant d'una manera on estem observant un patró on cada vegada, malauradament, hi ha índexs de pobresa infantil més alts. Això, evidentment, es plasma en els resultats a les proves estandarditzades, i creiem, honestament, i potser encara ens queda per aprendre en aquest sentit, però creiem que probablement revertir aquests resultats o millorar-los a llarg termini té més a veure amb grans mesures, no? Com una cosa probablement que té més a veure amb política, amb gestió de recursos, amb donar més recursos a les escoles com més ho necessiten, amb cuidar bé la formació docent, també segurament intentar que l'escola no sempre estigui tan al mig del debat públic, perquè això, evidentment, tensiona els cossos docents, tensiona els equips directius, i segur que si tots remem a la una, els resultats milloraran. Això és claríssim. Llavors, el context social que estem vivint creiem que no ajuda i ens fa que sí, ens ha tocat conviure en un moment de baixa de resultats. D'això n'estem convençuts i som els primers que ens preocupa en aquest sentit. No sé si, Laura, tu també, des del teu punt de vista...
1: Sí, o sigui, al final, clar, que preocupa i, de fet, moltes vegades... Nosaltres, cada vegada que surten uns resultats d'aquests de proves estandarditzades, els analitzem, analitzem les preguntes. Llavors també ens donem compte que una mica en la direcció que es va en la didàctica internacional és en la direcció que també van aquestes proves. És a dir, que cada vegada pregunten menys coses mecàniques que les puguis saber contestar sense entendre i, per tant, això ens reforça que anem pel bon camí i que els nens entenguin, perquè cada vegada les preguntes els hi fan connectar més coses, no els hi pregunten fes això, fes aquesta operació, ja mai demanen que facis una operació. Per tant, ensenyar només a fer operativa sabem que no és el camí, es necessiten moltes més coses. Llavors, això ens reforça d'alguna manera, però és veritat que la pobresa infantil, els recursos que tenen a vegades les famílies o les escoles, abans ho he dit, la pràctica és molt necessària i es pot practicar a l'escola, però també de sempre... S'ha practicat a casa, s'ha estudiat a casa. Ara hi ha, a vegades, entorns que no són favorables perquè això passi. Fins i tot se li donen importància a altres coses, que també està bé. Llavors, tenim un batibull de coses a fer-li cas que a vegades no ens centrem, no? I si analitzem països que tenen resultats molt alts, també si mires la cultura del país... els països asiàtics, per exemple, donen molta importància. Els nens, les extraescolars, potser fan més hores de matemàtiques. O sigui, aquí anem pels esports, per la música, que també està molt bé, però al final són tot de coses que sumen. I una de les coses que s'està invertint és també en formació al professorat, que no vol dir que siguin ells els culpables, però hem de seguir. És que si no ens formem, no avançarem mai.
2: I sí que és cert que, d'alguna manera, i Laura, corregeix-me, però també tots aquests països que d'alguna manera surten molt bé a la foto tenen uns currículums, no?, profundament competencials o que fan una aposta molt clara per no només el que havíem dit abans, Alba, de, ostres, què important és automatitzar uns continguts, memoritzar, que és claríssim que és important, sinó que aquesta fase prèvia de comprendre profundament un contingut, ho assenyalen de forma molt explícita en els seus currículums, llavors hi ha un consens social molt més gran que en currículums més canviants o més recents com són el nostre, que d'alguna manera Catalunya és de l'any 2015, llavors, sí, fa 10 anys, estem en una fase encara de canvi, en aquest sentit.
0: Anem a resoldre alguns dubtes o algunes qüestions que a vegades surten sobre les converses sobre Innovamat, aquelles persones que l'han començat a implementar a les seves criatures, d'altres que potser canvien de centre que el tenen i abans no el feien servir i que, com tot lo nou, a vegades ens fa generar dubtes. Què passa si un alumne, per exemple, està aprenent matemàtiques a primària amb Innovamat i després, quan passa al centre de secundària, s'utilitza el mètode tradicional? Trobarà un problema? Hi haurà una diferència de nivell? Tindrà problemes per aprendre d'aquest altre sistema?
1: En principi, no hi hauria d'haver cap problema perquè en el tradicional, com siguéssim, el que esperen de l'institut és que els alumnes sàpiguen fer les quatre operacions bàsiques, que sàpiguen fraccions i que sàpiguen els noms de les figures geomètriques. I això, nosaltres, és com que ho fem molt, ho treballem moltíssim i, de fet, el que passarà és que l'alumne haurà anat més enllà, haurà també après a raonar, a resoldre problemes i tot, que potser ni li demanen. Podria passar que en un cas extrem. Cada vegada també en els instituts s'estan anant més en aquesta línia de fer-ho competencial, però no hauria de tenir cap problema. Al contrari, segurament sabrà més coses i sabrà connectar-ho i potser doncs, no li requeriran.
0: Un altre dubte són algunes famílies que troben complicat a l'hora d'ajudar les criatures, perquè no és un canvi de sistema, de metodologia per aprendre. Vosaltres oferiu unes càpsules per a les famílies, però malauradament, i ja ha sortit a la conversa quan es preguntava abans de quins són els reptes del sistema, no totes les famílies tenen els recursos i ni malauradament el temps per fer aquest acompanyament, no? Què els diguem a aquestes famílies?
1: Sí, jo els demanaria que realment apoyin els seus fills, els guin, els hi facin de suport. No es tracta de que a casa expliquin res, perquè per això ja estan els mestres. És només seguir, donar-los els ànims, els recursos i que els hi demanin a veure com ho feu i que ho visquin des de casa com una cosa positiva.
0: Clar, perquè ens trobem a vegades experiències que hem tingut aquí, companys de la casa, eh? Et ve el teu nebot, el teu fill, el que sigui, amb la multiplicació, i tu agafes i li dius, vinga, el de la dreta, no? Aquest per aquest, i a la fila de sota... No, això no es fa així. I tu, sí que es fa així. L'altre no, no? Són aquestes vegades la frustració que pots sentir tu, com val voler-lo ajudar, com l'infant dient... Aquí jo no hi arribo d'aquesta manera, a mi m'ho han explicat d'una altra manera, no?
1: Clar.
0: Suposo que és una situació que es deu repetir.
1: Sí, però això és com tota la vida, i igual que tampoc hi ha moltes famílies que potser amb l'anglès no poden ajudar i és, vinga, va, doncs com ho feu? I llavors m'hi poso i et guio i t'acompanyo al final.
2: No, i jo crec que per això és tan important que sempre ho dic com abans del pas 1 hi ha un pas 0, que és que la família en qüestió tingui una comunicació, una via de comunicació superfluida amb l'escola, justament. Qui més pot ajudar a orientar amb els tempos, amb els timings, amb què estem fent, amb quan presentem, és el tutor del fill, és amb qui està fent matemàtiques a l'aula del dia a dia. De manera que la comunicació escola-família és importantíssima. La nostra responsabilitat en aquí és seguir cada vegada dissenyant recursos més autònoms. És a dir, nosaltres tenim una línia de recursos dissenyats per les escoles, que estan dissenyats per treballar-los dins en horari lectiu, amb el docent, amb el professional, i, evidentment, la responsabilitat que tenim nosaltres, que ja fa molt de temps que hi estem dedicant molt esforços, és dissenyar recursos més autònoms, més explicatius, que convidin més per fer a casa entre pare, mare i fill, i ja tenim moltíssimes coses que estan rebent molt bon feedback i cada vegada hem de seguir més en aquesta línia.
0: Entenc que davant d'aquestes qüestions, aquests dubtes, aquestes preocupacions que tenen, vosaltres us donen eines, entenc, per anar millorant
2: i anar afegint
0: recursos. Una altra de les preocupacions, si em permeteu dir-ho així, per part de les famílies, és la gamificació de les matemàtiques amb l'Apli, si no m'equivoco, tenint en compte que hi ha algunes escoles o hi ha algunes famílies que aposten doncs, per treure les pantalles dels infants fins als 16 anys, doncs els preocupa no que hi hagi aquesta part d'InnovaMat que és a través d'una aplicació. Vosaltres per què creieu que és positiu? Perquè entenc que si aposteu, almenys fins ara, per aquests sistemes, per què creieu que aporta algun valor? Què els diríeu a aquestes famílies doncs, que no ho veuen clar?
1: O sigui, nosaltres partim de la base que no som com uns fanàtics de les pantalles ni voldríem posar els alumnes davant de les pantalles perquè sí, però dintre d'una balança raonable... de les 4 hores de classe que 40 minuts 4 hores de classe de matemàtiques a la setmana que 40 minuts estiguin fent la pràctica més sistemàtica en una app, va molt bé perquè tecnològicament et dona molta informació al mestre perquè així cada setmana pot veure què falla cada alumne i el pot ajudar i no ha d'esperar que passin 2 mesos a donar-se compte de que ostres, en aquest li costava això. Llavors això, la tecnologia té coses dolentes, però també té moltes de positives.
0: Serveix com un examen?
1: Clar,
0: per fer una lectura per part del docent?
1: És com un... Poses a l'alumne davant...
0: Per tenir un resultat.
2: Sí, un quadern, no?
1: Com un quadern, com un test, però clar, com que introdueix les respostes allà, s'autocorregeix, li pot donar ajudes, no d'esperar aixecar el braç a que el mestre li vingui. Som 25, vull dir, som molta gent a classe. Per tant, té ajudes al moment i el mestre pot veure com els resultats de cada setmana. Que els alumnes no ho viuen com un examen, ells ho viuen com la seva pràctica setmanal, però clar, la gràcia és que el mestre pot ajudar, i això quan veus que allò està allà per ajudar el teu fill és quan dius, ostres, vale, doncs sí, prefereixo que 40 minuts a la setmana, que no és res comparat amb el que proposen des de l'OMS, doncs em val la pena. O sigui, és un sacrifici que em val la pena perquè m'aporta moltes altres coses.
0: Algunes famílies que hem consultat aquí, mentre es preparava l'entrevista, em deien que en alguna de les criatures els generava una mica de frustració, perquè és un sistema que, si no m'equivoco, et dona certa recompensa, no?, quan has après la metodologia, i alguns infants, entenc que això és qüestió de personalitats, i saber tolerar la frustració, que no és fàcil, tampoc en infants.
2: No, s'entén molt bé. Mira, jo volia just aprofitar per fer un matís important entre... ús de tecnologia al servei de l'aprenentatge, per una banda, i gamificació, per una altra banda. Són coses diferents, d'alguna manera. Llavors, pel que fa a l'ús de la tecnologia, nosaltres, a l'etapa d'infantil, 3, 4, 5 anys, no utilitzem, creiem que no és necessària, llavors no ho proposem. A partir dels 6 anys, a primer de primària...
0: Passaria a primària, oi?
2: Passaria a primària i passaria d'una forma que, al nostre entendre, és molt controlada i molt ben mesurada, que són aquests 40 minuts que deia la Laura, a l'aula, en termes d'aprenentatge i per fer una pràctica més sistemàtica d'allò que hem construït a l'aula. Llavors, amb aquesta mateixa eina que hem utilitzat fins ara, és cert que fins a l'any passat tenia una petitíssima part que durava entre 1 i 2 minuts, que d'alguna manera es podia entendre com una certa gamificació, perquè hi havia un petit sistema en què et deia si havies fet bé l'activitat, l'havies fet malament, hi havia un progrés a través de construir una ciutat, i després de molta reflexió interna vam decidir treure-ho. I hem decidit que a partir d'aquest curs serà la primera vegada que tindrem una aplicació que està únicament enfocada a fer matemàtiques, a posar en pràctica aquells coneixements. No hi ha cap entorn que hi havia prèviament que t'assenyalés el progrés d'una forma que podria semblar-se certa gamificació. Llavors l'hem enfocat únicament en aquí i a sobretot a fer molt conscient a l'alumne del seu progrés, a intentar generar aquesta metacognició que moltes vegades parlem, intentar fer molt, molt, molt conscient a l'alumne de què té per davant, com està progressant, però sense això que comentaves tu abans, Alba, sense fer-ho de forma molt explícita amb aquest sistema de recompenses. Això tens tota la raó. Era una cosa molt, molt mínima, molt residual.
0: Entenc que també que el feedback de famílies, docents i d'alumnat serveix per anar ajustant el sistema.
1: Sempre ho anem fent i ens encanta que ens diguin coses i sempre, de fet, ens serveix per millorar. Vull dir que al final...
2: Completament.
0: I ja per acabar, perquè estem molt fora de temps i els veurem els que venen al darrere, com podeu mesurar l'èxit de Novamat, no? No sé si és a través de les notes, de proves estandarditzades o hi ha altres indicadors. No sé si han passat prou anys.
2: Mira,
0: també per saber si aquest sistema és millor o no.
2: Mira, això és un tema interessant i nosaltres ens preocupa profundament intentar portar un seguiment de si realment allò que estem portant a les escoles millora l'aprenentatge o no. Això és claríssim, no? Llavors, nosaltres tenim un equip de recerca intern que col·labora també amb universitats, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, en el que hem fet bastants estudis ja, que tots estan públics al web, amb el plantejament de l'estudi, els resultats, i tots ells han tingut resultats positius. Nosaltres, evidentment, és d'hora per assenyalar com de forma molt explícita una gran millor resultats. Nosaltres el que hem fet és comparar alumnat entre alumnat que mai havia utilitzat cap de les propostes d'Innovamat, alumnat que ho havia utilitzat per un petit període de temps, 1 o 2 anys, no? I alumnat que ho havia utilitzat per un llarg període, més de 4 anys, 5, 6, 7. Quan ho fem d'aquesta manera, claríssimament sí que veiem un progrés i una millora de resultats, de manera que tots els estudis que hem fet i que insisteixo que podeu consultar al web són positius, de manera que això ens anima a continuar. I d'altra banda, que també és probablement d'una forma més qualitativa, subjectiva, si vols, cada desembre nosaltres passem una enquesta a tot el cos docent que utilitza les propostes d'Innovamat i a tots els equips directius. En aquesta enquesta, en l'últim desembre, el 80% de les persones ens van avaluar entre un 7 i un 10, que això vol dir que el 20% entre un 0 i un 6, que, per tant, també hi ha 5 i 6, no? Llavors, el feedback que nosaltres estem rebent des de l'escola, els resultats dels estudis que estem liderant, són positius i, evidentment, cada vegada volem fer-ne involucrant a tercers...
0: Això, no? Algunes de les vegades podrien dir que faltaria potser que fos una auditoria externa, no? Per dir-ho d'alguna manera.
2: Estem interessats.
0: Per garantir d'alguna manera la imparcialitat.
1: Sí.
0: Oi?
2: Sí, el que tenim a la nostra mà de moment és fer-lo nosaltres, és el que està a la nostra mà, evidentment, i el que hem pogut observar fins ara és això. El plantejament de l'estudi, les dades i tot és públic al web, així tothom també d'alguna manera pot veure si li convenç la metodologia, però insisteixo que el que hem obtingut fins ara és positiu.
0: Doncs amb aquestes reflexions ens acomiadem, si no encara ens apagaran els micròfons.
2: Sí,
0: Jordi Balbín, Laura Morera, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: Esperem haver pogut explicar millor i perquè tothom conegui Innovamat i també resoldre alguns dubtes que hi pugui haver sobre la taula i sabent que les crítiques són benvingudes, no? Per estudiar sempre millores per fer un millor aprenentatge de les matemàtiques en aquest cas. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: A vosaltres.

0: lo alto del faro, viendo ir y venir a las pobres gentes en sus navegaciones de un día. En lo alto del faro, contemplando el abismo de las criaturas y el vértigo de los astros. En lo alto del faro, escuchando llegar a los rostros futuros y oyendo en lo hondo de las aguas las voces de los muertos. En lo alto del faro, amando, sabiendo que el amor es un fracaso, y cantando, sabiendo que su canto no ha de ser comprendido. Vestirse, alimentarse, ganar el pan de cada día, discutir de cosas banales, domingarse como cada cual y hacer el amor a una dulce estudiante como cualquier empleado de banca. Y sin embargo, velar.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
2: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Pels més petits de la casa us recomano un àlbum il·lustrat que m'ha robat el cor. Es diu Una vegada vaig ser un arbre, de Owen McLaughlin, publicat per Animallibres. McLaughlin és el mateix autor de L'Abraçada, un dels àlbums il·lustrats més tendres que he llegit mai. En aquest cas, Owen McLaughlin ha format un tàndem amb l'il·lustrador Guillem Karsten per portar-nos un llibre sobre com neixen els llibres. I, de fet, és el propi llibre qui ens narra aquesta història. Diu, una vegada vaig ser un arbre. Era alt, verd i bonic. I abans d'això, era una llavor que vivia en una pinya i que va sortir del cul d'un esquirol. Un àlbum molt divertit i original que ens fa ser conscients del valor i la màgia dels llibres.

0: I d'altra banda, per un públic a partir de 12 anys, us recomano un llibre que no és novetat, però que he descobert fa poc gràcies a la recomanació d'un amic. Es diu Harun i el mar de les històries. I és obra del reconegut escriptor Salman Rushdie, publicat en català per Bromera amb traducció de Marta Pera. Jo descriuria el llibre com una Alícia al País de les Meravelles hindú. És molt estrafolari i divertit i té un missatge força profund. El pare d'en Harun és un contacontes conegut com l'Oceà de les Idees. Un dia la mare d'en Harun l'abandona per algun menys fantasiós i el seu talent corre el risc de desaparèixer perquè té el cor destrossat. Per retornar-li el do de la paraula, Harun viatjarà a l'oceà dels corrents de les històries, la font de la qual brollen tots els relats. Acompanyat per un geni de l'aigua i altres companys de viatges singulars, haurà d'enfrontar-se al poder del silenci i l'obscuritat que amenaça de destruir aquest món. Un llibre que ens fa qüestionar-nos de què serveixen les històries que ni tan sols són veritat. I fins aquí les meves recomanacions d'avui.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governa.